hem per encetar aquesta tercera i darrerada del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, aquí en altres, al control tècnic. I ara hem de parlar amb una escriptora, també supervendes a l'Estat. Es tracta de Marta Jiménez Serrano.

0: quin mood han de llegir Oxígeno? Ho dic perquè hi ha llibres que t'agafen un moment determinat i et devores i no el pots deixar. No sé si hem de tenir un ànim especial per atacar-nos a una novel·la tan personal i sobretot basada en fets reals, que això també marca una mica com farem la lectura d'aquest llibre.
1: Bueno, yo creo que... No lo sé, me cuesta decirlo. A mí, por lo que me están contando los lectores, creo que es un libro que se lee fluido, que se lee bien y que... Y que aunque habla de cosas duras, no es duro de leer, digamos, ¿no? Por ejemplo, me ha escrito muchísima gente con hipocondría y con ansiedad diciendo si lo podrían leer y luego diciéndome que lo han leído y que ha ido bien, ¿no? O sea, creo que trato temas complicados, pero de una manera relativamente amable.
0: I ara què, Marta Jiménez, després d'aquest Oxígeno, no sé si una dona com tu, que se dedica a l'escriptura i que deu tenir 50.000 coses apuntades a la seva llibreta, no sé si ja, quan se promociona un llibre, ja estàs pensant en el següent.
1: Yo estoy pensando en el siguiente, o sea, yo ya tenía pensado el siguiente antes de sacar Oxígeno. Piensa que yo terminé Oxígeno un año antes de que se publicara, ¿no? Entonces, yo ya tuve mi rato de descanso y mi rato de embarcarme en otra cosa. Tengo tres libros ahí en el ordenador. Estoy regando tres y a ver cuál florece antes.
0: Estoy regando tres, a ver, me fascina.
1: Sí.
0: ¿Tienen arco de transformación los personajes
1: siempre,
0: en los libros?
1: Claro, por supuesto.
0: I dos, claro. No vol demanar més. I dos, si voleu saber més d'aquest Oxígeno, si voleu conèixer en directe en Marta Jiménez, només heu d'anar aquest dimecres a la llibreria Rata Corner i allà, en companyia de Lucas Sánchez, se presentarà aquest llibre, aquest Oxígeno, que tot i que està basada en una vivència personal, en una història en primera persona, és... un llibre d'una qualitat excel·lent i que des d'aquí, evidentment, recomanam. Marta Jiménez, ha sido un placer, un abrazo i que vagi
1: Muchísimas
0: benissin la presentació.
1: Un beso muy grande, gracias.
2: Gracias, Marta, fins una altra. Doncs aquesta és l'entrevista que han fet a Marta Jiménez Serrano, aquesta escriptora que arribarà dimecres a Palma, però ara hem de fer una petita pausa i arriba l'alegria els dilluns.
3: Tres ràdios Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Dual de les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls. 1, 2, 3, 4. Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
2: Idò, si ha arribat l'alegria dels dilluns. Joana Maroto, com estàs?
9: Bon dia, estimat. Molt bé, acalorada. Que no sé què ha passat aquest dia.
2: I diuen que esperi, que encara arribarà més calor.
9: Encara arribarà més calor i crec que ja poden dir que oficialment estem en plena temporada alta, perquè si no heu fet el canvi d'armari que és el cas d'en Xisco, ja l'ha fet i ja poden dir que ja pot dur... No sé si has tret les xancles, les bermudes...
0: Ja
9: tot això.
0: Bé, però avui... ara ho dosificarem, no vendrem en tot posat el primer dia.
9: No, tampoc és necessari. Bé, no venc a parlar ni de xancles, ni de banyador, ni de biquinis. Avui venc a parlar de la selectivitat, que ja ho sabeu, és de tocar, però no sé si vosaltres recordeu encara, ara, després de tant d'anys, la vostra selectivitat. La recordeu,
2: I tant,
9: no?
2: I tant. Era, a veure, que crec que tothom recorda aquest moment,
9: te marca.
2: És previ d'haver d'estudiar i aquella disciplina d'estudi.
9: Que nervis!
2: El
9: que
2: moment,
9: nervis.
2: Arribar, fer l'examen, tot.
9: I vareu copiar?
2: No, la selectivitat no.
9: La selectivitat, no digueu res encara, ara parlem d'això.
10: Capítol 170. Copiar, copiadors i blindatge a la

Però sí, avui entram en un terreny delicat perquè si demanam sinceritat absoluta pot ser més d'un o una a baixes cap. Perquè copiar a un examen, ja no dic selectivitat, dic a un examen, és gairebé una tradició paral·lela a l'educació. I no la defensam aquí, però tampoc podem negar que ha generat algunes de les majors demostracions

0: d'enginy popular de la història d'això, de les escoles, dels instituts, etc etc. Sí. Però venga, va, que aixequi sa mà en aquesta taula qui no hagi vist mai o el manco sentit contar allò de... un bolivic així amb coses apuntadetes,
1: els
0: apunts de vora a la carpeta per copiar allò que tens en el costat, en el rellotge escrit a les
1: cuixes.
0: No, en Xisco diu que no. No has copiat mai?
2: Copiar sí, però jo no era tan professional.
0: No era professional.
2: O traia els apunts, que m'ha passat de vegades...
0: No, no dissimulaves.
2: No, però no, jo crec que la millor manera de que no te pleguin copiant és que sigui una cosa casual. Perquè si ja tens una xuletinga davall dels papers, si t'ho miren, ja és que és molt complicat dir «ai, no, no estava fent res». I jo me feia molta pares això de copiar i de fer xuletes i tal, i me'n record que tercer de BUP se va estilar anar de vora a l'institut a fer reduccions dels apunts.
0: És que fins i tot per això en Xisco Nadal és d'aquells que procrastina, que té pares i té vessa,
2: perdona,
0: i no fa ni costelletes.
2: Som pro. I jo anava, tenia uns apunts, els reduïem, i ja no havies d'estar copiant.
0: Però clar, ja no fas la feina.
2: Però per això se suposava que copiaves, estimada.
0: Bé.
2: Evidentment,
0: tot té el seu enginy, la seva tècnica. És vera que hi ha gent que ja fent la costelleta ja repassava i ja aprenia. Gent que tenia moltíssim d'enginy i que tenia, no sé, una tècnica precisa per fer allò, la lletra superpetita. Fins i tot hi ha gent que amb un compàs, en la punta del compàs, apuntava cosones en el bolivic, que quedava com a gravat, com si feia un tatuatge en el bolivic i d'això.
1: Però era un exercici també de memorització,
0: fet de preparar aquestes coses
1: per poder llevar copiar-les.
0: És vera que a la selectivitat tothom va una mica més alerta, en compte, perquè evidentment t'hi jugues moltíssim, però qui més qui manco ha fet qualque costelleta i ha copiat qualque vegada. Però voleu saber què diuen els nostres companys al respecte?
1: Han estat sincers?
0: Jo crec que sí, jo crec que no tenien res a perdre i jo crec que ja ha prescrit una mica. En tant d'anys no te vendran a cercar i ha dit, escolta, suspès perquè has fet costelletes. He demanat a en Jaume Noguera, que és un tio pràctic i sensat, i ell diu que no copiava.
3: I doncs, en el meu cas, no. Jo no faig xuletes. Mon pare m'ha de que em fes, perquè la veritat és que quan fas xuletes estudies, perquè escrius allò del qual t'examinaràs, però no. No feia xuletes, ni vaig copiar mai, ans al contrari. De vegades me copiava gent a mi i els hi posava millor nota que a mi, els que m'havien copiat. Mira per on. Per cert.
0: Mira tu, me comentava al migdia, a vegades me va copiar, m'ha dit el nom, però no ho puc dir perquè per ventura mos escolta i ara se'm pagairà, me copiava Natal i llavors resulta que com que d'ella tenia més bon concepte, li posava més bona nota. Jo dic, clar, és que te tenien mania. Però bé, ell diu que no ha copiat mai, que supos que també li fa besa i com vos deus, és un tio pràctic, un tio sensat, i tot i que se'm parli de fer costelletes perquè així n'aprendràs una mica, i dono, ell no anava de res. Na Marta Grau, en canvi, era una mestra fent costelletes.
4: Si parlem de copiar, me sap molt de greu, però he de ser sincera i he de confessar que jo he copiat molt al llarg de la meva vida. Fins i tot he arribat a desenvolupar tècniques superprecises com era aquella famosa del boli agulla. I doncs, amb aquest tipus de bolígraf, jo era capaç de fins i tot fer 4 línies a cada un dels costats del bolígraf. O sigui, impressionant, un treball d'artesania pura i dura. Però això sí, l'únic moment que no vaig copiar perquè no volia jugar al meu futur va ser a la selectivitat. Però durant els anys escolars he copiat moltíssim, sí, és la realitat, ho confesso.

0: Mira,
1: què vos pareix, Marta Grau? També està molt sincera, perquè podria haver dit no, jo som molt legada i no he copiat mai. Però és que la veritat és que de sempre hi ha hagut autèntics artistes. Gent que dedicava més temps a preparar la trampa que a estudiar la lliçó. I aquí arriba la gran ironia pedagògica que vos volia explicar. Molts acabaven aprovant, però no per copiar, sinó perquè de tant de resumir, d'escriure i d'amagar apunts, acabaven memoritzant el temari. Ara bé, el món també ha canviat i també han canviat les trampes. Han passat del paperet doblegat dins la màniga a la sospita tecnològica, perquè ara hi ha de tot.
2: Sí.
1: Virgueries, Margalida. Auriculars...
2: Pues professors, ara.
1: Sí, i d'aquí que avui venc a parlar i a avisar a tots els que s'estan preparant la activitat perquè no ho tindran gent fàcil, eh? Perquè hi ha de tot. Hi ha auriculars invisibles, rellotges intel·ligents, mòbils i ara intel·ligència artificial, també. I precisament enguany, a les Balears, les proves d'accés a la universitat, les PAU, se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny. És a dir, la setmana que ve.
2: La setmana que ve ja.
1: De fet, ja molta de gent... Prest, sí, jo crec que més o menys que també la vaig fer a inici de,
2: sí,
1: de juny. Crec recordar, però bé, no estic segura. En qualsevol cas, els alumnes de segon de batxiller ja han acabat el curs, ja els han donat les notes, ja saben si podran anar a fer la selectivitat, i ara a les totes estudien el temari, perquè, clar, s'hi juguen moltíssim. I ara més perquè demanen unes notes altíssimes. Però bé, enguany hi ha més noves, o hi ha noves mesures de control i protocols per evitar el frau tecnològic. Però també amb una altra realitat, és que els professors expliquen que els exàmens en general han canviat molt. Són més competencials, menys memorístics i en teoria més difícil de resoldre amb una simple costelleta.
2: Ja, això està bé perquè és amb raonament, no? No és aquelles coses que a nosaltres mos passava. Les 10 característiques de
1: sí, que
2: no sé què...
1: Allò que dèiem empollar.
2: Memoritzar. Clar, i nosaltres el que fem és que mos inventàvem, agafàvem les inicials de cada una d'aquestes 10, escrivíem una paraula inventada i a partir de cada inicial recordàvem totes les altres.
1: Sí, era com per fer un joc, no? Un joc per memoritzar.
2: Mnemotècnia. Una manera de memoritzar. Però és veritat que ara és un raonament més crític i també està bé evolucionar en aquest
1: sentit. Sí, però també s'ha perdut l'artesania, no?, de preparar i elaborar les costelletes. No sé si...
0: I de memoritzar.
1: I de memoritzar. És que, clar, la tecnologia ha canviat les eines i ha canviat la manera en què tenim de fer aquestes costelletes. I mirau, he parlat amb en Joan Tous, que és forense informàtic, sobre això, sobre les eines tecnològiques que...
2: Que fa un forense informàtic.
1: Analitzar, escrutar, sabres per què de moltes coses, wow. Quan hi ha un ciberdelinqüència. No. Per ventura, perquè ha hagut un ciberassetjament en el sistema informàtic, jo que sé, d'una empresa multinacional. Un forense pot se dedica a descloure que és allò que ha passat, que hi ha darrere. Wow. Sí, és una feina bastant interessant. I, clar, li he demanat quines són les eines tecnològiques que tenen ara joves per copiar. I d'escoltar-lo com us ha dit.
3: A més de la xuleta clàssica que ja ve preparada, o de l'alumne que directament treu el mòbil i cerca les respostes a Google, o ara a ChatGPT, es veu que últimament hi ha unes combinacions tecnològiques que fan molt fàcil copiar i fer trampa. Te van en Amazon mateix uns packs que són... Primer, un nanopinganillo, que és un element metàl·lic d'estamany de 2 mil·límetres, com una llentia per dintre d'aquestes petites. Se posa dins de l'orella, és invisible totalment, i aquesta llentia necessita que li enviïn les coses l'àudio amb una espècie de collar, que això sí que és més evident, que ha d'anar davall de la roba, i és la manera que les escoles o els exàmens que tenen detectors de freqüència o fins i tot de metalls, si veuen algú que se comporta d'una forma una mica estranya, puguin detectar que du aquest element. La cosa que va dins l'orella és indetectable, però aquest element transmissor sí que se pot detectar.
1: Ai, a mi me faria molta de por, sobretot perquè és tan petit aquest dispositiu que imagina't que llavors no te'l pot treure de sobre.
2: Ai.
1: T'imagines? Però bé, és vera que és molt sofisticat i que, clar, també qualcú ha d'estar de fora xivant, coant les respostes.
2: I pot
1: haver un còmplice.
2: Inhibidors de freqüència.
1: Clar, enguany hi haurà inhibidors de freqüència. Enguany...
2: També per rellotges i mòbils.
1: Sí, tindran. Segurament ja diran tant que ni mòbils ni rellotges intel·ligents, sí, hauran de deixar-los dins una maleta, dins una bossa, sí, sí, sí. Però clar, també hi haurà inhibidors, ben que dic, que és una de les novetats d'enguany, perquè clar, la tecnologia ha fet que l'enginy també superi barreres. En qualsevol cas, bé, no sé si havíeu sentit a dir d'aquesta nova eina tecnològica, però quina recordeu? Perquè abans dèiem això, no?, d'en Xisco de reduir a les totes els apunts, però clar, jo també he dit el boli, la goma, les mànigues, els estotxos, etiquetes de botella, i hi havia autèntica enginyeria analògica. No sé si recordeu qualque altra manera, no?, de fer aquestes costelletes.
0: Si eres dona, hi havia nines que s'apuntaven la lliçó a lo que seria la part de la cuixa. I clar, ningú te feia aixecar la falda.
1: El mocador, no?, també, dues faquetes de mocadors i dues costelletes allà.
2: Si sempre tenies la mateixa taula, podies apuntar qualque cosa a la taula, però clar, la selectivitat, no sabies mai quina taula te tocaries, òbviament no se podia fer.
1: Jo ara que dic això dels mocadors, jo les matemàtiques me donaven molt malament, fatal. Jo vaig fer el batxillerat social i clar, tenies unes matemàtiques per aventura no tan difícils com les de científic, però tenies unes matemàtiques i clar, no hi havia manera, jo me veia com a molt desbordada en un examen i amb un mocador li vaig demanar a la meva companya de banc, que era en Isabel, una salutació des d'aquí, perquè ella era molt bona en matemàtiques, li vaig dir la resposta de la 3. Clar, en Isabel, molt bona nina, molt bona companya, me va posar la resposta de la 3. Però quan va tornar el mocador, ja primer vaig pensar, quin doi, i jo no sé fer l'exercici que li pos a la professora, que era en PAM, per cert, també PAM, una salutació, per totes les vegades que m'ha de suspendre, la resposta, i com he fet l'exercici. I clar, i en PAM se va acostar jo, i m'ha dit, que dus a sa mà? Clar, me vaig a coronar viva i li vaig dir, no, res, un mocador que tenc un pot de moc i m'ho mocar. I vaig pensar, com ara me llevi mocador? I mai aquest se tinta en el nas, ja l'he cagada, però no, va funcionar bé.
0: I després vas poder veure la solució o es moc qui va deixar enganxat el que era un 3, te vas pensar que era un 8.
1: Vaig desistir, Xisco Nadal, ja, perquè vaig pensar que era del tot absurd posar la resposta sense saber desenvolupar l'exercici. I de fet he de dir que l'examen que vaig suspendre de la selectivitat, l'únic, perquè dels altres més o menys vaig tenir bastant bones notes, va ser de matemàtiques, perquè no vaig saber, o sigui, m'ho vaig bloquejar i no vaig saber fer absolutament res. O sigui,
0: jo,
1: les matemàtiques eren el meu...
0: L'únic que vaig suspendre selectivitat va ser d'història.
1: No m'ho puc creure, Xisco Nadal.
0: Perquè, teòricament, tu estudiaves com a per blocs, quan jo feia COU, i te tocava, havies de defensar dos temes, i de quatre blocs tu ja seleccionaves. Jo dos blocs, ja per selectivitat no me les vaig mirar. I dels altres dos vaig dir, no repetiran els mateixos temes de l'any passat.
1: Vares fer per...
0: En efecte.
1: Descartar...
0: Varen entrar els dos temes mateixos que havien entrat l'any anterior. I ja vaig dir, és que...
1: I en la teva oratòria, en la
0: no,
1: teva d'això...
0: Perquè jo tenia... jo que vaig estudiar la Segona Guerra Mundial, jo superfeliç si m'hagués caigut ja a l'activitat, però no hi va haver sort. Me va tocar la colonització, aquell mapa d'Àfrica del segle XIX que havies de dir exactament com havia anat tot, el Congo belga, és a dir, ara m'ho sabria, però en aquell moment, ni idea.
1: Idò, un altre avís per a navegants, no, Xisco Nadal, que si han de descartar...
0: Descartar-ho només, si vos diuen que se poden descartar dues coses, descartar una només una. Tot i així, vaig treure, me'n record, un 3,75. Que per suspendre...
1: Jo no estic capaç de dir...
0: Hi ha maneres i maneres de suspendre.
1: Jo no estic capaç de dir la nota del meu examen de matemàtiques, no? Però veig que tu ets més valent que jo. Bé, penseu que és més difícil o més fàcil copiar ara o abans? O ara és més arriscat? O com creus que va la cosa? Perquè, clar, ara ja no només parlem de paperets amagats, sinó de rellotges intel·ligents, auriculars, tecnologia artificial... Intel·ligència artificial, no tecnologia, intel·ligència artificial... no ho sé. Vull pensar que els alumnes que ara se preparen descartaran dur aparells tecnològics, però, per ventura, fins ara han fet qualque costelleta d'aquestes, no?
2: És que se m'escapa tot això.
0: Sí, mira, sí, jo crec que paga la pena tota aquesta infraestructura si són unes oposicions on te juguis una plaça que te resoldrà la vida. Ara, per un examen de selectivitat o un examen de l'institut, muntar tot aquest caliportal, no ho he acabat d'entendre.
1: I creus que ara també tenen més pressió? La pressió és més gran, és enorme, per treure una bona nota, per allò que de, no, de que totes...
0: Jo crec que ara han de treure més bones notes perquè tothom, en general, treu més bones notes. I no és perquè siguin més bons estudiants que la meva generació, que s'ha de llegir un tema sobre això, sinó perquè hi ha molta pressió per part dels pares que van a revisar moltes més notes que la meva època. Mo mare...
1: No hagués anat.
0: Ma mare mai va anar a l'institut a reclamar-me una dècima de res. En canvi, ara hi ha molt de pares que van a la tutoria a reclamar les notes dels seus fills. I que, malauradament, molta de gent, molt de professors, cansats d'haver de lluitar contra un, dos, tres, quatre, 30 pares, diuen, escolta, tres dècimes més pas nin i d'altres dècimes més pas nin. I no passa res.
1: I no passa res.
0: I també que ara les notes no són com a la nostra època, que era de unes 10. Ara no, és que ara puntuen sobre 14. Que dius, però quina manera de puntuar és aquesta?
1: Se mos escapa. Clar,
0: a mi, jo mai ho he sabut fer.
1: No, i entre tot, entremig de tot això, aquesta selectivitat d'ara crec que és bastant diferent, tot i que els nervis siguin els mateixos que els que teníem nosaltres, la cosa ha canviat, no? El ritual és el mateix, però clar, ha canviat de la puntuació...
0: Sí, però la selectivitat només és un examen si no t'hi jugues res. Si tu saps que el teu examen de selectivitat depèn perquè tu vols fer enginyeria mecànica, no, vols ser metge o vols entrar a, jo què sé, a telecomunicacions, jo entens la pressió que pot dur qualcú per haver d'assolir aquesta nota. Si anaves com jo, que per entrar a filologia te demanaven un 5, doncs jo vaig anar a selectivitat i el meu 3,75 d'història per mi no va ser cap drama.
1: No va ser cap drama. Clar, però també t'he dit que ara n'hi ha bastantes, però la majoria de carreres te demanen molta de nota. Vull dir que...
0: Ara sí, és que ara ja demanen nota per tot.
1: Clar, és que... I després hi ha aquells vídeos virals que se mostren a xarxes després de la selectivitat, no? Que fan aquella repassada de les notes. Què penses que has tret d'història? Què penses que has tret... No? I la persona va dient les notes...
0: A mi ja me fa molta peresa.
1: No, sí. I que hi ha autèntics drames després, perquè hi ha gent que se pensa haver tret unes notasses pensant que podrà fer aquella carrera que ha desitjat fer durant tant de temps i després no li arriba, i hi ha autèntics drames.
0: És que si han estat excessivament permissius en tu en les notes d'assistitut, la selectivitat el que té és que varem una mica segons quin tipus d'excessos, perquè allà el professor que corregeix és que no sap ni qui ets. Valora allò que hi ha en el paper.
1: Valora. I és que en el final, entre costelletres microscòpiques, fórmules escrites al marge i noves temptacions digitals, pot ser la gran conclusió que vos he de dir avui, és que copiar ha evolucionat tant com la tecnologia, però els nervis, com vos de davant d'un examen, continuen sent exactament els mateixos. Abans era el paperet dins la màniga, ara pot ser una pantalla o una intel·ligència artificial que t'ajuda, però la pressió, les inseguretats i aquella esperança d'un miracle de darrera hora segueixen ben vigents. I pot ser hi ha una altra veritat universal que travessa generacions, perquè moltes vegades l'esforç invertit a trobar, que has dedicat a trobar la manera de copiar, acaba sent gairebé tan gran com el d'estudiar. Així que, estimats meus, que vos vagi molt bé a tots els que prepareu la selectivitat, que després, ja ho sabeu, arriben ses estimades i esperades vacances.

0: Sí, va ser vacances esperades.
1: Vacances, i per cert, na Mònica me fa una apreciació, perquè jo he dit totes 100 costelletes pensant que soc supernormativa, i sabeu que no, que se diu xuleta. Una xuleta, sí? se pot dir gràcies, Mònica.
0: És correcte dir xuleta.
1: Sabeu que sí, sabeu que sí, jo pensava que no, però... Sí,
2: perquè és una cosa que en català no tenia traducció, i van agafar aquest xanisme.
1: Exacte.
2: Com a sa xuleta.
1: Mira que jo m'agradava dir costelleta.
2: Perquè tu sempre estàs molt de ses costelletes.
0: És una altra cosa.
1: És una altra cosa, sí, sí. Res, estimats, bona setmana.
0: A tu també, i descansaràs uns mesos ara?
1: Sí, sí, sí, anant també de vacances, com en Bad Bunny.
0: Idò, moltes gràcies per tot. Ens veurem amb l'alegria els dilluns. Gràcies, Joana.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
3: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
2: El Guateque Musical.
6: Posarem un pot de musiqueta per acabar aquest programa amb un guateque dedicat a l'any 1977.
7: Així és, aquest any que va néixer en Celestí Oliver i sí, encara no havien fet el seu any. Ai, i avui ha arribat el moment. L'any 1977, Maria del Mar Bonet publicava un disc que combinava poesia, compromís i mediterrani pur. Música per escoltar i també per pensar en temes que sonen així, a l'anar.

Lluís Llach, que era una de les grans veus de la nova cançó, i el 1977 les seves cançons eren molt més que música, eren també símbol de llibertat i identitat cultural com aquesta Laura.

I abans de convertir-se en icona pop internacional i negar el canvi climàtic i l'efectivitat de les vacunes, Miguel Bosé també va tenir etapa de balada intensa i molta cabellera al vent. Amiga, publicada al 77, va ser una de les cançons més populars dels seus inicis.

0: entre nosotros.
1: 1977 era un any de canvis i aquesta cançó pràcticament en va ser la banda sonora parlant de Libertat Sinida del grup Xarxa, que es va convertir en un himne de la transició espanyola. No,

Ton Naraper, Hotel California, dels Eagles, gravada el 1976, però publicada com a single el 1977, va convertir-se immediatament en un dels grans himnes del rock.

I els VGs varen dominar la febre disco gràcies a la banda sonora de Saturday Night Fever, amb un John Travolta que va convertir el fet de caminar pel carrer en un esport olímpic.

I tancaran la paradeta amb les Bacara i el seu Yetzir, I Can Boogie. Publicada el 1977, la cançó es va convertir en un èxit enorme. Número 1 al Regne Unit i milions de còpies venudes.

0: 1977.
1: I això.
2: Doncs sempre deia
0: i això. Ai, que van Celestí.
3: Sí, va. És que ell és molt desbugui, per això.
0: Sí, sí, és desbugui, això. Desbugui, bugui. Xisco, Celestí, Miquel, moltes gràcies, Toni Cardell. Fins demà. Al control tècnic. Fins demà. Fins demà. Fins demà. Una ferrada.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu començant la setmana amb una novetat editorial i parlant també d'un concert amb el piano com a protagonista? Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Començàvem setmana amb una conversa amb l'escriptor barceloní Josep Maria Argemí. Acaba de publicar El naixement de Venus, amb Leonard Muntaner, editor. És una novel·la realista que deixa entreveure la vinculació de l'autor amb Mallorca. Després, música en directe al marge del miniconcert dels divendres. Avui rebem el pianista Pierre Bouzon, que continua la promoció del disc Serenity, gravat a Lloret, als estudis Red Carpet, i que presenta aquest dies a Mallorca. I per acabar, més avançaments de concerts interessants per aquesta setmana. En concret, el concert de Martin Simpson a Porreres aquest dissabte.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Marga Cifre, el control de la tècnica.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

Un escritor abandonat per la inspiració, un mossèn que sembla que surt d'una pel·li d'en Sorrentino, un indistret, una baronesa que podria ser un personatge de Tolstoi o tal vegada de Villalonga, una jove que ven el seu cos, i molts d'altres amb vides que s'acaben connectant en qualque moment. Travessen geografies concretes de Mallorca a París, però sobretot a l'illa, als seus racons. I parlen d'una nissaga i descriuen una classe social alta impostada com els fins de Chabrol. Avui parlant del Naixement de Venus, editada per Leonard Montaner, amb el seu autor.

0: Filòleg, mestre de formació, autor, Josep Argemí, com estem? Benvingut a l'Aviador.
1: Molt bé.
0: Bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Bona tarda.
0: En una introducció que evidentment ha de ser breu, perquè estem en un programa radiofònic i aquí el protagonista és vostè, miri quantes coses he pogut dir d'allò que m'ha suggerit aquesta novel·la en 100 pàgines. Té molta substància, suposo que sou conscient, no? Que heu posat allà moltíssima informació, personatges molt ben construïts, complexes.
1: En sóc perfectament conscient i jo penso que com més personatges hi ha, més difícil es fa d'expressar diferents caràcters. Però en aquest cas, tots van adreçats en un mateix sentit, que és el de la mitomania i l'erotisme. És aquest erotisme, aquest desig desenfrenat que desperta l'arribada d'una noia de París a Mallorca. En aquest sentit, tots els personatges, que són diferents entre ells, però tots s'enfoquen, s'aboquen en aquesta mena d'abisme eròtic, per dir-ho així.
0: Clar, el cos que genera la bellesa, no? Una idea que precisament, ho deia jo a l'inici, també transita per qualque pel·lícula d'en Sorrentino, alguna d'elles recent, la penúltima, per exemple. Clar, aquesta novel·la, Josep, té una gènesi, si no vaig errat, un precedent bastant clar.
1: Sí, si et refereixes a d'on surt la novel·la, és allò que en diríem una derivació, un spin-off, per utilitzar el llenguatge de les sèries, de Les nimfes sota el sol, que és una novel·la meva anterior que vaig publicar a l'editorial mallorquina també, a Dia Edicions, on alguns personatges com a mossèn Orfila, per exemple, és ben present, no? Aquesta mena de mossèn que sembla que tingui 1000 anys, que té uns comportaments tèrbols i una gran influència social, etc., un canonge de la catedral, tota aquesta mena de personatges, alguns d'ells tornen a aparèixer en el naixement de Venus, perquè el naixement de Venus em va sorgir com una mena de necessitat gairebé, perquè algun dels fils narratius de Les nimfes sota el sol, que és la novel·la anterior, em quedaven curts, vull dir, jo els volia continuar. I no amb una novel·la de 300 planes, com era Les nimfes del sol, sinó amb una mena d'obra compacta, com tu has dit al començament, que seria El naixement de Venus, en aquest cas. I sí, la bellesa, i parles de Sorrentino, i és cert, perquè la bellesa, com alguns autors o cineastes comenten en els últims temps, és gairebé una necessitat en aquests temps que vivim, que són l'apoteosi de la immoralitat, per dir-ho així.
0: Totalment.
1: Aquesta mena de... Era grotesca. Una època d'un narcisisme desbocat. Aleshores, davant d'això, aquesta bellesa gairebé innocent, perquè aquest personatge que arriba de París, aquesta noia que es diu Sílvia, és gairebé, no diré indiferent, no diré ingènua, però té una innocència que gairebé podríem dir-ne mítica, en aquest sentit, i els altres ho veuen d'aquesta manera i s'encenen, per dir-ho així.
0: Clar. M'agradaria parlar, Josep, de la descripció dels personatges. Hi ha una frase que em sembla meravellosa: el seu rostre era un palimpsest solcat per les línies d'un temps gairebé llegendari. Jo no sé si aquestes definicions venen quan ja tens construït el personatge, o una vegada que o al revés, que aquestes definicions te serveixen precisament per construir el personatge.
1: És la segona opció. Són les definicions que van sorgint per construir el personatge, perquè jo t'haig de dir que abans del personatge, i fins i tot abans de la mateixa obra literària, aquesta i de les altres meves, jo tinc una fascinació pel llenguatge i per la llengua catalana en particular. I és aquesta fascinació que fa que, a mesura que tu vas escrivint, és que allò que em diuen un work in process, és a dir, tu vas escrivint i es va creant el personatge. Es va creant i en aquest cas, aquest palimpsest és d'aquest mossèn Orfila del que parlava fa un moment.
0: Meravellós personatge.
1: Sí, estic d'acord. Gràcies. Perquè es va creant a través del llenguatge. Jo crec que és una manera de fer que no parteix una planificació pròpia. Jo no faig, no planifico, o no... Potser sí que tinc unes quantes idees, però no em faig un organigrama, un planning, com si estigués fent un pla de negoci en un altre aspecte de la vida. No, no, en absolut. És pel plaer, tot és pel plaer i per la felicitat d'escriure. Sí, sí.
0: Després parlarem més del llenguatge, perquè t'has acostat a les formes mallorquines, a l'amo, i a més tu ets català, per tant té un doble mèrit, tot i que és vera que tens una família, tens una pota, diguem, una cama mallorquina, no? La família de ta mare, no?
1: Mm. Sí, sí, és cert. Però és aquesta herència mallorquina, sí, sí.
0: Però és el primer pic que t'acostes a, diguem, a les formes mallorquines escrivint, vull dir...
1: No. Com et deia abans, Les nimfes sota el sol, de Dia Edicions, també hi és aquesta aproximació lingüística. Mm-hmm. Perquè, clar, si tractés d'una temàtica i descrivís un paisatge mallorquí amb unes formes lingüístiques que no són les pròpies del lloc, per dir-ho així, de la parla mallorquina o de la llengua de Mallorca, semblaria poc versemblant. I la versemblança, tots els que ens dediquem a la literatura, sabem, o hauríem de saber, és la primera exigència
0: total,
1: a l'hora de construir una història i uns personatges. Mm-hmm.
0: Alguna família mallorquina hauria de sentir-se al·ludida, o és una composició, diguem, que no. Vou de diferents nissagues possibles?
1: No, o? Total. No, és que no... No veu de cap nissaga en particular, ni tan sols de la meva nissaga, si és que en podem parlar. No, en absolut. És una ficció pura i dura. Aleshores, evidentment, hi ha ressons de històries que jo puc haver sentit, però estan tan desfigurades per la meva imaginació, la meva fantasia,
0: clar,
1: que de vegades és brutal, tan desfigurades que no... No, que ningú passi pena, que no, ningú s'ha de sentir al·ludit i simplement han de llegir i passar-ho bé, simplement.
0: De tot el més, és una galeria de personatges molt villalonguians, no? I supos que és conscient a l'hora d'escriure que t'acostes en aquest univers.
1: Totalment. Mira, t'haig de dir que els dos germans Villalonga, perquè no només hi ha el Llorenç,
0: sí,
1: el
0: Miquel, hi ha també.
1: El que... El Miquel, que no és gaire conegut o tan conegut com el seu germà, però va fer una novel·la que a mi em va, en castellà en aquest cas, que a mi em va agradar molt, quan em va divertir molt quan el vaig llegir, que és Miss Giacomini, que parla d'una trapezista, una cantant que es deia Consuelo Bello, que a principis del segle, XX, el 1910, va arribar a Palma i va escandalitzar les senyores de Casa Bona, per dir-ho així. I aquesta història, que no deixa de ser una anècdota provinciana d'aquella època, per dir-ho així, però està explicada d'una manera tan divertida i humorística que em va semblar molt, molt oportú agafar-la com una mena de com t'ho diria, d'argument, de petit argument per traçar aquesta història meva d'una noia que arriba de fora, en aquest cas de París, perquè representa que té família a Mallorca, suposadament,
0: sí,
1: per fer una mena de cura, com t'ho diria, psiquiàtrica gairebé, de descans, de repòs. Uh-huh. I això, arriba allà un element absolutament forani, amb uns costums diferents, i això crea una gran expectació, per dir-ho així. I, clar, hi ha aquesta Miss Giacomini del Miquel Villalonga, però també hi ha la trilogia de la Lulú d'en Llorenç. És Lulú, la Lulú, Lulú Regina i La Gran Batuda, que són novel·les magnífiques, des del meu punt de vista, on també parla de personatges extravagants i excessius, mallorquins, en aquest cas, que porten una mica enllà la credibilitat de tot plegat. I fan una història, construeixen històries que vaja, que són dignes de ser llegides.
0: Mm-hmm. Clar, hi ha una crònica de l'alta societat molt afinada, no sé si has transitats, diguem, aquesta classe social per poder, diguem, després definir-la, plasmar-la d'aquesta manera.
1: Home, aviam, la família de la meva mare era una família, diguem, de la... Mm-hmm. de la classe alta, podríem dir-ne així, mallorquina, o era o és. El que passa que la meva mare ja no està en aquest món, però vull dir que de petit jo vaig estar a Palma, vaig estar a casa de la meva àvia en un casalot al carrer Sanglada, els meus besavis vivien al carrer Sant Miquel, l'antic cafè, bueno, l'antic no, l'actual, cafè Cappuccino,
0: sí.
1: Era casa dels meus besavis, canques. Vull dir que, sí, que, no sé, clar, jo quan no vivia no era conscient de gairebé de res, però a mesura que et vas fent gran et vas adonant que les experiències que tu has viscut potser no són les mateixes que han viscut altres persones. Vull dir, una cosa d'una evidència absoluta, però quan ets un nen no ets conscient de moltes coses, sinó que vius les coses amb una certa ingenuïtat i vius en una finca de... o passes estius en una finca de la teva àvia, i vius la vida de camp, i res més, i passeges amb les cusses, i vas amb els caçadors, etc. Però no et fas grans plantejaments. Aleshores, quan ets més gran, racionalitzes tot plegat i te n'adones que hi ha un gran material... de memòria sentimental i familiar que pots aprofitar a l'hora d'escriure. És això.
0: Josep, quina relació tens amb la literatura mallorquina, més enllà de referents que hem esmentat, d'en Villalong, el seu germà? Com t'has relacionat durant la teva vida amb la literatura d'aquí?
1: Home, jo el que m'ha agradat molt llegir... Bueno, això era molt, molt jovenet, però hi ha dos llibres, per exemple, que a mi m'han semblat, tres en concret, dos fascinants, que són del mateix autor, curiosament, que és Llorenç Ribé, que és La minyonia d'un infant orat,
0: sí.
1: I Els camins del paradís perdut. Aquests dos llibres per mi han estat molt importants, perquè bàsicament la majoria de llibres que jo he publicat s'encabeixen en allò que en diríem literatura fantàstica, literatura d'imaginació.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, aquests dos llibres han estat bueno, per no parlar de Ramon Llull, també, que és el pare de tots nosaltres.
0: De tots.
1: Per dir-ho així. El gran pare.
0: Totalment.
1: I un altre llibre que ja vaig llegir més endavant a la Universitat, a l'Autònoma de Barcelona, va ser La faula, de Guillem de Torroella, que és un poeta mallorquí del segle XIV, i va escriure un poema meravellós que entra dintre d'allò que en podríem dir la matèria de Bertanya, del rei Artús, etc. És un cavaller, que en aquest cas és ell mateix, es presenta com a personatge, que és segrestat a la vall de Sóller per la fada Morgana, que el porta en una balena a l'illa Encantada per consolar el rei Artús, que està trist perquè veu que la cavalleria ja... està desapareixent. Aleshores, aquest llibre també em va semblar tan extraordinari, tan... Però, bueno, anant una mica més cap aquí, podria parlar de la poesia de Rosselló Pòrcel, que em sembla...
0: Meravellós.
1: Meravellosa, i de les millors poesies del segle XX que jo hagi llegit. O, per exemple, no sé, altres autors...
0: Allò me sembla un llibre culte, ple de referències, Rimbaud, Morant, Paese, Pasolini, Balzac, Otto, moltíssimes, però no pedant, que això també és important. Hi ha una mena de cànon amb aquesta desfilada, si em permet l'expressió, de referències literàries o artístiques?
1: Jo
0: de
1: no
0: cànon particular.
1: Jo no ho sé, perquè jo t'haig de dir que no he pretès... ni pretenc construir cap cànon més enllà del que com a lector faig o llegeixo. I en aquest sentit haig de dir que sóc un lector completament desordenat, completament caòtic, absolutament. I jo puc llegir una novel·la de Balzac o Borges, o Bioy Casares, o Joan Maria de Sagarra, que és un autor meravellós català, o alguna cosa de Ramon Llull, que sempre torna Ramon Llull, fins a les últimes novetats de poesia i de narrativa d'autors d'ara mateix. Aleshores, no, cap cànon, perquè jo no sóc ni crític, ni pretenc tenir una altura de mires, ni una prevalença en aquest sentit en absolut, ni sóc editor, simplement sóc un lector que escriu, que per mi són com les dues cares de la mateixa moneda, la lectura i l'escriptura. En aquest sentit, vaig i vinc d'una manera facilíssima.
0: Me sembla que també hi ha grans frases, grans imatges, o imatges en forma de frase, o frases que esdevenen imatges. M'encanta aquella de l'irrefrenable escriptor de cartes que no rebien resposta, me sembla com molt poètic i a la vegada que amaga un misteri, no? No sé si aquestes frases sempre me genera curiositat si aquestes frases se treballen, Josep, o te surten així, diguem, d'una manera molt orgànica.
1: Jo no et diria que ni que em surtin ni que es treballin. O sigui, responent una mica com el que responia fa una estona, és com un procés. O sigui, tu fas una primera versió, ja no de la frase, sinó del paràgraf. Per mi els paràgrafs són la unitat de sentit. Això que et dic és una mica estrany, però no és la pàgina, no és la frase, no, és el paràgraf. El paràgraf és la unitat de sentit. I aleshores, el paràgraf el vas construint, i òbviament vas construint les frases del paràgraf. Aleshores, pot sortir-te en un primer moment una frase brillant i donar-la per bona, però clar, quan tu escrius, et vas llegint el que vas escrivint, tu ets el teu primer lector del teu text. Aleshores, molt sovint ho vas refent, per dir-ho així. El que passa que també t'haig de dir que aquesta obra, El naixement de Venus, la vaig escriure en, no diré, en un primer moment i ja està, però amb una mena d'esperit ja de amb un impuls decisiu. Ho dic en el sentit de que no va necessitar gaires correccions.
0: Perquè la tenies ja en el cap.
1: Sí, la tenia en el cap, la tenia en el cap des de feia temps, per això que t'explicava de la continuació de les nimfes, etc. Aleshores, no va necessitar gaires correccions, aquesta és la veritat.
0: Què interessa, Josep Maria Argemí, com a lector? Ho dic perquè jo he llegit a qualque entrevista allò que l'autor ha de desaparèixer, o s'ha d'amagar l'autor, que l'important és el test, que l'autor ha de servir en el test. Però jo diria que ara mateix no és la tendència, no és allò que més triomfa, si m'he permès aquesta expressió tan vaga, no? Això de triomfar la literatura és molt...
1: És cert. I jo estic d'acord amb tu, no és el que triomfa, perquè és una decisió de màrqueting editorial dels grans grups, diguem-ho tot, vull dir, que es té la convicció per part dels grans grups editorials que la millor manera de vendre un llibre és vendre l'autor. I després el llibre o l'obra no passa a un segon pla. I ho veiem en els grans premis literaris, etc. Aleshores, jo ho dic en aquest sentit, no que hagi de desaparèixer l'autor. Òbviament, l'autor no pot desaparèixer perquè sempre està allà, és l'autor de l'obra. Però ho dic en el sentit que l'important, almenys per mi, és el text, és l'obra, és la que, quan hagin passat els anys, decidirà l'obra si és vàlida, si pot ser rellegida, que per mi és la prova del nou d'un llibre de la literatura. La relectura, res més. O sigui, si tu pots rellegir un llibre al cap d'un any, per exemple, o tres anys, i aquell llibre et segueix agradant, et segueix interessant, et segueix fascinant. Aquesta, per mi, és la mesura que aquest llibre és bo, senzillament. I si l'autor és així o aixà, o és de Mallorca, o de València, o de Catalunya, no et dic que no tingui la seva importància, naturalment que és important, però no...

0: Metres Ràdio és patrimoni. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.

I així de bé sona en Pierre Bussaran. No és un divendres d'acústics, però tenim música en directe. Mònica, això és a l'Aviador, això és IB3, a més amb Andrea Sánchez, del control tècnic. Andrea, benvinguda de nou, després de mesos. Que bé, no?, el piano, que bé que sona sempre. Bé, sempre que se toca bé, clar, si me poso

0: Pere Besarà, moltíssimes gràcies per estar aquí i tocar així de bé i que vagi molt bé aquests concerts que tens a tocar. Moltes gràcies a tu.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
2: A bientôt.
0: Sí, a bientôt. 6:55. Una pausa i continuem.
3: IB3 Ràdio és participació.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I més música, Mònica, perquè avui acabam amb una recomanació musical.
1: Exactament, és un altre concert que celebra el 50 aniversari de la publicació del primer disc que va publicar Martin Simpson. Ja ha estat a Mallorca altres vegades en el festival Folk You i ara rememorarà aquest disc publicat la primavera de 1976. Actuarà a l'Auditori de Porreres aquest cap de setmana, si no vaig malament dissabte. Ell, ara el sentireu, en Martin Simpson, que ha estat tan amable d'enviar-nos unes paraules. Ell diu que és a Palma, però no, heu de canviar Palma per Porreres, però l'escoltam.
2: Hello to my friends in Mallorca. This is Martin Simpson here. I'm very, very pleased to say that I'll be playing in Palma on the 30th of May. And it's been a while since I've been to play for you, and I've always loved it. I love the city, and I love the gigs, and I can't wait to play for you again. So I'll see you on the 30th in Palma. Thank you very much.
1: Thank you, Martin. De fet, han de dir que presentarà i haurà també, perquè acaba de publicar un disc que se diu Some Kind of Jubilee amb la discogràfica Topic Records. Han de dir que és un concert que organitza The Impossible Bird, recordeu que Antomeu Gomila darrere, i diu que és el seu artista preferit de sempre, de tota la vida. Per tant, no vos ho podeu perdre aquest dissabte en l'Auditori de Porreres, Martin Simpson.
0: I en la música de Martin acabant per avui, ja sabeu que demà més aviador a partir de les 6. Ara en 2 minutets vos deixem les notícies.
1: Adéu.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. L'home és un llop per l'home. Ens ho digué Plauto en el segle II abans de Crist i ens ho repetí Thomas Hobbes en el segle XVII. Homo homini lupus vendria a dir que els humans som egoistes per naturalesa, que ens mou la competència malsana, entenem, i que sense normes i regles que facilitin la convivència hauríem o viuríem en una constant guerra. Per això, fins i tot la guerra té les seves normes. La paraula polisèmica d'avui és llop, i crec que, com va passar la setmana passada amb cendra, hi trobarem bellesa també en aquest mamífer carnívor que té en peu de guerra els ramaders de les zones on habita. La pregunta és possible la convivència?

Udola el llop, sembla que plora o que canta. Diuen que ho fa per comunicar-se amb la manada, per defensar el seu territori, per coordinar la caça. Ho fa quan està tot sol, però també dins el grup. No tots udolen de la mateixa manera, i no ho fan només a les nits de lluna plena.

0: Dios.
1: El llop històricament no ha tingut molt bona fama en el cinema, en la literatura, en els contes infantils. Podríem dir que és la maldat personificada. Fins i tot els llops amb pell d'ovella tenen alguna cosa que amagar. I ja sabem què li va passar a en Pere quan cridava cabell llop, i no, que no venia fins que va venir i ningú el va creure i va matar les seves ovelles.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: Notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio és legendari.
13: És un facto.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
14: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
15: Aquí. Au! Au!
14: Tens un poquet de cara de llop amb aquesta barbeta.
15: Amb aquesta barbeta, sí.
14: Mira'm alerta, anirem alerta a qualsevol canvi que se produesqui a la família d'Antoni.
15: Momento licantropi.
14: Mentre anàvem xerrant. A veure, avui hem triat la paraula llop.
15: Sí, hem triat la paraula llop. I és curiós perquè hi ha algunes excepcions.

0: Des que sense de parlar-ne directament ja n'han parlat, vull dir, la transformació de Leonardo DiCaprio de Mindundis a llop de Wall Street, el llop de l'empresa de Glengarry Glen Rose, el llop solitari de León, el professional, o el llop solitari de Seven, però n'hi ha una de la qual encara no n'han parlat, que és el licàntrop, que és aquell home que se converteix en llop, vaja els efectes de la lluna plena. Així que avui ens centrarem única i exclusivament en l'home llop. I començam a l'any 1941 pel clàssic del clàssic. El fill d'un noble anglès torna a la mansió de son pare després de diversos anys en els Estats Units i una nit, en companyia de dues veïnades, acudeix a un campament singar per visitar a una endevina i són atacats per un llop. A partir d'aquí, la història clàssica, l'home que se transforma en llop durant les nits de lluna plena, s'alimenta i el 7 demà de matí no se'n recorda res. Això és El Hombre Lobo, any 1941, quan Lon Chaney Jr. va fer un dels seus millors papers. La pel·lícula va reafirmar la reputació que tenia la Universal com a primera font de pel·lícules de monstres. Recordem que la mateixa empresa que havia fet uns anys abans Dràcula i que havia fet Frankenstein de James Whale i la novel·la de Frankenstein, etc etc. A nivell tècnic és una pel·lícula preciosa. És curiós perquè, a pesar dels anys, tant la fotografia com el disseny artístic, els efectes especials, són un envoltori perfecte per unes interpretacions fantàstiques i una pel·lícula magnífica. A mi és una pel·lícula que m'encanta. Els monstres de l'Universal m'agraden molt, perquè, a més, és això. Són gent que no... Vull dir, tenien els efectes que tenien, tenien els medis que tenien, i amb el que tenen, que en el final no és més que un tipo en el qual li han aferrat pel a sa cara i li han posat una perruca terrible i un guants, ostres, te generen empatia, te generen por, tot el que volien. I clar, t'ho imagines a l'any 1941 quan se va estrenar i dius, mare de Déu, se gent havia de sortir disparada al cinema.
1: I d'aquest era l'objectiu, que passessin por amb aquesta història d'aquest home llop que avui és el protagonista d'aquest aquesta llista de pel·lícules.
0: Sí, tenim una època al mig, que és l'època dels anys 80, que és aquí on Som a Llop va com a explotar d'una manera bestial en el món del cinema. I ningú com a Joe Dante, director de Gremlins, director d'Exploradores, per posar en marxa la seva màquina d'efectes especials, així, molt quix, molt quix.
2: Bill, despierta, hay alguien ahí fuera.
3: ¿Eh?
2: Fuera. Oí como un aullido. Escucha.
3: Es el viento.
2: Parecían aullidos.
0: Despierta, Bill, despierta, li diu Karen, que aquí hay alguien. Alguien, i sí, això és la popular presentadora de televisió que se n'ha anat a descansar en el camp amb el seu home després de patir un atac per un violador. I sí, hi havia algú, un home llop que mossega a Bill i el transforma. Això és Aullidos, dirigida per... ja ho dèiem, Joe Dante, a l'any 1981. És una proposta considerablement intel·ligent i, a més, hi afegeix un personatge que és la reportera o la periodista i, clar, tens un punt de reportatge, tens un punt de crítica social en els medis de comunicació i, sobretot, un punt de comèdia perquè... clar, en el final no deixa de ser una pel·lícula molt ridícula. Això sí, no és una pel·lícula simple, uh-huh. Val? Lo que passa és que, clar, és lo que és. No és. Són els anys 80 en su momento más explosió, vull dir, més pop. Com quasi tot el cine de Dante. Lo que passa és que, a més, és una gran actualització del mite i quan ja pareixia que hi havia poca cosa que contar. I, curiosament, comença aquesta pel·lícula, s'estrena a l'any 1981, i el mateix any va arribar John Landis per donar-li sa volta a tot.
4: I'm sorry I'm upsetting you, David, but you don't understand what's going on.
5: I understand, all right.
4: You're one of the undead, and I'm a werewolf.
5: Yes, that's right.

0: un hombre lobo americano en Londres. Dos joves nord-americans amb motxilles que recorren Europa durant 3 mesos s'adentren a una zona rural anglesa i són atacats per una bèstia que els canviarà per sempre. Per molts, en els quals m'incloc jo mateix, és el que combina aquest terror licàntrop, aquesta comèdia adolescent, música de Creedence, Clearwater Revival i uns grans efectes especials.
1: Que alguien me ayude!
0: John Landis, recordem que és el tio que va dirigir Blues Brothers. L'equip s'ho va passar molt bé rodant la pel·lícula i se nota. A més, se'n riuen del cinema de terror, se'n riuen d'aquests monstres, però ho fan molt bé, perquè aquesta escena que sentíem, que és una de les millors transformacions d'un home al llop que s'ha rodat mai, estem a l'any 1981. O sigui, fins i tot va tenir una seqüela terrible en Julie Delpy, la nostra estimada protagonista d'Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, que se va dir Un hombre lobo americano en París, que és terrorífica, ja no lo, ni se vos ocorresqui costar-vos-hi perquè és insostenible, però aquesta, en el moment d'aquest, de la transformació en so Blue Moon de la Creedence, és molt, molt guai, és una pel·lícula molt xula.
2: I d'un hombre lo americano en Londres, tot una pel·li d'oculta, i per on seguim?
0: I seguim 3 anys més tard, a la mateixa època, el gran Neil Jordan va adaptar un llibre d'Angela Carter, que se deia La càmera sangrienta, que era una sèrie de relats sobre llops i persones basades en el que l'escriptor havia interpretat que tenia com a submissatge en la caputxeta vermella.
3: Pobre criatura sin habla. No temes, no temes, no temes. No. Con el tiempo se te curará.
0: Uf, és que és complicat. Va escriure un munt de contes i el que va fer Neil Jordan és agafar un d'aquests contes i estirar-lo amb com espurnes dels altres. No? Això és En companyia de lobos. La història és complicada. Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, una jove neta torna a casa predina, que li explicarà històries de llops i el perill que comporten els homos que tenen les celles juntes.
2: Ah, molt bé. Val?
0: Bé, no ho sabíem, eh?
2: No?
0: No, no, no, no. És una pel·lícula de la qual jo crec que se sentirien orgullosos els germans Grimm, perquè té una estructura, és vera, que molt complexa i de vegades t'arriba a posar molt nerviós, però és genial i pertorbadora a la vegada. I, a més, veure a la protagonista, que és la senyorita Fletcher, Angela Lansbury, fent una pel·lícula de terror, sempre és un plus. Va guanyar el premi a la millor pel·lícula i el premi als millors efectes especials en el Festival de Sitges. Estem a l'any 1984, eh? Ojo. A mi és que aquest cinema quasi sèrie B, pop, m'encanta.
2: Idò, En companyia de lobos, Neil Jordan, 1984, i clar, t'has hagut de reprimir. Perquè n'hi ha moltes.
0: N'hi ha moltíssimes. Soldats contra homes llop, una locura gairebé caníbal titulada Dog Soldiers. La versió en la franquícia de 4 pel·lícules de Kate Beckinsale a Underworld, la terrorífica de terrible, perquè és terrible, mescla de monstres amb història de mort gòtica de Crepúsculo, un Jack Nicholson marcant territori i enamorant Michelle Pfeiffer a Lobo, i fins i tot un home llop meravellós amb animació a la saga d'Hotel Transilvània i un Michael J. Fox, per favor, que jugava a bàsquet de pelo en pecho en aquesta revisió de Jo fui un hombre lobo adolescente dels anys 50, que d'aquesta no n'he parlat, però m'encanta també.
2: I per cert, deixa'm afegir que ara m'ha vengut en escap Lady Halcón. Per favor, aquella història hermosíssima on Michelle Pfeiffer se transformava en llop
0: No?
2: amb el Falcó. En Falcó.
0: Ah, Lady Halcón.
2: I era ell, en Roger Casadell.
0: Roger Hauer.
2: Exacte, que era...
0: Se transformava en llop. Era una espècie de Romeo i Julieta. Sí. Ella se transformava de dia i ell de vespre. Sí, sí, sí. Però jo crec que de totes aquestes mils que hi ha, jo me quedo amb una.
4: És una de esos Wolfwalkers.
5: Wolfwalkers?
6: Espera!
4: Son los que usan magia salvaje para hablar con los lobos.
7: Ya puedes salir.
8: Podemos olerte. Ya peces.
9: Eres una Wolfwalker.
0: És una pel·lícula d'animació que mos conta la història d'una jove que viatja a Irlanda amb son pare per participar a una cacera de llops, però coneix a una nina misteriosa que viu en el bosc. Això és Wolfwalkers, una pel·lícula de l'any 2020 dirigida per Tom Moore i Ross Stewart, que és del mateix estudi de... El secreto del libro de Kellys i La canción del mar és una absoluta meravella d'animació i tradició que vos deixarà fascinats. Té un colors i una estètica tan, tan guapa de veure que te quedes allà amb la boca oberta dient, buah, quiero más, por favor, donau-me més. Si no l'heu vist, és molt, molt guapa. Si teniu infants, els hi encantarà perquè els personatges són preciosos i, a més, té un dibuix molt senzill, molt quasi de llapis. Se veu el traç tot el temps, se veuen com els colors pintats. És, en sèrio, és una pel·lícula preciosa, preciosa.
2: I amb aquesta joia de l'animació, que va amb aquesta llista de pel·lis avui, a partir de llop i homes llops, per escollir els que més vos agradi, o tots, des del principi fins al final. Toni Camps, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i salut i cinema.

0: IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Ja anem arribant al final del capítol. Haurem de fer una segona part amb la paraula llop. Ens ha faltat, per exemple, xerrar del llop de mar, aquest vell marí intrèpid, el llop marí o la foca mediterrània, que també deim, de fet, aquí vell marí, el llop de riu, que és un peix, i pensava jo també en la malaltia crònica del lupus, per analogia amb l'etimologia llatina de llop, que és lupu. Ah, per cert, i del nostre senyor llop, un dels sicaris de la radionovel·la Entre avui i demà, La xarxa de vidre, que interpreta l'actor Toni Pons Vera.

0: Una altra vegada el maleït encenedor. Què passa, llop? Estàs nerviós? No, estic avorrit. Avorrit de Menorca, de les seves pedretes i d'esperar que aquests dos facin la seva passejadeta travessant tota l'illa.
1: El client els volia aquí, llop. Necessita que facin la feina.
0: No m'agraden els encàrrecs que es fan amb guants blancs. Ja ho saps. El client té massa mania a fer les coses netes. Deixa que descobreixin l'amagatall, llop. No te precipitis, llop. Si per mi fos, ja els hauria aturat ben enmig de la carretera. Els hauria pres els plànols del mapa de l'arxiduc i ara seríem a una terrassa del port, prenent una pomada ben frescata.
2: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
3: I ho feim amb Leonard Oliver. Com estàs, Leonard? Benvingut entre avui i demà.
4: Moltes gràcies, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
3: Escolta, ara anirem coneguent-te una micota millor, però avui hem triat la paraula llop com a eix conductor d'aquest programa. Si a tu te dic llop, que te venes cap primer de tot?
4: Uf, se m'obri tota una porta en el passat perquè jo he estat escolta pràcticament tota la meva vida. I de les primeres etapes que tenim dins l'escoltisme és el grup d'infants de Llops i Daines. Uh-huh. I jo l'etapa de Llops la vaig viure amb una de les etapes més importants, no?, de la meva vida.
3: I de, hem tocat a bona porta avui per acabar aquest programa, fer-ho amb una ajuda en Leonard Oliver a baixar la barrera a partir de la paraula llop, o sigui, aquest moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que és on tu has estat molts anys ficat, pel que veiem, deixa bastanta marca, no, Leonard?
4: Efectivament, sí. Jo, quan vaig entrar, venia d'uns anys que m'acostava molt a desenvolupar-me socialment, tenia dificultats, no?, en el llenguatge, anava en el psicòleg, en el logopeda, i però jo crec que una de les coses que realment va desencallar-me va ser aquesta experiència, no?, amb aquestes etapes primerenques de l'escoltisme, on vaig trobar un ambient que m'acollia, un ambient segur, un ambient on expressar-me, on poder fer companyerisme en l'entorn natural, fent activitats, i això me va ajudar molt i me va marcar molt.
3: Com diuen ara, estaves a un entorn segur, no?
4: Això mateix, estava a un entorn segur, on me sentia cuidat, i bé, els companys i companyes a partir d'allà han crescut junts, no? I jo crec que sí que mos ha, com deies, mos ha marcat molt aquesta experiència.
3: Tu has estat cap de llops, però també has estat llop. Vares arribar en el moviment, escolta, en el moment on s'ha d'anar precisa per ser llop?
4: Sí, vaig entrar just un any abans, és a dir, vaig entrar amb 7 anys i normalment el grup de llops és de 7 a 10 anys. I després, pues, ben convençut, m'hi vaig quedar fins al dia d'avui, pràcticament, que sabés que involucrar, encara que no de manera directa, és un món, jo crec que tot aquest de temps de lleure que s'ha de valoritzar, perquè és un espai com és per mi, no? Jo crec que també per molt d'altres infants, molt important.
3: I se fan amics per tota la vida en el moviment Escolta i Guiatge?
4: I tant, sí, sí. Però també molt de companys aprens a fer feina amb un gent molt diferent a tu. Al final has de treure endavant, no?, els caus, les acampades, els campaments d'estiu, i aquest voluntariat, aquesta passió, i se nota molt la sinergia. És a dir, acabes els campaments d'estiu, les acampades, dient, mira, aquesta experiència mos ha apropat més.
3: I en el moviment Escolta, sobretot, són molt importants els valors que se transmeten entre tots els nins, nines, adolescents, que, i, bueno, i més grans que hi estàveu involucrats. Posa't en el cap d'aquell Leonard Oliver que tenia 7, 8, 9, 10 anyats. Quins valors recordes que vares rebre i que m'imagino que formen part de tu avui dia?
4: Sí, exacte. Jo crec que una de les coses més clares que teníem a dins les escoltes, bé, és sempre a punt, que és la nostra màxima, no? I era la cridada una mica a l'acció, no? Que el jovent fos actiu, estigués preparat per involucrar-se en el que passava al seu voltant, en entendre la societat en què vivien, en jugar, no? Aprenent a través del joc, també, aquest sempre a punt, aquesta disposició, aquesta involucració amb el món que mos rodeja. Al final, deixar aquesta empremta de deixar el món millor del que ho has trobat, no? I a poc això ho vas madurant amb sempre a punt pues, per ajudar els teus companys de l'unitat, per fer projectes de voluntariat cap a la comunitat. Realment és algo que sí que te canvia de per vida, jo crec.
3: I després, tu com a monitor, com a cap dels llops i ses daines, quins valors has transmet?
4: Jo, una de les coses que sempre en els meus infants m'agrada molt bé compartir amb ells i que crec que cada vegada també mos costa un poc més era trobar aquests espais, com han dit, de joc i tal, però també la música. És veritat que a través de la música jo trobava aquest medi d'expressió amb ells que era molt senzill perquè era molt intuïtiu i jo record de fer moltes activitats amb acampades i amb trobades de centenars d'infants on aconseguíem tots ballar aquesta cançó, tenir aquesta coreografia, seure de vora del foc, la guitarra, fer sonar, prendre cançons. Era un paraigua, no?, per aquest sentiment de fer unitat entre nosaltres, de que se sentin recolzats, de que se sentin que això, aquest espai segur, no?, que xerràvem abans, sí. No?, i que se faci pues, amb aquesta, bé, amb tot aquest esforç i tota aquesta música. Per mi era una de les coses més importants.
3: Que bé. Escolta, necessitam... després te manera una cançoneta per acabar de baixar barrera, ara que parlaves de música, però pregunta habitual d'aquesta secció, i no és xafardeig, Leonard, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
4: Jo el que he trobat amb els anys és que una cosa que per desconnectar-me de les pantalles, ja faig feina a l'oficina i és veritat que cap en la vista molt cansada, i un costum que he agafat és encendre una espelma que m'ajuda a tenir aquesta llum càlida i aquesta sensació una mica de pau, i molt de vespres m'adorm amb aquesta, sí, amb aquesta coïsó, amb aquesta flama que me dona una mica de pau a l'habitació i me relaxa.
3: Que bo, i vas de saber que has estat original, eh? Amb aquestes respostes, has estat molt original. Sí, mos l'apuntam. I vinga, què mos proposes per acabar de baixar barrera fins demà de música? Quina música mos proposes?
4: Ai, pues, la veritat és que Maria Dalmà Bonet ha tret un disco nou i és preciós, d'inici a fi, realment val la pena i fer una immersió dins aquesta proposta musical. I jo crec que la de Blaus és especialment adequada, així que jo proposaré aquesta.
3: Vinga, i des d'aquí, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona avui, que la paraula era llop, i en Leonard Oliver ha estat llop, ha exercit de llop, i ho serà sempre. Amb superbon sentit de la paraula, que avui hem après a estimar els llops, també, en aquest molt capítol. Bé. Leonard, moltes gràcies.
4: A vosaltres, que vagi molt bé. Salut.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: 21 anys amb tu.
1: La vida és un fandango, i és que no ho entenc, és un fandango. Perquè si no agafes la vida de bona manera, és molt, molt difícil viure. Però si l'agafes bé, la vida és un regal.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com anem? Com està? Hola, com va això?
0: Molt bé.
1: Sí, a men, com ha anat el cap de setmana? Heu fet bonda? Heu estat bé?
0: Beníssim. Sí? Com han d'estar, Jordi?
2: Beníssim, com sempre.
0: Beníssim. Però atenció, perquè per mi la pregunta, Xavi, no és com ha anat el cap de setmana, sinó com ha anat el dilluns, avui. Perquè, atenció, jo quan me dirigia cap aquí, cap al meu lloc de feina, he sortit de casa meva tranquil·lament i ha passat una cosa clau que marcarà la meva setmana, la vostra, companys, i la de tots els oients.
2: Però a veure què ha estat.
0: He vist una serp.
1: Ui, i saps bé, perquè si tens tant de pànic en els coloms...
0: No, ja una serp no me fa por.
1: Però bé, això vol dir que és un senyal, i d'aquesta manera jo invocaria i convocaria en Dean Gallagher.
0: Exactament! Festa, perquè cada vegada som més a prop d'entrevistar l'ídol particular d'aquest programa. Jo he vist una serp, i això és una senyal, efectivament, de que en Dean Gallagher és a prop, el caçador de serp.
1: Es que,
0: més reputat de les Balears.
1: Te l'ha enviat ell, la serp. Ahir vés a veure en Inés i te l'ha enviat com a la pel·lícula de Harry Potter, que xeraven les serps.
0: No m'estranya.
1: Per aventura té connexió.
0: Perquè heu de saber que hem aconseguit el número de telèfon d'en Dean Gallagher.
1: Exactament, exactament.
2: Sí, és que jo crec que a partir d'ara és inevitable pensar en ell, quan veus una serp o qualsevol rèptil.
0: Però no, és que jo normalment... Oh, què ha passat ara? Jo normalment no veig serps, i avui n'he vist una.
1: Ah, sí?
0: I era enorme.
2: És el destí.
1: Exactament.
2: Bé, està tot clar, jo crec.
0: Toni Cardell, en el control tècnic, atura la música perquè han d'aturar aquest moment d'eufòria col·lectiva, perquè aquest moment de festa només ha estat un miratge. Perquè aquest cap de setmana, ja sabeu què ha passat, mallorquinistes, vos acompanyam en aquesta quimera.
1: Efectivament, fosca. I com que IB3 Ràdio és la vostra emissora i Xiu Xiu també és el vostre programa, perquè comenceu bé la setmana, vos hem demanat hora. Hora en el psicòleg.
2: Així és. Hem contactat amb un mentor, un motivador, un coach, perquè vos salvi a tots vosaltres d'aquest descens.
0: I en aquest mentor en qüestió, aquest coach, aquest savi, no és un qualsevol. És la veu del mallorquinisme d'IB3 Ràdio, en Toni Fuster.
3: Amics i amigues de Xiu Xiu, mira, ara acabo de sortir d'afició perquè aquest Mallorca me matarà i encara crec que són jove. Podria recomanar un poc que dediqueu ara temps a recuperar-vos, que dediqueu temps a fer coses que no heu pogut fer cada 15 dies quan heu anat a veure a Mallorca, reconciliar-vos un poc també amb la família, perquè segur que heu perdut moltíssimes d'hores darrere el futbol. I el millor que pot passar és que tornem a pujar. I per tornar a pujar, el que heu de fer és tornar a animar aquest Mallorca, ara quan s'obri la campanya de bonats, no abandoneu Mallorca. Un bon mallorquinista no l'abandona mai. I força, que tornarem. I tornarem, sobretot, això sí, més forts. Una abraçada a tots.
0: El savi ha parlat.
2: Força.
1: Les paraules que tot mallorquinista necessita.
0: El coach del mallorquinisme.
1: A segona sí, però guanyareu més partits.
0: Qualque cosa així, ha dit.
2: Visca la Mallorca i visca en Toni Fuster.
1: Exactament, Jordi Suárez.
0: Avui tenim en Liam Brenna a la producció i en Toni Fuster en el control tècnic. Ai, no, però...
1: Perdoneu, en Toni. No, és Toni Fuster, és el control tècnic, efectivament.
2: És el coach, és tècnic, és tot, en Toni Fuster.

0: Atenció, perquè avui també tenim un missatge per aquelles pares de les Balears que voleu tenir fills. A Sant Josep, a Eivissa, vos ho posen fàcil.
1: Vols guanyar 1.000 euros?
2: B-R-O-C-R-E-A.
1: Sí, el verb és clar i senzill. Procrea. L'Ajuntament de Sant Josep de Satalea donarà un xec bebè de 1.000 euros per fill.
3: En quin temps hi vivim?
1: Josepins i josepines, un, dos, tres, sus! I si sentiu focs artificials arreu del municipi, que no us estrenes.
0: I doncs sí, l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa ha obert la convocatòria de la tercera edició del programa d'ajuts a la natalitat Sant Josep Creix, és a dir, un xec nadó de tota la vida amb una dotació de fins a 1.000 euros.
1: Sí. Bueno, ja ho sabeu, endavant.
0: Animau-vos.
1: Sí, sí.
0: Jordi, fas cara de voler-te mudar ara mateix a Sant Josep.
4: Ja és que m'agafa un poc en fora, això.
1: A què, Sant Josep o has fet de tenir fills?
0: Uf, molt bona pregunta, Xavi.
1: És que és molt personal, eh? He creuat, he travessat una línia.
0: Sí. Fins que li he demanat a en Jordi i no a tu, Xavi, per no posar-te en compromís. He vist més fàcil posar en compromís en Jordi que a tu.
1: Bueno, en qualsevol cas, endavant d'en Sasatges, fotos artificials i que visqui l'amor.
0: Sí, i si tu compensen, i encara millor.
1: Evidentment, sí, sí.
0: A veure, més qüestions. Aquesta vegada no mormovem de les pitiuses perquè... vos hem de fer una pregunta. Quantes persones de més de 100 anys coneixeu en el vostre poble o barriada?
1: De 100 anys? Uf, jo per mi no...
0: De 100 anys o més, eh? Sí, sí. Persones majors.
1: Jo per mi no en conec cap, eh?
4: Jo m'apareix que tampoc. Mm. Ara mateix no. N'he conegut, però ara ja no.
0: Mira, a Bunyola, justament, les bessones varen fer 100 anys unes senyores majors, que són bessones, totes dues, però crec que, per desgràcia, una d'elles just va morir fa poc. Ho deim perquè, parau atenció, l'Ajuntament d'Eivissa, precisament, ha publicat les dades del padró municipal i mos ha cridat molt l'atenció una dada, que hi viuen 24 persones de més de 100 anys. I el 88% són dones.
1: 88% dones.
0: Sí.
1: És a dir, 24 persones, clar, jo ara mateix no, com que no poden comparar amb cap altre municipi, però bueno, són 24 persones.
0: Mare meva, són moltíssimes.
1: Sí, sí, sí, viuen 55.000 persones, si no van malament.
0: Imagina't.
1: A Vila.
0: Quin diríeu que és el secret?
1: Uf, diuen que, bé, menjar bé i no estar estressats. La solitud també diuen que és molt dolenta. Jordi?
4: Sí, és que també són una generació que crec que s'ha cuidat més, eh? Ara tenim més tema menjar, potser menjant pitjor, no? I tot això.
0: Sí, tal vegada.
4: Pantalletes, també.
1: Però jo m'agradaria conèixer de ben a prop com és aquest estil de vida.
0: I si, i si volem arribar en els 100 anys.
1: En quines condicions?
0: Anem a Vila, idò. Bé, no m'on anem enlloc, perquè ja hi som. Perquè te saludam en Esperança Marí. Benvinguda, Esperança, com estàs?
5: Bon vespre, com va això?
0: Bon vespre, Esperança. Tu no tens 100 anys, tranquil·la, no te presentarem així. Quant d'any tens?
5: No, espero que no. 67.
0: Això sí, ets veïnada de Vila, no?
5: Sí, sí, sí, sí. I a més conec moltes d'aquestes dones que feia referència.
0: I quin és el secret? A veure, mem.
5: O quan deies això de que són dones que potser es varen cuidar molt o així... Jo penso que no exactament. És una generació que va patir moltíssim, és una generació que ha fet front a unes grans dificultats, perquè jo penso que han sabut posar allò que es diu una mica una actitud positiva davant totes les adversitats i posar-hi una mica d'humor. A més, són dones fortes. Dones, jo no ho sé, amb iniciativa, han set pioneres. No, són dones... que d'alguna manera ara encara cultiven allò que podríem dir les relacions socials.
0: Sí.
5: Surten, sí, sí, per exemple, en la Pura Riera, de 104 anys,
0: mare meva, 104.
5: O en Antònia Serra, de centres, van esmorzar juntes. Surten a fer que feia esmorzen. Per tant, jo penso que això d'aquí és una actitud davant la vida, és una meravella.
0: Que bona, mare meva. I doncs, també tenim a Pepita Joan. Pepita, benvinguda. Tu estàs d'acord amb el que deien Esperança? És qüestió d'actitud i de vitalitat, de força.
6: Sí, sí, jo crec que sí. És molt sentit que tenim davant les coses, perquè la vida, com diu Esperança, la genètica, possiblement, també hi fa una mica. La genètica també crec que hi fa. cuidar-se segurament també, però l'actitud i la relació amb la gent i no... tenir contacte amb els seus amics, amb la família, tenir però això, vida social, jo crec que és molt positiu. I l'actitud que es tenga davant els problemes. Quan ve una esperança, la gent que ara té 100 i algun any, ha passat.
0: Ara parlarem amb Pepita, que tenim alguns problemes, Pepita, per sentir-te bé. Ho dèiem, Esperança, encara no heu arribat en el 100. Tu, Esperança, quants en tens d'anys?
5: 67, encara me'n queden uns quants, eh?
0: I t'agradaria arribar-hi?
5: Home, si he d'arribar com aquestes dones que et deies, sí, però clar, és com tot, vull dir, amb quines condicions arribes. Mm-hmm. Per exemple, en Antonio Serra, que té 103, és una dona que està activa 100%, vull dir, és autònoma. Per tant, si ets autònoma en aquesta edat, sí. Ara, clar, llavors, això són també minories, jo penso que són una mica excepcions. Però amb unes condicions com elles, clar que sí, és una meravella.
2: Totalment.
5: I a més sopar-se bé.
2: Exacte, que això també és fonamental. Esperança, Marí, quan t'han telefonat, per veure si volies entrar en el programa, t'han demanat quan ells tenies sí, i m'has dit, en tens 67 o, com diuen els meus nets, 6-7. És a dir, que de qualque manera també...
5: Exacte, sí, sí.
2: Però això del 6-7, és que clar, m'ho han explicat moltes vegades, però jo, francament, no ho he acabat d'entendre. Menys si m'ho pots explicar.
5: No, sí, jo tampoc no ho cal entendre, però només sé que tota l'escola dels meus nets estan amb els 6-7 i fins i tot ara crec que els mestres els hi han prohibit. Per tant, està aquí.
2: Tot el dia, tot el dia. Amén, Pepita, Juan, per mi te tornem a tenir, t'han recuperat?
6: Sí, no?
0: Perfectament.
2: Sí, sí, perfectament. Va. Te traslladam la pregunta que li hem fet també a Esperança Marí. Tardaria formar part d'aquest club d'accent?
6: A veure, si estic en bones condicions, sí. Si tenc escap bé i puc disfrutar una mica de la vida, sí. Si no, segons en quines circumstàncies, no.
0: Pepita, crec... digues.
6: Que dic que crec que la situació en la que estigues, vull dir, sobretot crec que escap és fonamental, perquè la mobilitat també és important, però sobretot si tens escap bé, pots disfrutar d'alguna cosa, si no... segurament no.
0: Uh-huh. I Pepita, vosaltres que sou veïnades de Vila, què feis? És a dir, quin estil de vida dius que diries que duis a Vila? El manco tu, Pepita.
6: A veure, jo ara mateix crec que duc una vida una mica massa estressada per arribar a 100 anys. però bé, jo crec que és disfrutar cada bon moment que pugues tenir cada dia, en què facis molta feina. Llavors, moments en què pugues sortir a sopar, sortir a dinar, anar a passejar, fes cafè amb algú, aquest tipus de coses, disfrutar de les coses que t'agradin, un passeig, un anar a la platja un rato, disfrutar de les petites coses de la vida, i de les grosses, dels viatges, viatjar, desconnectar de la rutina, crec que va molt bé, és una de les millors coses que hi ha, i tenir una vida... així, en vida social i contacte amb la gent és important.
0: No t'has fet en fora, Pepita, i és que ara, Esperança, Pepita, prepareu-vos perquè descobrirem si arribareu en el 100. Vos farem un test. Estau preparades?
5: Sí, endavant.
0: Vinga, test, idò.
2: Molt bé, què allarga més la vida? A, fumar poc. B, no fumar, o sé, fumar només el cap de setmana.
0: Per favor, aquesta és fàcil, eh?
5: Jo crec que és no fumar, eh?
2: Molt bé, correcte. De fet, Harvard...
6: totalment d'acord.
2: Harvard, atenció, inclou no fumar entre els 5 hàbits més associats amb la més esperança de vida.
0: No és cap sorpresa, no, això?
2: Poc enrevessat,
0: però... Molt bona cerca en aquesta investigació.
2: Exactament, Harvard i tot, bones fonts. Molt bé, segona pregunta. Quant d'exercici recomanen com a mínim? A, 20 minuts al mes. B, 150 minuts a la setmana. O C, només anar a comprar pa i això basta.
6: Està bé, està clar que està bé.
5: crec que exacte, és saber, eh?
2: Exacte, el que equivaldrien a 20 minuts al dia, i recomanen ses guies de salut, el manco 150 minuts d'activitat moderada setmanal i 2 dies d'exercici de força.
0: Home, això amb això que te comptes les passes, no sé si ho teniu, Esperança, Pepita, això que comptes les passes, el mòbil, els rellotges...
5: Sí, home, clar, tothom té, tothom compta passes.
6: Tenim una mica, te falta poc i ho mires i em fas un parell més.
2: Molt bé, molt bé. Quin tipus de menjar ajuda més? A, casolà i saludable. B, menjar sempre fregit. O C, menjar com menjàvem el paleolític.
6: Sa, lògicament, sa.
5: Jo diria que sa.
2: Molt bé.
5: Òbviament, ses dietes aquestes paleo no els acabo de tenir clares.
2: Exactament, exactament. I bueno, ja una altra, que és què passa amb la solitud? A, no afecta gens. B, pot perjudicar la salut i la longevitat. O C, només afecta si no tens accés a internet.
6: Jo crec que no és cap d'aquestes tres, fixa't que et diria, que dependrà de la persona.
2: I, és vera, perdona, m'ho ha faltat afegir, solitud no volguda, perquè l'OMS assenyala que la solitud i l'aïllament social augmenten el risc de malalties. És a dir, que sí que...
5: Està clar, està clar.
2: I guarda relació. Però bueno, boníssim, heu tret un 10.
0: Un 10.
5: Jo molt crec bé, molt bé.
0: Jo crec que d'aquí 20 anys vos poden tornar... Bé, més.
5: Podem
0: més de 20
5: repetir.
0: Anys.
5: Podem repetir.
0: Vos poden tornar a entrevistar.
6: Veurem com tenim el cap, però bé.
0: Exacte. Que sigui la més feliç i saludable possible. Pepita i Esperança, moltes gràcies per atendre'ns.
6: De res.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
5: Salut.
0: Gràcies
5: a
6: vosaltres.
5: Salut.
0: Adéu.
2: Vols guanyar 1.000 euros?
3: Arroba escaltera!
2: P-R-O-C-R-E-A. Sí, el verb és clar i senzill. Procrea! L'Ajuntament de Sant Josep de Satalè donarà un xec bebé de 1.000 euros per fill.
7: En quin temps vivim?
2: Josepins i Josepines, 1, 2, 3, sus! I sentiu focs artificials arreu del municipi que no us estrenes. I am too sexy for Milan.
8: Too sexy for Milan. Xiu, xiu.
9: Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un shot por la buena amistad y por la...
2: La situació, la llum de Bad Bunny.
10: Saps una persona com qualsevol. I ja està acabat.
0: Una dona embarassada va rompre aigües després d'assistir en el concert d'en Bad Bunny a Barcelona.
2: La situació es va produir mentre caminava cap a la sortida acompanyada d'una amiga. Poc després de les primeres molèsties, condenines, va rompre aigües i va haver de ser traslladada al centre hospitalari on va quedar ingressada a l'espera del naixement del seu primer fill. La protagonista s'ho va prendre amb humor i ha reaccionat al moment amb molta energia desconcert.
0: Bad Bunny va actuar a Barcelona, ja ho sabeu, aquest dissabte i diumenge, dins la gira Devi Tirar-me's Fotos World Tour, en el seu retorn als escenaris europeus després d'anys d'absència. Un èxit.
10: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb el meu fill.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
8: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
8: I me despert 7 hores després.
9: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
0: Xiu, xiu.
16: Tranquilo, no te voy a molestar.
17: Hola, jo sóc Naldana i avui li vull dedicar una cançó al meu millor amic, Adrià Romero. La cançó que li vull dedicar és La gata bajo la lluvia, perquè és una cançó que sempre cantam. Gràcies.

0: Vosaltres heu pensat mai en si haguéssiu d'atracar un banc? Com ho faríeu quan fessàveu?
1: Home, clar, jo ho tinc tot planejat. Ja, però no, evidentment que no ho he pensat mai. Però bé, jo ho faria ràpid, entraríem un encaputxat, cridaria mans en l'aire, molt de pel·lícula, però bé, ja que hi som. Un pot d'espectacle, no?
2: Jo crec que me disfressaria de banquer. A més, faig cara un poc.
0: A veure com fas cara.
2: Faig cara de banquer.
1: És així. Viu.
2: No, però clar...
0: Aniries en traje...
2: Clar, ben vestit, amb una carpeteta a la mà. No poden sospitar de tu mai.
0: Sí, però Jordi, si aquest banc, per exemple, fos en el poble veïnat d'Esteu, per exemple, si haguessis d'atracar un banc a Sant Llorenç o a Cap de Pere, tu què et de son Cervera?
2: Home, no seria jo tan innocent. Si hagués d'atracar un banc, me'n vaig a la Serra de Tramuntana, que no me coneix ningú. Que ja me coneixen molt per allà, per llevant. Te penses?
0: No seria tan fàcil, no. Te vaig confiar, Jordi, perquè...
2: A més, a la Serra també hi ha més duros.
0: Te valdria més la pena. No ho sé, no sé si seria tan fàcil, Jordi, perquè això és precisament allò que intenten els protagonistes de l'obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella. Les protagonistes d'aquesta obra són dues xonis de Sant Lluís, de Menorca, i se proposen atracar un banc a l'altra punta de Menorca, a Ciutadella, però aviat descobreixen que atracar a un poble on tothom se coneix no és gens fàcil. Pau Seguí, molt bon vespre.
3: Bon vespre, com esteu?
0: Molt bé, si te demanem si les dues santlluïseres ho aconsegueixen, ja tindríem spoiler d'aquesta obra, no?
3: Tindríem un spoiler important, però al final després se n'adonen que atracar el banc no és el més important, tampoc.
0: En Pau Seguí és el director d'aquesta obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, i protagonitzada per aquestes dues personatges, na Loli i na Cata, perquè volen atracar un banc. Això mos ho pot dir, Pau?
3: Sí, mira, elles dues són dues... Ja tenen els seus 40 llargs, eren xonis els 2000 i segueixen gent xonis avui en dia. I s'han trobat que des de llavors ençà només diuen una vida una mica desgraciada. Encadenen feines decadents, no tenen casa, no tenen una dignitat que cerquen i pensen, què millor que fer que atracar un banc.

0: mos donen en aquestes vides no tan bones com voldríem.
1: Clar, i també toca codis, situacions i paisatges que tot menorquí coneixerà, no és així? També fa que el públic connecti encara més en sobre.
0: Correcte, correcte. Al final hem fet, hem duit aquesta història, la traduïm aquí en el nostre dia a dia i jo crec que la gent aquí també s'hi ha sentit identificada i això és molt xulo.
2: Això sempre ajuda. Pau, vosaltres formeu part del grup teatral menorquí. Tornem a ser aquí. Per qui no vos conegui, qui conforma aquest grup de teatre?
0: Pues mira, aquest grup, al final, som gent del poble, gent d'aquí de Sant Lluís, som prop d'una vintena d'integrants i la veritat és que som gent molt normal, tothom amb les seves feines, tothom de diferents sectors, gent molt diferents els uns dels altres, que fa molts anys, quan érem, la majoria érem adolescents, vam trobar un lloc comú en el qual poder fer una cosa que ens agradava, que era el teatre, i aquí som, després jo, per exemple, després de 22 anys, aquí som encara.
3: I quantes obres heu arribat a fer en aquests 22 anys?
0: Pues un bon grapat. Normalment solem fer un espectacle per any, tot i que hi ha hagut alguns anys que sí que hem repetit, hem fet o dues coses. Vam començar fent els típics pastorells de Nadal, la típica història de l'adveniment de naixement de Crist, però després ja va canviar i hem anat creixent molt amb tipus d'obres diferents.
2: Sou molts, idò, a Sant Lluís, que estimeu el teatre amateur. Pau.
0: Sí, som un bon grapat. De fet, no som l'únic grup, som un poblet petit, però tenim com uns 4 grups de teatre, sobretot que estem bastant actius.
2: Molt bé, aquí posa encara de sorpresa. En Jordi, tu també t'agrada el teatre? T'has sorprès?
3: Sí, home, 4 grups de teatre. Sols a veure, n'hi ha un i ja m'ha perdut una passada.
2: Pau, tornant-te a sobre, aquest cap de setmana l'heu representada a la sala Albert Camus. Com ha estat l'acollida?
0: L'acollida ha estat molt especial. Clar, el públic del nostre poble ja mos coneix, ja mos ve veure, i veure un teatre ple, perquè vam tenir entrades exaurides els 2 dies, i veure un teatre ple fins dalt sempre és un gust, i el públic superconnectat amb nosaltres, i mos vam passar molt bé, la
2: veritat. Jo crec que na Loli i na Cata deuen fer riure.
0: Sí, bastant. Són un poc disparatades, ja són aquell punt d'exageració que sempre fa gràcia, però a la vegada també són personatges molt divertits.
2: Quines són les pròximes dates que teniu previstes?
0: Mira, nosaltres tenim previst ara el proper 7 de juny, que és diumenge, a les 7 i mitja la representarem a Ferreries, a l'Auditori de Ferreries, i a més serà una funció que farem en benefici de Creu Roja de Ferreries. És una col·laboració que fem amb ells.
2: Molt bé. Idò, apuntadíssimes aquestes dates per veure l'obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, del grup Ja hi tornem a ser, ja tornem a ser aquí, de Sant Lluís. Així que, Pau, seguir, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi super, molta merda.
0: Gràcies, adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons a mon pare.
4: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646 93 45 01.
2: La vull dedicar a

0: Marek.
1: Anaconi.
2: En el meu pare.
1: La meva padrina. Daddy cool, desbonin.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui li dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
0: Això, que t'estim molt.
3: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
3: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
3: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
5: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
3: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
5: El dia, amb Marta Grau.
3: El 22% de la plantilla actual
5: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.

0: María Antonia Miró, ¿cómo estás?
1: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Molt bé, t'enyoram aquí a l'estudi. Sempre, cada setmana connectam amb tu. Tot bé per Barcelona?
1: Molt bé, mira, ara estic cercant la velocitat de la llum perquè avui a Catalunya és festa, perquè he pensat, Maria Antonia, diràs que avui és festa a Catalunya i no sabràs ni per què.
0: Idò,
1: mira, persona desinformada.
0: Ja ho has trobat o no?
1: Ho he trobat. Avui, dilluns 25 de maig de 2026, és festiu local a Barcelona, perdoneu. I nombrosos municipis de Catalunya per commemorar la segona Pasqua. O el que se li diu també la Pasqua Granada. Font, BTV.
0: Correcte. Ho han explicat avui migdia a Tentol. Avui ets a Quincorama, crec que ho dic bé. Segurament no. Però avui se celebren els 50 dies que han passat des de diumenge de Pasqua i és així com se tanca el període de Pasqua. Així que per això és festiu a Catalunya i a molts altres indrets, com per exemple la Rioja. Tot això ho he dit de memòria i d'haver escoltat avui Servei Públic, Tentol. Gràcies.
1: Que bona que ets, periodista rigorosa, que escolta la informació i les ha repetit. Jo he dit que ho he llegit i he fet els pràctics. Avui de matí m'he passat ja com si fos diumenge i no sabia molt bé ben bé per què. I tampoc, mira, no m'ha suscitat curiositat sobre-ho, però bé, ja ho sabem.
0: Molt bé.
1: No m'aqueix, no m'aqueix. No
0: I què has fet avui el teu dia lliure? Has preparat una secció sobre...
1: Una secció sobre, mireu, o vull xerrar d'una cosa que tampoc novament no és un sentiment, sinó una condició de la informació i possiblement les persones. Ja ho vaig adelantar a l'episodi interior, així que els veiem fidels, ja ho deuen saber. En tot cas, si no us dic com a pista que a vegades diuen que el fet de tenir-ne mos fa sentir poderosos o, per contra, la càrrega de guardar-los és un preu molt alt que hem de pagar per precisament protegir-nos a nosaltres mateixos. Jo, personalment, se m'adona fatal tenir-ne, ja informació que rebel, i és que avui xerrarem dels secrets.

0: Vosaltres sabeu guardar secrets?
1: Home, és molt important saber guardar. Mira, és la nostra feina.
0: Sí, a mi m'ho costa, he de dir.
2: Jordi. Sí.
3: Que professional, en Xavi, m'agrada.
1: Home, però és que Nina és l'animata de xiu-xiu. Inevitablement, t'agrada. És a dir, t'agrada deixar fardejar.
0: Maria Antònia, tu?
2: Jo se m'adona fatal i, de fet, hi ha amigues que a vegades me diuen t'he de contar qualque cosa, però és un secret. I les aturs, just en aquell moment, dic sí. No m'ho contis. Els hi dic, per favor, no sóc jo aquesta amiga, me sap molt de greu. I la meva millor amiga s'enfada perquè me diu, tia, vull que siguis tu la persona que me'l guardi. I dic, jo t'he dit que no vull ser la persona que te'l guardi, no vull saber-ho.
0: Però què és exactament un secret i com se pot diferenciar d'altres temes similars com la privacitat? T'han d'avisar?
2: Clar, en què s'assemblen i en què se diferencien? A veure, la privadesa és un dret que tenim de controlar quines dades nostres surten a la llum. Però, clar, el secret és simplement informació deliberadament oculta. Clar, per molts de juristes han hagut d'esforçar-se precisament per protegir el secret legalment. Per exemple, tenim el secret de confessió, on un capellà, evidentment, no pot dir res del que s'ha dit en el confessionari. Després tenim el secret de vot, que és la base de la democràcia per, evidentment, evitar coaccions, és a dir, el fet que qualcú sàpiga que vota després pugui tenir conseqüències o no. I, evidentment, també tenim el secret professional. Metges, advocats, psicòlegs i molt més tenen l'obligació legal i ètica de callar sobre el que els hi conten en el despatx, a la consulta, el que sigui.
3: Home, i com ha dit en Xavi, en el cas dels periodistes també tenim aquest secret.
2: Clar, els periodistes teniu el secret professional, que és un dret fonamental, i sobretot és per protegir la identitat de les seves fonts d'informació. Clar, aquest pilar és bàsic per dir, vale, tenim premsa lliure i independent, perquè clar, si les fonts sabessin que el seu nom pot sortir a llum a primera de canvi, evidentment el que passaria és que ningú s'atreviria a dir el que està passant i potser certs casos de corrupció i injustícia mai arribarien a sortir a llum. I clar, de fet, han de dir que és tan important que l'estat espanyol, aquest dret de el secret professional dels periodismes, està reconegut per la Constitució i també per la normativa europea. Tenim el que seria el Reglament Europeu sobre la llibertat dels mitjans de comunicació.
0: Molt bé.
2: Això està molt bé.
0: Com ha de ser?
2: Com ha de ser? Institucions que se preocupen perquè els secrets siguin sense secrets.
0: Això és important.
2: Altres persones, clar, importantíssim i bàsic, però és que resulta que altres persones que estan preocupades pels secrets, però els qui no són els seus, i sobretot en lloc de per protegir-los, per destapar-los. I això vos parlo, precisament, d'un programa de televisió que va fer dels secrets un circ. Canta, triple salt immortal.
0: Quin programa era això, Maria Antònia?
2: Aquest programa s'ha de El Juego de tu Vida. A veure,
1: sí, jo me'n recordo, això.
0: Ai, que bo.
1: Que posaven esa pobra criatura allà amb un polígrafo.
0: Exacte, i feien esto ser... es verdad.
1: Ai,
0: i li demanava si li agradava sa mare de l'amo.
1: Sí.
2: Literal, és a dir, recordam que és això. Hi havia un concursant que estava assegut a una cadira i davant tenia com un atri on hi havia la seva família i els seus amics, i és això, havia de respondre preguntes íntimes, que clar, en teoria estava connectat a una màquina que era un polígraf. Clar, realment la dinàmica era que li havien fet aquestes preguntes abans, jo crec que hi havia donat resposta, i després ho havia de tornar a dir amb un públic, no? Hem de dir que se metia cap al 2008 a Telecinco, època dorada, la televisió, és la meva opinió subjectiva, i clar, evidentment el presentaven a Emma García. Clar, hem de dir que hi havia situacions com aquestes.
0: A veure.
4: ¿Piensas en el Betis para aguantar más en tus relaciones sexuales?
5: Sí. Sí.
4: Eso es... verdad.
0: Ha dit la veritat.
3: Honest, una persona honesta.
0: I a més ho ha dit dos pits, sí.
2: Ara explicarem, aquest fragment, sabeu el pare que s'aixuga la suor del front i posa una cara de circumstàncies, o sigui, no sé si és millor el que diuen els familiars, perquè clar, no se pot explicar així amb imatges, perquè estem a ràdio, però bàsicament allarguen un munt de silencis, o sigui, és una cosa, tipo,
1: clar.
2: plano, contraplano, fins que diu, eso es verdad. Per tant, pregunta de rigor. Vale, poseu-vos en situació. Si vos diuen que IB3 farà un polígraf VIP i vos demanen per participar, hi aniríeu o no?
0: Jo, si m'han de fer aquest tipus de preguntes, no.
3: Si t'han de demanar si penses en el Betis.
0: Kinder barat.
1: Amb el Bunyola hi pensaria. Tu aniries, Maria Antònia? Bé, no en tenim dubte que sí, que aniries, t'agradaria.
2: Jo sí, jo aniria amb un peu avançat.
0: Però diries la veritat o diries la mentida per fer espectacle?
2: Jo crec que fins i tot m'inventaria escàndols de mi mateixa. Tot el que per un poc de... Per un moment de glòria a l'APM, clar que sí.
1: Molt bé.
2: No ho sé. Mira, me'n record, que ara també us ho volia comentar, que a una li varen demanar men si és vera que se posava crema de ses morenes a sa bossa de ses ueres. I era que sí. Bé, això era un record d'infància. Evidentment, a mi que nostra no m'ho deixaven veure. No sé per què tens records d'això.
0: Jo tampoc el mirava, però sí que el reconec. Vull dir, devia ser viral de l'època.
1: A mi, després se n'han repescat moltíssim de clips a xarxes socials.
2: I sí, això de... és vera.
1: Sí.
0: Tothom el recorda, sí, aquest programa. El miréssim o no.
2: Exacte. I en tot cas, ara, clar, si el que dèiem, us anem a ser digital, on tot s'agrava, tot queda guardat a internet, clar, han escut ara una nova lluita que seria la lluita de l'anonimat i el que seria el dret a l'oblit. Clar, el dret a l'oblit és literalment demanar-li a Google, a cercadors, a tots aquests llocs on recopilen informació, que esborrin, per favor, les teves dades de lo que ha passat, perquè potser ja no són rellevants, i que tens dret tu a que te deixin en pau i refer la teva vida, no? I és curiós perquè l'altre dia pensava, tenim dret a l'oblit, però no tenim dret en el record. Perquè, clar, el dret en el record no pot existir per llei, perquè ningú et pot obligar a ningú a trobar-te a faltar o pensar en tu quan no hi siguis o valorar el que has fet per ells, no? Però, clar, tenim lleis, es veure com de la memòria històrica, que sí que lluiten per evitar un cert oblit, però per lo que fa Samó, cap jutge pot dictaminar que esteu ets no t'acabi oblidant.

0: Per favor, no m'oblidis, demanava Nadel en aquesta cançó. Nadel diu, suplicava en el que suposava era el seu enamorat, no m'oblidis, i ell va dir que, ell li va contestar que me sap greu, que se m'ho dura i altres vegades fa mal.
1: També quina, sí, quina intensitat, no?
0: Sí, Nadel
1: és
0: molt intensa.
1: I també l'Otto em va flipat.
2: Sí.
1: No? Sí. O sigui, no has de contestar aquestes coses.
3: Imagineu-vos. Clar, imagineu-vos que ho esteu deixant i li dius a qualcú, per favor, no m'oblidis. Te miren els ulls i te diu, a vegades se m'adura i a vegades fa mal. Què vol dir això? Vol dir que m'oblidaràs? No.
0: Clar que sí.
2: Spoiler, sí.
3: Clar que sí. Spoiler, sí.
0: No s'oblidarà.
2: Spoiler, ja t'ha oblidat.
0: Quedes en els fons de la retina.
3: Exacte. Mem, sabeu aquesta expressió?
2: Que poètica, Inés, eh? En els fons de la retina.
0: No es posis experiència.
2: Una darrere és l'altra. Què més? Dóna'm una altra.
3: Digue'm-ho.
0: No, ja està, ja està.
3: No, però aquesta expressió de, en castellà que diuen a vegades de jo no olvido, com era, jo olvido, però no perdono.
0: Sí, no? Qualque cosa així era.
2: Bueno, per mi no té... Sí,
1: no és al revés. No sé, jo perdono, però no olvido.
0: Exacte, sí.
1: També he sentit
3: que no és al revés.
2: Jo olvido,
3: però no perdono.
2: Jo, mem, segon, mem, anem a fer la sintaxi. Jo olvido, però no perdono.
0: No, guai, vens en Jordi.
1: Sí, clar.
3: Clar que clar. He dit, jo me passa just al revés. No perdon, però no me'n record perquè no perdon, però ja se queda, no? Però bé, en tot cas, és perquè ja hem obert un altre meló i, evidentment, si estem parlant de relacions i el que normalment sol ser un secret per defecte, evidentíssimament, són ses infidelitats. Mm.

0: Hola, Maria Antònia. Clar, la fidelitat, o la infidelitat sempre sol ser un secret.
1: Clar, sempre està molt lligat en això, perquè és veritat, si deixem davant del que dèiem, la llei, s'està, no? I anem a la vida quotidiana, un secret per excel·lència de la humanitat, i podem dir que fa moure el món, sèries... O sigui, un argument universal és el secret de que t'estàs veient en qualcú altre, no? I fins i tot... Saben que a vegades és un desastre, no?, quan la veritat surt a la llum. Perquè, clar, hi ha un punt pervers que precisament el fet de que l'infidelitat sigui un secret li dona a vegades com a més emoció, no?, més morbositat, més perill. És que, i a vegades és això.
0: Si acaba el secret, a vegades acaba la història.
1: Clar, és així. I, de fet, sabeu quin secret amorós, no sé si dir-li amorós fins i tot, però, bueno, quin secret d'aquest caire va ser un escàndol mundial, el que li diguin a Bill Clinton el 98? Us en recordeu del famós cas de Mònica Lewinsky? Ella era aquella becària de la Casa Blanca, tenia 22 anys, i podem dir que ella era el més poderós del món. Clar, ho varen negar durant mesos. Fins i tot Bill Clinton volia mantenir secret, diguent. Aquella mítica frase de I did not have sexual relations with that woman. Però clar, resulta que na Lewinsky li va contar secret a la seva suposada amiga, na Linda Tripp, que la va trair i, de fet, la va enregistrar les converses. Wow. I clar, no només això, li va dir Mònica, guarda aquest vestit blau que dues... No l'envies a la tintoreria i guarda'l com a prova. I clar, han de dir que el vestit estava tacat, no direm de què, però clar, després això va ser prova de que, evidentment, en Bill Clinton no s'havia portat bé. Clar, com us explica aquesta història? Moltes coses.
0: Massa coses.
1: En tenen les cames curtes.
0: M'ho explico.
1: Sí, sí, moltíssimes. I també he de dir, na Linda aquesta, molt amiga, molt bona amiga, no sé si va ser, però no sé si ho va fer per protegir-lo o què.
0: O sigui, no ho sabem, no ho sabem.
2: Exacte, no ho sabem.
1: No ho sabem. I en tot cas, hem de dir que totes fem coses rares i quan estem loquets per qualcú, i clar, ella va decidir guardar aquest vestit, i va, mira, en el final d'aquest vestit la va suportar en el sentit que no s'ho estava inventant, no? Uh-huh. I recuperam aquesta figura, i ara na Mònica té un podcast d'èxit, he de dir que li va relativament bé a YouTube, i és molt curiós perquè ella ara entrevista dones que li han passat casos similars, ha tingut com en qualque mesura escrutini públic, i és molt xulo perquè ara ella dona entrevista et sent una dona ja dels seus 50 anys, i clar, la visió que té ara i la rebuda social que té ha canviat un munt. Uh-huh. I clar, en aquest sentit, ressignificant la Mònica Lewinsky durant un temps, va coincidir la pujada a internet i ella venga a fer bromes, venga a fer memes, i ara és com, mira Mònica, quin desastre, el que t'ha passat, només tenies 20 anys, què havies de fer, saps?
0: Sí, sí, bona reflexió, bueno, Maritònia. La cercaré.
1: Sí, i és una dona evidentíssimament super, super, super intel·ligent. O sigui, fer pràctiques a la Casa Blanca amb 22 anys, mira, va tenir la mala sort de topar amb el president. És que no diré més. I de tot això, clar, és vera que després els camps de científics han intentat fer esforços per entendre un poc el que ens passa en el cervell quan intentem guardar coses, no? I, de fet, un psicòleg de la Universitat de Columbia, en Michael Splenian, que m'ho explica tot en el seu llibre que diu La vida secreta dels secrets. Mm.

0: però quant de secrets pot arribar a guardar una persona?
1: Mira, ell en el seu estudi...
0: Perquè l'art de embuar-vos, tant de secrets que guardau.
1: Clar, i de fet no confessar-ho a la persona que no toca, imagina't. No, però ell diu que una persona guarda alhora 13 secrets i 5 d'ells no els ha dit mai a ningú. I de fet, un altre estudi que va fer superinteressant va demostrar que els secrets actuen com a pes físic real.
2: Clar.
1: És a dir, els subjectes que tenen més secrets jutjaven de manera més feixuga les tasques físiques. És a dir, com pujar una costa o carregar bosses, com molt més dures de lo que realment eren.
0: I doncs, Jordi, clar, ja saps per què t'acosta el gimnàs, menys si és que ho tens molt de secrets.
3: Moltíssims.
1: És que potser podem fer una prova de dir, va, vinga, aquí tothom ventili els seus secrets, menys si demà se troba més lleuger o no, no?
4: Bé, ho deixarem per un altre dia.
3: Sí, una secció especial. Sí.
1: Jo t'estava donant l'oportunitat d'alliberar-te, Jordi, però clar, veig que no va per aquí. En tot cas, ell el que explicava és que bàsicament et serveix, se sent cansat i és vera que el fet d'inconscient d'anar revisitant la informació que estàs guardant te carrega d'una manera o una altra. Clar, ja ho he comentat abans que vosaltres no sou gaire bons guardant uns secrets. Vos pesa? Notau la càrrega física?
3: A veure, jo he de dir que crec que sí som bastant bo guardant secrets.
0: Jo, com que
1: sí, no te pesen?
0: Jo com no. Que ho ventil tot... M'anava molt lleugera.
4: Tu vas per la vida flotant.
0: Sí.
1: Clar, mira, en aquest sentit, vosaltres crec que seríeu bons militars, perquè, clar, hem xerrat secrets d'estat, secret de confessió, etc, etc. Però després hi ha secrets militars que tenen un sentit estratègic. Heu sentit mai a xerrar de l'operació Mincemeat?
0: Mincemeat, què vol dir? Camp picada.
1: Mincemeat vol dir operació camp picada. He de dir que és un poc terrorífic el nom que li van posar. Però és una genialitat de mentida, perquè l'any 1943 els aliats volien invadir a Sicília, però sabien que els nazis els esperaven allà. Què varen fer per mantenir el secret d'on realment volien dur a terme aquell desembarcament? Varen agafar el cadàver d'un aloc que era vagabund de Gals, que havia mort intoxicat, li van crear una identitat falsa, és a dir, Major William Martin, que era de la Marina Britànica, i que van fer, és que això és superfort. I van omplir les butxaques, és a dir, amb cartes d'amor falses, fotos d'una promesa, és a dir, tot perquè paresqués que ell verdaderament era un soldat, i uns documents secrets falsos on deien que l'atac seria per Grècia. Llavors, el van tirar amb un mar submarí i, de fet, va arribar a prop de Huelva, perquè, òbviament, les corrents el duessin fins a la platja. Llavors, els espanyols el van trobar. En aquell moment històric concret, en teoria era com mig neutral, però evidentment varen filtrar els papers en els nazis, com si fos un descobriment real, i clar, en Hitler s'ho va creure. Llavors varen moure totes les tropes cap a Grècia, deixant Sicília pràcticament lliure, i això el que va fer és que després d'aquesta invasió fos molt més fàcil. Per tant, un cadàver amb un secret inventat va salvar milers de vides. Jo això, en sèrie, que ho estava llegint, i és una jugada mestra. Evidentment, s'han fet pel·lícules i llibres sobre aquesta operació. Clar. Ho trob tan fort.
0: Sí, però imagina't els soldats que van preparar aquest pla. Vull dir, tensió de guardar secret, de que surti bé tot... No ho sé, jo no podria, eh?
1: Clar, i és que, de fet, evidentment, tothom té aquesta necessitat de treure'ns els secrets de damunt, perquè, clar... Jo, sincerament, mem, si és un bé major estatal, evidentment t'ho fas. Però el que és interessant és que va haver un artista que va agafar precisament aquesta necessitat que tenim d'explicar coses i l'any 2005 ho va convertir en tota una obra artística que se va dir Post Secret i aquest artista se diu Frank Warren. Hi ha dues coses de nit de ciutat.
0: Totes dues plenes de persones iguals. Clar, en Frank supos que se va llevar un pes de damunt, literalment, perquè quan treus un secret, te lleves un pes, com han dit abans.
1: Clar, ell el que va dir, mira, jo el que faré és repartir postals en blanc per tot i va posar una adreça de correu i li va dir una cosa, escriviu un secret que mai li hagueu dit a qualcú, que sí, totalment vera, i decora aquesta postal com vulguis i no posis el teu nom. Per tant, ell s'imaginava que aquesta pràctica artística, mira, arribarien quatre postals de quatre friquis que volen contar fricades, però no, bàsicament va tenir superbona resposta, va rebre més d'un milió de postals de tot el món i, de fet, s'han publicat llibres amb aquestes postals i és supercuriós perquè tu veus com sa gent, quin és el secret que diuen, primer de tot, que a vegades diuen locures, com de, quan estigues a l'oficina estic completament nu, o ten por que el meu fill se torni com jo, que aquesta troba és terrorífica.
0: Per favor.
1: Un secret molt fort. I n'hi ha un altre que diu com Guarça de Renota que va escriure a mo mare, no? Van de morir. Això no està en un secret, però és una cosa que una intimitat profunda. I és curiós perquè, clar, jo crec que han editat les postals que són més xules. Però és molt curiós perquè pots tenir llibres, les postals... I clar, és un poc aquesta cosa de, vale, tenim dret a la informació, tenim dret a la privadesa, però també potser tenim dret a explicar secrets. Vull dir, potser les persones no estem dissenyades per estar tan tancades, no?
0: Exacte.
1: Necessitem, de qualque manera, connectar. I jo crec que és molt xulo que aquesta m'ho fes a través d'una postal anònima. Uh-huh. També com que materialitzes el secret.
0: Sí.
1: El pintes.
0: Va tenir bona
1: i
0: idea.
1: I t'alliberes.
0: Escolta, Maria Antònia, sí. Jo vull que m'escoltis un secret. Quan, abans d'acabar.
3: Ara anam.
1: Ara anam.
3: Amen.
1: Amen. Era una mica el secret d'avui. M'estava costant moltíssim, perquè a mi els secrets i les mentides rossen una mica, no? Perquè jo entenc que una cosa sigui secreta, dic mentides, i les dues coses maduren ben poc, no? Llavors, durant molt de temps jo penso, què és el que he tingut secret? Nòvios en secret, evidentment. Me'n record que una vegada un d'ells va venir a casa nostra sense que mon pare i mon mare ho sabessin. Evidentment, ells estaven fora, de fora, com no eren a casa nostra. Amb això que, lo típic, que van tornar abans d'hora i va haver tota aquesta gestió de presentar-lo, de tal, de que fou, on éreu, com és que veniu aquí, qui és aquest, bé, és un amic, però no, però tal... Bé, en tot cas, record que ell va sortir per sa porta escapadíssim i jo m'havia quedat soles amb ma mare. I clar, va arribar sa pregunta de... que ho fet tota aquesta hora baixa. I jo he dit, no, hem anat a plaça, hem anat a passejar. I mi mare m'ha dit, ah, molt bé, que bé, heu vist el poble, sí, Nord de Solla, tal. I amb això que m'ha dit, ah, molt bé, per cert, posa't els calçons bé, perquè el forat de genoll que tenen els leggings el dus a darrere. Crec que avui de matí te deus haver posat els leggings malament, no? I jo, sí, és això, és això. I fins aquí...
0: Va, te va plegar, Maria Antònia.
1: Me va plegar, és tio. Que... Jo penso que fort.
0: Per ser mares no se poden tenir secrets, si ho sap bé.
1: No, ho se sap ben bé del cert.
0: Te així va dir, res, Maria també... Antònia, dus els calçons girats.
1: Exacte, dus els calçons, un leggings, que mira, jo he de dir que té marge de no sobre com me'ls he de posar, no? En un moment de presses. Però així va ser. Així que ben poc me l'ha durat secret i he de dir que pas mental no entenc gaire. Quanta mala vergonya.
4: Però això ja ho has xerrat amb ta mare, més en band?
1: Aquesta anècdota, és que sí. Crec que no li bastaria. No, vull dir, ha estat una de ses moltes, supòs.
0: Però ho heu xerrat, que te va plegar amb un secret, o no?
1: Sí, en plan, crec que després en aquell mateix hora baixa vàrem riure i ja està. Va quedar entre
3: nosaltres. Això és l'important.
0: Lliçó. No riure. Se poden tenir secrets i manco per ser mares.
3: Exactament.
1: Exacte. Podria ser el propòsit principal de tot el que he volgut explicar.
0: Maria Antònia, miro, moltes gràcies. Maria Antònia sí que sura. Ha dit que sura, que ella no té secrets per ningú. Però que ho entén
1: no,
0: tot.
1: I menys per els oients de xiu-xiu.
0: Molt bé.
3: Ara anem. Ara ho has
1: dit. I el fort de la ràdio, i això ho vaig pensar l'altre dia, és que me poden escoltar sense jo sàpiga qui m'escolta.
0: I això és molt perillós, eh?
1: I vos dona molt de poder. Així que, estimats oients, sou molt poderosos en el vostre anonimat. Utilitzeu-lo bé.
0: Maria Antònia Miró, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Tot una tornada, fem una aturada pels informatius i continuarem xiu-xiuetjant.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimarts esperam pocs canvis pel que fa a la meteorologia. Tindrem un cel poc ennigulat, amb la possibilitat d'algun banc de boira matinal i temperatures també amb pocs canvis. El jutge que instrueix el cas Plus Ultra apunta a l'existència d'operacions de compravenda de petroli i d'or de Veneçuela. Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts i s'han conegut nous detalls de la investigació on està imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. En un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UDEF van requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol. La secretària de Zapatero va manifestar que provenien de l'herència familiar de la dona de l'expresident, Sonsoles Espinosa, i de regals de viatges. I aquí a les Illes, la Policia Nacional ha detingut a una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Garau de Palma. Els agents trobaren el cadàver entre les 4 i mitja i les 5 i mitja de l'hora baixa d'ahir, amb signes de violència en un domicili del carrer Benet Fons i Fàbregues. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi. La principal hipòtesi és que les dues dones, que vivien al mateix domicili, tenien bregues quan l'arrestada colpejà la víctima diverses vegades. Les ferides van acabar amb la vida de la dona, com dèiem, de 73 anys. I el ple del Parlament afronta avui el debat i la votació del projecte de llei per l'acceleració de projectes estratègics, que s'ha transformat en una llei òmnibus en modificar mig centenar de normes. Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit de català, però també diuen que s'escapcen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negreuela, del PSI.
2: Desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP.
3: Aquest Partit Popular pot fer tots els retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una oposició directa.
1: El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
4: Una línia vermella del Partit Popular en la qual mos hem mantingut ferms durant aquesta legislatura.
1: I s'ha fet la primera passa per desbloquejar el conflicte en les escoletes de 0 a 3 anys que reclamen el primer conveni autonòmic pel sector. Educació s'ha compromès en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrats al sector públic. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-ho. Pepa Ramis és representant de Comissions Obreres.
5: Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia 8 i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
1: I el govern ha presentat el diagnòstic del voluntariat com un pas previ a la redacció del pla autonòmic. L'anàlisi deixa palès que el voluntariat el sostenen dones de més de 54 anys i se centra sobretot en activitats d'acompanyament. Ho ha explicat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
6: El voluntariado de nuestra comunidad autónoma tiene pues una estructura bastante fuerte. Las entidades, la verdad es que han hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Pues para tener esos referentes del voluntariado, para poder hacer esa captación, esa formación. Sí que es cierto que surge pues alguna debilidad a la hora de poder mantener en el tiempo ese voluntariado.
1: Són les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: La vida és un fandango, i és que no ho entén, és un fandango. Perquè si no agafes la vida de bona manera, és molt, molt difícil viure. Però si l'agafes bé, la vida és un regal.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com està?
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Doncs a tant segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez on es control tècnic, i com cada inici de setmana, és moment de tastar...
1: Coent.
0: I avui, a Coent.
2: L'amor i l'alegria de viure.

0: Que vos fa feliços a vosaltres? Un bon dinar, o un sopar, un bon pa amb oli, un passeig per la naturalesa?
1: Una visita de qualcú que per ventura enyorau, un missatge de qualcú amb qui pensàveu?
2: Comprar-se una peça de roba, fer un viatge, tenir una experiència de luxe.
0: I l'amor? Està clar que sí, que vos fa feliços. L'amor de la família, dels amics, d'aquell veïnat que sempre és. Però, i l'amor romàntic? Vos fa feliços? És l'amor romàntic l'alegria de viure? El trobau imprescindible per ser feliços? On col·locau l'amor romàntic en la rúbrica de la felicitat?

0: Bé, jo crec que la resposta la tenen els nostres convidats d'avui, en Gori Santanyiner. Gori, com anem?
1: Hola, bon vespre, molt bé.
0: Bon vespre, bé. Gori. Que bé tenir-te en directe.
1: Sí, ja som amics, som tot en Xavi.
2: Clar que
1: quan,
2: sí.
1: Quan tenen tot. Mos queda una fita que oi, per anar plegats un dia que vengui. No tant no de problemes.
2: No, a mi, davant tot Balears, com ho està escoltant, el pròxim dia que venguem a gravar qualque cosa a Santanyí, anirem a berenar.
1: Mitja hora tot tres quarts reservats.
2: Tres quarts reservats, va, tres quarts. Cap a dalt.
3: Què he dit?
2: Exactament.
1: Sí, sí.
0: I en Gori té la seva dona, o la seva pare, millor dit, a l'altra banda d'habitació, perquè ens han telefonat a tots dos, n'Isabel. Hola, Isabel Poblera, que és ella. Hola, Isabel, com estàs?
4: Hola. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. A veure, mem, Isabel, avui demanem com és d'important l'amor, en concret, romàntic, per ser feliços. Tu què n'opines, Isabel?
4: Hombre, és important, però la veritat és que cadascú té una manera de ser. Hi ha gent que és més romàntica, gent que és més freda, o sigui que jo crec que és una qüestió d'adaptació també. Uh-huh. Si tu saps que tu ets molt romàntic o molt romàntica i la teva parella no ho ves, pues tampoc el pots obligar que te dugui floretes ni que te faci segon què. Jo, per exemple, no tinc cap queixa perquè en Gori pues, me deixa notetes, hola, bon dia, mua, besitos. I jo pues, també, quan m'aixec, pues, li envio un WhatsApp, hola, cariño, bon dia, mua. O sigui, són aquestes petites coses que te fan omplir un poc el cor.
0: Que te fan feliços. Gori, ets un detallista, idò, sabeu?
1: Bé, pintura podria ser més, però em conforme, faig el que puc, i un poc més, i sí, i estic contenta que després Isabel m'acompanyi ja i m'envia llavors els seus assaig, de reconeixement, etc. Sí, sí, sí, senyor.
0: Per tu és important, Gori, l'amor de parella per ser feliç?
1: Sí, sí, jo no concebo una parella que tingui compromisos d'una altra, aquesta. Jo crec que és important que hi hagi el que hi ha en nosaltres en aquesta edat. Uh-huh. Perquè, si jo per interès no estaria per una parella, amb una parella, per favor. Si no és una expectació, ja no estaria. Seria un gent arròs.
0: Clar, exacte. I en Gori, en aquesta edat, Gori, tu quant d'any tens?
1: 76. Fets fresquets de dia 6 d'abril.
0: Idò, 76. Vol dir que en aquesta edat encara mos podem sentir això, amor de parella i amor romàntic i deixar-ho totes, vull dir que això no caduca mai.
1: No, jo crec que l'amor és imprescindible, jo crec que l'amor n'hi ha d'haver sempre. Si en el món hi ha sempre amor, no per ser en totes les altres que passen actualment, amb persones i amb animals i en tot. Perquè, per exemple, jo quan vaig a Can Jordi de matins, m'atrapen 13 moixos. Aquests moixos ja m'esperen en el portet. Hi ha una afinitat. Si heu donat, si heu espatllat, si no m'estimen, no m'esperen.
0: Gori, ara te tornarem a telefonar perquè te sentim un poc malament. Isabel, xerrarem amb tu. A veure, dèiem això, de que l'amor no caduca. Vull dir, vosaltres estàveu a una edat madura, però tot i així, en denunciar... Andrea, tienes la música preparada? Perquè és important el que direm. En Gori i en Isabel se casen aquest dissabte! Un...

0: Enhorabona, Isabel. Que bé.
1: Realment vols que és en dijous.
0: Ai, en lo bé que m'havia quedat. Dijous.
1: Bé, no passa res, perquè jo m'he equivocat de fetge dues o tres vegades. Eh?
0: No, idò, no em convendria que la novia s'equivoqués.
1: Sí, a lo millor arribarà el dia i me pensaré que és l'endemà.
2: Te pensaràs que et dissabte per nines.
3: No, jo li he apuntat amb un rollo, no sé l'engany, no se pot equivocar mai.
4: Ho teniu tot preparat ja?
3: Sí.
4: Amem, i això com serà? Serà una boda d'aquestes americanes en què... No sé, Cori, si tu te vas a Jonea.
3: Bé, bueno, el dia de Pasco, que és un dia, bueno, si aquest dia era el dia que va demanar l'ofici, etcètera, aquest dia el vaig aprofitar per demanar-li que si se volia quedar amb jo. Oh. I la veritat és que feia molt d'anys que no m'havia emocionat i quan li vaig entregar ran de roses m'ho vaig emocionar, la veritat. I em va dir que sí. Com la qual a partir d'aquí vàrem obrir l'expedient administratiu, perquè avui en dia és un expedient administratiu que s'obri. O sigui que l'administració romanticisme no en té gent, ni ha tingut mai. Això avui s'obre l'expedient i aquí es paren van amb el certificat de residència de dir, en fi, on se l'afirma? Fred, com fer ell mateixa.
4: Ja ho crec, Cori. Mem, Isabel, no sé si t'ho esperaves.
1: Digues, no. Qualque vegada havien xerrat, però així de passada, te pareix que mos hauríem de quedar i tal, estan molt bé així, perquè hem d'embrutar res. Nosaltres estem junts perquè volem, o sigui, no hi ha res que mos fermi en el sentit de papers ni res d'això. I clar, jo ja no m'ho esperava, perquè va ser una conversació que vàrem tenir fa molt de temps i no m'ho esperava. I jo quan te'l vaig veure tan emocionat que li caien les llàgrimes, pues, jo li vaig dir, per favor, no te me posis a plorar, perquè jo ploraria també. I jo, tu, quin drama. I això no és per plorar.
4: I vareu acabar plorant tots dos.
1: Però sí, la veritat. Però és que ell estava molt emocionat. També nosaltres hem tingut una relació un poc intermitent. Vàrem estar molt de temps junts. Després, per circumstàncies, ens vàrem separar un parell d'anys. Després ens vàrem tornar a trobar i ja, d'aquesta trobada, ja pues, vàrem dir, ara sí, ara ja és la definitiva.
0: Que bé.
1: I bueno, i així ja ha estat.
0: I dijous seran les noces i saber el que teniu preparat.
1: Pues no tenim preparat res per dijous, perquè és una cosa administrativa, com diu un Gori, hem d'anar al notari a firmar, tal. I després sí, farem una festeta pels amics i bueno, no sé, esperam pues, de 80 o 90 persones.
0: Poca cosa, no ho és, en això?
4: He de dir que jo, Gori, jo m'ha arribat a la invitació.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Quina sort.
4: Probable que fem feina. A Gori.
3: Bé. De totes maneres...
0: Bé, te convidarà per anar, però...
3: Estan superconvidats. Si vol venir, les portes estan obertes. Ja sabeu, com teniu el telèfon o no, sé quan tot el món està el telèfon. Allà la confiança de sempre. Ara, no quedarem, si no pot venir, doncs ben empleat.
4: Exactament.
0: I vos de... Ara, digues, Gori.
3: Si teniu feina, ja sempre tinc una cosa ben clara. Tens la feina.
0: Bé.
3: La família i la feina és el més important.
0: Sí. Això és vera. I Gori, li dedicaràs unes paraules d'amor? Vos dedicareu paraules d'amor dijous? O ja ho feis cada dia?
3: Cada dia hi ha aquests intervals un poc romàntics. Ara, el dia de la nostra dia, pues, doña Matilde dirà... Volta, sí, tu vols... Sí, bé, ja serà un acte... Testimonis que... Sí, crec que ja que serà un acte que durà 10 minuts, te llegiran l'acte i ja està. O ja ho he dit, la llei es prena per complet.
0: Uh-huh. Isabel, tu li dedicaràs paraules d'amor, en Gori, o ja ho fas cada dia?
1: Ja ho faig cada dia. O procuro fer-ho cada dia, també. No són només les paraules. Jo trobo que hi ha moltes maneres de manifestar l'amor. És cuidar-lo, és fer-li el menjar que li agrada, és estar pendent d'ell, t'has canviat la roba, no? Canviat la camisa, tal. Uh-huh. O sigui, no és només. És dir, t'estim, que bé que ho fas, que estic contenta. No, això de vegades no serveix. Hi ha altres coses que són més importants. O sigui, fer-li costat, apoyar la persona que tens de vora. Jo crec que això és el més important. I sobretot, confiança, el diàleg... I bueno, i nosaltres ara ja tenim una edat que ja no és aquell amor juvenil, és un amor més tranquil, més consensuat, però més dolç, també.
0: Hi ha molta gent que mos escolta i que potser no té aquest amor romàntic i se pensa que per no tenir-lo no és feliç o no serà mai feliç. Què li diríeu a aquesta persona, Isabel?
1: Bueno, pues jo el que li diria és que realment si tu estàs amb una persona que estimes, li has de demostrar l'estimació. O sigui, no basta, vos han casat, o estan junts, sí, però tu fas la teva vida, jo faig la meva. No, això no és una parella. Una parella s'ha d'implicar. I si tu, per exemple, és més romàntic, pues tu fas el que tu trobes que has de fer. Si l'altre en el principi no ho rebre, si com ho ha de rebre, a poc n'aprendrà. Hi ha gent que és més freda, que li costa més expressar els sentiments, i això també s'ha de tenir en compte. No és que no t'estimin, o no és que no... potser ho demostren d'una altra manera.
0: Per tant, ara li demanam a en Gori, l'amor només és un dels ingredients. També hi ha la paciència, per exemple, quins altres diries que hi ha, Gori?
3: Sí, no, saber-se aguantar, saber-se entendre, saber dialogar, consensuar les coses, perquè jo sempre, en el matrimoni, sempre l'he comparat com un jardí o com un arbre. Darrere hi ha que dir si el que vas a llevar. No pots estar un mes sense anar a veure aquelles plantes guapes o aquell arbre que has sembrat. Cada dia té un cuidado, i això és el mateix. Cada dia s'ha de cuidar, cada dia s'ha de ratllar. I això se transporta a la família, a la parella, que l'has de fer d'aquesta manera. L'has de cuidar, l'has de mimar. Que cada dia no surt igual, no, però potser han sortit bé el 20% de les coses que els que t'uneixen.
4: I de sàvies paraules, Gori, gràcies per compartir-les. I Isabel, a tu també. Per tant, vos casau, les noces seran dijous. No sé si teniu pensat fer qualque viatge de noces.
1: No.
3: Men, de moment no hi havia res ni grapa, m'escolta. Però hi ha uns amics nostres que viuen, bueno, que tenen casa a Rotterdam, que m'ho han convidat a fer-hi un cap de setmana.
4: Uep, és a dir, per tant, és una... Li estàs donant...
0: Una proposta.
3: És una proposta, però no em deixarà per de veig octubre, no veig quan faci de fresquet i bon temps a Holanda.
4: Isabel...
3: No ho sabien, això, no ho sabia.
0: Isabel, que no opines?
1: Pues que ja és una primícia, perquè no sabia res.
0: Proposta de lluna de mel en directe, m'encanta, això.
1: No sabia res.
3: Bé, jo som molt... Jo som molt silenciós. Quan hem de guardar una cosa, la guardi, s'acaba.
4: Sí, però la vas amollat aquí, la bomba, en el programa.
0: No, està bé, és un cap de setmana Rotterdam.
4: Home, escolta, jo també me n'aniria.
0: Tampoc li ha proposat anar a l'altra punta del
4: món. Mira, ara tenim una cosa. Que en Gori faci servir xiu-xiu com a canal per donar-se aquesta notícia fantàstica. En Isabel és un honor per nosaltres com a programa.
0: Home, per favor, només faltaria.
3: Sol els finestres ho sabeu? Escoltes persones que ho sabeu.
0: Nosaltres i totes que mos escolten. Mireu, Valdis, quina sort.
3: Nosaltres escolten, que segurament no vam fer mamballetes.
4: Ja, clar.
0: Mamballetes des d'aquí, ja que sí. Visca la lluna de mel.
3: Ah, sí, l'he sentit. Gràcies moltes.
4: En Isabel ha de dir, Països Baixos ara estan mai, també de gust, a ganes, octubre, ja començarà a fer bé, fresqueta.
1: Sí, jo me fa ganes tot el que vulgui fer en Gori, sempre.
4: Molt bé. Que visca l'amor,
0: Visca.
3: Faig una llàgrima per segona vellada.
0: Ai, que bé. En Xavi també li estan a punt de caure.
4: Jo m'estic emocionant, també, perquè és molt guapo tot això.
3: Sí.
0: Ai, que bé. Que bé sentir testimonis com els vostres, Gori i Isabel. Gori, enhorabona.
3: Gràcies.
0: Continua.
3: Som optimistes, nosaltres som optimistes. Ben que dic jo que si hi ha optimisme, les coses funcionen.
0: I tant. I doncs, Isabel, gràcies per atendre'ns i per regalar-nos aquesta, avui sí, alegria de l'amor. Mai millor dit, perquè vosaltres sou alegria. Gràcies
1: a vosaltres.
3: Moltes, moltes de gràcies a vosaltres, també, per pensar en nosaltres.
0: Una ferrada forta, que vagi molt bé les noces.
1: Vale,
3: gràcies,
1: gràcies
3: moltes, i vosaltres també, que tingueu una feliç setmana.
4: Igualment.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
3: Bona nit, bona nit.

0: Bé, i doncs, testimoni d'en Gori i d'en Isabel mos diu que presumptament sí, necessitam amor romàntic per ser feliços. Però i vosaltres, què penseu? 971-13-99-00 si voleu participar en aquest debat. Necessitam amor romàntic per ser feliços o no és imprescindible? 971-13-99-00.
1: O també us podeu enviar missatges a Instagram del programa, que és @xiuxiu.ivetresradio, o en el WhatsApp personal d'en Jordi o de l'Ignasi Teniu, o també en el WhatsApp de Ivetresradio, que és 646-93-45-01.
0: Vinga.
1: 646-93-45-01.
2: Ara diu en Xavi, en el WhatsApp personal d'en Jordi, que és...
1: No, t'ho faria mai.
0: Per tant, vosaltres que no opineu?
1: Nosaltres?
2: És que jo tiraré de tòpic, però depèn, no? Depèn de cadascú. Hi haurà gent que viurà tota la vida tot sol i estarà super a gust i super tranquil i li agradarà fer altres coses, no ho sé. Home, sé que és un poc tòpic, aquesta resposta, poc avorrida.
1: Ser molt romàntic com a eix fonamental per ser feliç, jo crec que de cada vegada és més prescindible. Així com abans, per motius de com estava estructurada la societat, la institució familiar, etcètera, etcètera, sí que l'amor romàntic era una peça imprescindible, ja ho deien allò, es fredinot, això se deia. Què passa? Avui és vera que tenim moltes més eines per conviure en societat de manera, per aventura, en solitud volguda, que a vegades xerrant de solitud no volguda, però de vegades també és volguda, es ve una societat més individualista, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és fonamental. I de quan diu en Jordi, depèn. Però jo trob que és vera que és preciós i l'hem de poder gaudir i viure de la millor manera.
0: Molt bé, Xavi, quines paraules més màgiques.
1: I tu,
0: no m'esperava aquest final.

0: Si ho volem, no ho hem d'amagar.
1: I després passa una cosa que a vegades també pensant que volem una cosa que no existeix. Perquè ens han mostrat ideals... ideals en base a formats per aventura religiosos...
0: Estructurals.
1: O fins i tot de narratives cinematogràfiques o de contes que han begut i han nodrit el nostre ideal de l'amor,
0: sí.
1: Quan l'amor és en realitat una cosa molt diferent. Quanta gent també, se preguntes, ha estat emparellada o amb matrimoni amb una persona que realment no volia? Quanta gent té al món així? I nosaltres, sortadament, tenim la sort que, de creure que el manco podem triar. No ho sé... Qüestions
2: molt profund,
1: que...
2: en
1: Xavi.
0: Molt interessant. Però... Estic impacient per ara que mos demanaran com a consell en el conxiutori els nostres oients
1: sí,
0: que avui
1: han missatges,
0: mos han escrit.
3: I de tres ràdio és humor.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.

0: Bé, ja us han dit que mos han entrat missatges. Avui hem parlat, hem debatut. Debatut? Ho he dit bé? Ho he conjugat bé?
1: De
0: debatre.
1: De fraula. Perdó, bastant xereca
0: que bo,
1: aquesta.
0: Que bo, a mi m'agrada més
2: el de
0: xocolata. No, que sí, que m'ha fet gràcia. Bé, en tot cas, avui hem parlat si l'amor és l'alegria de viure, sobretot a certes edats, i mos ha arribat sol·licituds de consells que diuen així, Jordi.
3: Hola, estimats xiu-xiuers.
0: Hola.
3: Diuen xiu-xiuers.
0: Mos encanta.
3: La nostra padrina, viuda ja fa uns anys, ja fa un temps que xerra amb un home que va conèixer per Facebook. Ell està il·lusionadíssima. Diu que és molt atent, que li dones bon dia cada dematí, que feia anys que no, que ningú la feia sentir tan especial. El problema és que aquest home viu suposadament a l'estranger, mai vol fer vídeo trucades, i darrerament ha començat a demanar-li dos bes perquè diu que té problemes per tornar a Espanya.
0: Uep.
3: I venir-la a veure.
1: Ui.
3: Ell està convençuda que això és una història d'amor real, però nosaltres dubtam bastant.
0: Mala pinta.
3: La nostra pregunta és, com li podem fer entendre que aquesta persona segurament no és real sense rompre el disco o fer-la sentir malament?
0: Uf, quin dilema, mare meva. La veritat és que... Uf. Clar...
1: Això em sap greu.
3: Però, això el que em passa és que m'emprenya perquè hi ha gent que fa aquestes coses.
1: Digue-ho, Jordi,
0: digue-ho. No tenim proves que no és real.
3: Bé, no tenim proves,
1: però... Escolta, jo te poso un documental de Netflix. Perdoneu, que se diu El estafador de Tinder... I ja veus que no és real, perquè és precisament això.
0: És veure que no vulgui fer videotrucades i li demani dos bes, crec que són... I bé, que és un desconegut, sigui com sigui, és una prova factible. Però, clar, hem d'anar molt alerta a ridiculitzar, sobretot les persones que cauen en estafes,
3: no,
0: perquè
3: clar,
0: és molt
3: clar.
0: Fàcil caure en estafes.
1: Sí.
0: Per tant, no ho sé, a lo millor m'acudir a denunciar-ho. Fins
1: jo
0: i tot,
1: faria
0: i que
1: lo
0: investiguin, no ho sé.
1: Jo faria el següent, jo diria, Predina, avui a la baixa tu i jo veurem una cosa a la tele.
0: Ah, li podré documental.
1: I li podré documental, que és precisament d'un militar que demana quartos, i quan els demana quartos després desapareixen, i són totes les víctimes. I també
0: Espanya,
1: una altra...
0: això, Espanya.
1: No ho sé, no me'n record. No, per mi era Amèrica.
0: És que Amèrica.
1: Els Estats Units, perdona.
0: Passa tot allà.
1: Exactament. Però, Inés, però també hi havia un altre programa que feien.
0: Catfish.
1: Aquest.
0: Sí.
1: Catfish.
0: Se dedicava a desemmascarar persones que deien ser uns altres. No era estafa,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: jo.
1: Sí, sí, sí. Exacte, i clar,
0: passaven
1: per internet,
0: fotos que no eren reals.
1: S'enamoraven i quan s'havien de veure en persona...
0: Sí. Resultava que no
1: era
0: res
1: altra
0: a veure.
1: Sí, sí.
0: I quedaven traumatitzats.

0: No, no ho he vist, però ja hi ha gent... És molt dolenta per
1: Que li deim a aquesta persona que se preocupa per ser predina. Mm.
0: A mi m'agrada el d'anar a denunciar-ho i cercar i mirar.
2: I si després es veure i l'espanyau tot. I si després es veure i resulta que aquesta persona l'única, és a dir, està passant per un moment difícil econòmicament, vol venir a Espanya, vol viure la seva història d'amor, podrien ser molt feliços, però a altres decidiu que no.
1: Ja ho sé, Ida, que li proposi a Arneta Saneta, que mos ha escrit, fer-li un viatge en la predina, a més és una experiència, una aventura en la predina, i bona nau a intentar trobar aquest home, ja on sigui.
0: Exacte, i si no hi és, feix turisme. Està prou bé.
2: Ara a cercar altres amors.
1: Està, consell concebut.
2: A veure, manco.
1: Següent consell.
0: Hola, Xiu Xiu. Mon pare du tota sa vida fent el típic paper d'homo supertradicional. Casat molt d'anys amb mo mare, bar amb els amics, zero converses emocionals... Però des de que va morir mo mare ha començat a anar molt en el casal de poble i allà ha conegut a un home en qui passa cada vegada més temps. Al principi tots pensaven que simplement s'havien fet molt amics, però ara fan tot junts, fan excursions, ballen junts, sopen... I, sincerament, hi ha una química molt gran entre ells. Ara mateix sembla més feliç que mai, mon pare. Nosaltres no el volem pressionar ni fer-lo sentir incòmod, però també tenim la sensació que pot ser hi ha coses que ell mateix encara no s'atreveix a mirar de cara. La pregunta és, hi ha manera de fer-li entendre que si realment sent qualque cosa més està bé o hem d'esperar que ell faci el seu propi procés?
1: Interessant. A veure, jo, nosaltres no som ningú per donar consells. Per cert...
2: Per cert.
0: Duim aquí, aquí mesos donant consells.
2: Després de tants anys...
1: Que bo. No, a veure,
2: ara que ho dius, és que és possible que nosaltres no siguem ningú per donar consells,
1: Primer de tot, respectar el seu procés per descomptat, però també fer-li entendre que vosaltres acolliu aquesta amistat i tot allò que pugui sorgir d'aquesta amistat, no? Sou simpàtics amb aquest amic, convidau-lo a sopar, aneu a sopar amb ells de part a banda...
2: Demanar-li per ell...
1: Exacte, com està en tal, com està en qual i què fa...
2: Però aquí hi ha un titular meravellós.
1: Així veurà que...
2: I és que diu que son pare mai no l'havia vist tan content.
1: Que bé.
2: I està fent tantes coses.
1: Això és una alegria.
2: I van a ballar, van a sopar, i hi ha una química molt grossa, diuen, molt especial, i diu, titular, literalment, sembla més feliç que mai. Per tant, que passi molt de gust de viure aquesta amistat o el que sigui, però, bueno, que passi a gust. I respectar, sobretot, el seu procés.
1: I, de fet, això contesta la pregunta que mos estem fent avui en el coent d'avui, és l'amor, l'alegria de viure... per son pare d'aquest oient, clarament sí, no? Sí. Ha revist colat.
0: A lo millor és un amor, no és un amor romàntic, és un amor cap a una amistat, també podria ser.
1: O I tot allò que pugui sortir, molt bé.
2: Molt bé. Per tant, estan contents per aquesta...
1: Consell concebut.
2: Exacte, molt bé.
0: Hola, conxiutori. Mon pare fa molt d'anys que està separat i mai havia mostrat cap interès per tornar-se a enamorar. Però ara ha conegut una dona en el casal de barri i de cop està obsessionat amb aprendre a ballar. S'ha comprat una colònia cara. Arriba a casa cantant i tot. Nosaltres estem contents per ell, però també hi ha un punt en què sembla que està vivint una segona adolescència, quasi. És normal sentir-se un poc estrany veient aquestes actituds que no havíem vist mai.
1: No ho sé, és difícil, eh? El casal aquest deu ser el mateix que el d'abans. La veritat.
0: Pot ser.
2: Bé, és normal sentir-se estrany veient els teus pares en mode adolescent? Aquesta pregunta, pot sentir-se estrany, però si s'està passant gust?
1: Però no són son pare i sa mare, et son pare amb una altra dona.
2: El teu pare, a ton pare. Clar. En mode adolescent, bé.
1: A veure, jo entenc incòmodi, perquè si és un pare que no ha parlat mai de qüestions emocionals i ara que estigui tan empalagós amb una senyora, i jo entenc que sigui incòmode la situació. Però tu com a filla moderna d'avui en dia, i de clar que sí.
2: O tradicional, però bé.
1: I fer-li qualque broma, digue-li, mon pare, això, t'està agradant, vol que t'ho deixi tot sol avui vespre.
0: Sí, però alerta amb incomodar-lo, també.
2: Clar.
0: Aquesta persona s'està obrint.
2: Exacte, així ho dic jo també.
0: De cop dirà, uf, ara aquí, ara això li s'empeguirà i no tornarà.
1: Ja, és vera.
0: Que visqui feliç.
1: Bé, ja
2: sí, si ningú fa mal a ningú.
0: I t'aguantes.
2: I si ton pare o la teva padrina o qui sigui, i endavant en seratge, ja està. I de vegades, escolta...
1: M'encanta, perquè avui tots els consell, bé, les sol·licituds de consell, no molts arriben consell, nosaltres en donem, van relacionades amb gent major.
2: Sí.
1: Que bé.
2: Però també són, majoritàriament, llevat de la pobra dona que l'havien, l'intenten estafar, que són coses positives, de gent que se coneix i s'enamora i està vivint l'amor.
1: A veure, mem, és darrer.
0: Hola, conciutori. Tinc 72 anys, un altre, de gent major, i estic separada i després de molts de temps hi ha un home que m'agrada bastant. El problema és que quan el veig només li sé xerrar del temps, del menjar i de que té mal d'esquena.
1: Ai.
0: I no sé si això l'està seduint o l'espanta.
1: Sí.
0: Després de tant d'anys jo ja no sé com se fa això de lligar. Com ho faig per passar del tema de la previsió meteorològica a un possible m'agrades?
1: Mira que te diré, amiga de 72 anys, que t'entenc perfectament i jo en tenc 33. Vull dir que no te cap fiquis, no t'angoixis per l'edat, sinó cerca la teva part més coqueta. La teva part més sensual.
2: Més seductora.
1: Sensual. Sensual, la trobaràs i tu sabràs com jugar-la. Mm-hmm. Quin bon consell que he donat, sense jo ser ningú. Sí.
2: Molt bé, està molt bé.
0: I di-li. Di-li que t'agrada.
2: És que en Jordi, per aventura, va per feines. Escolta, ja, i com li pot dir que m'agrada?
0: És que jo s'ha triat veure, mira,
2: en
0: Ethan Hawke, que és un actor molt bo, deia, di-li, o sigui, en aquesta persona, i si te diu que no, da igual, perquè tu has guanyat, perquè estàs enamorat i estàs viu.
1: Això m'apareix una sucrada.
0: Bé, però té la seva...
2: No, no.
0: És que enamora, és que està enamorat, és que guanya.
2: A vegades... Tu creus? Per la meva pots arribar a patir en qualsevol moment.
0: Però estar enamorat vol dir que estàs viu. I que ja estàs feliç per aquesta part.
2: És a dir, Jordi, m'agrada com penses. I per tant, en Jordi és partidari de ser honest i dir-li, escolta,
1: però no és tan fàcil ser valent o valenta.
0: Sí, de fet, jo no seria valent.
1: Però això dic que aquesta...
2: Dir-li qualcú que t'agrada no
1: però ha de ser poc a poc. No pot passar del mal d'esquena a dir-li, ai, és que m'agrades. No.
2: A mi, escolta una cosa.
1: Escolta, vols anar a fer un cafè? Vols anar a fer un cafè, vols anar a fer una volta...
2: On penses que seran del mal d'esquena o de la previsió meteorològica?
1: Quan se troben.
2: I quan se troben, accidentalment.
1: No, però una cosa és trobar-s'hi, l'altra seure's a fer un cafè, fer una volta, junts...
0: Sí, en aquest cas no han detallat on se troben, com se coneixen.
1: Jo dic que has d'anar a poc a poc, intenta no xerrar dels teus mals, que a vegades tendim un poc a la queixa per xerrar de qualque cosa, però intenta jugar... Abans de sortir per la porta, fer una llista de temes. Mm-hmm. I quan te'l trobis, presenta... els expliques els temes i al final, per cert, si vols, poden xerrar un altre dia més tranquils, fent un cafè.
2: Per cert, m'encantaria comentar-te, a menys que em penses, pel que fa a la física quàntica, no? Per exemple.
1: No li demanis pensar Zapatero, perquè potser aquí hi haurà discussió.
2: Clar, ni política, ni qüestions religioses.
1: Coses, viatges, els viatges sempre agraden.
2: Sí, però així no he viatjat mai.
1: Bé,
2: no, no m'ha ajudat. Més temes.
1: Però si estic dient un munt de temes...
2: Viatges, política.
1: Venga. No, política crec que no. Política no.
2: Viatges, va, Jordi, sí. Apunta.
1: Menjar, receptes de cuina.
2: I després podries introduir que podrien anar a fer una recepta plegats.
1: Exacte, no, que convida a sopar, a dinar.
2: Ah, també.
1: Ara que ve l'estiu, un bon tramponet. Com t'agrada estiu? El trampó?
2: No, ja hi torna.
1: Amb olives o sense?
2: Uf, pot generar discussió.
1: Antonino o sense?
0: Però si precisament ha dit aquesta persona ha dit, a cap xerrant de menjar, sempre.
2: Ah, bé, un altre tema. Ni menjar,
0: el menjar està inclòs el de sempre. Però bé, receptes... Bueno, no sé,
1: 971-13-99-00, quin tema proposaríeu si voleu lligar sense que se noti gaire?
2: Una pel·lícula, poden anar plegats
1: pel·lícula,
2: a veure-la.
1: Pel·lícula, cinema, m'agrada. Mm. Música, també.
2: Però tampoc allà, per aventura, no teniu els mateixos gustos.
1: A veure, una cosa que sempre uneix...
0: I ho descobrirà.
1: És el xafardeig. Xerrar dels altres sempre uneix.
2: És vera.
1: Trobau un enemic en comú. Criticau... és broma.
2: No, és broma. Això ho deia Noam Chomsky, que necessitàvem enemics comú per estar unida com a societat.
0: Sí. Estàvem fent una llista, he apuntat viatges i s'ha acabat.
2: Bé, viatges, m'agrada.
1: Bé, ja està.
2: Bé, un altre, darrer.
1: Jo crec que ha quedat bastant clar.
2: Som locutors de ràdio, crec que és darrer, mem. Un tema de conversa. Prova.
1: Que escolti Betre Ràdio, xiu-xiu.
2: Xiu-xiu, molt bé.
1: Que va.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Xiu-xiu.
5: I ja és aquí en Toni Jaume per dur-nos una mica de festa. Per cert, Toni,
6: sí?
5: No sé si...
6: Hola, què tal?
5: Hola, com estàs?
6: Va bé.
5: Has vist el concert d'en Bad Bunny?
6: L'he vist per stories d'Instagram.
5: Ell diries un concert d'ell?
6: No sé.
5: Són molt de dobbes i molta cor virtual.
6: A veure, sí, jo conec gent que ha anat, he xerrat amb aquesta gent just avui, que dissabte era, i m'ha dit que bé, que guai com a show.
5: Un espectacle.
6: Sí, jo crec que va fer bastant el mateix espectacle, anem, no el mateix, però el mateix estil que va fer el Super Bowl. I crec que com a espectacle està molt bé. Però bé,
5: també són molt de dobbes perquè s'ha fet viral un vídeo d'un lot que va pagar 500 euros i a la zona VIP i no se podia ni moure de la gentada que hi havia i se queixava.
6: Sí, inversions, a vegades també, a vegades no.
5: Saps on...
7: En aquest cas, no.
5: Saps on no passarà, això?
6: A on?
5: A la nostra festa d'avui
6: vespre. Efectivament, efectivament.
5: Perquè quan ve a refrescar un poc la memòria en els nostres oients, la setmana passada,
6: sí,
5: vàrem anar a la festa de... Qui era?
6: D'en Lluís Gavaldà.
5: D'en Lluís Gavaldà, clar
6: sí,
5: que sí.
6: Sí, sí.
5: El cantant i compositor de la mítica banda Els Pets, que per cert podreu veure aquest cap de setmana a Felanitx. Avui, Toni, però, ja anem a una altra festa.
6: I és especial, Inés Mateu.
5: Sí. Sí,
7: avui... Bé, com totes ho han estat.
6: Aquesta serà més.
7: Ah, sí?
6: Sí.
7: Menquies.
6: Perquè avui, estimats oients, abans de començar aquesta estimada secció, vorré dir una cosa, i és que serà la darrera festa d'aniversari a la que anirem fins veurem. Sí, aquesta secció posarà una pausa indefinida a la que veurem quan se recupera i si se recupera, però bé...
5: Esperem que sí.
6: Esperem.
5: Un parèntesi.
6: Sí, un parèntesi, un petit parèntesi. És per això que avui, que ets a darrere fins a saber quan, he pensat que havíem d'anar a una festa molt especial.
5: Molt, molt, molt, molt.
6: Molt especial.
5: Però
6: una
5: que
6: festa,
5: molt.
6: Una festa que sabem segur que mos ho passaríem d'allò més bé. Per això, estimats, avui anem a la festa d'aniversari de Xavi Oliver.
5: Xavi!

0: Ai, el crooner d'IB3 Ràdio.
1: Escolta, no m'ho esperava.
2: Gentleman, Xavi Oliver, per favor.
1: Crooner, m'havien dit en qualque ocasió passada.
0: En qualque ocasió.
1: Però, bueno, Toni, bé, sobretot, un parèntesi que m'ho sap greu aquí, que facis sí. Tu, darrere secció...
0: Sempre s'ha... Sempre s'ha que
1: sempre torna. Tot el que va torna, i torna millorat, bona, bé. Bé, Toni, un honor, gràcies.
2: Sareu fins aviat. La meva ja la vas fer, però això no estic ofosa.
0: Efectivament.
2: I en Jordi serà la pròxima temporada.
0: Efectivament. No hi ha cap tipus de dubte. N'havíem de fer una d'especial i hem triat la de Don Xavier. Avui, en Xavi és el nostre anfitrió i protagonista, per això ja sabeu com va la cosa. Inés, Jordi, avui som tres que anem a can Xavi Oliver.
2: Ah, clar, ell no ve. Ell ja és.
0: Cada gamba. Epa. Així que arribam... amb el nostre cotxe, que en Xavi no ha arreglat...
1: No, li va posar oli.
0: N'hi ha hagut manera, en tota la temporada, n'hi ha hagut manera.
3: S'ha d'ocupar preparant-se.
2: L'any que ve anirà a avantatge.
0: Exacte. Han tocat la porta, mos ha obert en Xavi Oliver i ja hi ha tota la seva colla, així que, Xavi, mos ha obert la porta tu.
1: Sí, exactament. I cap endavant, companys, posau-vos... Ah, clar, no se'n pot de ràdio de terra. A més, és que clar, m'acaben de passar en això. A més, cap endavant, companys, passau. Vos heu de posar còmodes, ja ho teniu tot, que no falti de res aquí, beveu i mengeu a Balcana, però, men, feim bona feina, que he convidat a molta gent important.
2: Molt bé, esteus amigotes.
1: Molt especial, eh?
0: Sí, vull que
1: feu bona feina,
0: no
1: bona
0: música. No te preocupis, Xavier, estarem a l'alçada. Per això, desenfundem el primer vinil i avui posarem Joan Miquel Oliver.

0: Vas preferit d'en Xavi, o Miquel Oliver.
1: Ja pots estar content. Home, d'aquest disnou, roïssos, de carrer Morell, que sigues molt bo. Per començar la festa, m'agrada, Toni.
2: T'agrada, sí?
1: Sí, Toni, Nes i Jordi, bona feina, de moment. Va, perfecte, perfecte.
2: M'agrada, m'agrada.
3: Aquí ho han de clavar.
1: Encara vols donar qualque cosa de menjar i tot.
2: Les restes, si pot ser. Les sobres, els roïssos.
1: Exacte, els roïssos, exactament. Aquí anem.
2: Molt bé.
1: Molt ventilat, eh? No falla.
2: Ara aquí som, Xavi, farem una petita radiografia d'aquest piset teu, amb vistes a cada gamba, piset, diríem que piset bé, piset bé, no se pot queixar, sala ample, bons finestrals, sofàs còmodes, veig un parell de trofeus de tenis d'en Xavi, de quan era a la vi, i també una foto de quan...
1: Ara no.
2: I també una foto de quan va fer la comunió. Oh, no.
0: Vestit de marinerot.
2: Sí. Ai, va, perquè hi ha molt mariner. Molt cuco. Veus qualque cosa més interessant, companys, que pugueu destacar?
0: Jo veig molt de lots en la camí oberta.
2: Upa! Upa! En parlarem de la vestimenta dels convidats d'avui. Però bé, continuem. Hem de posar més música preferida d'en Xavi Oliver i per això posam a una banda per la qual en Xavi és capaç de fer quilòmetres per veure'ls en directe. La Lúbdit Band i el seu Contraman.

0: moltes vegades en Xavi que li encanta la Ludwig, sí, ara sí que l'han clavada.
1: L'han clavada.
2: Bé, sí.
1: Està bé, no?
2: Sí.
1: Això ja comença a animar, eh? Que grans els teus estimats Ludwigs, però, Inés, és moment que també mos diguis qui hi ha a la festa del teu estimat Xavi Aldiver.
0: Bé, hi ha tota la ràdio, tot i vetre ràdio, tots els companys, perquè en Xavi una altra cosa és popular... popular i estimat, per tant, ha convidat a tothom i tothom li ha acceptat la invitació. Està ple aquest pis espectacular de Cala Gamba. I hi ha aquesta part de la ràdio i tots els seus amiguets del barri amb els qui fa poelles i se'n van amb el lleut i mai mos
2: convidat. Ja ho estan passant. No, tampoc hem de fer un gran massa.
1: Jo encara no sé si existeix aquell lleut. No sé si
2: hi ha. Però si no heu venit, no heu de res, vosaltres.
3: Famoset? Trobem qualcú famoset o no?
0: Bé,
2: home, vosaltres.
0: Tot i
1: bé, la ràdio. Xavi, falta qualcú?
2: No, jo crec que està bé, vosaltres, com és natural, i no, anem bé.
1: Perfecte. Molt bé, idò, continuem. Ara pujarem la posta i posarem més ritme, encara, si se pot, perquè n'hi ha un altre que també li agrada bastant, en Xavi Oliver.
2: Ben, qui serà?
1: Que és en Teo Lucadamo.

0: En Teulu Cadamo, que per cert és fill de na Cayetana Guillén Cuervo. No,
1: no, Aitana Sánchez Gijón.
0: Això, gràcies. Sempre les confon. Però na Aitana Sánchez Gijón ara està de moda perquè va amb Maxi Iglesias, aquell jove guapo.
1: Exacte.
2: Ah, sí? Sí, sí.
0: No, t'havies assabentat, fes igual.
3: Evidentment que no.
0: No mort del dia.
3: Ja m'agrada en Teito.
1: No mort, exacte. Va, molt bé.
3: Perquè se'n bravin un poc.
1: Xavi, com ho dus en aquesta festa?
3: Bé, m'agrada, m'agrada, molt bé.
1: Estàs tenint gust?
3: Sí, sí, pas gust, pas gust.
1: Tot en ordre?
3: La Ludwig van, Joan Miquel Olivet i el Cadamo, escolta.
1: Qualque sugerència?
3: Home, sempre en puc tenir, però està...
1: Està bé.
3: Veureu que està guanyant tot això, molt bé.
1: Tu saps el que ets, la feina de punxadiscos, i no vols anar a incordiar.
3: No, evidentment que no.
1: Que és professional, fa anys la seva feina.
3: Exactament, a part, vos he preparat un racó a la mar de... curiós.
0: Ah, no mos podem mesclar entre els teus amics.
3: Evidentment que no.
1: Som de fer feina, recordeu, eh? Bé, Jordi, avui més important que mai. Com... va vestida sa gent a sa festa d'en Xavi Oliver. De quin pal van?
4: A veure, com ha dit Nins abans, molta camí oberta ja.
1: Sí.
4: A més, ja duim tres cançons, la gent ja s'ha animat. Però jo crec que molt diferent, sa gent, no? Avui no hi ha un codi, avui.
1: Ah, no hi ha un codi,
4: clar,
1: eh?
4: Perquè aquí, els seus amics,
3: que
4: la gent de vetres...
3: Que
4: és que en Xavi diu això, després no saps si anar més elegant, si manco, i sa gent se confon. I hi ha gent que ha vengut molt arreglada, gent que ha vengut normal, o sigui, aquí... molt variat. Jo veig un pot de tot.
1: La gent que coneix en Xavi sap que en Xavi en l'estiu li agrada el camí.
3: Bé, que demà n'hi ha curta.
4: Home,
0: llarga. Era molt de fil. Era molt de fil.
1: Era fil,
0: era molt de fil. Molt calzó.
3: Com vendríeu vosaltres vestits? Com volguéssiu.
0: Ah, no, nosaltres hem vingut a fer feina.
1: Exacte, exacte.
3: Però també teniu un codi.
0: I tal, de fil.
1: De fil, no? Codi fil.
3: Despatxats.
1: No. Me sap greu, però, Xavi...
3: Digues.
1: Han tocat el moment de la nit en la qual la cosa se pot posar perillosa. Se pot posar perillosa perquè és el moment de posar aquell tema que no pot posar a les 9 del vespre, però que a les 4 del matí sí que pot posar. Un tema...
0: Perquè cauen les màscares.
1: Sí, sí que cauen.
3: Què vol dir que cauen
1: les màscares?
3: I estic
1: segur que tu, en aquesta l'has cantada, ben aferrat en els teus amics, en la camia ben oberta... No fallarem. Que soni Sirenes.
3: Va, va, va.

0: Bé, vull fer una apunta que en cap moment vull que ningú pensi que ara m'estan fent sapua. Les conec, fan sapuota. Però bé, rei, tu, rei, no, riu.
1: Bé, però si ens ho passa bé.
0: Sí, no, que soni.
2: Y ya es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. ¿Crees que cuando bailas no?
0: Ja, és que no se pot emetre això. Escolta, Nino Bravo.
3: A veure quin problema teniu en taburete.
1: Si estàs gaudint, Xavi, no passa res.
0: Bé, si m'ho dius, si vols punxar discos, jo no li podré dir res. No, però bueno.
1: Efectivament.
0: Molt bé, amen. Quina et s'escena, Toni?
1: Quina et s'escena? Tots aferrats.
3: Sí. Jo he vist molt d'amics teus que s'aferraven entre ells.
1: Sí.
3: Que I cantaven. Agosta de dron. Agosta de... No és aquesta?
1: Sí, clar, és aquesta. Camies tacades.
0: Que sou molt de punyetera.
1: Veig camies tacades, saps? Que més veig? Veig...
3: Fum.
0: Fum de què?
3: No ho sé.
0: Fum. Ah, però fum de màquina, una màquina
1: sabates,
0: de fum.
1: Sabates d'espart, un poc banyades, saps?
0: Home, ara tothom pensarà aquí que...
3: Ovargues, també.
1: Ovargues, n'hi ha qualcuna.
0: Medalles d'or, també.
1: Medalles d'or.
0: Escapularis.
1: Bueno. Sí, molt bé.
3: Tatuatges d'un ancle.
0: Jo no m'encat d'aquest. Si un tatuatge d'un capell, és nines.
1: Epa!
3: Xòrbara.
1: Pell de paia. Bé, tothom a Ferrà cantant a l'uníson. Ai, quins guilty pleasures,
0: que no, tenen... No, que estic passant molt de gust,
1: quin pillastre. Molt bé, el tema és que hem d'anar acabant, quina pena, ja ho sé, fa peneta. Per això ho hem de començar a tancar bé, així que posarem un poc de Kevin Ayers.

0: molt millor aquesta que taburete.
1: Bon rotllo per acabar. Sí, aquesta m'ha letat un pot d'escapell, Xavi, de paia, drines, però crec que te pot agradar, no?
2: Sí, Shooting in a Bucket Blues, de Kevin Ayers. No us la coneixia, però m'agrada, sí, com a petició d'Esponxadiscos, està fantàstic.
1: Perfecte. I jo crec que ho poden rematar amb en Sebastià Lamar.
2: Vamos.
3: Bon vespre, xiu-xiu, com estem? Quina passada, vull despedir aquesta secció d'Antoni en la gran festassa d'en Xavi Oliver. Jo he triat una cançoneta que és Finals, perquè crec que reflexa aquest microclima tan tropical que han creat aquí amb aquestes seccionetes. Res, acabarem en Finals de Da Sousa i que espero que en Xavi la balli a tope, fent una conga a l'estudi d'IB3. Una abraçada a tots.

0: doncs, de sous recomanats per en Sebastià a l'home, Toni Jaume.
1: Gràcies, moltes gràcies, Toni.
0: Quin final de festa.
2: Quin final. Bé, boníssim, una conga.
0: Exacte.
1: Toni, estiràs bé, faràs bonda.
2: I tant que sí.
0: Toni, te dedicam aquesta darrera cançó a nosaltres avui, que se diu Adiós con el corazón, però sabem que no és un adeu, sinó un fins aviat coneguent-te.
1: Un parèntesi radiofònic.
0: Exacte.
2: Segur que sí. Molt bé, aviat, company. Gràcies per tot.
0: Gràcies a tu, Toni. Hem arribat en el xiu-xiu número 393. Vosaltres tornareu
1: adeu,
0: demà.
1: Adéu.
3: Vosaltres tornem demà.
0: A vosaltres. Gràcies per ser-hi. Adéu.
4: Adiós.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. La investigació policial situa la casa de l'expresident com a nucli de planificació i de direcció de la presumpta trama de corrupció. Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts i s'han conegut nous detalls de l'investigació. On està imputat Zapatero, també s'ha sabut que en un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UDEF varen requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol. I tot mentre en el plànol polític creixen les veus que demanen un avançament electoral al PNB, aquestes darreres hores s'hi ha afegit també la veu de l'expresident socialista Felipe González. Tot d'una, els escoltam en aquest dimarts, dia 26 de maig, en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. La Policia Nacional ha detengut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Garau de Palma.
2: Els agents trobaren el cadàver ahir i hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet Pons i Fàbregues. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien al mateix domicili es barallaven quan l'arrestada va pegar la víctima diverses vegades. La policia ho investiga com un homicidi.
0: I de la política, el Parlament debat i vota avui el projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus a modificar mig centenar de normes.
2: Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit del català, però també diuen que s'escapen drets en matèria, que s'escapsen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negruela, del PSIP.
3: Desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP.
4: Aquest Partit Popular pot fer tot el retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una oposició directa.
2: Mentre que el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
5: Una línia vermella del Partit Popular en la qual mos hem mantingut ferms durant aquesta legislatura.
0: I el Batlle de Palma anuncia la creació en Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat.
2: L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un territori on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears. Jaime Martínez va fer l'anunci ahir en el debat d'estat de la ciutat, que avui continua amb la votació de les propostes de resolució.
0: I s'ha fet una primera passa per desbloquejar el conflicte en les escoletes de 0 a 3 anys. Es negociarà el primer conveni autonòmic pel sector.
2: La Conselleria d'Educació s'ha compromès amb les patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrats en el sector públic. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-ho.
0: I en els esports, el president del Real Mallorca, Andy Colberg, diu que l'objectiu és tornar a primera divisió. Com més aviat millor. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El màxim accionista i propietari del club ha sortit a escena mitjançant un vídeo a les xarxes socials del Mallorca, que Colberg ha assumit la seva responsabilitat demanant disculpes a l'afició del Mallorca i ha reafirmat el seu compromís amb el club per tornar a la primera divisió. I enmig de l'escenari de decepció pel descens, Leo Román ha tingut una alegria. El porter mallorquinista és un dels nou futbolistes de suport elegits pel seleccionador Luis de la Fuente per completar la preparació d'Espanya en vista del Mundial. A la primera federació, Miguel Álvarez deixa de ser entrenador de l'UD Eivissa i en tenis, Jaume Munar s'acomiada a la primera ronda de Roland Garros després de perdre per 3-16-1 contra Hubert Hurkacz.
0: I pel que fa al temps, avui tenim temperatura encara pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui encetam una jornada amb una temperatura pràcticament idèntica a la que varen tenir ahir. Avui la màxima tornarà a girar aproximadament entre els 26 i els 30 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podran superar aquesta xifra. Més enllà d'això, no tornarem a tenir canvis al llarg d'avui. Tornarà a fer molt de sol a tot el del territori. El vent bufarà fluix, principalment de gregal, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, amb excepció de punts del sud de les Pitiuses. En aquests indrets sí que podrem veure qualque radal de maró. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la i amb molt pocs canvis. Ara mateix tenim a Menorca 18 graus a Cal en Bosc i 20 a Mahó. A les Pitiuses, 19 graus a Sant Carles i 20 a Sant Francesc. I a Mallorca, 15 graus a Petra, 17 a Alcúdia i 21 a Pòrtol.
0: Són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5, en Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Ansel López, Caterina Bany, Cristina Bausà i Neus Pericas. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: El jutge que instrueix el cas Plus Ultra apunta l'existència d'operacions de compra-venda de petroli i d'or de Veneçuela. Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts i s'han conegut nous detalls de la investigació en què està imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. En un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UDE van requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol. La secretària de Zapatero va manifestar que provenien de l'herència familiar de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de regals de viatges.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha reclamat el contingut des del 2020 d'un compte de correu electrònic de José Luis Rodríguez Zapatero. Estava gestionada per la seva secretària, Gertrudis Alcázar, a qui el magistrat situa com una peça operativa essencial dins una xarxa organitzada i orientada a l'exercici il·lícit d'influències i a la generació de documentació comptable fictícia. Calama considera que l'oficina de Zapatero era el centre físic de coordinació de l'entramat. També ha sol·licitat l'accés als correus electrònics de les seves dues filles a l'empresa What the Faf, que els investigadors sospiten que és una part més de l'entramat.
0: Un informe de la Policia Nacional atribueix a Zapatero el paper de líder de la xarxa d'influència.
2: Els agents creuen que l'expresident donava des de casa seva les instruccions més sensibles, ja que allà disposava de més reserva i control de la informació. La Fiscalia Anticorrupció va donar suport a totes les mesures proposades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional, excepte l'escorcoll del domicili de Zapatero. Finalment, el jutge Calama no va ordenar aquesta mesura.
0: En el marc de la investigació creix la pressió sobre l'actual govern per part dels socis d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, qui ja es mostra partidari d'un avançament electoral en un acte amb empresaris valencians.
8: Creu que habrá elecciones, cree que no habrá elecciones.
9: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
0: L'expresident també ha dit que creu que seria una decisió poc intel·ligent per part del Partit Popular presentar una moció de censura. De moment, Junts i el PNB asseguren que no hi donarien suport, mentre que el Partit Popular pressiona perquè rompin amb Pedro Sánchez.
2: De moment, sí que han presentat els populars una moció al Senat per aquest dijous per reprovar l'executiu als presumptes casos de corrupció. Volen obligar els socis d'investidura a pronunciar-s'hi. El portaveu dels populars, Borja Sémper, ha assegurat que és necessària una neteja de les administracions de l'Estat.
10: España necesita un saneamiento integral de las instituciones del Estado. Y este saneamiento no puede esperar más. España necesita una escoba que barra la corrupción. Y nosotros queremos ser esa escoba que barra la corrupción.
2: I sobre les paraules del president del PNB, Aitor Esteban, que diumenge va dir que seria irresponsable que el govern continuï l'actual context més enllà del 2026, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha descartat l'opció de l'avançament electoral.
11: De coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante para seguir sacando adelante medidas de carácter transformador, para seguir impulsando políticas útiles que modifiquen, que cambien la vida de la gente, porque eso es lo que venimos haciendo en estos últimos 7 años.
2: Totes les mirades, per tant, centrades en el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que avui anirà a Roma i comença un viatge oficial que conclou dimecres amb una reunió amb el Papa Lleó XIV, després de la qual oferirà una roda de premsa que serà la primera des de la imputació de Zapatero.
0: I sobre un altre cas que afecta el cercle més pròxim del president, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no veu irregularitats a la càtedra extraordinària que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid.
2: L'informe de conclusions sosté que es va crear seguint la normativa establerta. L'UCO assegura que no ha trobat ingressos opacs en els comptes de la dona del president del govern espanyol, comissions a moviments econòmics il·lícits i que la informació bancària coincideix amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. Els agents revelen que la investigada va facturar a la universitat de 7.000 euros en dos anys, una xifra, diuen, incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: La Policia Nacional ha detengut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma. Els agents trobaren el cadàver entre les 4 i mitja i les 5 i mitja de l'hora baixa d'ahir amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet Pons i Fàbregas.
2: Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien al mateix domicili es barallaven quan l'arrestada va pegar la víctima diverses vegades. Les ferides van provocar la mort de la dona de 73 anys. La presumpta assassina avisà la seva parella, fill de la víctima, que acudia a l'habitatge i avisà a la policia. La dona va ser arrestada quan intentava fugir. El grup d'homicidis de la Policia Nacional de Palma s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I la Policia Nacional també investiga la mort d'un home al castell de Bellva a Palma.
2: Ahir matí un excursionista va trobar el cadàver. Es tracta d'un cos d'un home en avançat estat de descomposició i sense signes de violència. No consta cap registre de persones desaparegudes a la zona. Haurà de ser l'autòpsia la que determinarà la identitat de la víctima.
0: Hi ha hagut acord a l'Audiència Provincial de Palma en el judici per narcotràfic amb 19 persones acusades i amb Marcos i José Manuel Benabad com a principals responsables.
2: Els 19 acusats han acceptat un pacte de conformitat pels delictes contra la salut pública, grup criminal i blanqueig de capitals. L'escrit detalla que des del 2002 la xarxa importava cocaïna, heroïna i drogues de síntesi, a més de cultivar marihuana per distribuir des de Son Banya. L'aplicació d'un atenuant per dilacions indegudes ha permès rebaixar els 140 anys de presó que es demanaven inicialment.
0: Hem arribat a les 7 i 12 minuts.
12: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: El ple del Parlament afronta avui el debat i votació del projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus amb modificar mig centenar de normes. El text que neix del decret aprovat fa mig any s'aprovarà previsiblement amb els vots del Partit Popular i de Vox.
6: Els partits d'esquerra retreuen les exempcions del requisit del català, però també diuen que s'escapen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
3: L'únic que s'ha fet des del govern de les Illes Balears és, a part de baixar els impostos en els més rics, desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP. I tot sempre sota un gran mantra, que és l'atac a la llengua catalana, que és el peatge que Vox sempre fa pagar en el PP.
4: Aquest Partit Popular pot fer tots els retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una posició directa, clara, i que la gent sàpiga de què estem parlant en aquest cas.
6: El portaveu parlamentari del Partit Popular, Sebastià Sagreres, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
5: La llei de normalització lingüística ha estat i és una línia vermella del Partit Popular en la qual mos hem mantingut fens durant aquesta legislatura. Quan negociàvem pressupost generals de la comunitat per tot l'any i els nostres socis d'investidura mos exigien derogar-la o modificar-la.
6: El ple del Parlament comença a les 9 del matí.
0: I hores després, a les 12, es reprèn també el debat sobre l'estat de la ciutat a Palma. Avui es debatran i es votaran les propostes de resolució derivades de la sessió d'ahir. Una primera jornada marcada per un anunci del VAL. La Jaime Martínez va avançar que es crearà en Calvià, Marratxí i Llumajor l'àrea metropolitana de ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on en comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears.
13: Segons ha explicat Martínez, es tracta d'una entitat que, sota la tutela del Consell i el Govern, permetrà coordinar accions davant problemàtiques comunes que comparteixen els quatre grans municipis i que transcendeixen els límits administratius establerts. Ara Palma iniciarà contactes amb els altres tres ajuntaments per fer realitat aquest organisme supramunicipal.
14: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
13: Un d'aquests municipis, el de Llucmajor, ha respost a la proposta. La batllessa Xiscala Escolàs la valora de manera positiva, ja que diu agilitzarà els tràmits.
15: Tenim una continuïtat territorial i de població que va més enllà dels límits administratius. Crec que és una proposta molt interessant i estarem oberts a escoltar-los, a veure les seves propostes i a fer feina de manera conjunta. I si un futur proper pot fer feina conjuntament amb menys tràmits entre administracions i donar més facilitats a la ciutadania.
13: En plana urbanística, el Batle de Palma, Jaime Martínez, també ha anunciat un pla pilot per rehabilitar i regenerar barriades. Començarà de manera imminent per Son Gotleu i es traslladarà a altres nuclis.
0: Martínez manté que s'han posat les bases també de la Palma del futur i l'oposició ha criticat que es miri tant en fora mentre diuen no resolen els problemes de la ciutat, concretament més per Palma i el PSIP. N'han parlat de dos, l'habitatge i la mobilitat. Ho han explicat els portaveus a Més i dels socialistes Neus Trullol i Xisco Dalmau.
16: El Partit Popular va prometre habitatge i una mobilitat més descongestionada. I tres anys després del seu govern, els preus de l'habitatge són molt més cars i la ciutat està absolutament col·lapsada. Les persones tenen problemes per arribar en bus d'hora a la feina.
17: Avui hem escoltat un batle que viu a un altre planeta. Un batle on diu que fa 3 anys que viu la gent molt millor, quan la realitat és totalment la contrari. Fa 3 anys que la gent està pitjor a una ciutat on té una crisi habitacional brutal.
0: Podem ha criticat l'aporofòbia de l'equip municipal, especialment, diu Lucía Muñoz, amb els migrants. Per això ha assegurat que durà a Fiscalia el que diu que va ser un bloqueig deliberat del procés de regularització.
18: Nosaltres continuarem fent la mateixa pregunta. Qui va donar l'ordre? Espero, sincerament, que aquesta pregunta qualcú la torni a formular molt prest i tant de bo la faci un jutge. Perquè nosaltres, com vaig dir al principi, durem aquest cas a Fiscalia.
0: I Vox ha lamentat que formalment siguin oposició quan consideren amb ells dins del govern de Jaime Martínez s'hauria fet més i millor. És el portaveu Fulgencio Coll.
19: Diremos, señor alcalde, estamos decepcionados. Se podría haber hecho mucho más. En el año que queda haremos todo lo posible para que se lleven a cabo los objetivos prioritarios. De forma especial los que nos piden los palmesanos, no podemos fracasar.
0: I ho dèiem també als titulars. S'ha fet una primera passa per desbloquejar el conflicte a les escoletes de 0 a 3 anys i es negociarà el primer conveni autonòmic pel sector. Educació s'ha compromès en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrats en el sector públic, és a dir, que cobrin igual. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-la.
13: Aquesta millora afectaria més de 330 aules. Les treballadores que fan feina als centres concertats són les que estan més mal pagades, ja que per saben un salari brut anual de 20.000 euros. Pepa Ramis, de Comissions Obreres, ha dit que surt moderadament satisfeta de la trobada, tot i queixar-se que la patronal ha incomplit l'acord de l'any passat que indicava que les parts ja s'haurien d'haver assegut a negociar.
20: satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia avui i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
13: Per la seva banda, Sandra Serra de l'Esté i Azar Tortonda d'UGT han agraït la mediació del govern perquè les patronals escoltin les seves exigències per arribar a un conveni autonòmic propi i esperen, com més aviat millor, una oferta de millores econòmiques per als centres no integrats per part de la Conselleria.
21: Que portàvem des del mes de desembre intentant fer aquesta mesa negociadora per al conveni autonòmic.
22: Pensem que aquesta reunió ha estat una passa. Esperem que... Sembla que s'inicia el diàleg, per tant, esperem que vagi avançant positivament.
13: La consellera de Treball, Catalina Cabré, assegura que és important que Educació faci de mediadora.
23: El conveni autonòmic no serà fàcil, som conscients tots els que estem asseguts, perquè se tracta d'un conveni on hi ha moltes matèries, molt d'interlocutors i moltes realitats que tenim a les Illes Balears.
13: De fet, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reconegut que la solució no és fàcil.
24: Voluntat hi posam i recursos. Evidentment, no ho podem arreglar tot en un dia perquè hi ha moltes casuístiques diferents i el que hem de fer és anar unificant. Hi ha de ser una etapa més educativa, com hi ha ara, de pública, concertada i privada.
13: Tot i aquest acostament de posicions, la xarxa 03 manté la vaga per dia 2 de juny. Les principals reclamacions de les educadores inclouen regularitzar les ràtios, ja que amb la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes, així com aquestes retribucions precàries que pateixen prop de més de 170 escòlates.
0: I l'Assemblea de Docents dona suport a les vagues educatives de la Comunitat Valenciana i de Catalunya amb una aportació de 100.000 euros a les caixes de resistència. També acorda posar-se a disposició de les mestres d'escòlates 03 per donar suport a la seva lluita, ho han decidit en una assemblea urgent celebrada ahir a Inca, Mallorca.
13: Marina Vergés, portaveu de l'Assemblea de Docents, ha subratllat com el professorat i la comunitat educativa han dit prou davant anys de retallades i precarització de l'educació pública.
25: Estem esgotats, estem en un final de curs més esgotat i més... indignant que els altres, si és que això fos possible. Vull dir, suposo que és més perquè veus que no canvia res i no pensem permetre que el curs comenci amb la pau i la tranquil·litat que sempre volen vendre. Per tant, nosaltres seguirem fent feina fins que faci falta.
13: Segons Vergés, aquestes lluites educatives han de servir també per tornar a organitzar els centres, reactivar les assemblees i reconstruir una resposta col·lectiva forta i sostinguda.
25: S'han pres una sèrie de mesures, de decisions que es duran a terme, unes accions que es duran a terme ara, aquestes quatre de setmanes darreres de curs.
13: En les properes setmanes es duran a terme una sèrie d'accions reivindicatives als centres escolars de les Illes. L'Assemblea també convocarà una assemblea general el pròxim 25 de juny per preparar accions o mobilitzacions de cara a l'inici del curs que ve.
0: I continuem encara en clau laboral. Es mantenen les aturades parcials del servei d'atenció a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Ja se n'ha fet una avui, a primera hora del matí, de les 5 del matí a les 7.
26: Empresa i comitè discrepen en diferents punts relatius als contactes, també als horaris de feina. Els treballadors reclamen tenir amb més antelació els quadrants a fi d'evitar canvis de torn, de darrera hora. Així mateix demanen que el personal fix discontinu tingui el 75% de la jornada laboral. Argumenten que tanmateix els que estan contractats a mitja jornada superen les hores a fi de cobrir el servei. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
27: Lo que pedimos es un calendario de libres para el personal fijo y discontinuo, que sepan qué día vas a librar. Otro punto que estamos conflictivos, no llegamos a un acuerdo, es la jornada mínima del personal fijo y discontinuo. Medidas de preaviso al personal, que no respetan el preaviso de 3 días para modificar turnos, desconexión digital, publicación de cuadrantes, compensación de descanso, bueno, muchas cosas.
0: Mentrestant, a Palma, el CESIF ha anunciat que es tornarà a mobilitzar per reclamar el compliment dels compromisos de l'Ajuntament amb la policia local.
13: Denuncien una vegada més que Cort ha incomplit l'acord anunciat dia 17 d'abril i recorda que el nou pla d'ordenació i adequació salarial havia d'entrar en vigor dia 1 de gener d'enguany. El responsable del sector local del CESIF a les Balears, Agustín Sánchez, adverteix que no permetran que el consistori continuï menyspreant la plantilla.
1: Lo que haremos es los delegados sindicales de CESIF pues presentarnos en cualquier espacio que público que el alcalde pues tenga presencia pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
13: Sánchez ha apuntat que no és un problema administratiu o pressupostari, sinó que és una falta de respecte institucional sense precedents.
0: I els tècnics sanitaris de Mallorca, Menorca i Eivissa s'han concentrat a les portes dels principals hospitals de les Balears per reclamar al Ministeri de Sanitat que reclassifiqui els seus llocs de feina. Han sortit a l'exterior convocats per Comissions Obreres, per UGT i per SAE, o Joan Andrés Bernabéu és el portaveu sindicat del Mateu Orfila.
2: Cada vez se está cogiendo más responsabilidades y más formación y más responsabilidad profesional, y la administración está con unos cánones de hace 30 años. Ese es el problema.
0: Vas parlar ara de la temporada turística que ha arrencat amb una ocupació similar a l'any passat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'abril, un mes marcat per les festes de Pasqua, va reportar a les Balears el nombre de pernoctacions més gran de tot l'estat, amb més de 3,7 milions. És una xifra similar a l'any passat.
13: El nombre de viatgers, en canvi, va pujar un 5% i se situa en 848.000 persones. La immensa majoria són turistes internacionals. De fet, les Balears són la tercera destinació espanyola que va rebre més visitants estrangers el passat mes d'abril, després de les Canàries i Catalunya. L'estada mitjana és de gairebé 4 dies i mig. Per punts turístics, destaca Sóller, amb un 81% d'ocupació.
0: I a Formentera

0: reservada als socis i col·laboradors. En la festa, amb música alta i una gran afluència de persones, que es va celebrar el passat 10 de maig en la zona protegida d'Escaló, es varen concentrar més de 30 embarcacions sense el permís pertinent de Capitania Marítima, que li ha obert un expedient pel qual pot tenir sancions de fins a 180.000 euros. El govern també ha obert diligències i investiga si hi ha hagut danys mediambientals per sancionar-los. Paral·lelament, un particular ha denunciat un altre vídeo promocional a les xarxes de la companyia per possible publicitat sexista. En ell es veu com un home dona dos palmades en el cul a dos dones que estan en biquini i després es llança al mar. L'Observatori per a la Igualtat ha iniciat els tràmits pertinents per defensar el dret de totes a una imatge digna i lliure de violències.
1: I encara a Formentera, la Guàrdia Civil detecta diverses irregularitats en una finca rústica de l'illa on es feien reparacions de motors elèctrics i de bombes d'aigua sense els permisos pertinents.
2: Durant una inspecció del Saprona, els agents varen localitzar una gran acumulació de residus i un taller magatzem en funcionament. Se'ls varen interposar 8 denúncies per no tenir llicència d'activitats i per incomplir la llei de residus d'indústria i la normativa urbanística.
1: 7:27, faim ara un cop d'ull al que destaca la premsa aquí a les Illes. Avui les portades venen marcades per la crònica negra.
3: És així. Última hora, per exemple, no deixa espai per un altre tema que no sigui l'assassinat d'una dona, Pere Grau, a mans de la seva nora, segons sembla. Ho hem explicat també en aquest espai informatiu. Diu el titular que la va matar a cops, ho precisa. Diari de Mallorca també ho treu amb un titular un poc més telegràfic. Diu anciana assassinada a Pere Grau, però el titular de damunt el dedica a Gabriel Lecent perquè la Fiscalia l'acusa de vulnerar el dret de les diputades quan va expulsar-les. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario també parla dels successos. Diu que la dona tenia 73 anys i que la presumpta agressora estaria detinguda. Atenció, aquí a Baleares, que treu una altra cosa, la suspensió de feina i de sou d'un policia local, precisament de Palma, per haver maltractat a la seva mare. I parlant de policia, l'Ara Balears destaca que els busos de Palma estaran més vigilats a partir d'ara per agents. En gros, però, la polèmica perquè l'oposició considera que PP i Vox malmeten la llei de normalització lingüística. El d'Arulls també, el periòdico d'Eivissa, anant ja cap a les Pitiuses, que parla d'una brega entre ocupes a prop de Casa Lola. Els veïns asseguren que viuen atemorits a la seva portada. El diari, en canvi, diu que la propietat de l'apartament de Cala d'Hort vol arribar a un acord amb l'Ajuntament. I precisament el Menorca alerta, amb foto inclosa, diu que comencen a notar errades en el control digital de l'aeroport.
1: I pel que fa a la premsa estatal, avui es continua parlant de Zapatero del cas Plus Ultra.
3: És així, perquè cada vegada es coneixen més novetats, noves dades. El País, per exemple, obre explicant que el jutge ordena revisar tots els correus electrònics de l'expresident des de l'any 2020 fins a l'actualitat. A baix diu, atenció, el papa dicta sentència contra el tecnofeixisme. El Mundo es col·loca al costat contrari. Fa un article d'opinió destacat a la seva portada que es diu Tecnopapa, el tecnopapa que ataca Silicon Valley. De ZP, de Zapatero, diu que la seva trama inclou tràfic de petroli i or a Venezuela. Segons l'ABC, acumulava una fortuna en joies i rellotges al seu despatx i n'aporta una fotografia, la mateixa que trobam en Petit a La Vanguardia, que no es banya tant i diu que hi ha indicis que el col·locarien al capdavant de la trama. A José Luis Rodríguez Zapatero, en gros, el Pontífex, foto inclosa, i diu, molt més diplomàtic que els altres, que la seva primera encíclica alerta dels poders que controlen l'intel·ligència artificial.

0: Són ara les 7:30. Repassam les principals qüestions d'aquest matí de dimarts. El sumari del cas Plus Ultra considera l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. La investigació policial situa la casa de l'expresident com a nucli de planificació i direcció de la presumpta trama de corrupció.
1: Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts i s'han conegut nous detalls de la investigació en què està imputat Zapatero. En un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de la UDEF van requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol.
0: I tot mentre en el plànol polític creixen les veus que demanen un avançament electoral.
1: Al PNB aquestes darreres hores s'hi ha afegit també l'expresident socialista Felipe González.
2: ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. Debería haberlas.

0: O sea, debería haberlas ese año.
1: L'expresident també ha dit, però, que creu que seria una decisió poc intel·ligent per part del Partit Popular presentar una moció de censura. De moment, Junts i el PNB asseguren que no hi donarien suport.
2: I la Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Garau de Palma.
1: Els agents trobaren el cadàver ahir hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet, Pons i Fàbregues. La principal hipòtesi és que les dues dones, que vivien al mateix domicili, es barallaven quan la arrestada va pegar la víctima diverses vegades. La policia ho investiga com un homicidi.
2: I de la política, el Parlament debat i vota avui el projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus en modificar mig centenar de normes.
1: Els partits d'esquerres retreuen les exempcions al requisit de català, però també diuen que retallen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Són Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
3: Desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos als amics del PP.
4: Aquest Partit Popular pot fer tots els retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una oposició directa.
1: D'altra banda, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, diu que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
5: Una línia vermella del Partit Popular en la qual mos hem mantingut fens durant aquesta legislatura.
2: I el Batlle de Palma anuncia la creació en Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat.
1: L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un territori on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears. Jaime Martínez va fer l'anunci ahir en el debat d'estat de la ciutat, que avui continua amb la votació de les propostes de resolució.
2: El Batlle també ha anunciat un pla de regeneració de barris vulnerables que començarà per la renovació de Songol d'aquí uns minuts i connectarem en directe. I s'ha fet una primera passa per desbloquejar el conflicte en les escoletes de 0 a 3 anys. Es negociarà el primer conveni col·lectiu autonòmic.
1: La Conselleria d'Educació s'ha compromès amb les patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrats en el sector públic. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-ho.
2: I s'acceleren els moviments per traslladar els primers serveis al que serà el nou edifici de l'Hospital de Manacor.
1: Aquestes instal·lacions encara es troben en obres d'ampliació i serem en directe d'aquí uns minuts.
2: I Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
1: Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i s'afegeix així al pacient al qual fa uns dies ja s'havia detectat la malaltia. No presenta símptomes i l'han traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell.
2: I situació de trànsit complicada en aquesta hora alguns punts de les carreteres de Mallorca. Connectam amb la DGT, José Romero. Bon dia.
6: Bon dia. En aquest moment ja troben retencions habituals en Fripas, des de Palma, però retencions a carretera d'Inca, des de Consell fins a Santa Maria i també des del polígon de Son Castelló i l'incorporació de Sabia Cintura. També a Sabia Cintura troben trànsit que comença des de l'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I també a la carretera Guai de Mossa trobaran retencions degut a un accident entre diversos vehicles a la rotonda de Zones Passes. Això està causant retencions que arriben fins a Sabia Cintura. A la que serà el resta de carreteres treu el trànsit fluid i sense incidències. Això es pot parar. Bon dia.
2: Gràcies, José. Pel que fa al temps, avui encara tenim la temperatura pràcticament d'estiu a les illes. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornem a tenir una temperatura pràcticament sense canvis. La màxima girarà entre els 26 i els 30 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podran superar aquesta xifra. Més enllà d'això, molt de sol, vent que bufarà fluix i condicions marítimes tranquil·les amb excepció de qualque redol de maró al sud de les Pitiuses. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la. Ara mateix tenim a les Pitiuses 18 graus a Eivissa i 21 a la Savina. A Mallorca, 19 graus a Felanitx, 20 a Inca i 22 a Son Servera. I a Menorca, 19 graus a Sant Lluís i 20 a Ciutadella.
8: Informatiu matí. Esports.
2: Passant 35 minuts de les 7, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant del president del Reial Mallorca, Andy Colbert, que diu que l'objectiu és tornar a primera divisió com més aviat millor. Marta Sampas, bon dia.
9: Bon dia. El màxim accionista i propietari del club ha sortit a escena mitjançant un vídeo a les xarxes socials del Mallorca. Colbert, que ha assumit la seva responsabilitat, demanant disculpes a l'afició del Mallorca, i ha reafirmat el seu compromís amb el club per a tornar a la primera divisió.
10: Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional. Un club de primera divisió que competeix a la segona divisió.
9: El president també ha reiterat la confiança en el projecte i sembla que tant Pablo Orteiz, director de futbol, com Alfonso Díaz, cap de negocis, continuaran al club. D'altra banda, el que encara no és segur és si Martín de Michelis continuarà com a entrenador del Mallorca per encapçalar el projecte a segona divisió. El tècnic argentí continua negociant amb el club la seva possible continuïtat, reclamant-se part important a la presa de decisions i també a la planificació esportiva. Qui ha tingut una mica d'alegria enmig del disgust pel descens és el porter mallorquinista Leo Román. El porter eivissenc és un dels 9 jugadors elegits per Luis de la Fuente per completar la preparació de la selecció espanyola en vista al Mundial. Leo estarà amb Espanya des d'aquest pròxim dissabte fins al 4 de juny, dia en què la selecció disputarà contra l'Iraq el darrer partit preparatori. Precisament el seleccionador Luis de la Fuente va donar ahir migdia la llista dels 26 jugadors que representaran Espanya al Mundial. Els porters són Unai Simón, David Raya i Joan García, els defenses, Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella i Grimaldo. Els migcampistes, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena i Miquel Merino. I els davanters, Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamin Yamal. Escoltam Luis de la Fuente.
11: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
9: El seleccionador també va parlar de les virtuts de la selecció espanyola.
11: Mira, si me viene rápidamente, primero calidad, humanidad y competitividad. Creo que en eso somos un equipo muy poderoso. Hay más virtudes y también cosas que hay que mejorar, muchas. ¿Y hay margen de mejora? Por supuesto que sí. Desde ya tenemos que empezar a pensar en mejorar, pero tenemos una base fantástica, cimentada precisamente, seguramente en estos valores, o uno, en muchos de estos valores que hemos comentado ahora.
9: A la primera federació, Miguel Álvarez deixa de ser entrenador de l'UD Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
12: Bon dia. Ha estat la primera decisió esportiva del club una vegada finalitzada. La Lliga no és el més habitual a l'Eivissa, que quan ha finalitzat amb un tècnic el curs ha trigat inclús setmanes a decidir-se per donar continuïtat o portar-ne una altra. Miguel Álvarez no ha aconseguit resultats, això és una evidència. Finalment ha dirigit 30 partits en Lliga i un en Copa. En el torneig de la regularitat són 10 victòries, 9 empats i 11 derrotes, 1,3 punts per partit. Álvarez va arribar el mes d'octubre passat després de la destitució de Paco Gémez. L'equip mai ha estat regular. No ha aconseguit 3 victòries seguides en tota la temporada. Es van fer 8 canvis a la plantilla al mercat d'hivern. La inestabilitat esportiva és evident al club i Miguel Álvarez ha estat una víctima més d'aquesta situació. Recordem que l'Eivissa només té 10 jugadors en plantilla amb contracte després del 30 de juny. Alguns dels que acaben contracte o d'altres que continuen ja han començat a passar per les oficines del club a Can Mises per saber la intenció de l'entitat sobre ells. El tècnic ha estat el primer a conèixer que no continuarà. L'Eivissa ja busca el seu 16è entrenador en 10 anys de vida. El club viu una contínua davallada esportiva des que va baixar de segona divisió el 2023.
9: Gràcies, Víctor. I dos equips que volen acompanyar l'UD Eivissa a la categoria de bronze del futbol espanyol la pròxima temporada són el Poblense i l'Atlètic Balears. Amb dos conjunts mallorquins disputaran aquest diumenge als seus respectius camps el partit de tornada de la final del play-off d'ascens. A les 12 del matí el Poblense s'enfrontarà a l'Àguilas i a les 7 del capvespre l'Atlètic Balears rebrà la visita del Jaén. Dos enfrontaments que podreu seguir diumenge per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I acabam amb tennis perquè Jaume Monàs s'acomiada de Roland Garros després de perdre contra Hubert Hurkacz per 3-7-1.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
2: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
10: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Són ara les 7:42 minuts. Anem en directe en aquesta hora fins a l'Hospital de Manacor. En aquest centre hospitalari aquests darrers dies s'acceleren els moviments per traslladar els primers serveis al que serà el nou edifici, encara en obres d'ampliació. L'Hospital de Dia s'acaba d'estrenar el nou espai ambulatori, augmentant així la seva capacitat. A l'Hospital de Manacor hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
13: Bon dia, companys. Diríem que és una passa important, vital, dins aquest tempos marcat pel pla director de l'hospital, que es prepara ja per una capacitat de més de 167.000 persones, més de 67.000 pacients. Fixeu-vos, quan va obrir portes l'any 1997, tenia només 200 llits. Aquí ja el nou hospital de dia s'ha estrenat, ho diríem així, dins l'edifici ambulatori, que perquè us en faceu una idea, ocupa la tercera planta. Fixeu-vos si és essencial aquest servei, que s'hi fan des de quimioteràpia, també transfusions, biòpsies, tot aquest servei és essencial per tractar precisament pacients amb càncer i malalties hematològiques. Ja per parlar-ne m'acompanya aquí Ignasi Casas, que ell és gerent de l'hospital. Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Primer de tot, el que li voldria demanar és que aquí em dic que s'augmenta la capacitat assistencial en D7 boxes en concret, individuals. Això comporta també, significa un augment de personal sanitari?
14: Lògicament significarà i ha de significar un augment del personal, perquè la idea és de posar en marxa aquests nous tractaments o aquests nous espais per facilitar l'assistència de la població, lògicament.
13: En quantes persones s'incrementa?
14: Bueno, és difícil de dir perquè hi ha molts serveis que són transversals. Per exemple, farmàcia, incrementem personal i afecta a diversos cantons. En global, el pla director rondava unes 400 persones, 400 professionals que aniríem incorporant paulatinament.
13: Que s'aniran incorporant paulatinament. Pel que fa als pacients, quants pacients es poden atendre?
14: Jo crec que com a màxim tenim uns 18 llocs, per tant serien 18 pacients a l'hora.
13: 18 pacients a l'hora. També necessitant saber si aquest canvi ajudarà a reduir les esperes, ajudarà a reduir o agilitar els tractaments. De quina manera, sobretot, ho notaran els pacients?
14: Home, els pacients, el que han de notar és que la sanitat ha canviat. Ja no és que estiguis a l'hospital, sinó que estiguis fora de l'hospital. Ja siguin tractaments a domicili, ja siguin tractaments ambulatoris, que són aquí on estem incidint. En l'hospital de dia estem incidint en tractaments ambulatoris. És a dir, es tracta de que no estigui la gent enllitada durant 3-4 dies, sinó que vingui, si toca, 3 vegades, però que faci el tractament i pugui marxar a casa seva, que sempre estarà molt millor que en una habitació hospitalària.
13: Per tant, això és l'important, perquè l'audiència se'n faci una idea, que puguin fer el tractament aquí, en mode ambulatori, i després puguin retornar a casa seva, que sempre l'evolució és molt més favorable si ho fan a casa. Aquí també veiem un espai més amable, més humanitzat, amb butaques de colors, també làmperes, un ambient, dirien, més acollidor. Per què s'ha fet així?
14: Bueno, d'entrada hem de tenir en compte que tot el que és l'arquitectura hospitalera canvia moltíssim. Es dona molta llum, es dona molta importància a l'edifici, al benestar dels pacients, dels usuaris, dels familiars, i això ha agafat una preponderància. A sobre hem de considerar que nosaltres, l'Hospital de Manacor, la gent o els professionals que tenim, tenen molta cura de l'humanització dels nostres pacients, tenen molta cura dels familiars, dels usuaris, i intenta reflectir això amb un plus una mica més sobre l'arquitectura que ja ens han donat.
13: Per tant, arquitectura, també humanització, interès, és a dir, vocació de servei públic aquí, mirada en els ulls també dels metges. Ignasi Casas, gerent de l'Hospital de Manacor, moltes gràcies.
14: Moltes gràcies.
13: Aquí ho deixen, companys, amb aquest nou espai que ha obert l'Hospital de Manacor, aquest edifici ambulatori que ocupa ja tota la tercera planta d'aquest edifici.
12: Gràcies, Caterina Bany, en directe des de Manacor, i ara anem també en directe fins a la barriada de Son Goleu de Palma. I és que, tal com vos hem avançat a la primera part de l'informatiu, el batlle de la ciutat, Jaime Martínez, anuncia ahir durant el debat de l'estat de la ciutat que es posaria en marxa de manera immediata un pla de regeneració de barris vulnerables i que començarà per la renovació integral d'aquesta barriada de Palma. Fins a Son Goleu, anem en directe amb Neus Pericàs. Neus, bon dia. Quina és la realitat d'aquesta zona de la ciutat?
15: Hola, bon dia. Idò, sí, ara, així com d'ahir, es va fer pública l'existència d'aquest pla de regeneració, renovació i revitalització dels barris menys cuidats de Palma. Començarà a Sant Gotleu amb un protocol pilot en col·laboració amb el govern i intervendrà en edificis envellits, dèficits urbanístics i espais públics degradats, entre d'altres accions. Per parlar més de les necessitats del barri, som ara al centre de salut de Sant Gotleu, amb Beatriz Alonso i Cristina Córdoba, de la plataforma forma d'entitat i serveis de Sant Goleu. Moltes gràcies per ser aquí. Què en sabeu de les millores que es volen fer?
16: Buenos días. Pues de las mejoras, la verdad es que, aparte que se llevan 1000 años pidiendo mejoras desde un plan de integral, fue lo que leímos ayer en prensa. No sabemos el cómo, el cuándo, cómo se va a hacer. En estos momentos se está haciendo un diagnóstico comunitario en el barrio desde la plataforma y nos parecería muy importante que se contactara con nosotros para el tema de hablar de las necesidades, hablar con las personas del barrio, que son las verdaderas conocedoras de todo lo que está pasando en este barrio.
15: I quin és el punt de partida del que parteix el barri i a què s'espera arribar?
16: El punto de partida del barrio empezó todo con un trabajo en red, por la preocupación del barrio ya en el 2003, pues con los colegios, con personas del centro de salud, del instituto, con el cura del barrio. Se empezó a trabajar en red para, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas del barrio, mediante todo acciones comunitarias y trabajando pues todas los servicios, las entidades del barrio, con los vecinos y las vecinas de aquel momento, y entonces llevamos bastantes años trabajando con y por el barrio y con diferentes puntos o temas a trabajar cada año según las necesidades o problemas que vemos. Siempre ha habido una comisión educativa muy activa, por ejemplo, hay una comisión de bienestar emocional, una comisión de drogas, y se trabaja desde la plataforma con diferentes personas en diferentes temas.
15: I al barri teniu unes reunions mensuals. Quin és el vostre objectiu amb aquestes reunions?
17: Al final nos reunimos las profesionales que trabajamos aquí y también algunas vecinas que participan para intentar dar respuesta a las necesidades que se van detectando. Es verdad que al final ahí sentimos un poco de ausencia institucional y pensamos que con más trabajo comunitario y con más mediación se podrían prevenir muchas de las problemáticas que hay en el barrio. Y al final es verdad que a nivel estructural puede quedar muy bonito cambiar plazas, ¿no?, renovar parques, pero si las personas no tienen dónde vivir, si no hay un problema una problemática de la vivienda atendido y con una propuesta de resolución, pues las personas terminan durmiendo donde duermen ya, en los parques, en las plazas, alrededor del centro de salud. Y esto acarrea mucha problemática detrás, ¿no? También de consumo, de violencia. Entonces se debe atender correctamente a nivel institucional problemáticas que desde el barrio, como profesionales del barrio, no podemos atender, no llegamos a ellos.
15: Molt bé, i així com veus, el que es demana és que es tinguin en compte les necessitats reals de la gent que hi viu i que hi hagi una col·laboració entre el consistori i la barriada.
12: Gràcies, Neu Pericàs, en directe des de la barriada de Son Goleu a Palma. I repassem ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. I comencem parlant de l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat el sud de l'Iran en plena vigència de l'alto el foc pactat dia 8 d'abril. El portaveu del Comandament Central de l'Exèrcit, Timothy Hawkins, assegura que ho han fet en defensa pròpia i per protegir les tropes dels Estats Units de les amenaces que plantegen les forces de Teheran. L'objectiu, afirma, han estat embarcacions iranianes i bases de llançament de míssils, i tot poc després que el règim dels ayatollahs hagi frenat l'optimisme de Washington quant a un possible acord de pau.
18: Mentre que el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, apuntava que l'entesa es tancaria ahir mateix, les autoritats iranianes asseguren que no és imminent. Així ho ha explicat el ministre d'Afers Exteriors, Ismail Baghaei. Insisteix que, tot i ser cert que han arribat a conclusions sobre moltes qüestions, l'acord, com dèiem, queda lluny. Segons el portaveu iranià, les converses actuals cerquen posar fi a la guerra en tots els fronts, inclòs al Líban. També s'ha filtrat que l'entesa inclouria una suspensió parcial de les sancions a l'Iran durant 60 dies, això a canvi que reobri el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, bloquejat des de l'inici del conflicte el passat 28 de febrer.
12: I a tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, no amolla i torna a posar l'urani enriquit en el centre del debat.
18: En un missatge a la xarxa social Truth, ha insistit que l'Iran haurà d'entregar als Estats Units les reserves d'urani enriquit perquè aquest les pugui destruir. Hores abans ha fet unes altres declaracions. Ha estat durant l'homenatge a les 13 persones mortes durant l'operació Fúria Èpica. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world... Assegura que les víctimes mortals varen donar la seva vida per garantir que l'estat número 1 que patrocina el terrorisme, és a dir, l'Iran, no tingui una arma nuclear, i diu mai la tindran.
12: I Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
19: Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i s'afegeix així al pacient al qual fa uns dies que ja s'havia detectat la malaltia. No presenta símptomes, l'han traslladat a l'unitat d'aïllament d'alt nivell, on romandrà ingressat sota supervisió amb mesures de bioseguretat. Els altres 12 passatgers que viatjaven a bord del creuer han donat negatiu.
12: I a Espanya, el Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de llei per al bon ús i governança de la intel·ligència artificial.
18: Aquesta preveu multes de fins a 35 milions d'euros per a aquelles persones que l'utilitzen amb fins perversos. Entre altres qüestions, prohibirà utilitzar-la per manipular les decisions dels usuaris sense consentiment i l'ús de chatbots que puguin identificar els addictes al joc per incitar-los a entrar a plataformes de joc en línia. L'objectiu és garantir un ús ètic, inclusiu i beneficiós de la intel·ligència artificial.
12: I precisament la intel·ligència artificial centra la primera encíclica publicada pel Papa Lleó XIV que ha titulat Magnifica Humanitas.
19: La presentada en una jornada històrica al Vaticà es tracta d'un text centrat en la defensa de la dignitat humana davant els avenços de la intel·ligència artificial. Artificial intelligence already touches many areas of our... Assegura que la intel·ligència artificial afecta moltes àrees de la nostra vida i ha canviat fins i tot la manera de com es fa la guerra. També ha afirmat que ha de ser desarmada de les lògiques que transformen el domini en exclusió i mort. En la presentació ha participat també el mateix pontífex, un gest completament inèdit fins ara, que ha trencat la tradició vaticana i que demostra el caràcter del papa d'adaptar-se als nous temps.
12: 7:55, anem amb la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. I must have died and gone to heaven, 'cause it was called a past 11 on a Saturday.
12: Començam amb Magalufa, que el Viac acull aquesta setmana una nova edició de Connecta, la trobada que analitza la situació del sector audiovisual. Productors, plataformes, creadors i executius de més de 50 països participaran en unes jornades centrades en la creació, la producció, finançament i comercialització de continguts televisius.
19: I és que Calvià, de fet, és un plató de cinema. Les seves platges s'hi han gravat videoclips, pel·lícules, també sèries. De fet, a la platja del Mago rep aquest nom per una pel·lícula de misteri que es va enregistrar allà i que es diu, que es deia The Magus. Idò, allà, una seixantena de professionals varen poder veure quines possibilitats té tant aquesta platja com la resta del municipi, i ho explicava la regidora Carme Jaume.
20: Una ruta que hem començat aquest any, de ruta de Calvià Plató de Cine, en 10 localitzacions de tant pel·lícules com anuncis o un musical. Aquí teníem un musical d'un cantant sud-coreà que 2023 va tenir molt d'èxit. A més, han col·locat 10 plaques així metàl·liques amb un codi QR. I en el codi QR doncs, pots anar a la pàgina directament de Calvià Plató de Cine i tenir tota la informació.
12: 4 dies intensos en total per connectar amb la cultura audiovisual, que tindrà lloc avui capvespre un esdeveniment especial. És la preestrena de Mallorca Confidencial. Aquesta pel·lícula està inspirada en la figura de la Paca i el narcopoblat de Son Banya i s'avança avui a l'Auditori de Peguera en el marc de què connecta Magaluf. Ara en parlaven d'aquest mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula és una coproducció d'IB3 i es podrà veure a sales a partir de divendres, rodada en la seva major part a Mallorca, amb Lolita Flores de protagonista. El director David Illoín confia que el públic quedi atrapat per aquest thriller que mescla cinema social i kinky. Sandra Martínez ha parlat amb ell.
21: Mallorca Confidencial no és la història de la Paca. Ho diuen els seus responsables i ho diuen, per cert, després que la matriarca reclamés la suspensió del rodatge per no haver donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arribarà a sales. El seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
22: Ningú és un personatge real. Tens inspiracions, o tens referències, o tens coses que poden recordar. Si tu vius a Mallorca, pues, tens, evidentment, referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Son Banya, i que, evidentment, no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
21: Sí, com sigui, Lolita, Xusa, la ficció és el gran reclam d'aquest film. L'actriu torna a la gran pantalla després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Elena Furiase, en un paper que, diuen pel director, és com fet a mida.
22: A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar, ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya pel personatge de Rincó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
21: Mallorca és el principal escenari de la història. Mallorca dona nom a la ficció, però el director confia que la història tingui la suficient força per no decebre les expectatives creades aquí i interessar també a la resta de públic.
22: Evidentment, Mallorca es reconeixerà una mica més, sí. Però no és dolent. Jo crec que hem fet una feina que vull ser respectuosa i que crec que pot reflexar una mica, pues, una realitat, no? Que si no sé, que negar-la no té cap sentit, no? Que això existeix i que és important també parlar d'això.
21: La pel·lícula, coproduïda per la mallorquina Cinètica, és el tercer llargmetratge del director navarrès que va debutar amb B, una pel·lícula sobre la figura de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i va seguir amb Uno para Todos, un film sobre els reptes de l'ensenyament protagonitzat per David Verdaguer.
12: Recordem que aquesta pel·lícula es preestrena avui, però que es podrà veure a les sales de cinema a partir de divendres.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 26 de maig, en què hem sabut que el sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. La investigació policial situa la casa de l'expresident com a nucli de planificació i de direcció de la presumpta trama de corrupció. Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts, s'han conegut nous detalls de la investigació en què està imputat Zapatero. També hem sabut que en un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UD varen requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol. I tot mentre en el plànol polític creixen les veus que demanen un avançament electoral al PNB. Aquestes darreres hores s'hi ha afegit també l'expresident socialista Felipe González. Tot d'una ho ampliam, abans però repassam els titulars del dia. La Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma.
2: Els agents trobaren el cadàver ahir hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer Benet Pons i Fàbregues. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien al mateix domicili es barallaven quan l'arrestada va pegar la víctima diverses vegades. La policia ho investiga com un homicidi.
1: I de la política, el Parlament debat i vota avui el projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus a modificar mig centenar de normes.
2: Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit de català, però també diuen que retallen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negreuela, del PSIP.
3: Desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP.
4: Aquest Partit Popular pot fer tot el retrocés en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una oposició directa.
2: Mentre que el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
5: Una línia vermella del Partit Popular en la qual mos hem mantingut ferms durant aquesta legislatura.
1: I el Bala de Palma anuncia la creació en Calvià, Marratxí i Llumajor de l'Aero Metropolitana de Ciutat.
2: L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un territori on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears. Jaime Martínez va fer l'anunci ahir al debat de l'estat de la ciutat, que avui continua amb la votació de les propostes de resolució.
1: I s'ha fet una primera passa per desbloquejar el conflicte en les escoletes de 0 a 3 anys. Es negociarà el primer conveni autonòmic del sector.
2: La Conselleria d'Educació s'ha compromès amb les patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrats en el sector públic. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-lo.
1: I això quan hem sabut que es mantenen finalment les aturades parcials del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Ja se n'ha fet una avui a primera hora de les 5 del matí a les 7. I en els esports, el president del Reial Mallorca, Andy Colberg, diu que l'objectiu és tornar a primera divisió, com més aviat millor. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El màxim accionista i propietari del club ha sortit a escena mitjançant un vídeo a les xarxes socials del Mallorca. Colberg ha assumit la seva responsabilitat demanant disculpes a l'afició del Mallorca i ha reafirmat el seu compromís amb el club per tornar a la primera divisió. I enmig de l'escenari de decepció pel descens, Leo Román ha tingut una alegria. El porter mallorquinista és un dels nou futbolistes de suport elegits pel seleccionador Luis de la Fuente per completar la preparació d'Espanya en vista al Mundial. A la primera federació, Miguel Álvarez deixa de ser entrenador de l'UD Eivissa i en tenis, Jaume Munà s'acomiada a la primera ronda de Roland Garros després de perdre per 3-7-1 contra Hubert Hurkacz.
1: I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació a la via de cintura de Palma. Nelly García, bon dia.
7: Bon dia. En aquest moment continuem amb trànsit lent i petites retencions a la via de cintura a l'altura entre l'Estai Balears i la sortida de Sóller en sentit Andratx. I en sentit aeroport també trobam un poquet de trànsit lent en el tram comprès entre la Teulera i la sortida de Sonugo. A TM30 també continuem amb retencions al segon cinturó a l'arribada de la rotonda del Fan i a la rotonda de Zones Passes ja tenien trànsit fluid. Això és tot per ara. Bon dia.
1: I poques novetats avui, també pel que fa al temps. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, així és. Avui tindrem una jornada de monotonia, ja que no tindrem canvis respecte als dies anteriors. Molt de sol a tot el territori. El vent bufarà molt fluix, principalment de gregal, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, excepte en el sud d'Eivissa i Formentera. En aquests indrets sí que podrem veure qualque radal de maror. I d'altra banda, quant a la temperatura, pocs canvis també. La màxima d'avui tornarà a girar aproximadament entre els 26 i els 30 graus, i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien superar aquesta xifra. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Buja, 22 a Andratx i 24 a Campos. A Menorca 21 graus a Cala en Blanes i 23 a Fornells. I a les Pitiuses 20 graus a Santa Gertrudis i 23 a Sant Francesc.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Ansel López, Caterina Bany, Cristina Bussà i Neus Pericàs. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El jutge que instrueix el cas Plus Ultra apunta l'existència d'operacions de compravenda de petroli i d'or de Veneçuela. Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts i s'han conegut nous detalls de la investigació en què està imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. En un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UD varen requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol. La secretària de Zapatero va manifestar que provenien de l'herència familiar de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de regals de viatges.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha reclamat el contingut des del 2020 d'un compte de correu electrònic de José Luis Rodríguez Zapatero. Estava gestionada per la seva secretària, Gertrudis Alcázar, a qui el magistrat situa com una peça operativa essencial dins una xarxa organitzada i orientada a l'exercici il·lícit d'influències i a la generació de documentació comptable fictícia. Calama considera que l'oficina de Zapatero era el centre físic de coordinació de l'entramat. També ha sol·licitat l'accés als correus electrònics de les seves dues filles a l'empresa What the Faf, que els investigadors sospiten que és una part més de l'entramat.
1: Un informe de la Policia Nacional atribueix a Zapatero el paper del líder de la xarxa d'influència.
2: Els agents creuen que l'expresident donava des de casa seva les instruccions més sensibles, ja que allà disposava de més reserva i control de la informació. La Fiscalia Anticorrupció va donar suport a totes les mesures proposades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, l'UDEF, de la Policia Nacional, excepte l'escorcoll del domicili de Zapatero. Finalment, el jutge Calama no va ordenar aquesta mesura.
1: En el marc de la investigació creix la pressió sobre l'actual govern per part dels socis d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, qui ja es mostra partidari d'un avançament electoral en un acte amb empresaris valencians.
9: ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
10: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: L'expresident també ha dit que creu que seria una decisió poc intel·ligent per part del Partit Popular presentar una moció de censura. De moment, Junts i el PNB asseguren que no hi donarien suport, mentre que el Partit Popular pressiona perquè rompin amb Pedro Sánchez.
2: De moment, el PP ha presentat una moció al Senat per aquest dijous per reprovar a l'executiu els presumptes casos de corrupció. Volen obligar els socis d'investidura a pronunciar-s'hi. El portaveu dels populars, Borja Sémper, ha assegurat que és necessària una neteja de les administracions de l'Estat.
11: España necesita un saneamiento integral de las instituciones del Estado. Y este saneamiento no puede esperar más. España necesita una escoba que barra la corrupción. Y nosotros queremos ser esa escoba que barra la corrupción.
2: I sobre les paraules del president del PNB, Aitor Esteban, que diumenge va dir que seria irresponsable que el govern continuï en l'actual context més enllà del 2026, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha descartat l'opció de l'avançament electoral.
12: La coalició progressista va seguir adelante. Tenemos un año por delante para seguir sacando adelante medidas de carácter transformador, para seguir impulsando políticas útiles que modifiquen, que cambien la vida de la gente, porque eso es lo que venimos haciendo en estos últimos 7 años.
2: Avui, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, volarà a Roma. Comença un viatge oficial que conclou dimecres amb una reunió amb el papa Lleó XIV, després de la qual oferirà una roda de premsa. Serà la primera des de la imputació de Zapatero.
1: I sobre un altre cas que afecta el cercle més pròxim del president, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no veu irregularitats a la càtedra extraordinària que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid.
2: L'informe de conclusions sosté que es va crear seguint la normativa establerta. L'UCO assegura que no ha trobat ingressos opacs en els comptes de la dona del president del govern espanyol, comissions o moviments econòmics il·lícits i que la informació bancària coincideix amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. Els agents revelen que la investigada va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra, diuen, incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I la Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma. Els agents trobaren el cadàver entre les 4 i mitja i les 5 i mitja de l'hora baixa d'ahir amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet Pons i Fàbregas.
13: Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies d'aquests fets, la policia ho investiga en principi com un homicidi. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien al mateix domicili es varen barallar quan l'arrestada va copejar la víctima en diverses ocasions. Les ferides li varen causar la mort en aquesta dona, que tenia 73 anys. La presumpta assassina va cridar a la seva parella, un fill de la víctima, que va anar en aquest habitatge i va avisar des d'allà a la policia. La dona va ser arrestada quan intentava fugir. El grup d'homicidis de la Policia Nacional de Palma s'ha fet ara càrrec de la investigació.
1: I la Policia Nacional també investiga la mort d'un home al castell de Bellva, Palma.
2: Ahir matí, un excursionista va trobar el cadàver. Es tracta del cos d'un home en avançat estat de descomposició i sense signes de violència. No consta cap registre de persones desaparegudes a la zona. Haurà de ser l'autòpsia la que determinarà la identitat de la víctima.
1: Hi ha hagut acord a l'Audiència Provincial de Palma en el judici per narcotràfic amb 19 persones acusades i amb Marcos i José Manuel Benabat com a principals responsables.
13: El 19 acusats han acceptat un pacte de conformitat per delictes contra salut pública, grup criminal i també blanqueig de capitals. L'escrit detalla que des de 2002 la xarxa importava cocaïna, també heroïna i drogues de síntesi, a més de cultivar marihuana per distribuir des de Son Banya. L'aplicació d'un atenuant per dilacions indegudes ha permès rebaixar els 140 anys de presó que es demanaven inicialment.
1: Passen 12 minuts a les 8.
14: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I el ple del Parlament afronta avui el debat i la votació del projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus amb modificar mig centenar de normes. El text neix del decret aprovat fa mig any, s'aprovarà previsiblement amb els vots del Partit Popular i de Vox.
13: Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit del català, però també diuen que s'escapen drets en matèria d'habitatge, territori, funció pública. Josep Esteguí, a més, per Mallorca, i Aga Negreola, del PSIP.
15: L'únic que s'ha fet des del govern de les Illes Balears és, a part de baixar els impostos en els més rics, desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP. I tot sempre sota un gran mantra, que és l'atac a la llengua catalana, que és el peatge que Vox sempre fa pagar en el PP.
4: Aquest Partit Popular pot fer tot el retrocés en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una oposició directa, clara, i que la gent sàpiga de què estem parlant en aquest cas.
13: El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
16: La llei de normalització lingüística ha estat i és una línia vermella del Partit Popular, en la qual mos hem mantingut ferms durant aquesta legislatura. Quan negociàvem pressupost generals de la comunitat per tot l'any, i els nostres socis d'investidura mos exigien derogar-la o modificar-la.
13: El ple del Parlament comença a les 9 del matí.
1: I hores després, a les 12, es reprèn també el debat sobre l'estat de la ciutat a Palma. Avui es debatran i es votaran les propostes de resolució derivades de la sessió d'ahir, una primera jornada marcada per un anunci del Batle. Jaime Martínez va avançar que es crearà en Calvià, Marratxí i Llumajor l'àrea metropolitana de ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on en comença un altre, i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les illes.
6: Segons ha explicat Martínez, es tracta d'una entitat que, sota la tutela del Consell i el Govern, permetrà coordinar accions davant problemàtiques comunes que comparteixen els quatre grans municipis i que transcendeixen els límits administratius establerts. Ara, Palma iniciarà contactes amb els altres tres ajuntaments per fer realitat aquest organisme supremunicipal.
17: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
6: Un d'aquests consistoris, el de Llucmajor, ja ha respost a la proposta. La batllessa Xiscal Escoles la valora de manera positiva, ja que, diu, agilitzarà tràmits.
18: Tenim una continuïtat territorial i de població que va més enllà dels límits administratius. Crec que és una proposta molt interessant i estarem oberts a escoltar-los, a veure les seves propostes i a fer feina de manera conjunta. I si un futur proper poder fer feina conjuntament amb menys tràmits entre administracions i donar més facilitats a la ciutadania.
1: Martínez manté que s'han posat les bases de la Palma del futur i l'oposició ha criticat que es miri tant en fora mentre diuen no resolen els problemes de la ciutat. Concretament, més per Palma i el PSIP n'han parlat de dos, l'habitatge i la mobilitat. Ho han explicat els portaveus de Més i dels socialistes Neus Trullol i Xisco Dalmau.
19: El Partit Popular va prometre habitatge i una mobilitat més descongestionada. I tres anys després del seu govern, els preus de l'habitatge són molt més cars i la ciutat està absolutament col·lapsada. Les persones tenen problemes per arribar en bus d'hora a la feina.
20: Avui hem escoltat un batlle que viu a un altre planeta. Un batlle on diu que fa tres anys que viu la gent molt millor, quan la realitat és totalment la contrari. Fa tres anys que la gent està pitjor a una ciutat on té una crisi habitacional brutal.
1: I Podem ha criticat la porofòbia de l'equip municipal, especialment ha dit Lucía Muñoz amb els migrants, per això ha assegurat que durà a Fiscalia el que assegura va ser un bloqueig deliberat del procés de regularització.
21: Nosaltres continuarem fent la mateixa pregunta. Qui va donar l'ordre? Espero, sincerament, que aquesta pregunta qualcú la torni a formular molt prest i tant de bo la faci un jutge. Perquè nosaltres, com vaig dir al principi, durem aquest cas a Fiscalia.
1: I Vox ha lamentat que formalment siguin oposició quan consideren amb ells dins el govern de Jaime Martínez s'hauria fet més i millor. És el portaveu Fulgencio Coll.
22: Diremos, señor alcalde, estamos decepcionados. Se podría haber hecho mucho más. En el año que queda haremos todo lo posible para que se lleven a cabo los objetivos prioritarios. De forma especial los que nos piden los palmesanos. No podemos fracasar.
1: A banda d'anunciar la creació de l'àrea metropolitana de Ciutat al Batlle de Palma, Jaime Martínez també ha avançat que farà un pla pilot per rehabilitar i regenerar barriades. Començarà de manera imminent per Songoleu i després es traslladarà a altres nuclis de la ciutat. En aquesta barriada de Palma, Songoleu, hi ha Neus Pericaus. Neus, bon dia. Quina és la realitat d'aquesta zona de ciutat?
23: Hola, bon dia. Ido. Ara mateix som al centre de salut de Songoleu, on s'hi pot veure molta gent dormint al carrer. I bé, així com deies ahir, es va fer pública l'existència d'aquest pla dels barris menys cuidats de Palma. Però, de totes maneres, hem pogut parlar amb Beatriz Alonso i Cristina Córdoba, que són de la plataforma d'entitats i serveis de Songoleu, que s'han mostrat sorpreses amb aquest anunci, ja que no n'estaven al corrent. I tot i l'existència d'aquest pla, han volgut destacar que les necessitats del barri no són d'envelliment, sinó d'habitatge. Les escoltam.
24: Como profesionales, al final detectamos que a nivel de toda España, ¿no?, pero sobre todo en Songoleu, pues afecta a la problemática de la vivienda, ¿no?, y cómo esto impacta en la salud de las personas a las que atendemos. Se encuentran en situación de infravivienda o con una orden de desalojo de sus casas y no tienen dónde ir. Al final, construir plazas, hacer nuevos parques, no sé si solucionará este problema. Al final, ocuparán estas personas esos parques para poder vivir porque no tienen dónde ir.
23: És per això que la plataforma demana que hi hagi una col·laboració real i estreta entre el consistori i la barriada i diu també que qui ho necessiti pot contactar amb ella en cas que ho necessiti.
1: Gràcies, Neus Pericas, en directe des de Songoleu. Són ara les 8:19. Avui també vos explicant que s'ha fet una primera passa per desbloquejar el conflicte en les escoletes de 0 a 3 anys. Es negociarà el primer conveni col·lectiu autonòmic del sector. Educació s'ha compromès en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrats en el sector públic, és a dir, que cobrin igual. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-lo.
13: Aquesta millora afectaria més de 330 aules. Les treballadores que fan feina en els centres concertats són les que estan més mal pagades, ja que perceben un salari brut anual de 20.000 euros. Pepa Ramis, de Comissions Obreres, ha dit que surt moderadament satisfeta de la trobada, tot i queixar-se que la patronal ha incomplit l'acord de l'any passat que indicava que les parts ja s'haurien d'haver assegut a negociar.
3: Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia 8 i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
13: La consellera de Treball, Catalina Cabré, assegura que és important que l'educació faci de mediadora.
5: El conveni autonòmic no serà fàcil, són conscients tots els que estem asseguts, perquè se tracta d'un conveni on hi ha moltes matèries, molt d'interlocutors i moltes realitats que tenim a les Illes Balears.
13: Precisament el conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeixia que la solució no és fàcil.
7: Voluntat hi posam i recursos. Evidentment, no ho podem arreglar tot en un dia perquè hi ha moltes casuístiques diferents i el que hem de fer és anar unificant. Hi ha de ser una etapa més educativa, com hi ha ara, de pública, concertada i privada.
13: Tot i aquest acostament, la xarxa 0 a 3 manté la vaga per dia 2 de juny. Les principals reclamacions de les educadores inclouen regularitzar les ràtios, ja que amb la gratuïtat s'ha augmentat el nombre d'alumnes, així com aquestes retribucions precàries que pateixen prop de o més de 170 escoletes.
1: I l'Assemblea de Docents dona suport a les vagues educatives de la Comunitat Valenciana i de Catalunya amb una aportació total de 100.000 euros a les caixes de resistència. També acorda posar-se a disposició de les mestres d'escoletes 0-3 per donar suport a la seva lluita. Ho han decidit en una assemblea urgent que es va celebrar ahir a Inca, Mallorca.
8: Marina Vergés, portaveu de l'Assemblea de Docents, ha subratllat com el professorat i la comunitat educativa han dit prou davant anys de retallades i precarització de l'educació pública.
9: Estem esgotats, estem en un final de curs més esgotat i més indignant que els altres, si és que això fos possible. Vull dir, suposo que és més perquè veus que no canvia res i no pensem permetre que el curs comenci amb la pau i la tranquil·litat que sempre volen vendre. Per tant, nosaltres seguirem fent feina fins que faci falta.
8: Segons el col·lectiu de docents, en les properes setmanes es duran a terme una sèrie d'accions reivindicatives als centres escolars de les Illes. L'Assemblea també convocarà una assemblea general el pròxim 25 de juny per preparar accions o mobilitzacions de cara a l'inici del curs que ve.
1: I Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid.
13: Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR, s'afegeix així al pacient que ja fa uns dies que s'havia detectat aquesta malaltia. No presenta símptomes, això sí, l'han traslladat a l'unitat d'aïllament d'alt nivell on romandrà ingressat sota supervisió amb mesures de bioseguretat. Els altres 12 passatgers que viatjaven a bord del creuer han donat negatiu.
1: I l'Organització Mundial de la Salut adverteix que el brot d'Ebola empitjorarà, eleva a més de 900 els casos sospitosos del virus a la República Democràtica del Congo i n'ha confirmat un centenar més.
8: Segons el Ministeri de Sanitat congolès, l'epidèmia de l'Ebola acumula 120 morts sospitosos de la malaltia. Per part seva, l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana alerta que les morts sota sospita ja superen les 200 entre el Congo i Uganda.
1: I a Espanya, el Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de llei per al bon ús i governança de la intel·ligència artificial.
13: Aquesta preveu multes de fins a 35 milions d'euros per aquells que l'utilitzin amb fins perversos. Entre altres qüestions, prohibirà també utilitzar-la per manipular les decisions dels usuaris sense consentiment i l'ús de chatbots que puguin identificar els addictes al joc per incitar-los després a entrar precisament a plataformes de joc en línia. L'objectiu és garantir-ne un ús ètic, inclusiu i beneficiós de l'intel·ligència artificial.
1: I precisament la intel·ligència artificial centra la primera encíclica publicada pel Papa Lleó XIV, que ha titulat Magnifica Humanitas.
8: La presentada en una jornada històrica al Vaticà es tracta d'un test centrat en la defensa de la dignitat humana davant els avanços de la intel·ligència artificial.
25: Artificial intelligence already touches many areas of our lives.
8: assegura que la IA afecta moltes àrees de la nostra vida i ha canviat fins i tot la manera com es fa la guerra. L'ha presentada, com dèiem, en una jornada històrica on ha participat ell mateix, un gest completament inèdit fins ara que ha trencat la tradició vaticana.
0: Informatiu Matí. Esports.
8: I són ara les 8:25, encetat amb els esports. El president del Real Mallorca, Andy Colberg, diu que l'objectiu es torna a primera divisió com més aviat millor. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El màxim accionista i propietari del club ha sortit a escena mitjançant un vídeo a les xarxes socials del Mallorca. Colberg ha assumit la seva responsabilitat demanant disculpes a l'afició mallorquinista i ha reafirmat el seu compromís amb el club per a tornar a la primera divisió.
2: Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional, un club de primera divisió que competeix a la segona divisió.
6: El president també ha reiterat la confiança en el projecte i sembla que tant Pablo Ortiz, director de futbol, com Alfonso Díaz, cap de negocis, continuaran al club. D'altra banda, el que encara no és segur, si Martín de Michelis continuarà com a entrenador del Mallorca per encapçalar el projecte a segona divisió. El tècnic argentí encara negocia amb el club la seva possible continuïtat, reclamant-se part

0: que representaran Espanya al Mundial. Els porters són Unai Simón, David Raya i Joan García. Els defenses, Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella i Grimaldo. Els migcampistes són Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena i Miquel Merino. I els davanters, Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Escoltam, Luis de la Fuente.
1: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
0: A la Primera Federació, Miguel Álvarez deixa de ser entrenador de l'UD Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
2: Bon dia. Ha estat la primera decisió esportiva del club una vegada finalitzada la Lliga. No és el més habitual a l'Eivissa, que quan ha finalitzat amb un tècnic el curs ha trigat inclús setmanes a decidir-se per donar continuïtat o portar-ne una altra. Miguel Álvarez no ha aconseguit resultats, això és una evidència. Finalment ha dirigit 30 partits en Lliga i un en Copa. En el torneig de la regularitat són 10 victòries, 9 empats i 11 derrotes, 1,3 punts per partit. Álvarez va arribar el mes d'octubre passat després de la destitució de Paco Gémez. L'equip mai ha estat regular. No ha aconseguit 3 victòries seguides en tota la temporada. Es van fer 8 canvis a la plantilla al mercat d'hivern. La inestabilitat esportiva és evident al club i Miguel Álvarez ha estat una víctima més d'aquesta situació. Recordem que l'Eivissa només té 10 jugadors en plantilla amb contracte després del 30 de juny. Alguns dels que acaben contracte o d'altres que continuen ja han començat a passar per les oficines del club a camises per saber la intenció de l'entitat sobre ells. El tècnic ha estat el primer a conèixer que no continuarà. L'Eivissa ja busca el seu 16è entrenador en 10 anys de vida. El club viu una contínua davallada esportiva des que va baixar de segona divisió el 2023.
0: Gràcies, Víctor. I dos equips que volen acompanyar l'UD Eivissa a la categoria de bronze del futbol espanyol la pròxima temporada són el Poblense i l'Atlètic Balears. Amb dos conjunts mallorquins disputaran aquest diumenge als seus respectius camps el partit de tornada de la final del play-off d'ascens. A les 12 del migdia, el Poblense s'enfrontarà a l'Àguilas i a les 7 del capvespre l'Atlètic Balears rebrà la visita del Jaén. Dos enfrontaments que podreu seguir diumenge per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I acabam amb tennis perquè Jaume Munà s'acomiada de Roland Garros després de perdre a la primera ronda contra Hubert Hurkacz per 3 sets a 1 i s'acomiada així del segon gran slam de la temporada.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimarts. El sumari del cas Plus Ultra considera l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. La investigació policial situa la casa de l'expresident com a nucli de planificació de direcció de la presumpta trama de corrupció.
2: Aquestes darreres hores s'ha entregat el sumari judicial a les parts i s'han conegut nous detalls a la investigació en què està imputat Zapatero. En un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UDEF van requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'excap de l'executiu espanyol.
1: I la Policia Nacional ha detengut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma.
2: Els agents trobaren el cadàver ahir hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet Pons i Fàbregues. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien al mateix domicili es barallaven quan l'arrestada va pegar la víctima diverses vegades.
1: I el Parlament debat i vota avui el projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus amb modificar mig centenar de normes.
2: Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit de català, mentre que el PP defensa que el seu partit ha protegit la llengua davant les pretensions de Vox.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars. De l'informatiu matí, el jutge ordena l'obertura de judici oral contra el president del Consell d'Eivissa pel cas La Vida Aislados. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. L'Audiència Provincial de les Illes Balears jutjarà el president del Consell d'Eivissa per presumpta prevaricació i tràfic d'influències en el contracte publicitari del cas de la

0: vida aislados. El Tribunal d'Instància d'Eivissa ha acordat l'obertura d'aquest judici oral contra el president per la tramitació i adjudicació de la campanya de promoció turística impulsada durant la pandèmia del Covid i per les presumptes pressions denunciades per la interventora Maria Antur Díaz, segons explica a la interlocutòria judicial.
1: I els tècnics sanitaris han sortit aquest dilluns al carrer per reclamar un millor reconeixement a la seva feina. Exalt Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. A Menorca, una trentena de treballadors convocats pels sindicats, Comissions Obreres, UGT i SAE s'han concentrat a les portes de l'Hospital Mateu Orfila. Exigeixen al Ministeri que compleixi amb la reclassificació dels seus llocs de feina, una lluita que s'arrossega des de fa 20 anys.
1: I a Mallorca es mantenen les aturades parcials del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia, ja se n'ha fet una avui a primera hora de 5 a 7, la pròxima serà de 12 a 2 i la darrera de 6 a 8 de l'hora baixa. La vaga, per tant, continua després d'un dilluns marcat per les reunions i negociacions entre empresa i comitè. L'empresa havia demanat 24 hores de pròrroga per treure números, però el 85% de la plantilla va decidir no otorgar-los aquest temps.
1: I avui també parlem d'habitatge.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: El Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears ha organitzat per avui una jornada de portes obertes. S'hi han inscrit una cinquantena de persones i té l'objectiu d'assessorar els ciutadans sobre temes com els lloguers, la convivència i l'aplicació de la llei horitzontal. Les jornades comencen a les 9:30 d'aquí a una hora i avui en volen parlar Antoni Jaume, que és el president del Col·legi. Bon dia.
5: Bon dia.
1: I un dels temes dels quals també s'informarà als ciutadans en aquestes jornades és del programa Lloguer Segur del Govern. Fa unes setmanes l'executiu va aprovar una modificació entre les novetats. L'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si els propietaris el posen a disposició d'aquest programa. Com veus aquest i altres canvis en aquest programa de Lloguer Segur?
5: Bé, molt positivament. De fet, el que ha de mantenir el Pla Lloguer Segur és un impuls en les mesures per la captació de propietaris i d'habitatges buits, per tant, que s'animin propietaris a portar habitatges en aquest programa i totes les reformes que s'han fet en aquest sentit pues van encaminades en això, animant el propietari a participar en el programa.
1: De moment, hi ha una vuitantena d'habitatges que s'han posat al mercat de lloguer a través d'aquest programa. Pensen que aquests canvis podrien activar-lo?
5: Sí, creiem que fermament que ho poden activar. De fet, s'han introduït mesures com, per exemple, la que comentava de subvencionar fins a 50.000 euros, és a dir, o prestar o adelantar els dobles que ha d'anar a ser un propietari per posar les vivendes buides en condicions per poder ser llogada. No és més que un préstec que se fa, que se recupera a través de les rendes posteriors, però sí que permetrà que moltes vivendes que avui estan buides i que no estan en condicions de ser llogades i que els seus propietaris no estan en condicions d'afrontar les reformes que puguin badamester, pues se puguin fer ara aquestes reformes i, per tant, puguin rebre aquest dobles de forma adelantada, fer les reformes i després recuperar aquest dobles per part del govern a través de les rendes futures aportant aquestes vivendes en el pla. Per tant, creiem que són mesures que clarament potenciaran que sortin més habitatges o s'adresquin més habitatges en aquest pla.
1: Senyor Jaume, en el context actual, en quin punt es troba l'impagament de les quotes a les finques dels veïns? Quines són les xifres actuals?
5: Bueno, estem a punt de treure una estadística al respecte que hem realitzat recentment, però el que sí li puc dir és que la morositat actualment està a la majoria de comunitats de propietaris per davall del 10%, la qual és una xifra relativament baixa en el context dels darrers anys. Que també pues, acompanyat per la bonança econòmica o per el bon funcionament de la economia. Així tot, pues, són xifres altes, sempre és un problema una comunitat de propietaris les qüestions de morositat.
1: Dèiem que en aquestes jornades de portes obertes es parlarà avui del lloguer segur, però també respondreu dubtes sobre la convivència veïnal. És aquest un problema que va en increment? Quins són els principals dubtes que vos plantegen?
5: Bueno, més que l'increment és una qüestió que si parem de no se convivència a qualsevol àmbit sempre té els seus matisos i sempre troben qualque controvèrsia. Efectivament, bueno, les qüestions més habituals dins una comunitat de propietaris, molts hi vivim i ho sabem, pues són a vegades conflictes per renous o conflictes per ús d'elements comuns i, per descomptat, pues perquè en ocasions no mos entenem a l'hora de prendre acords, de prioritzar necessitats de la comunitat de propietaris, on hem d'arribar a un consens, vull dir, més o menys aquestes són les principals. Ara en l'estiu també un poc les piscines, no? Que sabem que el seu ús, la seva regulació, és no ampliar les esbeix, però de siesta pues, dona també qualque anècdota.
1: I de bé, com dèiem, aquestes jornades de portes obertes comencen a les 9:30 del matí. Se n'han inscrit una cinquantena de persones i les organitza el Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears. Avui han volgut conversar uns minuts amb Toni Jaume, que és el seu president. Gràcies per haver estat aquí en directe a IB3 Ràdio.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Són ara les 8:37. Canviem de qüestió.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I vas parlant dels comerços de les illes, gairebé la meitat no tenen relleu generacional. Per ajudar a garantir-ne la continuïtat, el govern ha llançat la campanya d'ajuts i bé relleu, una cinquantena de negocis cercant darrerament un successor, dels quals 15 ja l'han aconseguit gràcies al programa de la Conselleria d'Empresa.
6: I un dels comerços que cerca relleu és la merceria La Veneciana, a Palma. Fa 85 anys que està regentada per la família de Pere Arbona, actual propietari. Per ell, ha arribat l'hora de jubilar-se i de traspassar el negoci.
7: Ha arribat un moment que dius, mira, fas una passa a un costat i que qualque altre més empenta, pues, continuï.
6: Fa un any i mig que cerquen successor i els està costant perquè diu que malgrat tenir molta clientela...
7: Que hi ha feina, i hi ha gent que és feina que no volen fer molta de feina, i feina n'has de fer.
6: La campanya Iber Relleu neix per ajudar-los a trobar algú interessat en fer-se càrrec del negoci. Alejandro Sáenz de San Pedro és el conseller d'Empresa.
8: Ayuda al que va a coger el relevo, en aquellos primeros gastos necesarios para hacer esa transición. Estamos hablando de un máximo de 12.000 euros para gastos tan importantes como gastos de notaría, gastos de administrativos, gastos de asesoramiento, también gastos de adecuar las redes sociales, el marketing, lo que hace falta para empezar.
6: S'hi poden inscriure botigues i empreses amb més de 15 anys d'antiguitat. A hores d'ara ja hi ha una cinquantena d'inscrits que esperen per trobar relleu generacional.
1: I el govern destinarà 2 milions d'euros addicionals a reforçar la convocatòria d'ajuts INEA per a inversions en explotacions agràries. Són fons procedents del paquet de mesures aprovat pel govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: I d'aquesta manera s'incrementarà el crèdit disponible de la convocatòria vigent fins als 10 milions d'euros i donarà cobertura a un nombre més elevat de projectes del sector primari. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, que és Joan Simonet, ha subratllat que aquesta decisió forma part de la resposta del govern davant l'increment de costos de producció derivat del context internacional.
9: 2 milions més d'euros provenients de fondos de la guerra d'Iran, i d'aquesta manera entraran entre 140 i 150 expedients, aproximadament la meitat dels expedients subvencionables que hi podria haver. El 45% fa referència a inversions superiors a 100.000 euros i el resto, el 55%, per expedients de projectes petits, projectes inferiors a 100.000 euros d'inversió.
1: I continuem ara amb la darrera hora de l'Orient Mitjà. Passa per un nou atac als Estats Units. Han atacat el sud de l'Iran en plena vigència de l'alto al foc pactat dia 8 d'abril. El portaveu del Comandament Central de l'Exèrcit, Timothy Hopkins, assegura que ho han fet en defensa pròpia i per protegir les tropes dels Estats Units de les amenaces que plantegen les forces del Teheran. L'objectiu, afirma, han estat embarcacions iranianes i bases de llançament de míssils. I tot poc després que el règim dels ayatolàs hagi frenat l'optimisme de Washington quant a un possible acord de pau.
6: Mentre que el secretari d'Estat, Marco Rubio, apuntava que l'entesa es tancaria ahir mateix, les autoritats iranianes asseguraven que no és imminent. I així ho explicava el ministre d'Afers Exteriors, Esmail Baghaei.
10: Volati que dar chand ruz akhir khabari shod, masul chand hafte...
6: Insisteix que tot i ser cert que han arribat a conclusions sobre moltes qüestions, l'acord, com dèiem, queda lluny. Segons el portaveu iranià, les converses actuals cerquen posar fi a la guerra en tots els fronts, inclòs el del Líban. També s'ha filtrat que l'entesa inclouria una suspensió parcial de les sancions a l'Iran durant 60 dies. A canvi, es reobriria el trànsit marítim de l'estret d'Hormuz, bloquejat, recordem-ho, des de l'inici del conflicte, que va ser el passat 28 de febrer.
1: I a tot això, el president del dels Estats Units, Donald Trump, no amolla i torna a posar l'urani enriquit en el centre del debat.
6: I en un missatge a la seva xarxa social, Truth ha insistit que l'Iran haurà d'entregar als Estats Units totes les reserves d'urani enriquit perquè les pugui destruir. Hores abans ha fet aquestes declaracions durant l'homenatge a 13 persones mortes durant l'operació Fúria Èpica.
11: These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one...
6: Assegura que les víctimes mortals varen donar la seva vida per garantir que l'estat número 1 que patrocina el terrorisme no tingui un arma nuclear i diu mai la tindran.
1: I la caravana Global Sumut l'han denunciat atacs durant el seu pas per Líbia.
6: En un comunicat han advertit que un grup d'individus no identificats han embestit les tendes de campanya allà on s'allotjava el grup, que s'han duit gent per la força i que ataquen de manera violenta algun dels activistes. Es tracta, en tot cas, d'un comboi de 200 persones, 4 d'elles són espanyoles, i que duen ajuda humanitària a la Franja de Gaza per via terrestre.
1: Encara de la crònica internacional, un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell turístic que es va enfonsar el passat mes de desembre al Parc Nacional de Komodo.
6: En aquest accident hi viatjava l'espanyol Fernando Martín, exfutbolista i entrenador del València Club de Futbol Femení B, i 3 fills menors que també varen morir. Només varen sobreviure Andrea Ortuño, parella de Fernando, i una filla seva. El cap de sala de màquines, de 22 anys, també està condemnat a 2 anys i mig de presó per un delicte de negligència.
1: I vols parlar ara de turisme. La temporada ha arrencat amb una ocupació similar l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El mes d'abril, un mes marcat per les festes de Pasqua, va reportar a les Balears el nombre de pernoctacions més gran de tot l'estat, a més de 3,7 milions. És una xifra, com dèiem, similar a l'any passat.
6: I el nombre de viatgers, en canvi, va pujar, i ho va fer en un 5% aproximadament. Se situa en 848.000 persones. La immensa majoria són turistes de caire internacional. De fet, les Illes Balears són la tercera destinació espanyola que va rebre més visitants estrangers el passat mes d'abril, després de les Illes Canàries i també de la Comunitat de Catalunya. L'estada mitjana, en tot cas, és de gairebé 4 dies i mig. Per punts turístics, destaca Solla, amb un 81% d'ocupació.
1: I a Formentera, la Guàrdia Civil detecta diverses irregularitats en una finca rústica de l'illa on es feien reparacions de motors elèctrics i de bombes d'aigua sense els permisos pertinents.
6: Durant una inspecció que va dur a terme al CEPRONA, la unitat de la Guàrdia Civil, els agents IDO varen localitzar una gran acumulació de residus. I, de fet, a banda d'aquests residus, hi havia també un taller magatzem que es trobava en perfecte funcionament. Se'ls varen interposar 8 denúncies, en concret, una d'elles, o la més important, per no tenir llicència d'activitats i per incomplir, d'una banda, la llei de residus, també la d'indústria i també una normativa urbanística.
1: Idò, bé, amb aquest punt a punt relacionat amb Formentera, arribarem a les 8:45, tot d'una comencen aquí a IB3 Ràdio les desconnexions insulars, les desconnexions de cada illa.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Es mantenen les aturades parcials del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Ja se n'ha fet una avui a primera hora, de 5 a 7, la pròxima serà 12 a 2 i la darrera de 6 a 8 del vespre. La vaga, per tant, continua després d'un dilluns marcat per les reunions i negociacions entre empresa i comitè. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
2: Bon dia, en aquest moment s'encara trobant retencions, eh? Principalment això se fa no trobar retencions, és el que regredin, que des del Consell fins a Santa Maria, també des del Polígon de Sant Castelló fins a incorporació a la via cintura, trobant tràfic, que comença des de Sky Balear fins al Polígon de Can Valero, i també s'ha de recuperar de Solla, sentit Palma, a trobar retencions fins a incorporació a la via cintura. Això està per ara, bon dia.
1: Gràcies, José Mivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a l'Estrella de Namarta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de Namarta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de Namarta.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 8 i 47 minuts, començant amb la informació. A l'Hospital de Manacor, en aquests darrers dies, s'acceleren els moviments per traslladar els primers serveis al que serà el nou edifici, encara en obres d'ampliació. L'Hospital de Dia s'acaba d'estrenar el nou espai ambulatori, augmentant la seva capacitat. I anem en directe, allà és la nostra companya Caterina Beny. Bon dia.
5: Bon dia, aquí mateix ja veiem els primers pacients que utilitzen aquest espai. Val a dir que és una passa de gegant importantíssima dins els tempos marcat pel pla director d'aquest hospital, d'aquesta ampliació, que es prepara, de fet, per una capacitat d'atenció de més de 167.000 persones. En aquest moment hi va començar només en 200 llits. Aquí ja el nou hospital de dia s'ha estrenat dins l'edifici ambulatori, totalment de part, que ocupa tota la tercera planta d'aquest edifici. Fixeu-vos si és essencial que aquí s'hi fan tractament com, per exemple, quimioteràpia, transfusions, també biòpsies per tractar pacients amb càncer i també malalties hematològiques. Aquí s'ha augmentat la capacitat assistencial amb uns 17 boxes totalment individuals. És un espai molt més amable, molt més humanitzat. Francisca Joan, supervisora de l'Hospital de Dia. L'escoltam.
6: Està dins el projecte d'humanització dels hospitals. És càlida, té butaques, no és una, aquella cosa blanca que entra molt de puestos que dius amb butaques estrictes i que freda, és una cosa càlida, que jo crec que els pacients agraeixen, està distribuïda en petites zones.
5: I aquí, en aquesta tercera planta, en aquest edifici ambulatori, una altra de les novetats és que cada pacient pot tenir, de fet, el seu acompanyant, el seu familiar, el seu amic, durant tot el temps que duri el tractament. Escoltant Francisca Joan.
6: El pacient pugui tenir un acompanyant amb ell tot el temps, però ja no està tan tot sol, pot estar xerrant, el familiar pot participar de si, si hi ha cap tipus de medicació pues, que li cau pitjor.
5: Per tant, així es van accelerant el trasllat de les noves especialitats dels nou departaments. De cara també en el juliol estan previstes la ubicació de noves especialitats. Fa de fet una setmana que el gabinet de cardiologia ja va començar l'activitat aquí, a la primera planta d'aquest nou edifici.
1: Gràcies, Caterina. En directe des de l'Hospital de Manacor, més qüestions. El CESIF ha anunciat que tornarà les mobilitzacions per reclamar el compliment dels compromisos de l'Ajuntament de Palma amb la policia local. Olivia Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El sindicat justifica aquesta decisió després que una vegada més Cort hagi incomplert l'acord anunciat el passat 17 d'abril. L'organització ha recordat que després d'any i mig de treball i de negociacions, el nou pla d'ordenació i adequació salarial havia d'entrar en vigor a dia 1 de gener d'aquest 2026. El responsable del sector local del CESIF a les Balears, Agustín Sánchez, adverteix que l'organització no permetrà que continuïn menyspreant la plantilla.
8: Lo que haremos es los delegados sindicales de CESIF pues presentarnos en cualquier espacio que público que el alcalde pues tenga presencia pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
7: Sánchez ha advertit que no és un problema administratiu o pressupostari, sinó una falta de respecte institucional sense precedents.
1: D'altra banda, ho dèiem també en portada, es mantenen les aturades parcials del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Son Sant Joan. Ja se n'ha fet una avui a primera hora de 5 a 7. La pròxima serà entre les 12 i les 2 i la darrera entre les 6 i les 8 de l'hora baixa. La vaga, per tant, continua després d'un dilluns marcat per les reunions i negociacions entre empresa i comitè. L'empresa havia demanat 24 hores de pròrroga per treure números, però el 85 de la plantilla va decidir no otorgar-los aquest temps.
7: En un comunicat, el comitè explica que davant aquest escenari l'empresa ha comunicat que no hi haurà més negociacions i que romperan els acords i els drets històrics. També que tiren enrere els punts acordats aquest cap de setmana que són, asseguren, el que marca la llei i que l'empresa no inclou, com ara el protocol de desconnexió digital o l'estudi d'estrès i sobrecàrrega.
1: En aquest moment de la negociació continuen discrepant en punts relatius als contractes i als horaris de feina.
7: Els treballadors reclamen tenir amb més antelació els quadrants per evitar així canvis de torn de darrera hora. Així mateix demanen que el personal fix continuï tenint el 75% de la jornada laboral. Argumenten que tanmateix els que ja estan contractats a mitja jornada superen les hores a fi de poder cobrir ja aquest servei. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
9: Lo que pedimos es un calendario de libres para el personal fijo y discontinuo, que sepan qué día vas a librar. Otro punto que estamos conflictivos, no llegamos a un acuerdo, es la jornada mínima del personal fijo y discontinuo. Medidas de preaviso al personal, que no respetan el preaviso de 3 días para modificar turnos, desconexión digital, publicación de cuadrantes, compensación de descanso, bueno, muchas cosas.
1: I per la mare del club de tir amb arc Arcus, que per dones amb càncer de mama, que denuncia que l'Ajuntament de Campanet les vol expulsar del pavelló municipal. El consistori ha decidit no renovar-los el conveni per entrenar les instal·lacions municipals per motius de seguretat.
7: Els darrers 4 anys, el club de tir amb arc Arcus s'ha entrenat al pavelló de Campanet. L'activitat ajuda a pacients de càncer de mama en el seu procés de recuperació física i emocional. Ara, però, podrien quedar sense espai per entrenar-se perquè l'Ajuntament no els vol renovar aquest conveni que tenen d'ús. Catalina Bennàsser és la vicepresidenta d'Arcus.
10: La sensació, com te pots imaginar, no és bona, perquè mos ha vengut molt de nou. I el que li demanem és que mos doni una resposta, veurem el per què, de que mos treu de fora, perquè és que avui en dia encara no ho sabem.
7: L'entitat assegura que l'espai disposa d'homologació i un informe favorable de la Guàrdia Civil, però el batlle hi veu risc per a la seguretat, ja que el pavelló és freqüentat per infants i per altres esportistes. També afirma que el conveni de cessió, signat per l'anterior equip de govern, no va seguir els tràmits legals pertinents. Guillem Rosselló és el batlle.
11: Tothom entra dins el cap que el tema del càncer està a l'ordre del dia. Jo t'ho explicava, jo mateix n'he passat amb mon pare i amb mon mare. Per tant, no és un tema d'estar a favor o en contra d'aquesta associació. No és tot això. És senzillament que com a balla has de prendre unes decisions, que hi ha unes instal·lacions, aquí on s'han de cuidar i aquí on de dins també s'han de fer unes activitats acorde a la instal·lació que tu tens. I és un tema de seguretat.
7: I a tall d'exemple es refereix als desperfectes que les fletxes ocasionen a la paret del pavelló. Això sí, els socis del club de tir amb arc asseguren que ho van reparant periòdicament.
1: I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Calvià i el Servei de Salut de les Balears han formalitzat la cessió d'una parcel·la a Son Ferrer. L'acord permetrà la construcció d'una nova unitat bàsica de salut per cobrir la demanda sanitària de la zona i substituirà el centre actual. El solar cedit té una superfície de 2.500 metres quadrats i se situa entre els carrers de Colom i Pirroig. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I manquen 5 minuts per arribar a les 9. Ho fem amb la cultura. Avui avançar amb una estrena cinematogràfica. Parlam de Mallorca Confidencial, el film inspirat en la figura de la Paca i protagonitzada per Lolita Flores, que es podrà veure avui cap vespre a l'Auditori de Peguera en el marc de Connecta Magaluf al Mercat Internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproducció d'IB3, es podrà veure a les sales. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: A partir d'aquest divendres.
2: Sí, recordem que quan el rodatge de Mallorca Confidencial estava a punt d'acabar, la Paca va reclamar-ne la suspensió advertint que no havia donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arriba a sala. I és que els seus responsables, el seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Sombanya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
3: Ningú és un personatge real. Tens inspiracions o tens referències o tens coses que poden recordar si tu vius a Mallorca, pues, tens, evidentment, referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Sombanya i que, evidentment, no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
2: Sí, com sigui, Lolita, Xusa, la ficció és el reclam del film. L'actriu torna a la gran pantalla després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Helena Furiase, en un paper que per al director és com fet a mida.
3: A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar, ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya per personatge de Rincó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
2: Mallorca és el principal escenari d'aquesta història, dona nom a la ficció, però el director confia que tingui la suficient força per no decebre les expectatives creades aquí i interessar a la resta de públic.
1: I a partir d'avui fins dia 20 de setembre, dues de les joies del Museu de Mallorca s'exposen al Museu del Prado. Formen part de la mostra A la manera d'Itàlia, Espanya i el gòtic mediterrani 1320-1420.
2: És una mostra que reuneix més d'un centenar d'obres procedents de diferents indrets espanyols i internacionals i que ofereix una mirada renovada sobre els intensos intercanvis artístics entre la península ibèrica i l'Itàlia durant el 300. En aquest context, les dues obres del Museu de Mallorca hi tenen un paper especialment significatiu que destacava Llorenç Galmés, el president del Consell.
4: El Museu Mallorca entra per la porta gran del Museu del Prado i ho fem en la sessió per primera vegada en la història de dues obres del segle XIV que demostren una vegada més el gran valor patrimonial, històric i sobretot cultural de la nostra terra.
2: La taula de la crucifixió, procedent de la Capella Reial de Santa Anna de l'Almudaina, és un exemple excepcional del gòtic mallorquí i evidencia la influència italogòtica, mentre que el retaule de Santa Quitèria, la segona peça, constitueix un testimoni excepcional del gòtic mediterrani i de la circulació de models visuals entre Mallorca i altres centres artístics del segle XIV.
1: I ens acompanya la música de Sonny Rollins, una de les darreres llegendes de la improvisació de l'edat daurada del jazz, que ha mort als 95 anys.
2: Ha estat gairebé 7 dècades de carrera al servei del saxo tenor, des del swing a ritmes d'avantguarda i fins i tot al rock, com en la seva aparició al Tattoo You dels Rolling Stones el 1981. Rollins deixa també per als seus seguidors la seva imatge mítica als baixos del pont de Williamsburg cada dia durant 2 anys, quan ho va deixar tot per cercar el seu so propi mentre els cotxes entraven i sortien de Manhattan. La notícia de la seva mort ha arribat a poques hores de la commemoració del naixement de Miles Davis.

0: Són les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. El jutge ordena l'obertura de judici oral contra el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, pel cas La Vida Aislado. Serà jutjat a l'Audiència Provincial per presumpta prevaricació i tràfic d'influències en l'adjudicació del contracte publicitari.
1: La interlocutòria del Tribunal d'Instància d'Eivissa recull les presumptes pressions denunciades per la interventora Marian Tur durant la tramitació i l'adjudicació. Es tracta d'una campanya de promoció turística impulsada durant la pandèmia del Covid.
0: I sobre el cas Plus Ultra, el sumari que s'ha conegut en les darreres hores considera que existia una doble estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de la UDEF van requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'ex cap de l'executiu espanyol.
0: I tot mentre en el pla LOL polític creixen les veus que demanen un avançament electoral.
1: Al PNB d'aquestes darreres hores s'hi ha afegit també l'expresident socialista Felipe González.
2: ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: L'expresident també ha dit que creu que seria una decisió poc intel·ligent per part del Partit Popular presentar una moció de censura. De moment, Junts i el PNB asseguren que no hi donarien suport.
0: I en aquesta hora comença un ple del Parlament en què hi ha una votació important, la del projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics. Durant la seva tramitació s'ha transformat en una llei òmnibus a modificar mig centenar de normes.
1: El text neix del decret aprovat fa mig any i s'aprovarà previsiblement amb els vots del PP i Vox. Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit del català, però també diuen que s'escapen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Això mentre el PP defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
0: I la Policia Nacional ha detengut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma.
1: Els agents trobaren el cadàver ahir a hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet Pons i Fàbregues. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien en el mateix domicili es barallaven quan l'arrestada va pegar la víctima diverses vegades. La policia ho investiga com un homicidi.
0: I el Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears ha organitzat per avui una jornada de portes obertes, un dels temes dels quals informaràs al programa Lloguer Segur del Govern. Creuen que es pot reactivar amb les modificacions introduïdes per l'executiu.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí, el president del Col·legi, Toni Jaume, ha dit que ho veuen de manera molt positiva. Recordem que entre les novetats l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si els propietaris posen a disposició d'aquest programa.
4: Però sí que permetrà que moltes vivendes que avui estan buides i que no estan en condicions de ser llogades i que els seus propietaris no estan en condicions d'afrontar les reformes que puguin badamester, pues se puguin fer ara aquestes reformes i, per tant, puguin rebre aquest obvés de forma adelantada, fer les reformes i després recuperar aquest obvés per part del govern a través de les rendes futures.
1: Jaume també ha dit que la morositat en el pagament de les quotes de les comunitats ha caigut per davall del 10%.
0: I la intel·ligència artificial centra la primera encíclica publicada pel Papa Lleó XIV, que ha titulat Magnífica Humanitas.
1: Es tracta d'un text centrat en la defensa de la dignitat humana davant els avances de la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence already touches many areas of our life.
1: Lleó XIV assegura que la IA afecta moltes àrees de la nostra vida i ha canviat fins i tot la manera com es fa la guerra. També ha afirmat que ha de ser desarmada de les lògiques que transformen en domini, exclusió i mort.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a Vetres Ràdio, el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimarts.
6: Més informació a ivetresnoticies.com. Vetres Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
7: El Dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començam dimarts amb 22 graus de temperatura. Molta calor per als dies que venen, ja que ens trobam davant una setmana d'anomalies tèrmiques, però no només aquí a Balears, no només a Espanya, sinó a Europa, el que fa dècades eren petites incursions de calor primaveral de 2-3 dies. Ara ho estem compartint, aquest mapa d'anomalies a pantalla. Dura fins a 2 setmanes, segons expliquen els meteoròlegs. La pujada del termòmetre encara es notarà més el proper dijous. Començam d'aquesta manera el dimarts i ho fem de nou en Crònica de Successos. En l'imatge que vam tancar la jornada d'ahir, la Policia Nacional va detenir una dona de 36 anys per presumptament matar la seva sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma. Els agents van trobar el cadàver en signes de violència i la principal hipòtesi és que les dues dones que vivien al mateix domicili es bareaven quan l'arrestada va copejar la víctima diverses vegades. Havia demanat ajuda des del balcó del seu habitatge, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La policia ho investiga com un homicidi. La Crònica Negra, com dèiem, va centrar la jornada d'ahir, no només per aquesta qüestió, sinó per altres més. Joana, bon dia.
1: Així és, Marta, bon dia, perquè també la Policia Nacional investiga la mort d'un home al bosc de Bellva, a Palma. Una veïnada de la zona va donar l'avís quan va trobar el cos ahir sense vida mentre passejava amb el seu ca. El cos estava ja en avançat estat de descomposició i també sense signes de violència. Ara serà l'autòpsia la que determinarà la causa de la mort.
0: Però la jornada continua estant marcada per la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, cada dia amb algunes novetats més. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Així és, compartim les imatges que ara descriurem per als espectadors d'algunes de les joies i rellotges que la Unitat de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional va localitzar a l'escorcoll del despatx de l'expresident dimarts passat. A més d'aquest material requisat, a la caixa forta hi trobaren memòries USB i correus electrònics de l'entorn en què s'especifica el funcionament d'una xarxa de tràfic d'influències per beneficiar José Luis Rodríguez Zapatero. Una notícia que no deixa de tenir reaccions, com la del també expresident del govern espanyol, Felipe González, que ahir va dir que s'haurien de celebrar eleccions enguany mateix.
0: I més qüestions, perquè recordeu la festa il·legal que va ocórrer fa uns dies i de la qual ens varen fer ressò? Era l'empresa Smart Charter a Formentera, qui publicava unes imatges on sortien més de 30 embarcacions avarloades a una zona protegida, a Escaló, i a més brevejaven les xarxes socials de fer aquesta festa, Joana.
1: Sí, t'anava a dir que no només és que fessin la festa, sinó que Marta brevejaven que varen sortir a tots els mitjans de comunicació. Treuen pit, no es deixen intimidar, ni molt manco, demanen perdó per la festa celebrada com des de Formentera i la fa servir com a reclam per fer un sorteig inèdic a Instagram, segons han publicitat ells mateixos a les seves xarxes, i afegeixen que els 12 seguidors que guanyin podran participar en una altra celebració similar en una altra d'aquestes festes que normalment està reservada només a socis i col·laboradors. Després parlarem amb el vicer Joan Carles Rodríguez Tur per saber que es poden enfrontar amb aquest tipus de publicacions, Marta.
0: I atenció també perquè les cambreres de pisos estan de nou en peu de guerra. Es fan arribar aquestes imatges que compartim per als oients i que compartim i descrivim per als oients, unes imatges que ens deixen sense paraules de com es comencen a trobar algunes habitacions en ple inici de temporada. Roba per tot, taques de maquillatge, botelles d'alcohol per tot arreu, banys en estat lamentable, amb banyeres on es mesclen vòmits, excrements. Sap greu compartir-les, sens dubte, però és la manera que tenen per reivindicar la dignitat de la seva feina. Després parlam amb elles. Ara, 9 i 9 minuts, moment per la reflexió, per la frase del dia.
2: La frase que han triat avui és del filòsof alemany Martin Heidegger, mort tal dia com avui, en prop de 1976, que un dia va dir que l'home que pensa sense límits s'equivoca sense límits.

0: moment perquè te demanem de què parla tothom avui.
1: Idò, encara hi ha novetats sobre la visita de Bad Bunny a Barcelona, perquè durant el concert de dissabte una dona va demanar per casar el seu enamorat.

Bad Bunny no només ha omplert l'Estadi Olímpic de Barcelona aquest cap de setmana, també ha deixat històries virals dins i fora dels concerts. Una de les més comentades ha estat precisament aquesta que les imatges de la qual ara compartíem, la història d'en Lara i en Máximo, que ella va demanar-li a ell per casar durant aquest concert. Fa 5 anys que ell havia fet aquesta petició de matrimoni, però encara no s'havien casat, i aquest dissabte, aprofitant el concert del cantant portorriqueny i que era l'aniversari de la seva parella, en Lara li va tornar la proposta però davant de milers de persones. Segons ha explicat ella mateixa, ho tenia tot preparat des de juliol. Les entrades, l'anell i fins i tot una estratègia en les amigues perquè el control de seguretat no descobrís la sorpresa. La jove assegura que les cançons de Bad Bunny formen part de la seva història d'amor i defineix el seu promès com el seu baile inolvidable. No.

0: I mentre alguns fans de Bad Bunny vivien moments romàntics al concert, d'altres es trobaven el cantant passejant per Barcelona. Ha estat el cas del president de la Generalitat, Salvador Illa, que va publicar una selfie amb Bad Bunny dins la Sagrada Família. Que, perquè saben que és en Bad Bunny, perquè podria ser en Bad Bunny com l'agent 86.
1: Perdona, crides més l'atenció així que simplement amb unes
0: oberetes
1: de sol,
0: eh? Per als oients de ràdio, si no heu vist aquesta fotografia, que és en Bad Bunny, que du gorra, du una caputxa doble, és a dir, és un pot desastre. El cantant va aprofitar la seva estada a la ciutat per visitar el temple de Gaudí abans de continuar a la seva gira europea. Illa fins i tot li va agrair públicament a Bescoi i Barcelona com un punt de partida en aquest tour que fa per Europa. I entre declaracions d'amor, selfies institucionals i dues nits de concerts, Bad Bunny ha convertit Barcelona en una gran postal viral aquest cap de setmana. Ahir mos fèiem ressò de ses queixes com a de enclaustrament que va patir un jove després d'haver comprat una entrada de 600 euros, i ara vull parlar d'una dona que va demanar matrimoni en el seu enamorat, i en Salvador Illa, que ha dit: ja que em Bad Bunny per Barcelona, aprofitaré per fer-me una foto. Com ho valorau, estimades?
2: I de, ja d'entrada podríem dir que és una mina, aquest Bad Bunny i aquests concerts, de notícies, de situacions, de curiositat, d'anècdotes i de moltes altres coses, bones i dolentes, perquè ahir era una cosa una mica més incòmoda, negativa. Avui és una cosa més bona, aquest casament, aquesta visita a la Sagrada Família, que també m'ha parit com a molt bé que s'hagi tirat a fer una mica de turisme, no, per la ciutat, ja que és, i que aprofiti. Tot i que és vera que tant tapat en sa calorada que fa, no sé si...
0: Cridava més atenció que una altra cosa.
2: Exactament.
0: Per cert, l'organització dels concerts ja ha parlat, respecte en el vídeo que compartíem ahir, d'aquell jove que se sentia una mica com enclaustrat en el vell mig d'aquella zona VIP. Varen dir que no era ni zona VIP ni era res, que havia comprat una entrada en dret preferent d'entrada, és a dir, que hi havia gent
2: primer
0: que feia cua i ell podia entrar primer per triar lloc, i que, evidentment, això era perquè estava just davant l'escenari, de vora la casita, que era a redol com a més concorregut. Tot i així, les imatges parlen per sí mateixes. Podem intentar dissimular allò que vulguis, però que si
2: aquest, que s'hi ha pagat menys,
0: que
2: si aquest jove, menys drets.
0: Exacte, que si aquest jove s'hagués volgut moure, ho hagués pogut fer, i que era una aglomeració puntual, varen dir des de l'organització, per dir, per donar totes les versions. Tu, si tu ets amb Bad Bunny, Marta, li demanaries una foto o no?
1: No, jo no he demanat fotos.
0: Mira-la, ella, quin roïssos. No.
1: De fet, l'única fotografia que he demanat no era per jo, va ser a Miguel Ríos, perquè és que tenc un tio que era fan de Miguel Ríos, i clar, me va semblar que no podia deixar passar aquesta
0: ocasió. Te la cantar Bienvenidos.
1: No, però la veritat és que he de dir que era agudíssim i tenc una fotografia amb ell. Però no he demanat a ningú, i tampoc per jo, eh? Jo és que encara estava pensant en la dona aquesta que demana matrimoni al concert de Bad Bunny. Jo crec que no s'ha de demanar matrimoni a llocs públics i en tanta gent. Tu imagina que aquest home li diu que no.
0: Bé, però ella, estimada, ja anava ella ja una mica sobresegur,
1: imagina...
0: perquè ell ja li havia demanat per casar ella, ja s'havien
1: no,
0: dit que sí.
1: No, però dic el fet com a tal.
0: I era
1: tal,
0: com una estirada d'hores, com que dimem, fet... per favor, anem posant data, perquè jo ja m'ho vull casar.
1: No sé, jo trobo que on ha quedat la intimitat, no?
0: Sens dubte. Intimitat no existeix.
1: I a part
2: mira,
1: que...
2: Mira, hem normalitzat tantes coses, hem normalitzat pagar 500 euros per anar a un concert,
1: i que
2: per aventura
1: no vols... I a tu te sembla romàntic?
2: Vols així de petitó en es cantant, o en aquest cas en Bad Bunny.
0: Sí, però ahir la Gemma Muñoz ho explicava molt bé en els 5 dies que en vàrem estar parlant precisament d'aquest concert, i deia que ara ja no compram una entrada d'un concert, sinó que compram una experiència. És aquesta cosa... Han duit l'holístic massa lluny a les nostres vides. Ara ja no només, ja no necessitem escoltar amb una mica de qualitat les cançons, sinó que volem viure el moment de tenir-lo a prop, la sensació que se produeix en tanta de gent, comprar-te coses de merchandatge. Ja no és com quan tu i jo eren joves.
2: Digue-li experiència, digue-li que després mos agrada, o a molta gent li agrada pujar a xarxes, i que
1: totalment
2: se senti és aquella que... validació de que
1: exactament
2: has pogut decidir.
1: Aquí volia...
0: L'extimitat, no, que va dir ahir el nostre...
1: És la veritat. Què hi ha de veres en tot això, evidentment, no? Demanes matrimoni, és un moment molt important de la teva vida, però des del punt de vista en què necessites l'aprovació de tothom, publicar-ho a les xarxes socials, que tothom comenti, que tothom te posi
2: mira,
1: un like. Mira,
2: igual,
1: no m'ha convenç.
2: Marta Grau, que amb el tema dels viatges, que avui en parlarem amb en Pedro Fiol d'Aviva, president d'Aviva, perquè, clar, està com a molt de moda anar-se'n, que sé jo, per aventura una Aviva Formentera, però te'n vas a Maldives i fas vídeos per penjar xarxes i per compartir a les totes, que també valen una morterada, vull dir que també la gent... també en parlarem d'aquesta qüestió.
1: Sens dubte. És un Bad Bunny que torna a protagonitzar, per cert. Jo crec que té el rècord en aquesta secció de què parla tothom, de pràcticament enllaçar un dia rere altre. Menci demà, què farà Bad Bunny?
2: No, i demà? Espera, perquè aquesta vegada han estat 600.000 entrades a Barcelona, ara se'n va cap a Madrid on anava nudes un primer.
1: O sigui que tindrem totes les anècdotes del concert de Madrid per comentar aquí, amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, que té Jaume, Àlex Fortesa, Anas Barnissú, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, tot l'equip que fa possible aquest programa. Començant.

0: Són les 9 i 36 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió i amb altres qüestions que compartim amb vosaltres. Recordeu que fa unes setmanes parlàvem d'una festa il·legal a la zona d'Escaló, a Formentera. Era una iniciativa de l'empresa Smart Charter. Era una iniciativa més que es va gravar a xarxes socials. Les imatges parlaven per si soles perquè veiem més de 30 barques avaluades, totes elles unides, i una festa de grans dimensions. Passa el temps, diguem uns dies després, ni tan sols arriben a 10, i aquesta mateixa empresa breveja de com varen sortir les publicacions als diferents mitjans de comunicació. I fa un vídeo que ara compartirem amb els espectadors on fan un recull d'imatges de diferents mitjans que parlaven d'ells, no? Clar, una cosa és brevejar d'aquesta festa en una primera vegada, però una altra és, no contents amb això, tornar a publicar-lo, fer un concurs fins i tot, crec que el concurs és els 12 primers que puguin guanyar participaran una vegada més d'una altra festa d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud. Ostres, aquí mos sorgeixen moltes preguntes. Què passa? Que la sanció és molt inferior al dobbers que poden guanyar en festes d'aquestes característiques? Jo no m'ho puc explicar. Quan me vaig assabentar d'aquesta notícia a Iorobaixa, de veres que no donava crèdit que aquesta entitat, Smart Charter, publiqui els vídeos de com han sortit els mitjans de comunicació i traiem pit sobre una festa a un lloc natural. No sé com vos quedeu vosaltres, perquè jo, de veres, ho torno a dir, no tinc paraules, Manuel.
1: Sí, a mi me sorprende que eso, que lo que tú dices, que las multas no sean lo suficientemente altas como para evitar este tipo de eventos. Pero estamos hablando de gente que tiene, bueno, con esos barcos, yo creo que no les preocupan mucho las multas. Nos hemos convertido en un parque temático en el que hay, yo creo que la gran mayoría de los turistas que vienen son respetuosos con el territorio y con la gente, pero hay una parte que vienen aquí como si esto fuera Disneylandia y no tienen respeto y no cumplen las normas. Lo que pasa en la playa de Palma se lleva a
0: con el estudio 54, ¿no? Se queda
1: a un nivel muchísimo más alto luego en el mar, ¿no? Con este tipo de fiestas en
0: ja, però, a veure, és una empresa, a més és estrangera, són conscients de com funciona la normativa una vegada que ho han publicat i ha tingut repercussió i surt als mitjans de comunicació i els titulars diuen possible festa il·legal. Ostres, que no facin una passa enrere, van a més.
2: Però aquesta és la llenguatge que predomina ara. Això és trumpisme, per exemple.
0: Ja, però li poden tancar el xiringo, perdoneu-me l'expressió, i aquesta gent està guanyant molt de dobbers davant del risc de que te tanquin.
2: O sigui, i en el final ells tenen, això també fa Ryanair, per exemple, quan fa aquests tuits superincendiaris, quan els critiquen, utilitzen aquest mateix llenguatge que és en França de Trump. És un llenguatge de...
0: Aprofiten, de fet, aprofiten... És una empresa molt més petita, no se pot comparar.
2: És igual, però segurament deu tenir gent, no ho sé, però potser té gent amb molta pasta darrere. És, al final, això se permet perquè a nivell social ho han permès a les Balears. I és un poble que estaves comentant tu, sí, la majoria potser se comporten, però també existeix, i més a Formentera i Eivissa, desgraciadament, aquesta impunitat i aquesta sensació de... fins i tot colonial, no? De com si vas a un país subdesarrollat on tu pots fer el que tu vulguis, que és el que no faries a casa teva, i te deixes no? obrir i fer el que tu no faries mai en el teu país, ho fas en aquest. Però això és qüestió nostra, és posar límits contra aquestes accions.
0: Però encara no m'heu donat resposta a la pregunta, que jo no me la llep d'escap. Per què ho fan, Nekane? No tenen por a la sanció? ¿Le surta cuenta, como dicen en Quique?
3: No, yo creo que... No sé si le sale a cuenta, porque ahora mismo, sinceramente, no tengo ni idea de cuáles son las sanciones para hacer esta cosa. Lo que sí tengo claro
0: molt
3: es que...
0: Moltes, recordes? Sí, se demostra que, evidentment, és una zona de protegida d'especial interès que s'ha vulnerat la llei perquè les barques no poden estar avaluades i molt manco 30 barques. Recordeu totes les sancions de l'any passat a Formentera, de Montseplatja, de Mularana? Eren altíssimes.
2: Però se cobren?
3: Perdona, es que este es el problema que iba a decir yo ahora, perdón. Claro. Yo creo, no sé si se cobra o no se cobra. Ahora, de momento, yo no he visto ni siquiera una propuesta de sanción por parte del gobierno. El problema, y seguramente no es culpa del gobierno, el problema es culpa de que la burocracia extrema, pues desde que empieza a conocerse este procedimiento hasta que finalmente terminan recibiendo una sanción, igual pasa un año. Y mientras tanto, pues la empresa actúa con total impunidad. Yo creo que aquí la gran vergüenza es la impunidad, que voy un poco a lo que decía Quique llamándonos colonia, la sensación de impunidad, que aquí se puede hacer lo que a cualquiera le dé la gana. Uno puede montar una boda privada en una playa y traerse un embelado para invitar a los... Entonces esta sensación de impunidad es la con la que hay que actuar y aquí hay que hacer contundencia absoluta. Para empezar, seguramente esto es una concentración ilegal. Seguramente ahí podría ir la Guardia Civil y decir, ¿ustedes qué hacen aquí? Segurament.
2: Però, Mecani, precisament, no és aquest... Per molt que públicament no s'ho vulgui dir això, però no és aquest el missatge de tipus de turisme que s'està donant. Perquè, en el final, el turisme de milionaris i tot això és el que deia també en Manu. És de Serenal ho fa, però en quatre pessetes. Aquests ho fan a lo grande. Vull dir, i, en el final, la idea internacional que se té sobre les pitiuses i Balears, i a lo millor ara ja també Mallorca, és això. Es fer el que vulguis, el que no fas en el teu país ho pots fer aquí. I la idea colonial aquesta, jo crec que és, molt, que és així. Pues quan tu penses en Tailàndia, no? Durant molt d'anys, és turisme sexual, és fer el que vulguis, pues lo mateix passa en les Balears. I això és una cosa nostra. Clar, mos trobem que el govern jo crec que no ha estat, i mai ho ha estat, suficientment contundent quan han passat aquestes coses. Perquè això a lo millor ha estat ja el més gran que hem vist, però hem vist noces estrenc, hem vist el mateix a Barloats així estrenc, i altres indrets. No sé, falta contundència.
0: Fa dies que intent cridar Smart Charter, no? Sí. I és un mòbil i no me contesta ningú. He optat per escriure Smart Charter a través del WhatsApp. La primera qüestió que li traslladava si podíem fer una intervenció en directe perquè mos explicassin què ha passat, i me contesta: hola, soy Daisy, l'assistente virtual de Smart Charter en Ibiza. No puedo hablar en directo por radio ni hacer entrevistas, solo te ayudo con todo lo relacionado con el alquiler de barcos en Ibiza. Jo segueixo insistint i li dic sobre la fiesta que hicisteis hace unos días, que todo el mundo cuestiona que es ilegal, ¿no tenéis miedo a las sanciones? Y me contesta el mateix asistente virtual: te entiendo, es un tema serio, yo desde aquí no puedo confirmar ni comentar casos concretos, pero sí te puedo decir cuál es la línea oficial de la empresa. Smart Charter Ibiza solo trabaja con alquiler de barcos en Ibiza y debe cumplir siempre la normativa marítima y local. Cualquier evento o fiesta a bordo tiene que respetar las leyes, licencias y limitaciones de seguridad. O sigui,
3: eso es típica respuesta de inteligencia artificial.
0: Sí, o sigui, tenen, sí, no tan sols no tenen raó, no dicen opción, sino que la mateixa inteligència artificial d'aquesta empresa t'explica de manera ambigua, no?
3: No dice nada.
0: Exactament.
3: No, yo creo que hay que actuar con total, con mano durísima contra este tipo de abusos. Y de verdad lo digo, es que seguramente se aprovechan de los huecos del sistema que... Para cuando les llegue la sanción, será año que viene y ya se habrán forrado de pasta para entonces. Y perdón por la expresión coloquial, pero lo que hay que hacer es súper mano dura y seguramente es que eso es ilegal. Probablemente la Guardia Civil no puede tolerar una concentración de este tipo porque, primero, cualquier concentración de, creo que es de más de 10 personas, tienes que pedir permiso a delegación del gobierno. Dudo mucho que estos señores del barco hayan pedido permiso a Rodríguez Badal para juntarse allí con su yate a hacer una fiesta.
4: A ser que sea una romería, ¿no?
3: Exactamente. Exactamente. No, pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Quique, es verdad. La sensación de impunidad de la persona que tiene mucho dinero y que cree que puede hacer lo que le dé la gana.
0: Aquesta és la sensació, no? D'estar per damunt del bé i del mal, no? Que és el cas d'aquesta empresa. Ja lo darrer, no m'he pogut resistir, però li he demanat, ja directament, no se pueden avaluar 30 barcas en el mar, Escaló és un espacio natural, afecta al medio ambiente, i torno a contestar, entiendo perfectamente tu preocupació, Escaló, afegeix, perdó que se m'està moguent de tot el que li he escrit, és un entorn molt sensible, lo que comentas suena serio. O sigui, ella mateixa m'està dient lo que comentas suena serio. Yo no puedo entrar en valoraciones sobre situaciones concretas ni sobre lo que hayan hecho otras empresas, pero si ets tu, en definitiva.
3: És la intel·ligència artificial que t'està mareando.
0: No me volia rendir respecte a poder lluitar el nostre patrimoni natural, que és precisament les nostres platges, i probablement no m'ho rendirà. M'intentaran trobar una resposta per evitar que aquest tipus de festes se tornin a produir. Hem de fer una petita pausa per publicitat, tornant tot d'una.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
4: ti, para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
7: Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons a mon pare.
10: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'Ivetres.
11: 646-93-45-01.
12: La vull dedicar a mon mare.
13: En el Coni.
14: En el meu pare.
15: A la meva padrina.
16: Dadi cul desbonin.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí senyor.
11: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui li dediques aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
12: Això, que t'estim molt.
17: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
18: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
11: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
19: Tentol!
20: Tentol!
19: Tentol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
11: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
0: Són les 9 i 48 minuts. Companys, continua la nostra tertúlia. Hem de deixar els temes anteriors.
1: No passa nada, no passa nada.
0: Si voleu, després els podem reprendre, però hem d'avançar. Avui la tertúlia és molt apassionant, perquè és veritat, hem tocat diferents temes, però no vull deixar de banda una en concret en els darrers minuts que me queden, que parla sobretot de la seguretat i que, a més, va anunciar el batlle de Palma, Jaime Martínez. Es crearà la figura dels agents cívics, que actuaran sota el marc de la policia local, s'encarregaran de donar informació, també de sensibilitzar la vigilància, el contacte directe, a més podran sol·licitar la intervenció de la policia per reforçar el seu treball, i un dels altres anuncis és també l'arribada d'agents de la policia local, però en aquest cas estiran a dins dels bussos de la EMT per prevenir qualsevol tipus d'incident. A tot això volia afegir una sensació que han tingut els darrers dies d'inseguretat, o vos ho demana a voltes, o si teniu sensació d'inseguretat, perquè ens van fer ressò també de la barriada de Songüells i com els veïnats estaven fent algunes patrulles veïnals per intentar evitar els robatoris. No va lligat un tema amb un altre, però sí que aprofit per demanar-vos a voltes per aquesta qüestió. Per una banda, el reforç policial, en aquest cas, anunciat pel batlle de Palma ahir, i per una altra, aquesta sensació, no?, d'increment de robatoris, seguretat, si és necessari un reforç, com anunciava el batlle. Comença ara per tu, Quique.
2: Supos que això va per línies, no? Jo saps que agaf, que des de fa més de mig any ara som assidu usuari de l'EMT, i sí, la veritat que saps que agaf jo, que no són poques, però saps que agaf sí que són zones, bé, saps que tiren cap a Cimax, cap a l'antiga presó també, no? Saps de General Riera, totes aquestes línies. Jo sincerament, a nivell personal, i no he sentit en cap moment cap sensació d'intimidació ni de possible robatori de res, no, sempre vaig en alerta, no? Si dus el mòbil, estàs mirant el mòbil, pues, l'agafes amb les dues mans, no? Si estàs de vora de la porta perquè no te puguin fer que t'ho agafin, no? Aquestes coses, però Però jo, sincerament, no he notat res de cap sensació de malestar ni... Però, bueno, és una opinió superpersonal i d'aquests mesos, de mig any, més d'un mig any.
0: En tot cas, patrulles de paisà al transport públic, Nekane, per què no? Podria ser un reforç des del punt de vista que se plantegés perquè se considera que és necessari també?
3: Yo, sinceramente, no tengo ninguna percepción de que Palma sea una ciudad insegura en absoluto.
0: No, ¿eh?
3: Entonces, esta pretensión de hacernos pensar que vivimos en un estado de inseguridad es muy propio de la ultraderecha, muy propio de la ultraderecha, que nos quiere hacer creer que, como viene gente de fuera a robar, pues estamos todos en permanente peligro. Y yo no comparto para nada esta sensación de inseguridad. Y ahora, lo cual no quiere decir que es muy probable que haya carteristas en algunas líneas concretas que van a zonas turísticas. Pues seguramente.
0: Probablemente, claro.
3: Seguramente sí. Seguramente sí. Porque tampoco aquí... No tengo una sensación de inseguridad, pero siempre hay algún desaprensivo. Es probable que en algunas líneas específicas, la línea que va hacia Calamayor, la línea que va a la Arena, la línea que va al aeropuerto, puede que haya carteristas. Puede que sí. Però ara, una sensació general d'inseguretat en Palma, en absoluto.
0: Home, tal vegada parlem de zones, perquè referint-nos als veïnats de la barriada de Songüells, ells ja estan cansats de la inseguretat que han viscut les darreres setmanes, diuen que no són robatoris ni molt manco aïllat, que passen a plena llum del dia, fins al punt d'arribar a crear aquestes patrulles entre veïnats. Sí que és vera que mos deixa un poc sobtats.
1: Sí, me sorprende que los vecinos... se ven en la necesidad de hacer patrullas para defender su seguridad cuando sabemos que el ayuntamiento y bueno, el Estado a través con la Policía Nacional tiene medios, creemos, suficientes para garantizar esa seguridad. Si tienen agentes para ponerlos de paisano dentro de autobuses para vigilar que haya carteristas, seguro que tienen para vigilar el barrio de Songüells, ¿no? Así que yo creo que, o sea, coincido con Nekane. Coincido, hoy voy a coincidir con Nekane.
3: Por fin. Pero en lo de Felipe González no vamos a coincidir nunca.
1: No
3: nunca, porque es un concepto que
1: bueno,
3: no...
1: es un concepto.
3: No vamos a llegar nunca a un acuerdo ahí. Por una cosa es el Estado y otra el GAL.
1: Si estuviera, por ejemplo, el GAL en Palma, pues sería muy insegura, ¿no? No, pero no, coincido con Nekane en que no es una ciudad insegura. Yo no tengo esa percepción, pero también hay que reconocer, yo no sé dónde vive Nekane, que yo no vivo en un barrio inseguro. Yo reconozco que hay zonas, yo vivo en Santa Catalina, son españolet, yo sé que hay zonas que tienen problemas de delincuencia y además, cuando yo a veces he estado por allí, he visto, he conocido casos, por ejemplo, que roben a gente que va conmigo, que le roben el móvil y cosas así, ¿no? Así que, bueno... creo que va por barrios y creo que son las instituciones las que tienen que tomar las medidas para que no sean los ciudadanos las que hagan esa labor.
3: Totalmente de acuerdo, yo creo que efectivamente hay que reforzar la seguridad en algunos barrios, estupendo que se haga. Lo que yo no veo de ninguna manera es que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano. Siempre me ha parecido terrible que haya ciudadanos que en este caso no salen con palos a hacer rondas nocturnas, pero lo hemos visto en Palma. Recuerdo hace muchísimos años en la Calatrava cuando salían los vecinos con palos a hacer rondas nocturnas. Bueno, esto es un poco, vuelvo a mi teoría, esto es un poco los GAL, ¿no? Los GAL de, ya que no tenemos, el Estado no nos sirve, vamos a montar patrullas ciudadanas. No,
1: exacto.
3: Yo no estoy nada de acuerdo. Sí. No me gusta nada esta desconfianza hacia el Estado, porque esto conduce, insisto, a la ultraderecha. La desconfianza hacia el Estado es el que nos tiene que servir para darnos este tipo de servicios, incluido la seguridad. Y si hay que reforzar la seguridad en algunas zonas de Palma, como son Wales, pues que los vecinos vayan al ayuntamiento, protesten y exijan más seguridad. Ahora, lo de salir ellos haciendo de policía de calle, no, a mí no me parece adecuado.
0: 9:55 minuts, dedicant els darrers minuts per parlar d'habitatge, un dia més, i un poc fent molt ressò de tots els anuncis que va fer el batlle de Palma ahir sobre la qüestió de l'habitatge. Va fer èmfasi en la necessitat de posar en marxa projectes que puguin construir pisos de protecció oficial. Parlava en concret de tirar endavant més de 8.000 habitatges a través dels projectes residencials estratègics ja previst en el municipi. Més de la meitat tindran algun tipus de grau de protecció. Cap on va l'habitatge de la nostra comunitat? Ronda de titulars en un dia en què parlant de com el mercat ha arribat pràcticament al sostre, els preus no deixen de pujar, els joves no poden accedir a uns pisos. No sé si la solució passa per crear, per construir més habitatges de protecció oficial, Quique.
2: Jo, la por que me dona aquesta projecció de 8.000 habitatges és que tornem a fer el mateix que ja se va fer en el seu moment quan va arribar la primera onada de boom migratori en els anys 60, no? Que és fer una ciutat sense cap tipus de plantejament urbanístic, i és curiós, no?, que ho faci justament un govern que està presidit per un arquitecte, no? Però potser per això, perquè és arquitecte i no urbanista, té més sentit encara. Però no, jo crec que s'està fent, pues, això, donar, se vol donar, a part de que dubt que això ho puguem veure d'aquí poc, perquè, insistes, que estem són buscats, han passat no sé quant d'anys ja, jo era un nen petit i ja s'enxerrava, sí, i segueix allà, però el que necessitem és fer un disseny de ciutat diferent de lo que tenim ara. No poden tenir zones superpoblades sense cap tipus de zona verda, sense equipaments públics, i només pensar precisament quan s'està xerrant de fins a quin punt han d'arribar a nivell de població a les Balears, a Mallorca concretament. Bueno, no sé, jo crec que s'ha de pensar molt més, però dubto que tinguem capacitat de fer-ho i dissenyar res. Supos que el mercat, pues, imposarà les regles com fins ara i anirem tirant cap endavant com això. No estic per això criticant que s'hagin de fer habitatges públics, ni molt manco, però si tu no fas mesures que limitin el creixement descontrolat que està tinguent a nivell en tots els indicadors, fer 8.000 habitatges així, per jo és un poc un desgavell.
1: Sí, es que estamos en una situación tan patética, se puede decir, o tan triste, que estamos, el crecimiento que estamos teniendo poblacional es sobre todo de gente de fuera, porque la gente de aquí, los jóvenes, los que han nacido aquí, la mayoría no pueden comprarse una casa y no pueden construir una vida en el lugar donde han nacido. Y están viendo que esas casas que deberían ser para ellos las están ocupando gente de fuera que tiene mayor poder adquisitivo o que las tienen empresas también para sus trabajadores, que para hacer la temporada y cosas así, ¿no? Y luego, aparte de lo de Airbnb y todo esto, ¿no? El crecimiento hay un tope, tenemos que poner un tope al crecimiento poblacional. En los últimos años hemos crecido muchísimo, estamos cerca del 1.400.000, ¿no?
3: 200.000.
1: 1.200.000 en Baleares, tenemos 19 millones de turistas y luego los datos dicen que prácticamente la mitad de la gente no ha nacido aquí, o sea, no ha nacido en España. No ha nacido en Baleares. Claro, es que son datos que le está diciendo a los jóvenes, oye, no tienes futuro aquí, te vas a tener que marchar. Entonces, bueno, esta es una medida que posiblemente baje el precio. Bueno, le dejo ya el último...
3: No, yo solamente quiero decir que seguirá viniendo población aquí a Baleares mientras mantengamos este modelo económico intensivo y extractivo. Y hasta que no nos demos cuenta de que este modelo no funciona ya en las islas y se cambie, seguiremos viniendo aquí población que primará la cantidad sobre la calidad.
0: Amb aquesta reflexió vos deixem i vos desitgem una molt bona setmana, un bon dimarts. Nekane, Quique, Manuel, moltíssimes gràcies per aquest repàs a l'actualitat. Nosaltres fem una aturada per publicitat a la part de tele del nostre programa, uns minuts a la ràdio també, amb els diferents boletins informatius, i tornem tot d'una, encetant la segona hora del programa, aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, sessió de control al Parlament, on avui també s'ha de votar la llei Òmnibus. El govern nega haver assumit l'agenda de Vox. La socialista Teresa Suárez acusa l'executiu de Proens d'haver convertit Balears en el laboratori, diu, de la vergonya i de governar condicionat per Vox.
2: La vicepresidenta Antònia Maria Estarillas ha carregat, però, contra el PSIB i ha defensat l'estabilitat del govern en solitari sense traspassar, ha dit, línies vermelles.
3: Fa dos anys vostès mateixos van votar a favor en el Congrés dels Diputats. Què ha passat entremig? Que governen en solitari? Per això tenen un ultra assegut a la cadira del Parlament, de la presidència del Parlament?
4: No han creuat cap línia vermella del nostre programa. No han creuat cap línia vermella. I per suposat, i ho varen dir, que hem anat i em interposaran un recurs per la situació d'immigrants. Perquè vostès ho feren d'esquena a les comunitats autònomes, en el grup popular i a tots.
1: Això al Parlament. Mentrestant, els tribunals, el cap de gabinet de la presidenta del govern, Alejandro Jurado, ja és als jutjats de Via Alemanya Palma, on avui hi ha de declarar com a imputat per suposades irregularitats en la contractació d'un xofer familiar seu. Està investigat per un delicte de prevaricació administrativa.
2: El procediment judicial deriva d'una querella interposada per un funcionari en la qual acusava Alejandro Jurado de manipular les bases d'un procés de selecció de xofer, però que fos beneficiat un familiar seu que s'havia presentat al lloc de feina amb altres 200 aspirants i que va acabar guanyant. Arrel d'aquests fets, el funcionari denunciant al·lega que pateix un quadre ansiós depressiu, ja que va ser apartat del seu lloc de feina habitual com a conductor de la presidenta en detriment d'aquest familiar del cap de gabinet de Marga Proens. Jurado, però, al·lega que es tracta d'un nomenament per lliure designació seguint el procediment establert.
1: També als tribunals, l'Audiència Provincial jutjarà el popular Vicent Marí per presumpta prevaricació i tràfic d'influències pel contracte publicitari de La Vida Islados. El jutge ha ordenat l'obertura de judici oral contra el president del Consell d'Eivissa.
2: Es tracta, recordant, de l'adjudicació de la campanya de promoció turística impulsada durant la pandèmia de la Covid i per també les pressions que va denunciar la interventora de la institució insular, Maria Antur, segons detalla aquesta interlocutòria. L'Audiència Provincial considera que durant el procediment es podrien haver comès presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències, coaccions i també lesions psicològiques.
1: I pel que fa al cas Plus Ultra, les joies trobades per la Policia Nacional al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Així ho ha afirmat aquest dimarts el seu portaveu autoritzat, Luis Arroyo, qui ha desmentit rotundament que es tracti de regals de l'Aràbia Saudita valorats en mig milió d'euros.
2: Segons ha explicat, la Caixa Forta es va traslladar al despatx de Zapatero després de vendre la casa familiar per cancel·lar la hipoteca que surt a la imputació del jutge Calama. L'expresident espanyol va decidir dur-les allà provisionalment mentre esperava que acabessin de construir casa seua per no tenir-les així al seu pis de lloguer. L'entorn de Zapatero aclareix que aquestes joies provenen de l'herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges oficials. Asseguren que el mateix exdirigent s'ha mostrat sorprès en veure aquestes fotografies de material. Segons Arroyo, Zapatero pensa que darrere aquesta causa judicial hi ha una motivació política.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Garau.

Són les 10 i 5 minuts. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i seguim parlant, en aquest cas, de calor, d'altes temperatures. Les masses d'aire càlid que arriben a la península aquest dies també s'acostaran, també vindran cap aquí, cap a les nostres illes. Sobretot, atenció, el pròxim dijous, dia 28 de maig, segons ha informat la EMETA Balears, això, unit a la situació d'estabilitat meteorològica actual, motivarà encara més que els termòmetres es disparin. O sigui que podríem dir que arriba la calor i de bon de veres.

0: Al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio és coneixement.
2: Voleu postres?
3: Xonguinis a colonet.
4: Clar,
3: és que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol.
11: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Al dia, amb Marta Grau.
11: Són les 10:32 minuts. Continuem aquí en directe al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, i fent una reflexió. Hi ha poemes que passen a la història literària i hi ha d'altres que, amb el pas del temps, podrien dir que acaben formant part de la memòria emocional d'un poble.

0: en aquesta cançó, en aquesta versió de la Balanguera, i és que aquest 2026 commemoram dues dates especialment simbòliques, el centenari de la mort de Joan Alcover i també els 100 anys de l'estrena musicada de la Balanguera, amb música d'Amadeu Vives, interpretada per primera vegada un 29 de maig, però de l'any 1926, al Palau de la Música de Barcelona.
1: Amb el pas del temps, aquests versos han anat molt més enllà del paper. La Balanguera s'ha convertit en un símbol compartit, en una metàfora del temps, de la memòria i de la identitat col·lectiva, fins a ser reconeguda oficialment com a himne de Mallorca ara ja fa 30 anys.
0: I precisament amb la voluntat que aquesta commemoració no quedi només en l'àmbit institucional, sinó que es visqui als carrers i també a les places, l'Obra Cultural Balear impulsa una gran cantada popular arreu de Mallorca per aquest divendres 29 de maig a la mateixa hora tota l'illa perquè cantin aquesta cançó, aquesta Balanguera, en una sola veu.
1: I en volem parlar precisament amb en Toni Llebrés Fuster. Ell és president de l'Obra Cultural Balear. Ja el podem saludar. Bon dia. Toni, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Clar, dues efemèrides coincideixen aquests dos aniversaris. Supos que això li dona un valor especialíssim en aquesta coincidència que ha confluït amb aquesta cantada Urbi et Orbi de la Balanguera aquest dia 29.
2: Sí, efectivament. Nosaltres, quan l'any passat preparàvem la programació de Sant Joan Alcover, ens sentim una mica, diríem, responsables d'aquesta celebració, perquè no debades vivim a casa seva, tenim la seu, com sabeu, a Can Alcover, on era la casa del poeta, i entre les parets de la qual va escriure precisament la Balanguera, vàrem veure que aquest centenari de s'estrena musicada, perquè els poemes anteriors, poemes de 1903, però s'estrena musicada és de 1926, mereixia alguna cosa més que una simple activitat dins un programa, i alguna cosa que mos convidava d'alguna manera a sortir en el carrer i a celebrar-ho d'una manera col·lectiva. I així a poc a poc s'ha anat traduint amb aquest data de divendres. Finalment seran més de 60 les cantades que se faran simultàniament, perquè hi ha municipis en què se canta més d'un nucli poblacional, com per exemple, clar, Marratxí, Pla de Natesa, Porta, el Sagabanat, a Pont d'Inca, se canta també Cala Millor, no només a Santanyí, se canta Porto Cristo, no només a Manacor Vila, se canta Barcelona, l'Espai Mallorca, i els estudiants mallorquins i altres residents que viuen a Barcelona també han organitzat una cantada a la plaça Vicenç Martorell, i jo crec que serà un dia hermós que recordarem tots.
0: I què diries que representa, Toni, avui, aquest 2026, la Balanguera, per Mallorca i pels mallorquins, no? No sé si creus que té la mateixa força simbòlica quan va ser adoptada ara fa 30 anys com a himne de Mallorca. Home, o més, no sé si encara més, més valor.
2: Home, la Balanguera ja prèviament ja se sentia com un himne oficiós, diríem, per part de molt de mallorquins des primer moment, tal va ser l'impacte i l'emoció que provoca quan el sentim, que d'alguna manera també és el sentit d'un himne, no? L'objectiu que se persegueix, no? Poder celebrar-nos col·lectivament, expressar en veu alta, a una veu, com deim nosaltres, qui som i qui volem ser. I justament aquest era l'objectiu. En una societat mallorquina en aquests moments, després dels grans canvis que ha experimentat, sobretot els extraordinaris canvis demogràfics que podríem definir com una societat desestructurada, amb problemes de cohesió social, nosaltres pensant que és important invocar, és important fer ús d'aquests instruments en què molts, tant de bo tots, mos puguem sentir identificats, i expressar-ho en veu alta, això, conjuntament.
1: Clar, cantant la Balanguera, però no sé si coneixem prou Joan Alcover, i aniversaris, o anys Alcover, com es d'enguany, ajuden, omplir aquest buit, és poeta des d'Esconhort, des de la Balanguera, un home que va patir molt en vida perquè va perdre molta família, va haver de viure aquest dol, una cosa que sí que s'ha reflectit molt si anem en el perfil biogràfic, però no sé si entenem la dimensió de Joan Alcover, que s'ha de dir, Ignasi Moret va venir atent les cap vespre quan va venir precisament a Can Alcover a presentar l'esposa, i ell el va reivindicar com una paula imprescindible dins el que seria la poesia catalana, que la poesia moderna en català no s'entén sense Joan Alcover.
2: Jo crec que efectivament és una ocasió magnífica per reivindicar la figura i l'obra del poeta, en Joan Alcover. És un dels poetes més importants que tenim en la literatura en català a les Illes Balears dels darrers 150 anys, diria, sense dubte, potser amb en Costa i Llobera, després amb Rosselló Pòrcel, però sense dubte. i fins i tot diria del cànon de la literatura catalana en general. Té poemes magnífics que justament enguany probablement tindran una major difusió, una major divulgació, perquè s'han fet unitats didàctiques, se fan reimpressions d'antologies poètiques d'ell, fan recitals, fan lectures dramatitzades, i per tant tot això permetrà conèixer-los. Se presenten llibres, com el que tu deies, d'en Ignasi Moreta, també és d'Anna Maria Antònia Perelló, que és la coordinadora de l'activitat de Sant Joan Alcover de l'Obra Cultural, que ha editat a la nova editorial Moll dos volums de l'obra en prosa i l'obra poètica, i altres estudis que també se publicaran al llarg de l'any.
3: Toni, és molt important que se facin aquestes iniciatives, sobretot també per conèixer el nostre patrimoni cultural, però també perquè els joves siguin conscients, no?, de la qualitat del nostre patrimoni cultural. Quina opinió té? Els joves aposten per la cultura? Fa falta reforçar-lo, sobretot en les noves generacions? Són conscients?
2: I tant. I jo crec que fa falta reforçar-los, efectivament, perquè en Joan Alcover no pot ser només un apartat del currículum de segon de batxillerat, assignatura de llengua i literatura catalanes, sinó que hauria de ser alguna cosa més per joves. I jo crec que també aquestes versions musicades de diferents poemes d'en Alcover, com els que heu posat de la Balanguera, i altres que n'hi ha... És a dir, no només tenim els d'Anna Maria Almà Bonet o en Joan Pons, el tenor, en la coral universitària, també hi ha versions com, per exemple, Marala, en va fer una fa uns anys, Capella...
0: Aquesta d'en Marta Elka, que també la toca.
2: Efectivament, Marta Elka, Marala...
1: La música fa no res, Desolació, per exemple, que també és una versió que està molt, molt bé.
0: Ximbomba Atòmica, que també tenim la versió de Ximbomba Atòmica, i també...
2: O Culls en va fer una en el seu moment, el grup de Monocor.
0: I fins i tot la versió, o el cant que fan cada any i que també ha traspassat una mica fronteres de Xeramillers, de Solla,
2: de Filó.
0: Vull dir que també ha estat una manera també de donar-lo a conèixer i de fer-lo cantar a noves generacions que van de festa i que també a les 10 se posen davant l'Ajuntament a cantar la Balanguera.
2: I aquest dissabte passat, Capella, que estrenava el seu nou disc a l'Auditorium de Palma, va interpretar una versió que han fet de 6 veus de la Balanguera fantàstica.
1: No hauria de néixer Noa, ho dic, perquè també... ara que te repassaven totes...
3: Poca broma, perquè d'aquesta manera també mos va permetre poder accedir a un altre tipus de públic, o sigui que totes les iniciatives són bones.
2: I ahir me varen enviar una versió que ha aparegut per xarxes, jo la veritat és que no coneixies cantant, però pot ser un problema meu, Tesorito de la Isla, va fer una versió també...
1: Ah, m'ha sortit avui de matí, és una fantasia en Tesorito, m'ha fascinat. Sí, sí.
2: Bé, això és bo.
1: Tot suma, la Balanguera,
2: sí,
1: perquè fer-te la teva és la millor manera de
3: però perdoneu-me el meu desconeixement, seria en flamenco, en una opció més...
1: No, és un influenciador...
3: Tesorito de la Isla és...
1: Tesorito que fa contingut de diferent casta, donant a conèixer a Mallorca, per els no mallorquins, podríem dir de qualque manera...
3: No tenia el ple,
1: Parlant de la celebració de la Balanguera, ha fet ell la seva versió.
2: Molt personal.
1: Molt intensa.
0: Parlam de versions de la Balanguera, de gent molt coneguda que s'ha sumat a fer-la, però és veritat que també hi ha moltes escoles que aquest divendres s'han sumat a participar-hi, a cantar també amb aquesta sola veu. També és important, supos, no?, que les escoles, d'alguna manera, s'encengui aquesta petita flama.
2: Ha estat molt il·lusionant perquè hi va haver escoles que molt varen demanar també de fer qualque cosa. I, clar, evidentment, les 8 de l'hora baixa, quan convocant tota la ciutadania, no és un horari lectiu, nosaltres convidem les famílies que venguin amb els nens a cantar, els nens que entraran els dematins i que venguin tots junts a família a cantar a l'hora baixa, els capvespre, a les places dels pobles, no?, i a la plaça Major de Palma. Però quan hi va haver escoles que varen prendre la iniciativa de fer alguna activitat, varen decidir convocar-me a totes les escoles a veure en quina resposta hi ha, i la veritat és que ha estat una resposta extraordinària, perquè ahir de matí se'n continuen afegint aquesta mateixa setmana, però ahir de matí hi havia d'haver 250 escoles que s'hi havien afegit, de tot tipus, de tot Mallorca. Hi haurà 10 escoles que se reuniran en el Pati de la Misericòrdia per cantar-la conjuntament un miler de nins en un acte que organitzen conjuntament amb el Consell.
3: I el poder d'una convocatòria col·lectiva.
2: Col·lectiva.
3: Com transcendeix, no?
2: I tres centres de Son Gotleu, la composició social que tenen aquest centre, no?, tan complicada, se reuneixen una plaça per cantar-la conjuntament. El Blaves de Lluc, evidentment, la cantaran a l'Escolania. A la universitat també guiats per la corada universitària, hi haurà una cantada de professors, PDI, personal de serveis i alumnes de Sant Lledó. És a dir, que el dematí també crec que donarà imatges molt guapes.
0: Toni, en aquest moment, moltes vegades, no, el debat sobre identitat, sobre cohesió social, sobrevola, no? Uh-huh. És vera que és un himne de Mallorca, però no sé si s'hauria de fer la proposta, el vot, i prendre la iniciativa de fer-ho extensiu a les altres illes. Una idea, eh? Perquè sempre hi ha com aquest sentiment de que no som balears o de que no hi ha aquest sentiment de balearització, i com a himne de les balears no en tenim cap, no? No sé si penses que podria ser possible o no.
2: No n'hi ha cap, i no sé si en cap moment de la història se n'ha sentit algun com a himne compartit. La Balanguera, de fet, durant alguns moments, per exemple, la transició, sí que va sonar actes públics, actes polítics o socials de Menorca o Eivissa, però va quedar amb una cosa molt, diríem, reduïda. I no hem estat capaços de fer-ne un de nou, o que potser seria més fàcil que no adaptar-ne un ja que vengui molt connotat, no?, per si hi ha de procedència. No ho sé. És un repte difícil.
0: Difícil, difícil.
3: Si haguessis de convidar oients i espectadors a cantar la Balanguera el proper dia 29 de maig, quin tipus de reclam utilitzaries?
2: Jo els diria que estan convidats a cantar absolutament tots els ciutadans, és a dir, tots els mallorquins, per damunt d'ideologies, per damunt de procedències, per damunt de sigui quina sigui la seva llengua inicial, i fins i tot afegiria la llengua habitual, perquè tinc de Mallorca, perquè som un sol poble, o aspiram a ser-ho de manera cohesionada, i hem de ser tots capaços de reconèixer-nos en aquesta afirmació de mallorquinitat, perquè no deixa de ser això, una afirmació de mallorquinitat.
3: I alguna versió preferida? Això no seria tampoc políticament correcte, triar una davant les altres, sobretot les que estem escoltant.
2: Personal meva?
3: Sí.
2: No, jo,
3: complicat, no?
2: Per edat m'he de quedar amb Maria el Mabonet, perquè he estat molt d'anys de...
3: I segurament, preciosa versió,
2: segurament, eh? Segurament d'aquesta la primera versió, la Jordi Tancat, la primera que vaig sentir, aquests meus pares, probablement. Però després n'hi ha altres magnífiques, com algunes que hem esmentat. Com la darrera de totes, la de Capella de dissabte passat, per exemple.
3: Recordeu la primera vegada que la vau sentir?
1: Jo és la versió de Maria del Mar Bonet.
3: Aquesta també, eh?
2: És un disc de 1981, Jardí Tancat, per tant...
0: Jo la primera vegada no ho sé, però sí que és vera que jo sí que m'emociono quan l'escolt. Vull dir, la darrera vegada va ser a Solla fent la transmissió del Firó, i jo m'emociono molt sentir-la. I sentir que tothom se sap la lletra m'apareix també preciós. Vull dir que no només se sàpiguen la tonada.
3: Emociona molt quan l'escoltes i estàs fora de la teva illa, no? Això també és veritat, se genera un sentiment d'emoció molt important i molt impactant. Dia 29, data important, una convocatòria grupal, aquest cant col·lectiu que se senti, que s'escolti per tot arreu.
2: Sí, perquè jo vull dir també que l'obra cultural és qui activa aquesta iniciativa, evidentment, però s'hi han afegit 53 ajuntaments de l'illa, sense distinció, el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Baleàrics mos hi donen suport, i després s'hi han afegit 12 centenars llargs, probablement 300, entitats de tot tipus, des de bandes, corals, entitats locals de cultura popular o d'altres tipus, etc. És a dir, que jo crec que serà una gran mobilització col·lectiva.
3: No tenim cap dubte. Toni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, moltíssimes gràcies per la visita.
2: Moltes gràcies
3: i que soni la Balanguera.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es Servei Públic.
2: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passant tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'uram, i no t'uram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: 21 anys amb tu.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, tercera i ja darrera hora de programa. Vos comentam que encara hi ha novetats sobre la visita de Bad Bunny a Barcelona, perquè durant el concert una dona va demanar per casar el seu enamorat.

0: Bad Bunny no només ha omplert l'Estadi Olímpic de Barcelona aquest cap de setmana, sinó que també ha deixat històries virals dins i fora dels seus concerts. Una de les més comentades és precisament la de Lara i Máximo. Fa 5 anys que ell li havia demanat matrimoni, però encara no s'havien casat. I aquest dissabte, aprofitant el concert del cantant porto-riqueny i que era l'aniversari de la seva parella, na Lara li va tornar la proposta en Máximo, però davant de milers de persones i en sa càmera aquesta que regalava en Bad Bunny de protagonista.
1: Exacte, i segons ha explicat ella mateixa, ho tenia tot preparat, tot enllestit, des de juliol de l'any passat, les entrades, l'anell i fins i tot una estratègia amb les seves amigues perquè el control de seguretat no ningú descobrís, en qüestió Máximo, aquesta sorpresa. La jove assegura que les cançons de Bad Bunny formen part de la seva història d'amor, que guapo, i defineix el seu promès com el seu ball inoblidable.

0: mentre alguns fans viven moments romàntics en aquest concert, d'altres es trobaven al capdavant passejant per Barcelona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va publicar, ara elaboreu, una selfie amb Bad Bunny dins la Sagrada Família.
1: I saben que és en Bad Bunny perquè el tenim com a molt fitxat, perquè podria ser perfectament la gente 86.
2: O preparar per atracar un banc.
1: Exactament, la Casa de Papel, si m'apures. Jo què sé, en Bogotà.
0: En Berlín.
2: El cantant va aprofitar... Els oients de ràdio, va seva... en sa caputxa posada i sa gorra. Totalment. O sigui, no se li veu res.
1: El cantant va aprofitar la seva estada a la ciutat per visitar el Temple de Gaudí abans de continuar la gira europea. Illa, fins i tot, va agrair-li públicament haver escollit Barcelona com a punt de partida del seu tour europeu. I entre d'altres declaracions d'amor, selfies institucionals i dues nits de concert en dedicat Bad Bunny ha convertit Barcelona en una gran postal viral aquest cap de setmana. No sé què pot sembla el que ha donat de si aquest concert, perquè déu-n'hi-do sa de coses que han passat i ses que potser descobrim en breu, perquè els vídeos se van compartint poc a poc i alguns arriben a les nostres mans i d'altres no.
0: Ja vols dir jo en el començament del programa que m'apareix una mina, no?, de històries, anècdotes, vivències, curiositats, etcètera. I la Marta apuntava, que m'ha fet gràcia, que creu que és una de les persones que més hem anomenat en aquesta notícia curiosa o de que parla tothom. Mm. Jo crec que empat una mica amb la Rosalía, i és que, sí, clar, tots són una mina, no?, de generar titulars,
1: entre continguts... Entre confessionaris, casites, sí, declaracions d'amor, separacions, etcètera, ja n'hi ha.
2: Sí, però sí, demanava... Jo és que encara segueix regirada per la notícia, no? Demanar a matrimoni un concert de Bad Bunny li lleva tot el romanticisme, no té gens de privacitat. Al final ho puges a les xarxes socials, tothom comenta, ja sé que ho tenien garantit d'abans, però i si te diuen que no? I si canvia d'opinió? I si se posa nerviós? Mira, jo crec que aquestes coses, no sé, s'han de fer més a la intimitat, no? Vosaltres demanaríeu un matrimoni davant la gent, davant tothom, fins i tot a una festa, no han d'anar a un concert de Bad Bunny, se pot fer un lloc, no sé, on hi hagi més gent, però creus que és necessari que tanta gent participi d'un moment tan íntim?
0: Ells mateixos han dit que la seva història d'amor va molt lligada a les cançons d'en Bad Bunny.
2: Igual haurien de revisar la seva història d'amor, per si va molt lligada a les cançons de Bad Bunny.
1: Bum, Marta Grau.
2: Ostres,
0: sigui com no sé. Sigui, mira, sí que és vera que els han vist ballar una mica de tipus salsa, que no sé si és ballar.
2: Sí, de fet, ballen superbé salsa,
0: clar,
2: ells dos.
0: Clar, és que per aventura són balladors, han estat, no sé, algunes...
1: Jo crec que se degueren conèixer a Ritmos Latinos.
0: A Ritmos Latinos.
1: Saps d'això que te separes i t'apuntes a fer salsa i merengue...
0: A un Victoris de
1: per conèixer... Exactament, en el Bésame Mucho d'allà on siguin. Exacte. I se degueren apuntar, degueren feta, qui degueren dir en Bad Bunny, et sa banda sonora de sa nostra, història, de sa nostra història d'amor. Ara, és cert que hem perdut com a molta privacitat i sobretot el concepte de que una cosa sigui per tu ja no existeix. Ahir en parlàvem amb el nostre company, amb Mateu Oliver, que han deixat de banda sa intimitat per passar a sa extimitat, que tot ha de ser exterior.
0: I per sa validació. Tot ja, ha de passar perquè mos
1: tot
0: ho validi.
1: Tot ha de like, sí.
2: Exacte. Ell, de fet, va amb un look un poc Bad Bunny, si ho mires, no?
0: Total.
2: Aquestes camises amples...
1: Bad Bunny una mica.
2: Que, per cert, jo que s'esgoti la roba en aquest conegut magatzem espanyol que és popular arreu de tot el món, també, mira, no ho han comentat, però podria ser perfectament un fet viral a comentar la nostra secció del que parla tothom, però no puc entendre que hi hagi coes en aquests magatzems,
1: per
2: en aquestes
1: tant, si
2: tendes...
1: Bad Bunny, que me consta que miri vetres de tant en tant, perquè és molt fan de Terra de Sabors. Si en Bad Bunny ara està mirant aquest programa i te convida a la casita, tu li diries que no t'interessa. Que
2: ostres,
1: no és concert de Madrid.
2: No, home, sí.
1: I tu Madrid té en casa.
2: Que no. A veure, una cosa és... Jo valoro la seva música i, a més, he de confessar que m'ha acabat agradant. Tant d'escoltar-la dia rere dia... És vera, és molt...
0: Ja l'entens una mica.
1: Atenció, sí. Dures declaracions de Marta Garau en aquest programa. M'ha acabat agradant.
2: M'ha acabat agradant.
1: En Bad Bunny és con Sotònica.
2: Sí.
1: A força
2: sobretot,
1: de tastar-lo...
2: Sobretot, Nueva York, que s'ha sonat abans. Sí, m'ha acabat agradant.
0: Fa ballera,
2: sí.
0: Sempre fa ballera.
2: Fa ballera, és alegre, és dinàmic. Sí, t'acaba agradant, però no sé si t'acaba agradant a la força o no, però sabeu el que m'agrada molt? Xerrar de cuina, però també de territori, de memòria, de salut, per què no?
0: Per què no, no? Després de fer aquesta repassada de la música d'en Bad Bunny, contrast i passam a parlar de menjar, perquè darrere moltes receptes tradicionals hi ha històries familiars, producte local i una manera d'entendre sa vida, també. I això és precisament el que reivindica Terra de Sabors, que abans Marta i en Xisco l'anomenaven, en el programa d'Ivetres Televisió, presentat per la nostra Virginia Queclas.
3: De Sabre.
4: Molts.
3: Bé, estàvem de quilòmetre zero i aquí sí. Tenim en Antoni. Eh? Tu saps la seva aventura, de quilòmetre zero?
4: No del tot.
3: Antoni, s'han aduit les nostres illes per tota Europa.
5: Per tota Europa.
4: Tota Europa.
5: He fet 34 països.
4: De dalt a baix.
5: De dalt a baix. Tots els països d'Europa.
4: Això és com si et ferraio.
5: Sí.
3: Això és un ambaixador.
4: És un ambaixador.
3: És
4: el nostre ambaixador.
3: Sí, sí, totalment.
5: No ho sé si es pot
3: considerar. En Andreu, amb el seu amic de tota la vida.
1: Després d'any vinculada a la naturopatia i a la cuina saludable, Virginia Keckles ha tornat a la televisió amb un format d'èxit que combina gastronomia, paisatge i emocions. Un programa que recorre a pobles i racons de les illes per descobrir receptes tradicionals i la gent que les manté vives i ja la poden saludar. Perquè la tenim aquí, Virginia Keckles, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, ja sabeu que encantada sempre que estic amb vosaltres.
1: Clar, parlant de Terra de Sabors, aquest programa que vas venir a presentar-lo ara ja fa un anyet, més o manco, i que anant renovant temporada rere temporada perquè la gent té moltes ganes de sentir els dilluns recorrent aquest arxipèlag nostre i veient cuina i tradicions de ca nostra.
2: Exacte, sí, la veritat és que s'acollida és meravellosa i la gent és que mos atura pel carrer quan estem gravant és molt divertit perquè tots els veïnats s'acosten a saludar-mos i és preciós. Jo, mira, és que m'emociona de pensar que tenc aquell privilegi perquè sobretot la gent gran jo troc que pateix un pot, no? Veure la pèrdua de vegades d'això, de receptes, de coses que feien els predins, de coses que feien son pare i sa mare i veure que els hi donam el seu raconet aquella estoneta per escoltar-los, per reviure, inclús, per què no, per tornar a posar de moda.
0: Totalment d'acord amb tu, perquè te diré una cosa. A casa meva hi ha grans cuineres, la meva predina ja vera, les meves ties ho són, i jo penso moltes vegades que hi ha receptes que jo no sé fer, que jo he d'apuntar qualque dia i m'he de seure de vora elles, o estar dreta de vora elles, per veure com les fan, perquè un cuinat de faves, unes mongetes pintades, una sopa mallorquina, són coses que, per ventura, no estan en el nostre dia a dia. Que jo m'encanta menjar-les, però clar, és un dia com molt especial, no? I tu mostres aquests plats humils vinculats a les predines, no? En el món rural, a la cuina d'aprofitament, no? Sí, creus una mica això, que s'ha de fer una manera, s'ha de fer com siga perquè ningú se perdi el receptari de les nostres predines.
2: Totalment, hem d'anar alerta perquè som una illa plena de turisme, que és meravellós, però clar, alerta perquè clar, tenim tanta oferta i de què vas, de pizza, de cuina internacional, de mexicans, bé, ara mateix pot trobar de tot. Però els nostres cellers han de mantenir-se vius.
6: Perdó, petit parèntesi, ara que parlau de predines, que mos dius la nostra companya Cata Jaume, que ahir precisament vares gravar en la seva predina.
2: Qui és la seva predina?
6: Na Virgi.
2: Na?
6: Virgínia. No.
2: Qui és? Qui
6: Caterina. Caterina.
2: Anna Bàrbara.
6: Una d'elles.
2: Sa cunyada de la Bàrbara.
6: Estem aquí retransmetent a través, però perquè sàpies que les predines estan molt presents, fins i tot les predines
1: quan
6: dels nostres companys.
1: Quan s'emetrà aquest programa dedicat a Sant Joan, segons aquest, és millor poble del món.
2: Perdoneu un moment, perquè ara no ha d'aparèixer, que jo no sabia amb qui estava. És que els dies de cuines, els programes se graven tots els exteriors per dies a diferents municipis, però després juntam les cuines, perquè les cuines són a Son Serra de Marina, i clar, si no seria pràcticament impossible, no? I ahir vaig tenir diferents convidats i convidades, però és cert, mira, te diré una cosa, no sé si te varen contar, però vàrem acabar plorant totes tres, Na Catalina, na Bàrbara i jo. Va ser un final de programa molt, molt emocionant per totes aquestes coses, perquè en el final sempre mos toca escoret xerrar d'això, de persones que ja
6: home,
2: no
6: és
2: som.
6: Que un plat són emocions. Qui no recorda la manera en què la seva predina feia els canelons, la manera
2: totalment
6: en què la seva predina feia les sopes mallorquines, una sopeta de brou de la predina. Jo l'he trobat amb molta falta, aquesta molt sopeta de brou.
2: És
6: que
2: i és vera que tu la vols fer i no surt igual.
6: Clar, no. És que no te pot sortir mai igual.
1: És bona per als teus fills. Sí. Perquè no hi ha res com una sopa de mare. Jo no m'agrada menjar sopa fora de que nostra.
6: Perquè no és igual.
1: Perquè no ets sopa de mo mare. Jo mai entès com qualcú va demanar-se una sopa de brou a un restaurant.
2: No,
1: que potser el restaurant era una recepta meravellosa.
2: Però
1: no ets la sopa de brou. Hi ha plats que has de menjar a casa i fora a casa no tenen gaire sentit.
0: Que
2: per aventura,
1: hi ha molta cuina internacional, però és molt complicat trobar un lloc on anar a menjar sopes mallorquines.
2: Totalment. I te puc dir una cosa, jo sí que m'ha passat, o sigui, si ho faig jo o ho fa un altre, no té el mateix gust, però a Terra de Sabors jo he estat amb madones, poden dir, perquè són dones, pues, com era això, la meva predina, i sí que he trobat el mateix sabor.
3: Que mira, curiosa.
1: Clar, mira, tu coses. És que tu tens una terra de sabors, que clar, tu pots anar allà a trastar una mica no, amb l'espigolat per tot. Fas com alquímia.
3: Perquè hi ha com una regressió a s'infantesa. Sí. I tot això ja no és l'experiència de tastar i d'olorar i tot això, que sí, que és emocionant i te desperta els sentits, sinó que, a més, hi ha com una regressió en moments. I, clar, quan tornes enrere, trobes a la taula persones que ara no hi són a la taula. I tot això és una bomba.
6: Seure a la taula és, és un conjunt d'emocions, de sentiments. A més, som mediterranis i això se nota quan nosaltres convocam a la gent per sopar, per dinar. Yeah. Però més enllà de tot això, a mi m'agradaria demanar-li a la Virginia com s'organitza, perquè també som fans de les seves publicacions a les xarxes socials i veiem unes recetes meravelloses i els tàpers tots preparats i dèiem com ho organitza. És vera, a mi m'agradaria saber com ho fas.
0: No, i a més, perquè a més, diu... És que... Una cosa tan ràpida i senzilla.
6: Ai, ràpida.
0: Després jo dic, ostres, quin plat, com ho ha fet.
6: Talment, talment. Com fas per tenir aquesta tan boníssima organització?
3: Me quedaria en la paraula d'en Xisco. És un pot d'alquímia, d'allò que ja ho tens tant per mà, que supos que les predines també ho feien un poquet així, perquè jo no per necessitat, sinó bé, per necessitat de temps, no? Que no ten temps i agafi la gelera i allò que m'atrop li don vida... I les predines perquè per necessitat de que no tenien res més. I també feien meravelles, no?, en quatre coses, increïble. I jo faig això...
0: I una pregunta, sigues sincera. Digues. Tu ets d'aquesta gent, perquè hi ha molta de gent que confessa que diuen a ChatGPT, a mi, entenc una colflori i un preva no. vermell i una tomata de
6: vegetalera.
0: Què puc fer amb això? Tu no ho fas en això, no? Tu, tot, tot.
3: No, i qualque vegada que li demana qualque cosa de cuina,
0: no
3: crec que li queda encara
6: no
3: un poc preparada.
6: No cuina com les predines, no. De moment.
3: No.
0: Ni dona idees, com
3: s'estudines. No. De vegades sí que li demana coses, a lo millor, més tècniques, això sí. Però no, aquestes coses més senzilletes, no? I, a més, que al final realment és fàcil. És possible, sí. Jo li dic a tothom, perquè em diuen, no, això que tu fas en quatre coses i després està tan bo, no és possible. Jo no ho sé fer. Però jo crec que, en el final, és una cosa de fer, i un poquet... Se va educant, es paladar, i...
0: Perdona, ara me tornaré a colar, però que dius això d'educar, també jo me fascina molt, i suposo que és una feina que has fet, jo que sou mare també he hagut de fer molta de feina, perquè que m'he menjant de tot, sí. Perquè que m'he van estat un poc menjadors, sí. I clar, jo veig que tu li dones a provar-ho tot a la teva filla, i a tot li encanta.
3: Li encanta.
0: Crec que no fa teatre, perquè encara és molt joveneta com per dissimular.
3: En sap, també.
0: Sí, però que vull dir que a un infant...
3: No, això menjar cosa... no em faria de teatre, ella si li agrada, li agrada, si no li agrada, te
0: clar,
3: li diu.
0: I és molt important també no educar per l'edat, aquests sabors nostrats, antics, no? No només donar-los, no sé, nuggets amb patates.
3: Totalment. Mira, jo tenc un record de quan m'ho vaig fer la darrera ecografia a Punjà de Parí, i la lota que me la va fer m'ha dit, no havia vist mai aquesta, una panxa així. Dic, què li passa? I diu, no havia vist mai un líquid amniòtic tan net. Mai ho he vivit, sempre hi ha pues, això brutó i és normal, no? I me va dir tot, tens molt de cura en l'alimentació? Dic, bé, m'ho cuit, però bé, tampoc una cosa exagerada, però sí, tal, molt de vegetal i això. I me diu, pues, això de ser això, diu, i a més hi ha una cosa molt curiosa, si devia estar, estaré xuclant directament del cordó. I jo me'n record que durant l'embràs molta gent me deia no mengis ai, perquè no sé què, no mengis ceba, perquè no sé quantos, no? Perquè aquestes coses no li agraden i quan donava pit igual i tal. Mai vaig fer cas en això, perquè jo vaig pensar, les predines donaven pit, no hi havia biberons ni històries, i menjaven, de fet, jo crec que de lo que més menjaven era això, ceba, ai, porro, aquestes coses humils, i tothom
6: però
3: va surar.
6: Molt de vegetals, les nostres
3: molt
6: predines.
3: Molt de vegetals, molt de llegum.
6: Exactament, que no era una dieta vegetariana al 100% ni molt manco, però sí que hi havia molt de predomini de dieta sí. vegetariana. Amb això hi ha com a molt de canvis, no? De tendència. Molts. De sobte els científics aposten per una dieta més vegetariana, de sobte també hi ha gent que no. Tu ara en quin punt te trobes respecte a aquesta qüestió?
3: Bueno, jo m'atropo un punt que segueix sempre en la meva filosofia de menjar el màxim vegetal possible, igual que la proteïna. M'agrada molt més triar proteïna vegetal, per exemple això, els llegums, que n'hi ha moltíssimes, que si gent pensa llegumes, llentia i ciuró, i no, n'hi ha moltíssimes més. Però jo quasi te diria que tots els dies menjàvem llegum, però jo, és que no té cap sentit això de dos dies a la setmana, els predies menjaven això, llegum cada dia, i carn, peix, era una festa, era un dia especial, i poden mirar cap endarrere i veure que les malalties d'avui en dia no tenen res a veure amb les d'abans, n'hi ha moltes que ni existien, ells vivien molt d'anys, amb molta més força, fins en el darrer moment feien feina... anaven a fora a vila i nosaltres tot d'una tenim mal per aquí, per allà i... No sé, jo troc que hem de mirar enrere, no és res nou. O sigui, no m'agrada, de vegades, per que la gent està... mos mostra, mos ensenya coses noves que s'estan descobrint. I jo dic, no, les estem reafirmant, però no descobrim, perquè ja les descobriren els nostres predins. No tenim res nou que contar, nosaltres.
1: I que també hi ha gent molt flipada.
3: Molt!
1: Tranquil·la, ja seré jo pràcticament incorrecta per tu. Sort de mantenir la teva essència de mateix
3: aquí. Moltes gràcies.
1: De server per explicar-ho. No, però
3: sí, no m'agrada gens jo aquesta actitud.
1: A mi, com ho expliques tu, jo compro aquest discurs perquè és una filosofia de vida, però sense predicar segons què. Amb allò, quan entram en terrenys, com la medicina, segons quin tipus de recomanacions, és que crec que la gent no té... Ara mateix ningú té clar el seu corral. Una persona pot divulgar d'allò que ell ha experimentat, però donar cert tipus de consells i tornant sempre en el futbolista de les ueres taronges de no emprar protector solar, que dius, és necessari tu aquest futbolista, que potser com a futbolista ets únic, podries donar consells de com marcar un gol, sí, de com tenir resistència per córrer dues hores, etc. I jo t'ho compraria perquè és la teva professió, però per què la gent té tendència a entrar a disciplines que no són les seves? També a vegades mos enguetam una mica en el tema de les xarxes, tu que ets divulgadora, i perdem una mica escapat. Per tant, jo crec que hauríeu de ser més quant de quecles. Centrar-vos en allò que controlau.
3: Saps què passa? Que avui en dia un me gusta, un like, un no sé què, un seguidor, té un valor que hi ha gent que està disposta a fer qualsevol cosa o dir qualsevol barbaritat per aconseguir visites, i això m'apareix terrible.
1: I també diré una cosa, contra dintre de Joana Maroto, pens que menjar de tot està sobrevalorat. Ho dic perquè... Ai, no, és que Esdrina va menjar de tot. A mi no m'interessa. A mi m'agrada allò que m'agrada. No m'agraden els xiurons, no m'agrada. Tampoc no és cap drama. No m'agraden les mongetes. Podré viure igual.
2: Home, si és una cosa o dues...
1: Si és una cosa o dues, si són moltes... Que no m'agraden. Però com que a mi ma mare me va surar molt triat, perquè jo eres petit de ca nostra, tampoc pens que
0: no
1: hagi fet
0: rebó,
1: tan
0: no
1: mala feina. Però
0: no
1: que menjar de tot, vivim obsessionats amb haver de menjar de tot, i ara està de moda gent, ai, no, és que hem de menjar escarabats perquè la proteïna és bona.
0: No, jo tampoc dic això.
1: És que no m'interessa menjar escarabats, no m'interessa.
0: No, jo tampoc dic això, però segurament ta mare, que te sentia dir cada dia que no li agradaven xiurons, per ventura te de... Ben, i doncs no mengis xiurons. Però ta mare te fa menjar una mica de tot, no només te donava sopa de patata con, perquè això al final tampoc era
1: perdona, jo me'n recordo a la taula de la cuina amb mare, que monges t'ha dit, que te monges els xiurons, i se t'admities que ha passat amb mare intentant que jo menjars de tot, però mai m'ha agradat i a vegades també fa
2: faro. I creus, Virginia, que ajuda també a través del programa, a través de les teves publicacions, que la gent aprengui a menjar millor?
3: És que realment això és el que necessitem, educació, és un tema d'educació, i per exemple, el que diu un Xisco, per jo és important, perquè jo he tingut, clar, uns anys que passava consulta com a naturòpata, donava classes, tot això, i moltíssimes mamàs me deien, com faig perquè la meva filla se mengi el bròquil? I jo he dit, bé, però és que si no li agrada el bròquil,
0: no
3: tampoc
0: res.
3: Hem de fer un trauma. Vull dir,
2: se pot substituir?
1: Por i sucre, però és quan se'l menja. Se'l llevarà de ses mans.
3: Però jo el problema és quan dius no m'agrada cap verdura, no m'agrada cap fruita, quan llevam tots els vegetals de sa dieta, tenim un problema. Oh, tenim un problema i greu. Però si no m'agraden les genties, m'agraden els xiurons o no els xiurons, però m'agraden els pèsols o no els pèsols, però m'agraden les faves, jo vull dir, sempre trobarem un altre substitut que més o menys té els mateixos nutrients i que és així, han de ser diferents. Seria bo ric que tots mos agradassin tot.
2: I organitzats. I perdona, amb la meva obsessió, amb la teva organització. Tu fas batch cooking, perquè això és una cosa que a mi m'encantaria fer, no és la primera vegada que ho dic, això de tenir tots els tàpers organitzats, el menjar de tota la setmana triat.
1: Li
2: havia de demanar.
1: No, és cert que cada presentadora d'aquesta casa té les seves manies, perquè la de la Marta Graus, el batch cooking, persona
2: que... Jo no me vull morir sense fer-ho.
1: Persona que passa per aquí, persona que li demana com el que dins les carmanyoles.
2: Perdona, és una obsessió. Claro. És una obsessió, ho puc admetre. Però li vull demanar, si ella fa batch cooking i té tots els tàpers organitzats, i ja tu saps el que has de dinar dimarts, dimecres...
3: No. El sé fer i he donat classes de fer batch cooking, perquè molta gent ho demana, però crec que és per això que xerràvem amb en Xisco, d'aquestes coralles de cop i volta que apareix, que qualcú ha inventat qualque cosa, li posa un nom en anglès, i pareix que és molt més guai, molt més modern i que tothom ho ha de fer. No, te diria que faig allò que feien les predines. Mira, molta cosa crua, o que amb un saltejat, en un moment, ho tens fet. I jo, perquè he de tenir una cosa que se fa en un moment feta durant dies a una carmanyola, si ho puc fer en 5 minuts. Per altra banda, després, per exemple, si no té temps de posar en remull les llenties o els xiurons i l'endemà no sé quantes hores de cuinar... Escolta, venen un pot... que ja estan cuites, no? Que és un moment i que tampoc no, no has de fer tota aquesta feina, si no t'entens. I per jo, després, jo que sé, et cereal, jo tenia un arròs, inclús te diria, que és inclús perillós, perquè pot generar bactèries, un arròs cuit un parell de dies, no, jo no ho faria. Un arròs, tampoc l'has de vigilar, vull dir, tu poses l'arròs, l'aigua que necessita, un poquet de sal, i tu poses un cronòmetre, escolta, meravellós, en els 20 minuts allò pita, vas, tures, i ja està.
1: Però això que deies de posar-nos en anglès, es batch cooking era el que les nostres padrines clar. Deien, els fondos.
3: Clar,
1: que
3: hi havia
1: padrines
3: i ara anava
1: que tenien,
3: aquí.
1: Fondos fets,
3: ara anava aquí,
1: i agafaves una miqueta de la salsa que tenies preparada, la posaves, te feies el sofregit, i a partir d'aquí ja cuinaves o unes sopes, o feies un arròs, o un arròs brut, allò que necessitessis.
3: Ara anava aquí, tu, per exemple, fas unes llenties, en comptes de fer per dinar, tu en fas el doble o el triple, la segona part, l'endemà amb un poquet d'arròs, que ho feien les pradines, i la tercera part congeladeta per un dia que no t'entens de cuinar, i això és un batch cooking, però no necessito un dia per fer batch cooking i guardar tot i no sé què, no sé quant, sinó que aprofitar allò que cada dia va sobrant, doncs això, fas salsa, fas un poquet de més, la congeles o la guardes, i al cap d'un parell de dies la menges amb una altra cosa.
2: T'hem confessat que ens encanta seguir-te per xarxes, per prendre nota dels teus consells, col·legiar-me en quin trull estàs ficada, i mos han xivat abans, Nakata, que estaves gravant nous programes. Conta-mos en quin punt te trobes d'aquest programa tan meravellós.
3: Mira, ahir vaig fer una cosa que ara vos contaré, que ara que xerrar, és el moment de dir per contar-vos-ho. Qui ha sentit mai parlar del trampó d'hivern?

0: Ha fet spoiler, fins i tot, la receta del trampó d'hivern. Això és només un petit tast del que mos espera.
1: Deliciós. Deliciós, una cosa tan senzilla.
2: I estarem molt pendent de cada dilluns, a veure quin dia surt aquest programa.
1: Demanava cada protagonista que venia, coneixes el trampó d'hivern, coneixes... i ningú sabia de què li xerrava.
0: Tan senzill, i mira, ràpid de fer, abans que dèiem, no?, a l'hora de l'organització.
1: Econòmic, deliciós.
0: Virgínia, sempre és un gust tenir-te. Torna quan tinguis més novetats, que aquí seran per contar-les.
1: Amb bola. Moltes gràcies.
0: Fem una petita aturada per publicitat i després vos parlam de destinacions. Quines són les preferides a l'hora d'enfrontar aquesta nova temporada turística, les destinacions amb més èxit? Tot d'una ho descobrim aquí al dia.

0: Al día. IB3 Radio. IB3 Radio es entretenimiento.
1: Y hay cosas que no cambian, como Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

11 i mitja, passen d'un minut, volen xerrar de com viatjarem aquest estiu i de quines són les grans tendències que ja estan marcant les vacances de 2026.

0: internacionals, l'encariment dels vols, els canvis en els hàbits dels consumidors o també el retorn del valor de les agències de viatges són alguns dels factors que estan transformant ara mateix, Xisco, el sector turístic.
1: I per analitzar precisament aquest escenari ens acompanya Pedro Fiol, el president d'Aviva, i viatger d'estiu i d'hivern. Hem de dir, per tant, si qualcú mos pot aconsellar és en Pedro Fiol. Pedro, com estàs?
2: Què tal? Molt bon dia a tots.
1: Venim d'uns anys en què el sector turístic ha hagut de fer front a pandèmies, guerres, inflació i incertesa internacional. Amb aquest context tan canviant, quin estiu preveus les agències de viatges de Balears per lo que fa a reserves i, sobretot, perfil de client?
2: Mira, en aquesta frase, Xisco, podíem afegir i encara així seguim viatjant bastant per lo que mos està ploguent en aquests moments. Però és vera que tenim ara certs mesos de contenció, una miqueta de preocupació, perquè és vera que les reserves s'han contret una miqueta i és normal, la gent té por i necessita molta informació, perquè no és el mateix viatjar a un lloc on està en conflicte o a 500 quilòmetres, que és un altre país on hi ha plena seguretat. Per això jo crec que estem una altra vegada tenint els clients de que abans tal vegada mos van ser una miqueta infidels i anaven en el món online i tornen a tirar del nostre assessorament perquè és de vital importància en aquests moments tan delicats, perquè se pot viatjar, però sempre amb unes recomanacions i amb unes certes prudències. Però encara així, jo crec, i estic convençut, que si aquesta situació d'Orient Mitjà se normalitza,

0: Hi haurà certes destinacions, que poden serrar, per exemple, del continent asiàtic, que eres gran prometedor d'enguany, jo crec que tornarà a despegar amb moltíssima força.
1: Clar, evidentment, la gent suma és que per volar, que no deixen de fer-ho, ho ha de fer amb més tranquil·litat, però això recorreixen més a les agències. Però no sé fins a quin punt, Pedro, penses que el client ja està assumint, no?, que el viatjar serà més car, enguany sobretot, i com condiciona també això ara ho de, no?, les decisions de vacances de moltes de famílies que per aventura se'n volien anar, que sé jo, Bali, i ara per ventura diuen, mira, per ventura li han de pegar cap a una altra banda.
2: Bueno, anem en el Valle del Jerte.
3: No? Com més a prop.
0: S'han carit tot, ja ho sabeu, el tema del combustible, és veure que moltes vegades les companyies i les associacions que representen aquestes companyies desinflen una miqueta aquest globus, dient que no s'han carit de tal manera com realment és la realitat. Estem experimentant pujades, increments de carburant significatius, i aquí també hi ha una paradoxa, perquè la gent espera cada cop més a l'hora de reservar per aquest temor, i és cert que és el pitjor aliat, perquè si ets el darrer en reservar ets el que més pagaràs, i això tal vegada mos està passant factura en el mercat espanyol, en el mercat nostre nacional, en comparació amb altres mercats. Moltes vegades hi ha rutes asiàtiques o nord-americanes que compartim amb diferents hubs europeus, i els europeus són molt més previsors, en la qual cosa, amb aquesta inflexió, per dir-ho d'alguna manera, que tenim en el carburant i en el bitllet d'avió, cal fer-ho amb anticipació, i malauradament els mallorquins o els balears no són molt previsors amb aquest aspecte, en la qual cosa...
3: Però he vist preus molt cars, i no per anar molt lluny ni molt manco, fins i tot per anar a Galícia aquest estiu. Com ha pujat tant?
0: A veure, el tema de certs aeroports en concret nacionals que tenen aquests preus a vegades desorbitat és mal d'explicar. És mal d'explicar, i la gent no és fàcil que ho entengui, que un vol, per exemple, a Berlín o en el Regne Unit...
3: Exacte, sigui més econòmic.
0: Que valgui amb un Ryanair o amb una low cost, em posar Ryanair per posar clar exemple de la companyia en aquest moment número 1 low cost, te pugui costar 100 euros anar i tornar, i sense descompte resident, un Palma Jerez directe te pugui costar 1.200 euros sense maleta. És inexplicable. I aquí jo crec que tard o d'hora haurem de fer un anàlisi a nivell autonòmic i a nivell nacional d'intentar auditar un poc més aquesta variabilitat de preus que a vegades penjo que és injustificada. No vull tirar a tota la sorra en un les companyies, però es veu que és mal d'entendre i mal d'explicar.
2: Potser no li vols tirar tota serena, estimat, però duen un parell de sacs, sense anar més lluny. El cap de setmana del 13 de juny jo me'n vaig a Sevilla, anar i tornar a Sevilla m'ha costat 48 euros, estava entre Sevilla i Brussel·les, i anar a Brussel·les costava 50, sense maleta. Que m'expliqui qualcú com pot ser més barat anar a Brussel·les que anar a Sevilla, perquè a mi m'han aplicat, evidentment, com a resident, el 75% de descompte, perquè si no es vol, me costava, crec que eren 170. Dius, qualcú hauria d'explicar-nos com funcionen lo d'aquestes taxes. Però, deixant de banda aquest problema... Que
3: la
2: vegades...
3: nostra indignació.
2: Exacte, ja l'han constada. Indignació, firmam, fet. Quines són les destinacions de moda aquest estiu? Els viatgers, que vos agrada descobrir món, on nau?
0: Mira, hauríem de fer, si voleu, un breu repàs i anant per continents, per fer-ho fàcil. Si ens centrem en Nord-Amèrica, la gran triomfadora serà Canadà, i a més tindrem aquest vol directe a Montreal. És a dir, la costa est de Canadà jo crec que serà la gran triomfadora. Quant a Centroamèrica i Llatinoamèrica, podríem xerrar tal vegada de Perú, Brasil també s'imposa amb força, i per què no també Guatemala com una alternativa a runes arqueològiques que res tenen que veure amb les tradicionals que ja coneixem a la zona de Cancún. Si tirem cap a Àfrica i tenim manco pressupost, Senegal, tenim operativa charter des de Madrid, i és una destinació relativament econòmica i realment d'aquestes que te provoca un xoc quan t'arribes en aquest país on se conformen un poc, i et somriure d'aquells nins realment t'alegra el viatge. I si tens un poc més de pressupost, ja tirant de safaris fotogràfics a Kenya o Tanzània. Posar en valor que aquests que vulguin una playa exòtica, tenim Maurici i Zanzíbar també amb operativa especial. Tirem una miqueta cap a Àsia. La primera que mos trobaríem a destacar seria la Índia, Se torna a imposar bastant el tema de l'Índia, sobretot finalitzat la temporada, aquesta gent que té aquesta fan per el ioga i per una miqueta la part més alternativa, no?
2: La Índia és com a cíclic, l'interès per la Índia. Cada quinquenni hi ha una generació de ioguis que diuen han d'anar en Taj Mahal.
0: I de tu has dit, aquests ioguis són els que realment estan posant en auge una miqueta no tan sols el nord de la Índia, que és bastant impactant, sinó també la zona sur, que és molt més verda, i és, no està tan contaminada i per això crec que té un altre tipus d'autenticitat. I després, el que s'imposa, el que passa que mos està costant per aquest conflicte, aquest bloqueig del 70% de les rutes que passen per el Golf Pèrsic i que aquest 30% restant li és molt difícil poder absorbir, podríem estar xerrant de Xina. Xina ja l'hem passat, crec que la vam anomenar Japó, tenim aquest vol directe amb Ibèria, Iberojet, que té el vol directe a Bangkok, i una destinació que s'està imposant amb força i que m'està agradant molt i té moltes ganes d'anar-hi seria Corea, però del sud.
1: És que per anar
2: a Corea del Nord, estimat,
3: el capo,
2: com per no tornar.
1: No, però amb aquesta febre de la gent que escolta música coreana, de les sèries coreanes, de fins i tot els maquillatges i
3: les cremes.
1: I les cremes de Corea.
0: I crec que hi ha qualque restaurant a Palma també, Corea.
1: Sí, n'han obert qualcun.
2: Si vas a Corea del Sud, convé facturar maleta grossa, per si has de dur tot aquest trastum. El manco, no pots anar amb una maleta de cabina.
0: Mira, un cop me van regalar un client una powerband de Corea del Sud i es va pegar foc i don fa de que són molt perillosos. És a dir, un cop a casa, quan vaig tornar, vaig trobar tota la tauleta on l'havia deixat, de la qual cosa millor comprar les coses tecnològiques aquí que tenen garantia i allà comprar quatre souvenirs d'aquests barateres perquè tenc un mal record d'aquest powerband. Hauria tardat una hora en arribar a casa i m'hagués recordat de Corea per tota la vida.
2: Pedro Fiol, president d'Aviva, quina manera se fa la guitarra... Però bé, compraran cosmètica, no passa res, que tenen molt bones cremes. Mos queda Europa. Sí. Quines destinacions s'han portat a moda a Europa? Perquè m'imagino que hi ha uns clàssics que doncs a París, Londres, Berlín, Viena, que mai moren, però sí que el que seria Europa de l'Est, darrerament, i no és perquè Bulgària hagi guanyat Eurovisió, però ara sembla que tothom ha redescobert Sofia, que estic regirat amb aquest tema.
0: Correcte, hem d'anar a Bulgària, tu saps, l'any que ve se farà el Festival d'Eurovisió perquè ets la gran guanyadora, però tots els països de l'Est es veu que s'estan imposant amb força. Romania també és una destinació que pens que té encara molt per descobrir. Són aquests països que encara no s'han desenvolupat del tot a nivell turístic i ofereixen aquestes experiències com a més autèntiques, no? Que és el que anem cercant a dia d'avui. Que si després tenim una mica de temps, podem cercar una miqueta o analitzar el perfil de viatger o què és el que anem cercant a dia d'avui. Però és veritat...
2: Jo t'ho dic mateix, Pedro, que he dit abans, tothom valora molt que mengis de tot... i tothom valora molt aquest rotllo experiencial. A mi dona'm un hotel a una destinació madura. Jo no estic per anar a descobrir. Jo no tinc ànima de llunyar oest. Jo vull anar, vull saber que podré pagar per tot en so mòbil, que podré comprar l'entrada en el museu on toca. No he d'anar a conquerir-les.
0: M'has arruïnat l'entrevista. Jo venia preparat amb unes frases tipo poesia sobre les vivències.
2: Però si has de fer poesia, per favor, i me ensenyo el cobé, no seran nosaltres que t'ho prohibiran. Però et cert que, de vegades també, anar a destinacions madures, troc que de vegades un menys tenim i està
0: veure,
2: molt bé.
0: Per persones que m'ho aixecam molt, molt, molt pres, com tu i jo, que m'ho aixecam a Tinder de matí, que feim 14 hores de feina cada dia, necessitam aquesta desconnexió i anar a zones madures amb una hoteleria premium que mos trati com a senyors. Però n'hi ha d'altres...
2: Mira, quan tens raó, tens raó.
0: Però a vegades també mos agrada fer un altre tipus de viatges. I Europa, que posa molt a la zona nord, per dir-ho així, Islàndia, les autorrutes, tant en cotxe com en autocaravana, els fiords, que sobretot es mercat o públic sènior a partir de 55-60 anys es creuer pels fiords els hi torna locos.
2: Perdona, és que això és la meva edat, jo ara estic en aquest punt.
0: I no, ja ho saps.
2: Clar, és que ho dius, turisme sènior. Jo? És que a mi me queden 3 anys ja per ser turisme sènior.
0: Però per arribar a 60 o 55?
2: No, per arribar a 50.
0: Ai, per què te fas tan gran? És que a vegades me despistes, Xisco.
2: Jo tinc ànima de tercera edat. Ja en els 15 anys jo més pensava en jubilar-me. I ara que estàs donant idees de viatge, es desfiordo, es troba que ha de ser una passada.
0: Escolta, vine en jo a Benidorm per Cap d'Any. Escolta, no desentonaràs gens, si t'agrada aquest...
3: Ara no li podràs dir que no, davant d'aquest compromís en directe, per favor.
2: Feia tant de temps que un home no me convidava a Benidorm, ara no me quedava més remei que dir-te que sí. Ara ho arreglam, sortir de...
3: I no queda aclarit aquest punt en concret.
1: I volen vídeo ballant Ball en Línia, que
2: segur
1: que
2: ho ballareu. No, Los Pajaritos.
1: Los Pajaritos.
3: Sí, és una música més associada a Benidorm.
2: Per ballar Los Pajaritos.
0: Jo, el No rompas más mi pobre corazón, troc que és ideal per un cap d'any, si es balla.
3: Que no sigui per manca de destinacions, d'ofertes, d'idees, en tenim moltes, però si tot i així, clar, no apte per totes les butxaques, també estem en una època que, és veritat, molta gent quedarà a casa, tenim unes illes meravelloses, turisme interilles. Quant de llocs hi ha aquí que no coneixem, ni tan sols hem visitat Pedro ni una vegada a la nostra vida.
0: Estic d'acord amb tu, però tal vegada per fer aquest tipus de turisme, les dates ideals seria per primavera i per tardor,
3: sí, raó,
0: per
3: també
0: un tema de preus, perquè si volen marxar a Eivissa, en ple mes de juliol, agost, a Formentera, és a dir, mos sortirà més barat anar a Japó que no tal vegada anar a Formentera. Ho ben que dir perquè, és cert, hi ha moltes alternatives, també hi ha molt de turisme d'interior, agroturismes, però és vera que són escapadetes de cap de setmana, però bé, per aquells que tenim manco recursos
3: o
0: volen desconnectar, també han de posar en valor, i passa molt d'indrets del món. I és vera que moltes vegades aquí no valoram el que nosaltres tenim.
3: I a darrera pregunta, cap a on partiràs tu?
0: Mira, tenia que anar diumenge a Armènia i a Geòrgia, que m'havien convidat. Però, per la responsabilitat que tenc de venir aquí cada vegada que me cridaves, broma, he tingut que rebutjar aquesta proposta. I me'n vaig, si tot va bé, a Tunísia d'aquí 15 dies.
3: Volen ser Pedro Fiol en una altra vida.
1: Sens dubte.
2: Pedro Fiol, la propera vegada que hagi de dir que no... Digues, tinc un ambaixador
3: que me pot acompanyar,
2: que vendrà i m'ho contarà tot perquè jo després ho pugui recomanar. Tot dic perquè, si de cas, si necessites ambaixadors per anar a descobrir noves destinacions...
0: Un moment que te poses la llista d'ambaixadors, que en tenc una de ben llarga.
3: Segur que és ben llarga. Pedro, sempre és un gust tenir-te, viatjar mentalment amb tu, conèixer aquests llocs i saber també les tendències d'aquest estiu que ja està a punt de començar i en què molta gent es verà per tirar de viatge. Moltíssimes gràcies per la visita.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Uns consells, tornant-te a donar.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
3: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons
6: a mon pare.
7: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: A la Coni.
10: A el meu pare.
11: A la meva padrina. Dadi cul desboni.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui dedica aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
12: Això, que t'estim molt.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: El dia, amb Marta Grau.
3: Just ara que parlàvem de destinacions, de viatjar, de fer un parèntesi, per què no? La nostra destinació just ara és Menorca i mos convida precisament a aturar una mica perquè parlam, Clara, de ioga.
13: Bueno, no saps la proposta meravellosa que vos portam avui, perquè és que Menorca ja... El festival es coneix com el Festival de Ioga del Mediterrani. Ja són 5 les edicions que es fan d'aquest festival de ioga, de Yoga Gallery, a Silla del Llatzeret. Si Menorca ja és preciosa, Silla del Llatzeret encara ho és més, i més si podem parar un poquet i dedicar-nos una estona a gaudir del ioga i també de moltes altres activitats que organitzen des de l'organització. Ens acompanya en Gabriel Pena, fundador i director des de Yoga Gallery. Com estàs, Gabriel?
14: Molt bé.
13: Un any més aquí a Menorca, en aquesta 5a edició. Quines novetats hi ha enguany?
14: Una altra edició al Llatzeret, que és on tot va començar fa 5 anys, i seguim amb un programa molt similar al que fem a cada edició, ple d'activitats de pràctica física, de ioga, d'àsanes, de meditació, de neurociència, de xerrades, tallers diversos i amb molta presència de públic internacional. L'any, l'edició que hem tingut o que estem tenint més públic internacional.
13: Quantes persones teniu ja apuntades? Perquè any rere any van creixent. L'interès va creixent també, que es va coneixent cada vegada més enllà. Porteu també figures del ioga internacionals.
14: Sí, estem amb unes xifres ja similars a les de l'any passat, potser una mica més. També denota que el projecte ja ha entrat en aquesta fase d'estabilitzar-se, no? De consolidar-se. Persones que venen sobretot del Regne Unit, d'Alemanya, i professors també que venen de diverses parts del món, com la Martina Febre, original dels Estats Units, o la Maria Sousa Macedo, que és original de Portugal, el Mitch Burnett, que és d'Austràlia. O sigui, és un cartell molt divers que dona peu a diversos estils i a diverses maneres de practicar el ioga, d'entendre'l, però que totes conflueixen en el mateix. No? És un ioga, des de Yoga Gallery defensem aquest ioga que no busca l'evasió, sinó que el que busca és connectar amb la nostra realitat. A vegades crua, a vegades bonica, no? Però és un... De Yoga Gallery és un moviment que està molt compromès amb el moviment social, amb l'activisme social, i això també es pot quedar reflectit en les diferents sessions, en les diferents classes que hi ha durant el festival.
13: Com funciona aquest festival? És des del 4 fins al 6 de juny. Justament aquest dilluns heu presentat en roda de premsa totes les novetats d'aquesta cinquena edició. I ara ho ratllàvem, no? Moltes vegades hi ha moltes confusions entorn al món del ioga, les diferents maneres, modalitats que té es ioga, la filosofia també des ioga i el que es mos arriba d'altres països també com a ioga.
14: A mi m'agrada dir que la iogui més iogui que he conegut mai a la vida era la meva àvia. I la meva àvia no va fer una postura en sa vida. Però era una persona que va aprendre a viure amb una senzillesa, no? I molt d'acord amb les seves possibilitats i amb el que ella doncs, havia marcat com a camí. I si alguna cosa la motivava o la movia o la feia estar alegre, era sobretot ajudar els altres, sentir que estava ajudant a l'altra gent. No? Per mi això és una de les fonts d'inspiració i al cap del temps m'ha ensenyat que exactament és això el ioga. I de fet aquí en tenim un de ioga. Per això, això que comentaves tu, Clara, de la confusió, no? Que el ioga ha derivat a una activitat molt vinculada al wellness, molt vinculada a la part estètica, quan en realitat aquí ja en teníem un de ioga i era les bases fonamentals primitives del cristianisme, que no el catolicisme. Però, clar, diguem que ens han manllevat aquest missatge, no? L'Església, els moviments ortodoxos es van apropiar en el seu moment d'aquest missatge i el van posar al servei d'una finalitat bàsicament política, d'ordre, de crear un mètode que no ha fet més que perjudicar-nos en aquest sentit. És a dir, que el ioga és aquí en les nostres vides, a la nostra quotidianitat, per una qüestió molt senzilla, per treure'ns la millor versió de dins de nosaltres mateixos, però no per aspirar, no per projectar expectatives, sinó per fer-nos millors persones i, per tant, contribuir a un món millor.
13: I si, a més, hi poses l'illa del Llatzeret, que per aquells que no la coneguin, és un illot que hi ha enmig d'Esport de Mó, per tant, és una illa dins una illa, un marc incomparable per poder gaudir de totes les activitats i ser millor persona, que al final, avui en dia, tot això... És un poc també el ioga contemporani, no?, d'aquesta filosofia de Yoga Gallery que també voleu transmetre.
14: Sí. Sí, recordo encara molt bé el dia que la Conxa, que havia estat alcaldessa d'aquí de Mahó...
13: La Conxa Joanola.
14: Parlant amb ella, ratllant amb ella, em diu, escolta, i per què no vas a mirar el Llatzeret per fer-ho, no? I jo no havia anat mai al Llatzeret, i portava uns anys aquí vivint a Menorca, ja, però no... Saps, quan vius en un territori, a vegades no trobes mai el moment per fer segons quines... I recordo acostar-me, no?, amb el llaüt...
13: Clar, és que arribes amb sa barqueta, sí, ja, sí. O amb el llaüt...
14: I tens la sensació una mica com d'explorador, no?, que estàs arribant a una illa, una cosa, allà amb aquella muralla i tal... I ja, quan vaig entrar, ho vaig veure claríssim, i vaig veure, clar, que havia de ser... D'allò a Galeria havia de ser un festival, i a més havia de ser allà el Llatzeret, no? I crec que és una bona metàfora del que potser és el ioga avui en dia, no? Aquest espai que convida a aquesta reflexió, aquest espai que convida a mobilitzar-te, a crear comunitat també, i trobar aquests moments que t'ofereix aquesta illa. Sí, sí, és una illa molt especial.
13: Una comunitat que us aneu trobant any rere any, perquè en 5 edicions, un festival ben consolidat aquí a Menorca, conegut arreu, deveu rebre ja també amics que no es perden i que tenen aquesta cita ben marcada en el calendari.
14: I tant. Això passa molt amb aquest programa que tenim, que és el programa Adopta un Yogi, en el que, quan vam començar-lo fa... No sé si a la segona o tercera edició, no recordo exactament... I del que es tracta és que els ioguis locals obren les seves portes, les seves cases, a els ioguis que venen de fora. Bueno, tal és aquesta connexió que ja, any rere any ja, a vegades ja ni ens diuen res i els hem de dir nosaltres perquè, escolta, però que ho ha agafat algú o no, perquè si no ja es contacten entre ells i ja s'ha creat aquest vincle d'amistat. I això és preciós, això també és part del ioga, és ioga, no?, que passin aquestes coses. Per tant, tampoc no és, al final són 50, no és una cosa que afecti directament tampoc a l'economia local, no?, en aquest cas al sector hoteler, perquè, clar, si som 350 persones, doncs també dona peu, tal com estan els preus a Menorca en general, donar també peu a que altres persones que, pel que sigui, en un moment determinat no poden fer front a aquest tipus de despesa, doncs que trobin aquest espai d'acollida, no?, i que puguin gaudir de l'illa, a més, de la mà d'un menorquí o d'una menorquina, que sempre és molt millor, clar, que fer-ho, no?, de manera, diguem, individual.
13: Sí, aquest programa Adopta un Yogi ja està ben instaurat a l'Hasta Yoga Gallery i que es repeteix any rere any amb èxit. El ioga és una manera de viure, ja ho dèiem. Tothom el pot integrar a la seva vida i hi haurà conferències, hi haurà activitats per tots els gustos. I podem anar? Ens hi podem apuntar encara? Perquè començau la setmana que ve.
14: Malauradament ja no queden
13: ja
14: entrades.
13: Ja no queden entrades, ja està.
14: Ja s'han acabat les entrades, es van acabar ja fa unes setmanes, i per això t'havia promès que et donaria una exclusiva.
13: Vinga, va, que tenim una exclusiva.
14: Donat aquesta situació, hem decidit que a Menorca mereix que hi hagi dues edicions de The Yoga Gallery. Per tant, hi haurà aquesta edició, el 2027, aquesta edició de sempre principis de juny, i després hi haurà una altra segona edició que serà ja la tardor, serà finals de setembre, principis d'octubre, segurament principis d'octubre. Hem d'acabar de veure les dates, però serà, i ho anunciarem tot just acabi aquesta edició 2026, anunciarem les dues dates de 2027 de The Yoga Gallery.
13: I de novetats ben xules per aquest any 2027. I de 5 anys del The Yoga Gallery, que quan acabi vindrà encara més feina per tots els que esteu a l'organització. Moltes gràcies per estar un any més aquí al dia i compartir una estona de ràdio. Que sigui un èxit aquest The Yoga Gallery, que ho
14: gràcies,
13: gaudiu
14: Clara,
13: moltíssim. I ja ho sabeu, 2027, dues edicions, primavera i tardor.
14: I tardor.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
13: No sé si tu, Marta, practiques el ioga habitual.
5: Mira, he parat molta atenció perquè sí, és l'única manera per sobreviure a vegades a l'estrès, als nervis, a les presses, o sigui que sóc molt fidel en aquesta disciplina des de fa ja un bon grapat d'anys, o sigui que he parat molta atenció. Moltíssimes gràcies i tant de bo m'ho pugui acostar. Repàs el contingut del programa al dia. En aquest cas, saludam Laura Tur des d'Eivissa i Formentera, que mos explica com se prepara aquest dimarts. Laura, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I do, avui començarem el programa parlant amb tres veïnes que representen el moviment veïnal que està en contra del macroaparcament que ha projectat l'Ajuntament d'Eivissa al barri de Sarreal. Sentirem les seves inquietuds davant d'aquest projecte i més tard sortirem a fer una volteta pel nostre entorn amb l'educadora ambiental del GenGob, Agnès Vidal, i completarem el programa d'avui amb més accions. Sentirem la veu de l'experiència amb la psicòloga experta en envelliment actiu, Anna Serapio. Tot això, Marta.
5: I Clara i Mami, a Menorca també, continguts per aquest dimarts.
13: I del dia a Menorca ens farem ressò de les demandes del col·lectiu de tècnics sanitaris que aquest dilluns s'han manifestat a les portes de l'Hospital Mateu Orfila de Mó. En parlarem amb el portaveu del sindicat, en Juan Andrés Bernabéu. Després conversarem amb en Joaquín Comas, ell és el president dels Amics de Sòpera de Mó. També parlarem amb el baríton menorquí Arnau Tarragó Anglada, perquè aquest divendres s'estrena la 55a temporada d'òpera amb l'estrena de l'òpera de Verdi, Un baló in màscara. És dimarts, per tant tenim l'habitual secció de general amb en Toni Tudorí.
5: I acabam amb el Dia Mallorca i una edició molt especial. Jaume Noguera, conta'ns.
8: Efectivament, perquè som a l'hotel Calvià Melià, Calvià Beach de Magaluf, perquè aquí s'hi celebra es Connecta, que és una trobada professional internacional enfocada a la creació i producció de contingut de televisió. Hi ha molt de temes interessants a tractar durant, des d'ahir, avui, demà i passat, demà, aquí, en aquesta trobada, com per exemple, de qui són els drets d'autor de les obres creades amb intel·ligència artificial? S'han de fer sèries de televisió en format vertical perquè se vegin a mòbils? Interessantíssim. Hi ha professionals d'arreu del món que debatran sobre aquests i molts altres temes, Marta.
5: Vos escoltam tot d'una. Nosaltres posem punt i final al programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, expectació mediàtica i veïnal. A la barriada de Pere Grau a Palma està previst que avui de matí agents de la Policia Nacional facin una reconstrucció de la mort d'una dona en mans presumptament de la seva nora. Al lloc dels fets, al carrer de Gabriel Llabrés, hi ha la nostra companya, Caro Moreno. Bon dia, ja ha arribat la dona detinguda.
2: Sí, bon dia. La dona ha arribat quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia amb un cotxe negre procedent dels calabossos de la prefectura de la Policia Nacional. Han arribat també ja els membres de la comissió judicial i ja són al pis. Hem de dir que serà aquesta comissió judicial i també la policia científica els responsables de fer aquesta reconstrucció del fet juntament a la dona, amb la dona que fou detinguda ahir capvespre per presumptament haver matat a la seva sogra. A més d'aquesta reconstrucció, han de dir que avui es practicarà l'autòpsia al cadàver per aclarir les causes d'aquesta mort violenta. De moment, la policia ha portat poca informació perquè encara s'estan practicant les diligències i es preveu que els agents esgotin les 72 hores abans que la dona passi a disposició judicial. Hem de dir que aquestes dues dones vivien al mateix domicili i la principal hipòtesi és que la principal sospitosa colpejà la víctima diverses vegades després d'una brega. Al carrer, els agents de la Unitat de Prevenció i Reacció de la Policia Nacional custodien el pis i han de dir que, de fet, tota la nit, agents d'aquest cos han fet guàrdia al carrer de Gabriel Llabrés.
1: Gràcies, Carme Moreno. Mentrestant, el Parlament, enfrontament a compte de la corrupció i els casos judicials. Populars i socialistes s'han retret mútuament les investigacions que afecten dirigents dels dos partits.
3: Iago Negueruela, per l'obertura en concret del judici oral al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la presidenta Proens, pel seguit de casos de presumpta corrupció que envolten el Partit Socialista.
4: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
5: Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
1: I els treballadors del metall a les Balears no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. UGT, Comissions Obreres i USO han volgut avui aixecar la veu després de la darrera trobada amb la patronal que va acabar novament sense acord.
3: Han de dir que el delegat de la UGT FICA, Roberto Serrano, ha explicat que la voluntat de la patronal en principi era positiva, però que ara les negociacions estan bloquejades tant que no descarten repetir la vaga.
6: Desde hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
1: I sobre el cas Plus Ultra, Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració davant l'Audiència Nacional que estava prevista per dimarts de la setmana que ve. Així arribem a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
2: Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Avui el dia Mallorca, som a Calvià, som concretament a l'hotel Melià Calvià Beach de Magaluf, perquè ahir, avui, demà i passat demà s'hi celebra el Connecta. És una trobada professional i internacional enfocada a la creació i producció de continguts televisius. Així que durant aquesta hora xerrarem amb els protagonistes d'aquest Connecta, que parla de temes molt variats, com per exemple l'intel·ligència artificial, els formats verticals en els mòbils, i com que som a Calvià, començarem parlant amb la seva primera autoritat, que nosaltres, que el seu balla, el senyor Juan Antonio Amengual. Senyor Amengual, benvingut. Com estem?
3: Encantat d'aquí estar amb vosaltres, Jaume, i saludos a tota l'audiència d'IB3.
2: Primeres sensacions de què connecta, perquè ahir ja vareu parlar de Calvià com a plató de cinema. I ara, a micro tancat, vostè i jo dèiem que és com un petit plató, és una petita Mallorca tot en un, Calvià.
3: Jo crec que som uns privilegiats, i tant tots els mallorquins com especialment els calvianers, perquè tenim un entorn que podria obrir-se a qualsevol escenari de qualsevol pel·lícula. De fet, hem fet un curt promocional i surt un James Bond mallorquí que ho conta d'una forma molt, molt divertida, i surt Puerto Portals, i surten les torres de defensa, i surt una playa, la pel·lícula del tiburón, James Bond, El Padrino, i vincula totes una sèrie d'escenes que en els finals estem... El que volem introduir aquí és un gran plató de cine que el viant tot el seu entorn, i sobretot també Mallorca, ja que estem, perquè Palma també està col·laborant en aquest event.
2: I en part, amb una infraestructura per acollir, si volem, allò dels anells, perquè no serà per places hoteleres.
3: No, si hem de dur tots els orcos i tots els...
2: Jo crec que hi cabrien, eh? Jo crec que hi cabrien.
3: Però bueno, ho tenim. Podrien venir fins a... Crec que tenim 60.000 places hoteleres, imagina't.
2: I a més, paisatges molt diversos. Ara, micro tancat, en parlàvem. Platges, la finca de Galatzó, el Puig de Galatzó, que una part pertany... zones urbanes, a Pinars, penyes de gats,
3: el museu del Puig de la Morisca,
2: que ara també l'hem arribat aquí, els Puig de la Morisca, que en vàrem parlar l'altre dia, sí, que sí. Se fan rutes arqueològiques. Tenim iglesis petites com l'iglesi de la Pedra Sagrada,
3: i més grosses com la de Calvià.
2: Efectivament.
3: O sigui, tenim un entorn privilegiat, i nosaltres el que hem cercat, tot d'una que va sortir l'oportunitat de poder fer Connecta a Calvià, de celebrar aquest 10 aniversari, vàrem començar a treballar. El primer i molt important ha estat que ens hem alineat totes les institucions, el govern, el Consell, l'Ajuntament de Calvià, l'Ajuntament de Palma, i tots plegats hem empès fort perquè aquest esdeveniment se faci aquí. Per una part, promocionam un esdeveniment de mais, d'eventos i congressos a Calvià, i després, el més important és que aquí, ara mateix, s'està cultivant una llavor que pot donar uns fruits que són rodatges que poden venir, perquè ara tenim gent de 30 països diferents, 400 professionals del món audiovisual, tenim artistes, tenim plataformes, tenim un món que està envoltant i reunit a totes les sales, que a més coneixeran l'entorn de Calvià, de Magalluf, concretament de Calvià, de Palma, de Mallorca, i per tant tindran una oportunitat de conèixer el nostre principal actiu, que és el nostre patrimoni. I una cosa que jo també m'agrada molt dir és la llum. La llum que tenim a Mallorca no la té ningú, i és un gran actiu per nosaltres. Per tant, nosaltres fent d'anfitrions entra dins un pla estratègic de crear una indústria o poder donar suport a una indústria que pot desenvolupar moltíssima activitat complementària, que pot ser un element de desestacionalització clar, i que a més convidaria a que també després te dona una promoció en el mateix destí, que podran comunicar moltíssimes coses de com és Mallorca, l'autèntica Mallorca, el patrimoni de Mallorca, l'entorn i tot el que està envoltant, fora del nostre típic sol i playa, que sempre el tindrem, però poder ampliar la temporada i poder crear una excusa perquè venguin a fer grans rodatges aquí, pues seria una cosa molt guapa.
2: La llum En aquí en Mallorca no li ha passat veure una escena per televisió o per cinema
3: i sabem que
2: això és Mallorca.
3: Ho sabem.
2: Això és Mallorca.
3: Estic d'acord.
2: A que sí?
3: Sí, sí. Mira, no sé quina pel·li era, que vaig veure que s'havia rodat a Formentor, i pareixia, i deien que era el sud de França. Dic, el sud de França.
2: Això és nostre.
3: Això és nostre, ben nostre.
2: Ah, per no parlar de l'impacte econòmic que tindria, l'oferta complementària, no només en els hotels, perquè han de parlar que rodatges de cinema són un visitant amb un poder adquisitiu. És a dir, no...
3: Home, tota la indústria, quan ve un rodatge d'una pel·lícula, hi ha un munt de factors de gent guapa, de actrius, sí, i artistes, bé. Però tot el voltant de producció, tota la producció, tot el que és l'organització, hi ha una indústria enorme que va amb uns pressuposts molt importants i, per tant, és un turisme, seria un turisme o una indústria de màxima qualitat que ens complementaria i, sobretot, la visibilitat que te dona. Ara, per exemple, Madrid, València, Àlaba s'ha posat de moda, s'està rodant moltes pel·lícules a Àlaba perquè tenen avantatges fiscals i això és el que nosaltres haurem d'acabar cercant, que també els productors vulguin venir a Mallorca perquè el fet de la insularitat condiciona molt, perquè per molt guapo que sigui Mallorca, en el final té un sobrecost i hem de poder compensar aquest sobrecost de qualque manera. Però estem treballant, estem creant un espai, un entorn i donar un espai que ja s'ha fet, perquè Calvià enguany, que dèiem que és l'any Calvià Plató de Cine, hem creat 10 escenaris concrets del municipi on s'han rodat ja escenes diferents i pel·lícules diferents, i això també ho estem posant en valor perquè la gent ho conegui, racons com El Mago i La Finca Gletxó i tot això, pues, és molt important.
2: Per no parlar de la mà d'obra local que sempre contracta un rodatge. Jo de jovenet vaig fer feina, que era molt de rodatges, de conductor, d'ajudant de localització, tirant cables, i s'apaga bé. És a dir, que hi hauria molt d'aquell vianès que també trobarien feina donant una mà, fent destres, fent de conductors...
3: I potser mos surt qualque artista, també.
2: Ah, bé, a saber, bé, que artistes també en tenim.
3: Tenim molts.
2: Però dona feina, un rodatge. Perquè, clar, de vegades que ve de fora no coneix el lloc i necessita un conductor.
3: És una gran indústria i crec que l'hem de donar-li alfombra roja perquè arribin i se sentin còmodos i que coneguin una Mallorca, que a més és molt important.
2: I mai tan ben dit a Estora Vermella. Avui parlant de cinema, però que el dia està fent moltes coses per diversificar. Fa poc vam parlar de fer reviscolar el parc després de la Morisca, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, rutes de senderisme, diversificar l'oferta. El sol i platja sempre el tindrem, sempre l'hem tingut. Però darrerament troc que estàu fent moltes coses.
3: Sí, és un pla estratègic que duim, que estem duim d'una fulla de ruta en el qual Calvià ja va ser pioner en desenvolupar el binomi turisme-deporte. El deport està molt instaurat a Calvià, tenim grans tornejos de tennis, de golf, de vela, de maratons, de triatlons i de carreres de muntanya. I ara venia la part de la cultura. El FLEM ja farà, crec que és la desena edició a Calvià. Inclús estem preparant per donar que se creï un premi literari dins el propi FLEM, amb el nom del FLEM. El Mallorca Life, que també és una desena edició, i ve enguany, serà més internacional que mai. Ve de Prodigy, ve en David Guetta, que serà boníssim. I tenim un espai cultural dins, i després ara tot això de la part, diguéssim, del món audiovisual i de la part del cinema, pues mos complementa perfectament per diversificar tot el que és l'oferta, tot l'oferta hotelera, l'oferta de congressos, l'oferta d'un espai que va més enllà d'un sol i playa, que no podem renegar mai, perquè és el nostre principal factor pel qual venen els turistes a la nostra illa i perquè venen a Calvià, però també els hem de donar més excuses perquè puguin venir, no a la punta de temporada, sinó que venguin tot l'any. I aquesta indústria pensant que ens pot complementar perfectament.
2: Una darrera pregunta, perquè sabem que avui és un dia en què està molt sol·licitat, però la darrera vegada que ens vam veure va ser per l'inauguració del nou passeig marítim de Magaluf. Hi ha hotelers que diuen que ja se comença a notar que Magaluf és un nou Magaluf. No sé si teniu des del consistori la mateixa sensació, però hi ha hotelers que ja diuen sí.
3: Sí, sí, jo crec que hi ha una realitat de transformació que ja ve d'enrere. Nosaltres hem espitjat fort, però és una transformació que ja els propis hotelers i tota l'oferta complementària i restauradors ja van reforçar i van fer un gran canvi. El segment del públic que ve també està canviant. Això és una evolució que no canvia d'un dia per l'altre, però podem parlar que la llei de turisme responsable mos ha reforçat i mos ha ajudat a la que financia aquest esdeveniment. Ho fem a través de la llei de turisme responsable, de fons que estan estrictament dedicats a Magaluf i per llevar la imatge o la mala imatge que pogués tenir Magaluf. I el que tu dius, ja és una realitat aquest canvi, el passeig marítim que hem fet, que és un passeig marítim espectacular, que a més compleix un munt de requisits de temes de sostenibilitat, d'aigua recuperada, de vegetació autòctona, de llums que són amables amb el medi ambient. En qualsevol cas, hi ha una gran transformació, però encara ens queda molta feina per fer. Tenim una inversió de 6 milions d'euros per arreglar tot el que és la part de tormentes i recollides d'aigües, perquè quan plou molt hi ha un parell d'espais dins Calvià que se queden inundats, i al final ara li donarem una solució. Però bueno, què s'està fent? I jo, abans d'acabar, el que vull és recordar a l'audiència, si me permets, la festa que farem el 27 de juny, hora baixa, que tothom està convidat. Serà un concert, el primer concert de la Simfònica de les Illes Balears a una playa. A més, complementarem amb 300 drons que faran ses delícies. I
2: On serà això, Santa Porta?
3: A la playa de Magaluf.
2: A la playa de Magaluf?
3: Clar, perquè la festa...
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La Simfònica.
3: La Simfònica, la playa.
2: Amb un espectacle drons. De drons.
3: I tothom allà a la playa, en les seves tovalloles, i tindrem un escenari, i serà la festa, diguéssim, la demostració una mica de força de que Magaluf ha transformat i que serà una gran festa de la qual volem fer participes a tothom, que venguin a disfrutar. Crearem pàrquing dissuasoris, volem que la gent vengui a passar aquesta hora baixa del 27 de juny, confiem que tinguem bon temps i que no mos espanyi el dia.
2: Però farà bon temps.
3: Jo confio, i per tant serà una gran festa i vull aprofitar per dir-la, perquè també, a més, com que és l'any del cine, bandes sonores, o sigui...
2: Oh, quina meravella!
3: El mestre Pablo Mielgo també està preparant...
2: Meravellós.
3: Bueno, ho tenim tot organitzat.
2: 27 de juny, platja de Magaluf, concert de la Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, amb espectacle de drons.
3: De drons.
2: Juan Antonio Amengual Valda de Calvià, no li robat més temps, perquè avui és un dia que sabem que està molt enfeinat. Moltíssimes gràcies per haver estat a nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Nosaltres ara volem entrevistar a una de les persones que més importants d'aquest acte, ja que du en realitat la comunicació i la premsa d'aquest festival, que no debades reuneix a un caramull de gent, professionals del món de l'audiovisual, i la veritat és que n'hi ha tants que la primera pregunta que li volen fer a la responsable de comunicació i premsa Desconecta, Eva Zalbe. Com estàs?
0: Benvinguda. Muy bien, bon dia, gràcies.
2: ¿Cuánta gente hay hoy aquí y en estos días? ¿Cuánta gente va a pasar? Porque ¿y qué tipo de gente? ¿Productores? ¿Directores? Porque estoy viendo a Tony Bestard, lo tengo aquí delante. Hay un poco de todo.
0: Te explico, dime, efectivamente, hay un poco de todo. Lo primero que quería es puntualizar que Conecta no es un festival.
2: No, no.
0: Es un evento de industria profesional. Y esos son los perfiles que tenemos aquí. Tenemos directores... Tenemos guionistas, tenemos productores, tenemos plataformas, canales de televisión, y es internacional. Es decir, tenemos 30 países representados aquí en estos días, en esta semana. Son profesionales que vienen desde Alemania, Francia, Italia, hasta países del otro lado del charco, porque Conecta nace como una comunidad y un evento para unir Europa con América Latina y Estados Unidos para coproducir. Es un evento de coproducción. Me has preguntado, perdona, la primera pregunta era ¿cuánta gente estamos aquí?
2: Aproximadamente.
0: Superamos los 400.
2: Madre mía.
0: La idea era, o nuestro techo, digamos, el objetivo eran 400 y los hemos superado.
2: Madre mía. Eva, antes, por los pasillos, hemos estado hablando de hay un montón de ponencias, de debates, pero hemos estado hablando de dos temas que nos han apasionado a los dos. Vais a hablar de los derechos de autor de los temas o las creaciones hechas con inteligencia artificial.
0: Sí.
2: Y aquí hemos tocado eso, porque claro, a mí ni se me había pasado por la cabeza. ¿De quién es el copyright de algo hecho con IA?
0: Es muy controvertido, todavía es muy controvertido. Es decir, en principio tú como creador eres el dueño de tu creación.
2: Sí.
0: Lo que se permite, o la idea de que tenemos todos en mente en el audiovisual, es que puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero no suplir al creador.
2: Claro.
0: Es decir, te pueden ayudar a dar retoques, te pueden incluso mejorar alguna idea, alguna redacción, pero eso no puede suplir la parte creativa y de la propiedad creativa, de los derechos del autor, no lo puede suplir. Lo puede mejorar e implementar, pero nunca será dueña la plataforma de IA de esos derechos.
2: Porque si no, estaríamos metidos en un buen jardín.
0: Sí, de todas formas, Europa es muy proteccionista, sí, frente a Estados Unidos, que es casi al contrario, ¿vale?
2: Eso sabe quien pueda allí, la
0: y
2: verdad.
0: Lo importante es regular cuanto antes, porque hace un año todavía estábamos discutiendo si lo íbamos a usar o no, y hoy en día creo que es generalizado el uso de inteligencia artificial para todo, de colegios a universidades, de alumnos a profesores, y en nuestro medio es, digamos, que una herramienta que utilizamos todos los días. No es afuturible, sino es real. Y está cambiando mucho la fórmula de producir y también la fórmula de consumir contenidos, porque esa es otra parte que no estamos hablando.
2: Sí, sí, sí, ahora lo hablaremos.
0: Las plataformas, los algoritmos, es pura inteligencia artificial.
2: Estamos en un momento como cuando George Lucas empezó a grabar delante de cromas y los actores ni siquiera veían el resultado de las películas hasta el final, ¿no?
0: Acto de fe.
2: Sí, y claro, lo de la inteligencia artificial, incluso mañana tenéis un debate.
0: Mañana tenemos...
2: Porque tenéis gente a favor y en contra.
0: Exactamente. Mañana lo que hacemos, digamos, es un juicio a la inteligencia artificial, juicio a la IA. Entonces tendremos profesionales a favor, profesionales en contra. Tendremos también el punto de vista legal de qué sí y qué no, y cómo se tiene que regular y cómo está regulado en este momento, perdón, que todavía falta mucho.
2: Claro.
0: Mucho camino. Y estará abierto a que la audiencia se pronuncie también.
2: ¿Tú personalmente te puedo pedir tu opinión al respecto o te la reservas sobre la inteligencia artificial?
0: Te
2: la vas a reservar. Yo no sé, yo creo que se puede usar todo en su medida, ¿no? Como dicen los médicos, no hay venenos, hay dosis.
0: Exactamente,
2: todo en su medida, ¿no? No sé.
0: De todas formas,
2: si te bebes 10 litros de agua, seguro que te mueres. Y el agua es buenísima, es el ejemplo.
0: Efectivamente, pero hay dos debates. Uno es el de la inteligencia artificial y otro de los nuevos formatos de crear contenido, es el contenido vertical. Contenido vertical es el que se está consumiendo en los teléfonos, en las tablets, en YouTube. Eso lo llamamos contenido vertical. Pero además está el microdrama, que está especializado en ficción dentro de lo que son contenidos verticales.
2: Madre
0: ¿vale?
2: mía.
0: Que no es lo mismo. Y eso también está generando un debate. Para poder producir contenido vertical, es verdad que los youtubers o influencers están todo el día generando contenidos, ¿eh? De hecho, se autodefinen como creadores de contenido y lo son, ¿vale? Y lo que vamos a ver nosotros mañana es si ese paradigma del contenido vertical va a cambiar las fórmulas de producir para televisión y en el audiovisual también, que de hecho las está cambiando.
2: Antes, cuando nos hemos encontrado por los pasillos, yo te he dicho,
0: sí,
2: uy, pero eso va a hacer perder audiencia, ¿no? Porque yo no me imagino a una señora viendo, y tú me has dicho, no te equivoques.
0: No, efectivamente, es que estamos muy sorprendidos por dos cosas. Una, porque producir en vertical no es necesariamente más barato, ¿vale? Tú tienes que tener a los guionistas pensando que es una producción en vertical. Es decir, los planos tienen que estar pensados ya y adaptados.
2: Han de ser más cortos.
0: A ese consumo, efectivamente.
2: Han de ser planos más cortos, no puede haber planos generales, claro, porque no se ve la iluminación del fondo ni el campo maravilloso aquel que saca Clint Eastwood en Sin Perdón.
0: Absolutamente, no. Es otra forma, claro, de producir, de pensar, es decir, de crear el guión desde cero para un contenido vertical. Y es súper interesante. De hecho, tenemos una charla hoy donde se crea un contenido vertical en directo. Y te dan los tips, te dan, digamos, los consejos, productores que ya tienen esa experiencia de qué no debes hacer.
2: Claro.
0: Porque consume mucho tiempo.
2: Claro.
0: Y puedes al final tener el resultado de una obra fallida y que no funcione. Que no funcione visualmente, porque no deja de ser audiovisual.
2: Me imagino que el contenido vertical, entonces, lo que necesitará será un buen guión, una buena historia.
0: Básico.
2: Porque
0: básico.
2: Tú puedes hacer cosas muy espectaculares, pero que al final la historia sea la de siempre.
0: Sí.
2: Chico conoce chica y todo esto, que inventaron los griegos, que
0: pero
2: creo que solo hay 21 historias.
0: Era lo que estábamos comentando antes, que es sorprendente. Uno piensa que el contenido vertical solo lo consumen los teenagers, o los adolescentes, o hasta 30 años.
2: Sí, sí.
0: No es cierto. Hay mucha gente mayor consumiendo telenovela en el móvil, contenido vertical.
2: Madre
0: o tablet.
2: Mía.
0: Sí.
2: Qué curioso. Luego también, ¿cómo han cambiado las audiencias hoy en día con las plataformas?
0: Uh-huh.
2: Bueno, hablábamos antes de nuestros hijos que no ven la tele.
0: Totalmente. Totalmente.
2: Esto también, me imagino que el sector tiene que al menos encender una luz roja y decir, hey, las cosas están cambiando.
0: Están cambiando mucho. Fíjate que el principal canal de consumo de contenidos en Reino Unido, por ejemplo, ya no es la BBC, que para todos los que trabajamos en audiovisual y más en contenido informativo siempre es como una referencia. Hoy en día es YouTube. Esos son los proveedores de contenido con mayor audiencia en Reino Unido.
2: Madre mía. Y entonces habrá una fragmentación de la audiencia. Total. Antiguamente, acuérdate, todo el mundo veía el 1-2-3, ¿no? Porque solo había una cadena.
0: Solo había una cadena.
2: Porque solo había una cadena. Salieron las privadas, hubo una fragmentación.
0: Uh-huh.
2: Han salido las plataformas, todavía más fragmentado. Uh-huh. Si fragmentamos los formatos, entonces ya no habrá líderes, ¿no?
0: Efectivamente. Está cambiando todo. No solamente está cambiando la producción y la emisión de contenidos, sino también la comercialización de los contenidos. Y eso también es objeto de debate aquí. Es decir, el branded content, la publicidad en los cortes no funciona como funcionaba antes, hay menos audiencia, está muy fragmentado y hay nuevos contenidos que se están generando desde las marcas, por ejemplo, que es lo que llamamos branded content o contenido de marca.
2: Sí.
0: No sé si mucha gente, probablemente los que nos están escuchando ahora no sepan, o algunos sí sabrá, que hay marcas que son productoras de contenidos como Red Bull, por ejemplo, sí, que hace sus propios programas. Y hay también un contenido en América Latina, por ejemplo, que está pagado por las marcas para los canales de televisión. Aquí lo que estamos poniendo en común con acceso a todo el mundo es contraste e ideas que están funcionando en otros países para poder aplicarlas aquí también.
2: Bueno, y lo de si va a quitar trabajo o no volviendo a la IA, porque es que ese es el debate eterno. ¿Tú qué opinas? Porque unos dicen que la IA la programan los humanos. ¿A quién va a quitar trabajo?
0: Yo creo que lo que va a hacer es reestructurar el trabajo.
2: De acuerdo, ya. Como los ordenadores.
0: Exactamente igual. Y aparte que sería absurdo que cerrásemos los ojos y no... que cerrásemos los ojos y no estuviéramos abiertos a la utilización. Porque, como decíamos antes, en Estados Unidos no es restrictivo el uso, tanto como queremos en Europa controlarlo. Entonces tenemos que tener cuidado de no quedarnos atrás en esa regulación.
2: Esa tarde tenéis una charla, creadores versus broadcasters. ¿Quién tiene el futuro del entretenimiento en sus manos? ¿Quiénes son los broadcasters?
0: Los canales de televisión son los broadcasters. Los lineales, los públicos, los privados, vosotros sois un broadcaster, es decir, los emisores de contenido. Y luego hay que sumar que como emisor de contenido también están las plataformas y también está todas las plataformas digitales no televisión. Por ejemplo, y volvemos al caso de YouTube, TikTok, son realmente hoy en día grandes plataformas de exhibición de contenido y generadores de contenido. Son, digamos, que el principal contenedor de contenido no propio es YouTube.
2: Eva Salve, responsable de comunicación y prensa del Conecta. Estaríamos horas hablando. Yo, es imposible estar en todas las ponencias y sabemos que tienes otra entrevista y no queremos robarte más tiempo.
0: No, feliz, encantada.
2: Eva, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a
2: vosotros. Enhorabuena por montar esta

0: les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
2: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
0: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb els meus fills.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sols fer és donar-li una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
12: Perdoneu, que tenia el micròfon mal col·locat. És cosa de novells, la ràdio. 12:31, continuem en el Meliac, el Vià, Beach, Magaluf, en el Connecta, que és aquesta trobada de professionals del món audiovisual. I estàvem entrevistant en els seus protagonistes. Una d'elles és Diana de la Quadra, que és la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. Diana, vàrem parlar fa poc, però hola, benvinguda, com estàs?
13: Pues moltíssimes gràcies, encantada d'estar amb vosaltres i que mos acompanyeu en aquest estupend esdeveniment que hem organitzat.
12: M'acabes de suggerir una pregunta que ni se m'havia passat pas cap, però és que és cert. Per què feis Es Connecta aquí, a Magaluf? Compte'm, Diana.
13: Pues mira, fem Es Connecta a Magaluf, Mallorca, perquè l'ICIP va voler impulsar un foro, un mercat com aquest, que és inèdit a les Illes Balears, sobretot per la seva dimensió internacional, no? No teníem aquest tipus d'esdeveniment i varen decidir que era una molt bona oportunitat. I varen coincidir amb la Geraldine, que celebrava el seu 100è aniversari. I varen pensar, no només organitzarem per primera vegada a Balears un esdeveniment d'aquestes característiques, sinó que a més ho fem de la mà de qualcú que té 9 anys d'experiència. Ja heu vist quina meravella la quantitat de gent, que són uns 400 inscrits de diferents parts del món i de diferents perfils professionals. I l'objectiu de l'ICIP en aquest cas bàsicament és perquè tenim una frontera, deim sempre, no sé si com se diu frontera en mallorquí.
12: Jo crec que frontera, i si no, li direm, a partir d'ara li direm frontera.
13: Que és el mar Mediterrani, no? El mar Mediterrani ens fa singulars, però també mos ha mantingut moltes vegades a la perifèria de la perifèria del sector audiovisual nacional i internacional. Com podríem fer per trencar aquesta barrera? Idò, dur-los cap a Magaluf. Clar. I aquí teniu l'explicació.
12: I tu no has aturat en tot el dematí? Tenim un stand on crec que ara, bé, asseguda sí que has d'estar, però és el primer moment en què t'aprens un poquet en tranquil·litat.
13: De fet, us agraeix, perquè realment porto fent, perquè a més, no sé si ho veus, que duim unes plaquites, diguem que
12: Balears.
13: Som de Balears, perquè tots els de Balears són prescriptors en aquest esdeveniment, és a dir, tenim un stand amb 3 taules de reunions que estan fent servir tots els socis de PAIP, que és l'Associació de Productores de les Illes Balears, i els de Debeis, que són l'associació que representa el sector dels servis, que són aquests que fan els rodatges nacionals i internacionals que venen a les illes, i efectivament, amb un ritme frenètic, reunió, sembla un speed date, però en aquest cas industrial, que és l'objectiu. O sigui, que estem encantadíssims i convidam, perquè això continua aquesta tarda i demà, a que els professionals s'apropin i aprofitin aquesta oportunitat de coincidir amb plataformes, televisions, productors, coproductors, talent.

0: De fet, avui a la baixa teniu una taula titulada L'indústria audiovisual balear, talent, territori i el paper de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears en la seva projecció internacional. Te repeteix, el que sempre hem parlat amb tu, amb en Pedro Barbadillo, Mallorca, el plató més gran del món. Sí, d'acord, aquí va venir el que som, era que gravava Dia de Palma, Muerte Bajo el Sol, en Peter Ustinov, tot el que tu vulguis, però de manera molt esporàdica. Podria ser una indústria aquí, no?
1: O ho som. Aquest és el tema. O sigui, aquí al Connecta jo crec que mostrarem que ja tenim una maduresa de 25 anys fent feina a tots els nivells i, a més, a un alt nivell. Penseu que en els darrers anys aquí s'han rodat episodis de The Crown, Mallorca Files, Love Island, entreteniment a nivell internacional se fa a Sant Llorenç des Cardassà. És a dir, tenim un nivell que per ventura no hem sabut traslladar o comunicar correctament, i es Connecta és l'oportunitat per fer-ho. Estem més que sobradament preparats.
0: A més, jo me'n diria d'en el Balda, perquè ell deia que el Vià té molt de paisatges i moltes localitzacions. Jo fa 35 anys, quan vaig començar en aquest món, feia moltes peonades d'elèctric, de runner, d'ajudar a localitzacions, i se paga bé en el personal local, perquè clar, sempre s'ha de demanar este personal local en els rodatges perquè te sàpiguen dur allà on toca, perquè te diguin un bon restaurant a bon dinar, perquè això també ho he fet.
1: Som de Valeres.
0: Exacte, és a dir, que no és només que venguin i es que dona feina. Al Manco, jo, per la meva experiència, fa més de 30 anys ja vaig estar una sèrie d'estius guanyant dos bés, perquè al Manco en aquell moment pagaven bé.
1: Sí, sí, el sector audiovisual és un sector estratègic, és un sector que està demostrat que quan es genera una producció audiovisual d'un parell de mesos, més del 75% de la seva inversió és en altres sectors, no estrictament l'audiovisual, és a dir, genera activitat en el sector del turisme, de l'hostaleria, de la logística, amb cotxes, càterings, la gent quan acaba la feina vol sortir, vol fer coses, i a més dinamitza el sector efectivament audiovisual, on tenim uns grans professionals que, insisteixo, porten molt d'anys adquirint una experiència inigualable. De fet, moltes produccions internacionals, quan arriben aquí, es sorprenen de la qualitat dels tècnics que hi ha aquí, i això és fruit de tots aquests anys fent feina de runners, elèctrics i tot aquestes feines que en el final són essencials i formen part de l'equip d'un rodatge.
0: El programa Desconnecta diu: Balears ha desenvolupat un ecosistema audiovisual actiu.
1: Així és.
0: És com si ja... És a dir, ja som majors, en aquest sentit.
1: Jo crec que hem complert la majoria d'edat de sobres.
0: És que per
1: Ventura
0: és mallorquí, no mos ho creïm.
1: Mos han de creure, i jo crec que amb esdeveniments com aquests ho aconseguirem. Són una trajectòria ja de dues dècades, més de dues dècades, i per tant, mos han de creure i hem de saber transmetre-ho. I precisament per això la conferència d'aquesta tarda, que explicam Why i Balearic Islands.
0: Clar. És això, també és caruratzó, perquè de vegades no sé fins en quin punt també el tema de la producció, el finançament, tu saps igual que jo que trobar finançament per un projecte és el més difícil, no? Jo crec que el fàcil és
1: passeu-vos per la taula a decidir
0: crec que el fàcil és fer la pel·lícula, fer la sèrie, que el difícil és trobar finançament. Per això de vegades veiem en el començament de les pel·lícules i les sèries el suport de la Conselleria de Cultura d'Aragó, la Conselleria de Cultura d'Andalusia,
1: el Ministeri
0: aquest és un punt que de vegades molt de creadors és quan han de cercar qualcú que els guiï. I per exemple, vosaltres si CICIP també feis un poquet de guies. Escolta, tu, has de fer això.
1: Sí, es consulten, sí, no? que està...
0: És que això és molt difícil, no?
1: Bueno, nosaltres, no sé si vos en recordeu, però l'estiu passat vàrem inaugurar o vàrem crear aquest famós mapa de subvencions. Tu ets una persona que es dedica al món de la cultura, necessites ajuda pel teu projecte, on pots anar? Idò, a la pàgina web de CICIP, allà tenim un mapa, precisament per orientar la gent i que sàpiguen on poden trucar per poder dur a terme les seves obres. I en el cas del sector audiovisual, que sabeu que CICIP també recolza, pues una de les maneres era duent cap aquí un mercat com aquest i que cerquin partners i coproductors per als seus projectes.
0: I avui de matí, ara que no m'ho sent ningú, heu fet negoci, ja t'endús bones sensacions com a mínim d'aquesta segona jornada a Vigent.
1: Jo veig, molta activitat, sí. De fet he sortit per parlar amb vosaltres d'una reunió a la que vull tornar perquè estaven tots els CEOs de les plataformes internacionals que ens acompanyen en aquest esdeveniment, des de YouTube, HBO, Sky TV, vull dir, està havent converses molt interessants i esperem que donin els seus fruits.
0: Tant de bo. Qualque rodatge que hi hagi en marxa que me puguis avançar, això no se diu com els actors.
1: Això ja sabeu que tenim uns supercontractes de confidencialitat que no ens permeten avançar notícies.
0: Me diuen que dono mala sort.
1: Ah, sí?
0: Els actors no en parlen mai. Sí, els actors diuen, tens qualque cosa? No, perquè dono mala sort. Si ho dius, després no li surt. Sí, ah? Això diuen ells.
1: Ah, mira.
0: No sé. Diana, no te roben més temps, perquè darrerament parlem molt i sí. Més que parlarem, torna a la reunió perquè sabem que tens moltíssima feina aquest dia. Diana de la Quadra, la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, i avui tenen aquest connectar que s'està fent amb Magaluf en el Calvià Melià Beach. Té molta feinada. Diana, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una mini aturada per publicitat i tot d'una continuem parlant de Calvià com a plató de cinema.
2: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol.
5: Tentol.
3: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
8: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
9: A llegir un conte amb els meus fills.
10: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
11: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
12: Rentar dents, rentar cara.
13: I me passes fil dental.
14: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
15: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel·li Bosch.
16: I me despert 7 hores després.
2: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
0: Falten 17 minuts per la una. Continuaven a Calvià Melià Hotel de Magaluf en aquest Connecta 2026. És una trobada de professionals on s'estan desenvolupant moltes reunions, moltes converses, molt de debats, moltes xerrades sobre temes tan interessants com el futur dels formats de televisió, el format vertical. Ara mateix estan veient a la nostra companya Bàrbara de xarxes fent-nos un vídeo en format vertical. Hi ha sèries que s'estan fent en format vertical per veure-les en mòbil. També hem parlat del dret d'autor, de la intel·ligència artificial. A qui pertanyen les imatges fetes en intel·ligència artificial? Però el que és indubtable és que es connecta a juntar a 400 professionals arribats de tot el món avui aquí en aquest hotel de Calvià, i que sens dubte, si com hem parlat en el començament en Sobalda de Calvià, don Juan Antonio Mengual, Calvià s'ha convertit en un plató de cinema igual que la resta de Mallorca, que aquesta sempre ha estat la intenció, és una indústria, com acaba de dir Diana de la Quadra, importantíssima, no només pel cinema sinó també per les infraestructures hoteleres que tenim i la seva oferta complementària. És a dir, podríem tenir encara una baula més a la cadena productiva del nostre principal motor econòmic de Mallorca, com és el turisme. Per això és el nostre Javier Vaqueiro, que és director d'operacions de Medià. Senyor Vaqueiro, benvingut, bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
0: Bueno, primer de tot, molt bona notícia que se faci un acte com es connecta a Magaluf. I ara, més tard, continuarem parlant de Magaluf, però, de moment, totes aquestes 400 persones que mai havien estat a Magaluf, que calvià, son aquí hoy.
4: Sí.
0: Importantísimo.
4: Para nosotros es muy importante. Bueno, no es el primer evento que tenemos este año relacionado con el cine y con Calviá como plató. Y como referencia hemos tenido el Festival Internacional de Cortos Hechos con Inteligencia Artificial. Y esto ya, bueno, pues es como para nosotros un evento súper importante a nivel de que 400 profesionales de muchas partes del mundo hayan venido aquí a tener pues sus contactos y crear negocio, sobre todo porque, bueno, la imagen que se lleven de aquí para sus países y lo que puedan pensar como punto de rodaje o que los próximos series, películas, documentales o lo que quieran hacer como Calviá como referencia, pues para nosotros nos va a venir muy bien.
0: Eso sería un nicho de negocio importantísimo, porque un rodaje mou moltíssima gente.
4: Nosotros con Meliá Hotels International ya tenemos experiencia previa en otros destinos trabajando con Film Commission. Aquí el municipio de Calviá está en la Spanish Film Commission, que también es importante ser el primer municipio de Baleares que tiene esa relación. En otras ciudades, pues Palma ya es una referencia como ciudad de cine, de rodajes. Y Calviá, pues ya hemos tenido unos cuantos rodajes durante esta temporada y demás, pero lógicamente esto para el futuro va a ser como un impulso muy importante.
0: Clar, abans ho parlàvem a la balda. Hi ha paisatge, llocs urbans, bosc, muntanya, platja i sobretot infraestructura hotelera, 60.000 places.
4: Sí.
0: Això seria encara... I a més, repetesc, un rodatge de cinema dur... personal amb un poder adquisitiu. I això també és interessant.
4: Totalmente. Un rodaje conlleva no solo todos los profesionales que trabajan para rodar y para hacer posible la creación de series y películas y demás, sino todo lo que conlleva y lo que trae. También es importante que muchas veces los rodajes, pues porque, bueno, necesitan también un espacio, más tranquilidad o unos destinos que tengan para poder incluir en las películas, está fuera de temporada alta, que eso es lo que hemos visto en otros momentos. Entonces empieza, a lo mejor puede para nosotros ser importante tener los rodajes a principio de temporada, claro. Y a final de temporada, igual que tenemos las reuniones de eventos, incentivos y convenciones aquí. Entonces para nosotros la infraestructura está, de hecho ya para estos dos hoteles en los que estamos aquí hoy, en Meliá Calviá Beach Resort, ya tiene unas posibilidades de ofrecer para reuniones muy importante y para los rodajes y para dar cabida a todo esto, pues también.
0: Bueno, ara fa una estona parlàvem de que som a Magaluf i aquí volia anar. Fa poc en Sobalda vàrem assistir a l'inauguració del passeig marítim, s'estan fent moltes coses. Hi ha hotelers que diuen que ja s'ha començat a notar el canvi, que aquest nou Magaluf ja és aquí. Que ya es imparable.
4: Sí, el nuevo Magaluf, el New Magaluf, que decimos nosotros, sí. Estamos muy orgullosos, en particular nuestra empresa, porque fue la primera que apostó por el cambio. Ya estamos hablando desde 2012, con una inversión muy relevante, tanto por parte de la empresa como de socios, y lógicamente la colaboración público-privada ha sido fundamental. También ahora estamos viendo aquí que la colaboración público-público, está el gobierno, está el consejo, está el ayuntamiento, es importante para que esto salga adelante. Y el cambio ha sido pues que, de hecho, en los últimos años, prácticamente diría el 85% de la planta hotelera, de nuestros competidores, pero también personas que trabajan en la hostelería en esta zona, se han renovado, no solo nosotros. Meliá, pues en los últimos años ha invertido cerca de 250 millones de euros en la zona y el resto de los hoteles también, pues oye, con la tendencia que hemos empezado nosotros, pues se ha visto también reflejado en el resto. Hoteles y muy importante también la oferta complementaria y el cambio que se ve. Claro. Ahora en el paseo marítimo, que está maravilloso, pero ya en el paseo marítimo la tipología de negocios, la oferta que hay de esos negocios ya pues es de una calidad más elevada. Entonces estamos entre todos elevando el producto y el destino.
0: Entonces... Clar, perquè no serveix de res que un hotel faci tot el que estigui en les seves mans per millorar. Si l'oferta complementària de davant continua sent aquesta, no l'anomenarem, però aquesta que no volem, que no mos interessa i que fins i tot fa nosa. Per tant, han d'anar de sa mà, m'imagino.
4: Sí, bueno, a nosotros interesa que el cambio, el concepto de Magaluf para el cliente que viene ya lo tenga como referencia de lo que es un destino maravilloso, con una de las mejores playas que tenemos en Mallorca, está aquí delante.
0: Exacto.
4: En la oferta complementaria pues está cambiando y además es una oferta complementaria de calidad. Los hoteles están renovados, tenemos una planta hotelera de 4 estrellas maravillosa, con lo que, bueno, esto, Magaluf en concreto, y Calvià tiene que ser referencia, ya lo es, pero que tiene que ser una referencia de turismo de calidad y de un cambio. Ya no hay que hablar del pasado, ni de lo que se comentaba del destino, ni nada por el estilo. O sea, ya esto es una realidad, ya no es un tema de que ha cambiado, no, ya es un cambio. Y por otra parte, pues también nos gustaría también atraer al cliente en Balear, que sigan viniendo como venían, como me comentabas tú antes, pues de pequeño venía a esta playa, que es maravillosa, la playa sigue siendo maravillosa y además ahora tiene más servicios y más posibilidades de disfrutar, pero esto es todavía una asignatura pendiente que nos queda, pero estamos en ello, intentar que el Balear, la persona que vive en Mallorca, la persona que vive en Palma, la persona que vive en los distintos sitios de la isla, tenga Magaluf como referencia también a nivel gastronómico. Tenemos unos restaurantes impresionantes en la zona, aparte de la playa que todo el mundo conocemos. Entonces, bueno.
0: O no, tothom lo coneix perquè Magaluf, tu dius, vaig a la platja, fa 2 anys me va passar, uns coneguts van dir, anem a la platja, i on van anar? Diuen, a Magaluf. Dic, a Magaluf. I me diuen, no te pot ni imaginar lo bé que s'està, lo gran que és, lo neta que està l'aigua, i hi ha molt de lloc, perquè Calvià afortunadament no pateix la massificació que pateixen altres zones de Mallorca, perquè per configuració, per ventura, però Calvià no se pateix.
4: No, de hecho, bueno, no sé si te comentó el alcalde que Calvià també és municipio pionero en control de afluència de les playas.
0: Sí.
4: Y puntualmente un día, pues el 15 de agosto puede haber una afluencia como es normal, pero que la ocupación de las playas es una ocupación muy, muy buena, que no se ve esa afluencia desmesurada que se ven a lo mejor en otros calas, aquí tenemos espacio suficiente.
0: Sí.
4: Y yo creo que también pues hay que hacer un esfuerzo entre todos para dar a conocer más si cabe, o por lo menos que den la oportunidad para ver cómo ha cambiado esto.
0: No, es para escuchar. A veces, todo está a mano. Totes les platges tenen serveis.
4: Sí.
0: Sí, sempre te pot donar un raconet allà, una roca, o no hi tindràs un socorrista. Si ho cerques, ho trobaràs, perquè és molt gran, Calvià. També, però sí que és cert que ofereix moltíssimes coses i que, com que els mallorquins ho hem associat en el turisme, de vegades ho deixem de costat. Dic, no, això és per turistes. Dic, no, primer, és que nostre. Primer de tot. I segon, no és per turistes, no necessàriament. Aquí t'hi trobes, en el nou passeig marítim, és una verdadera virgueria, molt bons restaurants, hi ha hotels que estan amb una estètica que dius, això no pot ser mai dolent, i la platja, com hem dit, que és meravellosa. La nova manera de pensar les illes, la nova manera de pensar el turisme, li volíem demanar sobre l'ocupació, de moment, perspectives que té en el seu cas Melià de cara a aquest nou estiu 2026. Com pinta la cosa? Perquè aquesta temporada ja ha més que començat, perquè som dia de 26,
4: sí, nosotros,
0: de maig.
4: Nosotros en esta zona, pues lo que te comentaba, gracias al segmento de reuniones, incentivos, tenemos un comienzo de temporada anticipada. En marzo abrimos, cerramos la primera semana de noviembre. Esta temporada pinta bien. Pero más o menos alineados como venía siendo la temporada pasada del 2025. Es verdad que estamos viviendo unos momentos de incertidumbre importantes que actualmente pues tampoco a nosotros nos está beneficiando. Bueno, primero porque el conflicto no beneficia a nadie, pero a nosotros particularmente no estamos viendo un gran beneficio de reservas anticipadas ni nada por el estilo. Quizás incluso pues hay clientes que están esperando a confirmar las reservas un poco más adelante de lo que habitualmente se venía haciendo. Las ocupaciones sí que nos están diciendo que son que vamos a tener un buen año, un buen verano, pero bueno, hay que ser cautelosos porque la incertidumbre al final nos... No, este es lo que tenemos, esperemos que el conflicto se resuelva ahora, lo que pasa es que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero para nosotros, pues bueno, si vamos alineados con lo que está sucediendo ahora, tendremos un buen verano, un buen año.
0: Però de tota manera, se parlava, Balears pot ser destí refugi de tots els països on ara no fa por viatjar. Però és el mateix perfil de turista, el que va a Abu Dhabi, que es que ve a Mallorca? Perquè jo que no hi entenc, crec que no.
4: Bueno, es un dato sorprendente. Nosotros tenemos algunos hoteles en la misma, en esta zona, o sea, en Magaluf y Palma Nova, que la cuarta nacionalidad, bueno, primero es americana, que anteriormente, pues los americanos a lo mejor no estaban presentes. Es verdad que ahora hay más vuelos, hay una frecuencia de vuelos con Estados Unidos y demás, y también empiezan a aparecer incluso clientes de Emiratos Árabes. Bueno, es un porcentaje pequeño, pero nosotros con la planta hotelera que tenemos, pues aprovechan para venir a la isla, se alojan a lo mejor en distintos...
0: Claro, para eso es así, son ellos que vienen aquí.
4: Sí.
0: Ah, eso está bien, porque yo también soy de turismo.
4: Pero bueno, son minoritarios y demás. ¿Qué pasa? Pues ahora un destino refugio. No nos gusta hablar tampoco de destino refugio, porque la realidad es que nosotros ya tenemos nuestros clientes, aquí hay muchísimos clientes repetidores, siguen visitándonos todos los años y nosotros ya somos referencia en ese sentido. Y actualmente, bueno, si la situación sigue como está y no se aclara y el conflicto continúa, pues bueno, puede que recibamos unas reservas que no estaban a lo mejor previstas y que el cliente pues dice, bueno, me quedo a lo mejor en una zona intermedia, clientes que querían ir a la zona de Asia o a otros destinos un poco más lejanos, que se puedan quedar con nosotros. Pero bueno, a nivel general no estamos notando un incremento de las reservas exponencial por este tema.
0: Has dit una paraula que me recordo quan jo era jovenet, els clients repetidors, aquell matrimoni que van venir de Lluna de Mel, que demanen la mateixa habitació, que ja coneixen el recepcionista, que coneixen el director, que els deixen un present a la habitació. ¿Això encara existeix?
4: Sí, hay muchas historias. Nosotros además que hemos cambiado la planta hotelera, con todos estos cambios del nuevo Magaluf y las inversiones que hemos llevado a cabo, hay hoteles que han cambiado de nombre, de los nuestros, y los clientes son clientes de años. Quiero decir, hay clientes que llevan viniendo 20 años aquí. Los hoteles cambian de nombre, ellos lo siguen llamando con el nombre antiguo.
0: Sí.
4: Y después hay detalles, pues bueno, aquí hay muchísimas anécdotas. Desde que ves a gente fuera del hotel, hablando con la pareja, diciendo, oye, ¿te acuerdas este hotel cómo era y demás? Y luego le preguntas y dicen, pues es un matrimonio inglés que vinieron de luna de miel hace 45 años.
0: Sí.
4: Y ya estaban dudando si el hotel era ese o no.
0: Sí.
4: La zona dice, no, este es el hotel seguro. Anécdotas de ese tipo. Y aquí tenemos un porcentaje alto de clientes repetidores, sobre todo los británicos, que suelen ser muy fieles al destino y a determinados hoteles.
0: Això me sembla, a part de meravellós, me sembla molt romàntic, i coneixen el metre del restaurant, també se saluden, i venen 4 o 5 dies en l'any.
4: Sí.
0: No són el millor client d'aquest restaurant, però se coneixen, se'n recorden d'ells, tal, i ferrades, me recorden aquell punt romàntic d'aquella Mallorca que per ventura hauríem de recuperar, perquè me sembla molt xudo, molt maco.
4: No, además hay anécdotas, pero que todo tiene que ver con que nosotros también, en nuestros colaboradores, hay trabajadores aquí que llevan trabajando en el mismo hotel durante 45 años.
0: Claro.
4: Este año haremos algunos premios y algunas jubilaciones de gente que lleva 50 años trabajando aquí.
0: Wow.
4: Cuando antes se podía trabajar un poco antes de los 16 años.
0: Sí.
4: Claro, estos clientes han ido creciendo ya de edad y a la edad adulta y su época laboral en estos hoteles, y claro, imagínate los clientes que llevan yendo pues año tras año durante 30 años, pues claro que se dan abrazos con cariño, le preguntan por los hijos, le enseñan las fotos de los nietos, y eso es maravilloso también. Esa parte todavía se conserva y que se conserve por mucho tiempo.
0: Y como mallorquí, y seguro que molts de nosaltres oients estem molt contents, perquè és una imatge tendra, entranyable, xula, romàntica, i que te fa brevetjar de dir, som mallorquí. Aquesta sí, sí. gent ve cada any, des de fa 40 anys, sí, perquè sí. se varen casar, varen venir de lluna de mel, me sembla meravellós. Javier Baqueiro, cap d'operacions de Media, que hagi molt bona temporada, que se facin molt de connectes i que se facin molt de rodatges de cinema, que és del que parlàvem avui aquí, perquè això és un nínxol de negoci molt important que tant de bo el poguessin tenir pràcticament com a segona alternativa en el motor econòmic. Sí. Sense llevar-vos cap mèrit, però és que és complementari, o no?
4: Sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies, senyor Baqueiro. Salut.
4: Bon dia.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra ahir a la barriada de Pere Garau a Palma ha alegat que va actuar en legítima defensa. Avui, agents de la Policia Nacional fan la reconstrucció del fet en presència de l'arrestada. Al carrer de Gabriel Llebrés hi ha la nostra companya, Carmen Moreno. Bon dia. Conta'ns, ja ha acabat aquesta reconstrucció.
17: Bon dia. Sí, ha acabat aquesta reconstrucció i de moment el que ha transcendit d'aquesta reconstrucció és que la dona hauria reconegut que hauria actuat en defensa legítima. Segons fonts properes al fet, la dona s'ha mostrat col·laboradora en la Policia Nacional. Els agents han baixat del pis del carrer Gabriel Llebrés en diverses capses i una maleta on han introduït proves per aclarir els fets que varen passar ahir cap vespre. Tots aquests elements ara s'han d'analitzar i també analitzaran els agents les declaracions tant de la dona com també de testimonis i de famílies. També s'està analitzant si la dona detinguda hauria pogut utilitzar qualque objecte per suposadament matar la seva sogra. Quan l'arrestada ha baixat del pis per ser traslladada de nou a la Policia Nacional, alguns familiars de la dona morta han insultat a la detinguda i li han dit assassina.
5: Gràcies, Carme Moreno. Mentrestant, el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que és víctima d'una persecució política i personal del PSIP. Marí ha reaccionat així després de saber-se l'obertura del judici oral pel cas La Vida Islados.
18: El representant insular està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències, coaccions i lesions psicològiques a una interventora. Marí afirma que la causa està fabricada, que els socialistes volen guanyar als tribunals, diu, el que no guanyen a les urnes. També ha destacat que la Fiscalia demana la seva absolució perquè no veu cap delit en els fets. El president insular ha dit que anirà al judici a desemmascarar el PSIP.
19: Me'n vaig a un auto de judici oral en total tranquil·litat perquè jo el que vull és desemmascarar els verdaders responsables d'aquesta trama, d'aquest cas fabricat per anar en contra jo, per eliminar un rival polític perquè era l'única illa on no governava el Partit Socialista la passada legislatura i el seu objectiu era acabar en jo.
18: Els socialistes d'Eivissa, per part seva, en demanen la dimissió perquè és el primer president, recorden, de la institució insular que serà al banc dels acusats. Escoltem la seva portaveu, Elena López.
20: Pensam que en Vicent no pot seguir, aquest president no pot seguir ni un dia més en el seu càrrec. Està totalment desacreditat. Ens preocupa molt el seu paper dins d'aquesta casa després d'aquesta confirmació d'aquest auto.
5: I el govern descarta habilitar el servei de bus gratuït al port d'Alcúdia per facilitar així el desplaçament a les festes de Sant Joan.
18: El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, anuncia que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat hi va transportar un total de 375 persones. És un servei especial que unia Inca amb el port d'Alcúdia i que va generar polèmica. Ho ha avançat en resposta a una pregunta del diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
21: No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del puerto del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
5: És la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
2: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 26 de maig. Bon dia. El propietari del Mallorca, Andy Colberg, demana disculpes a l'afició mallorquinista pel descens a segona divisió i aposta per una línia continuista per afrontar el projecte per tornar a la màxima categoria, a primera divisió. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començam les postres d'avui. El propietari i també president del Mallorca, Andy Colberg, que ha demanat disculpes a l'afició mallorquinista i també ha deixat clar que faran molta feina per intentar tornar a primera divisió el més aviat possible. Colberg, pràcticament 48 hores després del descens a segona divisió, va llançar un vídeo mitjançant les xarxes socials del club, del Mallorca, amb això, demanant disculpes a l'afició per aquest descens a segona i també pel seu missatge deixa entreveure que no hi haurà cap canvi ni cap moviment a la part de la directiva. Per tant, tot fa indicar que el cap de negoci, Alfonso Díaz, i també el director de futbol, Pablo Ortell, seran els encarregats de planificar aquest projecte que ha de dur el Mallorca a la primera divisió la temporada que ve. És el propietari Andy Colberg.
1: Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional, un club de primera divisió que competeix a la segona divisió.
0: Tot d'un, escoltam aquestes declaracions, aquest missatge d'Andy Colberg al mallorquinisme i també l'analitzarem, però a banda d'això hem de dir que el Mallorca també ja fa feina a la pròxima temporada, dia de reunions, la jornada d'ahir, també de diumenge, amb el tècnic Martín de Michelis per saber si continuarà o no a la banqueta mallorquinista la pròxima temporada. En principi, de Michelis ja ho ha dit, vol quedar, li fa il·lusió afrontar aquest repte de pujar el Mallorca primera, però també té exigències el tècnic argentí i li ha dit a en Pablo Ortells que vol, i en aquesta planificació, vol tenir un paper important a l'hora també dels fitxatges, que no pot ser el que ha passat les darreres temporades, en tots els respectes, que en Pablo Ortells se presenti el darrer dia del mercat amb un Calumba Júnior de torn i l'entrenador ni el conegui. Per tant, en De Michelis vol que tots els jugadors que venguin i do passin també el seu ok abans de firmar. Per tant, en De Michelis, si no té un paper important en aquesta planificació del projecte per la pròxima temporada, el tècnic argentí no continuarà a la banqueta del Mallorca. I més en clau mallorquinista, perquè un nou jugador de la plantilla jugarà al Mundial aquest estiu en Colòmbia. És Johan Mojica, que ha estat convocat per jugar la cita mundialista. Per tant, el colombià, el lateral que s'afegeix a Samu Costa, seran els dos mallorquinistes presents en el Mundial que se celebrarà aquest estiu. I també en el món del futbol, allà on sí que hi ha hagut moviments i del bons a la planificació esportiva per a la pròxima temporada, és a la UD Eivissa. Ahir el club va comunicar que Miguel Álvarez no continuava a la banqueta del conjunt Pitius i d'avui ha estat Javi Lara, el que sabem que no continuarà com a director esportiu del club d'Amadeo Salvo. Crida l'atenció aquesta notícia perquè en Javi Lara fa hores es reunia amb els jugadors per parlar del seu futur i del club ha comunicat fa uns instants que el director esportiu, que Javi Lara, tampoc continuarà al club Pitius a l'UD Eivissa. Tot d'una, analitzarem el que ha estat la temporada i també, clar que sí, aquestes dues notícies de darrera hora amb el nostre company Víctor Sancho i també amb el nostre comentarista Antoni Torres per saber què pensen de tota aquesta reconstrucció de la part esportiva que està duent a terme Amadeo Salvo a l'UD Eivissa. També en futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, s'han acabat les entrades per als no abonats per veure en directe diumenge a les 7 del partit entre l'Atlètic Balears i el Jaén, aquest partit de tornada. Per tant, només queden ja entrades pels abonats del club blanquiblau. I en tennis, males notícies perquè debut en derrota de Jaume Munà a Roland Garros. El tennista mallorquí s'acomiada a primera ronda després de perdre contra el polonès Hubert Hurkacz en 4 sets i més de 3 hores de partit amb un balanç de 3-6, 3-6, 6-2 i 3-6 per posar punt final a la seva novena participació al torneig francès. Una i 11 minuts.

0: Avui, vinga, comencem aquesta edició de dimarts d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Amb el Mallorca començam aquesta edició de dimarts i també ara escoltarem aquest missatge d'Andy Colbert al mallorquinisme, un missatge que no ha estat per tirar coes perquè no, realment no dona cap notícia ni deixa entreveure cap novetat que hi pot haver en el club amb aquest descens a la segona divisió. Saludem el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miqui.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, en Colbert que ha piulat, ja era hora, 48 hores després d'aquest descens, ha dit la seva, el propietari i també president del Mallorca, sense preguntes, cap roda de premsa, només un missatge, ara l'escoltarem, de 2 minutets per demanar disculpes, també per deixar clar que farà moltíssima de feina per tornar el més aviat possible a la primera divisió.
1: No sé si tanta.
0: No ho sé, ja ho veurem. Esperem que sí, perquè és molt complicat, és molt difícil recuperar presta aquesta categoria, aquesta màxima categoria, i també, per les seves paraules, deixa mig clar que no té pensat fer canvis. Això és el que li interessa ara mateix al mallorquinisme i també a l'abonat, a la direcció esportiva del club, i tampoc pel que fa al cap de negocis, Alfonso Díaz, que pel que diu Colbert, Toni, tot indica que seran els dos encarregats de planificar el Mallorca 2026-2027.
1: Confien en els mateixos, confien en Alfonso Díaz, que diu 10 anys ja a la institució mallorquinista, abans de tenir un paper important com el de CEO de negocis, ja estava vinculat en el Real Mallorca.
0: Sí, estava de dins.
1: I, per altra banda, el director esportiu de futbol que va substituir a Maeta Molango, Pablo Ortiz, que va venir del Villarreal i que va entrar i va, recordar-me, aconseguir també amb el Mallorca l'ascens, va tornar al futbol a primera divisió, i també la de Vallet, ha davallat el Real Mallorca. Per tant, en principi, si idea sembla ser que anirà per aquí, que tot continuï igual en quant en el màxim responsables tant de la part de negocis com de futbol. Pablo Ortiz, recordant que encara té contracte fins al juny de l'any que ve, per tant, un acomiadament significaria també haver de pagar una indemnització, que m'imagino que no deu ser gent barato, i per tant, ara mateix, perquè si no, jo crec que ja seria destituït. L'Eivissa ja ha destituït el seu director esportiu i el seu entrenador.
0: No importa l'Eivissa, Toni, el Mallorca va destituir en Jago Barrasate i també li digueren que va de pagar una indemnització. És que per ells que en Ortiz i en Alfonso Díaz tenen cera del Corpus, que poden fer el que
1: sembla
0: vulgui.
1: Sembla que sí. Si no, no sé què fa negociant amb Martín de Michelis. Per tant, tot fa indicar que quedarà, perquè si no, no seria la persona que ja fa 2 dies està negociant amb Martín de Michelis la seva continuïtat. Ho ha dit en el començament, Martín de Michelis és molt exigent, una persona que vol tenir el control pràcticament total de la part esportiva, i això possiblement podria ser un poquet d'entrebanc, no?, per Pablo Ortiz, perquè no vol dir que passi un segon plat Ortiz, però sí que hi haurà coses que no coincidiran i que de vegades serà complicat que puguin ser tots compatibles, no?, dins institució, i Ortiz té clar, no ho va permetre ni a Luis García, ni ho va permetre tampoc a Yago Barrasate. Per tant, difícilment jo crec que li permetrà a Martín

0: al Mallorca?
1: Bueno, nosaltres, la veritat és que sempre hem de dir que la relació és bona. Dir, també és veritat que nosaltres, com Unió de Penyes, sempre hem mantingut una línia de xerrans, de diàleg en el club, d'un diàleg constructiu, i de que quan hem tingut qualque motiu o qualque motiu que nosaltres pensàvem que perjudica a l'abonat i especialment en espanyista, que som els que representem, pues sempre han tocat la porta i la veritat és que se'm morà ter i se'm morà obert. No? Per tant, la relació entre la Unió de Penyes i la direcció del club és una relació cordial, bona, la veritat és aquesta, però que quan considerat i hem considerat en diferents ocasions coses que no beneficiaven o bé, d'una manera, perjudicaven l'abonat, pues, els ho han tret més. Dic, això sí que és així i estem satisfets d'aquesta relació. Tot és millorable, però bueno, tenim una condició de diàleg constructiu entre les dues parts.
0: Vos ha comunicat des del club que la setmana que ve, si no hi ha res de nou, tindreu reunió amb la propietat. No sé si heu pogut ja parlar entre vosaltres, però amb quina línia afrontareu també aquesta reunió? Demanareu que hi hagi canvis? No ho sé, quin serà el discurs de la Unió de Penyes davant la propietat del Mallorca, si ja ho sabeu?
1: Sí, bueno, nosaltres tenim molt clar que el primer tot li transmetrem pues, una decepció i una emprenyadura segons el món mallorquí de lo que ha estat aquesta temporada. Això serà el primer que els hi transmetrem, que ja suposo que ho tenen tot ben clar, perquè des de sí. Mallorquí és un unànime, no? El sentiment d'emprenyadura i decepció, no? Però després sí que és vera que una vegada s'hagi consumat ja els descens, pues ara el que hem de començar és a parlar del futur, i el que demanarem serà quina serà la fuga de ruta del Mallorca i, sobretot, demanar que sigui un projecte sòlid, ambiciós i amb unes decisions que puguin generar, sobretot, il·lusió a totes el mallorquinisme, a tota la afició, no? Perquè, com bé ha dit el president, serem un equip de primera jugant a segona, però no només ha de ser de paraules, sinó que s'han de materialitzar en fets i el que s'ha de conformar és una bona plantilla, una plantilla amb garanties per estar a la zona alta i per poder lluitar en l'accés directe a la primera divisió. Mm.
2: Creu que afectarà molt aquest descens a la caiguda de bonats per a la pròxima temporada o se farà molta feina també des de Federació de Unió de Penyes en aquest cas, no? perquè la gent no decaigui?
1: Sí, bueno, nosaltres de la Unió, que és la federació de més de 60 penyes, pues seguirem fent feina com hem fet sempre i lluitant per aconseguir els màxims d'abonats a l'entitat. Això és superat. Sí que és vera que no és el mateix estar a primera que a segona. I hi ha una sèrie d'abonats pues, que s'hi fan perquè per volen veure els quatre clubs grossos i els quatre jugadors importants de la Liga. No? Però des de la nostra postura demanarem a la propera reunió que pues, siguin un preus acordes a la categoria i que, sobretot, la tramitació de la campanya sigui una tramitació fàcil i que pues, se donin les condicions perquè qui se vulgui fer abonat pues, tingui les màximes d'oportunitats per poder-se fer. No? És a dir, així, hem passat, sobretot fa 2 anys, una campanya que va ser nefasta i així ho van transmetre en el club, i el club va rectificar diferents coses i les passades van millorar, per tant, per aquesta també li transmetrem que sigui una campanya d'informació oberta, que sigui que hi hagi una comunicació entre el club i la Unió de Penyes, que dic, representam més de 6.000 abonats, és a dir, més del 25% dels abonats del Mallorca són penyistes, i per tant, jo crec que tenim el dret i el deure de defensar no només els 6.000, sinó defensar-ho tot, però que sigui una campanya que no hagi massa entrebancs i que sigui fàcil per tothom.
2: Hi ha molta gent aquí que m'arriben molt de comentaris, a veure'm quins seran els preus per la pròxima temporada a segona divisió, que tothom espera, és a dir, espera que davallin considerablement.
3: Haurien de davallar de manera important.
2: Perquè hi ha molta gent
3: important.
2: Que tenia dubtes de segona divisió, no és el mateix, és aquí després de 5 anys, mira quina decepció, i que el Mallorca hauria d'assumir també aquesta part, no? Hauria d'assumir de fer un preu per si volen que realment la gent vagi al futbol sí. I no se vagi mig camp buit.
0: No. Ha de ser així. I a més, també, Toni, comentàvem ahir a la tertúlia, clar, l'abonat, l'aficionat del Mallorca, el mallorquinista, després del descens, la decepció és tremenda. Està enfonsat.

0: El projecte d'abonaments a la campanya ha de ser bona, com deia en Toni, han de baixar molts preus, perquè, clar, jo ara mateix no sé quina il·lusió pot crear que continuï una persona que ha planificat d'aquesta manera i ha fet una temporada als despatxos de com ha fet en Pablo Ortells, no? Varen veure Son Moix cridant directiva d'emissió cada 10 minuts. Si els màxims responsables no continuen, de primera s'abonat, il·lusió en tindrà poca.
1: Sí, per això dic que la nostra primera o una de les primeres exigències que farem en el club, dins les nostres possibilitats com a exigir, perquè clar, això són societats anàmies esportives i futbol és com és, no? Però una de les primeres exigències que s'hi farem serà que se faci una plantilla que doni confiança i il·lusió, que és el primer. És dir, si no se fa una plantilla amb aquesta il·lusió, pues difícilment s'abonat que et pugui tenir dubtes a l'hora de renovar, doncs pues renovi. Està clar que els qui som mallorquinistes estarem a primera, hem estat a segona divisió B, sí, i serem sempre, no? Però pues, aquesta part de mallorquinisme que només s'hi punta quan va bé, pues, hem d'intentar que s'apunti ara que pues, no anirà tan bé. Per tant, jo crec que el Mallorca ha de ser conscient en la categoria que estem i crec que ha de facilitar en el màxim i ha de donar aquests al·licients perquè l'afició que pues, pugui tenir dubtes pues, no en tingui i renovi el seu abonament o s'hi faci de nou. No? Per tant, jo crec que és molt important, sobretot les decisions que es puguin prendre abans de començar la campanya d'abonats en matèria d'entrenador, de jugadors i que sigui pues una, ja dic, una plantilla amb garanties. No? Sabem que molts dels jugadors de l'actual plantilla...
0: t'anava a dir que està preparats perquè surtin jugadors molt estimats, com el cas de Morici, Samu Costa i jugadors de la plantilla que han fet molt per el Mallorca i veurem què passa amb Martín de Michelis, està en negociació, veurem si continua o no. No sé si vos agradaria.
1: Per suposat, s'esperen per sortides ja ben normal per temes personals de cada jugador, com a natural els jugadors volen jugar a la màxima categoria i sobretot jugadors importants com jugadors internacionals, no? Tindrem en Samu Costa i en Mujicades en el proper Mundial, en Moriqui, segon màxim jugador de la Lliga, està clar que han d'assumir que aquests jugadors tops del Mallorca pues seguiran, però sí que també hem de demanar pues, que el que pugui venir pues, siguin jugadors top dins la segona divisió, que crec que el que hem de menester, perquè la segona divisió, quan tots sabem, és molt complicada i si no se fa una plantilla de garanties per jugar a segona divisió, pues, costa molt, i si no, demanem el Racing de Santander i el Depor, un estat 14 anys, l'altre estat 8 per tornar a recuperar la categoria. Per tant, jo crec que hem de fer un equip de segona divisió però un equip fort per lluitar en aquests ascens.
0: Ha de ser així. Veurem com va aquesta planificació, veurem també si el Mallorca fa qualque roda de premsa per explicar també quina serà la línia als mitjans de comunicació d'aquest projecte 2026-2027. Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinista, estem en contacte perquè si la setmana que ve teniu reunió veurem si mos comptes com ha anat,
1: Estem a la vostra disposició i no passeu pena que vos informarem de tot el que va succeint aquests dies.
0: Molt bé, Toni, gràcies. Una ferrada forta. Va, ànims. Vinga, Toni, sí, Toni Vallespí, el president de la Unió de Penyes Mallorquinistes.
2: Hem de demanar en autostat de reunió, no?
0: Toni, vinga, dalí.
2: Durant tot l'any ho demanem.
0: Fem una petició formal.
2: Petició, les feim tot l'any, les peticions.
0: Sí, de vegades va bé, de vegades no tan bé. A veure, almenys sí que aquesta funciona. Vinga, 1:32, fem una aturada ràpida i parlant de l'U d'Eivissa, perquè allà sí que hi ha hagut canvis importants a la direcció esportiva i també a la banqueta. No continuen ni Miguel Álvarez ni tampoc, atenció, Javi Lara.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.
4: IB3 Ràdio és esport.
5: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
6: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
7: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: A IB3 Ràdio has temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Quatre minutets passen de la una i mitja, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio, en el Mallorca pot mouir més, però a tot el contrari, mare meva, a la U d'Eivissa, perquè en 24 hores, pràcticament, el club ha anunciat que dues persones no continuaran a la disciplina del Club Pitius la pròxima temporada. Són l'entrenador Miguel Álvarez i també, avui de matí ho han sabut, el director esportiu Javi Lara, que sí que crida molt l'atenció. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Miqui. Bé, jo crec que no crida tant l'atenció, però bé, ara parlaré de tot això.
0: Jo quan t'ho he vist m'he quedat estora, però bé, sí, no ho sé. Toni Torres, bon dia.
9: Bon dia, Miqui.
0: Com estàs?
9: Bé, bé.
0: Hi ha canvis, eh?
9: Sí, no, i fan via, eh?
0: Sí, sí, fan via. No, en Amadeu s'ha posat les piles. No, s'ha posat les piles, en Amadeu. A veure, Víctor, comentem això, que no t'ha cridat l'atenció, no t'ha sorprès que Javi Lara no continuï a la direcció esportiva?
8: A veure, sí i no. A veure, però si tenim en compte el que ha passat al llarg de la temporada i diversos moments en què també ens va arribar la informació de que podia sortir en Javi Lara, doncs si tenim en compte això, no? Doncs no sorprèn tant. Sí que sorprèn, a lo millor, les darreres hores o els darrers dies, perquè donava la sensació que sí que anava a ser encarregat de fer feina pel nou projecte, perquè pareixia que s'havien calmat una mica les aigües en aquest sentit amb ell, no? Sobretot amb ell, però de sobte aquest matí tot ha capgirat, perquè ahir, per exemple, jo estava a Can Mises, parlava amb alguns jugadors que havien arribat a reunir-se, s'havien reunit directament amb Javi Lara. Aquest matí ell ha arribat, pel que sabem, també a les oficines del club, al carrer Campanitz, a Can Mises, a reunir-se amb jugadors, i passades un parell d'hores se li ha comunicat que no continua. Així que sorprèn un poc tot això, el timing dels fets. Clar, si un espectador que segueix de fora a l'Eivissa, que no està molt amunt, veu els resultats de l'Eivissa aquesta temporada, doncs pensarà, bé, és lògic que no continua el míster, és lògic que no continua el director esportiu. Més si tenim en compte que el mes de gener van fer 8 canvis, no?, a la plantilla. Així que, tenint en compte això,
0: sí, és cert que si mires la trajectòria de l'equip durant la temporada, el fitxatge, el rendiment i resultats, com ha anat tot, sí, sí, et pots entendre que el director esportiu no continuï, però clar...
8: El tema és el timing.
0: Això està clar. Namadeo Salvo, qui li comunica? Després de unir-se amb els jugadors que no continuaran, ho sap d'abans, espera tancar un altre director esportiu, no ho sé, el timing, no?, que sorprèn una miqueta, que deixi que aquesta persona sigui l'encarregat de començar a planificar la pròxima temporada en sortides i possibles arribades, no ho sé.
8: Sí, sí, fins ara estava comunicant a jugadors que els que continuarien, els que no continuarien, inclús demà tenia reunions encara, també ja confirmades, i tot això ha canviat, de sobte, el planning ha canviat.
0: Toni Torres, què t'assembla tot aquest moviment que hi ha per Can Mises?
9: Bueno, jo crec que tota la paciència que s'ha tingut durant la temporada, tant en Miguel Álvarez com en la direcció esportiva, encabeçada per Javi Lara, pues s'ha perdut en un dia. Jo crec que això és una cosa que Amadeu Salvo ja ho tenia pensat antes d'acabar la temporada i, bueno, ja ha fet falta jugar de repartir per l'endemà prendre decisions dràstiques. Sí que és veritat, i estic completament d'acord amb altres, en que el timing és el que el mata. És a dir, jo sé que la direcció, és a dir, no la direcció esportiva, la propietat del club està treballant i mirant i valorant, hi ha entrenadors pel projecte que ve, i també m'estranya molt que van canviar direcció deportiva, s'encarreguin antes de parlar amb entrenadors de que arribi el nou director esportiu. Jo crec que aquí fallen una miqueta els temps de les estructures i que realment que tenir una miqueta de paciència i fer les coses bé, cosa que aquest Eivissa, quan pren decisions, pareix que es nord el perd una miqueta.
0: Sí, una miqueta, no sé, sí, precipitades o amb un timing, com deia en Víctor Sancho, una miqueta estrany. No sé, Víctor, qui ha estat l'encarregat o qui ha decidit que no continuï en Miguel Álvarez? O la negociació ha arribat a bon port i ha estat l'entrenador que ha dit que no vol continuar? O, home, clar, si en Amadeu ja tenia pensat que en Javi Lara no continuar, supos que és decisió única i exclusiva del propietari, no?
8: Sí, sí, a veure, això és una decisió sobretot del propietari, és evident. En Miguel Álvarez en alguna roda de premsa ens havia comentat que hi volia continuar. Ja sabem com són les rodes de premsa, no? Del que se sent, el que es diu.
0: Fins i tot en Miguel Álvarez llançava missatges com si, com aquests, que si no continuava i s'ho perdien, no? O que sortia, sí, perdent l'Audès.
9: Sí, però jo me va, perdonareu, em va cridar molta atenció en la darrera roda de premsa, perquè ell sempre havia dit això que estava comentant, de que li agradaria seguir, que havia triat per venir aquí, que es volia quedar, però també es va que en la darrera roda de premsa va dir que tenien que parlar a veure si li interessarà el club i si li interessaria a ell. Va agregar aquesta valoració que no havia fet durant tota la temporada. Jo crec que Miguel Álvarez sabia que no seguiria. I, bueno, i ben sobretot les errades que hi va haver en la confecció de plantilla a principi de temporada, van de canviar 8 jugadors en su mercat invernal, han penalitzat molt, molt a Javi Lara, que també li ha tocat el tema de resultats i de decisions preses, i Amadeu Salvo amb aquestes coses és contundent.
0: El perquè Miguel Álvarez també va dir que s'havien posat uns fonaments bastant bons per a la pròxima temporada, no? Que l'equip estava més enrodat, que hi havia jugadors que ja tenien la categoria més per mà, que s'havien posat uns fonaments importants per a la pròxima temporada per continuar amb aquesta línia amb ella a la banqueta, i fins i tot va dir que havia fet feines que tal vegada anaven una miqueta més enllà que d'entrenador.
8: Sí, jo crec que aquestes paraules segurament, a veure, no sé si les haurà escoltat o no Amadeu Salvo, no li haurà
9: segurament que sí,
8: mica, però crec que les persones que seguim al club, la trajectòria tots aquests anys, podem entendre una mica, empatitzar en aquest sentit amb el míster, amb Miguel Álvarez. Al final és una persona de prop de 70 anys, amb molta experiència, amb centenars de partits dirigits al futbol, i d'això sap un poc, vull dir, ahir tampoc té que amagar-se moltes coses. Jo crec que el club no té estabilitat esportiva, això és una evidència, no té projecte esportiu, no té idea, perquè a banda de que canvia molt de noms, mira, feien comptes, el que arribi ara serà el 16è entrenador, sense comptar que Gémez ha estat en dues etapes, del primer equip, però això sense comptar entrenadors que han dirigit també partits oficials al club, que ens aniríem als 19,
0: mare
8: total,
0: meva.
8: Perquè hi ha hagut interins en 10 anys, cada un del seu pare i de la seva mare. Directors esportius, no hi ha hagut tants, però hi ha hagut uns quants, també. A Primera Federació hem tingut a Juan Jiménez, que va estar gairebé dues temporades, no va arribar, com en Javi Lara ara, dos directors esportius diferents. Com a anècdota, Miqui, crec que Toni també està per aquí,
0: entonces, sí.
8: Per aquí. Com a anècdota, ja que dic que quan va baixar l'equip de segona divisió a Primera Federació, es va contactar a Romo, a Guillermo Fernández Romo com a míster, abans de que arribés el director esportiu, que va arribar després. Ara sabem que s'estan reunint entrenadors amb diferents, hi ha possibilitats, no hi ha director esportiu. Han sonat, hi ha rumors d'entrenadors, Javi Vázquez de l'Algeciras, Adai Benítez de l'Europa, Guilló, que ja no podrà venir, que ha fitxat pel Múrcia, ara fa uns minuts Ángel García, el periodista Cozurreando, ha tret que previsiblement el pròxim director esportiu de l'Eivissa serà Michel Sanz, que ha estat 7 anys fins ara al Tarazona, equip de Primera Federació, que acaba de baixar de categoria, vull dir, fitxar un director esportiu, sí, d'un projecte complicat, ser més modest, però que acaba de baixar. Bé, veurem si això és cert o no és cert, ja veurem què passa, però bé, Ángel García avança que és el que té més possibilitats d'arribar a l'Eivissa. Vull dir, són massa canvis, en poc temps, poca estabilitat. Miguel Álvarez va arribar el mes d'octubre i el mes de desembre, nosaltres sabem que ja el volien destituir. Portava mes i mig amb una plantilla que no era seva, que no l'havia treballat. És cert, no havia aconseguit resultats, però ja la seva continuïtat pendia d'un fil, també la del director esportiu. Així és molt complicat. així és molt, molt complicat.
2: Que... Jo seré un poc més breu, si me permeteu. Crec que se volen fer les coses molt de pressa i corrensos. Volen dur l'equip a bo més alt, però d'aquella manera, no? Sí. D'anar a cercar resultats...
0: com a Indy Michelis, volen marcar el tercer abans que el primer.
2: Clar. No? A curt termini, quan els resultats no avancen i quan els resultats no són bons, no hi ha paciència, i és igual, fitxar 2, 3, 4 entrenadors dona absolutament igual. I després una altra cosa també important, aquest club crec que fa falta moltíssima massa més social. No pot ser que també vagin 1.000 persones a Can Misses a veure un partit de futbol. És a dir, realment vols l'afició? Hi ha afició realment de veure Eivissa per anar a... per voler tenir un equip en aquesta categoria o per ventura el dia de demà en el futbol professional? És a dir, i el club està capacitat també per afrontar tema social, tema estructura, en comunicació, en tot el que envolta, perquè era un club professional. És a dir, està preparat o...
0: I va estar fa temporades, no sé
8: ara. Jo crec que li falta molta feina en aquest sentit que comenta Toni, és important amb això darrere, en apropar-se a la gent, a l'afició. És cert que al final és un club que porta només 10 anys, no té massa arrel, sí que n'hi ha, diguem, uns fixos, no, al voltant d'uns 1.000 que sempre estan en l'equip, que acompanyen, que anaboren els partits, però després és molt més volàtil, no, la resta d'aficionats que normalment sempre acompanyen quan les coses van bé, no, quan venen rivals importants aquí i l'equip està bé, i quan això ha minvat, doncs ha minvat tot en general. Fa falta molta feina, però sobretot fa falta estabilitat. Vull dir, fins que no es faci un equip bo, i això necessita temps, cuinar-lo. Mira, feia un temps amb Pep Lluís Martí, comentarista d'aquesta casa, que va ser també tècnic de l'Eivissa, el record fa uns mesos, va parlant de l'Eivissa aquí en el programa, parlava d'humilitat. Sí. Del club. Això ho va dir Miguel Álvarez ara fa unes setmanes també en una roda de premsa. Fa falta més humilitat.
0: Va ser molt guapo, però tal vegada 600 de segona va ser massa prest, o no?
8: Bé, jo crec que tot es pot explicar en futbol. És cert que hi ha hagut molts de canvis, però aquella temporada justament jo crec que l'Eivissa tenia un
0: perquè
8: tècnic...
0: perquè potser en Amadeo ja se va por el Gorrión, ja li van pegar pel cap i ara ja se pensa que cada temporada això...
8: No, i que... No sé. Vull dir, personalment jo crec que la temporada de l'ascens tenia un entrenador fora de categoria, que ara mateix està entrenant a l'Espartak de Moscou, acaba de guanyar, per cert, un títol aquest cap de setmana a la Copa de Rússia, al Zenit de Sant Petersburgo, Carcedo, un tècnic que ha entrenat en Champions League ara fa uns mesos només, amb un equip modest. Era un entrenador, ja es veia que era d'un altre nivell, va obtenir resultats des de l'inici, que això és clau a l'Eivissa. Si s'aconsegueixen resultats, victòries des de l'inici, l'entrenador agafa una mica més d'aire. No tota la confiança del president, però sí que agafa una mica més d'aire. En quan la cosa a segona divisió va minvar una mica, perquè la segona divisió és molt complicada, i sobretot per equips que acaben de pujar, el president el va destituir en quan va poder.
9: Jo crec que una de les claus és el que estava comentant Toni, és a dir, jo crec que aquest equip, quan comença la temporada, s'exigeix el màxim. Jo que un equip s'exigeixi el màxim, ho veig completament correcte, però aquí està tan prop o està tan lluny l'exigència que llavors és difícil d'arribar-hi. I aquí el que ha passat, per exemple, enguany, és que amb un equip que des del primer dia dius que has d'estar dalt, tot el que no siga arrimbar a lluitar per aquests 5 o 6 puestos de play-off, si no un fracàs, és una mala temporada. I jo crec que el club es té que començar a tratar amb molta més humilitat. Jo estic completament d'acord amb les paraules tant de Pep Lluís Martí com de Miguel Álvarez, que hi ha que començar molt més humils, perquè la mateixa idea, el mateix projecte que té l'Eivissa, amb aquests 1.000 o 1.500 que estan parlant, el té el Múrcia amb 24.000, el tindrà el Saragossa amb 20.000, entonces...
8: Hi ha una realitat.
2: Això mateix.
9: Això és així.
8: L'Eivissa té, aquesta temporada tenia el tercer quart pressupost de la categoria.
9: Sí.
8: Vull dir, amb això t'adona, tens recursos per fer una plantilla competitiva i intentar estar a dalt. Quan tu amb aquests recursos tens una trajectòria que es veuen en els punts, en la classificació i en el joc, jo li dono molta importància en el joc, evidentment no estàs aprofitant tots aquests recursos que tens i la gestió esportiva, el dia a dia, que comencen els entrenaments, però que va pujant després cap a dalt en els despatxos, però... i a la presidència, el que no canvia mai és el president.
9: Però llavors arribem que se plantilla en els dos darrers anys que han fet a principi de temporada, n'han hagut de canviar 9, 8 o 9 cada Nadal,
8: i no val
9: quan s'obris mercat d'hivern.
8: I no
9: això
8: val cap.
9: No és que no valga cap. Si els canviem és perquè no donen rendiment.
8: Bueno,
9: conseqüentment, és que els ha firmat, ja, no surt ben
8: però
9: parat.
8: Però no valen ni els
9: jugadors, el que ha passat,
8: ni els entrenadors, ni els directors esportius.
9: Sí, bueno, no. si li miram la volta al revés, miram Fernando Soriano, ascens amb el Depor, Miguel Ángel Gómez, cos directiu de l'Espanyol, classificat Monchi. És a dir, vull dir, i jugadors podien parlar d'un munt. És a dir, però aquí hi ha una gestió que està tan condicionada per guanyar, guanyar, guanyar, que no et deixa treballar. I a curt plaç fer projectes guanyadors, escolta, el Paris Saint-Germain ha guanyat una Champions duent barbaritats de sous i tenint sous per parar un tren, i no només en sous es guanyen ses coses, es tenen que treballar molt més.
2: I aquí no hi ha paciència
8: per treballar. Sí, aquí és un cas exagerat. Sí, sí. No, aquí, a veure, en el futbol n'hi ha moltes presses, això és una evidència, perquè jo quan parlo d'això amb jugadors, amb entrenadors, i parlant de la situació de l'Eivissa en converses privades, clar, molts te diuen no, és clar, és que el món del futbol és així. Jo crec que l'Eivissa és una versió més exagerada inclús d'això, però que mai això pot ser una explicació i una justificació per intentar fer les coses bé.
0: Però una cosa, Amadeo, no és una persona de futbol? No ho sé.
8: No ho sé.
0: Jo demand.
8: Jo crec que és una persona que ha estat en el futbol, que va
0: presidir... Amadeo no veu que du temporades, anys i anys, que ha de canviar la plantilla en el mercat d'hivern, que no funciona a l'equip durant les temporades, que no se compleixen els objectius i que la seva manera de fer feina no funciona ara mateix a l'Udivis. No ho veu.
8: Ja, clar, aquesta és la pregunta que ens fem tot. Per què no aprèn de l'experiència?
0: No, que no és normal, va de fitxar nous jugadors en el mercat d'hivern durant 4 anys consecutius, no ho sap. I que envia d'entrenador cada 15 dies.
8: Clar, Miqui, a més, pensa que ell ha estat amb persones que són molt vàlides, vull dir, i haurà parlat amb elles, i hauran tingut converses, vull dir, de tot això, no sé, una agafa informació, no?, de la pròpia experiència, després ell té la darrera decisió, però ha tingut persones molt vàlides, que alguns es poden agradar menys o menys, però que han passat persones vàlides, això és una evidència per aquí. I d'aquesta experiència no s'ha après res. Avui, a dia d'avui, 26 de maig 26, del 2026, l'Eivissa està igual però és que fa 7, 8, 9...
9: És que, a més, deixo una sensació que tot això del passat no m'ho ensenya pràcticament a res, que el que estan comentant. Yeah. Perquè ara buscam un entrenador.
8: Ara volen buscar un entrenador
9: ara
8: jove.
9: Ara buscam un entrenador jove.
8: És que antes no agradaven
9: els joves.
8: A quina paciència
9: a Europa amb un entrenador jove que li has de dar un projecte nou, que li has de dar, quizà, una mica d'experiència que la tindrà que agafar entrenant. És a dir, són projectes...
0: És a dir, Toni, que el nou director esportiu no pintarà res en el fitxatge del nou entrenador, perquè si ja saben que serà jove, però no hi ha direcció esportiva, no pintarà res. Trobarà ja segut a sa cadira.
9: Això és un altre tema. És a dir, jo... en el que tinc d'experiència en futbol, les cases no es comencen per la finestra, es comencen per en terra. És a dir, si tu vas a fer una història, un projecte nou per la temporada que ve, pues comença el bé, comença en la direcció esportiva, clar, i després parla i dugues entrenador, després parla de jugadors, de plantilla, de tot el que vulguis, però segueix uns passos correctes. És a dir, a quina validesa tindrà un director esportiu que es diria que arribi a mi se li presenti l'entrenador que l'han fitxat 3 dies antes?
8: Que això ja va passar amb en Romo i...
9: És a dir, són coses que no s'entenen.
0: Bé, companys, hem de fer una aturada ràpida i encaram ja la recta final i parlem una miqueta més de l'UDE i del futur i del que ha de fer el nou director esportiu i quines decisions s'han de prendre. Veurem per surar una miqueta aquest projecte i mirar veurem si la temporada que ve i de pot estar una miqueta més a dalt. Aturada ràpida i tornant tot d'una aquí a Esports 3 migdia.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
10: Ei, tu vos pos?
11: Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
12: I de colonet per tothom.
11: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
13: Chico, al lío, pide un crédito.
14: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
13: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
15: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: 1:52, recta final amb en Toni Torres, amb Víctor Sancho i amb en Toni Fuster analitzant la situació de l'Udivisa, que és ben complicada. Ara, Toni i Víctor, xerraven amb en Toni Fuster. En Amadeo, qualcú li aconsella? O ell va per lliure i va fent el que vol, no ho sé.
8: Fins en altres, on altres arribam...
0: Té vicepresident, Antoni...
2: té un consell d'administració.
0: Té mà dreta, no ho sé.
8: No, els seus germans. Entre ells parlen, entre ells i els seus germans, i no, entre ells decideixen, realment. Són ells. És cert, ja que diu una cosa, sobretot a l'estiu, quan han tingut algun director esportiu nou, li han deixat confeccionar la plantilla, perquè això m'ho han dit alguns directors esportius, han pogut llibertat. Una altra cosa és la designació d'entrenador, que això és diferent, on Amadeu sí que té molta força, però la confecció de la plantilla a l'estiu, sí, ahir han pogut treballar. Vull dir, el tema és quan comença la competició el que es mou per allí, clar.
0: No ho sé, jo vull pensar que tal vegada en Amadeu ja té el director esportiu tancat i que fa setmanes o dies que parla amb ell de la planificació de la pròxima temporada, però no s'ha fet oficial, no, Toni? Seria el més coherent.
9: El més coherent és que el presentàs antes de tenir l'entrenador.
0: Això també és vera.
9: Això seria el més coherent, és a dir, jo crec que Amadeu Salvo té les idees molt clares. Jo, a més, conegué-lo ja una miqueta de fora... quan ha pres aquestes decisions tan ràpides després d'acabar el campionat és perquè ho duia preparat d'antes i només ha esperat el temps per fer-ho. És a dir, primer dia s'entrenador, segon dia director deportiu. Si idea que tenga, jo crec que la té clara. Jo crec que no té clar el tema s'entrenador. El tema s'entrenador jo crec que té dudes. Sé que té un entrenador que li agrada per dalt dels altres, però jo crec que no ho tenen clar perquè hi ha dos o tres noms, o quatre, que es té que decidir. Ara, l'ideal seria el que tu acabes de dir, que primer comptàs amb la direcció esportiva i que després es tractàs el tema de l'entrenador. Però allò m'està arribant que aquesta mateixa setmana, i no sé si sortirà el tema de director deportiu o no, antes o després, però sí que sé que té reunions amb entrenadors per saber... la disponibilitat i per prendre decisions. Consequentment, no sé fins a quin punt esperarà a tenir director deportiu abans o després.
0: Ja hi ha hagut reunions, Víctor, amb futbolistes, hi haurà revolució, no?, també al vestidor.
8: Sí, hi ha 10 jugadors que tenen contracte encara. Mira, hi ha algun que té contracte que no continuarà, perquè ja ho sabem, encara no s'ha fet oficial, però ja podem avançar dels 10 jugadors que tenen encara contracte almenys un any més, perquè només Masella, en Sucula, a l'extrem, té contracte hasta el 29, és l'únic, la resta, els altres 9, tenen contracte hasta el 27, entre ells Fran Castillo, que és el jugador que segurament més s'ha revaloritzat aquesta temporada aquí, que té nòvies, que té interès d'equips de segona divisió, que té interès d'equips de l'estranger, que ell acceptaria quedar-se aquí, només té un any més de contracte, si li millora el contracte, a ell li fa il·lusió jugar, evidentment, a segona divisió per damunt, però que si té que quedar-se aquí espera que sigui perquè el club valora el rendiment que ell sí que ha tingut, màxim golejador de l'equip, sense ser punta, per continuar. És un dels noms, diguem, que està ara una mica en el debat. Però clar, ara, en totes les incògnites, en la manca de director esportiu, a la manca d'entrenador, i jo voldria afegir el que ha dit en Toni Torres, no, jo crec que Amadeu Salvo, ell pot pensar que té les idees clares, però les idees que no són mica clares, vull dir, ell pensarà això segurament. Allò, a mi em sap greu perquè jo puc valorar el seu temps evidentment i la inversió que fa aquí, perquè al final segurament a Eivissa no tindria un equip en primera federació si ell no hagués fet aquesta inversió, perquè ja coneixem la història del futbol al municipi de Vila com ha estat. Però a partir d'allí jo crec que la gestió esportiva és molt, però molt més millorable, i això dona per un programa...
9: Sí, no, però jo quan dic que ho té clar vull dir que té les idees del que vol fer clares, i llavors que estigui acertat o no és un altre tema. Però independentment d'una cosa, és a dir, tant que parlant de la direcció esportiva d'enguany i del canvi que ara, d'avui, jo crec que enguany serà de les darreres temporades en què més jugadors es poden quedar. És a dir, el que s'haurà de fitxar enguany és bastant menys del que es va fitxar, per exemple, l'any passat. I això et redueix el marge d'equivocat. Això no és una mala notícia, si els jugadors són vàlids.
8: Però és que hi haurà molts de canvis, Toni. És que, clar, parlem d'una plantilla de 25-26 jugadors, 10 tenen contracte, un ja puc confirmar que no continuarà tot i tenir contracte, i algun altre probablement tampoc continuï, doncs si fas una altra plantilla de 25 o 26 jugadors...
2: I el problema és que estar fent futbol, tots els futbolistes venen de fora, és a dir, tens la plantilla del B que juga regional, que està intentant pujar a tercera federació, però m'imagino que de tots aquests no pujarà ningú. Sí, però és que hauria de començar també a fer feina en aquesta estructura, en l'estructura de baix, perquè te surti la cosa molt més barata i no hagi d'anar a cercar tant de jugadors de fora i el que te dèiem, ve de base, és un problema que ve de baix, d'un fonament de baix. Volem fer la casa per dalt de tot sense començar per la cotxeria.
8: Sí, el guió serà sempre el mateix. Si no comença la Lliga l'equip les 7-8 primeres jornades en els jocs o líder o a prop del primer classificat, ja saben que aquest entrenador pot tenir les hores comptades. Ja ho sabem.
9: Així és molt difícil, eh?
0: És molt complicat, sí, cada dos mesos hauràs d'anar canviant banquetes i cada mitjà any has de canviar nous jugadors. Namadeo pot tenir idees molt clares en el seu cap, però després ha de veure també que no funcionen, perquè du tres anys igual, o no? No ho sé.
9: Que no funcionen són evidents.
0: Jo, per això. El més important, que ha acabat la temporada, 26 de maig, i ara mateix l'UD no té ni entrenador ni direcció esportiva per planificar la pròxima temporada. No sé, això és el resum, no?, en aquesta història, aquest dia.
9: Pues, la veritat també és que amb aquesta temporada és quan més temps tindran per poder treballar, vull dir...
0: Sí, perquè no hi ha play-off ni
9: no
0: coses d'aquestes.
9: No hi ha play-off, s'ha adelantat tot pel Mundial també, vull dir, temps per actuar en tenen. I jo et dic una cosa, jo no crec que tardi molt l'Eivissa en donar novedats.
0: Esperem que sí, que faci via en Amadeo, que fitxi el director esportiu el més aviat possible i ja se pugui començar a preparar en temps aquesta nova temporada a la primera federació. Res, Víctor, Toni Torres, estarem en contacte perquè supos que, com deia en Toni, hi haurà novetats aviat, eh?
8: Perfecte.
0: Adéu, Toni. Adéu, Víctor. Ferrada forta. I també, Toni Fuster, gràcies.
2: Vinga, fins ara.
0: Res, demà més. Segons per arribar a les dues del migdia, així acabam aquesta edició de dimarts d'Esports 3. Com sempre, tornem demà a partir de la 1:05 puntuals. Acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. La dona detinguda ahir per l'homicidi de la seva sogra a la barriada de Pere Grau a Palma al·lega que va actuar en defensa pròpia. La investigada ha tornat avui matí amb la policia al domicili que compartia amb la mare del seu marit per fer-hi una reconstrucció dels fets. En paral·lel, els agents continuen la investigació i han interrogat veïnats i famílies de la víctima, que presentava molts de cops i hematomes quan la trobà el seu fill. Un crim que ha generat molta expectació al barri i protagonitza l'actualitat d'aquest dimarts 26 de maig, dia de sessió parlamentària, marcada avui per les acusacions creuades de corrupció i també pel debat en aquesta hora de la llei per l'acceleració de projectes estratègics, transformada en una polèmica llei òmnibus que modifica mig centenar de normes. En uns minuts connectarem amb aquests dos punts informatius clau del dia d'avui. Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Sandra Martínez. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ajornada el 17 i 18 de juny la declaració de Zapatero com a imputat del cas Plus Ultra.
2: L'expresident espanyol estava citat a declarar dia 2 de juny davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i després que hi s'aixecàs el secret de sumari, havia demanat un ajornament. Mallorca apareix als inicis d'aquesta investigació amb la confiscació de material en una casa de Santa Maria, propietat d'un neerlandès vinculat a aquesta aerolínia.
0: Vicent Maria, judici pel cas La Vida és la 2.
2: Un jutjat d'instrucció d'Eivissa ha obert judici oral contra el president del Consell per presumptes irregularitats en l'adjudicació del contracte per fer aquesta campanya de promoció turística. Marí diu que la Fiscalia no hi veu delicte i atribueix el cas a una campanya del Partit Socialista que demana novament que dimiteixi.
0: Adjudicada la instal·lació del radar de la Mola Formentera per 1.832.000 euros. Gemma Guasch, bon dia.
3: Bon dia. Avui s'ha publicat al BOIB la formalització del contracte per instal·lar el sistema integrat de vigilància marítima. L'objectiu és reforçar la seguretat davant l'augment d'arribada de persones migrants a les costes de les illes. L'empresa Atos Espanya ha estat l'adjudicatari. El delegat del govern va anunciar que el radar estaria en funcionament el mes de maig, però de moment no han concretat la data de posada en marxa.
0: L'Ajuntament de Palma demana al govern espanyol que els ajuntaments puguin decidir a què destinen el superàvit i els romanents. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. És una de les propostes que ha presentat el PP i que ha sortit endavant al debat d'estat de la ciutat, que continua a l'Ajuntament de Palma. La intenció és que els consistoris puguin fer ús d'aquests romanents quan estan sanejats econòmicament.
0: A Menorca, una imatge impactant, la d'una furgoneta que s'ha precipitat al buit a Cala Corb sense provocar ferits. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. El vehicle estava descarregant quan partit sense ningú al volant, ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer, ha travessat també un parc infantil, ha trencat el mobiliari urbà que trobava per davant i també el mur de contenció del mirador fins a caure sobre el moll. Ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau. En la seva trajectòria, per sort, no ha provocat ferits.
0: I avui s'estrena Mallorca Confidencial, la pel·lícula inspirada amb la Paca i que protagonitza Lolita Flores.
2: Es presenta a Peguera avui capvespre, però divendres arribarà ja a tots els cinemes.
0: En els esports, el comunicat d'Andy Colbert no convenç els aficionats del Real Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. Molts comentaris crítics al comunicat que va fer el president del Real Mallorca. Que no convenç el mallorquinisme. Tot i així, Colbert promet que continuarà invertint en el club i que l'objectiu és tornar a primera com més aviat millor. Beran Morici també ha fet una carta en la que diu que aquest escut tornarà al lloc que es mereix, perquè la història del Mallorca mai s'ha escrit en rendició. I l'UD Eivissa ha comunicat que el director esportiu Javi Lara i l'entrenador Miguel Álvarez no seguiran en el club pitius.
0: I el temps es manté marcat per aquestes temperatures més elevades del que és habitual. La previsió per les pròximes hores amb Tomàs Salom. Bon dia.
7: Bon dia. Avui continuem parlant d'aquest domini de l'anticicló, altes pressions que es tradueixen en temperatures altes i estabilitat atmosfèrica. De fet, ara mateix tenim el cel ben destapat arreu del territori. No veurem núvols avui. Podríem veure qualque nuvolat baix, però es tractaria de fenòmens localitzats i amb unes temperatures màximes que tornen a superar els 31 graus a punts de l'interior de Mallorca, tenint registrat ja també per damunt dels 30 en el cas de Menorca i d'Eivissa, i encara podria pujar qualque valor més. La situació marítima molt tranquil·la tot arreu, amb el vent en conjunt bufant fluix, una mica miqueta d'embat durant les hores centrals del dia. Demà l'única cosa que tenim a afegir és la presència d'alguns ígols prims, poc importants en el cas d'Eivissa i Formentera, també en alguns punts de Mallorca, però es tractaria de fenòmens decoratius perquè no són indicatius de cap canvi de temps. De fet, a partir de dijous esperant que la temperatura pugui pujar una miqueta més i veurem si fregam els registres de 33 i 34 graus.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Ho dèiem en portada, la dona que presumptament ahir va matar la seva sogra a la barriada de Peregrau a Palma ha reconegut que hauria comès els fets en legítima defensa. Aquest és el relat de la detinguda que avui ha reconstruït els fets amb la Comissió Judicial i agents de la Policia Nacional que investiguen el succés a contrarrellotge. La dona podria passar a disposició judicial passat demà dijous. Al lloc dels fets, al carrer Gabriel Llebrés, hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, Carme, conta'ns.
1: Bon dia. Aquest migdia la detinguda de 36 anys ha estat traslladada de la prefectura de la Policia Nacional al pis on vivien la seva parella i la seva sogra a la barriada de Peregrau, aquí a Palma, per reconstruir el fet. Segons fonts properes de la investigació, la dona s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis i ha reconegut que va actuar en defensa pròpia. La principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i l'arrestada colpejar la víctima diverses vegades. Les ferides que li va provocar causaren la mort de la dona de 73 anys. Fonts properes a aquesta investigació també han apuntat que veïns i familiars de la víctima, entre ells el seu fill, varen telefonar a la policia. Registraren 7 telefonades d'alerta. Escoltam a una de les veïnades del carrer Gabriel Llebrés.
2: A crits, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en Sonia no he dormit avui. Tota Sonia de, ai, què deu passar, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que ha mort una senyora. Dic, bueno.
1: La reconstrucció del fet s'ha allargat per més de mitja hora. Ara, a més d'analitzar la roba que duia la detinguda, els agents estan comprovant si l'arrestada va utilitzar qualque objecte per colpejar la seva sogra i si hi havia denúncies prèvies. Després d'aquesta reconstrucció, els policies i la detinguda han abandonat el lloc dels fets, els agents han davallat del pis en diverses capses i una maleta amb proves que han recollit. Tot apunta que els agents esgotaran les 72 hores abans que la detinguda passi a disposició judicial per prendre declaració de nou a l'arrestada, a més de veïnats i familiars. Avui també es practica l'autòpsia a la víctima i aquest serà un element clau per determinar la causa d'aquesta mort violenta.
0: Gràcies, Carme Moreno, en directe des de la barriada de Peregrau. Seguirem pendents, doncs, de la investigació sobre aquest cas. Són les 2:08. Avui l'actualitat també ve marcada pel cas Plus Ultra. I és que l'endemà de la publicació del sumari sobre aquesta investigació, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. El magistrat ha acceptat la petició de l'expresident del govern estatal d'ajornar la seva compareixença, que inicialment estava prevista per dimarts que ve. L'advocat de Zapatero ha al·legat que necessita més temps per preparar la defensa després de fer-se públic el sumari de la causa.
3: Zapatero ja està citat com a imputat per delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, en el que suposa la primera vegada en la història de la democràcia que un expresident de l'Executiu Central és investigat per la justícia. La causa reoberta indaga el suposat cobrament de comissions il·legals i el blanqueig de capitals vinculat a la corrupció veneçolana a través del préstec públic de 53 milions d'euros concedit a aquesta aerolínia. La investigació policial situa la casa de l'expresident espanyol com a nucli de planificació i direcció d'aquesta suposada de trama de corrupció i tràfic d'influències.
0: En el marc d'aquestes indagacions també hem sabut que un habitatge ubicat al municipi mallorquí de Santa Maria es troba en el punt de mira de l'UDEF. Segons el sumari del cas, el ciutadà holandès Simon Lendert, investigat pels seus préstecs a la companyia aèria a través dels seus negocis de venda d'or i matèries primeres, guardava 2 lingots d'or, 12 rellotges de luxe i nombroses joies en aquest domicili de Mallorca.
3: La casa va ser escorcollada l'octubre del 2024 en compliment de la comissió rogatòria de Suïssa que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'EDERT, hi ha un ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll al seu habitatge de Santa Maria, l'home va reconèixer davant del fiscal de Ginebra la propietat de 3 societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultra, línies aèries. En concret, figura una factura emesa per una d'aquestes propietats per un valor de 30 milions d'euros. A l'escorcoll, el Els agents també hi van trobar dos lingots d'or, un de 100 grams i un altre de 50, 12 rellotges de marques de luxe, entre les quals Montblanc, Longines, Omega o Christopher Claret, i entre les joies localitzades destaquen un collador, un anell i unes arracades de gran valor, a més de polseres amb pedres precioses.
0: Després de la publicació del sumari, el govern espanyol diu que encara confia en la presumpció d'innocència de Zapatero. Així ho ha afirmat el ministre Òscar López en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
4: Conozco bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Rodríguez Zapatero.
0: El cert és que la imputació de Zapatero serveix de munició al Partit Popular per atacar el govern estatal i a la vegada posa el focus en els socis de Pedro Sánchez.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del Partit Socialista demanin un governet però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
5: Si creen que és millor apoyar un gobierno de corrupció i no abrir les ventanas al canvi, tienen muy mal concepto de sus votantes.
3: Mentrestant, Vox creu que el cas Zapatero és la punta de l'iceberg d'una enorme trama i demana a Sánchez que convoqui eleccions. És la portaveu d'aquesta formació, Pepa Milán.
6: La corrupció que rodea Zapatero no podria entenderse sin el actual gobierno y ahí está la clave de todo. Que todos los implicados en los casos que conocemos tienen como punto de partida a Sánchez.
3: Des de Compromís, la diputada Águeda Micó demana transparència a Zapatero i al govern.
7: Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, tendremos que mirar cómo actuamos y si tiene que seguir o no tiene que seguir la legislatura.
3: Podem, per part seva, assegura que la legislatura ja estava morta abans de la imputació de Zapatero.
0: Sobre un altre cas judicial que orbita damunt Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb jurat popular que vol que s'enfronti per 4 delictes.
3: A més de la dona del president del govern, Pedro Sánchez, l'instructor també ha citat l'assessora de Gómez a la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El magistrat adverteix als tres acusats que hi han de comparèixer personalment amb prevenció expressa de ser-hi conduïts per la força pública. Peinado, aquest mateix dia, podrà acordar l'obertura de judici oral o una decisió no recurrible.
0: Tot aquesta tempesta, podríem dir, pel sumari Zapatero i la citació de la seva dona, de Begoña Gómez, ha enxampat a Pedro Sánchez de viatge a Roma per participar en un acte de l'AFA on també té previst reunir-se amb el papa al Vaticà.
3: El president de l'Executiu Central ha evitat pronunciar-se a les preguntes sobre la imputació de Zapatero i la nova citació del jutge Juan Carlos Peinado, la seva dona. Ha avançat que demà parlarà en roda de premsa.
0: I en aquesta crònica judicial, mesclada amb la política, hem de parlar del cas La Vida Aislados. El Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió de Vicent Marí per l'obertura de judici oral arran d'aquesta investigació. Consideren inassumible que el president del Consell d'Eivissa s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial. Marí ha recordat, però, que la Fiscalia no veu cap delicte i ha reiterat que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. Ens n'informa Enric Fernández.
8: El PSOE eivissenc, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
9: A diferència de lo que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'Audiència Provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el banquet dels acusats és en Vicent Marí.
8: El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una exregidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
10: Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que varen instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
8: Ara falta saber quan l'Audiència Provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
0: També els jutjats, el cap de gabinet de la presidenta Marga Proens ha declarat avui com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així a un familiar seu com a xofer de la presidenta.
3: Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu misser i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això mateix, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança de lliure designació i no un funcionari de carrera com havia passat les darreres legislatures. En sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet s'ha limitat a assegurar que tot havia anat bé.
0: Novetats en aquests presumptes casos de corrupció que ens ha entrat avui la sessió de control al govern al Parlament. Partit Popular i PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos judicials en un debat especialment tens. Marta Puyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
11: Bon dia, sí. La presidenta Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
12: Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
11: El portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten al PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o del seu cap de gabinet.
13: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marín se va a sentar en el banquillo de los acusados.
11: I per la seva banda, Vox ha aprofitat aquest debat per reclamar al Partit Popular que forci unes eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero.
0: I en aquests moments es produeix el debat de la llei de projectes estratègics que després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica es votarà aquest migdia al ple, Marta.
11: Sí, ha estat una tramitació polèmica que més durà el Constitucional. Ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu de més de 200 pàgines que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit, creuen que s'han vulnerat els seus drets com a parlamentaris, i també en denuncien el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
14: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
15: No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
11: La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que el projecte s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les BTC i la gestió tributària.
16: I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que ha per la nostra llengua pròpia.
11: Vox, soci parlamentari imprescindible per aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir al renda social garantida o les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
17: Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
11: Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
18: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
11: Una vegada votada aquesta llei, avui també es votarà la proposició perquè es modifiqui la llei estatal de la infància perquè 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
0: Gràcies, Marta Pujalto, en directe des del Parlament. Són les 2:20.
19: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: L'Ajuntament d'Eivissa dona 2 dies per treure les caravanes de Sa Joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb avisos de retirada, però no els donen cap validesa perquè no venen del jutjat, diuen, i ho veuen com un intent de pressió per part de Vila.
3: L'equip de govern, però, ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que en el cas de la 20ena de caravanes habitades, on també s'ha penjat l'avís, diu textualment que tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta de les seves cases. Escolta'm un dels afectats.
20: Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto... No me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Es que estoy calentando el motor de todas maneras, porque como es furgoneta van a pensar que está botada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
0: I des d'avui de matí, els veïnats del carrer del Capità Vila de Palma ja tornen a tenir aigua. El propietari ha tornat a restablir-ne el subministrament després que la 50ena de persones afectades han estat 15 dies sense aquest bé essencial. Malgrat tot, els veïnats mantenen la denúncia col·lectiva contra el propietari que els vol fer fora.
3: Un dels afectats, Damià Suárez, ha explicat que avui de matí un llanterner i 2 electricistes han restituït el subministrament d'aigua. L'home diu que desconeix si es tracta d'una avaria que el propietari no ha volgut adobar fins ara o bé si és un acte malintencionat per pressionar-los. Suárez assegura que l'advocada dels afectats continua endavant amb la denúncia.
21: Primero por incumplimiento de contrato, obviamente, porque tenemos contrato vigente y pagado y nos estaba quitando el agua. Y también va a entrar seguramente las coacciones que se le está haciendo a los vecinos que se tienen que ir y les están presionando con la falta de agua para irse.
3: En aquest sentit, denuncia que el propietari vol fer fora persones grans i famílies amb menors.
0: El govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat hi va transportar un total de 375 persones. Excel.
22: Un servei especial que unia Inca i el Port d'Alcúdia i que va generar polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar en considerar que el govern propiciava la massificació de les festes patronals, mentre que, a més, per Menorca lamentava que amb el servei les escoles no poden fer excursions per manca de busos disponibles. Sentim el conseller Mateo i el portaveu de la formació ecosobiranista, Josep Castells.
23: No està previst ningún servicio especial a Sant Joan i que s'ha d'apuntar-li que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del Port del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
15: A mí me sembla una vergonya que mentre deixen penjades a les famílies i a les escoles, malbaratin doblers pagant viatges de franc perquè la gent se'n vagi de festa. Celebro que ho hagi

0: Anna Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: Els treballadors del metall a les Balears no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. La UGT, Comissions Obreres i USO han volgut aixecar la veu avui després de la darrera trobada amb la patronal que va acabar novament sense acord.
2: L'acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt del conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC i que s'incloguin clàusules de revisió que blindin els salaris en cas que la pujada de preus es mantengui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, diu que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes ha canviat radicalment i ara les negociacions estan bloquejades. Tant és així que no descarten ara mateix repetir la vaga que ja varen organitzar l'any 2023.
3: Des de hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
1: L'assemblea de docents es plantejarà una vegada acabat el curs si es mobilitza de cara al proper per protestar per la situació del sector. Marca així distàncies amb la forta pressió que el col·lectiu està fent a Catalunya i la Comunitat Valenciana amb diferents aturades d'aquestes darreres setmanes, tot i que ha decidit donar-los suport econòmic amb una aportació total de 100.000 euros a les seves caixes de resistència.
2: Segons la portaveu de l'assemblea de docents, Marina Vergés, el professorat i la comunitat educativa volen dir prou davant d'anys de retallades i precarització de l'educació pública i en les properes setmanes es duran a terme una sèrie d'accions reivindicatives als centres escolars de les Illes. El moviment també convocarà una assemblea general el pròxim 25 de juny per preparar accions o mobilitzacions per l'inici del curs que ve.
4: Estem esgotats, estem en un final de curs més esgotat i més indignant que els altres, si és que això fos possible. Vull dir, suposo que és més perquè veus que no canvia res i no pensem permetre que el curs comenci amb la pau i la tranquil·litat que sempre volen vendre. Per tant, nosaltres seguirem fent feina fins que faci falta.
2: L'assemblea també ha acordat posar-se a disposició de les mestres d'escoleta 03 per donar suport a la seva lluita.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. El text prohibeix de manera expressa els sistemes de manipulació subliminar i la classificació biomètrica per raça o religió, també els hipertrucatges sexuals arran de la polèmica pels nus generats per l'assistent de la xarxa social X.
2: La norma blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. A més, preveu sancions que van dels 500.000 euros fins als 35 milions per les infraccions més greus. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha defensat que el text és garantista i que respon a la demanda de més protecció digital que exigeixen el 80% dels ciutadans.
5: Espanya, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
2: La llei comença ara la seva tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva.
1: Segon positiu per antivirus entre els ciutadans espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, d'ençà que van evacuar el creuer Ondius. El pacient ha donat positiu a la darrera PCR, a la qual va ser sotmès encara que es manté sense símptomes.
2: Ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell, on també es troba ingressat l'altre positiu. Mentrestant, la dona que estava aïllada a un hospital d'Alacant per sospites d'antivirus ha donat negatiu per cinquena vegada consecutiva, per la qual cosa continuarà la quarantena al seu domicili.
1: I torna a créixer la tensió entre l'Iran i els Estats Units en plenes negociacions de pau. La Guàrdia Revolucionària acusa Washington de violar

0: El seu espai aeri al sud del país, on ha atacat embarcacions i punts de llançament de míssils, malgrat l'alto el foc vigent, Teheran diu que reserva el dret a respondre.
1: Trump ha dit que els atacs s'han fet en defensa pròpia per protegir les seves tropes i que l'objectiu eren bases de llançament de míssils i embarcacions iranianes. Per la seva banda, l'exèrcit de l'Iran ja ha llançat una advertència contundent. Qualsevol atac rebrà una resposta molt més violenta que anirà més enllà de la regió. També amenacen de bloquejar la sortida de petroli de tot l'Orient Mitjà si es frenen les seves exportacions.
0: A pocs segons arribem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Cort demana al govern central que els ajuntaments puguin decidir a què destinen el superàvit. I els romanents, Olivia Navarro, bon dia.
2: Bon dia, és una de les propostes que ha presentat el Partit Popular i que ha sortit endavant al debat d'estat de la ciutat que continua en aquests moments a l'Ajuntament de Palma. La intenció és que els consistoris puguin fer ús d'aquests romanents quan estan sanejats econòmicament.
1: L'Ajuntament de Manacor ha invertit més d'un 1 milió d'euros en la modernització de prop de 9.000 comptadors d'aigua.
2: Aquestes millores permeten lectures remotes diàries, detectar fugues i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de l'aigua.
1: I 85% de seguiment a la vaga parcial indefinida del personal del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Sant Joan de Palma.
2: Són dades del sindicat que diu que si la situació en l'empresa concessionària continua enquistada, la vaga continuarà de manera indefinida i parcial, tot i que el pròxim dissabte aquesta vaga ja passarà a ser de 24 hores.
1: Tot un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquests moments únicament trobam un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport en el tram comprès entre la sortida de la Vileta i la sortida de Sant Hugo. També encontram un poquet de trànsit a l'enllaç de l'autopista d'Andrats en la via de cintura. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: IV3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IV3. Tots donem una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
5: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars. Continua a Palma el debat d'estat de la ciutat al darrer del mandat i que avui acaba amb les propostes de resolució dels grups polítics. De moment ha tirat endavant una de presentada pel PP per exigir al govern central que els ajuntaments puguin decidir a què destinen el superàvit i els romanents que estan quan estan sanejats econòmicament.
2: Només el grup socialista hi ha votat en contra perquè entenen que és una cortina de fum després del desquadrament de 28 milions d'euros del pressupost municipal que obligarà ara Palma a elaborar un pla econòmic financer amb mesures correctores. És el regidor Xisco Ducros.
6: És una dejadez total i absoluta. I lo vemos ya con este año. Este año, ayer ustedes solo buscaron excusas y culpables para justificar por qué incumplen la normativa fiscal y presupuestaria del Estado. Y buscaron excusas. No escuchamos ninguna solución. Ninguna solución.
2: La regidora d'Hisenda, Mercedes Celeste, nega la major, però i assegura que Palma té estabilitat pressupostària i per això, diu, tenen dret a decidir.
7: No tenemos derecho a decidir aquí, en pleno, todos nosotros, lo que hacemos con el dinero que tenemos en el banco. Es justo que sean desde Madrid los que nos digan cuando lo hemos hecho bien y hemos cumplido lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros venimos a decir aquí es déjennos libres.
2: I és que l'actual llei Montoro de l'any 2012 no permet que els romanents positius municipals es puguin destinar lliurement a serveis, sinó que s'han de destinar a pagar deute o a inversions molt específiques. De fet, tant Podem com Més per Palma han votat a favor de la proposta del PP, però critiquen la incongruència d'aquest partit. Son Lucía Muñoz, Podem, Miquel Àngel Contreras, Més per Palma.
8: A mi me parece muy bien su propuesta, que al final es modificar una ley que hizo su propio partido. Modificar una ley que hizo su propio partido. Se están enmendando a ustedes mismos.
9: És evident que la regla de despesa és absurda i limita la capacitat dels ajuntaments que tenen romanents i escomptes centratjats per invertir en serveis públics i en necessitats socials dels municipis. Ara bé, També li volem dir al Partit Popular que s'ha de tenir barra, perquè aquesta regla ens acabarem d'aprovar ells mateixos.
2: Vox també hi ha votat a favor, però ha exigit a canvi que l'equip de govern presenti un pla d'inversions d'enguany, així com un programa financer. El seu portaveu, Fulgencio Coy, recorda que tot i l'acord d'investidura, ells no governen i per això no se senten responsables de l'acció de l'equip municipal.
10: Se lo repito, no governamos. Tratamos de que se hagan las cosas lo mejor posible desde nuestra situación de estar en la oposición, sin conseguir lo que nos gustaría conseguir.
2: La majoria de PP i Vox també ha tirat endavant altres propostes en un debat que encara continua, propostes presentades per l'esquerra, com la de penalitzar els propietaris d'immobles buits amb el pagament de l'IBI o la creació d'un nou impost municipal a les segones residències de luxe.
1: Mentrestant, l'anunci que va fer l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, precisament en aquest debat sobre l'inici del pla de regeneració dels barris de ciutat, va sorprendre els ciutadans. Segons l'anunci, el primer a ser remodelat serà Songoleu de manera immediata, encara però no se'n coneixen els detalls.
2: La plataforma d'entitats i serveis de Songoleu ha criticat la incertesa que presenta aquest anunci, ja que diuen que no saben quines novetats durà aquest pla. Beatriz Alonso i Cristina Córdoba, que són dues membres d'aquesta plataforma, han posat l'accent en el fet que si l'Ajuntament ha d'intervenir en el barri, escolti les necessitats reals que té. Han remarcat, sobretot, la necessitat de fer habitatge.
11: Como profesionales, al final detectamos que a nivel de toda España, ¿no?, pero sobre todo en Songoldeu, pues afecta a la problemática de la vivienda, ¿no?, y cómo esto impacta en la salud de las personas a las que atendemos. Al final, construir plazas, hacer nuevos parques, no sé si solucionará este problema. Al final, ocuparán estas personas esos parques para poder vivir, porque no tienen dónde ir.
2: Mentrestant, també alguns veïnats asseguren que el que s'ha de millorar és la seguretat.
12: Ja per ja, seguretat. A molta gent els hi obren els cotxes.
13: Necessitats reals del bar i la inseguretat. La inseguretat és el primer que hi ha. No pots sortir a la calle.
14: La plaça, en la noche, ja no hi ha tranquil·litat. Yo he visto personas drogándose desde la ventana de mi casa y yo tengo un hijo. Y bueno, higiene también, la limpieza, porque este barrio cada vez está peor.
2: Per tant, tant el que ha pogut avui esbrinar a peu de carrer i Betres Ràdio és que Songoleu el que vol és que el consistori compti en l'opinió dels seus residents abans de començar a actuar-hi.
1: Canviant de qüestió, el Consell Insular ha reclamat al Senat 350 milions d'euros del conveni de carreteres amb el govern central. Diputats del Congrés i senadors balears han acompanyat el president Lluís Galmés i els portaveus del PI, Vox, Més i PP, que han presentat una moció a la Comissió Mixta d'Insularitat de la Cambra Alta. Lamenten que només els socialistes no hagin unit forces per reclamar la negociació d'un nou acord viari després que el 2021 es liquidés el darrer. PNB i Coalició Canària hi han votat a favor.
2: La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat la tasca del president del Consell, que ha hagut aconseguit, diu, consensuar un escrit amb tots els grups, a excepció del PSOE, en el qual s'exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic, diuen, de la socialista Francina Armengol, amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. Salom ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa, actualment, segons reconeix, molt saturades, i destaca l'execució pendent de 4 obres a Palma, diferents variants, 3 rotondes, la millora de la carretera del Gaida, així com altres inversions a tots els municipis.
15: El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
2: El senador socialista José Ila, per la seva banda, ha agafat aquest guant, ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants del PP, tant el Consell com el govern. De fet, Ila ha tirat encara al PP que es queixi de manca de dobbers quan les illes no havien rebut mai tant de capital de Madrid com ara, diu. Capital, a través de millores en el finançament autonòmic i el factor d'insularitat que els populars, ha dit, rebutgen.
16: Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
2: Mentrestant, el diputat de Sumar Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha criticat la manca de conscienciació d'uns i d'altres. Reivindica per Mallorca una millora de carreteres de la qual, diu, en són responsables diferents administracions.
17: Al Estado le exigimos la deuda que nos debe. Le exigimos la cogestión y la gratuidad del transporte público para el 2027. Al Govern de les Illes Balears le exigimos que deje de hablar por la prensa y se siente con el Ministerio de Transportes y hagan ya el convenio ferroviario. El tren de Llevant no puede esperar más.
2: També el diputat de Vox, Jorge Campos, assegura que Mallorca necessita un nou conveni de carreteres, apunta directament a la manca de compromís de l'administració de l'Estat i acusa Pedro Sánchez d'estar més pendent dels presumptes casos de corrupció que l'envolten que de millorar la vida dels ciutadans.
18: En lugar a dudas, Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias para la mejora y modernización de la seguridad de las carreteras. Pero en Mallorca sufrimos, desgraciadamente, las consecuencias de haber estado gobernados por el Partido Socialista. La señora Cladera, la señora Armengol y el señor Sánchez tenían otras prioridades. ¿Cuáles eran? Pues las tramas de corrupción de Coldo, Ábalos, Aldama, Zapatero.
1: 2:40, canviem de qüestió en la recta final per a la posada en marxa de les noves instal·lacions de l'Hospital de Manacor. En obres d'ampliació des de fa 4 anys, s'acceleren els moviments per al trasllat de serveis essencials com l'hospital de dia. Aquí els pacients reben tractaments com quimioteràpia o cures pal·liatives, entre d'altres. Ocupa tota la tercera planta del nou edifici ambulatori, que amplia la seva capacitat assistencial en 17 boxes individuals. Una vegada acabada l'ampliació, el centre hospitalari de referència del Llevant atendrà prop de 170.000 pacients.
2: L'Hospital de dia oncohematològic amplia la plantilla sanitària amb un equip mèdic format per 5 oncòlegs, 3 hematòlegs i un reumatòleg. També un equip multidisciplinari integrat per persones i auxiliars d'infermeria. Aquest nou espai suposa un canvi important, diuen, respecte a les instal·lacions anteriors que tenien sala compartida. Ara tots els boxes són individuals i permeten que hi hagi un acompanyant durant tot el tractament, amb la qual cosa l'estada del pacient és més agradable, segons ha explicat la supervisora d'aquest hospital de dia, Francisca Joan.
19: El pacient pugui tenir un acompanyant amb ell tot el temps, però ja no està tan tot sol, pot estar xerrant, el familiar pot participar de si hi ha cap tipus de medicació pues que li cau pitjor.
1: I seguim a Manacor perquè l'Ajuntament, mitjançant la SAM, ha invertit més d'1 milió d'euros en la modernització de prop de 9.000 comptadors d'aigua que permeten lectures remotes diàries, detectar fuites i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de l'aigua.
2: Les tasques es varen iniciar 3 d'octubre i ja estan a la recta final. El projecte ha comptat amb un equip format per 13 operaris distribuïts en diversos grups de feina a diferents sectors de Manacor i 3 administratives encarregades de coordinar i atendre els usuaris. Els nous comptadors digitals permeten lectures diàries en remot, ofereixen una precisió molt superior als comptadors analògics tradicionals. Aquesta tecnologia facilita detectar fuites, consums anòmals o incidències que fins ara passaven desapercebudes i també permeten oferir informació més detallada als usuaris.
1: I ho deien també en titulars, amb un 85% de seguiment ha començat avui la vaga parcial indefinida del personal del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Sant Joan.
2: Són dades del sindicat que diu que si la situació en l'empresa concessionària continua enquistada, la vaga continuarà indefinida i parcial, tot i que el pròxim dissabte passarà a ser de 24 hores. La darrera reunió, celebrada i vespre, va sortir sense cap avanç i el 85% dels treballadors va optar per continuar amb la protesta.
1: I una trentena de voluntaris han col·laborat avui en la donació de més de 3.000 llobarros a entitats socials.
2: Són exemples criats al Laboratori d'Investigació Marina d'Andratx per millorar el procés de reproducció econòmica. Cuícola. Ara aniran a les taules de més de 6.000 famílies vulnerables ateses per mitja dotzena d'ONGs, entre les quals Mallorca Sense Fam, Montición Solidari i el Banc d'Aliments. Alberto Morente és el director de producció Acuicultura Balear i Georgina Brunet és la directora de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera.
20: Lo que estábamos probando eran nuevas tecnologías versus la acuicultura tradicional. Entonces los animales nos han ido diciendo que era lo que les gustaba más. O sea que pero han estado criados en la mejor de las condiciones.
21: És gràcies a la col·laboració público-privada entre la Conselleria d'Agricultura i el grup Colmarex i també el sector pesquer que a través de la cofradia també hi col·labora. I gràcies a aquesta coordinació doncs, podem fer arribar aquests 3.500 llobarros a famílies que ho poden necessitar.
1: Amb aquest apunt arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio, ara amb els esports.

0: i hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Informatiu migdia. Esports.
0: Toni Fuster, bon dia de nou.
5: Bon dia.
0: L'afició del Mallorca continua descontenta després del descens a segona divisió. El comunicat del propietari no ha convençut una afició molt crítica.
5: Sí, molt enfadada. Així es mostra l'afició mallorquinista respecte al comunicat del president i propietari Andy Colbert, que varen llegir ahir, en aquesta mateixa hora, un tros, un part, i en què descarta una gran reestructuració. Però promet continuar invertint en el club i tornar com més aviat millor a la primera divisió. L'afició no perdona al propietari el descens de categoria després de 5 anys consecutius a primera, recordant que l'objectiu era estar entre els 10 primers i que la temporada passada es va fregar les places per anar a Europa. El Mallorca s'haurà de reconstruir si es vol fer un projecte ambiciós. El club rebrà per part de la Liga de 8 milions i mig d'euros en concepte de l'assegurança del descens i amb aquest dobler s'haurà d'invertir per fer un equip el més competitiu possible i adaptat a la categoria de plata. Però si un comunicat, el del president, no ha convençut, les paraules de Berat Morici han estat ben assimilades pels aficionats. Morici, en una carta, diu que aquest escut tornarà el lloc que el mereix perquè la història del Mallorca mai s'ha escrit en rendició.
0: I la Unió de Penyes Mallorquinistes es reunirà la setmana que ve amb els responsables del Reial Mallorca.
5: I és que davant el descens de categoria volen conèixer de primera mà quin és el projecte i el full de ruta prevista del Reial Mallorca per retornar, segons el comunicat, al lloc que es mereix. El president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, assenyala a IB3 la sensació de tristor que viu, però també amb un sentit optimista en vista el futur del club.
6: És un sentiment de tristor, de decepció, però que, bueno, que això pues, ja hem viscut en altres èpoques, no fa molt, 5 o 6 anys ens va passar el mateix, i, per tant, ara ja se tracta de pensar en aquesta nova temporada i, sobretot, d'esperar que el club ens faci un projecte, com he dit, il·lusionant i un projecte amb unes certes garanties per poder estar a la zona alta de la classificació.
0: Aquest darrers dos dies hi ha hagut reunions entre la direcció esportiva i l'entrenador Martín de Michelis.
5: El desig de l'argentí és encapçalar un projecte ambiciós en el qual vol participar directament en la decisió dels fitxatges altes i baixes, és a dir, un poder total i absolut quant a l'apartat esportiu. I per això deixaria manco poder a l'actual director de futbol, Pablo Ortells. La pilota està en man del mateix Ortells, que serà difícil que accepti un rol de segon plat, cosa que no va permetre amb els anteriors entrenadors i, per tant, ho fa indicar que l'acord ara mateix està en fora.
0: Per altra banda, Toni, quins són els jugadors del Mallorca que finalment aniran al Mundial?
5: El lateral esquerrà Johan Mojica, que recordant no va poder jugar el darrer partit contra l'Oviedo perquè estava sancionat, ha entrat a la llista de Colòmbia, i l'altre jugador, el migcampista Samu Costa, en Portugal. A més, el porter Leo Román estarà un dia donant suport als 26 futbolistes de la selecció espanyola. El porter eivissenc, que és un dels 9 jugadors escollits per Luis de la Fuente per completar la preparació de la selecció per al Mundial. Des del 30 de maig, Leo compartirà concentració i entrenaments amb Unai Simón, David Raya i Joan García, els tres porters que viatjaran a la Copa del Món. Els jugadors de suport estaran en la selecció fins dia 4 de juny, quan es disputi un amistós contra l'Iraq a Riazor, a la Corunya. Serà el darrer duel abans de viatjar cap als Estats Units.
0: I ara parlem de l'AUD Eivissa, que ha comunicat al director esportiu Javi Lara i a l'entrenador Miguel Álvarez que no continuaran la pròxima temporada en el conjunt pitius.
5: La decisió del president Amadeo Salvo arriba després que l'equip tanqui una temporada discreta i sense possibilitat ni tan sol de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Vitor Sancho, bon dia.
7: Bon dia, una notícia sorprenent si tenim en compte que des d'ahir també aquest matí s'estava reunint amb jugadors de la plantilla per donar-los a conèixer el seu futur. Lara es va retirar com a jugador el desembre del 2024 i el gener del 25 assumeix el càrrec de director esportiu de l'Eivissa. La seva primera aventura als despatxos ha durat menys d'any i mig. El cordobès va arribar al club en ple mercat d'hivern de la temporada 24-25. És el responsable, sobretot, de la confecció d'una plantilla l'estiu passat, de la qual va haver de fer 8 canvis al darrer mercat d'hivern. A més de les errades en la confecció de la plantilla, l'han condemnat els resultats. L'equip ha acabat 11è, la pitjor classificació del club a Primera Federació. La seva aposta per Miguel Álvarez, tot i els mals resultats, tampoc l'han ajudat. I la seva confiança amb el tècnic de Guardroman ha durat fins al darrer dia. Ahir va ser acomiadat el tècnic i avui marxa Javi Lara. L'Eivissa no té director esportiu i tampoc entrenador. Busca el 7è tècnic en 10 anys, sense comptar els interins que han dirigit algun partit oficial. L'Eivissa torna a començar sense tenir una identitat esportiva, desgastant diferents figures. Canvien els noms als despatxos i a la banqueta, però l'equip continua en davallada progressiva des del 2022.
5: Gràcies, Víctor. Pel que fa al play-off d'ascens a la Primera Federació, l'Atlètic Balears ha comunicat que, en vista a la final de diumenge contra el Jaén, s'han esgotat totes les entrades disponibles a la venda per als no abonats.
0: Demà el Rayo Vallecano disputarà la gran final de la Conference League.
5: El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, on jugarà demà a les 9 del vespre contra el Crystal Palace en el Red Bull Arena i amb el suport de més de 11.000 aficionats del Rayo a la graderia, el desplaçament més massiu de la història del club. El Rayo Vallecano ha preparat a consciència aquesta final davant un conjunt anglès que ha finalitzat la Premier en 15a posició, recordant que el Rayo ha quedat 8è a la Lliga Espanyola en 50 punts.
0: En tenis, Jaume Munar diu adeu a Roland Garros just en començar.
5: El tenista santaguiner va perdre contra Hubert Hurkacz a la primera ronda del segon gran slam de la temporada. Munar va caure per 3-16-1 contra el polonès en parcial de 3-6, 3-6, 6-2 i 3-6 i s'acomiada del gran slam francès. I el moment més emotiu de la jornada d'ahir el va protagonitzar Stan Wawrinka. El suís va jugar el seu darrer partit a la terra batuda de París en caure contra Jesper Dejean. Un adeu amb honors per a qui va aixecar la Copa del Mosquetés l'any 2015.
0: Parlant de futbol sala, el filial del Palma Futsal lluita per pujar a segona divisió.
5: El jove conjunt mallorquí disputa la segona ronda dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Palma Futsal B jugarà dissabte a les 5 de l'hora baixa, la pista de l'Albacete. En el partit d'anada, el mallorquí s'imposaren per 6-2. Avui en el programa Esport 3 s'han parlat amb l'entrenador del filial del Palma Futsal, Òscar Tessias.
1: Sobretot hem d'anar amb aquesta ambició, no?, de voler guanyar els partits, sent conscients que tenim aquest avantatge, però que no hem de regalar absolutament res. Ells aniran a per totes, nosaltres també. Nosaltres volem ser protagonistes, volem tenir la pilota, volem manejar el temps del partit, que això seria una de les claves per poder passar.
5: Este sí, ara en declaracions de Beta Ràdio. Demà la podreu escoltar, aquesta entrevista al programa Esport 3 sencera. Una de les persones que també s'ha implicat en el filial mitjançant el seu consell ha estat l'entrenador del primer equip, Antonio Vadillo.
1: Especialment enguany, de fet, te puc comentar com anècdotes. Aquest dia que entrenaven a Son Moix, ell venia en roba de carrer només per mirar la sessió i se ficava amb el gel·lò per explicar-li, per dir-li, és un regal tenir-lo en el club, sí, sí. La seva humilitat, la seva capacitat a nivell humà, i sobretot el seu coneixement, no? I això ens dona una força i una empenta molt gros.
0: I acabam, Toni, amb bàsquet 3x3.
5: La que ha estat aquesta temporada capitana de l'Estudiantes, Juana Camilion, i el jugador del Figui Palma, Falou Niang, són en la selecció espanyola de bàsquet per a preparar el Mundials de 3x3. El sentim.
2: Con ganas, como preparando ya el Mundial que viene, está por la vuelta de la esquina, entonces... con mucha información nueva y estas cosas, pero bien, con toda la ilusión y el trabajo que tenemos que hacer, porque va a ser muy complicado, y ahí estamos.
8: La transición, pues, al 5x5, al 3x3, pues sí, en el 5x5, por ejemplo, en mi posición es... estás, pues, ayudando o haciendo más, pues, hundiéndote más, pues, pero en el 3x3, pues, hay más contacto, tienes que estar más cerca del tuyo.
5: La jugadora mallorquina parteix com una de les líders del combinat espanyol, mentre que Niang cerca fer-se un lloc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny. I un apunt del Figui, el jugador Jorge Martínez deixa l'equip per fitxar amb el Valladolid.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i després tota la cultura.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: Voleu postres?
10: Jo un brunis al colonet.
11: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
12: I de colonet per tothom.
10: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
13: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: I avui avançam una estrena cinematogràfica, parlam de Mallorca Confidencial, el film inspirat en la figura de la Paca i protagonitzat per Lolita Flores, que es podrà veure avui capvespre a l'Auditori de Peguera en el marc de Connecta Magaluf, el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproducció d'IB3, es podrà veure a sales Sandra a partir de divendres.
14: Així serà. Tot això, recordem, quan el rodatge de Mallorca Confidencial estava a punt d'acabar, la Paca va reclamar-ne la suspensió, advertint que no havia donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arribarà a les sales de cinema. I és que els seus responsables, el seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
15: Ningú és un personatge real. Tens inspiracions o tens referències o tens coses que poden recordar. Si tu vius a Mallorca, doncs tens evidentment referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Son Banya, i que evidentment no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
14: En fi, sigui com sigui, Lolita Xusa, la ficció és el gran reclam d'aquest film. L'actriu torna a la pantalla gran després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Elena Furiase, en un paper que pel director és com si estigués fet a mida.
15: A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar, ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya pel personatge de Rincó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
14: Mallorca és el principal escenari d'aquesta història. Mallorca, de fet, dona nom a la ficció, però el director confia que la història tingui prou força per no decebre les expectatives que s'han creat aquí i interessar a la resta de públic.
15: Evidentment, Mallorca es reconeixerà una mica més, sí. Però no és dolent. Jo crec que hem fet una feina que vull ser respectuosa i que crec que pot reflexar una mica, pues, una realitat, no? Que si no, no sé, que negar-la no té cap sentit, no? Que això existeix i que és important també parlar d'això.
14: La pel·lícula ha estat coproduïda per la mallorquina Cinètica i és el tercer llargmetratge d'aquest director navarrès, que va debutar amb B sobre la figura de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i va seguir amb Uno para todos, que parla dels reptes de l'ensenyament i que va protagonitzar David Verdaguer.
0: I avui el món de la música acomiada una de les darreres llegendes de la improvisació de l'edat daurada del jazz. Sonny Rollins ha mort a 95 anys.
14: Han estat gairebé 7 dècades de carrera al servei del saxo tenor, des del swing a ritmes d'avantguarda i fins i tot el rock, com en la seva participació en el Tattoo You dels Rolling Stones el 1981. Rollins deixa també pels seguidors la seva imatge mítica als baixos del pont de Williamsburg cada dia durant 2 anys, quan ho va deixar tot per cercar el seu so propi mentre els cotxes entraven i sortien de Manhattan. La notícia de la seva mort ha arribat poques hores abans de la commemoració del naixement de Miles Davis.

0: Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 26 de maig. La dona detinguda ahir per l'homicidi de la seva sogra a la barriada de Pere Garau, a Palma, al·lega que va actuar en defensa pròpia. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'investigada ha tornat avui matí amb la policia al domicili que compartia amb la mare del seu marit per fer-hi una reconstrucció dels fets. En paral·lel, els agents continuen la investigació i han interrogat veïnats i familiars de la víctima que presentava molts de cops quan la trobà el seu fill.
0: Els titulars de la jornada també estan marcats per l'ajornament de la declaració de Zapatero com a imputat del cas Plus Ultra. Finalment, compareixerà davant el jutge els dies 17 i 18 de juny.
1: L'expresident espanyol estava citat a declarar dimarts que ve davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i després que hi s'aixecàs, el secret de sumari havia demanat un ajornament. El govern central continua confiant en la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que el PP diu que el cas Plus Ultra situa Espanya en el centre de la corrupció mundial i critica la inacció dels socis de Sánchez. Són el ministre Óscar López i el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
2: Conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, me lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
0: Vicent Marí, a judici pel cas La vida és la 2.
1: Un jutge d'instrucció d'Eivissa ha obert judici oral contra el president del Consell per presumptes irregularitats a l'adjudicació del contracte per fer aquesta campanya de promoció turística. Marí diu que la Fiscalia no hi veu delicte i atribueix el cas a una campanya del PSIP que demana novament que dimiteixi. Són la socialista Elena López i el president del Consell.
4: Pensam que en Vicent no pot seguir, aquest president no pot seguir ni un dia més en el seu càrrec, està totalment desacreditat, ens preocupa molt el seu paper dins d'aquesta casa després d'aquesta confirmació d'aquest auto.
5: Me'n vaig a un auto judici oral en total tranquil·litat perquè el que vull és desemmascarar els verdaders responsables d'aquesta trama, d'aquest cas fabricat per anar en contra jo, per eliminar un rival polític perquè era l'única illa on no governava el Partit Socialista la passada legislatura i el seu objectiu era acabar en jo.
0: També a Eivissa l'Ajuntament dona dos dies per treure les caravanes de la joveria.
1: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la vintena de caravanes habitades, on també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els afectats al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta, diuen, de les seves cases. Escoltam un dels afectats.
6: Tienes que avisarnos a nosotros y darnos unos dos meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto... No me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Sino es que estoy calentando el motor de esta manera, porque como es furgoneta van a pensar que está botada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
0: Tot això quan s'ha adjudicat la instal·lació del radar de la Mola Formentera per 1.800.000 euros.
1: Avui s'ha publicat el BOI per la formalització del contracte per instal·lar el sistema integrat de vigilància marítima. L'objectiu és en reforçar la seguretat davant l'augment d'arribada de persones migrants a les costes de les illes. El delegat del govern va anunciar que el radar estaria en funcionament el mes de maig, però de moment no han concretat la data de posada en marxa.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1154. Heu de saber que avui som dia 26 de maig, per tant, et Sant Felip Neri, advocat dels malalts de cor.

0: Bon dia, sí, avui et Sant Felip Neri, un nom que els ciutadans de Palma vot sonarà perquè dona nom a un carrer i també a un temple de ciutat. Un indret que acull la congregació de Sant Felip Neri, l'oratori de Sant Felip Neri de Palma, és aquest temple de planta barroca situat al centre històric de ciutat, concretament al carrer de Sant Felip Neri, número 1. Actualment és gestionat per la congregació de l'oratori, destaca per la capella octogonal de la Mare de Déu dels Dolors. Tot i que originàriament a Palma, la congregació de Sant Felip Neri no era on és ara, sinó era a la plaça Major, de vora la casa de la Inquisició. Però al segle XIX, l'Ajuntament de Palma va fer tomar els dos edificis per ampliar la plaça Major. Això va fer que els congregants de Sant Felip Neri cercassin recer a l'actual església de Sant Felip Neri, que abans era propietat d'una altra congregació, la dels Trinitaris. Això és a Palma, però a Mallorca també hi ha l'oratori de Sant Felip Neri de Porreres. L'any 1886 arribaren a Porreres els seguidors de Sant Felip Neri de Palma i varen fundar aquesta altra congregació al poble porrerenc. I, per cert, l'església es va fer segons plànols de Pere d'Alcántara Penya. Ah, i també a Eivissa hi ha la plaça de Sant Felip Neri. I l'expressió d'avui diu així: Sant Felip Neri no hi ha sant sense misteri. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

animats, un dia més atentos. Aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya a Ivetra Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Aquest programa, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i ho farà amb l'actualitat del dia. Com sempre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: I de sí, bon dia, ben trobats, ben tornats. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dimarts, avui. Bon dimarts, sí. Calorós, ara mateix a Palma, rossam els 30 graus de temperatura.
1: Ja és estiu.
0: Sí. I que m'han dit que també, d'haver a Londres, per allà pel Regne Unit, també fa una calorada.
1: Més de 30 graus, he vist. Més de 34 graus.
0: Estaven en Sosquia Baidrets allà. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bé, he trobat 10 cèntims ara.
0: Ai, Domi, això vol dir que tindràs tard avui.
2: Sí, espero.
0: Xisco Nadal, com anam?
3: Bon dia, preocupat, les coses com són.
0: Per què?
3: No esperava aquesta calorada. Jo avui cap vespre tenc un fotocall.
2: Ui.
3: I jo feia contes d'americana i no sé com ho faré.
0: Vaja.
3: Perquè jo començo a suar i ara he de triar entre anar guapo o que la gent me vagi a suar en el fotocall. Gran dilema, és que se m'ha plantejat ara mateix.
0: Recordem que avui hi ha la premiere de Mallorca Confidencial, que 10 oients de Tenta li podran assistir gràcies a aquestes entrades que va regalar l'Ajuntament de Calvià als nostres oients, i que nosaltres també hi serem presents, i també en Celestí Oliver ha estat avui de matí. Celestí, com ha anat?
2: Bé.
0: La roda de premsa d'aquesta presentació.
2: Sí, era una explicació de sa pel·lícula, en part de repartiment d'actors i actrius. I
0: has conegut?
2: I ha estat en format, acabat sent com en format roda de premsa, però nosaltres l'hem pogut entrevistar.
0: Molt bé, exacte, n'Helena Furiasse.
2: Exacte, sa filla de na Lolita Flores.
0: Exacte, has conegut. Ara amb tota una en parlarem, però...
2: Ens hem sabut en les mateixes butaques.
0: Que bé. Tenim altres continguts del programa d'avui.
2: Sí, jugarem a Tentol per començar, també repassarem l'actualitat del dia, i avui conversarem amb en Pau Serra Solses, un dels components de...
0: Té un llinatge complicat.
2: Sí, Serra Sol. Falses, ho he dit bé, no?
0: Sí.
2: És un dels components, un dels germans de Ginestà, perquè aquest cap de setmana són per Mallorca, concretament a Felanitx, perquè actuen dissabte en el Tribu Fest.

0: Idò, compte enrere per aquest festival familiar, el Tribu Fest, que es durà a terme aquest divendres i dissabte en el Parc de la Torre de Felanitx, amb un estol de bandes. Dissabte serà el torn Condent de Ginestar, un grup format pels germans Júlia i Pau Serra Solses.
1: Amb qui avui en parlarem, amb en Pau, un d'aquests dos germans que formen aquest duet que arriba al Tribu Festa. Ja queden pocs dies, famílies, prepareu gorres, per si un cas, i capells i tot allò que faci falta. Però avui és dimarts i això vol dir que hem de brostejar la història amb el nostre historiador, en Tomeu Canyelles, que avui dedica la seva secció a un llibre que es va publicar tal dia com avui i que va crear un personatge universal que tots coneixem, aquest.
2: Prepareu crucifixos, aigua beneïda i una munió d'ais, perquè avui mateix, 26 de maig, et celebra el Dia Mundial de Dràcula. Per tant, aprofitarem la secció per fer un breu repàs a la història i llegat d'aquest vampir universal. Dràcula!

0: Non far più lo spirito.
1: I nostri avui Dràcula a la secció de Tomeu Canyelles. Però també t'endran a la redacció, Miquel.
2: Sí, i avui començarem parlant d'art i d'una exposició que se va inaugurar ahir al Museu Nacional del Prado de Madrid, amb moltes obres importants del gòtic mediterrani balear. En xerrarem amb en Pedro Vidal, el secretari autonòmic de Cultura i Esports, com us explicarà
1: que hi va ser,
2: com va anar aquesta inauguració.
1: Sí, de fet, hi va anar un estol de representants.
2: Sí, m'ha enviat un vídeo de Llibre dels Reis, que està exposat allà, i és ben guapo, ha quedat xulíssim aquesta exposició. També comentarem un article del diari El País que té un titular que crida l'atenció: Prohibit ser vell. I és que de cada vegada hi ha més estrelles que volen aparentar ser joves eternament, però, clar, a través d'operacions i de segons quines tècniques
1: sí,
2: que no...
1: Sí. Hi ha un llibre que es diu Dame veneno que quiero vivir.
2: Ja, sí.
1: I això ho resumeix tot molt bé.
2: Més o menys això. Analitzo un poc aquest fenomen. I acabarem amb una notícia que no vàrem poder fer ahir. Una empresa japonesa d'esnats i patates fregides començarà a comercialitzar els seus productes en envasos en blanc i negre per culpa de la crisi de la tinta que hi ha en aquest país. I això per molt modificar les decisions de compra i de consum. All that meat and no potato just ain't right like green tomato. Yeah, I'm waiting, palpitating with all that meat and no potato. All that meat and no potato. All that food to the alligator, yeah.
3: I a la tercera hora del programa, avui atento, a partir de les 5, hem preparat un reportatge de la pel·lícula Mallorca Confidencial, que protagonitza Lolita Flores i que arriba aquest divendres als cinemes. L'Ajuntament de Calvià i Vetres han preparat per avui una premiere del film i s'ha presentat avui de matí en el marc del Festival Connecta de Calvià. En Celestia Oliver, el nostre Celestine,
4: present,
3: he anat avui de matí per sí. parlar ja amb algun dels protagonistes d'aquesta pel·lícula.
5: Que nuestro abuelo era catalán. Entonces, el catalán yo lo he tenido siempre muy, muy presente, ¿no? Él nos cantaba la canción de Sol, Sol, Solet, vine a beure, vine a beure. Entonces, sí que es verdad que de alguna manera, y luego, pues ahí se te queda algo, ¿no? Y no estoy comparando el mallorquín con el catalán, pero bueno, ya es un acercamiento al idioma.
6: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
7: ¿Es verdad que a usted le ha tocado la lotería 5 vegades?
6: Espera. Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba...
3: Aquesta que escoltàveu era Elena Furiase, filla de Lolita Flores, que és una de les intèrprets de Mallorca Confidencial. Avui en parlarem amb el productor Luis Hortas, també, i amb algun dels actors i actrius de la pel·lícula, ja que en Celestine ha anat a conèixer-los. Escoltarem la feina que ha fet i també connectarem amb en Luis Hortas perquè ens expliqui com ha estat aquesta coproducció també illenca balear, perquè recordem Ivetres ha participat en la pel·lícula i també cinètic, productora d'aquí de les Illes.
1: Exactament. Doncs després sabrem més detalls d'aquesta pel·lícula, però a partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tento, tot i que avui només na Marina Huguet, perquè na Marina Benassa, recordem que la tenim de colònies, i dona Marina Huguet avui parlarà de tradicions, remeis tradicionals pels més petits.
8: Avui a Genedam venim a xerrar de remeis i medicines. Però no amb remeis i medicines qualsevols. No, no. Són aquelles que, per algun motiu, i no precisament bo, han marcat la història.

0: I doncs sí, avui també remeis casolans pels infants, amb la Marina. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa, ja ho sabeu, en directe, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: A bé, el correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: I doncs ja ho tenim tot preparat. Moltes gràcies, Miquel, Xisco, fet d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Avui tenim a les vies de so a la nostra estimada Marga Cifra. Moltes gràcies, Marga. M'envelletes per tu. És el moment, però ara, de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Sebastià Arbujà, des de la RACE, d'aquest estudi d'Odio Otra Ràdio.
1: Sí.
0: Bé, també estaves bé allà, a la platja de...
1: D'allà on ha estat aquesta...
0: Que era Illetes?
1: Era...
0: No, Magaluf.
1: Magaluf,
0: sí,
1: Punta
0: Magaluf.
1: Ballena, sí. Punta Ballena, allà,
0: allà
1: mateix.
0: Allà n'has anat avui de
1: sí,
0: matí.
1: Sí, clar, veien, pràcticament clar, érem allà en Espai Marítim,
0: ja li, li,
1: a un quan, beach club.
0: Quan t'has quedat a feines, fer un cafico, però...
1: Sí, clar,
0: no.
1: I la mà cridava, estirava, sí, sí, a més, feia una mà impressionant,
0: sí.
1: Sí, sí, sí, ben clara i
0: no
1: ben,
0: animat,
1: ben llisa.
0: No t'has animat, però...
1: No, no m'he animat perquè hi havia feina.
0: Estaves de...
1: Hi havia feina, havia de tornar...
0: D'ofici.
1: Sí, estava d'ofici, això mateix, sí.
0: Molt bé, després en parlarem de la teva excursió avui a Magaluf,
1: sí,
0: i amb aquests protagonistes de
1: perquè
0: la pel·lícula.
1: Perquè ha costat arribar, sí.
0: Sí,
1: ha costat
0: sí,
1: arribar un poquet.
0: No és fàcil,
1: eh? No. Poc a poc, tira, sí.
0: Hem arribat. Sí. I ara, com dèiem, però mos toca saber quin és el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'unes jornades que fa l'UIB dedicades a la identitat mallorquina.

sí, avui volem parlar d'una jornada que ha organitzat aviat, dijous concretament, la Universitat de les Illes Balears, que analitza els canvis en la identitat mallorquina al segle XXI. Sí, un tema ben interessant, organitzat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el grup de recerca de literatura contemporània, amb el qual du per títol la jornada acadèmica que la identitat mallorquina al segle XXI, continuïtats, fractures i relats. Així és el títol, i com dèiem, es farà aquest dijous, 28 de maig, a partir de les 4:30, a Can Oleo, a Ciutat. El programa inclou tres ponències. Una és Identitat i patrimoni cultural immaterial a la Mallorca d'avui, un nou entreforc de camins, aquest és el títol, de Miquel Esbert i Andreu Ramis. La segona ponència serà Relats en disputa, història, símbols, identitat a la Mallorca contemporània, de Joan Pau Jordà. I la tercera, d'un títol ben curiós, Decorar, a Corà de Toni Gomila, a l'oli pambali, formes de participar en la identitat mallorquina actual a càrrec de Mercè Picornell. Aquestes seran les tres ponències.

0: que és la identitat mallorquina al segle XXI. Com és aquesta identitat? Aquesta és la pregunta que vol analitzar-se en aquesta jornada acadèmica, la identitat mallorquina al segle XXI, continuïtats, fractures i relats. Ja sabeu que la identitat del mallorquí ja ha anat mutant en els darrers anys a causa d'un procés de canvi econòmic, social i demogràfic profund, molt profund. És evident que cada vegada vivim en un món més globalitzat, que hi ha certs riscos de contaminació, de substitució, ja sigui per la pressió d'una cultura global unidimensional, ja sigui per la mobilitat voluntària obligatòria que propicia la presència de persones estrangeres, migrants, culturalment molt diverses, però sense negar la possible rellevància de la problemàtica identitària, és important demanar-nos quins són els trets que ens defineixen com a col·lectivitat. Així que avui intentarem trobar respostes en aquest tema, la identitat mallorquina al segle XXI, Celestí.
1: Així és, Margalides, per aquests motius i d'ho que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a la identitat mallorquina.
0: Són les 3:23. Tèntol.

Moment per la pregunta del dia, perquè ja sabeu que cada dia tenim una pregunta aquí a Tèntol. Avui una pregunta ben curiosa que volem que hi participeu. Diu així. A Mallorca, quan hi ha hagut una cosa amb molta abundància, deim que n'hi ha hagut per Navet i per sa mare. N'hi ha hagut per Navet i per sa mare. Segur que ho heu sentit a dir qualque pic, o no? Però és una frase que, segons Gaspar Valero, prové d'un enfrontament entre Canamuns i Canavalls en què se varen veure implicades, efectivament, Navet i sa mare. A Menorca, en canvi, hi ha una frase similar, però amb altres protagonistes. Sabeu quin

0: Ara va de bo, Celestí. Sí. Tenim tres opcions per saber quina és la frase sinònima a Menorca de n'hi ha hagut per rebet i per sa mare.
1: I de, diuen, n'hi ha per qui té gana i per qui està ple. És una opció. N'hi ha per en Bep i per Sasa.
0: També.
1: És una altra opció. O n'hi ha per na Clara i sa Fia.
0: També és una altra de les opcions. N'hi ha per qui té gana i per qui està ple. N'hi ha per en Bep i per Sasa. O n'hi ha per na Clara i per sa Fia. Aquestes són les tres opcions de resposta que tenim avui. Me n'hem inventat dues. N'hi ha una que és correcta. I que és sinònima de n'hi ha per Navet i per sa mare. Quines? Com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Sí, ens ho podeu dir a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3, o a través del 971-1399-00. Recordeu, 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears. IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Les 3 i 28 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio i tenim una pregunta per resoldre. Segur que qualque vegada heu sentit a dir aquella expressió que diu que n'hi ha per Nebet i per sa mare, quan té molta abundància d'una cosa, n'hi ha per Nebet i per sa mare. Ara mos telefona qualcú. Recordem que tenim 3 opcions de resposta, se l'estim.
1: Sí, sinònim. N'hi ha per qui té gana i per qui estable. N'hi ha per Bep i per Sasa. O a Menorca diuen n'hi ha per na Clara i sa Fia.
0: I per sa Fia, què trobau? Quina és la resposta correcta? Tenim un oient? En Jordi de Menorca, Jordi. Segur que ho sap, en Jordi. Com estàs?
2: Bé, vosaltres?
0: Molt bé que mos telefonis.
2: Sí, mira, la resposta correcta és n'hi ha per na Clara i sa Fia.
0: Clar que sí, molt bé. Els nostres oients d'Instagram no ho tenen tan clar com tu, Jordi.
2: No ho tenen tan clar.
0: No, aquesta l'han de dir més, perquè amb un 44% han optat per n'hi ha per Bep i per Sasa. Mm. No.
1: Aquesta
2: no.
1: És una invenció mallorquina.
0: Sí, una invenció nostra. Mallorquina, no
1: sí.
0: Nostra.
1: Bé, sí.
0: Perdona, Jordi, se diu molt, n'hi ha per na Clara i per sa Fia?
2: Sí, que es diu bastant.
0: Ah, que sí, sí.
2: Sí.
0: I té el mateix significat, no? Vol dir que...
2: Sí, ben igual.
0: Que n'hi ha amb abundància, no?
2: Sí, sí.
0: He estat cercant una mica menys qui eren na Clara i sa Fia. Tu ho saps, Jordi?
2: No, la veritat que és una frase que sempre l'he sentida, però no sé de què ve, sincerament.
0: Idò, he cercat i he trobat. La Fuente Benrell va publicar un article que informava que na Clara era una artista jamona columinosa, jamona

0: Columinosa, això no sé què vol dir, contractada per actuar a Mo, que va fer-se famosa per la seva capacitat d'engolir tot, no pels seus valors artístics. Què te pareix? Una Clara. Sabeu que era menjadora, la dona. Era un artista que va venir Mo i tenia fam, i d'aquí li va sortir l'expressió, no ho sabem, però la història és ben graciosa. Bàrbara.
1: Jordi, d'on telefones?
2: De Ciutadella.
1: O d'on ets? De Ciutadella.
0: De Ciutadella. Molt bé. Molt bé. Es diu Puerto Menorca, no? N'hi ha per Naclara
2: sí.
0: I per Safia.
2: Sí,
0: m'entendim. Molt bé. Molta gràcies, Jordi, per telefonar.
2: A vosaltres.
0: Una ferrada forta. Bon dia.
2: Adéu.
0: Gràcies, Jordi.
2: Bon dia.
0: I doncs sí, per favor, n'hi ha per Naclara i per Safia, o n'hi ha per Nabet i per sa mare. Mm-hmm. Precioses totes dues, formen part de la identitat mallorquina i menorquina, aquestes
1: sí.
0: Expressions? Jo crec que sí. Mm. Ara ho parlarem.
1: Dirien que sí.
0: Amb els nostres experts d'avui.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: És el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la identitat mallorquina. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
8: Per favor, vostè qui és?
7: Sí.
8: Qui és?
7: Com se diu?
8: Vostè qui és?
0: Amb qui parlam?
9: Jo som en Joan Pau Jordà.
7: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
9: Pues jo som de Palma i bé, ara som professor d'institut i m'he anat formant a Barcelona i a l'estranger.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: Pues mira, jo m'he estudiat en el Joan Alcover i després vaig anar a estudiar a SUIP i després en el Centre d'Estudis Demogràfics a Barcelona.
11: Com descriuries el que tu fas?
9: Pues una cosa molt friqui, que és estudiar la població i el comportament de la identitat. Però el que me dona de menjar és fer de professor.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé?
9: No.
13: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
9: El cor, sens dubte.
14: Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
9: Pues que una entrevista un poc benèvola cap a jo.
15: Sap algun acudit?
9: No que se pugui dir a ràdio.
13: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
9: Pues ahir me'n vaig anar a dormir a les 2.
13: Fins aquí hem arribat.
16: Em sembla que al final potser ens n'hem sortit.
15: Ah, sí?
17: Gràcies per la seva ajuda.
18: Em sembla que ja n'hi ha prou. Dispensi'm.
19: La informació està classificada com a secreta. Cost aproximat confidencial.
15: No ho sé. Suposo que et farà l'entrevista.
18: Sort que ha sortit bé al final.
15: Potser sí.
17: Li tocaré la mà i quan digui tres es despertarà amb una sensació d'alleujament.

0: Lil ens entén respondre al qüestionari la mar de bé, la veritat. I avui podem saludar en Joan Pau Jordà, te'n desfas molt bé amb aquestes màquines.
1: Bueno, sí, t'hi entens.
2: Sí.
0: Joan Pau Jordà és historiador, demògraf.
1: Sí.
0: Perquè has estudiat...
1: Sí, vaig especialitzar en l'estudi de les migracions històriques. Val? Barcelona.
0: I escriptor també, mallorquí, professor, com deies, i avui per parlar d'identitat mallorquina.
1: Sí.
0: Quin tema?
1: Sí, un tema ligerito, no?
0: Exacte. Per les 3 i 35 és perfecte.
1: Sí.
0: Primer de tot, què és identitat?
1: Bé, la identitat és... Bé, nosaltres xerram ara de la identitat col·lectiva, no? Uh-huh. Que és és un concepte que és difícil de definir, que ens construïm entre tots i que, en el final, és important perquè ens lliga, ja sigui a una col·lectivitat, a un territori, a una família, no? I l'hem d'anar construint al llarg del temps. La identitat té... té una cosa que és com a curiosa, que nosaltres la percebem com immutable, però és tan constant canvi.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
1: Val? Llavors, això és... Necessitant la certesa de que la identitat no canvia, però realment està sempre
0: en canviant.
2: I la mallorquina com està en aquests moments?
1: La UCI. No, és una broma. Ah. És una broma. La identitat mallorquina, el que passa és que...
0: És molt canviant.
1: És molt canviant. Mm-hmm. No? I la gent... hi ha moltes identitats mallorquines. Sempre n'hi ha hagut. No? I el que passa és que nosaltres estem veient com està canviant molt ràpidament per la globalització, els fluxos migratoris i també per altres corrents, altres coses que venen més enrere, com com se concep la nació i totes aquestes coses.
0: I sobretot perquè els canvis són molt ràpids, no? Molt pocs anys se canvia...
1: Sí, sí. Això és el que ens fa que tinguem una crisi identitària, però hi ha altres societats que també han sofert aquests fluxos migratoris i no aquests canvis tan profuns, perquè no només la migració, també té la globalització, la societat...
0: Bé, no, l'economia...
1: Exacte,
0: tot,
1: no?
0: Sí.
1: I no ho viuen així, no? Nosaltres el que passa és que veiem com el món en el que nosaltres vàrem néixer en molt poc temps
0: és molt diferent.
1: Molt diferent.
0: I no parlem des dels nostres padrins.
1: Exactament. Que això a vegades se mos oblida, no? Que la Mallorca, que si xerréssim amb els nostres padrins segurament no s'identificarien amb nosaltres, i nosaltres mos consideràvem mallorquins pels quatre costats i hauríem de veure com mos diuen els nostres padrins o...
2: Clar, també era una Mallorca més petita, no en territori, sinó en demogràficament.
1: En gent, sí, exactament. Hi ha una sèrie d'experts que diuen que 350.000 habitants genera una identitat molt concreta, una identitat petita, no? Insular, aïllada, no? I comunitats petites. Nosaltres ens hem mogut entorn en aquest número, 350.000, 400.000, durant, bueno, gran part de la història de les Illes Balears, i només a partir dels anys 60 això canvia, no? Jo sempre dono una dada, i és que des de l'obertura de l'aeroport de Son Sant Joan, que és el 18 de juliol de 1960, crec, o 59, cada any han arribat 1.000 persones, cada any no, cada mes han arribat 1.000 persones a viure a Mallorca.
2: Cada mes.
0: És a dir, et sents...
1: 10.000 persones cada any, val?
2: 10.000 persones cada any des dels anys 60.
1: Des dels anys 60. Sí que hi ha coses que són creixement natural i tot això, però donen igual, els immigrats venen, se'n van, per tant, això és un creixement sostingut, que a mi el que mos demana és perquè ara estem demanant-nos sobre la identitat i no ho fèiem fa 20 anys, quan la situació a la millor era molt perescuda.
0: Que t'has parlat de crisi identitària. Crisi per qui?
1: Exactament, no? Jo crec que està molt clar, perquè qui planteja aquest debat són uns sectors molt concrets de la societat, que jo sempre, per exemple, els catalanoparlants, no? O, per exemple, les segones generacions de gent que ha vingut de la península, o el que es diuen l'immigració 0.5, que són els immigrants que van arribar de fora però que han crescut aquí. Aquesta és la gent que té, de diferent manera, una crisi identitària, no? Perquè han de construir... La identitat se construeix en contraposició. Si el teu entorn està canviant, la teva identitat i la teva percepció de tu mateix també ha d'anar canviant, no?
0: Uh-huh. Clar, això genera un desconcert, no?
1: Exactament.
0: Per determinat gent, població, sobretot perquè aquella zona de confort de cada vegada va desapareixent.
1: Exactament. Jo crec que això és un altre dels símptomes. Per exemple, jo xerro molt amb gent de la part foran.
0: Sí,
1: sempre m'obre molt simptomàtic quan xerren gent de la part forana, no? Que diuen, no, és que en els darrers 20 anys el meu poble ha canviat molt. No, el que ha passat és que no ho dubta.
2: Lo passa arreu.
1: El que ha passat és, exacte, que les inèrcies que s'estaven donant a zones com les barriades de Palma des de fer molt de temps han colonitzat tota l'illa. I la gent el que feia era viure d'esquenes en aquesta realitat. Però aquesta realitat s'estava donant, no? Jo crec que això és un tema que... I després també hi ha una altra cosa que no se xerra, i és que per la construcció de la identitat, sobretot de la identitat col·lectiva, és molt important la funció de les institucions públiques. I aquí també juguen un paper
0: important.
2: Clar, com poden revertir això... aquesta situació i reforçar aquesta identitat mallorquina?
1: Bé, jo crec que la identitat... Que seriós, el meu emporat. No, jo troc que la identitat... jo primer penso que... No ho pànic, no? És a dir, hi ha uns processos naturals, a part nosaltres que som illencs, i les illes, només per simple fet de viure una illa, te genera una identitat molt forta. Això passa a totes les illes del món que són així, de la grandària de Mallorca. Pues, aquesta gent anirà arrelant i s'anirà construint una identitat mallorquina. Una identitat mallorquina que el que hem de saber és què serà. No? Serà una identitat que, en la que nosaltres no ens podem sentir identificats, o serà una identitat completament diferent, serà una identitat globalitzada on tots siguin hamburgueses i K-pop, no? I coses aquestes, o serà una cosa que nosaltres ens podem reconèixer en tradicions i tal. Aquí sí que hem de saber quin paper juga la societat civil, que també no només hem de xerrar pensant les institucions com les institucions del govern, les institucions públiques, l'escola com un element central, i tenim ara els debats de com està funcionant l'escola, i finalment el propi procés natural de la gent. No? Dius d'arrelar un barri, d'arrelar un poble i tot això.
0: És per tot això que la Universitat de les Illes Balears ha trobat que havia de fer un seminari al respecte, i això serà aquest dijous a Can Aleo. En Joan Pau Jordà, qui sentiu, farà una d'aquestes ponències. De fet, n'hi haurà tres, però qui s'ha encarregat de coordinar tot aquest seminari també el tenim avui al telèfon. Perquè també hem de saludar en Ernest Carranza. Ell és investigador postdoctoral i, com dèiem, la persona que ha fet possible també aquest seminari que se farà dijous. Com estàs, Ernest? Benvingut.
3: Com va? Ben retrobats.
0: Gràcies.
3: Molt de gust.
0: Ernest, gràcies. Tu fa uns anys em vas fer un d'identitat eivissenca també, crec que recordar.
3: D'eivissenca no, de moment, però no, ja m'agradaria endinsar-me, però no, dirien que no és el subcamp en què estic més especialitzat.
0: No, d'acord.
3: A més, de fet, he treballat més en identitat catalana en els darrers anys, perquè he estat treballant en qüestions de literatura i estudis culturals d'àmbit català, sobretot, i també en qüestions de Mallorca.
0: Mm-hmm. No, ara ho deia perquè, disculpa que t'he confós, perquè vàrem parlar una vegada també en el programa de... el mateix seminari, però d'identitat eivissenca, però no eres tu qui l'organitzava, sinó una altra persona. I també va ser interessant doncs, conèixer la identitat, reflexionar sobre la identitat d'Eivissa. I ara ho fareu de Mallorca. En parlàvem amb en Joan Pau Jordà. Ernest, tu per què has vist la necessitat de muntar aquest seminari?
3: Bé, bàsicament perquè crec que és una qüestió rellevant avui dia, perquè la reflexió sobre la identitat mallorquina, ja ho ha apuntat en Pau, crec que molt encertadament és bastant recorrent i al llarg dels temps no ha afluixat mai, tot i que sí que és vera que està circumscrit a unes minories que se'n preocupen per aquesta qüestió, no? Que tenen una certa cultura sobre tota aquesta temàtica. I ja des dels anys 60, amb la publicació dels mallorquins de Josep Malià Pericàs, això va ser un gran catalitzador, però venia d'abans, de Pere Alcàntara Penya, de Miquel d'en Sants Oliver. Sempre hi ha estat, de qualque manera, i els canvis socials, demogràfics, econòmics, etc., com ha suggerit en Pau, acceleren tot aquest interès. No? En el cas particular meu, jo som investigador postdoctoral, com vos comentava, me dedico a investigar qüestions relacionades amb cultura i identitat, perquè jo treballo en un camp interdisciplinari que se diu Estudis Culturals, que bàsicament el que analitza és com se creen els significats, quines relacions de poder s'estableixen dins la cultura, i això se fa analitzant el que anomenem productes culturals, per exemple, novel·les, pel·lícules, cançons, articles periodístics, etc. i, com vos deia, jo venia a treballar amb metge branca de Catalunya, però, òbviament, en ser mallorquí, jo som de Palma també, som llongat com en Joan Pau, m'interessava endinsar-me dins aquesta qüestió. També he escrit últimament sobre en Josep Malià, sobre la seva producció setgística, i vaig a considerar que estava justificada i, de fet, em consta que està generant força interès aquesta jornada.
0: Ja ho veig, sí. Clar, en Josep Malià Recudés va ser un poc precursor en començar a pensar també tot allò del mallorquinisme polític.
3: Sí, per tant,
0: sí, les persones que varen començar a posar-ho per escrit, no?, a reflexionar-hi, els estudiosos. De llavors ençà també sou moltes les persones que vos encarregueu d'això, i també és important, no?, tenir pensadors en aquest sentit.
3: Sí, sí, sí, i jo crec que és un dels elements idiosincràtics de la cultura mallorca, de la cultura escrita, intel·lectual, que és que, tot i que, per exemple, el mallorquinisme, el nacionalisme de mallorquinista, ha estat minoritari d'ençà de la seva irrupció en relació amb el conjunt d'opcions polítiques que hi ha hagut en l'espectre polític, la veritat és que el volum de producció setgística i de reflexions sobre la identitat mallorquina i sobre el nacionalisme mallorquí, per exemple, és considerable. I en Josep Malià és un dels exemples probablement el més visible, però no és únic. I això jo crec que té a veure amb les circumstàncies que comentava en Pau, no? Aquestes circumstàncies especials d'insularitat, d'uns trets identitaris heretats que se mantenen en part sòlids, en una altra part molt canviants, i d'un interès i d'unes minories amb uns certs interessos que han volgut difondre aquests debats i que se mantenen fins avui dia, crec.
0: Hi ha una ponència que me fa molta gràcia, el títol, que se diu Decorar l'oli panoli. L'oli pamboli, que nosaltres no lo coneixíem, perdoneu. Acorar el moment que també Antoni Gomila du a escena una reflexió a través, a partir de les matances de la identitat mallorquina, pròpiament. I l'oli pamboli és una drag queen, no?
3: Sí. Sí, efectivament. Jo crec que l'obra d'Antoni és un exponent claríssim d'aquest interès que hi ha a nivell cultural per explorar la identitat mallorquina. I, vaja, és que és una obra que se va estrenar l'any 2011, si no estic equivocat, i que s'ha anat representant ininterrompudament de llavors ençà per tots els territoris de parla catalana, diria que fins i tot fora dels territoris de parla catalana.
0: Sí.
3: I, vaja, jo crec que el seu èxit esclatant xerra per si sol de... També és una obra ben feta. Antoni, ja sabem quin talent té com a actor. Hi ha diversos factors que ajuden en aquesta qüestió, però, evidentment, si no hi hagués un interès per aquesta qüestió, ja no només com a identitat mallorquina, sinó, per exemple, que als catalans els interessa veure un actor reflexionant sobre la identitat mallorquina a Catalunya, que això està passant, ha estat fent funcions en els darrers mesos, no? Uh-huh. I si no hi hagués aquest interès, no s'explicaria que una obra hagi estat tant d'anys sobre els escenaris, xerrant bàsicament sobre identitat mallorquina.
0: Mm-hmm. Clar, però de obres, llibres, manifestacions artístiques de tot el món que parlen de la seva identitat, Joan Pau, en trobam molt d'exemples.
1: Sí, sí. El que passa és que a nosaltres ens ha de preocupar, ens ha d'interessar i ocupar els nostres, perquè són els que dibuixen el nostre, la nostra realitat, no? Donar-li paraules a les... En esdeveniments, en els comportaments sociològics d'una terra, te permet entendre'ls. No? I això jo crec que és el que va fer en Toni Gomila amb Bacorà d'una forma, amb una expressió artística, el que va fer en Josep Malià i altra gent, en Damià Pons, etc., amb la reflexió teòrica.
0: Uh-huh. I d'avui, identitat mallorquina, de Sonar 10, el mal de fer posar una nota. Bé, és que clar, és que no podem posar una nota perquè que... Quin tipus d'identitat? És que, Ernest, és molt complicat, això.
2: En quin moment estem?
3: Sí, és una qüestió molt polièdrica.
0: Sí.
3: Depèn de com s'entengui. Fins i tot jo, a l'hora de concebre aquesta jornada acadèmica i de proposar-la a les persones que aquí vaig contactar per ser ponents, me vaig haver de plantejar quin, és a dir, de quin punt partíem, no? O què enteníem per identitat, mallorquina, perquè en Pau també ho ha dit, que d'identitats mallorquines n'hi ha moltes. Si obrim el ventall i entenem que en el final és una qüestió subjectiva i que cada individu l'apropia d'una manera diferent, no? Jo sí que crec, amb tot, que s'ha de considerar aquest tronc heretat amb unes certes tradicions, costums, que encara se mantenen, modificats però que encara se mantenen, i l'importància que té la llengua catalana, en les varietats, variants de Mallorca, que s'ha de considerar que ha de tenir un pes molt important en la consideració d'aquesta identitat mallorquina. Amb això no estic dient que tot allò que quedi fora no sigui identitat mallorquina, però sí que crec que s'ha de relacionar o s'ha de, diguem-ne, relacionar una cosa amb l'altra. S'ha de tenir com un punt de base o com una referència, perquè són, diguem-ne, els dos components heretats més importants i sense els quals no, jo crec que no podrien xerrar d'identitat mallorquina com encara l'entenem.
0: Avui en Ernest Carranza i en Joan Pau Jordà parlam d'identitat mallorquina i els topònims també ho poden ser.
4: És a dir, cada lloc tenia a tenir un topònim, moltes vegades lligat amb el propietari, Son Calà, dels senyors d'Escalà. I quan se repartien aquestes finques, Son Calà del mig, Son Calà d'ell, Son Calà nou.
5: Tenim topònims que són d'origen islàmic, òbviament, com Bini Taref, Benasque, o Defla, per exemple, que és una possessió que hi ha molt gran aquí sortida cap a Maria.
6: Una possessió que serà de Bini Lassar i l'altra que serà de, per exemple, Bini Jebir, i són noms molt antics.
7: I després, antigament hi havia un topònim que s'ha de els antigos. Alguns altres pobles també tenen els antigos i solen a ser zones on hi ha restes prehistòriques.
8: També hi ha una barriada que se diu d'Ubellins, que pareix que ve de Bellins o Bellines, que eren una espècie d'orde religiosa i és una barriada d'un poble.
9: I per randa, això, Obanya, la mata escrita, que ja en diuen que hi va viure en Ramon Llull, la possessió de la seva família.
10: Jo tenim Punxuat, Obanya, Castellets, Males Herbes...
11: Aquí a Artaça va fer un recull de pesqueres, evidentment, de vorella de mà, i n'hi ha un parell interessant. N'hi ha una que és una d'Estorba Jornals, i una altra una Picarat Nau.
12: Una Nicolava, que també és una pesquera.
11: Els illots, els illotets. Això són pesqueres.
13: A tot Mallorca, a tot el dia, hi ha una enorme riquesa de toponímica i de microtoponímica, perquè a cada poble el seu entorn el tenia molt ben trascat i molt ben conegut i, per tant, molt ben parlat. Feito.
14: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, i d'ara començarem aquest joc un poquet posant-vos a prova i tindreu 30 segons entre tots dos, Ernest i Joan Pau, per anomenar paraules relacionades amb la identitat mallorquina. Man que surt.
2: Vinga, això. Preparats, Ernest, Joan Pau, en 30 segons haureu de dir, així, pim-pom, podeu fer com vulgueu, trets de la identitat mallorquina.
0: Ai, ai, ai.
1: La llengua.
0: Molt bé.
3: La prudència, que ja ho devem maliar.
1: Exacte. La gastronomia, es, sí.
2: També.
3: L'article salat.
1: És l'aïsme... Bueno, la, no. El ball de bot.
2: Molt bé.
3: El Real Mallorca.
1: El pa amb oli.
3: Xurells.
2: A xurells.
15: Pento.
0: Què volies dir?
2: La palma.
1: Sí.
0: La balanguera.
1: La balanguera. Aquest divendres.
0: Ja. Per això ho dic. És una cantada popular que tothom ja practica.
1: Sí, tinc aquests alumnes.
0: Això és que t'anava a dir. M'han dit que jo ho he demanat un poc i sabeu que tots els alumnes ja tenen memoritzada la cançó.
1: Quan toca.
0: Preparat per divendres cantar la balanguera.
1: Sí, això són... Bé, aprofit per ficar la cunya. Això se li diuen mecanismes... Bueno, en el meu camp, mecanismes suaus d'adhesió, no? Que la gent... Mallorca té la sort que tenim, tenim moltes formes de dir públicament que ets mallorquí. Seguís Mallorca és una forma de dir que ets mallorquí i cantar aquest divendres a Balanguera és una forma de mostrar que formes part d'una col·lectivitat. Aquests petits detalls van construint una identitat col·lectiva.
0: Ernest, estàs d'acord?
3: Sí, totalment. Això és el que en teoria de nacionalisme, no és exactament nacionalisme, però s'hi pot vincular, se diu nacionalisme banal. no? Que és a dir, totes aquestes petites pràctiques rutinàries del dia a dia que van donant, van reforçant el que és un sentit d'identitat o un nacionalisme, per exemple, no? Encara que no tingui una traducció política. Normalment se sol assenyalar el futbol com un gran catalitzador de tot això, per això ha inventat el Real Mallorca.
0: I tant, clar. Ben fet. Molt bé, tenim una altra prova, i és aquesta.
14: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem dues preguntes per home. Primera pregunta, Joan Pau, per tu. Els noms són part de la nostra identitat, de fet, molt. I és per això que trobem moltes expressions relacionades amb els noms. Per exemple, fer creure que la mare de Déu nom Joana, l'haureu sentit de qualque vegada. De Joseps, Joans i ases n'hi ha per totes les cases, també se diu molt. Per tant, moltes frases relacionades amb l'abundància de persones que nomien Joana, Pere, Bet, Josep, Bernat, Joana, Joan... Aleshores, però ara, si les féssim, aquestes frases potser serien diferents. Potser haurien de posar Marx, Paules, Leos o Mohamed. No ho sé. Un nom que no perd força és Maria. Per tant, te volen demanar cercar na Maria per sa cuina. Què significa?
2: Tens dues opcions. És quan hi ha una cosa en excés o en abundància o pretendre coses poc raonables, és a dir, perdre temps en coses inútils.
1: La segona.
2: Ben fet.
0: Ben dit. És així, els noms també marquen identitat?
1: Sí, sí. De fet, és una cosa, per exemple, que... Bueno, jo... Molla el meu rotllo. Sí, sí. Que jo, per exemple, ho veig que... És un altre d'aquests signes suaus de lliure d'adhesió. Per exemple, en el País Basc, el marge del nom... Dic el País Basc perquè els noms bascos sempre són molt fàcils d'identificar, no? El marge de l'idioma que tingui com a primera llengua, la gent se posa Iker, Aitz, diferents noms, com a forma d'identificar-se d'aquella comunitat.
0: Mm-hmm. Curiós. Molt bé, segona
1: pregunta. I això
0: pregunta.
1: Passarà aquí,
2: ja. Passarà, no passa encara.
1: Està en procés.
2: Està en procés.
0: Sí. Segona pregunta. Durant el segle XX, les anomenades granges eren establiments, bars, llots, on no s'hi bevien normalment begudes alcohòliques, sinó que el producte estrella era la xocolata. Eren llots de reunió, se menjava gelat, encimades, coca de quarto, suïssos... A Palma n'hi havia un bon grapat. I justament volen demanar per la granja Reus, que era una granja que hi havia a ciutat. Saps on estava ubicada la granja Reus? Tenim dues opcions.
2: Ah, sí, sí.
1: No. Me sent com els meus alumnes quan li digui... Tu.
2: Examinat, eh?
1: Exacte.
2: La plaça de Cort o la plaça de les Tortugues?
1: Vinga, diré...
0: Ernest, te'l pots ajudar, oh?
1: Diré la primera. Tu, Ernest, ho saps?
3: No, la però... Diria la segona per assegurar l'estret.
2: Ja ha encertat l'Ernest.
1: Per això és el jefe, i és que moltes jornades.
3: Clar.
0: Sí, era... Clar, se va tancar l'any 1970, no me n'ho podeu recordar mai.
1: És que som massa joves, no?
3: Sí, no m'ha agafat aquesta època.
0: No, però bé, era molt mitiquíssim.
3: L'aiguda de llitxi aquesta època.
0: Molt mítica, la granja Reus, que també el bar, les trobades, són llocs de fer identitat, no?
1: Sí, totalment. Jo hi crec molt. Tots els espais que siguin comunitaris generen identitat. Uh-huh. Això és així.
0: I prenent ara... una xocolata amb una encimada i un quarto.
2: Ara anava a dir, hi ha una revifada des de fa anys de Vall de Bot, però també de jugar a truc, per
1: exactament.
2: Exemple.
1: Exactament.
2: Nosaltres... Són trets identitaris.
1: Jo crec que a Mallorca, quan tu has dit, quina puntuació posaria? Jo posaria un notable.
0: Notable.
1: Perquè...
2: Bona nota.
1: Jo sempre he dit, dius, quan m'ho demanen, mallorquí n'hi haurà sempre, mentre hi hagi gent aquí. Mallorca n'hi haurà. I gent que se senti a Mallorca és el procés natural. Una altra cosa és...
0: Com serà.
1: Com serà. Per tant, identitat col·lectiva se generarà. El que hem de fer és que volem preservar la nostra identitat, és defensar-la perquè sigui present d'aquí una, dues, tres, quatre, cinc, totes les generacions.
0: Ernest, mos queda un minut ja per acabar. Tu què trobes? La teva puntuació ara t'hauràs de banyar.
3: No sé si seria tan optimista i sobretot si ho mirant des de la perspectiva d'aquest tronc heretat que vos comentava abans, per on tu reposaria un 5 sobre 10, una cosa així. I no sé si hi ha temps per fer un breu recordatori.
0: Si tens 20 segons, sí, clar que sí.
3: No, la jornada acadèmica es dijous, comença a Can Oleo Palma, comença a les 4:30, i hi ha tres ponències i després una taula rodona amb el convidat Antoni Gené Torrents.
0: Molt bé. Mm-hmm. I de obert a tothom, Ernest?
2: Tothom qui vulgui.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Totalment gratuïta.
0: Mm-hmm. I de aquest dijous a les 4:30 a Can Oleo, aquestes tres ponències i també després aquesta taula rodona. Moltíssimes gràcies, Ernest Carranza i Joan Pau Jordà, ha estat un plaer.
3: A vosaltres.
1: A vosaltres.
0: Hem après moltes coses, sí, i reflexionat i analitzat.
1: He pres això a la granja.
0: Exacte. Gràcies a tots dos, gràcies. No fa rada.
3: Adéu.
14: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
15: Bon dia. La dona detinguda ahir per l'homicidi de la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma al·lega defensa pròpia.
16: La investigada ha tornat avui matí amb la policia al domicili que compartia amb la mare del seu marit per fer-hi una reconstrucció dels fets. En paral·lel, els agents continuen la investigació i han interrogat veïnats i familiars de la víctima que presentava molts de cops quan la trobà el seu fill.
15: I en aquesta hora, a les 4 de l'hora baixa, fem una ullada a les principals vies de les illes. Per això, connectam a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Dani Femenia, bon dia.
17: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobant tràfic lent i aturades intermitents, a CM20, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura dels polígons de Sant Valentí fins a la sortida d'Inca. I també a CM1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de Palma Nova fins a la incorporació en la via cintura. Això és tot per ara, bon dia.
15: Bon dia, moltes gràcies per aquesta informació en directe des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Però la jornada ens deixa més qüestions. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, anirà a judici pel cas La Vida Aislados.
16: Un jutjat d'instrucció de l'Illa ha obert judici oral per presumptes irregularitats en l'adjudicació del contracte per fer aquesta campanya de promoció turística. Marí diu que la Fiscalia no hi veu delicte i atribueix el cas a una campanya del PSIP que demana novament que dimiteixi. Són la socialista Elena López i el president del Consell.
18: Pensam que en Vicent no pot seguir, aquest president no pot seguir ni un dia més en el seu càrrec. Està totalment desacreditat. Ens preocupa molt el seu paper dins d'aquesta casa després d'aquesta confirmació d'aquest auto.
19: Me'n vaig a un auto judici oral en total tranquil·litat perquè jo el que vull és desemmascarar els verdaders responsables d'aquesta trama, d'aquest cas fabricat per anar en contra jo, per eliminar un rival polític perquè era l'única illa on no governava el Partit Socialista la passada legislatura i l'objectiu era acabar en jo.
15: I encara en clau de tribunals, però a l'àmbit estatal, ajornament de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol, com a imputat del cas Plus Ultra. Finalment, compareixerà davant el jutge els dies 17 i 18 de juny.
16: L'expresident espanyol estava citat a declarar dimarts que ve davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i després que ahir s'hagués cas, el secret de sumari havia demanat un ajornament. El govern central continua confiant en la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que el PP diu que el cas Plus Ultra situa Espanya en el centre de la corrupció mundial i critica la inacció dels socis de Sánchez. Són el ministre Óscar López y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijó.
20: Conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
21: Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
15: I un darrer apunt, el nou centre integrat de formació professional de Ciutadella entrarà en funcionament el curs vinent en 4 cicles formatius, la meitat de l'oferta prevista.
16: Concretament, s'impartiran els graus de cuina, gastronomia i restauració que actualment s'ofereixen a l'Institut Maria Àngels Cardona. Les obres del nou equipament està previst que finalitzin el 30 de juny. L'oferta formativa s'ampliarà en un futur fins a oferir un total de 8 graus amb activitats de forn i pastisseria, gestió d'allotjaments turístics i guia, i informació i assistència turístiques.
15: Arribam així a les 4 i 4 minuts. Tornam en tota l'actualitat quan sigui 5.
14: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que diverses peces del gòtic mediterrani balear s'exposen al Museu del Prado fins dia 20 de setembre.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Per encetar la segona hora de programa, això som a Tèntol i tenim per endavant encara dues hores més d'actualitat que ara repassarem. Tenim en Toni Cardell en nosaltres al control tècnic i si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.

0: És el moment de passar a l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tenta. Ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Amb en Celestí Olivem.
2: Som aquí.
0: I amb en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé. Va, ben.
0: Doncs avui començarem amb art, sobretot una exposició que ens ha creat molt d'atenció. Es tracta d'una nova mostra sobre el gòtic mediterrani que s'exposa El Prado, a Madrid.

0: Les Illes Balears són presents a l'exposició titulada La manera d'Itàlia, Espanya i el gòtic mediterrani 1320-1420, que es va inaugurar precisament ahir al Museu Nacional del Prado de Madrid i es podrà visitar fins al proper dia 20 de setembre. Entre les peces que hi ha presents a l'exposició trobam el llibre dels Reis, custodiat per l'arxiu del Regne de Mallorca, el retaule de Santa Quitèria, atribuït a Joan Lloert, o la taula de la crucifixió, atribuïda a Arnau Bassa. També s'han cedit altres obres com la pala de Santa Clara, del Museu d'Art Sacre de Mallorca, diverses escultures de marbre de l'Anunciació del retaule major del Santuari de Lluc o la Mare de Déu del Palau de l'Almudaina, que es troba al Museu d'Art Antic de Lisboa. Totes aquestes peces formen part d'una exposició amb més d'un centenar d'obres de diverses tècniques que explora com l'arribada d'artistes i obres italianes van transformar profundament el panorama artístic dels regnes peninsulars durant la baixa edat mitjana.
1: I nosaltres en volem parlar amb una persona que ahir va ser a Madrid en aquesta exposició, en aquesta inauguració de l'exposició. És en Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports. Pedro, com estàs?
2: Molt bé, Margalida.
1: Ja està
2: bé,
1: anat.
2: Quin gust. Ja... I a Palma, sí, fantàstic.
1: Que bé. Quina meravella, no?, poder anar al Prado i veure aquesta exposició, que les Balears hi tenen tanta importància.
2: Sí, també, en primer lloc, anar a banar per la vostra documentació, esteu molt ben documentats i això també facilita molt la meva feina, eh? Perquè el que jo vull transmetre avui, precisament, aquesta emoció, emoció de que l'exposició del Prado es comprova que a Mallorca no hi apareix com un element secundari, sinó que és essencial i central. Penseu que el recorregut de l'exposició, ja ens van fer les presentacions amb el comissari, en Joan Molien, en Joan, no sé qui és, en Joan, serà en Joan el comissari, no me surt, en Joan Molina, crec que és el nom. Lo important aquí és que l'exposició arranca precisament en dues peces importantíssimes del nostre patrimoni, que és precisament la retaula de Santa Quitèria i el llibre dels Reis. Això vol dir que Mallorca, o la Balear, que simplement cedia obres, sinó que és epicentre total de l'exposició del Prado. Això realment és emocionant.
1: Pedro, te sentim un poc malament, també si agafes un lloc amb un poc més de bona cobertura.
2: Perquè me sentiu millor ara?
1: Sí, qualque moment que te perdem. I
2: ai,
1: no quina
2: llàstima. No volem
1: perdre aquesta informació, no?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: És una exposició d'aquestes temporals que fa el Prado i
2: sí.
1: que te va emocionar més, que és allò que vas dir, uau, això forma part de la nostra identitat, que ara parlàvem d'identitat.
2: No, no, és el que he comentat en el principi, que s'inicia el recorregut realment en dues peces centrals del nostre patrimoni, que és el retaule de Santa Quitèria, precisament, i el llibre dels Reis. Vull dir que si tot el recorregut, el relat d'aquesta exposició, el punt inicial són dues obres d'aquesta envergadura d'aquí de Mallorca, això ja emociona. Ja quan vaig entrar, i ho sabia, però quan entres en el Prado i veus la retaula i veus el llibre dels Reis, és molt emocionant, ho dic de tocar, de veritat.
1: Sí, sí. Ja ho crec. A més, el Prado està fent una feina de comunicació fantàstica perquè s'han posat moltes piles en difondre les seves obres, estar presents a xarxes socials. Jo les segueixo i la veritat que fa molt bona feina en aquest sentit. Comenten una peça cada tant. No sé, troc que estan fent molt bona feina de comunicació. No sé si tu també ho has notat.
2: Sí, no, no, s'ha notat moltíssim i també d'obrir el Prado a tot l'estat, a tot el territori nacional, que també és una altra cosa importantíssima i també els darrers anys ho estan fent i s'està lograt realment.
0: Senyor secretari, ha estat fàcil la cessió d'aquestes obres? O s'ha hagut de fer molta paperassa i posar d'acord moltes institucions?
2: No, no, no ha estat gens fàcil. Pensa que, si no estic equivocat, aquesta exposició comença 3 anys enrere. Vull dir que te pots imaginar que no ha estat gens fàcil. Està per un costat. I tampoc és fàcil el tema del transport d'obres tan delicades que són les retaules, el mateix llibre dels Reis. Aquí sí que hi ha hagut una feina també per part del Museu de Mallorca i per part de l'Arxiu, que són els dos centres que conec. Inclús vos contaré una circumstància també especial, que Anna Maria Gràcia, la directora del Museu de Mallorca, va fer de correu en aquesta ocasió, per primer pic que ho fa, és a dir, correu és aquesta persona que acompanya l'obra. Ella va acompanyar les dues obres cap al Prado i també per ella ha estat una experiència brutal, perquè fer de correu i anar realment en el Prado per ser directora també ha estat una experiència vital i emocionant.
1: És a dir, que ha dormit, ha custodiat les obres, tot el temps.
2: Podem estar ben tranquils, que Maria Gràcia ha custodiat totalment les obres.
1: Que divertit, eh? Exacte. En el mateix avió sí, sí. I tot, perquè clar, això, no
2: sí,
1: sé...
2: Sí, clar. És meravellós, és per fer un documental realment, no? Sí. Tota la infraestructura necessària per traslladar aquestes obres és per realment recollir un documental.
1: Són de gran format.
2: Històric, a més.
1: Sí, retaules sí, de gran format, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sobretot és de Santa Quitària, és de gran format, sí, sí, sí.
0: I senyor Vidal, ja que ha hagut tan bona voluntat per part del govern de les Illes com per part de les institucions, creus que sí. Això haurà ajudat a bastir ponts perquè qualque dia mos deixin esposar, encara que sigui temporalment, els bous de Costitx? Ho dic perquè sembla que de les Illes... De les Illes a Madrid sembla que és facilíssim i jo crec que el mateix trajecte de Madrid a les Illes i clar, si el govern de Balears ha facilitat tant sa tasca per poder fer aquesta exposició que segurament és meravellosa, com us comentàveu, jo crec que ara és el moment per dir, escolta, Madrid, mira que bé ho han fet i que fàcil, sí. No?
2: Escolta, doncs tenen tota la raó del món. Ja no hi havia pensat en aquest tema. Vaig estar bé acompanyant realment en el president i la vicepresidenta, en Antena Roca, que està molt lluitador amb aquest tema, i li comentaré, perquè sí que és veritat que és un bon argument, que no havia caigut.
0: I per cert, que el destacat de documentació del programa, no m'ho havia atribuït un mèrit que no és meu, ha estat en Miquel Junc, el nostre company, que s'ha encarregat de fer guió. Ho dic perquè ell tot el matí investigant per saber quines són les obres, i que quedi clar... El César, allò que és del César.
3: No, també dic que en Pedro avui, bé, ahir, supòs, va anar a Reina Sofia sí. A veure obres d'altres artistes mallorquins. No sé quins artistes sí, mallorquins exacte. Hi poden trobar ara mateix allà.
2: Sí, mira, i abans de deixar el Prado, heu comentat que hi ha una obra també procedent de Lisboa, i també és una oportunitat per veure realment la taula de la crucifixió en aquestes dues parts que estan juntes, que, si no estic equivocat, se poden veure juntes per segon pic en tota la història, perquè se van separar, se'n va anar una perduda que va acabar a Lisboa i l'altra va quedar a Mallorca. I ara és una bona oportunitat per veure la peça pues, més completa. Vull dir que també és una visió molt interessant. I clar, i abans vam anar també amb el president del Consell, en Antònia Raques, la vicepresidenta, a veure l'exposició que ara de la col·lecció de Reina Sofia i és també emocionant perquè, clar, venim de l'art contemporani, venim d'on venim, del patrimoni que tenim tan important, cuit tot sentit. Vam estar acompanyats per Nassusi Gómez, que és molt divertit perquè té el cavall Bernat al mig del Reina Sofia, ens vam fer una bona foto davant del cavall Bernat, que ens feiéssim a la platja, i això també és molt emocionant. És a dir, la presència mallorquina, la presència balear a Madrid ara és brutal, i com a institució no podem estar més que agraïts.
1: Si vos heu fet una fotografia en el Reina Sofia, les institucions segudes en terra, trencant el protocol, perquè podeu veure l'obra de Nassusi Gómez.
2: Exacte. Si deia, era conceptual que nosaltres estiguéssim com a cada Sant Vicenç.
1: Exacte.
2: Vull dir, aquesta institució ens ha fet un acte performàtic en tota regla.
1: Clar, en Pedro Vidal té el poder de ser omnipresent. Quina és l'agenda avui de Pedro Vidal?
2: Bé, bueno, sí, avui, bé, beníssim. Avui cap al dia connecta a Calvià, que fan el documental de la Paca.
1: Sí.
2: Vull dir, fantàstic.
1: Mos hi veurem, i vendrem nosaltres també aquí de Pedro.
2: Meravella, sí. Meravella.
1: I, exacte, avui presentació de la pel·lícula Mallorca Confidencial i també t'hauria de dir
2: exacte.
1: Que demà hi ha un esdeveniment molt important a la Llonja de Palma.
2: Exacte, demà hi ha inauguració a la Llonja, a Caterina Gros, que quan ho vaig dir a Reina Sofia no s'ho creien, hi havia les relacions institucionals i en Carlos Urroz, que també és forma part de la direcció del Reina Sofia, i quan va dir, no, és que el miércoles inauguram el Caterina Gros, diu, Caterina Gros? I no donaven crèdit. Saps perquè vos doneu compte, que sé que vosaltres us trobeu, de la transcendència en temes culturals que estan fent des de Balears.
1: I m'han dit que han capgirat la Llonja de dalt a baix i que serà un espectacle extraordinari, això, aquesta intervenció que se farà.
2: És un espectacle.
1: Bé, sense, òbviament, no alarmar ningú, sense tocar el superpatrimoni que tenim.
2: No, el patrimoni... Bueno, no, hi ha un informe de patrimoni, no ho dubti.
1: No, ho sé.
2: I hi ha totes les mesures necessàries, que està bastant complicadíssim. Tota la feina que hi ha darrere no sabeu. en David Barro és comissari, ho sap perfectament, i vaig parlar amb ell, i la veritat que ha donat una feinada increïble, i no només per fer l'obra en si, que és un arbre exprocesso per fer-la allà, sinó tot el tema de seguretat de l'Àngel ha estat bastant complicada, també.
1: Sí. I de sobrada... L'anècdota,
2: que sé que a vosaltres vos agrada molt, les anècdotes.
1: Sí, per favor. Pedro, aquí mira, és el moment i el lloc per contar anècdotes.
2: Mira, dins de l'Àngel, pues, en aquesta disposició hi haurà un gran arbre, que aquest arbre ve d'una casa d'un galerista que va tenir la desgràcia que va caure, però ara acabarà dins o formant part d'una gran exposició. Vull dir que tot té un sentit en aquesta vida.
1: Vaja.
3: L'haurem d'anar a veure. Sí.
2: L'haurem d'anar a veure. Ja quan, sí, sí. Demà vos diré de quin galerista és.
1: Demà ho podrem explicar.
2: Exacte. Es que farem un petit spoiler. Va, i demà ja donarem tota l'explicació.
1: Molt bé. Pedro Vidal, secretari d'Autonomia de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I te deixant seguint la teva agenda.
2: Perfecte.
1: Fins una ferrada. Sí, fins més tard, Pedro, gràcies.
2: Fins més tard, adéu, adéu.
1: Molt bé, doncs hem parlat d'aquesta exposició, d'aquesta part, d'aquestes peces que trobareu al Museu del Prado, formant part d'aquesta exposició del gòtic mediterrani que es va estrenar, es va inaugurar ahir i que la podreu veure fins al mes de setembre si hi aneu o sou per Madrid. Però ara vos volem comentar un article del diari El País que té un titular ben interessant. Diu així: prohibit parèixer vell.

0: Doncs sí, així com titulen aquest article a El País, pareix que està prohibit ser vell. El reportatge parteix d'una imatge de fa uns dies, Bad Bunny, a la Met Gala, caracteritzat com un home major. Una fotografia que xoca amb aparicions recents d'altres celebritats, com la de John Travolta, que va trepitjar l'estora vermella de Canes amb barba fosca, amb poques arrues i amb boina. Amb 72 anys, Travolta semblava més jove que mai.
1: De fet, tothom ho va comentar.
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, aquesta fotografia ha fet saber tot el món perquè varen veure un Travolta especialment
2: sí,
1: jove.
2: Més sa boina.
1: Tot,
2: crec que encara
1: tot...
2: fa aparèixer més,
1: sí,
2: més jove.
1: Sí, sí, sí. Increïblement jove.
0: Sí, aquest article explica que hi ha estrelles que no només sembla que no tornen majors, sinó que queden congelades en cert moment d'una idea generalitzada que el públic té d'elles mateixes. Gairebé tots, diuen, han aprofitat una cirurgia que permet que els seus rostres tinguin un aspecte juvenil sense notar-se molt, que s'han operat i convertir-se en la Diana de bromes cruels. Fins ara...
2: Sí,
0: estàvem...
2: En tenim molt de casos.
1: No, i sap què passa? Que ara ja estem en un moment que la gent que té dobbes ja és, està operada o no. És a dir, la gent que se fa aquesta pregunta, s'haurà operat, que s'ha operat, s'ha operat el nat, s'ha operat el pòmul, s'ha operat... no sé, que jo no sé els noms tècnics d'aquestes operacions, però és la pregunta que se fa la gent. I és molt curiós, perquè en lloc de parlar de jo què sé, que si fos un artista de la seva peça, de la seva obra, que van parlant de si aquesta persona s'ha operat o no s'ha operat. En
0: sí.
1: Fi.
0: Bé, perdona, fins ara no, estàvem més acostumats que ho fessin les dones, però de cada vegada hi ha més homes que volen mantenir aquest aspecte juvenil eternament.

0: I de cada vegada els humans vivim més anys, però no volem envair. La ciència estudia com s'ha de cada vegada més vells, però a la vegada estudia com fer-ho per no aparentar-ho, és a dir, reflexionen en aquest article. I les tècniques quirúrgiques, diuen, no són accessibles per tothom, així que la gent normal ha de recórrer a altres tècniques. Una, anomenada així a les xarxes, és l'age making?
1: Sí,
2: matching.
0: Matching.
1: No ho he sentit dir mai,
2: però això... Però aquest article en xerrava. No.
0: Un intent de desaccelerar l'envelliment aplicant-se cremes, botox, prenent suplement, fent dietes extremes o anant al gimnàs.
1: Clar, és a dir, la gent que té pocs recursos o que té manco recursos, ha de, com que no se pot pagar segons quines cirurgies, ha de recórrer en això. Suplements, dietes, anar al gimnàs, cremes, que també val tot bé, eh?
2: Sí, sí.
3: Però... T'agradaria dir gent amb pocs recursos, gent amb recursos mitjans, seria.
2: Sí, però que no tenen els mateixos recursos com per operar-se operacions estètiques.
3: Però que això, també val, això també val un potosí. No te penses que anar a comprar suplements de manera continuada, pagar-te la quota de gimnàs, posar-te botox o fer-te tractaments de vitamines, sigui barat.
0: Si no tens recursos, no pots anar al gimnàs. Oh, bé, Pontura, hi ha gent que hi va i
3: és que normalment, quan no tens
1: coses,
3: quan no tens recursos, tampoc tens molt de temps de preocupar-te de com tens de cara. Estàs més preocupat en sobreviure.
0: Exacte. Bé, segons les dades de l'enquesta d'hàbits esportius de l'estat espanyol, el 2025 el 30% de la població estatal anava o al manco, estaven apuntats al gimnàs.
2: Que no és el mateix. Sí. Anaria que està apuntat.
0: Fa 10 anys només anava al gimnàs el 10% de la població.
1: Per això,
0: per tant,
1: clar,
0: hi ha hagut aquest augment d'un 20%.
3: Jo crec que estan més temps apuntat que com a assistent.
2: És que és diferent, sí.
3: Una cosa és pagar la quota...
2: Pagues igual.
3: I saps amortitzar-la.
1: Amb allò que val anar a les quotes de gimnasos, te penses dos pits sí. No aniria. És a dir, quan veus allò que pagues, dius, no, he d'anar. He d'anar sí o sí o sí, perquè són unes inversions molt importants.
3: Però més allà d'espeu de gimnàs, potser com a societat hauríem de fer una repensada d'aquest culte excessiu que hem fet de sa joventut, i sobretot que, jo ho entenc, a la generació de mon pare i mon mare, una persona en 50 ja era un vell. En canvi, jo estic fregant a 50 i jo me considero talment un Peter Pan. I entenc que ara tothom intenti aturar els temps, però hi ha maneres i maneres d'aturar-lo. Ho comentava en l'altre dia, que un lot jove, mitjanament curro, i que amb una proporcionalitat àurea, com en el cas d'en Javier Calvo, de Los Javis, s'ha fet sa destrossa, que se va fer a sa cara, a sa premier de La Bola Negra, a mi me sorprèn.
1: Quin era? El més alt o el més petit? En Calvo o Salt?
3: N'Ambrosi és petit.
1: Que se va fer?
3: Jo no sé què se va fer sa cara, ja va diran que tot era maquillatge, quan ets i de balla s'inflor, llavors que ets han maquillat malament, però sí. Qualque maquillador t'ha fet aquella cara de Frankenstein, te puc assegurar que l'has d'acomiadar i t'has d'assegurar que no el contratin a cap pel·lícula mai del món, perquè allò era una desfeta. Però és cert que vivim amb aquest culte obsessiu que ja comença de cada vegada més joves. Gent de 30 fent-se tractaments, a mi m'acosta molt de creure, perquè jo en els 30 és que no tenia ni crema.
1: Exacte.
0: Jo crec que és una mescla...

0: particulars, no te la creus a la tribu, perquè realment dur molts rosos operats. Sí. I llavors passen aquestes coses que dius, no sé, què hem de fer?
1: Jo estic a l'espera que se posi de moda una altra vegada es natural face, que són cares on no t'has fet res.
2: Exacte.
1: És que jo ara penso, Jorge Javier Vázquez, per exemple, l'operació que s'ha fet, jo hi ha cap vespre que fent zapping al mir i dic, aquest home hagués envaït d'una manera més o manco normal. Però és que ara apareix un Madelman. El cantant de Maroon 5, el Levine, també s'ha fet una blefaroplàstia en els ulls, però s'ha estirat tant sa cara que té ses orelles en el clotell. Clar, arriba un punt que això saps que no és cert. Abans hi havia una cirurgia estètica realista o hiperrealista, que allò que intentava era que no se notàs que t'havies operat. En canvi, ara...
2: L'han dit en Lucas, no sé quin...
1: Tot això mos és igual.
2: El nas d'aquesta persona tampoc...
1: Sí, però això crec que eren altres tipus de problemes...
2: No ho sé, jo.
1: Que tenia ell. No, jo crec que...
2: A part d'una operació, també.
1: A part d'una operació que no va fer la recuperació com tocava, crec que va tenir com a complicacions en necrosi en el nas. Això ja serien... altres 500, però...
0: Aquesta és l'altra.
1: Dint el que seria, clar, perquè una operació...
0: Això t'anava a dir.
1: Té complicacions.
0: És que tarda sotmetre una operació quirúrgica.
1: Realities com Alaska i Mario, on en Alaska, deixant de banda el que puguem opinar o no, fent apologia de la cirurgia i de com ha transformat el seu cos i liposucions i tal, clar, jo t'ho quedo amb un exemple que encara que tinguis els duros, no és imprescindible invertir-los. M'imagino aquest tipus de coses. Si te fa il·lusió, sí, però després també d'entendre que hi poden venir complicacions.
0: Mm-hmm. Ai, Déu meu, quin món. Sí, haurem de reflexionar-hi.
1: Hem d'aprendre a envair.
0: I que, sí, però que també la gent que se val operar també molt bé. Vull dir que tampoc no és que...
1: Sí, però jo crec que s'hauria de fer un test. T'operes perquè realment te fa ganes operar-te o per la pressió ambiental que t'ha fet creure que si intentes congelar els temps a la teva cara, la vida t'anirà millor. Crec que aquest test el passaria un 1%.
0: És així, la pressió social és molt forta. Bé, hem d'acabar explicant-vos que una marca japonesa de patates fregides començarà a comercialitzar envasos en blanc i negre perquè hi ha una crisi de la tinta al Japó.

0: El major fabricant de patates fregides i snacks del Japó va deixar d'ençà d'ahir d'imprimir en color els envasos dels seus aliments. Durant un temps, els envoltoris tindran un disseny més senzill i en blanc i negre. Segons expliquen a El País, l'origen d'això és la guerra dels Estats Units i l'Iran i el baix subministrament de derivats del petroli necessaris per fabricar les tintes de colors.
1: Aquesta magnitud no hi havíem arribat encara.
0: No, però sabeu que el Japó va pegar fort aquesta crisi. I atenció, perquè expliquen en aquest article que suprimir colors pot modificar les decisions de compra i de consum. Uh-huh. Els envasos alimentaris tenen un paper determinant en les decisions de compra, expliquen, tenen elements que criden l'atenció, ja ho sabem, fantasia, narrativa, però també informació molt valuosa. Els supermercats són espais molt competitius i destacar entre la multitud de productes és importantíssim si vols que comprin el teu. I l'ús del color ajuda a captar l'atenció i a imaginar els productes perquè el servei construeix associacions entre colors i sabors.

0: El nostre servei ja sap automàticament que si unes patates fregides venen en un envàs de color negre, són un producte premium a gourmet. Ahir mos ho comentava en Nadal Suau, en això.
1: Bé, però i... poc color tenen. No?
2: Tenen negre, negre.
0: Se'l vols en negre.
2: I normalment...
0: O platejat.
2: Sí.
1: I tenen una patata.
2: Sí.
0: O platejat o daurat, sí, sí.
1: Daurat.
0: Però és veritat que se'n va sol ser de color negre. Si és de color vermell, tot molt venen al cap unes patates salades.
2: Sí, sobretot molta potència de gustos.
0: Exacte. Mm. O si és de color blau, no, són productes més light, amb manco sal, amb manco intensitat.
2: Ah, són, sí, els light són més
1: light.
0: Exacte, són...
1: més light, més blava, cels.
0: Exacte. El servei... diuen en aquest article, menja primer amb els ulls i l'envoltori d'un producte activa reconeixements sensorials que mos fan triar quin tipus de patates fregides ens ve més de gust en aquell moment. Així que ja veurem si aquesta

0: decisió de fer bosses de patates fregides en blanc i negre afectarà en aquesta empresa japonesa a l'hora de que els clients triïn.
1: Ah, no, perquè clar, dins aquell univers
2: color,
1: de colorins...
2: Aquest color de fotocopiadora.
0: Clar, però si després te trobes totes les bosses que són del mateix color,
1: sí, per això ho dic.
0: És difícil triar quina vols.
1: Dins aquell univers de colorins, quan tu al final dirà, ah, mira, aquesta és diferent.
0: Sí,
2: la gent deixarà de menjar patata fregida?
0: No, no, no ho crec.
1: Això no passarà de moment.
2: També en qüestió de 30 anys en menjant cada dia.
1: Jo no menjo cada dia,
2: no,
1: però
2: cada dia, evidentment, tu estic, però, sí, però hi són sempre, les patates fregides.
1: Tenen molt de gust, i bo.
2: Hi són sempre.
1: I són addictives.
0: Però no crec que per aquest fet deixin de vendre-ne, però simplement el millor, a la gent li costarà més triar, perquè tarda t'haurà a mirar cada bossa que posa, de quin gust és aquesta patata, sí, i...
1: No, i si te poses
2: però
1: a mirar...
2: Però hi haurà qualque distintiu, no? Qualque dibuix...
0: Jo te'n pot ser japones, però les bosses tenien lletres
2: grosses.
1: Sí, tot igual, però és en blanc i negre, no és en colors. A veure que ara que estan tan de moda aquestes botigues de menjar asiàtic, tot és de colors. Entres allà i és un univers de colors. Ben que me trobaré avui.
0: I ara potser començarem a veure també bosses en blanc i negre.
1: Almenys si mos arriben aquestes, però molt de taronja, molt de vermell. Ara bé, també és veure que si mires la lletra petita d'aquests productes... Tenen tanta quantitat de conservant, colorants i potenciadors de gustos de tot tipus.
0: Sants no ho solen ser.
1: No massa, no. Però bé, avui, amb aquesta darrera notícia, ho deixem així.

0: Quin és el teu moment d'atento?
1: Som en Xavier Droguer de Solla i aquesta és la resposta a la pregunta 1. Faig el meu tèntol quan t'he acabat la feina. Arribo a casa, me faig una infusió i toc quatre acords de la guitarra. Això és el meu tèntol.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
4: Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons
7: a mon pare.
8: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
9: 646-93-45-01.
10: La vull dedicar a mon mare.
11: En el Coni.
12: En el meu pare.
13: A la meva padrina.
14: Dadi cul desbonit.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
8: Ràdio Tradicional, sí senyor.
3: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
8: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
8: Ai.
15: Això, que t'estim molt.
16: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del

0: les persones segons el consum del tabac. Està clar que la millor opció és la persona que no ha fumat mai, ni tabac ni cap altre producte per fumar, és a dir, el no fumador, que sol mantenir un estil de vida més saludable. Aquest terme, no fumador, s'escriu separat, són dos mots que no s'uneixen amb guionet. Bé, continuem. El fumador actiu és qui fuma de manera habitual o ocasional i inhala directament el fum del tabac. El fumador passiu no fuma, però respira el fum ambiental procedent de cigarrets d'altres persones, cosa que també pot afectar la seva salut. Finalment, l'exfumador és una persona que havia fumat en el passat, però que ha deixat el consum de tabac. Exfumador, escrit tot junt, sense guionet. Qui fumi sempre és a temps de deixar de fumar. Desitjam que de cada vegada hi hagi més ex. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: moment per prestejar la història. Tomeu Canyelles.
1: Què tal, com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, s'ha fet un poc a les fosques aquest estudi. No sé si és intencionadament. Si
0: tenim llums.
1: Sí, o és que hi ha una presència...
0: Un poc com... apagats.
1: Sí, oh.
0: Per donar un poc de, més de calidesa en aquest
1: fantàstic.
0: Estudi.
1: Fantàstic.
0: I que també t'ho veig de fora i fa un salt.
1: Sí, ho puc dir, no? S'està complicant. És un
0: fa molt de llum, és sí. Un dia d'aquests.
1: Sí, sí.
0: Esplendorosos, com diríem.
1: Vaja que sí.
0: Que... també calorosos. Però bé, avui hem de parlar d'un tema realment universal.
1: Sí, sí, sí.
0: Un personatge que vol que te digui. Tal dia com avui dia, 26 de maig de 1897, es publicava Dràcula, la novel·la que va dur la fama internacional a Bram Stoker, un escriptor que ha quedat eclipsat pel seu personatge, perquè és molt més important.
1: Sí.
0: Home, més conegut el sí, sí. Personatge que ell.
1: De fet, deia que per això tal vegada s'havien baixat un poc a lluny, perquè el tema que duim avui, vaja, convida
0: no
1: una mica a
0: no tenim en aquest estudi, però...
1: No, ni tampoc crucifixos. Vull dir, no. Totes les possibles armes que podien disposar per fer front a un vampir d'aquestes característiques no els tenim aquí. Però, bueno, el que poden fer és parlar d'ell, si vos sembla.
0: I tant.
1: I doncs, sí, mem, responent a la teva pregunta, jo que sí, que perquè si demanem a qualsevol persona altres llibres d'aquest autor, segurament no sabrien dir altres títols més enllà de Dràcula, no? Que és la seva obra magna i un dels llibres més reconeguts de la literatura contemporània mundial. Hem de dir que la seva vida, la d'aquest autor, va ser relativament tranquil·la abans de la literatura. Aquest home, vull dir, era graduat en ciències i matemàtiques, però va passar pràcticament 3 dècades exercint de secretari personal d'en Henry Irving, que era un cèlebre actor de teatre. No obstant, això no va impedir que en Bram Stoker estigués molt ben connectat en cercles intel·lectuals que discutien de tot un poc, no? De política, de literatura i també, ho hem de dir, d'ocultisme, un fet que estimulava la seva imaginació com a escriptor. Ell va debutar precisament en el món de la literatura en 30 anys complerts i durant un temps va alternar la novel·la amb relats breus, amb peces teatrals i crítica. Però hem de dir que la fama li sobrevingué a partir de 1897, quan ell ja tenia una 50ena d'anys. No? Dràcula, com bé dius, va ser un fenomen tan fort que associar la seva figura a la del vampir. No? I també s'ha d'un imaginari de terror modern que més enllà de tot, el que va convertir-se en Bram Stoker en un dels escriptors més polivalents i actius del món cultural victorià.
2: Uh-huh. I sempre s'ha dit, Tomeu, que el personatge de Dràcula ja existia abans de Bram Stoker. Creus que és així? Tu creus que hi ha aquesta inspiració que qualcú ha trobat?
1: Sí, mem, a veure, hi ha una llarga tradició de literatura de vampirs abans d'en Bram Stoker. De fet, dins el folclore centroeuropeu ja hi podrien trobar bastants d'exemples, no? El trasbassament d'aquesta figura, és a dir, ser d'un mort que torna a sa vida amb intencions, podien dir, no massa bones, a sa literatura anglesa correspon en el poeta Robert Southey, a principis del segle XIX, no? Poc temps després, en John Polidori configura el mite del vampir aristòcrata i ho va fer gràcies a un relat que es diu El vampir, publicat el 1809, després d'haver compartit estada amb Lord Byron i Mary Shelley, és a dir, l'autora de Frankenstein, a una mansió suïssa que era la de Villa Diodati, no? 3 anys abans. Bé, aquest conte d'en Polidori és transcendental, ja que presenta un arquetip que dècades després en veurà de ple amb Bram Stoker, no? I quin és aquest arquetip? I bàsicament, és d'una criatura maligna que adopta la forma d'un noble excèntric, carismàtic i profundament seductor, mitjançant la figura de Lord Ruthven, no? L'any 1872, és a dir, 26 anys abans de la publicació d'en Dràcula, també hi ha un altre precedent interessant, que és Carmilla, un relat de terror gòtic signat per l'escriptor Joseph Sheridan, i que, segons els entesos, se cimenta les bases del mite vampíric en la seva ambientació melancòlica i també d'ocis, ho hem de dir, d'un erotisme una mica contingut, no? Vull dir, seria incorrecte dir que en Bram Stoker afusellà aquestes novel·les per crear en Dràcula, d'acord, però sí que ens toca ser justos i dir que sense aquests precedents, en Softay, en Polidori, en Sheridan, i d'aquesta història hagués estat completament diferent.
0: Sí, clar. Sempre hi ha d'haver referents,
1: sí,
0: no?
1: I tant.
0: En aquesta vida i també en aquesta història. I, a més, sempre s'ha dit que a banda d'aquests precedents literaris de Stoker també s'inspirà en la figura d'un dels líders polítics més cruels de tota la història d'Europa.
1: Sí, sí, així és. En Bram Stoker no ignorava les llegendes entorn a la figura d'en Vlad III de Valàquia, més conegut com l'Empalador, no?
0: Empalador.
1: Empalador, no emperador. Empalador. Aquest príncep del segle XV, no, lligat a l'ordre militar ultracatòlica del drac, ha passat a la història per la brutalitat dels seus mètodes repressius, on l'empalament es va convertir en un dels segells més distintius del seu govern.
0: Empalament, no? Me'n referim a...
1: Travessar una persona de dalt a baix amb una pica. No? Vull dir, això es va convertir en un molt temut pels otomans, no? Però també pels seus propis súbdits. No? De fet, les cròniques ens parlen d'un individu completament imprevisible, no? La típica persona que no et voldries creuar quan té un mal dia. No? De fet, va castigar amb ferotgia qualsevol dissidència, oposició o senyal de debilitat política. I, per tant, va emprar el terror, és a dir, de les tortures, de les execucions públiques, etc., com una arma gairebé ideològica. I no estranya, per tant, que inspirés un autèntic pànic entre la seva gent. No? També hem de dir que la inspiració d'en Dràcula amb Vlad III és més que res subtil i simbòlica, no? En Bram Stoker és vera que tenia nocions sobre la seva biografia, però poca cosa més. Dràcula, comparativament, és un personatge molt més sofisticat, que des de la seva naturalesa sobrenatural crea una amplíssima diferència respecte a qualsevol altre precedent històric, no?
2: I ara tu mos ho explicaves, Tomeu, ja saben que Dràcula és un llibre icònic i molt popular, però no sé si hi ha qualque fet en aquesta novel·la que contrasti amb l'arquetip cinematogràfic que s'ha fet d'aquest personatge mateix.
1: Mem, jo crec que, com la majoria de casos, els llibres ens aporten molta més informació sobre els escenaris i també la profunditat psicològica dels personatges, no? Podríem dir, per tant, que el llibre és més complet en el sentit de que ens permet captar una ambigüitat com una espècie d'ambivalència que les pel·lícules no tenen, no? I això, de fet, jo diria que és el que fa especialment terrorífic el vampir d'en Stoker, no? Vull dir, l'ambigüitat que obre la porta allò desconegut i, a la vegada, les incomptables preguntes que ens formulam al voltant de la seva naturalesa, no? Tant física com moral, d'aquest personatge d'en Dràcula, vull dir. La cultura audiovisual és vera que ha sensibilitzat el vampir a partir d'uns trets molt identificables. Ja ho sabeu, aquelles dents que surten per damunt la boca, no? La capa, l'accent estrany i exòtic, aquest posat aristocràtic, fins i tot, no?
0: Sí, però també és vera... Sí, com anava vestit.
1: Exacte, però és que també és novel·la, aquest vampir és realment un agent corruptor, no? És a dir, podreix la llar victoriana i amb ella també és ordre social, no? A més, la pantalla de cinema ens mostra també un vampir com molt dominat pel desig carnal, no? És un seductor. Ell cerca com aquesta sang fresca, no? Tot moment, no sé què coll que mossegar, aquesta sang que xuclar, però el Dràcula d'en Stoker és molt més pacient, no? És com una espècie d'estratega, podríem dir, que instrumentalitza les persones fins a aconseguir tot allò que se proposa.
0: Ah, sí. És a dir, que en el llibre no és tan carnal.
1: Exacte. Com més contingut, com podríem dir, i això fa misteriós, vull dir que val la pena també d'entrar-nos dins aquest mite del vampir més enllà de les pel·lícules, sinó també és literari.
0: Clar que sí. Estem al principi d'aquesta secció, que avui és el Dia Mundial de Dràcula. Podem dir, per tant, que el llegat d'aquest vampir és més viu que mai, també.
1: Uai, i tant que sí, perquè, mem, aquest dia commemoratiu no fa més que recordar-nos que en Dràcula és molt més que una novel·la clàssica d'en Bram Stoker, sinó ha fet un mite modern que s'ha anat reinventant fins als nostres dies. I, mem, i com ho ha fet? Pues, tenim moltíssims exemples, no? Vull dir, les sèries, les pel·lícules, exposicions, fins i tot, llibres, i també una quantitat ingent de merchandatge que l'ha convertit com en una icona popular adaptable, a més, en múltiples contextos.
0: Tu tens,
1: no?,
0: qualque camiseta de Dràcula?
1: Mira, d'en Dràcula no, però sí que en Nosferatu sí. En Nosferatu també va ser com un clàssic del cinema de terror, en aquest cas, sí. Però no, d'en Dràcula no, mira, m'has donat una idea. Però també hem de dir que, més enllà de les camisetes, també aquesta influència ha donat pas a noves tradicions de vampirs, no? Per exemple, tots aquests productes dirigits a adolescents, perquè va fa uns anys en tot allò de Crepúsculo i de més, va desfermar com un interès, sí, cap al vampirisme, no?
0: Sí.
1: A tot nivell estètic, no?
2: Quan jo era petit hi havia la nissaga aquella del petit vampir.
1: Ah, també.
2: De llibres que eren més infantil i juvenil, no tant com Crepúsculo, que era com a més ja un càdult, que diuen, jove adult,
1: sí,
2: però jo me'n recordo del petit vampir llegir a l'escola.
1: Sí, i també sèries que quan eren petits, no? Jo me'n recordo que també hi havia una japonesa com un mitjà anime també d'en Dràcula quan eren petits, que era al·lucinant, no? Però bueno, jo crec que al final tot això en conjunt, sèries, pel·lícules, llibres, etc, el que han fet és alimentar també com una fascinació inquietant cap a aquesta regió de Transilvània, aquesta regió romanesa que ha esdevingut com possiblement la gran beneficiària incendiària d'aquest mite literari.
0: Sí, perquè té molt de turisme, no?
1: Quanta de gent va allà, no?, cercant aquests castells, no?, concretament un d'ells, no?, que està com molt associat també a aquest imaginari,
0: sí?
1: No? Vull dir, hombre, jo que sí, que també se nota a nivell de turisme.
2: No, avui de matí ens avistàvem amb en Pedro Fiol d'Aviva el dia i parlava que entre les destinacions noves exòtiques a Europa hi ha Romania i en part, evidentment, és gràcies a l'en Dràcula.
1: Per tant, una destinació a descobrir.
2: Tot i que amb això sempre em faria una mica de por.
1: No ho sé, no?
2: Ja, però anar a castells aquests i que t'enganxi sa fosca sense volar... A mi de dia me seria igual,
1: és
2: però
1: fàcil,
2: de vespre...
1: És fàcil deixar volar sa ment, oh?
2: Per això.
1: És quan mos donem compte totes les pel·lícules de terror que hem vist, tots els llibres de misteri que s'han acomodat dins el nostre subconscient...
2: I venga, i venga creus.
0: Mira. Però ja de ben petits, perquè ara recordo una pel·lícula que té pocs anys, bé, pocs no, ja és del 2012, que és Hotel Transilvània, que l'han vist a tots els infants...
1: Sí. Que ja és com una figura estimada, no? És també com un poc...
0: Totalment.
1: No sé.
0: I que és normal que sigui un personatge tan conegut perquè ara mateix amb quant de milió de persones han vist Hotel Transilvània?
1: Moltíssim.
2: I també hi havia la família Adams, que el padrí era com un draculín. I també hi havia un gelat,
1: sí,
2: que
1: se
2: deia Dràcula.
1: Oh, mira, ara que fa calor, m'estàu donant una grandíssima idea ara mateix.
0: És vera. I no era el que més se consumia, però era un gelat interessant.
1: Però ha sobreviscut en els nostres dies, si recordeu, tot aquell llistat de gelats de la nostra infància.
2: Encara n'hi ha.
1: És vera, poquets en queden, hem de dir, però Dràcula, mira, s'ha mantingut el seu mite.
2: Jo sabia anar al súper i n'hi havia.
0: Sí,
2: a més, Dràcula tenia una cosa bona, que era que mesclava la cobertura amb gust de cola, aquella espècie com de maduixa...
1: I vainilla.
2: Amb vainilla. Era com un, era com un combo. Podies passar per diferents sensacions.
1: És vera, acabant la sang. No?
0: Que sí, com s'ha parlat del llibre i hem acabat parlant de polos.
1: Bé, però és que normal, fa aquesta calor. Vull dir, jo ara mateix me fa més por ara mateix a mi aquesta calor que no pas un vampir.
0: Totalment. Tomé, moltes gràcies. Que bé. Avui és el Dia Mundial de Dràcula. Fem una pausa i tornem tot a l'hora.

0: Retros Radio es humor.
1: Ei, tu vos pos.
2: Jo, un Isaac Colonet. Sustiu, té un nom. Colonet.
3: I de Colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb els meus fills.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
7: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
7: I me despert 7 hores després.
0: La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
11: I ara vos hem d'explicar que Gin Està és una de les bandes que actuen al Tribu Fest aquest cap de setmana.

0: Perdre el cap, una de les cançons dels germans Júlia i Pau Serrasolses, Ginestà, del seu nou i cinquè disc titulat Gira tot igual però diferent, és allò que escoltàvem. Un nou cançoner emocional que explora els cicles de l'amor i de la vida. Tot es repeteix però és diferent. Pop lluminós, pulsió rock i balades íntimes. Un nou cançoner d'amor polièdric, Ginestà, són un dels reclams del festival familiar Tribufest que encapçalen els Pets, Sidoní, La Fúmiga o Cucorba. Ginestà hi actuarà el dissabte.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Pau Serrasolses, que és un dels components d'aquesta banda, Ginestà. Com estàs, Pau?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: Benvingut, moltes gràcies. Com és això de tocar per un públic familiar? Estau acostumats o no? És nou per vosaltres?
2: No, ho hem fet algunes vegades a pobles i ciutats d'aquí Catalunya i serà la primera vegada que ho farem a Mallorca, així que fa molta il·lusió.
1: Que bé. Gira tot igual, però diferent, és a dir, les cançons tornen a cantar sobre l'amor, des d'un nou món més reflexiu. Des de quin, Pau?
2: Des de la nostra pròpia existència. Ja ens hem fet una mica més grans que quan vam publicar el nostre primer disc i ens ha donat molt temps a viure, a gaudir, a patir, a que ens passin totes les coses possibles durant els 8 anys aquests que portem fent cançons. I bé, és com deies tu, les coses en aquest disc estan una mica més pensades i reflexionades i li hem donat una volta més.
1: Clar, dissabte tocareu a Felanitx, just abans dels Pets. No sé si ho coincidim mai, a escenari amb els Pets, Pau.
2: Sí, sí, sí, unes quantes vegades.
1: Durant
2: les gires de l'any passat i fa un parell d'anys, vam coincidir i, bueno, sempre ens han tractat molt bé, ens han apadrinat, són com si fossin uns tiets per nosaltres.
1: Sí, és que la setmana passada parlàvem amb en Lluís Gavaldà també d'aquest concert que faran dissabte a Felanitx i també mos explicava, doncs, això, aquesta manera igual però diferent de tocar per un públic familiar, perquè al final és el mateix projecte, però no sé si un s'ha d'adaptar o explicar un metge les cançons que tocareu o no cal.
2: Bé, jo diria que no cal adaptar-ho gaire. Crec que d'anar als Pets com nosaltres ja de per si fem música que agrada als nens i que ja està adaptada al públic infantil. Potser alguna cançó que ens l'estalviem i en fem alguna d'altra que pugui tenir potser imatges més divertides o més clares pels nens perquè entenguin les màximes coses possibles, però bé, a nivell de llenguatge i a nivell de parlaments i tot plegat, potser sí que adaptem una mica i intentem fer-los més partícips.
0: Clar, perquè el públic, supòs, Pau, se l'ha d'educar des de petit, que millor que aconseguir fans futurs de Ginestà que vagin en el Tribufest i a partir d'aquí ja vos descobreixin i ja sigui una carrera de fons amb vosaltres.
2: Total. Ara comencem a tenir aquesta sensació de que la gent que ens escoltava fa 8 anys és quan començava, més gent de la nostra edat, que ara ja tenen fills, alguns, al voltant dels 30. I sí, és la millor manera d'aconseguir públic nou, no? Agradar als nens petits i bé, sempre hem tingut molt bona acollida dins d'aquest nínxol de públic i és un gust. Sempre diem amb la Júlia que si una cançó agrada a un nen és que és bona i és un bon símptoma.
1: Sí, també és un públic exigent, sempre, l'infantil. Però bé, és un festival que ja té uns anys i ja està prou consolidat i també ha arribat amb la calor, perquè tot i que Pandures cap de setmana baixa un poquet, ja serà un concert com d'aquest d'estiu, Pau?
2: Sí. Bueno, encara no n'hem fet gaires així a la tarda, hora de festival una mica. I sí, és un gust. Quan arriba el bon temps i la gent surt al carrer a fer-se la cerveseta, a veure concerts, escoltar música, estar amb la família, és bueno, crec que és ideal.
1: Tu i la teva germana continuau al capdavant d'aquest grup. Suposo que t'ho han demanat moltes vegades, però com és fer feina amb una germana o un germà?
2: Tens un gust. Amb la Júlia sempre ens hem portat molt bé i ara que ja no només tenim una relació de germans, sinó que som socis d'alguna manera i companys de feina, doncs està molt bé tenir algú al costat amb qui confiïs molt. Ara ja també hi ha una qüestió de diners, no? Que tractar sovint, no? Hem tret una empresa i bé, és fantàstic.
1: Clar, perquè tots dos vols dedicar-ho exclusivament en això, no? Entenc, a sa banda.
2: Sí.
1: Per què li vareu posar Ginestar? No m'ho he demanat mai.
2: Perquè és el cognom d'una miliciana que es deia Marina Ginestar, que té una foto molt emblemàtica a la terrassa d'un hotel de la Plaça de Catalunya. I ens va agradar molt aquella foto i mira, vam pensar que era un bon símbol.
1: Idò, mira, quina... ens ha ajudat també a conèixer-la, per aquells que no la coneixíem. Dèiem que teniu un nou disco, que podrem escoltar les cançons d'aquest nou disco en aquest concert, Pau?
2: Sí, la majoria sí. Potser, com et deia abans, no? Ens estalviem alguna que potser és una mica més... no sé com dir-ho, més explícita o més dura, no? Perquè també ens ve de gust això, fer cançons una mica més optimistes, que els nens s'hi enganxin i crec que és una bona manera d'això, com et deia abans, de captar públic infantil, públic jove. I bé, és veritat que en aquest disc, com deia abans, és més reflexiu, però hi ha alguna cançó pujada de to que no farem.
0: Clar, Pau, ara parlaves que ja duís molt d'anys fent feina plegats, la teva germana i tu. En quin moment vareu ser conscients que la música podria ser una manera de viure? Ho dic perquè quan tu en té un grup de jove, arranca amb tota cirurgia del món, però ha de fer 50.000 coses. En canvi, poder arribar a l'estabilitat que teniu ara, els germans ser resolses, poder treure discos, fer gires, i sobretot que la gent i el públic us acompanyi, no sol ser allò habitual. En quin moment? No sé si un dia després de dinar... a la sobretaula, la teva germana i tu, na Júlia i tu, vareu dir, ho hem aconseguit. Ara ja som un grup. Ja podem tirar cap endavant amb aquesta feina.
2: Bé, la Júlia tot just està fent ara el pas de plegar de la feina que té, bueno, que tenia. I jo fa uns 4 anys o 5, quan veia que no podia més, perquè estava molt cremat, havia d'escriure un disc i, a més, feia 8 hores a una altra feina i bé, va ser un col·lapse. Vaig fer números i vaig veure que la piscina no estava molt buida, però tampoc, o sigui, estava allà a mitges i vaig dir, doncs m'hi tiro i a veure què passa.
1: En aquest disco heu col·laborat amb persones com, per exemple, en Albert Mangou, Ernest Cruzats. Ara les col·laboracions estan a l'ordre del dia, tothom en fa. Vosaltres vos feia especial il·lusió que fossin aquestes dues persones, o com vol triar per fer aquest disco?
2: Doncs per amistat, en el cas de l'Alba Armengou, perquè ens coneixem de fa un temps i sempre hem tingut molt bona relació, té una veu preciosa i bé, és un luxe que hagi volgut cantar al nostre disc, i l'Ernest Cruzats perquè és un ídol per nosaltres. La iaia és un grup que hem escoltat tota la vida i bé, quan va dir que sí també, quan es sumava el projecte, doncs, bueno, doncs ens va fer una il·lusió tremenda. Bàsicament les col·laboracions les hem escollit per amistat o per admiració.
1: Idò, dissabte les podreu escoltar al Tribu Fest, en aquest festival familiar que es fa a Felanitx, a la part de la torre. No sé, has estat mai, Pau, a Felanitx?
2: És que ara dubto, ara dubto, no ho tinc clar.
1: Bé, no passis pena, que quan t'entris per el portal... ho coneixeràs del poble. Moltes gràcies, Pau Serra Salses, una ferrada.
2: A vosaltres.
1: Gràcies. Dissabte actuaran el Tribu Fest, ho faran juntament amb els Pets, Sidoní, La Fúmiga o els Cucorba, en aquesta nova edició. Nosaltres amb aquesta música arribarem a les 5 del capvespre i després tornem tot una.

0: Bon dia. La segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat fa d'haver-se una hora amb el 57,7% de les propostes dels grups aprovades. S'han votat 40 propostes en matèria d'economia, serveis a la ciutadania, urbanisme i medi ambient i infraestructures. Això mentre el Parlament, Vox i PP han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que van permetre els pressupostos de 2025, més durant la norma al Tribunal Constitucional.
1: Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit, creuen que s'han vulnerat els seus drets com a parlamentaris i també en denuncien el contingut que consideren una cessió total del govern a Vox. Els populars han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració. És Lluís Apesteguía, de Més, i el vicepresident de govern, Antoni Costa.
2: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
3: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: I més qüestions de la jornada, perquè els tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per violació de domicili han passat avui a disposició judicial a Eivissa. Un d'ells també està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
1: Els fets es van desencadenar quan el resident legítim de l'habitatge se'l va trobar ocupat. Quatre cupes el van colpejar i el van agafar del coll abans de fer-lo fora quan hi va intentar accedir. La Guàrdia Civil i la policia local van iniciar una investigació que va culminar diumenge passat amb la detenció de tres dels quatre ocupants. Entre les pertinències d'un dels detinguts es van trobar 450 de grans de metamfetamina separada en 11 pots. Al domicili també hi havia un menor de 30 anys que va ser entregat a la seva mare.
0: I encara a l'illa, l'Ajuntament d'Eivissa dona dos dies per treure les caravanes de sa joveria.
1: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la veintena de caravanes habitades on també s'han penjat l'avís tenen 48 hores per partir. Els afectats al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta de les seves cases. Escoltam un dels seus afectats.
4: Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos dos meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, no. Tienes que estar calentando el motor de esta manera, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
0: I investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observació d'ones gravitacionals que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
1: És l'anàlisi de 161 ones gravitacionals detectades per la col·laboració científica internacional LIGO Virgo CAGRA entre abril de 2024 i gener de 2025, entre les quals hi ha algunes de les observacions més precises assolides fins al moment.
0: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: moltes, moltes i bé, ara que vos puc contar algun secret, com que en un principi un dels personatges principals havia de ser la Carmen Machi, no? Que a través de Pep Noguera mos havia posat en contacte.
1: Wow.
0: Però després, bueno, donant-li voltes a com fer la pel·lícula i com ho volien tractar, vam veure que la idea de tocar una persona que tingués que veure amb, no sé, amb tot el tema de... Aquesta música és vostra o és meva?
1: Crec que el nostre, en Lluís, ara t'està despistant. Ah. És a dir, que sí. La Carmen Machi havia de ser una primera protagonista, però no va ser.
0: Sí. No, això no va ser possible. Bueno, no, se va decidir per part del director després triar algú amb més caràcter, més que estigués avesada a fer més drama, i res, van començar a continuar amb el càsting, i quan varen veure a una Lolita que estava fent el paper de Poncia, era una cosa bastant òbvia que donava per fer una dona amb caràcter. I, bueno, li vam proposar i la cosa va anar endavant.
1: I ara, la Lolita ets la protagonista d'aquesta pel·lícula. No sé si t'ha duit molt de mal de caps aquesta producció, Lluís, és que mos puguis contar, fins on puguis contar.
0: Anem, totes les produccions duen mal de caps, i el mal de cap més gros és que la realitat és que no estava avesat a fer projectes tan grans. Amb això és evident que un projecte, quan més gran és, més temps necessita i més cura també necessita. És a dir, i bueno, jo crec que el resultat final ha valgut la pena. Evidentment que passes mal de caps, evidentment que te poses nerviós, evidentment que tot sempre penses que podria ser més fàcil, però en realitat totes les coses que valen la pena duen bastanta feina.
1: I tant. Dèiem que la Xuxa és el personatge que interpreta Lolita Flores, que està inspirat parcialment en figures reals vinculades al narcotràfic mallorquí. Com s'ha treballat aquesta frontera entre realitat i ficció, Lluís?
0: Pues mira, jo vivia... Bueno, com tu saps, que mos veiem molt per el casc antic de la ciutat, jo vivia allà des de fa 30 anys per el casc antic, i aquesta figura de dona que cuidava de la seva família perquè el seu home estava a presó i se dedicava moltes vegades a tot el tema del narcotràfic, a la vegada que se dedicava a criar una família, era un tema molt comú dins el que era el barri xino de Palma. Després tota aquesta gent va ser desplaçada cap a altres bandes, no? Alguns van anar a Sombanya, altres a Corea, altres a Songgolleu, i d'aquí vaig perdre un poc el contacte amb aquest món que després pels mitjans de comunicació sí que vaig poder continuar coneguent. Però després, bueno, van començar a fer tota aquesta investigació parlant amb gent del poblat, amb gent que ha estat educadors socials allà, amb gent, amb policies, amb guàrdies civils, tot això, i bueno, va ser bastant interessant perquè veus que el temps passa però les coses no canvien tant.
1: I doncs aquí ho tenim. Avui se farà aquesta premiere, però divendres ja la podrem veure als cinemes. Supos que has fet una LA, Lluís.
0: Encara no, quan se faci la projecció d'avui vespre.
1: I de te deixam que vagis a veure que tot estigui bé, que se pugui projectar la mar de bé. Moltes gràcies, Lluís Hortas. Una ferrada.
0: Vinga, espero que vos agradi molt.
1: Gràcies.
0: Que una cosa molt important.
1: Sí.
0: És important per la gent de Mallorca, especialment, que vagin al cinema, perquè l'experiència que tindran allà amb gent d'aquí mirant la pel·lícula conjuntament, amb aquesta complicitat de conèixer a qui se sembla aquest, a qui se sembla aquell altre, i mirant-se dins la sala i compartint aquest moment amb altra gent d'aquí, crec que no se tindrà a casa, i que és una oportunitat que s'ha d'aprofitar.
1: I de què he dit? Una pel·lícula...

0: per ser vista al cinema. Mallorca Confidencial. Gràcies, Lluís. Una ferrada.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Recorda'm que s'estrena aquest divendres, dia 29, als cinemes, a una sala de cinema de Palma, concretament. I avui es fa aquesta premiere i en Celestí ja ha pogut parlar amb ells. Gràcies per aquest reportatge.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I, Xisco, també gràcies. Ara hem de fer una petita pausa, que arriben a Marina.

0: IB3 Radio es cultura.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
2: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
3: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Quina paraula creus que s'està perdent?
8: Una paraula a Menorca que ara ja no s'utilitza tant, però que abans sí que s'emprava, és romandre, anar a romandre. Crec que les generacions joves han dit directament anar a acampar i, en canvi, tots els nostres avis i àvies empraven l'expressió anar a romandre. I una altra que també m'agrada molt, però que trobo que ara es comença a tornar a emprar més, és xalada. Fer una xalada.
3: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Mira, si un dimarts més ja tenim les Marines avui aquí, només una Marina, perquè...
1: Hola, què tal?
0: Uguet, com estàs?
1: Ja estic molt bé.
0: Que la Marina Benassa la tenim de colònies.
1: La tenim colònies, però hi serà també ella, està bé, està viva,
0: sí.
1: Tot progressa adequadament, diu que ha superat la primera embestida i que ara cap a les finals.
0: Ja sí. Està.
1: En tornar, més... ja mos farà retorn.
0: Li fa calor... És com si fos estiu, ara.
1: Ja, jo crec que ja ets estiu. A escola ho han notat, els infants estan més nerviosos.
0: Sí?
1: Fan més calor, estan més moguts, estan cansats. Estan cansats d'escola, igual que el mestre.
0: I què vos queden, 3 setmanes?
1: Mos queden ara, comptant aquesta, 4.
0: 4?
1: Amb infants, i després n'hi ha una sense infants. Uh-huh. I després ja, fins a setembre... S'acabó.
0: Avui hem de parlar d'un tema interessant.
1: Sí. Perquè donem un tema fresquet avui.
0: Ah, sí, no sé si fresquet. Però són aquells remeis que sempre t'han dit això va molt bé.
1: A veure, aquests, sí, ara els repassarem, a veure què passa.
0: Posem un pot de música.
1: Per favor.

0: Ara, Marina, explica'ns.
1: He posat aquesta cançó, he posat aquesta cançó perquè el que ara ve agafau l'animal per morro, val? O sigui, us faré una miqueta d'introducció. Vosaltres sabíeu que els infants no s'han considerat infants, sinó petits adults, fins en el segle XIX? Fins en el segle XIX, els infants no eren infants, eren petits adults, i els tractaven com a petits adults. I la conseqüència és que hi ha molt de catàlegs, bueno, els catàlegs de medicina pediàtrica no han aparegut fins fa relativament poc. I això que ha donat? Que abans de tot això passassin coses... perquè a vosaltres, per exemple, vos en recordeu quan vos varen sortir ses dents? Éreu molt petites, però la segona tanda de sortida de dents, vos en recordeu?
0: Gens.
2: No.
1: No? És un record que heu borrat de la vostra memòria?
2: No, tenim consciència d'això.
1: No teniu consciència d'això. Bé, no vos preocupeu, perquè jo venc aquí en remeis casolans per aplicar a casa per si teniu un infant, un nadó, que li fa mal ses dents. Entre parèntesis, tot això, per favor, no, és broma, no ho apliqueu a casa ni a bromes, no vull tenir aquesta responsabilitat.
0: És a dir, que tot això no forma part de la ciència.
1: No, no. Però si, no,
0: és la cultura popular que s'ha anat transmetent.
1: Exacte, exacte. Diguéssim que, per exemple, si mos fèiem amb els dents, no sé si heu vist mai infants amb collarets, infants que duen uns collarets...
0: Ui, sí, això
1: els heu vist.
0: Tots.
1: Això és una cosa que...
0: Bé, era una moda, ara ja no s'ha d'aventar.
1: Sí,
0: ara... Però fa uns anys, fa uns si anys no tenien ni... aquest collar...
1: Sí. Fa uns anys n'hi en duien moltíssims, hi ha altres tipus de collars que serveixen per mossegar, perquè quan surten les dents pues, fa molt mal a les genives. Això, diguéssim, abans de que apareguessin aquests collarets ja prefabricats, se posaven collarets amb amulets, amb coses màgiques, amb herbes, perquè els infants deixessin de tenir mal a les dents. Però què passava si no tenien mal, si això no funcionava? Hi havia dues opcions que jo he trobat. A veure, me direu quina vos agrada més de les dues. Una de la més light. La més light seria per donar-li cocaïna als infants.
0: Ai, no, això no pot ser mai.
1: La cocaïna això fins fa dos dies... La cocaïna fins fa dos dies...
0: No aquí.
1: No, per tot. La cocaïna fins fa dos dies, entre cometes, era una medicina.
0: Primer va ser
1: una medicina. No, no. La cocaïna. No se fuï de la cocaïna.
0: No, això no pot ser mai.
1: La cocaïna. Jo no estic dient que ho fóssim,
0: no,
1: que estigui
0: no,
1: ben fet.
0: No.
1: Però això ha passat. Vale? Això va passar en el final del segle XIX. Se venien productes en base de cocaïna, gota, xarop i pastilles, que servien pel mal de dents dels infants. Però tu me dius, no m'agrada això, perquè la cocaïna és una cosa que és una droga.
0: És nociva.
1: És nociva. Jo vull una cosa que sigui més natural.
0: Sí.
1: Vols una cosa natural?
0: No, no, jo no. Jo no vull res de tot
1: si
0: això.
1: Voleu una cosa més natural, hi ha una altra opció, d'acord? Que seria el que feien en el segle XVII fins en el segle XIX, quan veien que les dents no sortien, que era directament tallar les genives.
0: Oh, quin mal!
1: Això era una cosa que se practicava. La filosofia era que aquesta dent vol sortir. No pot sortir tota sola. Anem-la a ajudar. I el que feien era amb uns guinevedors especials, teníem la geniva del pobre infantó, que ja tenia mal suficient.
0: Devien plorar-les totes.
1: Devien, home, si devien donar cocaïna antes, Pantura no, Pantura estava una mica grogui. Però aquestes serien les tres alternatives que teníem en aquell moment.
0: Fora anestèsia ni res.
1: Fora anestèsia ni res. Collarets. Si el collaret no funciona, un poquet de gotetes de cocaïna. Si la cocaïna no funciona, no us preocupeu, ho entrenem directament en la guinevedeta. I això eren les tres opcions de les moltes que hi ha que hi havia abans per poder ajudar a calmar la dentició. D'acord? Crec que ja començava a veure per on va aquesta secció d'avui.
0: Sí.
1: No? Si sou aprensius, Pantura, mos haurem d'aturar. No me seguia un poc més, perquè jo m'ha agradat fer un recull de coses del que se feia antigament per poder gestionar els dolors en els infants i també en els adults. Perquè resulta que la part dels opiacis ha estat una cosa que s'ha empleat fins fa relativament poc per tractar els plors excessius i l'insomni. Per exemple, s'utilitzava l'opi i els derivats de l'opi.
0: Això sí que ho havia sentit a dir.
1: Això ho havia
0: perquè l'opi estava més a l'abast. Aquí, jo t'estic parlant de Mallorca. Estava més a l'abast de la gent.
1: Jo totes les que he trobat ha estat a nivell també europeu. Pensava que després, quan hi havia tot el tema del comerç, arribava tot per tot. Però sí, els opiàcids s'empleaven, perquè hi ha moltíssimes de les drogues que s'utilitzen avui en dia, que primer varen començar sent medicaments. I després de vist que com a medicament no funcionaven, ja s'han passat a ser només droga. Però bueno, també s'utilitzaven. A l'edat mitjana s'empleaven, per exemple, rosella. i no sé si coneixeu la Rosella. La camamilla, que en principi és bona, i la valeriana també. S'empleaven infusions o diluïdes amb mel i preparats d'herbes per poder aplacar els dolors, les febres. Ho feien d'aquesta manera. Voleu que continuï o trobeu que és massa fort?
0: No, home, aquest beuratge de camamilla i valeriana ha estat el més...
1: Ha estat el més light.
0: Sí.
1: Sí, sí, perquè jo avui he dit una secció que no és una secció que vulgui ser la secció model. Seria una secció que seria tot el contrari.
0: El que no s'ha de fer.
1: El que no s'ha de fer i perquè se vegi una mica també de on venim, perquè avui en dia tots els mares i pares tenen dins els bolsos d'alci, no sé si el coneixeu, que se dona a l'infant per poder baixar la febre i la cosa... entre cometes, ja se calma. Però abans no tenien tots aquests remeis. Anem a continuar. Els xarops calmants que s'utilitzaven en base d'opi i d'alcohol també van ser molt famosos. El més famós de tot que he trobat ha estat un que se diu Winslow Shooting Syrup. I això, voleu saber què contenia?
0: Amen.
1: Contenia morfina, que és una cosa que és per calmar, alcohol i altres derivats, altres sedants. I això se donaven en els infants en petites dosis. Només hi havia un petit problema. Que resulta que, esclar, que les botelles no totes contenien la mateixa quantitat d'ingredients. I no és el mateix donar un gram que donar 10 grams. Per tant, era un xarop que se va utilitzar durant bastant de temps, però que per sort se va deixar d'emplear. Aquests xarops i altres extractes, per exemple, d'aquest call, s'utilitzaven per donar als infants mullat amb batxumet o mullat amb farinetes per poder-los calmar. Les dides, per exemple, també els oferien als nadons per poder-los tranquils i també se servien xarops comercials de morfina o de l'andalum, que també se venien i era una cosa com molt normalitzada, que ara mos pareix una animalada, però que era una cosa que fins fa dos dies s'empleava. L'alcohol, per exemple, s'utilitzava també durant la lactància. Deien que l'alcohol ajudava els infants a dormir. I com ho feien per prendre-lo? Ho feien a través de sa mare, recomanaven a ses mares que prenguessin alcohol perquè poguessin estar relaxades, per potenciar que fessin llet i perquè els infants dormissin millor.
2: Talment ara.
1: Ben al contrari. Però, clar, és que heu de tenir present que tot això que estem dient mos data des de l'antic Egipte, de Roma i de Grècia. I ara hi van ser uns remeis que se van heredar i que se varen seguir posant en pràctica fins bastant en van, que ara ja no se posa en pràctica, gràcies per sort, però sí, fins en el segle XX. Ja que el primer test publicat que considerava els ítems mèdics centrats en infància no va ser fins al 1472. Fins en aquest se considera que és el primer test publicat, encara que s'han trobat evidències a Egipte en papirs, llavors sí que xerrava de les dolències infantils. Però aquest seria el primer test que s'ha publicat. En el 1828 se va escriure una obra clau sobre malalties neonatals que se va establir les bases de lo que seria la neonatologia. I a mitjans del segle XIX va ser llavors quan es va impulsar la formació pediàtrica. Quan, si vos recordeu el que he dit abans, fins en el segle XIX no se va considerar que l'infància fos una etapa separada de l'adultesa. Fins en aquell moment se pensaven que l'infant era una adulta en miniatura que havia de créixer. En el segle XIX ja varen fer diferents investigacions, van trobar que no, i coincideix també amb aquestes primeres formacions pediàtriques. Fins en el segle XX, que varen aparèixer les primeres subespecialitats pediàtriques hospitalàries amb els infants.
0: Més coses.
1: T'has segura que vols més coses?
0: Aquesta que parlaràs ara, a qualque pel·lícula l'han vista, però amb adults.
1: Bé. Sí.
0: Sí, crec que sí.
1: Sí, jo crec que sí, que s'ha vist. Quina de les que comença per S?
0: Sí.
1: Sí, les sangoneres ha estat molt utilitzat. S'ha vist molt. Jo crec que també s'ha popularitzat molt per les pel·lícules.
0: Sí, pel·lícules d'època.
1: Perquè les pel·lícules d'època era el típic de no te trobes bé, posar una sangonera. Uh-huh. Perquè en aquell moment creien que els malestars venien pels humors, humors que se descompensaven, i que la manera de tornar-los a compensar era fer sagnacions, llevar sang, que consideraven que no era bona, que era bruta, que era impura, perquè les coses en generés de nova, i utilitzava moltes vegades les sangoneres, això a l'època de l'Europa medieval, perquè és el cert de sang. Després hi ha un altre remei, que seria el mercuri. Vosaltres heu jugat mai en les bolletes de mercuri que hi havia dins els termòmetres?
2: Quan se me va espanyar un pizzi fa com a bolles.
1: Sí.
0: De fet, estan prohibidíssims.
1: Ara estan prohibidíssims, però...
0: Aquest termòmetre.
1: Ara estan prohibidíssims, però nosaltres encara mos en recordam de que hi havia aquests termòmetres que hi havia mercuri de dins i se sorrompien, el que tu deies, feien bolletes i se la jugava una mica. Doncs abans el mercuri se considerava que era beneficiós i s'utilitzava per curar les infeccions, els problemes de pell, els cus i... i amb els estats intestinals. Però, clar, teníem un efecte secundari important, que era que afectaven en els nivells cervell i el sistema nerviós, perquè el mercuri, com tot sabem ara, és tòxic i ja no s'empleia per res.
0: Uh-huh. Sí, que el següent no el direm.
1: El següent no el direm, ho deixarem estar.
0: Sí.
2: És que sempre molt votant lo interessant.
1: Si tu tens informació,
2: no,
1: si tu
2: no,
1: la vols
2: no,
1: dir...
2: No, no, a la teva secció.
1: No, ja l'he posat, però si m'ho sobrava temps.
2: Esteu a punts.
1: No, gràcies. I mos quedam amb els dos darrers. Me deixaré el més cookie per final. La pols de mòmia. La pols de mòmia, no sé si sabeu, però que la van utilitzar bastant sovint com a medicina. En fabricaven una polseta perquè consideraven que la mòmia era una cosa que era curativa, feien una polseta, la mesclaven i era un medicament. I el darrer, que és el que a mi m'ha agradat més, uh-huh, perquè és el que hi ha menys intervenció en el pobre infant i és el que se pot treure qualque cosa positiva, seria utilitzar animals, posar animals damunt el pit de l'infant. Perquè consideraven que els animals el que feien era absorbir la malaltia, aquest mal que tu tenies, que no sabien de on venia, te posaven damunt el pit.
0: Te posaven un moix damunt el pit.
1: Te posaven un moix, també te posaven, podien posar granots, altres tipus d'animals, te'ls posaven damunt el pit i la teoria era que aquesta malaltia passava, se transmitia directament a l'animal. I així tu ja no tenies aquesta malaltia, ja no la tenies tu. Uh-huh. Se traspassava a l'infant. Uh-huh. I algunes coses que han sobreviscut fins avui en dia, no sé si vosaltres vos posaven ceba quan éreu petites.
0: Sí, això sí.
1: Teada.
0: Qualque pic.
1: Que l'empleaven per poder respirar millor. Uh-huh.
2: Llet en ceba feia mo mare.
1: Llet en ceba?
2: Sí, bollia llet en sa ceba. I me la feia prendre per quan estaven constipats. Ah, me feia un oiot.
1: I què tal? No devia ser bona.
2: No, bé, hi posava sucre i tal, però a mi em feia com molt d'oiot. Però és cert que quan estaves constipat posava ceba. O, per exemple, quan tenies un gra d'aquests com a molt grossos, xapava mitja tomàtiga i t'aporaves la tomàtiga damunt el gra perquè teòricament allò ho xuclava i remei que és olà.
0: Suporava també la sobrassada, si t'havia...
1: Això no havia sentit dir mai, la sobrassada.
0: Sí, si t'havia picat un eriçó... Bé, picat, si t'havies clavat una por d'un eriçó, això, per suporar, te posaven un trosset de sobrassada.
1: A mi el que me feien, quan tenia mal de coll o angines, no sé si vosaltres també vos han fet mai, és agafar un pedacet, posar-li refregada o tomàtia o iogurt i en el coll. I tot això ben embolicat i a dormir. I és un altre de
0: també posava patata pel cap per llevar el mal de cap.
1: Això no ho havia sentit mai.
0: Que patata ajuda a llevar. Sí, coses més a l'abast de tothom.
1: Clar, home, jo pensava que jo vaig ser vengut amb animalades avui.
0: Sí.
1: Que ja sobreentenc que ningú s'haurà agafat en sèrio, això no,
0: no
1: s'ha de fer.
0: No, per favor. Esclar, el que no s'ha de fer, les animalades que s'han fet
1: fins avui en dia i que no s'han de fer.
0: No. I de, ja ho sabeu, remeis populars, n'hi ha de tota casta i avui els han repassat a la Marina Huguet. Gràcies, Marina.
1: A vosaltres.
0: Te vols esperar la setmana que ve, amb el Toli Granat, la colònia.
1: Home, jo espero
0: que
1: ve.
0: Marina Bernassa, bé.
1: Ella sí, ella és una campiona de Granat, sí. Beníssim.
0: Ànims a tots els mestres, professors.
1: Gràcies.
0: Que encara en aquesta recta final de curs i que...
1: Ja queda poc. Ja queda
0: sí,
1: poc.
0: Sí, segur que sí. Gràcies, Marina. Fem una pausa, ara tornem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: TV3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. TV3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb els meus fills.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
5: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A TV3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
5: I me despert 7 hores després.
0: El Guateque Musical.

0: arriba el moment de posar punt en aquest programa. Ho farem amb un poquet de música i avui la dedicam a Dràcula i altres monstres, Xisco.
1: Així és, perquè no hi havia tantes cançons dedicades a Dràcula i hem hagut d'ampliar una mica l'espectre, perquè avui, ja ho ha dit en Tomeu, és el Dia Mundial de Dràcula i per això dedicarem aquesta selecció musical al cèlebre personatge popularitzat per Bram Stoker i altres monstres literaris. O no. Començarem per Dràcula, de Gorillaz, que es va publicar el 2001, com a cara B del senzill Clint Eastwood, i inclou referències al curt animat Transilvània 6-5000, vampirisme en trip-hop i dub-rigui.

0: Crec que no m'ho sentran així. Drácula Yeye és un clàssic kitsch del terror espanyol en què Andrés Pajares interpreta un vampir modern que va en Seat 600 i mira la televisió.
1: Que te n'has recordat, sí, ara, sí, sí. Estem
2: molt present en Pajares en aquesta escena.
0: Publicada a finals dels 60, encara és una joia i sona així.
3: Soy un Drácula Yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien.

I els vampirs també poden ser romàntics. Vint Miralles i Mamà d'Oixa varen publicar Vampirs el 2024. Una cançó que imagina una història d'amor eterna, nocturna i una mica melancòlica. Vampirs tendres i moderns.

0: I ara un de vampirs metafòrics. El portuguès José Afonso va convertir Os Vampiros en un himne de protesta contra les elites del règim salazarista, una cançó censurada durant la dictadura portuguesa i avui símbol de resistència. José Feca Afonso, més enllà del Gràndola Vila Morena.
1: A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos.

Canviant de monstre i passam al punk glam dels New York Dolls, Frankenstein és pura energia salvatge dels 70, d'una banda que va influir enormement en el punk nord-americà i a grups com els Sex Pistols.

I del Frankenstein punk al Frankenstein electrònic, els britànics Editors varen publicar aquesta cançó el 2019 amb un so molt més fosc i ballable. El tema juga amb l'idea del monstre interior i les identitats fragmentades.

I d'una passada, qui segurament és el zombi més famós de la història del rock. Dolores O'Riordan va escriure Zombie el 1994 com a protesta per un atemptat de l'IRA a Anglaterra, on varen morir dos infants. Una cançó duríssima convertida en himne generacional.

I acabar amb aquest guateque monstruós amb humor i movida madrilenya. Alaska i Dinarama imaginaven una relació impossible amb un mort vivent. A mi novio és un zombi. Pop, sintetitzadors i sèrie B per tancar la paradeta d'avui.

0: Idò, amb aquesta cançó posant punt al programa d'avui. Així que, Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Celestí Oliver, tu també.
2: Fins demà.
0: I Miquel Junc.
3: Fins demà.
0: Moltes gràcies. Toni Cardell ha estat amb nosaltres al control tècnic aquestes dues darreres hores de programa. I nosaltres tornem demà. Una ferrada. Está muerto, aunque lo niegue.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia. Començam amb una notícia de darrera hora, perquè 6 persones han estat desallotjades per l'esfondrament d'una terrassa en un immoble en obra situat al carrer número 10 de Can Campaner, al centre de Palma. 4 persones eren en aquest edifici i 2 més a un immoble situat just al costat del carrer Campuello. Ha estat fa tot just 20 minuts. Els operaris feien feina en el sostre de pladur de l'habitatge superior que ha passat per ull. No hi ha hagut ferits i fins al lloc s'han desplaçat diversos efectius dels bombers de Palma, que ara mateix hi fan feina, així com agents de la policia local per atendre l'urgència, acordonar la zona i avaluar quina és la situació d'aquest immoble afectat.
1: Els equips d'emergència han decidit desallotjar el resident de l'edifici confrontat al carrer Campuello per precaució i a l'espera que els tècnics municipals d'urbanisme analitzin l'estat de l'immoble afectat per l'esfondrament. Tècnics de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palma, que són de camí per assistir a les persones desallotjades.
0: Us ampliarem aquesta informació a l'informatiu vespre d'aquí a una hora a les 7. Això a Mallorca. A Menorca, avui una furgoneta ha caigut també al buit a Cala Corb, també sense causar ferits. El vehicle descarregava el carrer de Sant Cristòfol del Castell quan ha partit sense ningú al volant.
1: Ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer travessant un parc infantil, rompent mobiliari urbà i el mur de contenció del mirador fins a caure al moll. El vehicle ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau, segons un dels policies locals que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. En la seva trajectòria, la furgoneta no ha causat danys majors.
2: Entrant i sortint, s'ha despistat, no ha col·locat el freno de mà, i el vehicle hi ha un pont de pendent entre aquest carrer i s'ha anat costa avall.
0: I en política, la darrera hora passa pel Parlament perquè Vox i PP han aprovat també avui a hora baixa la llei de projectes estratègics, coneguda com a Òmnibus, tot enmig d'una tramitació parlamentària polèmica. Entre les mesures recollides hi són bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i també excepcions al coneixement de la llengua catalana, a més de l'agilització de tràmits.
1: Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i durant la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per facilitar els tràmits burocràtics, l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració. Lluïsa Pesteguia, de Més Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
3: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula et sol, perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
4: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: I el film inspirat en la figura de la Paca i protagonitzat per Lolita Flores, Mallorca Confidential, es podrà veure avui cap vespre a l'Auditori de Peguera en el marc de Connecta Magaluf, el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproducció d'IB3, arribarà a les sales de cinema el divendres. Amb aquesta informació arribarem a les 6:04. Recordeu que tornem en tota l'actualitat en l'informatiu de les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu avui? Continuem parlant d'espais arquitectònics emblemàtics. Entrarem al taller de ceràmica d'un artista multidisciplinar i recomanarem dues novel·les que ens acosten a la sensibilitat i la libido en clau femenina. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens continua parlant avui de projectes estratègics de les illes. Tot d'una, parlarem amb el guanyador del projecte del nou centre polivalent del desaparegut cinema Metropolitan de Palma, amb Joan Fortuny. Després coneixerem el taller de ceràmica que Ana Sainz Quesada, Ana Purna, ha obert a establiments després d'anys treballant a la península i a l'estranger. I la llibretera Maria Cueneta ens parlarà de dues novetats literàries que han captat la seva atenció. Per un costat, Història de les sensibilidades i també Una aniquilació fallida. I acabarem entrant a llibres a llibreria Ramon Llull de Palma per començar uns minuts amb el seu responsable, en Àlex Volney.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Anna Sánchez, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.

0: Cristina Llorente, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Molt bé, si parlàvem del sindicat la setmana passada, avui un altre edifici d'aquests que esperàvem de fa estona, i crec que ja anem camí de tenir una solució.
1: Bé, sí, sembla que la cosa està encaminada. Sí que és vera que en aquesta legislatura han vist encetats molts d'aquests que anomenem projectes estratègics, tots ells començant amb un concurs d'idees, a veure a on arriben, no? I si arriben tots, i quan o no s'apareixen en aquests projectes triats, en aquests concursos d'idees, que ja comentàvem l'altre dia que poden canviar bastant després en el procés que hi ha fins que arriba a ser un projecte bàsic i molt més d'execució, no?
0: Uh-huh. I avui parlant de Cinemes Metropolitan, Multicines va tancar amb aquest ús, uh-huh. I ja du...
1: Du anys, no te sabria dir exactament quants, ara no record quin any,
0: sí.
1: probablement ho sabrà, però avui tornem en el barri de Pere Garau, ja mos hi hem passejat bastant, i no tornem per aquest succés que mos ha sacsejat avui, no, del barri, que en va tot el barri ple, sinó precisament per xerrar, no, d'aquest nou projecte, d'aquest nou edifici, que espera-se, en un barri que recordem que té uns 30.000 habitants, per fer-nos una idea, Inca en té 36.000, és un dels barris més densos de tota Palma. Estem xerrant d'uns 42.000 habitants per quilòmetre quadrat, que és una densitat molt elevada, i això, acompanyat d'una manca d'equipaments, o d'uns equipaments deficients del barri, fa que se tradueixi en problemes socials i de vegades també de convivència, si estem xerrant, per exemple, de tema d'espais públics, no? Però sí que és vera que en el barri trobam aquests espais d'oportunitat des que hem xerrat altres vegades. Hi ha pocs, però n'hi ha qualcun de solars buits que potser que ens podríem fer imaginar noves places, també nous equipaments, però també xerram dels patis de les escoles, de l'antiga fàbrica del Patronat Obrer, que ara funciona com a pàrquing i que m'apareix ben cert que també ja té un projecte assignat, i llavors, evidentment, dels cines, no? De tots aquests cines que va tenir aquest barri, recorden que va ser el barri més cinemes de Palma, uh-huh. I que ara aquests edificis suposen també aquests espais d'oportunitat. Estan xerrant del Fantasio, estan xerrant del Chaplin i també estan xerrant del Metropolitan. I precisament en aquest darrer, fa uns mesos, se va llançar aquest concurs d'idees amb un programa molt, molt ambiciós, no? Que jo crec que volia complir una miqueta tot allò que deia la gent del barri que necessitava, no? Recordem que en aquesta edifici hi haurà una comissaria de policia local, una escola, té una biblioteca, salis polivalents, un centre de salut i aparcaments. Vull dir, no és poc, no? Se compta amb 8.000 metres quadrats i una inversió de 14,3 milions d'euros amb un termini inicial de 1,5 anys, que a mi m'apareix bastant poc, no? Perquè hem de comptar que s'ha d'enderrocar l'edifici original, s'ha de treure licitació a sobre, s'ha de fer el projecte abans d'això i després tenim tota la construcció. A mi, un any i mig, ara veurem què mos diu.
0: Això passa a Xina.
1: Ara xerrarem amb en Joan Fortuny, a veure ell com ho veu. Crec que ja el tenim per aquí. Bones tardes, Joan.
2: Hola, bones tardes, com esteu?
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies per atendre la nostra telefonada, Joan. Quant d'anys, tu saps quant d'anys dura el Metropolitan tancat, que ara estem aquí especulant,
2: pues,
0: no, Cristina, això?
2: Xerràveu, i la veritat és que jo no ho record. Jo recordo haver anat en aquest cine, saps? Però
0: sí, no, jo també.
2: Uh-huh. Els anys exactes que deu estar tancat, diria que és de l'ordre de 10 anys o més, però ara no ho recordo.
1: Més, perquè jo fa 10 anys que visc en el barri i ja estava tancat.
0: Mira, vos diré una cosa. Jo sé quina va ser la darrera activitat que s'hi va fer, que va ser teatre breu, microteatre, i van ser 5 peces de microteatre que se varen representar en diferents espais que ja estaven escrites pensant en aquests espais del Metropolitan, a l'entrada, un passadís, a una sala de cinema. Això va ser la darrera activitat.
1: Amb el cine obert.
0: No, no.
1: Ah, ja, el cinema ja tancat.
0: Sí.
1: Bé, i si ja entram a xerrar una mica del projecte, primer de tot, enhorabona per aquest, bé, per aquest, per haver guanyat el concurs d'idees. Jo te volia demanar, així en principi, què vos va interessar més, no?, d'aquest repte de fer aquest centre multiserveis a un espai tan emblemàtic com el Metropolitan.
2: Clar, te seré molt honest. És a dir, el que m'ho interessa és a dir, quan per l'estudi passen moltes propostes de concursos i tant aquí a Mallorca com fora de Silla. Però aquest m'ho interessava especialment perquè és un edifici, és a dir, nosaltres tenim l'estudi just tangencial a Pere Grau, en el barri de Foners. I en el fons, el barri de Pere Grau l'empleem moltíssim. És a dir, és un barri que tenim molta coneixença. Llavors, el fet de poder fer una obra d'aquesta entitat, ja pensant de cara a un futur, pensant molt en positiu, estant molt a prop d'aquest edifici, és garantia de que a un edifici tan emblemàtic com aquest li podran donar seguiment i la feina que necessita, d'acord? Perquè llavors sí que vull dir, ja el nostre espai ja voga un poc per l'arquitectura de proximitat, tant sigui de la materialitat com de la sostenibilitat social del lloc, però a més és que aquí ja era un tema de barri. Llavors, això m'ho va aparèixer molt interessant. Llavors, el que vàrem veure és el programa, que va ser com una... no sé com definir-ho, era una barbaritat d'usos diferents, complexes, que tots van fermats, però que tenien aquest tema que és com una certa diversió de col·locar-los quasi com si fos un gratacels, és a dir, dura, i tots estan vinculats en el barri, però quasi és com si diguéssim, estan sent unes estanteries que se va col·locant cada ús dintre d'aquest edifici. I resoldre això i el repte que m'ho suposava això, en com podien resoldre un edifici de tal complexitat, elegància, dignitat, i a més donant en el barri algo que pogués ser interessant com espais exteriors, m'ho va aparèixer algo que podíem, bueno, que mos hi varen ficar i mos hi varen ficar de cap.
1: Clar, però en qualsevol moment vareu pensar que tots aquests usos, policies, col·lectiu, biblioteca, centre de salut, sales, aparcaments, vareu pensar en qualsevol moment que igual era una mica massa?
2: Sí. Des del primer moment. Vale. Des del primer moment que va poder el programa van dir això, que és aquesta barbaritat d'usos. Vale. I llavors van dir, bueno, anem a estudiar un poc a veure exactament de què se tracta. I justament la solució va passar per entendre molt bé aquest programa i tenir la confiança de que els edificis són canviants al final. És a dir, no sé si voleu que ja xerri un poquet del projecte i de com ordenàvem el programa.
0: Sí,
1: endavant.
2: Vale. No, vull dir, clar, un dels temes, és a dir, hi ha una sèrie d'usos que són com estàtics, per dir-ho de qualque manera. És a dir, són usos que necessiten una geometria, unes característiques, uns temes d'atenció, com són, per exemple, la unitat bàsica de salut o l'escolat infantil, és a dir, aquí no en poden sortir. Però més enllà d'això, teníem tota una sèrie d'usos com són el centre cívic, la biblioteca, després teníem un centre de dia, teníem àrees de conferències, àrees de música i ball, tallers... Clar, el que pensàvem és que els edificis aquests que són... els edificis programa que són més estàtics se tenien que situar com a les plantes més baixes dels edificis, és a dir, les tres primeres plantes l'empleant per aquests usos que són més estàtics, i a partir de la tercera planta, en el fons, l'edifici se torna amb un edifici molt, molt diàfan que està... Ara mateix n'hi ha aquest programa, però seria capaç d'assimilar qualsevol altre programa amb usos varios i diferents, d'acord? Perquè, bueno, és a dir, un edifici ha d'anar responent un poc, i més en aquest cas, a les necessitats del barri, que molt de pic són canviants. Ara és una biblioteca, potser més endavant serà una biblioteca, potser les associacions del veïnat necessiten com a colonitzar més espais perquè necessiten més espais, i aquest edifici, una vegada subsanades les necessitats bàsiques del barri, té aquesta capacitat d'anar-se adaptant a les necessitats dels temps.
1: Mm. Clar, precisament posaves, no, la biblioteca com en aquestes plantes superiors que poden ser més flexibles o d'usos més flexibles. Jo te diré que quan va sortir aquest concurs, quan vaig llegir el programa, sí que em va aparèixer una oportunitat perduda, per exemple, per tenir concretament una biblioteca de referència de la ciutat, ja no dels barris sinó de la ciutat, perquè és vera que a Palma no tenim cap ni una biblioteca en condicions, no? I d'una certa identitat i d'una certa qualitat espaial, no? Clar, t'apareix que no vos pareix de qualque manera que hi ha perill de que cap dels equipaments acabi tenint com aquesta identitat pròpia, tenint com aquesta varietat?
2: Clar, és a dir, m'han sentit la pregunta. La qüestió és que entenc que se tracta de que no és una biblioteca en el sentit més clàssic. Vull dir, clar, nosaltres com hem enfocat aquí la biblioteca no és en aquest sentit més clàssic que tenim de la biblioteca, com pot ser una biblioteca pues, de segle passat o una biblioteca de principis de segle, sinó que l'entenen com un espai que està molt ben il·luminat, que té la capacitat de transformar-se i clar, referent en el sentit de si té realment, jo que sé, posem com a exemple la biblioteca, que la biblioteca pugui perdre l'entitat de biblioteca, realment no sé cap a on han d'anar les biblioteques. És a dir, no sé si han de ser espais ja que se poden adaptar, que han d'anar canviant, que han de tenir bons espais d'il·luminació, bons espais d'esbarjo, bons espais de lectura, però que al fi i al cap admetin moltíssima flexibilitat. Jo, per exemple, un dels darrers viatges que vaig fer, que va ser, vam anar a Noruega, a Oslo, justament allà n'hi ha una biblioteca que en un principi formalment no pareixia molt interessant, val? Que és la biblioteca Deichmann, crec que se diu. Si aneu a Oslo i teniu l'oportunitat en aquest edifici, vos l'aconsell moltíssim. I vos l'aconsell no tant per la biblioteca en si, no tant per la seva arquitectura, sinó que és molt interessant, sinó per la gestió que se fa de sus. O sigui, aquell edifici, a Oslo, que és un lloc on fa molt de fred, se converteix en l'espai públic de gran quantitat de tipus de gent, ètnies, i dintre d'aquell edifici és un edifici superviu on té zones d'estudi, zones de lectura, que són unes petites zones tancades, zones de mediateca, zones... És a dir, una biblioteca ja va molt més enllà el concepte clàssic de simplement agafar un llibre i llegir. És com un lloc de reunió i de trobada. I jo crec que se tracta un poquet, en aquest cas, en el cas específic de la biblioteca, ha de permetre aquesta flexibilitat i aquesta permeabilitat perquè funcioni i perquè sigui un èxit. Perquè
1: sí, no clar, en això me referia precisament. Jo bé, la d'Oslo no la conec, però sí la de Helsinki, que té un poc també aquesta idea, no?, de ser un centre de trobada en el final. Però clar, és vera que això que comentaves de que tingui aquestes zones de lectura, aquestes zones d'esbarjo, aquesta zona infantil també ben pensada, no? Clar, necessita d'espai, de metres, no? I no sé fins en quin punt en aquest edifici, on en el final s'hi han de encabre tantes activitats, tindrem l'espai suficient com perquè totes les activitats tinguin un espai digne i amb la superfície que se mereixen, no? Espero que sí.
2: Justament aquí està, és a dir, aquí està la reflexió que n'hi ha darrere de resoldre aquesta proposta. És a dir, ara mateix tenim un programa damunt la taula que, és a dir, nosaltres molt l'hem cregut i l'hem posat i l'hem distribuït, però jo no sé si d'aquí 2 anys aquesta biblioteca haurà de fer-se més gran i llavors hauran de perdre metres quadrats de sala polivalent, per dir-ho de qualque manera, o de sala de conferències per fer un espai perquè realment se necessita una biblioteca que tingui més metres quadrats a nivell de gestió o a nivell de... Bueno, és a dir, que realment faci falta. Mm-hmm. Clar, la gràcia d'aquest edifici és que té aquesta capacitat de transformar-se i d'anar agafant metres quadrats d'un puesto i de l'altre perquè naturalment, per dir-ho de qualque manera, el programa se vagi definint en funció no a un estudi que s'hagi pogut fer ara, sinó realment a les feines, vull dir, a les necessitats reals que vagi tinguent el barri i a la seva usabilitat.
1: Una de les coses que m'apareix molt atractiva del vostre projecte és aquest espai que s'adona com a de plaça interior, no? De plaça pública, que respon una miqueta també en aquesta filosofia i en aquesta idea que comentaves del projecte. Com pensau que aquesta plaça, quina vida pensau que hi pot haver i com pensau connectar-la realment a l'espai públic, en el carrer?
2: Clar, és a dir, l'edifici, el tenir tant de programa i estar tan apinyat, ens va costar molt a nivell de projecte trobar un espai de qualitat que el que fes és que al final tots aquests usos que tenim distribuïts en diferents plantes formessin part d'un tot conjunt. I aquí està aquesta idea que estàs comentant tu de plaça, o més bé és com un atri, és a dir, perquè és com una plaça en altura, és com un buidat que li feim a l'edifici, on tu en altura veuràs tots aquests usos que estan passant a les diferents plantes. Mm-hmm. Llavors, clar, aquí el que fèiem era quasi com, no sé com definir-ho, com una dramatúrgia de recorregut per entrar dintre de l'edifici. És a dir, fèiem una cosa molt clàssica, que és que l'edifici se'n composa quasi de dos atris. Un atri obert a la ciutat, és a dir, dintre del que és la façana, escalonàvem la façana per donar accés a la planta baixa i que mos situéssim a nivell de distribució en el centre de l'edifici. Una vegada has passat les portes, se te torna a obrir un espai, que és un espai interior, que és aquest atri que tindrà 6 plantes d'altura i, a més, tindrà llum directa. A més, aquest atri, que a més te permet veure tots els usos, l'utilitzarem per regular climàticament l'edifici. Llavors, és on concentrarem totes les estratègies passives perquè l'edifici, pues clar, més enllà de ser un edifici pues que tingui uns espais que puguin ser interessants i que funcionin, ha de ser un edifici exemplar i molt eficient climàticament.
0: Mm-hmm. Molt bé, Joan Fortuny, enhorabona de nou. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest projecte tan necessari també per als ciutadans i ciutadanes del barri de Pere de Palma. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Joan.
2: Adéu.
0: I, Cristina, fins a la setmana que ve, jo crec que aquest serial dona per molt, no?
1: Dona, continuarà.
0: Vinga, 6:23, ara allò que feim és continuar, però amb el programa.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb els meus fills.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre es miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6:25, il·lustra, dibuixa, broda, pinta, fa murals i còmics i ara ha obert un taller de ceràmica establiments. Avui parlam amb un artista total, Anna Sainz Quesada, Anna Purna.

0: Un lloc segur, la teva casa també, no? Perquè vius allà.
1: Exacte. Sí, efectivament, a base de molta feina, vaig fa un anyet, vaig reformar un casetó que teníem a casa, que això és el primer, òbviament, és privilegi de tenir l'espai per poder-ho fer, i va començar sent el meu taller. Bàsicament necessitava un espai per poder fer feina, no? Això de tenir una habitació pròpia.
0: Era un concepte que quan preparava l'entrevista evidentment m'ha vengut.
1: Clar, no,
0: de primeres.
1: Òbviament.
0: Virginia Woolf, sempre.
1: Sí.
0: Sempre torna a ella.
1: I res, i orgànicament pues, ha anat creixent, l'ha anat expandint una mica, i sobretot perquè, bueno, jo, a part d'artista, sóc docent, i vaig estar donant classes a l'estudi de ceràmica d'una amiga, i ell allà me'n vaig adonar que realment això és el que volia fer. No, perquè la docència de dins del que és el circuit públic, i tant públic com privat, pues, té les seves coses bones, però també en té moltes de dolentes. I en el final pues, vaig trobar que allà era l'espai en què jo me sentia més a gust.
0: Clar, l'espai comença com un lloc de creació. Quan és el moment que dius, a part de crear les meves obres, vull que això sigui un punt de trobada, de docència... un taller on passin coses i coses compartides?
1: Pues ja t'ho dic, va ser real d'aquesta experiència personal donant classes a l'estudi d'una companya que me'n vaig adonar compte de que, bueno, se creen unes sinergies a l'estudi molt particulars, sobretot quan fas una disciplina com la ceràmica, no?, que té aquest punt de reconnexió entre els cervells i les mans, no? Com això que se diu ara que estem tots una mica dissociats, pues, la ceràmica té aquest punt de, no? De fer aquesta dissociació una mica més... O si és una dissociació que sigui, quan és col·lectiva, és millor de dur. No? Me'n vaig adonar compte de que realment era, a part de tenir qualitats com a docent, també les tenc com a... Diguem, no sé si... No me diré jo mateixa psicòloga ni molt manco, no? Però sí com a generar unes dinàmiques de grup a un espai que, bueno, pues que s'adonaven a es compartir, a s'obrir-se i a es crear vincles pues, més enllà de compartir pues, el gust per una activitat artística, no? Llavors, això és una cosa que a mi me gratificava molt, no? Me donava molta satisfacció i vaig decidir que en el moment d'obrir, bueno, de fer el meu estudi, pues, l'obriria en qualque moment, l'obriria les portes per generar aquest espai
0: I quan fa d'això?
1: Però això fa molt poquet. Jo vaig fer les reformes de l'estudi fa un any i mig, i ara aquests darrers 3 mesos he fet l'ampliació, perquè era un espai molt petitet, i ara he fet una habitació més, i ara sí que hi ha...
0: I tens alumnes, ja.
1: Espai. Bueno, estoy en ello.
0: Però ja sabeu, això està estallent.
1: Sí, està establiments.
0: Ai, establiments. Perdó, establiments, sí, tenia en el cap. De fet, anava a dir, els que vivia a Palma ho teníem molt a propet, perquè, de fet, establiments es Palma, pràcticament. Els que no, tampoc està tan enfora, no? D'altres pobles, per exemple, de la part forana. Però me refereix a que estàs ara en procés de fer com una bossa d'alumnes, no?
1: Efectivament. Ara, si deus una mica... També, clar, me vaig animar perquè... Per això, pues, tenien al meu voltant molta gent que tenia ganes de venir, tenia ganes de provar-ho, i a mi me feia falta espai. Llavors vaig dir, bé, vinga, pues, anem a ampliar i anem a provar què tal. La idea també és que Establiments és un barri que està una mica... Bueno, està un poc abandonadillo, no? Però hi viu molta gent i hi ha molt d'ambient, no? Hi ha molta gent jove que... Bueno, pues que
0: ara hi viu,
1: que fa coses... Ara, bueno, la Vivi és la galeria que va obrir... tenen també una residència artística... Hi ha gent fent coses, no? I a mi me feia ganes com a també dur això. Una mica, no? De dir, bé, Establiments és un barri que... Bueno, que a part és que és guapo. Un dels punts positius que troc que té l'estudi, si els hem de comparar amb... Perquè Palma està ple, vull dir, trobaràs estudis de ceràmica a Palma, aixecaràs una pedra i en sortiran 30, no?
0: Sí,
1: n'hi ha molts, però també perquè Mallorca té una tradició, té una vinculació amb la ceràmica tradicional, no? I n'hi ha molts, però clar, el que té la Purni és que està enmig del camp. No, vull dir que és un refugi un poc fora de la ciutat i està rodejat de, per això, de matlers, de tarongers, allà

0: Hi ha aus, hi ha moixos,
1: això t'anava a demanar, Anna, perquè dedués de, només mirant el teu Instagram, que l'entorn per tu és molt important i el descrius molt bé, no? Mm. Aquest moixos, aquest arbre, és estranger, tal. Vull dir que això, a part de sonar bucòlic, per tu, suposo, que imagino que és una font d'inspiració, de calma, també.
0: Ho és, totalment. I de fet, per això també l'anomen com un refugi, no? Un refugi ha de ser un lloc que, a part de donar-te seguretat, te faci sentir bé. I jo a l'estudi m'hi sent molt bé. I és vera que tothom que l'ha visitat i tothom que ha vengut, aquesta sensació l'ha pogut, no? Una mica tocant ses mans, també, no? De, ostres, tothom em diu quin bon rotllo, no? Quina tranquil·litat i quina serenor que se pot sentir aquí. I això és una mica el que vull transmetre, també, on vull posar el punt. També, més enllà d'aprendre les tècniques de la ceràmica, a mi el que m'interessa és rompre una mica les fronteres, no? També, perquè, com ja dic, hi ha molt d'estudis de ceràmica i gent molt bona fent coses increïbles a nivell de com se diu en mallorquí? No sé, alfareria. Mm-hmm. Però jo trob que falta una mica una pota d'artística, no? De voler dur el que és la tècnica més enllà i utilitzar es fan com a material, no? més que com a fi. I això és el que m'ho vull centrar també un poc a l'Apurni, és fer una curadoria de projectes, també, qualcú que tingui ganes de desenvolupar un projecte artístic més enllà d'aprendre a fer tasses i plats, que això és fantàstic, no? Però si qualcú té un interès d'anar més enllà d'això, per la meva formació, òbviament, jo vinc de les Belles Arts i en final soc autora de còmics, soc dibuixant principalment, pues també aprendre tot això, no? Com traslladar el llenguatge del dibuix, com traslladar el llenguatge del còmic, tot això amb un material nou.
1: Sona molt bé. Supos que no has abandonat la il·lustració, que continues la teva activitat de fent còmics, etcètera, etcètera, sí, que sí, la ceràmica sí. És una disciplina més que transites pràcticament a diari, no?
0: Efectivament.
1: No tens un moment per cada cosa? Una època de la teva vida o de l'any? O no, tu vas combinant. Tu ara mateix.
0: Normalment sí, però és vera que ara s'estudi m'ha, bàsicament, absorbit tot el meu temps i, de fet, estava amb la Penélope Vallejo, que és una professora fantàstica, que té l'estudi Tortosa, vaig anar a fer un curs d'esmalts amb ella i jo li explicava les meves preocupacions, no? De dir, ostres, però és que ara si comences l'estudi no podré, els còmics i l'escriptura, perquè també bé, jo me moc amb una triangulació que és el dibuix, l'escriptura i la ceràmica, no? I sempre procur com a...
1: És una gran triangulació.
0: Sí, i procur que tot estigui, no? Com a molt enllaçat i bueno, pues de bandes després va més cap un costat o cap a l'altre i ella me deia, t'has de relaxar perquè... Posar en marxa un estudi és molta feina i ningú ho farà per tu. Ho has de fer tu, o sigui que tranquil·la, aparques ara de moment els altres projectes que tinguis i te dediques en això, i això he fet. Però, vamos, no he deixat d'escriure, tinc un guió a mitges, tinc un projecte de còmic començat...
1: Guió de novel·la gràfica.
0: De novel·la gràfica, sí. És el meu pròxim llibre. Vaig escrivint articles també per la revista cultural Jotdown.
1: Sí, està molt
0: exacte, i vaig fent, pues, bueno, tot, jo sempre dic que sí. La veritat, això és una cosa que a mi qualsevol cosa que me diguis jo m'engrescaré i te diré que sí, que endavant.
1: T'agafes com un repte, no?
0: Sí, sempre, sempre. Però és el que me manté també activa.
1: Anem a recordar, donar-me a l'Instagram, no? Tant d'Anna Purna, que és així, amb l'arroba Anapurna guió baix, o de l'estudi de ceràmica, que si poseu l'Apurni o estudio l'Apurni a Instagram, tot d'una vos surt. I allà per demanar-te informació, per qualsevol interessat que mos estigui escoltant, fer un taller de ceràmica, com ho he de fer?
0: Bueno, sobretot, pues, això, seguir a Instagram, que és allà on publicaré totes les activitats que anirem fent. M'estic ara acabant també de fer la plana web, però vamos, per Instagram sempre pots contactar amb jo, me pots escriure, tant a Anapurna com a Estudio Anapurni. I pròximament, clar, sempre és un moment una mica delicat per començar amb el que serien les classes regulars, perquè ve l'estiu i tothom pot estar més...
1: Però l'estiu és una qüestió d'això, que la gent agafa vacances, se'n va, o és una qüestió que a l'hora de manejar el fang també la calor no ajuda?
0: Bueno, això és un tema, també, no? En l'hivern és per l'humitat, en l'estiu és per la calor. Es fan que
1: quin és el millor moment per treballar el fang, Anna?
0: Bueno, pues depèn de les condicions. A mi m'agrada la primavera, sobretot perquè estic a diari fent feines d'estudi i els processos s'acceleren una mica, no? En l'hivern és més complicat que... La ceràmica és una disciplina molt... requereix de molta paciència. De fet, és que és un poquet el lema de l'Apurnia és la paciència és revolucionària. Que té aquest punt d'un bo també, com un poc o punky, no? De dir, escolta, anem a fer coses que duguin temps, no? Que no siguin immediates, que se puguin rompre, no? Que se puguin rompre fàcilment. Vull dir que coses que... La ceràmica t'ensenya molt en això, no? T'ensenya molt a ser pacient. La docència també t'ensenya molt a ser pacient. Són dues disciplines que...
1: Quan duraria això. Un taller ideal? No per convertir-te en el millor ceramista del món, però per, no sé, per passar gust, en tranquil·litat, en paciència i aprendre una mica, no? També de...
0: Mira, jo ara just estic pensant en fer tallers d'iniciació ara ens estiu, perquè és més fàcil trobar un moment... Trobar tenir dos dies, un divendres i un dissabte o un cap de setmana, és més fàcil en l'estiu que no, a lo millor tenir una cosa més regular. Però jo crec que el manco... unes 6 hores, no? 3 hores i 3 hores, a lo millor, dividit per tenir, diguem, una bona iniciació a lo que és,
1: clar,
0: és material.
1: Te poso el meu exemple. Jo m'encantaria aprendre, però, clar, jo no t'entorn al camió. Jo aprenc i què faig després amb aquest aprenentatge?
0: Bueno, aquest és un tema.
1: A part dels objectes o allò que pugui fer allà amb tu.
0: Aquest és un tema, es tornes... A tothom li treu molt, no? Perquè és una cosa que a més tu veus, no? Te fixes a Instagram, veus aquests vídeos de gent tornejant i classe, gent... A mi, com quan t'estava donant classes, m'encantava perquè venia gent i era com... Jo, és que tu lo haces i què fa... I parece superfàcil, no? I jo dic, hombre, ara 5 anys d'aprenentatge, no?
1: Clar,
0: no valen nada, no?
1: Vull
0: dir, s'han de notar. És veritat que si no tens un torn i només tens a classes regulars, tipus pues, 2 hores setmanals, és difícil que s'avanci, no? És a dir, arriba un punt que t'acabes estancant. Però hi ha moltes tècniques, no fa falta fer torn. De fet, se poden fer peces que apareixin de torn a mà. Mm-hmm. El que passa és que te duran pues, moltíssima més estona, no?
1: Clar.
0: Està clar. Però bueno, també trobes... Hi ha certa meditació en fer un moviment així repetitiu.
1: Anna Purna, moltíssimes gràcies. M'entendràs informats d'aquesta novel·la gràfica?
0: Sí.
1: Quan sortirà? Més
0: bon? Buf, no, això...
1: Primer
0: l'has d'acabar. Tinc el guió fet, però pàgines dibuixades n'hi ha de més 15, vull dir que encara... I en lo lenta que soc jo, que en la darrera vaig estar 7 anys, doncs... Pues...
1: Bueno, la paciència, la revolucionària.
0: Paciència. Sí, exacte.
1: I aquest taller és que funciona molt bé. Moltes gràcies per estar aquí i contar-lo.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, Anna Purna, són les 6:39, continuem.

0: L'Aviador i Vetres Ràdio. Llibreries, biblioteques i lectors.
1: Emocions i líbido femenina a la galerada d'avui, com sempre, Anna Maria Cuenet.

0: Maria Canonet, que avui no és aquí presencialment. Maria, com estàs?
1: Va bé, i tu?
0: I no recordes el motiu. No, tenies feina, clar. Ara estava jo com a... ¿Por qué me ha dejado? Sí, és perquè tenies feina.
1: Tenia, sí, una feina ineludible.
0: Idò, vinga, anem a parlar de dues novel·les que... Una d'elles te dedica a la de Carlota Gurt, que és un monòleg deliciós, entretengut, molt ben documentat, sí. Molt divertit, que vaig poder veure en el marc de del Festival La Coma.
1: Sí,
0: un parell de setmanes allà...
1: Va venir fa molt poquet, 19 de maig.
0: A Binissalem, no? I m'agrada molt. I l'altra, la veritat és que no tenia referències. Història de les sensibilitats.
1: Exacte. Història de les sensibilitats és un assaig, realment, bastant acadèmic. A mi m'ha costat un poquet, però m'interessava molt el tema, perquè és una branca, la història de les sensibilitats, de la història, dels estudis d'història, no? És una branca que jo no coneixia gens i que trobo molt interessant perquè és l'aproximació s'estudia la història a través de com se vivien les emocions de cada període. És a dir, el que ens fa veure és que no... La nostra època cultural marca també quines emocions vivim, és a dir, determina quines emocions vivim.
0: Clar.
1: I sí, i està publicat per Acantilado, que sempre publica assaig i sol ser bastant rigorós, i és de diversos autors, però ho coordinen dos francesos, a la Corba i Hervé Masurel. Té entes que França és com bastant un dels llocs on aquest tipus d'història se desenvolupa més.
0: Sí.
1: I perquè vegeu un pot de què va, perquè pot quedar com algo molt ampli, cit a la primera pàgina, com es diu, la història de les sensibilitats se dedica a l'estudi de les variacions locals, socials i històriques de les percepcions sensorials de lo que gusta i disgusta, tanto en lo que se refiere a la expresión de las emociones como a las formas de los afectos. Per tant, això és un poc el que ens trobem en aquest llibre. I el que és interessant és que va de... hi ha quatre capítols, perdona, que van segons un període en concret. Per exemple, en el primer mos xerra d'explorar a l'antiga Roma, que, per exemple, això era una tàctica que els emperadors utilitzaven. Si ploraven convenientment a un moment o a un altre, podien tenir uns beneficis polítics o altres. Que jo no sé tu, però no crec que les pel·lícules que veien d'emperadors mai ploren. No
0: record. Potser qualque...
1: En públic.
0: Sí. Sí, és cert. No record que ara que ho dius. En Ciceró pot ser, qualque pel·lícula, sí. No sé, podria ser.
1: Perquè això era important, sí, plorar en públic. Perquè... Després mos anàvem a l'edat mitjana, en les emocions desbordades i sobretot concretament en com se viu el dol, en com hi ha una època de l'edat mitjana que està per... És a dir, el dol és una manera de... Com més s'expressi en el carrer i més se plori, no? Les esplanyideres i tot això, el dol és més un com un acte col·lectiu, no? Després hi ha un moment donat que l'Iglesia troba que el dol s'ha de viure a més contingut, no? Però bueno, jo ho estic explicant una mica burdament. Realment ells mos expliquen molt més com afecta en el sentit. Però el que he trobat, o sigui, el que trob com interessant és que com que tots són historiadors qui t'expliquen també bastant una mica el mètode, no? I és realment una feineta de veure indicis una mica on no n'hi ha, m'explic?
0: Sí, sí.
1: Ah, mira, aquí hi ha una carta, diuen no sé què, hi ha una crònica, a cercar textos judicials, cròniques, etc. I mirar les parts que no són les destacables, no? Però per trobar indicis de com se vivia. I he trobat que és molt interessant.
0: Molt bé, i de història de les sensibilitats, Acantilado, Alain Corbin i Arce Masuel són els autors. I anem a una aniquilació fallida, com dèiem abans, editat per Ara Llibres, és un monòleg que s'ha llegit, de fet, ella ho va fer, no sé, mitja hora?
1: Sí,
0: I és de Carlota Gurt.
1: Exacte, que mos agrada un poc més a tots dos, per mi, que història de
0: l'altre. És que, no, és que jo l'altre no l'he llegit, no t'ho puc, però...
1: No, però t'agrada més.
0: Sí, m'agrada qualsevol aproximació, que les trob sempre interessants, a la libido o el plaer o el desig, el plaer i la libido femenina, me sembla molt revelador. Perquè ja és hora que se fessin, també.
1: Clar, sí, perquè anem molt de retras, no? Clar, jo els he posat junts perquè en Carlota Gurt, en aquest monòleg, reflexiona per una banda, sobre el discurs social que se té damunt la libido femenina, que ja saben que és una doble moral, no? O massa sexuals o massa poc, i... Però ella mos diu que no sempre ha estat així i fa un recorregut per la història per veure les diferents maneres en com s'ha tingut en concepció de la sexualitat de la dona. No? Un moment donat se les ha vist com insensibles i ara estem en un moment on se les veu més com a que són les que no tenen ganes, que tenen menys ganes de sexe que els homes. No? I ella diu, mira, ni una cosa ni l'altra. I de fet jo crec que ara mateix està bastant posant-se aquest mite de que tenen menys ganes de sexe s'està destruint bastant, però bueno, estan començant a fer-ho, no? Uh-huh. I ella, pues, això, fent aquest repàs històric, no, moltes vegades quan mirem, hi ha coses que ens pensem que sempre han estat d'una manera i quan veiem que no, que hi havia altres concepcions, és quan no en donem compte de, bueno, pues, la nostra ceguesa cultural, no? I perquè vegeu com en altres moments s'ha tractat la libido femenina, hi ha molt en el començament, un text, un poema sumari, que diu Inanna, que és una deessa, la deessa de la fertilitat, la moixa guerra,
0: sí.
1: Inanna es va posar la corona de l'estepa, es va acostar a la cleda d'ovelles, el pastor, es va recolzar contra la pomera. Quan es va recolzar contra la pomera, la seva vulva era meravellosa de contemplar. Complint-se en la seva vulva meravellosa, la jove Inanna es va celebrar a si mateixa. És a dir, troc que és un poema com super...
0: Elogi de la masturbació, òbviament. Clar que sí. Només faltaria.
1: I de celebració de la libido femenina.
0: De la libido. Clar, ja fa un recorregut per diferents èpoques, de tal sumeris a l'actualitat, a moltes referències històriques, sí, socials, a moltes també declaracions d'homos que no han entès mai res. I tot això...
1: Com en Freud, per exemple.
0: Com en Freud. El qual també en Carlota Gurt Massola directament de nostra. Uh-huh. Claríssimament, jo crec que en Freud cada vegada té menys adeptes, però bé.
1: Té menys vigència.
0: Sí, té menys vigència. I clar, i tot això fa amb molta gràcia, amb un to d'humor, sí, d'ironia, de sarcasme.
1: Estic contenta que cada un de nosaltres dos l'ha viscut d'una manera diferent, aquest text, no? Tu l'has viscut en viu,
0: sí,
1: que realment és com ha estat concebut, no? És... Però jo l'he viscut llegint-lo i per mi ella ja avisa que és una mica diferent, no? I trob, vull dir, mira, no ho sabia i estic contenta d'aquesta...
0: Però hem arribat a les mateixes conclusions, no? Sí, més,
1: sí.
0: Més o menys.
1: Sí.
0: Que és necessari?
1: Sí, totalment.
0: És un moral necessari? Revelador?
1: Sí, totalment.
0: Molt divertit.
1: Molt divertit, exacte, molt divertit. I on a Carlota també, a part de fer-nos aquest repàs de la història, també hi va incloent bastanta opinió personal, vivència personal, no d'una manera que sigui tampoc morbosa, simplement,
0: clar,
1: com
0: clar.
1: Una dona que viu avui.
0: El senyor M, que se suposa que és la parella.
1: Que tampoc,
0: que moltes vegades tampoc entén les coses i de vegades sí.
1: N'Esteve, que és un que no la va complaure, no?
0: Sí, és molt divertit aquesta part, també.
1: Sí.
0: És que, a més, jo, per històries que he tingut molt de prop, per pròpies, uh-huh, també, és, crec que dona molt en la Diana, no? D'aquesta manca, sí, d'educació sexual dels homes, uh-huh, respecte a allò que li pot passar o li passa a les dones, no? Que és com a...
1: Sí, i dels homes, però de la societat en general,
0: sí,
1: les dones tampoc estan molt,
0: sí,
1: més...
0: Clar.
1: És a dir, jo crec que en general també, a mi m'agrada llegir aquest llibre perquè, tot i que jo xerro de sexe amb moltes de les meves amigues, també m'he sentit menys tota sola amb aquest llibre, perquè està com, ah, mira, això no me passa només a mi, m'explic? Això,
0: sí.
1: Perquè en aquest llibre no t'explica anècdotes, explica les línies generals de, no, de com és la sexualitat en general, mm-hmm, que és diversa, òbviament, però és com no són anècdotes, t'està xerrant de coses que se repeteixen, no?
0: Sí, són patrons, són patrons.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, així que, i es pot estar publicat per Ara Llibres.
0: Molt bé. Idò, Història de les sensibilitats i una aniquilació fallida dels dos títols que ha duit avui a Maria Cuanet. La setmana que ve, més ja presencial, no?
1: Ja presencial, sí. Que sempre és millor.
0: Gràcies, Maria.
1: Molt bé. A vosaltres.
0: Vinga, 10 minuts per les 7. Continuem.
2: IB3 Ràdios, formació. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: L'Aviador.

0: llibreries, biblioteques i lectors.
1: I avui la llibreria que han triat per acabar el programa és Llibres Ramon Llull, al centre de Palma, passatge Joan 23, allà de la Galeria dels Geranis. I el nostre llibreter, un dels nostres de referències, Àlex Volney. Àlex, com estàs?
2: Hola, bona tarda, tot bé.
1: T'has robat 10 minuts i sé que no te'n sobren perquè la Fira del Llibre és a tocar i supos que estàs allà ja decidint quins títols durs, què deixes a la botiga, un poquet empaquetant, no?
2: Sí, ho has endevinat, estem en mi pel brogit, la llibreria està plena de catxes per amunt i per avall i, bueno, esperam poder començar un any més la Fira, que sempre és una... Sempre s'agafa amb il·lusió perquè és... A part de que mos agrada l'emplaçament i mos agrada la manera que ho feim darrerament, també és la recta final, no?, de l'any editorial, vull dir que clar, és molt intens, no només anem a vendre, sinó que també tancam una etapa. Maldament no tanquem la llibreria, òbviament, però acaba l'any editorial. A Madrid més tard, perquè dura més, però aquí, quan acaba la fira, ja començam a preparar l'any que ve.
1: Clar. Àlex, com, bueno, lo primer de tot, parlaves del lloc, parlaves de l'indret on se fa la fira, que se torna, es repeteix allà a la plaça Espanya de Palma, en aquest cas. Imagino que se repeteix per qualque motiu, ara queda satisfet l'any passat.
2: Bueno, sí, tot se vota, tot se fa per assemblea, se vota... Sí, l'únic que me fa moltíssima gràcia són els periodistes quan diuen la nova ubicació. L'any 2005 ja hi va remenar.
1: Sí. Sí.
2: S'han de consultar les hemeroteques, jo tenc unes fotos precioses, hi ha llibreteres, companyes nostres i algunes persones del món del llibre que han traspassat, que ja no hi són. Vull dir que hi ha una història, no?, i l'han de seguir. Es veu que ara tot ha canviat, ara és el segon any que repetim, i hi ha més gent satisfeta que detractora.
1: Idò, ja està. No importa fer més experiments, de moment. Com tries els títols que... Perquè, clar, no tenim tan lluny en el temps a Sant Jordi, allà vau treure novetats, autors de referència, etc. Títols també que vos agrada tenir sempre a mà. No sé si els mateixos criteris per... Encara coetge un poquet els títols de Sant Jordi i també els aduïs. Com ho feis?
2: Bueno, això és debat etern, no? Que fa calor, que per què no ho atracant més a Sant Jordi. Antigament s'aprofitaven els depòsits i els fons de Sant Jordi per allargar i donar més oportunitat en aquells autors novells, fins i tot que treu una novel·la, clar, que se li dona tant pomar. Ara està canviant tot. Però el públic no és el mateix. El més interessant és això, no? Una cosa és Sant Jordi, l'altra és la fira. Són 10 dies, passa un altre tipus de gent, és una cosa més heterogènia. I, òbviament, els darrers anys ja despuntam en el Grammy, no hi ha aquella llibreria que se repetesqui. Tot allò de que tothom duia les mateixes novetats ha quedat enrere. Clar. Més o manco cadascú du la seva línia i el públic ho veu, no?, que va passejant i no troba el mateix a cada paradeta.
1: Afortunadament. Idò, parla'ns dels títols que ja sí que has decidit que aniran a la paradeta de la plaça Major, de la plaça Espanya.
2: Bueno, n'hi ha que encara no ni el detenc, perquè estic esperant fer tot per jo, que som un friqui de les traduccions de Lola Badia, a l'editorial que al carrer, la meravellosa Gilbany Cavallebert, o la mort d'Artús, i demà surt en el mercat l'aventura de Tristany i Isolda. I és una feina d'aquesta senyora, una autèntica meravella, a la qual estic enganxat, i demà sortirà, vull dir que encara estic recomanant un llibre que encara no tenc. I, bueno, per destacar de la meva vida, no?, del pintor d'en Miquel Barceló.
1: Sí.
2: Per jo és un geni no massa valorat a Mallorca, i en aquest llibre parla per primera vegada del que són els detalls de la seva pintura, de dibuixos, de la seva infantesa, de pares, de lo que és Silla. És un assaig preciós de diferents... Jo m'imagino que és una part de moltes que vendran, no?, perquè... Si no vaig equivocat, a més, aquest senyor bastant aficionat, era bastant aficionat en Dalí i en Amplà i en aquest tipus d'escriptors, i no dic que els imiti, però té bastanta influència a l'hora d'escriure d'aquests genis empordonesos. També volia recomanar, si no ho he fet, perquè no estic segur que no ho hagi fet, però l'Evangelio de las Anguilas, d'en Patrick Svensson.
1: Sí, ho has fet, però no està malament que insisteixis, perquè
2: és
1: jo...
2: És que és un llibre que...
1: M'entusiasma.
2: Els darrers 5 anys és el millor llibre, és molt subjectiu, jo és el llibre que m'he disfrutat.
1: Sí.
2: Aquest senyor n'ha afegit un que se diu Un immenso azul, que és la història de la mà.
1: Totalment, totalment.
2: La vida de la terra comença a la mà. i fa, bé, a qui li agradi la música no quedarà al marge, no? És a dir, com aquest senyor compara ritmes circadians de les criatures que estan a 3.000 metres en profunditat a la fosca, com comparteixen ritmes circadians, Rafael, amb tu i amb mi. Vull dir,
3: totalment.
2: Com està tot connectat, és un assaig inclassificable en la línia de l'Evangelio de las Anguilas, que ja va ser un llibre fabulós.
3: Jo vaig disfrutar moltíssim també en un immens azul. Me va, com a persona molt vinculada a la mà, que li encanta bussetjar, aquest llibre me va transportar mil vegades en el decurs de les seves pàgines. No sé,
2: és fabulós. La nostra feina, fins i tot, quan venen pescadors a navegants, la gent de regates... Sí. Si no ho coneixen, i estan a l'odi dins aigua, com veig el dit Jeskin. No?
3: Sí, efectivament.
2: Però, magnífic, bueno, sí. També mos enfocam sempre a anar tancant l'any és que mos dediquem a editar qualque llibre, no? I nosaltres hem editat la Luciérnagas, d'en Toni Palerm, i donem en exclusiva dissabte, dia 30, a les 6 de l'hora baixa, Toni Palerm serà presentat per la Mari Sagoñi, directora del diari Mallorca, amb aquest assaig fabulós, no perquè l'editem nosaltres, però és un assaig que explica una mica com un senyor conservador, com un demòcrata cristià com l'Aldo Moro i un intel·lectual comunista com Pasolini són assassinats, ara que se veu en perspectiva, per mateixos interessos de la fundació de la FIA, del Gladio, del petroli angloamericà, que és el mateix que avui en dia està armant aquest desastre i tantes morts innocents d'Orient Mitjà.
3: Molt revelador i, a més, molt bon triada la presentadora, s'ha de dir, i crec que és un dels títols que mereix la pena que triomfin, això que s'ha dit, no? Triomfin.
2: És molt interessant. Jo, quan
3: a la fira.
2: Quan en Toni Mor va passar l'original, jo flia de ara que vens amb Aldo Moro i em passo a mi, i bueno... I en el lloc alegòric de la Luciérnagas, de les lluernes,
3: sí.
2: Perquè això sí, en Toni de Son Cervera, però escriu en castellà,
3: sí.
2: Ja m'havia agradat molt La casa inclinada, que és novel·la, però jo crec que en aquest llibre, que no és ficció, però se llegeix com una novel·la, i la veritat és colpidor, i a la vegada és una lectura que jo trobo que fa curt, vull dir, que se llegeix molt aviat.
3: Idò, Àlex, se mos esgota el temps. Moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos amb aquest títol. Que vagi molt bé la fira d'enguany. Te veurem allà amb aquestes presentacions, aquest títol damunt de o dins la paradeta. I no fluixis, per cert, 36 anys, no?, que fas de llibreter.
2: Ah, bueno, sí, vaig entrar el 2 de maig de l'any 90, perquè això sí, l'1 de maig la meva religió no m'ha deixat fer feina, m'han dit, pot començar amb voler, i vaig dir, esperaré dia 2, i ara em fa 36, sí.
3: I que, bueno, t'anava a dir, que arribin 36 més, tampoc importa allargar-ho tant, no? Quan estiguis cansat, que ja
2: te retiro. I que vosaltres ho vegeu, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, una ferrada grossa.
2: Bona tarda, salut.
3: Gràcies, Àlex. Idò, amb aquestes recomanacions magnífiques d'en Àlex Volney, de llibreria de llibres Ramon Llull, que el programa d'avui. Ja sabeu que res, en 40 segons arriben les notícies, amb Aina Sureda, tot l'equip d'informatius d'IV3 Ràdio, i que l'avió torna demà des de Magaluf amb ocasió del Connecta Magaluf a Mallorca, una repassada al present i al futur del sector audiovisual. Parlarem amb responsables de l'Institut d'Estudis de la Cultura, parlarem amb creadors, parlarem amb productors i també agafarem un poquet del pols en aquest sector. Serà demà a partir de les 6. Vagi bé.

0: Desallotjades una desena de persones al centre de Palma per l'esfondrament d'una teulada en un edifici en obres. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El sostre del darrer habitatge situat al número 10 del carrer Can Campaner ha passat per ui quan els operaris hi treballaven. Els fets han passat quan faltaven 20 minuts per les 6, tot i que no hi ha hagut ferits, s'han desallotjat 3 famílies dels habitatges al carrer Can Puello per precaució, a l'espera que els tècnics municipals d'urbanisme analitzin l'estat de l'immoble. Tot d'una hi serem en directe el dia en què la dona que presumptament hauria matat la seva sogra al barri palmesà de Pere Grau ha tornat al domicili on vivia amb la víctima per a la reconstrucció dels fets. La jove de 36 anys alega que hauria actuat en defensa pròpia. La Policia Nacional investiga les causes ara de la mort violenta i si l'autora hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma. Es dimarts, dia 25 de maig, i la plana judicial ve marcada també per la plana judicial. Neus López, bon vespre.
2: Bon vespre. El jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve. Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
0: PP i Vots han aprovat la llei de projectes estratègics coneguda com a Òmnibus enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
2: Entre les mesures recollides hi ha les bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i excepcions en el coneixement de la llengua catalana, a més de l'agilització de tràmits. Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i duran la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per facilitar els tràmits burocràtics, l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
0: I la sala d'operació de l'Hospital de Formentera continua inoperativa.
2: Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Estan pendents de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure les mesures a aplicar i si poden reobrir-la.
0: I en els esports, en futbol, el comunicat del president del Real Mallorca, Andy Colbert, no agrada ni a les penyes ni tampoc als aficionats mallorquinistes. Xisco Ribas, bon vespre.
3: Bon vespre. El missatge institucional del propietari del Mallorca, publicat ahir a les xarxes socials, no ha convençut la part social del club. Colbert, tot i assumir la responsabilitat del descens a la segona divisió, ha descartat una reestructuració al club i promet continuar invertint per a tornar com més aviat millor a la màxima categoria. I a la primera federació, just un dia després d'anunciar que Miguel Álvarez no continuarà a l'U d'Eivissa, el conjunt pitius ha comunicat que el director esportiu Javi Lara finalitza també la seva etapa al Club Lausal.
0: I les temperatures elevades no afluixen. De fet, l'AME preveu molta calor durant els següents dies amb un registre de màximes de fins a 35 i 36 graus a l'interior de Mallorca, uns registres que es podrien donar a partir de divendres mateix. Dani Capó, bon vespre. Molta calor els propers dies, no?
4: Bon vespre. Sí, una calor avançada que fa dies que vivim i que encara continuarem vivint aquesta setmana. Seran dies feixucs, seran dies d'estiu de ple, ja ho has comentat, amb aquests valors que poden efectivament arribar a superar, això sí, puntualment els 35 graus, però de manera general sí que podem arribar a fregar o superar els 30 a moltes bandes de les illes. Per tant, venen dies de més calor i també de sol, un sol que continuarà lluint. Demà, amb el permís de qualsevol interval de núvol prim, molt poqueta cosa perquè podíem arribar a veure, i el vent continuarà bufant molt fluix, un dia més de direcció variable demà, per tant, com a mínim a la mà sí que hi continuarem tenint una situació molt plàcida.
0: De fet, és com un estiu anticipat, perquè de fet encara no estem en estiu. Quants de graus d'anomalia d'aquestes temperatures per sobre de l'habitual estaríem parlant?
4: Sí, ara mateix en alguns punts ens movem entre 6 i 7 graus per damunt del que tocaria en aquesta època de l'any.
0: Això és una previsió del que pot venir aquest estiu al Manco. Ja és una calor que sembla que ja quedarà.
4: Bé, com a mínim el que estan fent és encalentir la mà molt ràpidament i això, evidentment, tindrà conseqüències una vegada que arribi de ple l'estiu, perquè ja partirem de temperatures mínimes una miqueta més altes, que provoca tenir una mà calenta, i després també tindrem probablement més humitat. Tot, en definitiva, em fa pensar que serà un estiu feixuc, sí.
0: Gràcies, Dani. Detallem la previsió del temps els propers dies d'aquesta calor que ens espera. I el film, inspirat en la figura de la Paca, protagonitzat per Lolita Flores, Mallorca Confidencial, es podrà veure en manco d'una hora a l'Auditorium de Peguera, a Calvià, en el marc del Connecta Magaluf, en una preestrena en el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproduïda d'IB3, arribarà a les sales de cinema a partir de divendres. Vos ho explicarem tot a la recta final de l'informatiu, minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. Una desena de persones, com dèiem, en començar, han estat desallotjades avui hora baixa per l'esfondrament de la terrassa d'un edifici al carrer de Can Campaner, el número 10 a Palma. No hi ha hagut ferits, però algunes famílies del carrer colindant al carrer Campuello hauran de passar la nit fora. Allà s'hi troba la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Com ha afectat aquest esfondrament?
5: Bon vespre. Doncs sí, l'esfondrament s'ha produït a un bloc del carrer Can Campaner, prop de la plaça del Mercat de Palma, però en el moment dels fets no hi havia ningú, perquè feia uns dies que operaris ja estaven fent obres i, per tant, no hi havia cap resident allotjat. Tampoc hi ha ferits, però els que sí que s'han vist afectats són els veïns de l'edifici del costat, del carrer Campuello, que han sigut desallotjats per precaució. Són 10 persones, segons l'Ajuntament, i 4 d'elles han acceptat una alternativa que els ha ofert serveis socials per passar la nit.
6: Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
7: Bueno, yo llegaba de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
5: Els tècnics valoraran ara si els veïns poden tornar a casa demà i des del consistori ens diuen que desconeixen si l'edifici tenia alguna deficiència. Fins aquí s'hi han desplaçat diversos efectius dels bombers i de la policia local i ara mateix el carrer està tallat i pel que podem veure hi ha una esquerda a l'edifici i les famílies també ens han dit que només hi han pogut accedir a l'edifici de Campuello per agafar algunes coses. Queda ara, per tant, a l'espera de conèixer les causes que haurien fet cedir aquesta terrassa.
0: Gràcies, Clàudia. I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma al·lega que hauria actuat en legítima defensa. Així ho ha relatat la jove de 36 anys que avui ha estat traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets a la Policia Nacional. Els agents investiguen els fets després que el cadàver aparegués ahir hora baixa en cops. L'autòpsia feta avui haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
2: La detinguda s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis en el moment de la reconstrucció. Un trasllat que ha generat tensió al barri palmesà. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una baralla en el domicili situat al carrer Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria copejat la víctima diverses vegades, fet que hauria ocasionat la mort a la víctima. Avui la policia ha interrogat veïnats i familiars per esclarir els fets. Fonts properes a la investigació apunten que els veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren fins a 7 telefonades d'alerta. Són alguns veïnats.
8: A crits, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en Sonia no he dormit avui. Tota Sonia de, ai, què deu passar, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
9: Muchísimo revuelo, habían tres coches de policía, policía nacional, policía local, una ambulancia y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulancia.
2: Després de la reconstrucció, els policies han davallat de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que els agents esgotaran les 72 hores abans que aquesta dona passi a disposició judicial previsiblement dijous.
0: I a Eivissa, els tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per ocupar una casa han passat avui a disposició judicial. Un d'ells també està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
2: Quan el resident legítim de l'habitatge va intentar entrar, els quatre ocupes el varen colpejar i el varen agafar del coll abans de fer-lo fora. La Guàrdia Civil i la policia local varen iniciar una investigació i el varen detenir diumenge passat. Entre les pertinences d'un dels detinguts hi havia 450 grams de metamfetamina separada en 11 pots. Al domicili també hi havia un menor de 13 anys que va ser entregat a la seva mare per a la seva custòdia.
0: I una de les imatges del dia ha estat la d'una furgoneta que ha caigut al buit a Cala Corb sense causar ferits. El vehicle descarregava el carrer de Sant Cristòbal des Castell quan ha partit sense ningú al volant.
2: Ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer travessant un parc infantil, rompent mobiliari urbà i el mur de contenció del mirador fins a caure al moll. El vehicle ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau. Segons un dels policies locals, que s'han desplaçat fins al lloc dels fets en la seva trajectòria, la furgoneta no ha causat danys majors.
10: Entrant i sortint, s'ha despistat, no ha col·locat el freno de mà i el vehicle hi ha un pont pendent entre aquest carrer i s'ha anat costa avall.
2: La zona ha quedat precintada per seguretat.
0: I un dia més coneixent nova informació relacionada amb el cas Plus Ultra i l'expresident Zapatero, i avui ha transcendit que un habitatge ubicat al municipi mallorquí de Santa Maria es troba en el punt de mira de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la policia. Segons el sumari del cas, el ciutadà holandès Simon Ledent, investigat pels seus préstecs a la companyia aèria Plus Ultra a través dels seus negocis de vendedor i matèries primeres, guardava dos llingots d'or, 12 rellotges de luxe i nombroses joies en el seu domicili mallorquí.
2: La casa va ser escorcollada l'octubre de 2024 en compliment de la Comissió Rogatòria de Suïssa, que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'EDERT, hi ha una nova ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll al seu habitatge de Santa Maria, l'home va reconèixer davant del fiscal de Ginebra la propietat de tres societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultra Línies Aèries. En concret, figura una factura emesa per una d'aquestes propietats per un valor de 30 milions d'euros. Durant l'escorcoll, els agents van trobar dos lingots d'or, un de 100 grams i un altre de 50, 12 rellotges de marques de luxe, entre les quals Montblanc, Longines, Omega i Christopher Claret. I entre les joies localitzades destaquen un collar d'or, un anell i unes arracades de gran valor, a més de polseres amb pedres precioses.
0: Tot això quan el jutge d'aquest cas ha decidit finalment ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a dia 17 i 18 de juny, l'endemà de la publicació d'aquest sumari. El magistrat ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la seva compareixença que estava prevista per a dimarts que ve. L'advocat de Zapatero ha al·legat que necessita més temps per preparar la defensa després de fer-se públic el sumari de la causa.
2: Zapatero ja està citat com a imputat per delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. És la primera vegada en la història de la democràcia que un expresident de l'Executiu Central és investigat per la justícia. La causa reoberta indaga el suposat cobrament de comissions il·legals i el blanqueig de capitals vinculat a la corrupció veneçolana a través del préstec públic de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia.
0: I després de la publicació del sumari judicial del cas, el govern central diu que no es condemni l'expresident Zapatero, que encara no ha declarat davant un jutge. Així ho ha afirmat el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, que ha insistit al PP que queda un any i dos mesos de legislatura.
11: Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
0: Posicionament diferent del president socialista de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, qui ha demanat a Sánchez l'avançament d'eleccions a una qüestió de confiança.
12: Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
0: Tot això quan els socis d'investidura de Pedro Sánchez, alguns com Podem, PNB i Junts, diuen que la legislatura està morta, però descarten donar suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez.
2: Mentrestant, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del PSOE demanin un govern net, però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
13: Si creen que és millor apoyar un gobierno de corrupció i no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
2: Compromís, per part seva, soci d'investidura, demana transparència a Zapatero i el govern, és la diputada Águeda Micó.
14: Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, tendremos que mirar cómo actuamos y si tiene que seguir o no tiene que seguir la legislatura.
0: Precisament, Pedro Sánchez ha emplaçat la seva roda de premsa demà a Roma, on s'hi troba de viatge després de reunir-se amb el Papa al Vaticà per comentar la situació de Zapatero i també la citació de Begoña Gómez.
2: El president de l'executiu central ha viatjat avui a la capital d'Itàlia per participar en un acte de la FAO, on ha evitat pronunciar-se quan li han fet preguntes sobre la imputació de Zapatero i la nova citació del jutge Juan Carlos Peinado a la seva dona.
0: I és que Peinado ha citat Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb jurat popular, al qual vol que s'enfronti per 4 delictes.
2: A més de la dona del president del govern, Pedro Sánchez, l'instructor també ha citat l'assessora de Gómez a la Moncloa, l'empresari Juan Carlos Barrabés. El magistrat adverteix als tres acusats que hi han de comparèixer personalment en prevenció expressa de ser-hi conduïts per la força pública. Peinado, que el mateix dia podrà acordar l'obertura de judici oral, una decisió no recurrible.
0: I en aquesta crònica judicial mesclada en la política hem de parlar també del cas La Vida Aislados. El Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió de Vicent Marí per l'obertura del judici oral pel cas que vos comentaven, La Vida Aislados. Consideren inassumible que el president del Consell eivissenc s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial. Marí ha recordat, però, que la Fiscalia no vol cap delicte i ha reiterat que el cas és una campanya política, diu Orca castrada durant el passat govern de Francina Armengol, Enric Fernández.
15: El PSOE eivissenc, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
16: A diferència del que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'audiència provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el bancat dels acusats és en Vicent Marí.
15: El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una regidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
17: Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que van instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
15: Ara falta saber quan l'audiència provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
0: També els jutjats, el cap de gabinet de Marc Aprovens ha declarat avui com investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
2: Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança de lliure designació i no un funcionari de carrera, com havia passat a les darreres legislatures. En sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet s'ha limitat a assegurar que tot havia anat bé.
0: I la corrupció ha centrat avui la sessió de control al govern al Parlament. PP i PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos judicials com la Vida Aislados i Zapatero en un debat especialment tens.
2: La presidenta Margalida Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
18: Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que sa legislatura ha de continuar.
2: El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o el seu cap de gabinet.
19: No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
2: Vox ha aprofitat el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero.
0: I PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos de 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional. Marta Puyalto.
20: Ha estat una tramitació polèmica que, a més durar el Constitucional, ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit com també el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
21: Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
22: No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
20: La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les VTC i la gestió tributària.
23: I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que ha per la nostra llengua pròpia.
20: Vox, soci parlamentari imprescindible per a aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
24: Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
20: Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
25: Complir els acords no significa renunciar als nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
20: Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
0: I el Consell de Mallorca reclama al govern central un conveni de carreteres de 350 milions d'euros. Una delegació del Consell Insular encatxalada pel president Llorenç Galmés ha presentat a la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat una moció que recull millores a la xarxa viària. La iniciativa ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, PP, Vots, Sumar Més i el grup mixt, mentre que el PSOE s'ha abstingut.
2: L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat Galmés i ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa.
1: El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
2: El senador socialista José Ilà ha agafat el guant i ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants populars, tant el Consell com el govern.
3: Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
2: Al seu torn, Sumar Més per Mallorca ha criticat la manca de conscienciació d'uns i d'altres i ha reivindicat una millora de les carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
0: I la segona i darrera sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el gairebé 60% de les propostes dels grups aprovades. Són 23 de les 40 qüestions abordades en matèria d'economia, serveis a la ciutadania, urbanisme i medi ambient, a més d'infraestructures.
2: Un dels temes que ha tingut la unanimitat a cort és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PS i PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i la presència d'agents de la policia local en els busos de la EMT. En el bloc d'urbanisme ha quedat aprovada la modificació del Pla General de 2023

0: Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
1: Voleu postres?
2: Som d'unis a core.
3: Clar.
2: És que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: El govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
7: El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones, un servei especial que una Xinca i el Port d'Alcúdia i que va generar polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
8: No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del Port d'Alcúdia, en días de alta demanda del transporte marítimo.
7: Ho ha explicat el ple del Parlament en resposta al diputat Josep Castells de Més per Menorca.
6: I no deixant de parlar de transport, perquè amb motiu de les proves d'accés a la universitat, que tindran lloc entre dimarts i dijous de la setmana que ve, es reforça el transport públic en serveis especials de metro.
7: Reforcen les freqüències de metro a primera hora del matí, en noves sortides des de l'estació intermodal i fins a la Universitat de les Illes. Serveis Ferroviaris de Mallorca afegeix una freqüència a les 7 i 5 minuts. I quan faltin 10 minuts per les 8, dimarts que ve i dimecres i dijous, a més d'aquests nou horaris, se n'afegeix un més a les 8 i 5. Les proves es concentren principalment a la Universitat de les Illes, on es pot accedir amb el metro i les línies del bus del TIP 202 i 203. Els estudiants que estan convocats als centres d'Inca, la capital del Reguer, Manacor i Sant Llorenç, també disposen de diferents serveis de transport públic.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: Són les 7:30, una desena de persones han estat desallotjades avui hora baixa per l'esfondrament de la terrassa d'un edifici al carrer Can Campaner, al número 10 a Palma. No hi ha hagut ferits i en el moment dels fets no hi havia ningú. L'edifici es trobava en obres.
7: L'esfondrament s'ha produït quan operaris hi feien feina. Havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou i per això no s'han produït víctimes. Les que sí s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer Campuello, que han estat desallotjades al Manco fins demà, tot això per precaució. De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir, esfondrar-se aquesta terrassa de l'edifici que us explicam.
9: Bueno, llegaba de trabajar y me encontré con todo el percal, o sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
7: L'Ajuntament de Palma els hi dona una alternativa al Manco per aquesta nit i demà tècnics municipals valoraran l'estat de l'immoble per si aquestes persones hi poden tornar.
6: I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma alega que hauria actuat en defensa pròpia després d'una brega.
7: Així ho ha relatat la jove que avui ha estat traslladada al domicili on vivia la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets en la Policia Nacional. Els investigadors han pres declaració, testimonis i familiars i investiguen les causes de la mort violenta i principalment si l'autora hauria fet servir o hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma, un fet que determinarà l'autòpsia que s'ha fet avui.
6: I el jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a dia 17 i de 8 de juny.
7: Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve.

0: Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
1: Tot això quan el govern espanyol segueix defensant a Zapatero mentre surten noves veus que se sumen a l'avançament electoral.
0: El ministre de Justícia i de Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que no es condemni l'expresident Zapatero quan encara no ha declarat davant un jutge, mentre que el president socialista, Castella i la Mancha, Emiliano García Page, ha demanat a Sánchez l'avançament d'eleccions o una qüestió de confiança.
2: Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza, o eleccions.
1: PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics coneguda com a llei òmnibus enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
0: Entre les mesures hi ha bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i excepcions al coneixement de la llengua catalana. Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i durant la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per a facilitar els tràmits burocràtics. Són Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
3: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
4: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
1: I la sala d'operació de l'Hospital de Formentera continua inoperativa.
0: Des de fa 3 mesos només atenent casos d'emergència. Estan pendents de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure les mesures a aplicar i si poden reobrir-la.
1: Passen 4 minuts a les 7 i mitja, moment pels esports.
5: Informatiu Vespre. Esports.
1: Esports que un dia més començant parlant del Reial Mallorca, sobretot Xisco Ribas, del comunicat del president Andy Colbert, que no ha agradat ni a les penyes ni als aficionats mallorquinistes.
6: El missatge institucional del propietari del Reial Mallorca, publicat ahir a les xarxes socials, no ha convençut la part social del club. Colbert, tot i assumir la responsabilitat del descens a la segona divisió, ha descartat una reestructuració al club i promet continuar invertint per tornar com més aviat millor a la màxima categoria. El president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, ha parlat just d'això al programa Esports 3 d'IV3 Ràdio.
7: Simplement és un missatge institucional i que diu poc, no? De tota manera, nosaltres hem demanat una reunió en la propietat del club i avui de matí m'han confirmat que serà la setmana que ve.
6: Vallespí assenyala també que la situació que viu el Mallorca és fruit d'un cúmul de males decisions.
7: Quan hi ha un descens, no només s'ha de cercar, només hi ha un culpable, no? Jo crec que això està clar que ha estat un cúmul d'errades, un cúmul de falta d'implicació. Jo crec que la plantilla d'aquesta temporada que donava per molt més no era una de les plantilles per estar en les 3 darreres posicions. Entenem que hi ha hagut una falta d'implicació per part de segons quins jugadors.
6: I Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, té ben clar qui són els responsables.
8: Des de directiva fins a baix. El president és responsable per no veure realment la situació que està. Ja començant per de dalt i seguint per CEO i seguint després per el director esportiu i de més. Aquest club necessita una neteja i hem de començar per on de començar. Se fa una neteja íntegra o mal camí, crec que duim. Tenim ara mateix mala ferida.
6: Tot i així, sembla que no hi haurà canvis a la planta noble. D'altra banda, aquest darrers 2 dies hi ha hagut reunions entre la direcció esportiva i l'entrenador Martín de Michelis. El desig de l'argentí és encapçalar un projecte ambiciós en què vol participar directament a les decisions dels fitxatges. I continuem amb més actualitat mallorquinista perquè la Copa del Món tindrà, de moment, 2 representants de l'equip balear. Johan Mojica, que recordem no va poder jugar el darrer partit contra l'Oviedo perquè estava sancionat, en Colòmbia, i Samu Costa, en Portugal. D'altra banda, el davanter Kai Larin, que ha jugat cedit aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Aquestes convocatòries, recordem, aportaran ingressos al Reial Mallorca, ja que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió dels futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. No obstant això, aquesta quantitat s'ha de repartir entre els clubs en què hagin jugat a les darreres tres temporades i, en el cas de Mojica, la seva part es repartirà també a l'Osasuna, que rebrà una tercera part del que generi el colombià, ja que va jugar al club navarrès durant la temporada 2023-2024. Tot això també hi han de sumar la participació de Leo Román a la selecció espanyola. El porter eivissenc no està convocat, però és un dels nous jugadors escollits per Luis de la Fuente per donar suport el combinat espanyol des del 30 de maig fins al 4 de juny, dia en què es disputarà a Riazor un amistós contra l'Iraq. Aquest serà, per cert, el darrer duel de la selecció espanyola abans del Mundial. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà demà a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més d'11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament, per cert, més massiu de la història del club. Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha acabat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad i també un altre espanyol, l'extrem canari Jeremy mi Pino. L'escoltam.
9: Me daría igual perder contra cualquiera. No me gusta perder y aunque sea un equipo español, mañana voy a salir a morder en el campo y la verdad es que los equipos españoles siempre suelen jugar bien, siempre hacen buenas campañas en Europa y nosotros pues vamos a intentar ganar, que es lo importante, y salir a pelear.
6: I a la primera federació, just un dia després d'anunciar que Miguel Álvarez no continuarà al conjunt blau-cel, l'EU d'Eivissa ha comunicat que el director esportiu Javi Lara finalitza també la seva etapa al club. Una notícia sorprenent si tenim en compte que des d'ahir Javi Lara reunien jugadors de la plantilla per donar-los a conèixer el seu futur. La decisió del president Amadeo Salvo arriba després que l'equip tanqui una temporada discreta en la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Javi Lara, que va arribar a l'EU d'Eivissa el gener de 2025, diu adeu al conjunt pitius després de gairebé un any i mig el càrrec. I pel que fa al play-off d'ascens a aquesta mateixa categoria, l'Atlètic Balears acaba de comunicar que, en vista la final de diumenge contra el Jaén a l'estadi Balear, s'han esgotat totes les entrades. Patrick Messou és el director general del conjunt blanc i blau.
10: Hi ha molts finals ja, però nunca una final en el estadi Balear, nunca por la noche, así que espero que esto sea la diferencia y sobre todo el resultado con un ascenso. Pero la verdad que con muchas ganas que llega esta final y celebra un ascenso con nuestra afición.
6: I acabam amb bàsquet perquè Juana Camilion i Falú Niang ja són a la selecció espanyola per preparar els mundials de 3x3. La jugadora mallorquina i capitana de l'Estudiantes parteix com una de les líders del combinat espanyol.
11: Con ganas, preparando ya el mundial que viene, está por la vuelta de la esquina, entonces... con mucha información nueva y estas cosas, pero bien, con toda la ilusión y el trabajo que tenemos que hacer, porque va a ser muy complicado.
6: D'altra banda, Falú Niang, jugador del FIWI Mallorca, cerca fer-se un joc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny. L'escoltam.
12: La transició, pues, al 5x5, al 3x3, pues sí, en el 5x5, por ejemplo, en mi posición es... Estás pues ayudando o haciendo más, pues hundiéndote más, pues pero en el 3x3 pues hay más contacto, tienes que estar más cerca del tuyo.
6: I acabant la informació esportiva d'avui cap vespre amb un darrer punt també del FIWI Mallorca, perquè el jugador Jorge Martínez deixa l'equip per a fitxar amb el Valladolid.
5: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
13: Chico, al lío, pide un crédito.
14: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
13: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
1: 7:42, amb un 85% de seguiment, ha començat avui la vaga parcial indefinida del personal del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma. Lluís Hernández.
15: Són dades del sindicat que diu que si la situació amb l'empresa concessionària continua enquistada, la vaga continuarà indefinida i parcial, tot i que el pròxim dissabte la vaga passarà a ser de 24 hores. La darrera reunió, que va ser ahir vespre, va sortir sense cap avanç i el 85% dels treballadors va optar per continuar amb la vaga.
1: I els treballadors del metall a les Illes Balears no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. UGT, Comissions Obreres i USO han aixecat la veu després de la darrera trobada en la patronal que va acabar novament sense acord.
15: L'acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt de conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC i que s'inclogui clàusules de revisió que blindin els salaris en cas que la pujada de preus es mantengui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, explica que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes ha canviat radicalment i ara les negociacions estan bloquejades, tant que no descarten ara mateix repartir la vaga que ja van organitzar el 2023.
16: Desde hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
1: I més qüestions, el tancament d'oficines bancàries i de caixers automàtics i l'aparició de la banca digital ha transformat la nostra relació amb els bancs. Segons el darrer informe d'inclusió financera del Banc d'Espanya, la situació dificulta l'accés a la població envellida i els immigrants. Cristina Tomàs.
17: En els darrers 20 anys, les oficines bancàries han disminuït un 67% a les Balears. Si el 2008 n'hi havia 1.256, el 2024 en quedaven 453.
18: Jo en tenia una de vora que nostra i ara tenc que venir aquí.
19: Tot ho lleven. Aquelles que hi havia aquí te venia molt més bé. Això
20: va en perjuicio del cliente.
17: Menys oficines i més gestions per internet que dificulten el dia a dia de la gent gran.
18: Va dir grosses, s'ha
19: fet un bon molt gros.
18: I si tinc que aclarir qualque cosa, m'ho aclareixen els fills. Ja ho he d'aclarir la meva filla.
17: 6 de cada 10 espanyols encara paguen en efectiu, tot i que cada vegada l'empren menys. Sobretot entre els joves. 7 de cada 10 paguen amb la targeta o el mòbil.
21: Jo con el mòbil.
22: Sempre con el mòbil.
21: Tienes que estar llevando las moneditas, el cambio, todo lo demás.
23: Solo en tarjeta, todo en tarjeta.
24: O sigui que ha estat un canvi ultra molt còmodo.
25: Només duc el mòbil i listo.
26: Inclús fas un cafè al pagar en targeta.
17: Sí, sí, sí. El Bizum continua guanyant terreny, ja l'empra un terç de la població. Segons aquest informe, també part de la població immigrant, sobretot la que es troba en situació irregular, també hi topa amb moltes dificultats, sobretot per obrir un compte corrent.
1: La sala d'operació de l'Hospital de Formentera encara està inoperativa. Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Ara s'està pendent de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure quines mesures s'han d'aplicar.
15: Des de finals de febrer s'ha hagut de derivar a Can Misses, des de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera, 4 intervencions urgents i una operació emergent ha hagut de ser atesa a Formentera. Tot i que el quiròfan sempre ha estat lliure de microorganismes, la decisió de només fer les operacions d'emergència s'ha pres de manera preventiva perquè sí que n'hi havia a l'antesala. Ara mateix s'està pendent d'un nou informe dels especialistes de Son Espases per veure si es pot tornar a reobrir. Pel que fa a la sala de parts, des del passat 27 d'abril funciona al 100% i des de llavors s'ha atès un part amb normalitat. Durant el període de tancament parcial s'atengueren 6 parts a Formentera pel seu caràcter urgent i 9 foren derivats a Can Misses.
1: I a Eivissa, precisament els nadons prematurs que ho necessiten poden beneficiar-se del banc de llet materna de les Illes, però fins ara les mares eivissenques no podien fer les seves donacions per ajudar a altres mares. Des del mes d'abril ja poden fer-ho i ja sumen, Dani Manau, 4 donants.
27: Fa 8 anys, na Sandra va tenir un nadó prematur. El seu fill només pesava 700 grams i en part va poder tirar endavant gràcies a la llet materna d'altres mares. Enguany ha tingut una altra filla i ha volgut tornar el favor que ella va rebre. es Sandra Inés Yedaya.
0: Cuando nació mi hija, que nació el 25 de enero, voy a guardarla por si acaso para un banco, para tener mi banco, pero la verdad es que se me llenaron los congeladores. Llamé, me contacté y logré que el doctor me llamara, me volvió a llamar, me dijo, no la vayas a tirar, por favor, y la puedes llevar a donde donan sangre, allí estará Mercedes y Tania y te la van a recibir.
27: A Eivissa, el Banc de Llet Materna funciona des de 2013, però no es nodria amb les donacions de les mares eivissenques. Des d'abril, la Fundació Banc de Sang i Teixits coordina aquest servei a l'illa, que ja compta amb 4 donants. Na Sandra va ser la primera. Els beneficis per a un nadó precoç són múltiples. És Nieve Clara Mateazzi, matrona de l'Hospital Can Mises.
2: No només és un nutrient, sinó també té propietats preventives i terapèutiques, no? Fortaleix el sistema immune, fa de prevenció per l'enterocolitis necrotitzant, afavoreix el desenvolupament cognitiu i disminueix l'estància hospitalària, no?
27: Les candidates a donar han de tenir un estil de vida saludable, no ser fumadores i tenir una bona producció de llet materna. Només cal que ho demanin al centre de salut, a la seva matrona, a pediatria o al banc de sang i teixits.
1: I investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observació d'ones gravitacional que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
15: És l'anàlisi de 161 ones gravitacionals detectades per la col·laboració científica internacional LIGO Virgo CAGRA entre l'abril de 2024 i el gener de 2025, entre les quals hi ha alguna de les observacions més precises assolides fins al moment. Entre els resultats més destacats figuren la millor localització mai aconseguida per una font d'ones gravitacionals i la detecció del senyal més clar registrada fins ara. Les ones gravitacionals són petites vibracions de l'espai-temps produïdes per esdeveniments còsmics molt violents com la fusió de forats negres i detectar-les és extraordinàriament difícil.
1: Ja han sortit a licitació les obres d'ampliació de l'Institut Quartó de Portmany a Sant Antoni de Portmany amb un pressupost de 2,8 milions d'euros. Amb aquesta actuació es construirà un nou pavelló dotat amb 9 aules distribuïdes en 3 plantes i que incrementarà la capacitat del centre.
15: A més, es farà una passarel·la de connexió entre els 2 mòduls ja existents, s'habilitaran 2 banys adaptats i es crearan rampes exteriors accessibles als patis. Les obres està previst que s'inicin el 3er trimestre d'enguany i es perllonguin fins a inicis de 2027.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. El text prohibeix de manera expressa els sistemes de manipulació, subliminar i la classificació biomètrica per raça o religió. També els hipertrucatges sexuals arran de la polèmica pels nus generats per l'assistent de la xarxa social X.
15: La norma blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. A més, prevor sancions que van des dels 50.000 euros fins als 35 milions d'euros per a les infraccions més greus. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha defensat que el text es garantista i respon a la demanda de més protecció digital que demanen el 80% dels ciutadans.
3: España, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: La llei començarà la seva tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat la reforma pendent per impulsar la jubilació flexible, una fórmula amb la qual una persona que s'ha jubilat pugui tornar a treballar a temps parcial, cobrant el salari i part de la pensió.
1: L'Ajuntament d'Eivissa dona 2 dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb avisos de retirada, però no els dona cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió de vila.
15: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la veintena de caravanes habitades, on també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, aleguen i defensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles, però es tracta de les seves cases. Parla un dels seus afectats.
4: tienes que avisarnos a nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Tienes que estar calentando el motor de todas maneras, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
1: I el Col·legi d'Administradors de Finques ha celebrat una jornada de portes obertes per abordar les polítiques actuals per incentivar el mercat.
15: Un dels temes tractats és el programa Lloguer Segur, recentment ampliat i que el sector pensa que pot reactivar amb les modificacions introduïdes per l'executiu. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president del Col·legi, Toni Jaume, ha dit que ho veuen de manera molt positiva. Recordem que entre les novetats, l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si els propietaris els posen a disposició d'aquest programa.
16: Permetrà que moltes vivendes que avui estan buides i que no estan en condicions de ser llogades i que els propietaris no estan en condicions d'afrontar les reformes que puguin badamester, potser puguin fer ara aquestes reformes i, per tant, puguin rebre aquest topes de forma adelantada, fer les reformes i després recuperar aquest topes per part del govern a través de les rendes futures.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa la companyia per centrar-se en la seva defensa.
15: En una carta oberta a la plantilla, Andic ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per demostrar la seva innocència. La decisió arriba una setmana després de ser detingut per la mort del seu pare, Isaac Andic, el desembre del 2024 en una excursió a Montserrat en què només hi eren ells dos. En la carta denuncia que la seva acusació és injusta i infundada i sosté que els fets demostraran de forma clara que és innocent.
1: Les dues persones aïllades a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb antivirus es mantenen asimptomàtiques.
15: Això després que el nou positiu de detectat després de la darrera prova PCR als 13 espanyols que romanien aïllats en quarantena ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell on roman al costat del passatger espanyol de 70 anys que fou el primer cas identificat procedent del creuer Ondius el passat 12 de maig.
1: I el director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja a la República Democràtica del Congo a causa de la gravetat del brot d'Ebola ha declarat al país.
15: Tedros Adhanom vol supervisar la resposta donada a aquest brot que ja deixa 220 morts i més de 900 casos sospitosos. L'OMS ha elevat el risc al país a nivell molt alt, mentre que manté el nivell alt per a la regió i el baix a escala global. Mentrestant, dues persones que estan sota vigilància a Milà, després de donar recentment a Uganda, han donat negatiu en les proves de l'Ebola.
1: Els Estats Units impedeixen el pas de 108 vaixells a l'estret d'Hormuz després de 6 setmanes de bloqueig.
15: Malgrat la treva indefinida en vigor, Washington ha llançat atacs en defensa pròpia contra embarcacions iranianes i bases de llançament de missils situades al sud de l'Iran. Els Estats Units i l'Iran continuen sumits en un procés de diàleg des de fa setmanes amb pocs avanços.
1: I a Bèlgica han mort 4 persones després d'un xoc entre un tren de passatgers i un minibús escolar. Les víctimes mortals són el conductor del vehicle de 49 anys, un acompanyant de 27 i 2 menors de 12 i 15 anys.

0: I encetant la plana cultural en la preestrena cinematogràfica de Mallorca Confidencial, que es pot veure precisament en aquests moments a l'Auditorium de Peguera a Calvià, en el marc del Connecta Magaluf, al mercat internacional sobre el món audiovisual. El film, inspirat en la figura de la Paca, protagonitzat per Lolita Flores, està coproduït per aquesta casa, per IB3, i es podrà veure a partir de divendres als cinemes. Sandra Martínez.
1: Mallorca Confidencial no és la història de la Paca. Ho diuen els seus responsables i ho diuen, per cert, després que la matriarca reclamés la suspensió del rodatge per no haver donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arribarà a sales. El seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
2: Ningú és un personatge real. Tens inspiracions, o tens referències, o tens coses que poden recordar. Si tu vius a Mallorca, pues, tens, evidentment, referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Son Banya, i que, evidentment, no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
1: Sí, com sigui, Lolita, Xusa, la ficció és el gran reclam d'aquest film. L'actriu torna a la gran pantalla després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Elena Furiase, en un paper que, diuen pel director, és com fet a mida.
2: A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar. Ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya per el personatge de Rencó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
1: Mallorca és el principal escenari de la història. Mallorca dona nom a la ficció, però el director confia que la història tingui la suficient força per no decebre les expectatives creades aquí i interessar també a la resta de públic.
2: Evidentment, Mallorca es reconeixerà una mica més, sí. Però no és dolent. Jo crec que hem fet una feina que vull ser respectuosa i que crec que pot reflexar una mica, pues, una realitat, no? Que si no sé, que negar-la no té cap sentit, no? Que això existeix i que és important també parlar d'això.
1: La pel·lícula, coproduïda per la mallorquina Cinètica, és el tercer llargmetratge del director navarrès que va debutar amb B, una pel·lícula sobre la figura de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i va seguir amb Uno para Todos, un film sobre els reptes de l'ensenyament protagonitzat per David Verdaguer.
0: I abans d'aquesta preestrena, el programa Tento l'ha pogut parlar amb una de les actrius del film, Elena Furiaser.
3: La filla de Lolita interpreta Tina, una amiga de la protagonista que ha aconseguit sortir del poblat gitano. Fa un paper curt, però significatiu, i es mostra agraïda d'haver rodat a Mallorca i encantada d'haver-ho fet en català.
4: Y uno nace con lo que nace, pero creo que es importante darle opción a los idiomas. Hace un par de años en el cine probablemente una película de una historia que hubiese pasado en mallorquín se hubiese hablado en un castellano neutro. Y creo que es importante también visibilizar el idioma, porque es que no hay ningún problema en hacerlo.
3: Mallorca Confidencial és avui el gran reclam, però demà el programa L'Aviador s'emetrà de 6 a 7 de l'hora baixa des del Malià a Calvià a Vich per acostar-vos al lliurament de premis de la 10a edició del mercat audiovisual Connecta Magaluf Mallorca. 26 projectes finalistes de ficció, drames, comèdies, sèries verticals i pel·lícules opten als guardons, entre els que hi podria haver algun premiat balear.

0: Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 26 de maig, en què avui a Rebaixa una desena de persones han estat desallotjades en esfondrar-se al terrat d'un edifici en obres situat al número 10 del carrer Can Campaner a Palma. Quatre persones eren en aquest edifici, dues més a l'immoble situat al carrer del costat de Can Puello. No hi ha hagut ferits, però algunes famílies hauran de passar la nit fora per precaució.
1: L'Ajuntament de Palma es dona una alternativa per a nit i demà tècnics municipals valoraran l'estat de l'immoble per si poden tornar-hi. De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici.
2: Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
1: L'esfondrament s'ha produït quan operaris hi feien feina en el sostre de pladur de l'habitatge superior que ha passat per ull. Fins al lloc s'hi han desplaçat diversos efectius dels bombers de Palma, així com agents de la policia local per atendre la urgència, coordinar la zona i avaluar la situació de l'immoble afectat.
0: I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a Palma alega que hauria actuat en defensa pròpia després d'una brega.
1: És el que diu la dona de 36 anys, que avui ha estat traslladada al domicili on vivia la víctima de 73 anys, per fer la reconstrucció dels fets en la Policia Nacional. Els investigadors també han pres declaració, testimonis i familiars. Investiguen les causes de la mort violenta i si l'autora hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma, un fet que determinarà l'autòpsia que s'ha fet avui.
0: I el jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero dia 17 de juny i dia 18.
1: Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve. Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
0: El govern defensa l'expresident del govern central, mentre noves veus dins el Partit Socialista demanen a Pedro Sánchez l'avançament d'eleccions o una qüestió de confiances al cas del president socialista de Castella i la Manxa, Emiliano García Page.
3: Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
0: PP i Vots han aprovat la llei de projectes estratègics coneguda com a Llei Òmnibus enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
1: Entre les mesures recollides hi ha les bonificacions per a propietaris d'habitatge, rebaixes fiscals i exempcions al coneixement de la llengua catalana. Els ecosobiranistes consideren una cessió del govern a Vox i durant la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que servirà per facilitar els tràmits burocràtics. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
4: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
5: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
0: I en els esports, notícia de darrera hora, Alexia Putella se'n va del Barça.
1: El conjunt blaugrana ha fet oficial fa uns moments que la capitana deixarà el club una vegada finalitzi la present temporada. La migcampista catalana, dues vegades guanyadora de la pilota d'or, posa fi a la seva etapa en el Barça després de 14 temporades en 507 partits oficials disputats, 233 gols marcats i un palmarès en 30 títols que la converteix en la jugadora més llorellada de la història del club, entre els quals destaquen les 4 Champions League guanyades en els darrers 6 anys.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.

0: 21 anys amb tu.
1: Dos besitos i us el més, tothom feliç i tal.
0: Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: hem arribat. Avui, Xavi, jo no volia xerrar d'en Dean Gallagher, no volia.
1: Però sospit que ho estan a punt de fer.
0: Sí, perquè a una escola d'Eivissa s'està patint una greu passa de polls, molt important. Diuen que els pares i mares, que el seu fill fa fins a 7 mesos que tenen polls. Imagineu-vos, mare meva.
1: Si vols dir que són polls, però pitjors, és a dir, han mutat. No, perquè si no sé què vols que hi facin Dean Gallagher, el caçador de serps més reputat d'Eivissa, amb els polls. No ho entenc.
0: Clar, perquè no és que hagin mutat els polls, però si qualcú pot aturar aquesta passa de polls, és en Dean Gallagher, que intervengui en aquesta escola d'Eivissa, a veure si caben amb els polls d'una vegada.
1: Perquè és el mateix és el mateix un poll que un cap d'un infant que una serp de ferradura que passeja per fora vila, clar. És a dir, la teva lògica és, com ho podríem dir, incontestable.
0: Jo només faig propostes, Xavi.
1: Bé, crec que te surt millor fer programes de ràdio, com aquest.
0: Això és vera. Sí, no faig més propostes, idò, no?
1: Qualcuna, però justa.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: aprendo a bailar.
1: I avui els oients hauran notat que estan tots sols en Xavier i jo. Aquí, a l'estudi. En Jordi no és.
2: Oh, l'enyoram, l'enyoram.
1: Jordi.
2: L'han invocat. Jordi.
1: En Jordi ha sortit de l'estudi perquè és un al·lot intel·ligent. I clar, ara mateix se n'ha anat en el paradís del glamour.
2: Clar, té vipella. Però bé, això del paradís del glamour on és? Jo també hi vull anar, m'agradaria anar-hi, però bé, som aquí.
1: Sí, me sap greu, Xavi, t'ha tocat quedar avui.
2: Passa res.
1: Avui, el paradís del glamour és Calvià. Bé, avui i tot l'any. Però avui exactament Peguera. Més concretament, l'Estora Vermella de Mallorca Confidencial. La pel·lícula inspirada en la història de la Paca i protagonitzada per na Lolita Flores. Jordi, bon vespre, com anem?
3: Hola, companys, com estàs?
1: Tot bé? Bé, molt bé. Escolta, Jordi, vas en traje. Mos has de fer quedar bé en aquesta Estora Vermella.
2: Com que no?
3: Idò, no m'he currat tant.
2: Com que no?
1: Jordi!
3: Camiseta... M'he posat camiseta negra.
2: I no t'han tret.
3: Vaig com els periodistes, com l'organització. Però que m'han de treure.
2: Home, perquè si m'has superelegant.
3: Que posa IV3 Ràdio, com obri totes les portes.
2: Això és bé, tens raó, perdona. Me n'havia oblidat.
1: I què hi ha allà? Què hi ha allà? Conta-mos.
3: Bé, jo vos he de donar un primer titular.
1: A veure,
3: que crec que és el més important d'avui. Que és que l'Estora no és vermella.
1: Oh!
3: O sigui, que no estem en una Estora vermella. L'Estora és de color blau.
2: Què dius?
1: O sigui, t'enviam a una Estora vermella
3: és de color blau.
1: I damunt no és ni vermella.
2: Bueno.
3: No és ni vermella. Jo m'he decepcionat completament, he de dir. Però bé, ja ha començat a entrar la gent. De fet, ja és, tots els convidats estan dins el teatre. I ara estem davant del fotocall, que s'està fent les fotos tota la gent important. Elena Furiasse, en Lorca,
1: sí?
3: En Lluís Hortas... Tota la gent s'està fent les fotos aquí.
1: Ara ets atents a propi, de...
3: Els atenc a prop, és que els anava a tocar, però potser m'arrenyen des de l'organització.
1: Sí, alerta.
3: I per tant, he decidit no fer-ho. Però bé, jo crec que...
1: Bé.
2: Te pots infiltrar i fer-te passar, sí, per un d'ells, a menys si te fan qualque foto, i demà te veiem en el gritori susurro.
1: Si tens oportunitat, demana-li a Elena Furiasse a veure si vol dir... Què vol dir la paraula xiu-xiu-etjar, que segur que li agrada, que ha après català i mallorquí per fer aquesta pel·lícula.
3: Jo, per el que he sentit, sí, no, un poc justeta. O sigui, jo crec que xiu-xiu-etjar ja és una paraula a nivell mallorquí gros.
1: Mm. Bé, doncs, en qui ha xerrat,
3: sí,
1: per exemple?
3: Pues, abans de que arribessin tots, he tingut l'ocasió de xerrar amb en Lluís Hortas, productor de la pel·lícula. Ho escoltam.
1: Gent important, idò. Tu vas directe...
3: Gent,
1: tu ets igual, nen, la Furia, sé per molt que sigui la filla de na Lolita. Tu vas productor.
3: Jo vaig... És que sense els productors el cine no seria possible.
1: O sigui, gent de... Aquests sí que tenen Estora Vermella al seu despatx. A veure, m'han quedat. Lluís Hortas.
3: Recomanes a la gent que vengui, que vagi a veure Mallorca Confidencial en els cines, sobretot en els cines, no?
4: Absolutament, perquè és que crec que, com que és un tema bastant popular, serà molt guai veure-ho en el cine amb gent que no coneixes però que és de Mallorca de vora, no?
3: Sí.
4: Perquè vulguis que no, hi haurà moments així de comentar coses, de riure, de tal, i quan estigui... No és igual si ho veus a casa teva que si tens algú i dius, hòstia, això és això, això és això altre, no?
3: Sí, a més una història que, per exemple, la nostra generació, la meva, no ha arribat tant, no? Tal vegada és una oportunitat per veure una cara de Mallorca que no hem vist. Jo amb 23 anys no conec tant, no?
4: Clar, perquè la història se suposa que passa al voltant de 2007, 2010, una cosa així. I bé, hi ha molta gent jove que no coneix aquesta part de la història, però que segurament els seus pares o amics o programes de tele han vist coses que els agradarà trobar aquí.
3: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Molta sort.
4: Perdona per els nervis, però clar, estem aquí...
3: Molta sort, idò.
4: Gràcies.
1: En Lluís Hortas està nerviós, Jordi? Res fa un minut que xerraves amb ell.
3: No, han començat a xerrar, pobre, està molt nerviós.
1: Ai.
3: Perquè, clar, també és que s'ha estrenat en el Festival de Màlaga, però s'estrena a Mallorca, que és l'important, no?
1: Clar, sí, sí, sí. Bé, i qui més veus ara en directe? I què fas tu? Estàs en la premsa? T'han tractat bé?
3: Sí, que direines, per favor.
1: Ah, bé, clar, és vera.
3: Sí, sí, res, ja en la Furia hem vist en Atello participant d'Operación Triunfo, no sé si lo coneixeu.
1: La veritat és que no,
2: m'està
1: molt de greu.
2: M'agrada, Jordi, perquè tens a tothom controlat.
3: Exacte,
2: a
3: tothom els atenc.
1: Atello, aquesta no control.
3: No, idò, bastant coneguda, ex-participant d'Operación Triunfo.
1: No, això és jo, sé que no està al tanto.
2: Ara t'aranyaven, Jordi.
3: Ha passat a Júlia Colom.
1: Ah.
3: No hem tingut ocasió de xerrar amb ella, perquè ha passat...
1: Anava a dir...
3: Un pot desapercebuda, eh?
1: És amiga del programa, no
3: he trobat.
1: Julia.
3: Sí.
1: Sí.
3: Sí, saps que ha passat però com un pot desapercebuda, no ho sé.
1: Mm-hmm. No. Anava guapo.
3: Com, com sa superestrella, que anava bé amb un vestidot vermell.
1: Uau.
3: És que aquí vos he de dir que hi ha un pot de tot, eh?
1: Sí,
3: hi ha gent molt mudada, hi ha gent que sí. No s'ha currat tant, com jo. La cosa va variant, eh?
1: Escolta, i quins més altres famosos has vist? A veure, mem.
3: Home,
1: jo que sé.
3: He vist els meravellosos companys del dia.
1: Ah,
2: bueno,
1: sí?
2: Això sí que era estora.
3: Del dia divendres, en Toni Rigo també estava per aquí. Mm-hmm. Tots
1: això
3: els companys
1: sí que
3: el clamor,
1: mare meva. Mm-hmm. I anaven guapos, ells. Però,
3: anaven guapíssims, han passat per l'estora, a més, estora blava... S'han passat per fotocall i jo, clar, he hagut de xerrar amb ells perquè tinguessin l'experiència completa.
1: Home,
2: però Jordi, descriu-nos una mica l'espai, és a dir, on està tenint lloc ara mateix aquesta estrena?
1: L'Auditorium de Peguera.
2: L'Auditorium de Peguera, clar, no sé si pots accedir, no te deixen entrar, no te pots infiltrar.
3: La veritat és que la premsa mos tenen un poc atrapats de fora.
1: Home, és que sou premsa, no sou clar. Gent glamurosa.
2: Bé, perdona, clar, el Jordi nostre és glamurós.
3: Bé. No poden trepitjar el mateix lloc que trepitgen la gent important que ha vengut a estar convidada, no?
1: Després hi ha... els companys d'IB3 que han pogut anar-hi, no com nosaltres, que som petató, que han anat...
3: Exacte.
1: Han anat... Som premsa, però en glamour.
2: Home, clar.
1: No com nosaltres.
2: Exactament.
1: Perquè mira, escolta que li han dit a en Jordi, mem.
3: Bueno. Els companys del dia, per favor. A veure, jo és que vos vull fer ja l'experiència completa. Ja, fotos, fotocall, estora blava... Falta una entrevista ja per ser superestrelles avui.
0: Clar. Moltes altres tengo que encara no dormim, perquè nosaltres m'ho aixecant com ses gallines. Així és que encara estem desperts, no, Xisco?
5: Exacte, no, i de més encantats de ser aquí en aquesta festa d'IB3 celebrant l'escena d'aquesta pel·lícula, però se t'acaba de passar una estrella, vaig a cercar-la i ara te la duc, espera.
0: Ara poden ser de
3: xiu-xiu,
0: si vols.
3: Xiu-xiu, mira, ja hi són tots, ja és la família IB3 completa.
5: Pons, de Fratiquelent, havia entrada perquè ella li han dit, ha que anar a pes, i tot d'una ha anat ella a cercar una croqueta.
0: Ja de... Saludables.
5: Ja has de saludar xiu-xiu.
3: Clar, xiu-xiu, que ja vos volen fer l'experiència completa, vos falta l'entrevista, fotocall, estora blava.
0: Demana, com
3: has de demanar? Jo mos en demanam a xiu-xiu com és que nosaltres estem aquí com a premsa i vosaltres com a convidats. És una cosa que no acabem de... Marta, no sé si mos pot contestar.
6: Fàcilment, deixes el micro i vens cap endins i a gaudir, eh?
3: Tal vegada ni Nines Mateu no està tan d'acord amb això, no sé, però mem.
0: És perquè ja som una mica granadets, per dir-ho d'alguna manera. Tenim una edat i això pesa les espatlles. No sé, Xisco, si estàs d'acord.
3: Amb 23 anys, com jo, toca picar pedra encara.
5: No, jo diria que xiu-xiu s'està matent en aquests moments en directe. No poden privar Balears d'un dels millors programes en aquesta franja. I tenen en Jordi aquí fent guàrdia per explicar-ho tot. Jo estic convençut que quan en Jordi acabi ens anirà a mirar la pel·lícula.
3: Ja ho veurem. Potser sí, potser no ho sé. Fanny, quines expectatives tens de la pel·lícula?
7: Jo crec que serà bona la pel·lícula. Sincerament, penso que sí. A part, jo totes aquestes trames... La veritat és que me sedueixen, per tant...
5: I que mamà, no siguis modesta. Tu, de jove, vas passar un estiu amb la Lolita. Ja has vengut aquí per veure si vos retrobau les dues antigues amigues.
3: La Lolita no ve, m'apareix, però...
5: No, Lolita no és, però jo, Lolita, no Fanny. Euran Helena, saluda-la i digue-li que sa mare te telefoni.
0: Me mor de ganes per trobar-me a Furiassa i digue-li, Abril. Veurem que me contesta.
5: Ara qualcú s'està fent el lloro, que és en Toni Rigo. Toni Rigo, per favor.
3: Toni Rigo, pot venir, també.
8: Saluda xiu-xiu.
3: Vinga, que avui vens com a estrella, no com a periodista. Com estàs?
9: Hola, Inés Mateu, què tal, com estàu?
3: No,
1: home, per
3: molt
1: favor,
3: bé, no?
1: Home, privilegi, Toni Rigo.
3: Jo crec que ja estan tots...
0: Ara hi ha una Marta Garau, que no ha dit res.
3: Marta Garau, mos ha contestat la primera pregunta. Bé. Molt, que vagi bé,
8: si no,
3: sa cosa.
8: Si no tens per respost, nosaltres anem a mirar la pel·lícula.
3: Vinga, vos deixo. Vos deixo partir. Vinga, gràcies, companys.
1: Frissaven aquests companys, eh?
2: Amor.
1: Una ferrada molt forta. Amor. En Toni Enrico, en Xisco Nadal, na Marta Garau i na Joana Maroto, per favor. I nosaltres, bé, hi ha en Jordi, nosaltres aquí, Xavi.
2: Bé, però està beníssim. Però escolta, Jordi, se nota que estimen el programa i que t'estimen a tu i que mos apreciem perquè s'han estat allà una bona estona responent, contestant...
1: És vera que hi ha canapes.
3: Jo no els he vist.
2: Jordi!
3: Jo no els he, jo no els he vist, que voleu que faci, jo no m'han deixat entrar.
2: Això és de primer de periodista, no. De reporter. És a dir, sempre has de tenir pipella. No que... N'hi ha de guardar la roba. Has de veure menys si hi ha qualque coseta. Una croqueta...
3: Que jo crec, m'avereix que no, perquè és entrar... O sigui, s'entra a l'auditori i se va directament a la sala. Ja, ens hem de col·locar, protocol... Mm-hmm.
2: Clar.
3: Perfecte.
1: I encara està en marxa, el protocol.
3: Idò, no, la cosa ja m'apareix que s'està buidant bastant. Ja tenen un poc de pressa, perquè la cosa és que acaba a les 10, jo. Clar.
1: La projecció.
3: La projecció haurà de començar d'aquí res, no? Perquè això s'ha d'acabar a les 10.
1: És que, clar, aquí la gent no se va a fer fotos, va mirar una pel·lícula.
2: Exacte.
1: Mare meva.
3: No, és que en aquest fotocall s'ha anat per feines.
2: Exactament. I companys periodistes, n'hi havia molts.
3: No massa, poquets. De fet, quasi tots els mitjans hem estat a IB3 Ràdio, que sempre hi som.
2: Molt bé, Jordi.
3: I després poqueta cosa de premsa, em sap greu, els companys de IB3 Ràdio, però que venien de convidats, que com els he hagut de demanar, jo no ho he acabat d'entendre, això. No sé si a lo millor vosaltres m'ho podeu explicar, això, que jo sigui aquí com a periodista.
1: No, jo només te diré una paraula, Jordi. Estrelles.
2: Exacte.
1: Estrelles del glàmur. Ah,
3: Sí, jo encara me falta.
1: Sí, te falten un parell d'estores blaves més.
2: Exacte.
1: Jordi, i d'hores, si tens qualque cosa t'avisa-mos i connectam amb tu. En Jordi, recordem que s'estrena l'estora blava de la pel·lícula Mallorca Confidencial, la pel·lícula inspirada en la història de la Paca. Mm-hmm. Jo crec que s'havia de fer una pel·lícula d'això.
2: Sí.
1: Calculat.
2: Jo tinc ganes de veure-la, us he de dir.
1: I protagonitzada per na Lolita Flores i també la seva filla, Elena Furiase, que na Lolita no ha vengut, Jordi.
3: No, Lolita no ha vengut.
1: No ha comprat.
3: Les estrelles que han vengut és en Lorca i na Elena Furiase, que són els dos des... que diuen que no surten molt, però, bueno, han estat presents.
1: Un paper important tenen. Molt bé, Jordi, i d'arra, si ve qualcú així molt, molt, molt, molt important, avisa'm i ho deixem tot per pegar un botó a poguera. Home, faltaria més.
3: Super.
1: Gràcies, Jordi.
3: Vinga, Jordi.
1: Fins ara, agafa una croqueta si en trobes.
2: Sí, duen per aquí, una carmanyola.
3: M'apareix que no hi haurà sort, eh?
2: Bé, i de guarda, lluita.
3: Ho intentaré.
2: I si no atures aquí de vora, que et fan també.
1: No vols qualque cosa.
2: Qualque cosa, escolta.
1: Jordi.
2: Salta, un dia, va, un
1: encara
2: dia.
1: Encara que t'hagis d'aturar.
2: Un dia me'l vas d'una pizza. Ara me diràs que una tristíssima croqueta que es teva cap t'està demanant que mos duguis aquí a l'estudi de la ràdio. T'estàs negant.
3: A veure, jo crec, companys, que lo de la pizza ho tenien superadíssim. Jo crec que ja...
1: No cal dir victòria.
3: M'he mogut aquí, vols explicar que l'estora no era vermella.
2: Tens raó.
3: Vos he donat declaracions d'en Lluís Hortas, productor, de la gent del dia. Ah. Jo... No sé si ja fa falta demanar-me una croqueta, ja.
1: No fa...
3: Es colmo.
2: Jo.
1: No cantis victori, Jordi, perquè aquesta setmana és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
2: Ah, sí?
1: Crec que és dijous.
2: No.
3: Ai, se smash burger.
1: Exacte. Bé, Jordi, vinga, fins ara.
3: Vinga, gràcies.
1: Gaudeix. Sí.

0: La situació, un lladre poc professional.
1: I mira, li m'han intentat de robar.
2: Un jove menor d'edat a la barriada de Sant Ferriol de Palma ha recuperat el seu monopatí, robat el seu patinet, perquè l'ha localitzat a una plataforma de segona mà i s'ha atrevit a quedar amb el lladre, també menor d'edat.
0: El jove va pactar una cita amb el lladre, però abans va avisar la policia local de Palma, qui va decidir escoltar-lo. Segons relata el diari Última Hora, la quedada del comprador, és a dir, el propietari real del patinet, va iniciar una conversa amb el lladre i va ser quan els agents intervengueren.
2: Els policies varen acompanyar el jove Caco, a casa seva, allà, en presència de son pare i sa mare. Va reconèixer els fets i, finalment, ha tornat espatinat.
1: I mira, m'han entrat.

0: 3 Radio es cultura.
1: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
2: Ei, tu vos pos!
3: Jo, un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
4: I de Colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu!
6: Hola, som en Pere Plomer i vull dedicar aquesta cançó, la 126, en Andreu Bestart, de Binissalem, autor del programa Inútil Alas, que sé que avui no està molt fi, que està una mica gripós i un moc, i des d'aquí pues, li dic aquesta cançó, que jo crec que li aixecarà els ànims i segur que demà ja estaran al 100%. Gràcies per aquest gran descobriment, Andreu.

0: Seguida continuem aquí de xiu-xiu. I ara comentàvem que n'Alexia Putellas ha anunciat la seva sortida del Barça. Mm-hmm. Mare meva, quina notícia, quina notícia.
1: Sí, Nines està colpida.
0: Estic colpida.
1: Perquè és barcelonista.
0: Home, sí.
1: Molt.
0: Tu no?
1: Sí.
0: Home, les persones... No ho diré.
1: No, pot dir.
0: No, home, no, vinga. Xavi, avui has estat molt pesat, avui.
1: Sí, bé, com cada dia.
0: T'has passat.
1: Sí,
0: avui en Xavi m'ha insistit. I m'ha dit, hem de xerrar d'això. Mm-hmm. D'una capacitat, ell diu, de sa reinvenció, sa capacitat de reinvenció. Resiliència, que se diu avui en dia.
1: I de vegades que m'haurem de reinventar, perquè no pot ser sempre el mateix. I també hem de dir que tot està relacionat de qualque manera amb la frustració. I de vegades aquesta feina nostra, que està tan bé...
0: Molt bé, està.
1: Està beníssim, no? Tenim molta sort, però aquesta feina nostra, ben igual que la resta, pot arribar a ser un punt de vegades frustrant. I per coses precisament com aquesta, escolteu.
2: Us puc fer unes preguntes?
3: Sorry.
2: You speak English? Do you mind? It's for the radio, it's the local radio. It's a kind of a game. It will be 5 minutes. It is okay?
3: We don't have time, sorry. No. We need to be somewhere.
2: Okay, thank you. Us puc fer unes preguntes per la ràdio?
3: No, perdona.
2: Vale. Hola. Que te podria fer unes preguntes molt ràpides.
4: No, gràcies.
2: Per favor, que ningú xerra mallorquí, per favor.
4: No, gràcies.
2: No? Val. Mamà, tio. Hola. Que us podria fer unes preguntes. En anglès. English? It is okay if I ask you a few questions in English?

0: Com el país aquests ensurts.
1: Però què passa? Maria Antònia, jo pensava... És vera que va ser una situació molt frustrant per ella, però va generar contingut.
2: Sí. Eh?
1: Va generar contingut i han rigut amb això que explicava. És una feina que s'ha perd. Clar, nosaltres cada dia, cada setmana, moltes de vegades, hem d'omplir 10 hores de contingut, telefonada rere telefonada. Som insistents, som pesats, pesadíssims, i n'hem de ser sempre fins a cert punt i sempre amb educació, com és natural. Però, Inés, amem, tu, per exemple, tens qualque anècdota complicada com a reportera.
0: Uf,
1: el que vendrien a fer els fails.
0: A veure, sí, moltíssims. Jo crec que...
1: Has sortit fins i tot a l'APM.
0: I això t'anava a dir, que jo crec que el pic de la meva carrera va ser quan vaig sortir a l'APM.
1: Per dues coses que va ser el mateix dia.
0: Sí. No, el mateix dia no, el mateix minut.
1: El mateix minut.
0: El mateix minut. Ara m'ho tornaràs.
1: Oh, ho tenim. Ho vols sentir?
0: Bé, quin
1: remei. La primera va ser aquesta.
3: Podries donar algun consell? Perquè crec que ets artista, també. Has pujat damunt d'aquest escenari.
4: Sí, sí. Abans de pujar a l'escenari, una paja.
1: Idò.
0: Que graciós que va ser aquest lot.
1: Va tenir molt poca gràcia aquest lot.
0: Molt... Ara jo m'enric. En el moment també vaig riure,
1: sí,
0: però me va saber greu. Érem directes, el que tenen els directes.
1: Exacte.
0: I nosaltres som aquí per recordar-ho, per què no?
1: Exactament, però bé, tu has de prendre filosofia.
0: Sí, no sé per on van, Xavi, ara mateix.
1: No, però bé, tu escolta-me, perquè aquell mateix dia...
3: Sí. No sé si t'està costant una mica ser en aquest costat com a jurat.
5: Ojo, peligro.
6: És muy aburrido.
0: Sí.
7: Se veia venir.
8: És de costat, és una altra història, no? O sigui, ja me'n record si l'ullo que me'n feia no, quan van enganyar.
9: Vinga, pues nada, gracias por haber venido a tomar por culo d'aquí.
1: Clar, aquesta pobra dona, aquesta turista...
0: La turista que no me deixava fer l'entrevista quan tocava.
1: Exacte, molt poques feines, te van pipar mentre tu gravaves i feies de reportera. Però
0: sí.
1: Bueno, per on va? La qüestió és que avui vos volim explicar que Eivissa és on més creix la colònia italiana de les Illes. Són a prop d'uns 5.000 italians que no poden tallar de tot el cordó umbilical amb el seu país per necessitats administratives i de tota mena. Però... també, evidentment, ja passen l'estiu per la temporada, però nosaltres, clar, volíem d'això fer-ne una notícia i donar-li...
0: És a dir, el que has explicat ara és que a Eivissa i a Formentera hi ha italians.
1: Exactament.
0: Molt bé,
1: exactament.
0: Xavi.
1: Molt
0: una
1: italian.
0: Gran investigació.
1: Moltes
0: no
1: gràcies.
0: Sabíem en això. No sabíem que a Eivissa hi havia italians.
1: Bé, doncs sí, jo vos ho volia confirmar i, a més, volíem telefonar a qualque italià que hi visqui per parlar, entre moltes altres coses, del menjar italià. Bueno,
0: sí.
1: La marca de la casa, xiu-xiu, però... de vegades les coses no surten.
0: Cert. I d'altres no surten, com ha dit en Xavi. I avui, en definitiva, no mos ha sortit.
1: Ah, vale. No sé si hay algún italiano por el restaurante para hacerle un par de preguntas muy rápidas.
10: No, ahora voy a mirar, vale, la cocina,
1: gracias.
10: Pero creo que no. No, no hay,
1: vale.
10: Ahora.
1: Vale, no se preocupe.
10: Perdona.
1: No, no, faltaría más. Muy amable, gracias.
11: Son un italiano.
1: Bé, exacte. Primera telefonada.
0: Ai, fail.
1: M'ha dit, vaig a veure menjar qualque italià a la cuina.
0: I no ha
1: si
0: comparegut.
1: No. Bé, són
0: no
1: coses...
0: No
1: ha comparegut. Però, bueno, com dèiem, jo he telefonat en els restaurants pitiusos amb els noms més italians que he trobat.
0: Tu has dit, hi ha 5.000 italians a Eivissa.
1: Exacte.
0: És la colònia estrangera més nombrosa a Eivissa. I ara, vinga, de 5.000 vaig a intentar trobar-ne.
1: N'hem de trobar qualcú.
0: I segur que
1: sabre...
0: no
1: m'ha sortit bé.
0: De 5.000, Xavi.
1: I ho hem intentat, i una vegada hi hem telefonat, i una darrere l'altra, però jo volia centrar-se aquesta investigació amb es menjar italià, que m'ho agrada molt. Hi ha molt dit de restaurants italians, això és així. Però bé, he telefonat un, l'altre. No hi havia manera.
12: Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, bona sera.
12: Buenas tardes.
1: Yo le llamo de la radio pública de Baleares, de un programa
12: sí.
1: Que se llama Xiu Xiu, la vida como italiana en Eivissa. No sé si usted me quiere responder.
12: Vale, sí, le paso, voy a ver si está la encargada en este momento.
11: Sapore di sale.
0: I tu tens a la cara de dir bonasera.
1: Home, clar.
0: Bonasera, per guanyar-te aquesta senyora que
1: sí,
0: no t'ha volgut atendre.
1: Sí, però no hi havia manera. És que, clar, això és el que no se
0: bonasera,
1: veu de la feina.
0: Bonasera, li moia.
1: Bonasera, i m'ha dit... S'ha quedat pensant, dit, mira, aquest és el meu, però evidentment l'accent no hi feia. Però, bueno, m'ha dit que anava a cercar s'encarregat. Com és natural, no hi era, però el manco m'han convidat anar-hi un dia, amb la meva família, a menjar una pizza.
12: Le aconsejo de venir aquí a comer una pizza,
1: vale.
12: Y a disfrutar con su familia, sus amigos,
1: vale.
12: Que es la mejor cosa, y luego...

0: Lo siento, pero
1: no
0: de momento no está nadie.
1: No se preocupe.
0: Vale,
1: ha sido muy amable.
0: Muchísimas gracias por contactarnos.
2: Pero está muy amable.
1: Aquí
2: va. Vale.
1: Por aquí va.
2: Gracias. No era eso que volía.
1: Ha estat tan amable aquesta persona que m'atesa que m'ha fet ganes d'anar-hi. Vull anar a menjar una pizza en aquest restaurant.
2: Jo també, que em vull de pizza.
1: Jo sí, jo també m'ha entrat
2: la pizza sempre és una bona idea.
1: Però bé, molt simpàtics, com dèiem, m'ha fet moltes ganes d'anar-hi. I bé, després ha vengut la tercera negativa.
2: De 5.000 italiano.
1: Hola, buenas tardes.
3: Sí.
1: ¿Qué tal? Mire, llamo de IB3, de la ràdio, perquè estoy llamando a un italiano, ¿no?
3: Sí, en este momento no te puedo entender mucho, que voy liado. Dime bien rápido.
1: Vale, no, bueno, era para hacer una entrevista a un italiano que no encuentro. Pero veo que... Sí. Pero si va muy liado, no se preocupe.
3: No, para ahora no, imposible, para ahora no.
1: Gracias, sí.
3: No, a ti.
1: Venga.
3: Por favor, hasta luego. Nera, que porta
2: día, que porta día. També molt amable, eh? No, a tu, te diu. Clar. La amabilitat.
1: En són tots, però bé...
2: Quina lliçó treus de tot això?
1: És que avui, Inés, jo he sortit de la cabina de les telefonades d'aquí d'IB3, i tenia com el cor mig encongit, eh? Clar, m'havien negat les portes de l'entrevista i ho han fet una vegada rere l'altra. I no havien fet... No ho fet, que no m'ho passava, però quan havien fet això sí...
2: No estàs avasat que te diguin que no, Xavi.
1: Amb molta educació. Bueno, són coses que poden passar, però bueno, és vera que ho han fet amb molta educació i, de fet, com ens sentim, van convidar fins i tot a menjar una pizza, cosa que fins i tot, vos confessaré que m'ha sabut encara més greu perquè tenia molta gana. Però bé, com deia, he sortit d'allà cap cot. Pensava en altres temes a fer en aquest dimarts de primavera, però ja fregaven les 6, faltava poc de temps, i he pensat en aquell moment. En aquell moment he arribat a la taula i he pensat, m'he de refer.
2: I és que m'he de refer. I t'has refet, mira, ara fa 15 minuts que xerrant d'això. De que de 5.000 italians no l'has trobat cap. Però d'això has fet un tema i has entretingut Balears durant 15 minuts amb aquesta feta que t'ha passat avui. Però de la qual has tret una bona lliça. Moltes gràcies.
1: Exacte, això és una manera de veure-ho, però bueno, jo també poden dir que crec que no està gaire fi. Hola, bona sera.
0: Hola, què tal?

0: TV3 Radio As, diversión.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
2: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol! Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: si mos escoltau ara mateix i vos feis preguntes vitals i no trobau resposta, no passeu pena, perquè ja és aquí el nostre savi de capçalera, el filòsof de souvenir, Sion Catxana.
1: Sionades.
0: Sion Catxana, com estàs?
2: Tot això i molt més.
0: Jo espero que me'n resolgui els meus dubtes vitals, que sempre són molts.
2: Sí, venc a resoldre els vostres dubtes vitals i els meus, que no em pots idea d'aquesta secció.
0: Més que realment crec que tothom en general té els mateixos dubtes vitals. No ho trobes, tu?
2: Sí, moltes vegades individualitzam molts problemes, però quan els compartim oralment, comprovam que és un problema col·lectiu. Me passa bastant.
0: Lliçó, parleu més, compartiu més.
2: I no penseu que sou raros per pensar segons quines coses, perquè tothom està bastant espanyat.
0: I tampoc vos penseu ser especials.
2: Però tampoc, sí. Sobretot això. Sobretot
0: perquè a tothom li passa
2: sí, evitem, les mateixes coses. Evitem aquests aires de grandesa, si pot ser. I avui, bé, primer de tot, hi ha una bona notícia i una mala notícia.
0: Digue-ho tu.
2: La mala notícia és que avui és el darrer dia que venc.
0: Oh.
2: Però la bona notícia és que tornaré per setembre.
0: Són les vacances. Atenció, és d'aquests col·laboradors de Xiu Xiu que agafa vacances.
2: Agafa vacances.
0: Perquè la gent té dret a vacances.
2: Té dret i obligació.
0: I obligació,
2: d'això és el que vendré a parlar avui, perquè venc a fer una logi de descans avui en aquesta secció. Perquè, clar, jo pensava, què puc fer aquesta darrera secció abans d'agafar a tapins i anar-me a la platja, a menjar calipos i fer quadernito rubio? I doi, el que podria fer és un resum d'allò que he anat dient durant aquesta temporada, fer un greatest hits, però vaig dir no. Vull parlar d'una cosa que sigui una mica més interessant. I el que vull, de qualque manera, compartir amb vosaltres és la reflexió que jo durant anys he anat maquinant sobre el fet d'aturar-se. L'acte físic, concret, deliberat, d'aturar-se. De dir, fins aquí, tensa persiana i ja mos veurem. Especialment, i aquí m'entendreu perfectament, quan se tracta de feines creatives.
0: Perfectament. Aquesta aturada que mos explicaràs avui, que mos faràs reflexionar, val per feina o val també per altres qüestions, per exemple, relacions?
2: Doncs és una bona pregunta que no m'he plantejat, però ara mateix te diria que sí. Jo crec que és
0: una
2: necessari.
0: Una aturada és necessari per ordenar.
2: Has de fer guaret, en general. Has de fer guaret, la terra, si no, perd els minerals, els nutrients, i no arriba a florir allò que voldríem. I crec que també és aplicable a relacions personals i a qualsevol àmbit de la nostra vida. Com sabeu, jo aquí cada setmana intento venir amb una idea i amb un angle, amb una cosa que compartim amb altres, i per fer això, a vegades he de llegir, a vegades he de pensar, i he de connectar segons quines idees. Però la veritat és que arriba un punt de la temporada en què notes que el depòsit està una mica esgotat. No és que no tinguis idees, sinó que tens aquella sensació de que aquelles idees ja les has dites abans, no?
0: Sí.
2: Te repeteixes.
0: És que xerrada de... Tu, per exemple, vens aquí cada setmana.
2: Cada setmana amb una cosa nova. Intentam.
0: I no és la teva feina, la nostra feina, realment. Nosaltres, vull dir, tenim la nostra feina.
2: No.
0: Però tu no és la teva feina.
2: I teniu eines per fer-ho. De fet, trobo que té moltíssim més mèrit fer-ho diàriament, com feia vosaltres.
0: Sí, però nosaltres dedicam les nostres 8 hores mínimes a fer això. Tu no pots dedicar 8 hores
2: jo
0: a
2: Xiu-Xiu. És un hobby, estar
0: sí,
2: amb altres.
0: Sí, exacte. Bé, ho hauria de ser, però clar, tot desgasta. Tot.
2: Sí, però desgasta i és això. I acabes fent el que dic, combinacions de peces velles i això per qualsevol feina creativa, sigui xerrar aquí a la ràdio, pintar, escriure, compondre, el que sigui, és una senyal clara de que necessites un buit. Necessites temps que no estigui orientat a produir res. I vull fer el primer disclaimer de la secció. Crec que és necessari, però alerta. També som conscient, i no tenc aquest punt de cinisme, de no reconèixer que en part és un privilegi es poder aturar.
0: Totalment. Mm-hmm. L'has clavado aquí.
2: Jo, com dèiem, som un col·laborador setmanal, puc dir-vos, mira, escoltau, durant uns mesos no vendré, vosaltres no teniu aquesta sort o desgràcia, perquè de fet esteu aquí diàriament, i tampoc tenen aquesta sort o desgràcia les persones que a Espanya han de destinar, com dèiem, els menors de 30 anys, una mitjana del 98,7% del seu sou en el lloguer, no? És a dir, que te queden 15 euros per poder passar el que queda de mes. Per tant, les vacances soci l'han d'entendre com un privilegi, tot que no hauria de ser, tot que hauria de ser un dret, com tu ho comentaves. Però, siguem realistes, és així. A part d'aquest context socioeconòmic, també trobam dificultats culturals sobrevingudes. Perquè el sistema ens ha ensenyat que els temps que no produeixen res és temps perdut. Mm. I aquest és el primer concepte que voldrien destruir o aniquilar durant aquesta secció. Que si no fas res, no vals res. Que soci és un premi que guanyes per haver fet feina. I jo penso que és completament al revés. Almenys per les feines creatives. M'atreviria a dir que qualsevol feina creativa necessita primer aquell temps per poder crear alguna cosa que valgui la pena.
0: Feina creativa o no? Vull dir, haver d'aturar sempre és necessari, perquè el cervell, és que el cervell fa una feinada, un desgast físic, un esgotament, per tant, jo crec que totes les feines.
2: Exactament. El que passa és, i és a dir, l'admiració absoluta a qualsevol tipus de feina repetitiva o manual. Però és veure que, per una part, aquest tipus de feines potser tindrien més un hàndicap psicològic de que tu t'arribes a cremar de fer sempre el mateix, però quan se tracta de feines creatives és que el propi producte que has de crear perd qualitat.
0: Sí, això sí, d'acord.
2: No és capaç de fer allò que has de fer.
1: S'ha d'oxigenar, les idees s'han d'oxigenar sempre. Sí. I de vegades, clar, si no oxigenen, cau sempre el mateix, no
0: ho veus.
1: I quan has fet vacances, sí que notes que és vera que es influeix d'una altra manera, tens una altra energia.
2: Totalment. I de tot això és del que voldria parlar avui, però abans posem una cançoneta i vos ho explico.

0: Idoi, anem a començar tot això. I per fer-ho, primer voldria dir un filòsof francès que ja ha sortit algunes vegades en aquestes sessions, que s'anomena Gilles Deleuze. I Deleuze, que era una persona que tenia la virtut de dir coses enormes, deia que el pensament necessita de temps per pensar. Apuntau això perquè va examen.
1: Això aquí...
0: Gilles Deleuze, un pensador postmodern francès de la segona meitat del segle XX, que m'ho explicava això, que el pensament necessita de temps per pensar. I què volia dir? Jo ho interpreto així. Que el pensament de veritat, aquell que val la pena, aquell que realment t'obre una porta nova, no és el que produïm quan mos hi posam. De dir, ara me posaré davant el paper en blanc i anem a fer això, no? Sinó que el que passa és que quan no ens hi posam, apareix. És la idea que també se dutxa, la connexió que fas passejant, és la frase que t'apareix a les 3 de matí, és de qualque manera, el pensament creatiu no funciona com una fàbrica que obri de 8 a 5, no? Funciona més aviat com el que dèiem, un terreny de guaret. Necessita temps de no producció per oxigenar la terra i recuperar la fertilitat. Necessitam el que dèiem, temps d'esbarjo. I això no és només una metàfora guapa, és una realitat que qualsevol persona creativa, tornem a insistir, coneix per experiència. Que dèiem, quan forçam la creativitat, quan exigim resultats constants, sense pausa, el que obtenim en lloc de creativitat és repetició. Més del que ja sabem, aquell espai còmode, aquell espai segur, com ho
1: diuen? Que a la vegada també desgasta, comfort zone.
0: La comfort zone, exacte, que no me sortia.
1: Però a la vegada també desgasta, és a dir, quan una persona, si fas una feina creativa, després abocar-te a la passivitat o a la repetició, també desgasta, perquè te desmotiva.
0: Exacte.
1: I en teoria has d'estar motivat.
0: Has d'estar motivat i, a més, has de llevar-te de damunt, has de desempallegar-te d'aquella sensació d'improductivitat, que és el més complicat. Perquè no és només experiència física material de no estar fent res, és que el teu cap també estigui predisposat en aquella obertura. Perquè Gilles Deleuze també mos deia que la feina creativa se tracta d'una relació de trobada. No vas a cercar la idea, la idea te troba a tu. Això és pareix molt hippie, no? Però té molta veritat.
1: Va dir Picasso, no?
0: Sí, que l'aspiración te pille de trabajando, no? És un poc aquest rotllo. Però per ser trobat, també has d'estar disponible, i és el que dèiem, no només disponible físicament, disponible a nivell horari, sinó disponible mentalment.
2: No us ha passat mai que quan dormiu teniu idees? O vos despertau amb una idea, anava dormit?
1: Me'n vaig a dormir.
2: Ai, de jocs de mentir. Ai, he somiat això. No. I amb això podria resoldre aquest tema. Aquest tema de feina, això. I això, jo crec que passa perquè descansam el cervell i el reposam.
1: Clar.
0: Exactament.
1: Jo quan me'n vaig a dormir sóc una font d'idees.
0: Sí, sí. I és un moment on potser no t'interessa que hi siguin aquelles idees, sí, perquè el que vols és descansar.
1: Però moltes vegades me despert i agafes mòbil i ho apunt.
0: És d'aquestes persones que agafa i apunta?
1: Home, sí.
0: Sí.
1: Sí, molt poc, però sí.
0: Jo,
1: sí, és important, sí.
0: Jo confio en la meva memòria i me falla sempre.
1: He confiat massa.
2: Jo les apunt i de vegades són bones idees, però també moltes altres vegades són idees molt sonades que no tenen ni cap ni peu.
0: Això també
1: jo
0: passa.
1: Tinc un grup en jo mateixa que se diu Temes. Bé, jo tinc tres grups, sí, ho he dit altres vegades.
0: Sí.
1: Tinc tres grups en jo mateixa. Un és Temes, l'altre sóc jo, que per coses meves personals, i l'altre és Idees. Però Temes no és el mateix que Idees, eh? Alerta.
0: Cuidado.
2: Jo en tinc dos. Un és Xavi i jo, entre parèntesis posa tu, i l'altre és Factures.
0: Jo tinc un poc en la teva línia, tinc un grup que se diu Sion, que sóc jo. No és un altre Sion, no te confonguis. El nom del grup és això, Sion, que sóc jo. Com dèiem, aquestes idees t'han de clapir a un moment en què tu estiguis obert a sentir-ho. I hi ha un altre concepte d'un altre sociòleg que també he duit altra vegada en aquesta secció, que és Harmon Rosa, i ell explica que el que necessita la feina creativa no és això, una persecució de idees, sinó una ressonància, d'acord? El concepte de ressonància. Rosa diu que vivim en una acceleració constant, tecnològica, social, tots ho sabem, no? Ho deim sempre. I que el problema no és anar ràpid, sinó que anar ràpid ens impedeix connectar amb el que ens envolta, ens impedeix ressonar. I ressonar, per Rosa, vol dir aquella relació que tens en el món quan les dues parts se transformen. Exemples. Quan escoltes una cançó, no?, i te toca de veres. Aquí hi ha ressonància. Quan mires un paisatge, una obra d'art, o una persona que estimes, i alguna cosa se te mou per dins. Això és ressonància. Quan tens una conversa on realment tant t'escoltes tu com te sents escoltat. Això també és ressonància. Però quin és el problema de la ressonància? Que pareix que tot és fantàstic. Doncs que no la podem programar. D'acord? Mm. No es pot posar en el calendari. Demà, de 3 a 4, ressonància. Apareix quan apareix i necessita aquest context de buit, aquest context de descans per poder-se donar. No, és no se pot optimitzar, necessita el que dèiem, temps obert. Posem una altra cançó i vos ho acabo d'explicar.

0: Carolina Durante, que canta Carolina aquesta cançó. Durante.
1: De coses precioses que molt ressonen, sí. D'una hamburguesa fins a veure a ta mare, no? I és una mica el que ens explicava Rosa. Mm. Necessites aquell moment d'obertura perquè inclús petites coses de la vida quotidiana te ressonin. A mi me passa molt, no tant pot ser quan feien seccions de ràdio, però a la meva part de poeta, jo també som poeta.
0: Home, ets mundialment famós.
1: Mundialment famós, sí, exactament. El Manco dins Mallorca, sí, mundial. El que passa és que la poesia, jo sempre dic que tracta sobre aturar el temps i no entendre el lineal, sinó lo ample, no? I un petit instant descomposar-lo en moltes capes, que és el que, de fet, et se posa a interpretar, que a mi m'agrada, no? Descomposar un instant, un fet, en moltíssimes de capes, en lloc d'amb una successió cronològica de fets, no? I crec que quan estàs en aquest moment d'obertura, algunes coses que te passen per alt, normalment, ets capaç de aturar-te i analitzar totes aquelles capes que pugui tenir menjar-se una hamburguesa amb uns amics, com us contava Carolina Durante.
0: Quina classe d'escriptura creativa mos acaba de fer en un minut.
2: La poesia no s'entén a lo vertical, sinó a lo ample.
1: A lo ample, a lo ample. No s'entén cronològicament, no és una successió de fets, això és una novel·la, una successió de fets.
0: Clar, no m'ho havia plantejat mai, tens raó.
1: O sigui, la trama d'una novel·la, hi ha molt de tipus de novel·la, però no, la novel·la clàssica seria una successió de fets, de aconteixements, una trama. En canvi, la poesia és el contrari, és aturar-se un moment molt concret i anar-lo amplificar.
0: Com un mindfulness, no?
1: Com un mindfulness, és sentir-te molt present en aquell instant en concret. Però tot això ja ho va dir altra gent, perquè, com sabeu, jo només repeteix el que llegeix o el que escolt. Hi havia un filòsof, o hi ha un filòsof, bé, no, hi havia, perquè ja no és, que és Josef Pieper, que és un filòsof alemany, que va escriure el 1948, el tanto aquí, és a dir, alemany, ho va escriure el 1948, però, bé, tenia temps per escriure ell. Va escriure un assaig bastant provocador, sobretot amb el títol, que se titulava L'oci i la vida intel·lectual. I quina era la tesis d'aquesta obra? I doncs que tota la cultura occidental, des de la filosofia grega, la renaixentista, la música, la ciència, va néixer del temps lliure, no va néixer del treball.
0: Clar.
1: Se posa en contra d'aquesta essència productivista que sempre han tingut en la societat capitalista. Mm. És el temps lliure i no el treball el que genera tot aquest coneixement. I ho diu, diu una cosa que a mi em va canviar la manera de pensar de tot això. I és que soci veritable no és una activitat, sinó, com dèiem, és una disposició. No és fer alguna cosa concreta, és estar d'una determinada manera, clar, el que he insistit durant tota la secció. És a dir, estar disponible a rebre el que ens arriba. I jo crec que en Pieper tenia raó. Tenia raó i crec que la seva idea connecta directament amb el que ens passa amb els que fem feines creatives. Perquè la creativitat no és una competència que se pugui entrenar. No és com anar al gimnàs i repetir aquelles màquines. La creativitat és més aviat un ecosistema. És una necessitat diversa d'estímuls. Necessita temps de digestió, necessita silenci, perquè les connexions en algun moment se facin soles. Perquè això també és una cosa molt interessant de les feines creatives o de la creació en general. Tu experimentes certes coses que no connectes entre elles i de sobte apareix un clic que ho connecta tot i genera una cosa nova. I això és el que intenta fer, que també hi ha una altra banda, però té molta relació, l'intel·ligència artificial, no? L'intel·ligència artificial agafa molta informació que té, l'aglutina i genera una cosa nova. Però nosaltres crec que tenim la capacitat, com deia una altra secció, de relacionar tots aquests fets amb la nostra pròpia biografia. I això li dona un plus. I sobretot que se necessita el que diríem de temps honest. Temps que no estigui disfressat de descans, que això és l'altra trampa.
0: Aquí jo te volia demanar, per exemple, un exemple.
1: Sí.
0: No el mateix. Temps que temps en descans.
1: Exactament.
0: Per exemple, no és el mateix tenir temps per anar a sopar, dues al·lots en el parc, dues al·lots a la platja, que tu que estiguis tranquil, exacte, assegut en el sofà o en el llit, allà on sigui la maca, i que en aquell moment diguis, pensis tu tot sol, no? És això, no?
1: Això és un tema, i l'altre és l'actitud en la que afrontes l'activitat. Mm. Què vull dir amb això? No és el mateix mirar una sèrie per estar al dia, d'acord? Mm. Que seria treball cultural no remunerat, que mirar una sèrie...
0: Això qui ho fa?
1: Això ho fa molta gent, és a dir...
0: Jo no miraré una sèrie perquè me toqui. Dir... Jo la vull veure perquè vull.
1: Sí, però no sé quina sèrie que tothom enxerra.
2: Has de fer una crítica com a periodista cultural.
1: Si
0: sí,
1: toca directament per la feina, sí, però inclús de... la sèrie que tothom en xerra, anem a mirar-la, perquè
0: sí,
1: hi ha certes converses, hi ha converses en què me perd, jo no hi som perquè no pillo referent. Això, aquesta actitud, a l'hora de consumir aquell producte audiovisual, no és temps honest, és un altre tipus de temps, és una bona intenció. No és el mateix llegir per tenir referències o perquè els he de dir quin és programa que llegir per oci, d'acord? Llegir perquè me fa ganes aquest autor que ha tret un llibre que a mi m'encantava i resulta que això no ho utilitzaré per res, però al cap d'X mesos se me connecta amb una altra moguda i vos duc una secció de xiu-xiu. A tot aquest background necessita d'una actitud, com dèiem,
0: oberta, ampla,
1: sí, d'esbarjo. El descans de veritat no necessita o no hauria de tenir cap tipus de justificació. És que no hauria de servir per res. No l'hauries de poder posar en el teu currículum. Ara bé, tornem un pic més a el que dèiem en el principi. Això, de qualsevol manera, és un privilegi des que se poden permetre descansar. I jo d'això som molt conscient i sé que no tothom té aquesta opció, però si podeu, i sobretot si teniu una feina creativa, intentau dir que no segons quines vegades. Intentau dir, mira, encara que m'aniria bé aquest mes seguir, estiré 2 mesos fora a venir, perquè ho agraireu.
0: Bueno, 2 mesos, si han tapat a passis.
1: No, 2 mesos...
0: Com... Però sí, doncs que 95% et s'ha d'anar per allò.
1: Sí,
0: no podem
1: però...
0: estar 2 mesos.
1: Per gent que tingui sa vida solucionada com jo. Sí. Jo no dic és populatxa, no?
2: No, però bé, per tantura per això, no, mantens la qualitat de les seccions, mantens la qualitat i mantens el temps de les seccions.
1: Sí, inclús pot ser no simplement donar, sinó canviar una mica. És a dir, si fa X temps que estic fent el mateix tipus de cosa,
2: sí.
1: Anem a canviar, anem a fer una altra cosa, encara que no funcioni, perquè com dèiem, a vegades és tirar d'allò que mos...
0: Però i els pares i mares que tenen fills i que ara mateix van de bòlit, què t'hi diries en aquesta
1: gent? Que cadascú se destrossa sa vida com vol.
0: Era broma, mares i pares.
1: Jo he elegit altres camins per destrossar-me sa vida. No,
0: trobar un lloc per descansar,
1: sí,
0: si voleu.
1: Sí, i que...
0: L'heu de trobar.
1: I repeteix constantment. Això és una reflexió que faig des del privilegi que sé que implica no tenir responsabilitats i poder-ho fer, etc. Tenir una altra feina que no és aquí a la ràdio i que sa feina creativa per mi, al final sí que és un esbarjo, però jo li dono molt de valor en es... És un altre tema que crec que he comentat altres vegades aquí, però és molt punyetero, però és així. Crec que sa feina creativa, sobretot de baix nivell, com és en el meu cas, necessita de tenir un altre sustent econòmic que no sigui allò. Perquè si no te veus abocat constantment a dir que sí a coses que potser no voldries fer. I és un problema, perquè tant de bo poguessis només viure d'això. Però si regales o dirigeixes tots els seus esforços cap aquí, acabes fent molta feina d'oficina cultural que t'abuida més que tomb, no? I Sèneca, fa 2.000 anys, escrivia que sa vida no és curta, sinó que la malgastam. Que hi ha gent que arriba al final havent estat molt enfeinada, però sense haver viscut ni una mica. Ell distingia entre els ocupati, els eternament ocupats, els que no s'aturen mai de pensar el que fan i el que no fan, i els que practiquen el que ell anomenava otium, un retir actiu, no? Deixar de mirar-se els peus per aixecar la vista. Jo no sé si sé fer otium, de veres. Probablement acabaré mirant el mòbil a la platja, planificant coses que no cal fer, escrivint seccions per xiu-xiu de setembre, però almenys tenc clar el diagnòstic. Que aturar no és un caprici, és una necessitat, i que el buit no és una absència, és una condició. I que si tornem al setembre, sense haver pensat ni una sola cosa inútil, haurem malgastat l'estiu. Mos trobam a la tornada, estimats. Passeu bon estiu, i si podeu, no faceu res.
2: Sion...
0: Catxana, moltes gràcies per aquestes lliçons que mos has regalat cada setmana i que mos continuaràs regalant, si tu vols, nosaltres tenint la mà absolutament estès a cap a tu a partir de setembre.
1: Sí, jo tinc que he passat el teu número en el manager i ja ho
0: cuidareu. Bones vacances, tio.
2: Jo volia dir una cosa, jo és que me'n vaig a Costa Rica. M'has convençut.
1: D'acord,
2: no vull ser marit del cementeri.
0: Mira que has creat.
1: Me pots ficar dins la maleta.
2: A Costa Rica me'n vaig.
0: Me pots passar per WhatsApp i ho dic ben en sèrio això que acabes de llegir?
1: Val, perfecte.
0: Que jo crec que sóc aquesta que se mira els peus.
1: Se mira els peus i se perd les vistes, eh?
0: Exacte.
1: A vegades passa això. Sí.
0: Passa-m'ho, com ho estudiaré.
1: Sí, podrem començar a fer teràpia psicològica, tu i jo, ja, directament.
0: Sí, on, fins aviat.
1: Fins
0: mil gràcies. Mil gràcies. Una durada i tot una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Una desena de persones han estat desallotjades a aquesta hora baixa per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner, al centre de Palma, a prop de la plaça del Mercat. No hi ha ferits i en el moment dels fets no hi vivia ningú, perquè l'edifici està en obres. Els operaris, que en aquell moment eren allà fent feina, havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament, després de sentir un renou.
2: Les que sí que s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer Campuello, que han estat desallotjades al Manco fins demà per precaució. Són 10 persones i, segons l'Ajuntament, 4 d'elles han acceptat una alternativa que els ha facilitat serveis socials per passar la nit.
3: Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
2: Ara per ara es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici i la zona ha quedat acordonada.
1: I després de la publicació del sumari judicial del Clas Plus Ultra, el govern central diu que no es condemna ni l'expresident Zapatero quan encara no ha declarat davant un jutge. Així ho ha afirmat el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños.
2: Diferent lectura fa el president socialista de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui ha demanat a l'actual president Pedro Sánchez l'avançament d'eleccions o una qüestió de confiança.
4: Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
1: I a la plana internacional, la Cort Suprema dels Estats Units d'Amèrica permet que segueixi endavant una demanda Meta per generar addicció en adolescents. La demanda, que va ser presentada en 2023, afirma que Instagram va ser creat per explotar el cervell en desenvolupament dels adolescents i fomentar l'addicció.
2: Ara la Cort americana ha rebutjat estudiar la petició de Meta, que pretenia evitar la demanda presentada fa 3 anys, al·legant falta de competències, i dona la raó a un tribunal inferior que permet seguir endavant amb el cas.
1: I en aquesta hora es projecta el film inspirat en la figura de la Paca, protagonitzat per Lolita Flores, Mallorca Confidencial, és a l'Auditori de Peguera. Una projecció que ha començat quan mancaven 10 minuts per a les 8 en el marc de Connecta Magaluf, el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproducció d'IB3, arribarà a les sales de cinema el divendres.
2: El seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, tot i que Mallorca és el principal escenari de la història. Diu, poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca també. Lolita, xussa en la ficció, és el gran reclam del film en un paper que, per al director, és com fet a mida.
5: A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar, ella veia molt clar el personatge des del primer dia, ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya per personatge de Rencor. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
1: I aquest cap vespre en els esports és notícia que Alexia Putellas se'n va del Barça.
2: El conjunt blaugrana ha fet oficial fa tot just una hora que la capitana deixarà el club una vegada finalitzi la present temporada. La migcampista catalana, dues vegades guanyadora de la Pilota d'Or, posa fi a la seva etapa en el Barça després de 14 temporades i amb 30 títols que la converteixen en la jugadora més reconeguda de la història del club, entre els quals destaquen les 4 Champions League guanyades en els darrers 6 anys.
1: Arribem així a les 9:04, tornem amb tota l'actualitat a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
6: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: 7:07 segona hora de Xiu-Xiu, en l'Andrea Sánchez en el control tècnic, i en Sion ara mos acaba de deixar, se'n va de vacances. En Jordi acaba d'arribar, Jordi.
1: Ja som aquí. Ja he substituït en Sion avui.
0: Com ha anat l'estora vermella?
2: Bé.
1: Ha anat bé.
0: L'estora
1: blava.
0: L'estora blava.
1: L'estora blava ha estat bé, ha estat bé. Ràpida. Una cosa de...
3: Timpanca,
1: un tràmit.
0: Era l'estora blava de la nova pel·lícula Mallorca Confidencial, inspirada en els fets de la Paca. Tu coneixies la història de la Paca?
1: O sigui, crec que tothom la coneix, jo no la conec amb els detalls.
0: I doncs haurà de mirar
1: aquesta
0: pel·lícula.
1: No la vaig viure, hauré de veure la pel·lícula. Ja, bé, doncs,
0: parlàvem de vacances, perquè sí, ja fa olor a vacances d'escola, sobretot, olor de vacances d'escola, sobretot per docents. Han de ser clars, perquè per nosaltres ni les ensumam. No? Olor no en fan cap.
3: Bé, en faran.
0: Se nota perquè mirau-li sa cara, Anna Margalida Estelric.
4: Sí,
0: Margalida, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: La Margalida sempre ve en la seva secció de l'escola a la vida quotidiana i res, queda res perquè aquesta secció sigui... fumat, haurem de pensar una altra cosa, Margalida.
4: Sí, perquè a més és que ja estàvem amb unes ganes de posar a punt, és que no vos ho podeu imaginar. Calor, una olora tot d'humanitat ja dins les aules.
0: Ai, això sempre passa.
4: Els nens que estan saturats, ja han anat aguantant tot el curs i ara ja són com una ollota pruja, sí, que comença a sortir fum per tots els costats.
0: Tenen ganes de córrer i de nedar,
3: sí,
0: i de tot.
3: Sí, s'han d'esbravar, s'han d'esbravar.
4: Clar, clar, tot plegat comença a ser un poc feixuc.
3: Sí, i què mos dius avui des de les aules?
4: I de bé, com he deu, que s'acosta el mes de juny, fa calor i arriba aquell moment que mos fa tremolar a tots els mestres i a les famílies, el festival de fi de curs. Pacarit.

0: Quin muntatge per deixar clar que primer és una cosa una mica infantil, però després canvia, i amb els temps també ha canviat, que aquestes festes de final de curs poden capgirar-se, no?, una mica, Margalida.
1: Sí, sí, ja veus allà un pot de tot.
0: Un pot de tot, exacte. Vosaltres no recordeu, Jordi i Xavi, de la vostra festa de final de curs?
2: Sí.
3: Jo sap què passa, que a la meva escola no se va fer fins al darrer any.
0: Què?
3: S'havia suspès, no se feia.
1: Per favor.
3: Va estar molt d'any fora fer-se, no, i quan jo estigui a sisè de primari... Va ser l'única que vaig viure mai.
0: Mira, jo els records que tinc de la festa de final de curs són preciosos. Era la nostra verbena particular i és veritat que eren unes sensacions molt concretes que jo crec que no he tornat a tenir mai en sa vida. Però, Margalida, tu sempre encetes sa secció amb una cosa que ha passat dins l'aula. Per tant, aquesta vegada volen saber què ha passat, supos que en relació en aquest festival de fi de curs.
1: Exacte, exacte. Avui pues començarem xerrant d'allò que va passar la setmana passada a la reunió que hi havia de delegats per triar la música del ball de fi de curs.
0: Aquí hi ha una reunió per triar la música?
1: Dels més grandets. Mm. El de primer i segon i el d'infantil ballen allò que els posen.
0: D'acord.
2: Que ja seran d'alumnes però... de primari, perdona.
1: Sí, bé, a partir de 5, 6 i és d'ESO, sí que ja trien...
0: Se reuneixen i trien la música pel ball o per la festa, que diguéssim.
1: No, perquè bé, no, tot el que fem és que cada curs té un ball.
0: Mm-hmm. D'acord.
1: I llavors ells trien...
0: encara se fan ball.
1: Sí.
0: I què va passar? Què va passar?
1: Bé, li poden dir el cas del poema de reggaeton.
3: I ja me vaig venir que tornarà a ser un d'aquests moments històrics.
1: Sí. Mira, us posa en situació. Hi havia els alumnes de 6a i els de primer d'ESO que diuen que els volen ballar una cançó que estigui de moda. Bé, de moda segons les seves playlists, que no són les meves, esclar. La mestra, que està encarregada en guany de la comissió de festes i festivals, que és una mestra que du una lata encantadora i que du 30 anys a l'escola, però que per ella la música moderna es va acabar amb Mecano. I els va dir, bé, d'acord, però jo primer vull llegir la lletra d'aquesta cançó per veure si és adequada.
2: És a dir, i aquí ve quan la tragèdia, bé, quan comença la tragèdia. Això ja ho vaig venir.
1: La mestra se posa les roberes de llegir, allà fa la lletra, i comença a llegir en veu alta, a poc, en to de telenotícies. Salgo a cicalar a pie, a tope, porque puede ser que el culo mío te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. Todo me quieren partir.
3: Ojalá, bro. Ja m'imagino la cara d'aquesta dona.
1: La seva, i també però la de la majoria d'alumnes, perquè no s'hi fixen. Clar, ells posen allà, yeah. Tots se posen a ballar i no se n'adonen de realment allò que diu la lletra. Fins que una mestra de 56 anys la llitges com si fos un poema en Salvador Espriu.
0: Això passa quan tararetges una cançó amb altres idiomes, per exemple, no sabem mai que deim, o quan deim la balles i no poses esment exactament en el significat de totes les paraules en conjunt. Clar, els infants tampoc saben què diuen.
1: No.
0: Aquestes cançons.
1: I els adults. A mi m'ha passat, per exemple, amb I Don't Like Mondays, que era una cançó que l'escoltava sovint, de Bottom Rat, que no havia posat mai atenció a la lletra i me pensava que xerrava això de qualcú que, mira, que tenia tírria, qualsevol mortal que té tírria en els dilluns. I un dia el meu home, que això de tenir un home políglota ajuda, me va dir, no, és que això és la frase que va dir un jove de 16 anys quan va cometre un atemptat, un tiroteig. Ostres. A una escola a San Diego, Califòrnia, que li van dir, però per què ho has fet? I ell va dir, I don't like Mondays.
0: Mare meva. Wow. I a més, aquesta cançó, per si no sabeu quina és aquesta...

0: Fins ara... i tot alegre, no? Sí, jo
1: ara he agafat un to molt diferent. Estem aquí tots amb cara d'assustats un poc. Uh-huh.
0: La veritat és que és delicat, és molt fort que d'una cosa així se'n faci una cançó i que... Qui més qui mango, aquesta cançó pot anar-se cantant alegrement mentre tant qualcú és dins el cotxe, mare meva. Però tornant a Saula, a Margalida, pobre mestre, la cara que devia posar. Supos que se va fer evident que no era la millor opció cantar i ballar aquella cançó que mos has llegit davant dels predins i les predines.
2: Clar, i allà el que va passar és que va esclatar el gran debat, clar, el xoc musical, perquè nins i nines d'11 i 12 anys volen fer twerking, coreografies urbanes, cançons que parlen de desamor a les 3 de la de matinada, i a l'altra banda del debat hi ha aquells mestres veterans que cerquen transmetre un missatge que faci guapo amb una coreo de paraigües en colors i cantant a l'alegria de viure, i a més al final s'hi pot obrir una pancarta que digui que tenim cura del planeta.
1: Clar, però
2: apoteòsic.
0: Això seria ideal.
3: Sí, però també això, o te posen un midley de cançons dels anys 80, clar, i tu imagineu-vos també allà amb 12 anys disfressats, ja que sé, de John Travolta i pensant, per què aquesta gent m'està fent això? I què és aquesta música?
0: Entre poc... Entre poc i massa, no ho sé jo, avui en dia els infants que pensaran d'aquesta música que per nosaltres, bé, per ells és antiga, millor dit. No sé.
2: És el mateix que me passa jo, que a vegades me fan... Bé, quan tenim plàstica, jo els dic, bé, farem una playlist i posarem les cançons que vos agraden. No conec la meitat, no sé què me demanen. Un moment, primer els he d'escoltar jo.
0: Clar, això pel que fa a la música.
2: Sí, sí, sí, perquè després ve el segon gran drama. El vestuari.
0: Ai, Déu meu. Clar, és que ja m'imagino la disputa alumnes, sobretot d'ESO, que volen anar, jo què sé, mostrant-se guixa, perquè està de moda i perquè quan som adolescents fem aquestes coses, calçons caiguts, cadenes, purpurina, un poc com un videoclip d'una Rosalia.
2: Clar, però és que, estimadets, l'escola té un pressupost i unes regles, i tothom ha d'anar igual, i per unificar vestuaris... Llavors, quan sorgeix la proposta de fer un vestuari amb el material més indestructible i terrorífic, la goma Eva o la bossa de fent de colors.
0: És una escoma de terror, eh? Clar, és llavors quan tu creus que aniràs d'estrella trap de Miami i esteu tothom bé i te diu que anireu tot amb malles negres bàsiques, camiseta verda i un capell de cartolina que te cau cada vegada que te mous.
1: A més, sí, sempre hi ha qualcú que cedeix la camiseta verda.
0: Sí.
1: No, que destaca un munt sobre la resta, pobra.
0: I a més, no ets la mateixa camiseta verda per ningú.
2: No, no, clar, després venen els pares tots estressats en el grup de WhatsApp. Perdoneu, la camiseta verda ha de ser per poma o per botella? Ai, jo l'he comprada per festuc i també necessiten guants. Han de ser de llana. No, perquè la meva nina té que l'oi, si li surten granets i sua, no me'n convé.
1: És un estrès per un ball de 3 minuts per acabar el curs, vull dir, no hi ha tanta complicació.
2: Sí, sí, però a més, estem assumint que tothom vol ballar. I en aquest moment està minorant un subgrup fonamental dins l'ecosistema dels preadolescents, que són els Sports Warriors.
0: No sé què vol dir això, Sports Warriors, Margalida. Digues.
2: Sí, no, són aquells alumnes que acaben de descobrir gimnàs, calistènies, parkour, i que tot això de ballar...
1: Com he de ballar, per
0: com
1: favor.
0: Com han de ballar, clar. Clar, ells en el seu cap tenen aquesta cançó. En aquesta cançó. I ells volen mostrar bíceps. No volen ballar, estan empagaïts.
2: Clar, i la seva proposta de fi de curs no és un ball, és una demostració de supervivència militar.
3: Però això ho deuen haver de negociar amb els professorats, supos.
2: Sí, no us podeu imaginar la cimera de negociacions que arriben a muntar. Que si hem de fer una coreografia no d'una lipa, nosaltres no venim, nosaltres no posem de ballar. Nosaltres volem fer un circuit americà, necessitant rodes de tractor, cordes, un cèrcol en flames per fer salt mortal.
3: Però també deu ser una mica això, és a dir, també poder negociar amb el professorat, fer un pot de resistència i rebel·lia, és a dir, intentar... aconseguir allò que volen.
2: Sí, sí, però clar, el que passa és que el pressupost de les coses és que és, i el que passa és que els ha de baixar els fons molt aviat perquè els adonen dos matalassos d'aquells blaus del gimnàs de tots els anys 80, quasi, i es plien tot de fusta, i amb això que s'apanyin.
1: Però segur que no se desanimen, ho tiren endavant.
2: Ui, no, això no gens. I si fos per ell, sortirien sense jersei i un tat d'oli. Però com que no tenen permís, surten amb unes quimises de tirall minúscules per intentar marcar els quatre abdominals en procés de formació que tenen.
0: Jo ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Deu ser un espai de circ.
2: Sí, normalment l'actuació sol consistir en 3 minuts de tensió extrema, amb una música a tot volum mentre un fa flexions amb una mà i l'altre fa cuquiabeldes que freien un mortal mirant el públic encara desafiant.
0: I és veritat que sempre n'hi ha algun que no calcula bé i acaba caient en terra, però s'aixeca tot una mica dissimulat, encara que li estigui fent un mal sa gueta i s'esquena, que Déu me'n guard.
2: Sí, sí, ja me'n record un que se va trebar. I no sé què va fer, perquè van vestir de cap en Splinton i allò se va desfent calaixos i hi havia calaixos de Splinton per tot l'escenari. Però bé, no me negareu que és una mescla preciosa de testosterona emergent i vergonya aliena.
0: Quines coses que han de veure.
1: I clar, ses mares i pares també a primera fila a punt de patir un atac perquè es fill se trencaràs cap, un desastre. Que també se creuen que estan en els Jocs Olímpics, a vegades.
2: Clar, i després ve aquell final d'apoteòsic que se xoquen amb sos i fan crits espartans. I és que...
0: Això és terrible, Margalida, quan any tenen?
3: Bé, és terrible. No, dic,
0: bé, sí, jo que sé. Ah, com que tu ho eres. Clar, que...
1: Però jo això no ho he dit mai.
0: En Xavi sembla que sí. En Xavi era un d'aquests.
3: A més, no, però t'has desbravat. Si que a la fi no balles bé, tu ets borbat, no passa res i fas el que pots.
2: No, no, a més, és que és això. Vull dir, tenen l'edat de fer això. Però si després ja ho fas amb 20 i coses...
0: Ja, això sí que seria terrible.
2: És més preocupant.
0: Exacte.
2: I deia, bé, això, que encara que tot estigui així muntat, encara mos queda un problema, que triem el que triem, hem d'assetjar.
0: Ai, quina por. Un assaig de ball de final de curs. És una psicosis, perquè, clar, s'ha d'assetjar, tot això que m'ho explicat, aquelles dues setmanes abans del festival, testosterona, calor, els docents que intenten controlar la situació, la gent perd completament el nord i les classes d'educació física semblen una acadèmia de ball. No sé si és d'aquestes que controla, perquè avui has vengut en sa camiseta... Ah, no.
3: No,
0: equivocat. En sa camiseta que és... Brilli, brilli.
2: Brilli, sí. Brilli, però posa fem...
0: Pensava, posava...
2: De dona.
3: Sí.
0: Fame.
3: Fam,
0: de,
3: podria haver
0: de fame. Sí. Bé, però brilla. T'has apuntat en el ball de final de curs?
2: Bé, jo, els meus ninets...
0: Però no balles amb ells.
2: No, per l'amor de
3: Déu.
0: Cap mestre balla.
2: Ser d'infantil. Ser d'infantil han d'estar allà, perquè clar, si no, la cosa se desmadreja molt.
0: Que bo.
2: Però bé, imagineu-vos la mestra a mi del pati, allà assetjant, deixant-hi la veu. 3, 4, gireu, cap a la dreta, t'he dit. No, Toni, l'altra dreta. Maria, has perdut la fila. Vareu somriure que pareix anar a un funeral. I és que tota la coreografia sempre, qualsevol sigui el ball, hi ha altres tipus d'alumnes. El de davant, que se'ls sabe millor que la mestra, que va muntat, clar, que somriuen, que ho donen tot, que ho fan fantàstic. Els del mig...
3: Aquestes serien nines.
0: No, que va. Jo sempre me posaven darrere.
3: Nines, per favor.
1: Tu home, clar, sempre hi ha el grupet d'escapant a dansa.
3: Quan nines fa aquí, sí, no, coreografies de TikTok les fa superbé.
0: Que dius, quina mentida, mena grossa, per favor.
2: Després hi ha els del mig, que aquests ho volen fer, que alguns s'atraven, miren els de davant, així un pot de reull, a veure si ho poden seguir. I després hi ha la darrera fila, que fan els zombis esperant que tot allò acabi per poder anar a jugar a futbol.
0: Sí,
2: o que a vegades n'hi ha que qualcun que tu veus que desitja que els de la primera fila s'atravi, no?
0: L'has clavada, Margalida. Vosaltres a quina fila estàveu? Vinga.
3: Jo sa darrera.
0: Confessau.
3: Jo sa darrera amb el meu company de xiu-xiu. Mm.
0: Sí.
1: Jo també sa darrera, però no era per un tema de que passava, sinó que no me sortia. No.
3: Jo m'ho feia vergonya.
1: Me posaven darrere i me deien, bé, per fer el que pugui.
2: No, jo m'agradava, el que passa que com que era un pot desastre, sempre acabava de...
0: Jo també.
3: Jo m'empagaia, jo...
0: Jo una combinació d'amb dues. M'empagaia molt, però sempre he tingut sa vergonya aliena molt elevada des de petita, i a part de que no me sortia, era un desastre, i ja quan anàvem a ball d'activitat extraescolar, sa mestra, la Mari Carmen, sempre me posava darrere. perquè no ho fa bé.
1: Recordes el nom i tot, eh? Li tens.
0: Ja, dos pobles, si me'n sento una ferrada americana. Mos estima molt. Un caos, Margalida, un caos preciós.
2: Sí, un caos preciós. Una mescla estranya entre nins i nines que se volen fer grans massa aviat i una escola que intenta mantenir la innocència.
0: Ara, fora bromes, hem de dir que el debat de fons que se genera en el claustre i a les famílies és ben seriós, perquè darrere les ganes de fer balls hiperestilitzats o de muntar circuits militars per lluir bíceps, realment hi ha una realitat ben latent a les aules, que és l'hipersexualització de la joventut. I això, quan jo record veure balls, jo ja era un poc més gran, i veure balls que feien les nines, i escandalitzar-me una mica. I abans en Xavi deia, però s'han d'esbrevar. Sí, però de quina manera, nens, no? Aquells balls militars i que no volen ballar. Tot això són estereotips de gènere i...
2: Sí, és que moltes vegades el que fem és copiar patrons d'adults, aquests que consumim a diari, ara sobretot en les xarxes socials, i és com si un guió ja estàs escrit, no? Que les nines han de fer de bitxotes empoderades, en coreografies molt adultes, trekkings i aquestes coses, i que els nens han de demostrar pues, aquesta masculinitat clàssica basada en la força i el múscul. Però clar, és aquí on l'escola tenint la feina i han de desenvolupar aquest paper clau en la coeducació.
0: Sí, jo crec que bàsicament que el festival de fi de curs o aquest tipus de balls que tots han fet no haurien de ser un aparador que repliqui els estereotips de gènere de les xarxes socials, que és molt difícil que els adolescents o preadolescents entenguin això. Però bé, el que haurien de ser bàsicament és un espai segur per desmuntar precisament tot allò que veuen a través de les xarxes, de les cançons.
2: Exacte.
0: És difícil.
2: Jo antes, quan feia de mestre de PQPI, que era quan aquests que no havien pogut entrar a ESO, que feien... Sí, per poder tenir el títol, que tenien de 7, de 8 anys, que estava per allà sempre en els assajos, clar, jo, en el final acabava veient que els grans que muntaven els seus balls, allò que diuen vistos uno, vistos todos, que tothom ballava igual, tothom feia els mateixos moviments, tothom volia dur la roba igual, i clar, la nostra feina és rompre amb això, donar alternatives, donar idees, perquè coeducar significa ensenyar a que mos puguem expressar a través dels cors, de la música, de l'esport, però d'una manera lliure i en fora de la pressió de correspondre a una mirada sexualitzada o un ideal que no pertoca a l'edat. I el festival aquest ha de ser un lloc on tothom s'hi ha de sentir còmode, perquè realment és la festa d'haver acabat el curs i l'objectiu és que se divertesquin i que ningú se senti obligat ni condicionat.
3: Sobretot això, però bueno, d'haver una pressió de grup, és a dir, que al final la pressió que hi ha a la societat se trasllada també a les aules, en els patis, i tothom vol encaixar de qualque manera, però bueno, sens dubte, això que dius tu ara, la millor coreografia és aquella on els nins i nines, és a dir, comparteixen protagonisme, també se'n riuen de les errades, fan pinya com a grup, no hi ha vergonyes, i jo penso que malgrat que hi hagi nervis, les discussions per la música, purpurina, que tinguin enginxada en els cabells fins a mitjan estiu, o la calor que fan el poti, malgrat tot això, passat els anys, tot això se recorda de nines abans, per exemple, amb nostàlgia, una riaia...
0: Sí, això és vera.
2: Nosaltres, bé, els quintos meus, d'ençà que van fer 40, molt bé, cada mig any feim un sopar...
3: I fes un ball, el mateix.
2: No, però un dels companys que venia a escola amb nosaltres, son pare, en aquella època era fotògraf, i clar, va enregistrar tots els nostres festivals de fi de curs. I a la darrera trobada que vàrem fer, que deu fer 3 o 4 mesos, mos va dur tot una sèrie de plafons amb fotos del ball de final de curs, i allò va ser apoteòsic. Mos vàrem emocionar, vàrem riure, ah, te'n recordes, mira quina cara, no sé què, mira com anaves vestit. I en el final mos va encantar.
0: És que, bé, i vosaltres ja feu aquell ball, ses nines, una mica... Bé, marcàveu els estereotips de gènere o no? Nosaltres sí, i no, d'això en fa 25, a lo millor.
2: Nosaltres no. Nosaltres era... Anàvem triant cançons diferents, des de... Me'n recordo que van fer una sarsuela, que se deia l'aspiradora. Després van fer... S'usava Parxís, que era un grup, que ara ja deuen ser parells.
0: Això era superinnocent. Nosaltres vàrem ballar a Jennifer López.
2: No, després van ballar Michael Jackson, Pretty Young Thing, que aquesta va ser com la més forta. I després va ser Sign, també, quan jo feia 8a de GB, en aquell moment, de We Are The World.
0: Sí.
2: I clar, i van ballar aquesta, que quedava molt
0: està bé, està bé. Així que ja ho sabeu, alumnes, pares, mestres, mares, gaudiu de ser estrès de la festa, si podeu, si en sabeu, i celebrau com se mereix el final de curs, perquè els vostres infants us recordaran sempre.
2: Sí, sí, que la purpurina vos acompanyi i que el disseny de paper, goma Eva i vosses de fens, com a mínim que aguantin fins al final del ball.
0: Passau molt bon final de curs, encara queden unes setmanes, ja ho direm. Però bé, Margalida, tu tornes a banda final de curs.
2: Sí, sí, molt bé, d'aquí 15 dies.
0: Perfecte. I de moltes gràcies, Margalida. Fins aviat, que ja mos ho contaràs. Volen saber el resultat d'aquest ball.
2: Com funciona.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Colonet. Colonet, el despingüino.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan eres jove.
2: I avui, a Nostàlgia, una cosa que també molt de voltes fèieu a escola. Una cosa que no és cosa que tot el món se posa.
0: Escola d'estiu, Jordi.
2: D'estiu. Avui, a Nostàlgia, natació.

0: posat un 13-99-00 si mos voleu compartir la vostra experiència en natació. Cel o infern?
1: 9-7-1-13-99-00. Molt bé. Molt de voltros, de ben segur que heu passat per qualque piscina per aprendre una cosa tan bàsica com difícil. Nedar bé. De fer el ca al gos, és a dir, que no vol dir fes fetjut, en saben gairebé tots, de nedar així. Tots hem estat aquella persona.
0: Així que en Xavi ha mogut ser mans com escanet, eh?
1: Nedar a grapes, a quatre potes, és l'estil de tot aquell que encara no sap nedar. Però, bueno, tots hem estat aquella persona i de vegades encara la som, en qualque moment de les nostres vides.
2: Jo, quan era petita, anava a natació i, com a totes les piscines municipals, era obligatori esgorro. El que passa que jo no entenia que quan anava a la mà no feia falta esgorro de natació. Llavors, fort i no em moguis, va ser fins a una edat molt avançada que jo anava a la mà i també duia esgorro que pertocava a les piscines, però no a la mà. I, bueno, tinc fotos així molt divertides de quan era petita.
0: Responsables, mare
1: home,
0: meva.
1: Escasquet, n'hi havia moltes creences populars falses, eh? D'altres de vertaderes. Que clar, escasquet de natació, és que si no te'l posaves te quedaven els cabells grocs, deien.
0: Era per
1: cloro. També deien que te caurien els cabells, ja ho he sentit dir,
0: sí.
1: Que et deixaves cabells arreu. Bueno, jo a vosaltres que heu sentit?
3: Home, és per els cabells, no? Per no deixar cabells per tota la piscina.
0: Clar, per no deixar cabells. Sí.
1: Bé, aquí així hem fet les investigacions pertinents.
0: Els cabells a la piscina a mi me tornaven verds.
1: Va, calla, a ningú li han tornat mai els cabells verds a una piscina.
0: Per favor, ara en sèrio. 971-13-99-00. Per favor, ajudeu-me amb això.
1: Fa que sí,
0: perquè
1: Andrea,
0: ara
1: som jo,
0: frustrant.
1: Que no, són jo, que ho van malament.
0: D'acord, si tu ets ros... que no sé tu, jo soc rossa.
1: Tu ets rossíssima.
0: I jo, de petita, era encara més rossa.
1: Però donaven verds els cabells.
0: Sí, per escloro.
3: No, però escloro és blanc, no?
0: No ho sé. Escloro és líquid, transparent, exacte. Però fa un efecte en els colors. M'estic sentint molt tot això,
1: no,
0: ara mateix.
1: No, Inés, te prometo que tens raó.
0: D'acord.
1: Tens raó tu, el que nosaltres em feim befa. És a dir, perquè en Andrea Sánchez, contra el tècnic, t'ha fet que s'invescar.
0: Tanta sort, gràcies, Andrea.
1: Sí, perquè si no jo me n'hagués regalat una mica encara més d'això.
0: No, però de veres. Bé, no ets meva anar tota la notació, ja me la demanaràs.
1: Bé, ara te la demanaré, però ja he fet les investigacions pertinents, com és natural, i heu de saber que és casquet. Se fa servir per qüestions higièniques, per protegir les orelles i els cabells del clor, i a més té una funció hidrodinàmica, és a dir,
0: ah, sí?
1: Vosaltres, si vos la poseu, és a dir, tindreu...
3: Ja no quedava igual de lenta.
0: Ah, per això...
1: Sí, clar,
3: és fora casquet.
0: Però per això els triatletes enduen, per exemple.
1: Exacte.
0: O, bé, d'esportistes...
1: Exactament.
0: De nedar.
1: Exactament. I també, per altra banda, perquè les ueres queden ben subjectes.
4: Hola, sóc en Joan, sóc de Palma. Un dels records que tenc més vius d'educació física era el patiment que passava quan havíem d'anar a natació. No m'agradava gens, perquè me'n record que jo era dels més lents. Sempre anava en el grup més baix. No sé si eres verd

0: vermell, no sé com anava, però era, jo sempre anava en el grup més baix i més quan mos havien de tirar de cap i això ja no en sabia. Per tant, ho passava molt malament. Allà amb tots els companys de classe, això, jo era dels més torpes en natació. Després hi havia moments bons, que quan mos deixaven jugar a waterpolo i aquestes coses, però la veritat, m'estimava més un esport sobre terra ferma que no natació.
1: Bé, hi ha moltes realitats, perquè hem de dir que ara aquest oient deia que educació física, és gimnasi, que
2: dèiem l'altre dia,
1: anaven a natació, però ara veure que això depèn de l'escola. Mm. Nosaltres, per exemple, mai hem tingut accés a poliesportiu, ni a l'institut ni a l'escola, i fèiem natació durant l'estiu a l'escola d'estiu. Per tant, i jo no sé si altres generacions un poc més grans, gent que ara té 60, 70, 80 anys, varen aprendre a nedar a l'escola. Això jo crec que és una cosa relativament nova. Mm-hmm. 971-13-9900, si mos ho voleu explicar.
2: També us podeu enviar un missatge a Instagram, si voleu, sí. @xiuxiu.tv3.
1: Sí.
2: Bé, com... Voltres, per tant, Tines, tu, és a dir, era el cel o l'infern, t'agradava o no t'agradava anar a natació? Fer natació.
1: Jo era absolut infern.
2: No t'agradava gent ni
1: mica. Jo m'ofegava. I a més, jo ara, veient la piscina com és d'adulta, pensava, ho devia passar ben malament perquè és una piscina de res. D'infants, però ja m'ofegava.
2: Clar, i t'imagines com si fos molt grossa, com si fos grossa. Jo
1: en aquell moment la trobava enorme.
3: Jo hi anava a l'escola perquè teníem el poliesportiu ben de vora i tenia piscina, i jo ho passava fatal, però ja era un tema ja d'adolescent. Jo és que tenia, d'adolescent, tenia bastant de grans a l'esquena. I ho passava fatal, perquè t'havies de llevar la camiseta allà davant tots els companys. No és que vagi molt alerta, perquè al final són adolescents. Clar. Ja quan ets adults, la gent passa, no?, del tema i ja està. Però el verga d'adolescent era...
2: Clar, és una altra qüestió.
1: Sí,
2: educació física, per exemple. En Joan aquesta ja m'ho explicava, que anaves a educació física sent adolescent, i clar, quan ets adolescent té molt de complexes, tant els homes com les dones.
1: Sí.
2: I passen aquestes coses, i molta gent segurament se sentia incòmoda.
1: Sí, sí, tant. Aquest, jo crec que és que la gran majoria.
2: Segurament, la gran majoria, i segurament no podies xerrar sempre, però bueno... No passa res,
3: Tot se supera.
2: Exactament. Bueno, natació és el denominador comú, és que no agradava a gaire gent.
1: A qui li agradava natació?
2: No ho sé, però bé, ho sentim, ho sentim.
4: Tots els infants de Bunyola anàvem a aprendre a nedar a la piscina de Can Penasso. Per jo, els dos traumes més grans de quan anava a natació, un era que mai me pujaven de nivell i sempre me quedava fora anar amb els meus amics perquè tardava una mica més. I després, el darrer dia de final de curs, te fan fer tota la piscina nedant i jo, per jo era el més horrible. Però vull agrair a mon pare públicament que va estar allà donant-me suport i fent tota la piscina en jo caminant perquè pogués arribar al final. Tot s'ha de dir que record que una vegada me va treure i va dir no fa falta l'acabis. How can I try
1: to explain? Ai, els pares i les mares, clar, que sempre són allà per salvar, literalment, per rescatar. I va dir, no te veig bé, surt d'aquí.
2: Però tu t'imagines aquesta imatge que fot, que cinematogràfica? És a dir, aquesta pobra nina patint, sent nina acabant la piscina i son pare caminant.
1: La rescata.
2: No, però fent-la amb ella. Sí. És a dir, donant-li suport d'aquesta manera. És a dir, sí, com dir, jo som aquí a terra ferma mentre tu sures, així com
1: sí,
2: pots.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, no passa res, els pares i les germanes que són ben allà quan els han de menester. I també m'han arribat a aquest àudio de na Margalida.
5: I doncs jo tinc molt de records de quan anava a natació, però el millor record de tots és que quan sortia de la classe mon pare i ma mare me compraven un paquet de galletotes sempre que eren aquestes que se deien princesa, que tenien forma de coret, i m'encantaven, i crec que és el millor record que tinc de quan anava a natació, perquè realment no m'agradava gens anar-hi.
2: I què m'han dit de ses olors?
1: Ai, se l'ho acloro.
2: Ara vos has revengut?
1: Sí.
2: A una piscina.
1: L'has clavada, això és... Ah, sí. És que no m'agradava gent, no m'han agradat mai les piscines.
2: I la humitat?
1: M'han coses públiques i municipals.
2: Però ara pensava en tot això, traslladeu-vos allà un segon.
1: Però això me'n vaig a la mà.
2: Ja, però si l'hivern... Men, també t'han
1: d'anar... Qui va a la piscina en l'hivern?
2: Home, molta gent.
1: A nedar, però a fer esport.
2: A més, és un esport supercomplet.
1: No, sí, sí, està clar, està clar.
2: Però és vera, que escolta, però també està bé que aprenguem a nedar. Nosaltres sent de Balears, gent de Balears.
1: Qui va a la mà? Qui va a la mà? Ningú va a la mà, avui en dia.
3: També vols dir que ara, criticant molt, però t'ho acabaves passant bé.
1: D'aquí 20 anys no farà falta anar a sobre nedar, perquè no anirem a la mà de tant de turistes que hi haurà.
2: És a dir, tu optes directament per l'abolició de la natació.
1: Sí.
3: Hauran d'aprendre a nedar, però
1: no. És important saber nedar, bàsicament per supervivència, que és important, en sèrio.
2: Malta, recomanin fer 2 hores de natació setmanals.
6: Mira que sé que vaig anar a natació i no reparo ni una sola cosa de les lliçons que vaig prendre. Bé, a part de nedar i d'un únic detall. És punyetera, clar, que se te queda ferrat i te deixa mig tonto tot el dia. Per favor, apreciem molt més les nostres platges.
1: El nostre col·laborador, en Xavi Pou, que fa referència en el clor, un altre, sí, solo a clor és...
3: I jo record també el dia que educació física era socorrisme. Que era un dia de socorrisme i era el teu amic flotant allà, que se deixava, i tu havies d'anar i com agafar-lo en la tècnica.
1: Clar, jo veig que no vaig anar a una escola, a un institut absolutament deficient, perquè no van fer res d'això. Però jo sí que record la meva predina ensenyant-me a fer mort dins aigua a la mà.
2: Sí.
1: I això és un record guapo que tinc.
2: I jo record mon padrí ensenyant-me a nedar. Perquè mon padrí era invident i me'n recordo que anaves a nedar amb la meva padrina i el meu padrí va dir a la meva padrina puc fer-ne 20 cap allà? I senyalant. I clar, la meva padrina si venia col cul i deia, sí, fes. I feia...
1: I feia braçades.
2: I tornava. I me deia, quan nadis has de respirar d'aquesta manera.
1: Sí.
2: Bé, m'ho ensenyava, perquè li encantava. Ell va aprendre a nedar amb un americà que estiuetjava aquí, a on era? Que, a Can Barberà. I el va ensenyar a nedar.
1: És que normalment els predins i predines, la gent gran d'avui en dia, no sabien nedar, no saben molts nedar, perquè anar a la mà no era ni una moda, ni era oci, ni era res. De fet, tenir una casa a la mà era, no era res, no la volien, la venien.
2: I aquest americà diuen que anava nedant des de Can Barberà fins a Serenal, pràcticament.
1: I d'ha imaginat.
2: Ho feia un pic cada dia. Històries.
1: Jo he de dir que la predina que me va ensenyar a fer mort dins aigua no és de Bunyola, és l'altra, que és una mica més moderna. Però la meva predina de Bunyola no sé si sabia nedar.
2: I bé, i també hi ha gent que no ha vist la mama i sent de Mallorca, per
1: exemple. I diria que la vaig veure en banyador un pit mai. I va ser d'això que hi vas cap vespre passejar i ja era molt gran. Bé,
2: històries, batalletes.
1: Batalletes, que vos direm. Teniu ganes de viatjar una mica?
2: Sí, m'agradaria.
1: Me fa ganes visitar un illenc pel món.
7: TV3 Ràdio és entreteniment. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
8: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
9: A llegir un conte amb el meu fill.
10: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
11: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
12: Rentar dents, rentar cara.
13: I me passes fil dental.
14: El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
15: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
7: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
16: I me despert 7 hores després.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
17: El dia, per saber què passa i per què.
8: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
17: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
8: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
17: per escoltar els protagonistes de la notícia.
8: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
17: El dia, amb Marta Grau.
8: El 22% de la plantilla actual
17: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: de setmana. És el moment de pujar a l'avió des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio i mon anam a visitar qualque amic o amiga del programa que viu fora de les illes. I avui, a on anem, Xavi?
1: Avui anem allà on regna el fred, les aurores boreals, els fiords infinits, allà on la vida es fa per cap endins, el país del present, que ja és el futur.
0: Avui, a Illencs pel món, Kongsberg, Noruega.

0: Jo ja, allà, en Xavi Oliver...
1: Que no! Yes. Escolta, ja m'agradaria molt ser Noruega, però no, jo som aquí, tranquil·les, i no...
0: No, no.
1: Però és mentida, m'he dit de vora.
0: És davant de vora, perquè, atenció, a Noruega han trobat en Xavi Oliver 2.0. Xavi Oliver, bon vespre. Xavi?
1: Anem?
0: No el tenim.
1: A menys si té la mateixa veu.
0: Mira que mos havia quedat bé.
1: Sí, sí, molt. Ara volia veure menys sa veu com era. Imagina que una veu molt semblant a la meva.
0: Com t'imagines sa veu d'en Xavi Oliver 2.0?
1: No semblant.
2: Xavi, jo crec que hauries d'anar a Noruega ara, connectar des d'allà, i així funciona esa cosa.
0: D'acord. Fem una cosa, Andrea, mentre arreglam, invocam en Xavi Oliver, continuarem posant aquesta cançoneta.

0: sí, a veure si ja m'ha invocat en Xavi Oliver 2.0. Xavi Oliver, bon vespre.
1: Bones, bones, què tal?
0: Ara sí. Epa!
2: Almenys, Xavi, xerra, digues 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí, aquí.
2: Xavi Oliver, Xavi Oliver, bé, tu ets 1.0 i som els 2.0.
1: Sí, no? Tocallos homònims?
2: Tocallos,
1: no?
2: Tocallos, tocallos homònims, exactament.
0: Escolta, però teniu fins i tot una veu semblant.
2: Increïble.
0: Mare meva. Vosaltres, Xavi Oliver de Noruega, li direm així. Coneixies en Xavi Oliver de Palma?
1: No, no, no, no. Bueno, ens seguíem per redes socials, però un amic en comú, però
2: això,
1: poc més.
2: Això ho explicarem, perquè això fa molta gràcia. Clar, en Xavi Oliver me va seguir això. D'acord? I jo vaig dir, mira, jo és veritat que no accepto tothom, i només se'ls acona, però quan no m'hi ha Xavi Oliver i veia que tenia la mitja en comú, va dir, val, seguiré. Per tant, ens van començar a seguir, cosa que ja a priori va ser graciosa. I després, un bon dia, ell va penjar una foto, no sé en qui era, i jo li vaig posar, grande Xavi.
1: Boníssim, boníssim.
2: I ell me va tornar i... No sé què va dir.
0: I què li vas dir, Xavi?
2: Vas penjar un dia, jo vaig penjar una foto i em va posar, grande Xavi.
1: Sí, sí, sí, això és tradició, ja.
2: Exactament. I aquí
0: vam començar amb això. I Xavi, escolta, ara ets a Noruega, però realment podríem haver dit que ets a Lituània, a Copenhagen, al Brasil. Perquè explica-mos com és que viatges tant.
1: Pues mira, jo sóc enginyer de camp, jo sóc enginyer naval, però faig per feina a una empresa de processos d'automatització navals i, bueno, pues mos pujam a barcos, petrolers, tot aquest tipus de gran barcos i fem feina allà. Llavors, clar, a vegades pues mos hem d'adaptar en el destí que mos demanin, a vegades a Gibraltar, altres vegades a Cádiz i altres vegades, pues, jo què sé, en els fiordos de Noruega. I, bueno, així anem.
0: Ara, per exemple, o ets en aquesta ciutat que hem dit, com se pronuncia?
1: Kongsberg.
0: Kongsberg, a Noruega. I has arribat quan fa, allà?
1: Res, 4 hores, crec. Avui hem agafat el vol des d'Alacant, que estic visquent ara mateix allà. I res, hem arribat aquí, hem agafat cotxe i ara estem aquí ja a sa caseta.
0: I què faràs tu, per exemple, demà quan t'aixequis? Com és un dia a dia d'una persona que viu a un vaixell, pràcticament? No ho sé, explica-mos.
1: Pues mira, sa vida de vaixell, la veritat és que és bastant mogudeta, no és gens tranquil·la. I, bueno, pues ara estiré una setmaneta aquí a les oficines fent un curs i ara es diu que m'aniré cap a Istanbul, que tinc una feineta per allà, i res, així serà la setmaneta.
2: Molt bé, Xavi. Sí, sí. I quant d'any tens?
1: Jo tinc ara mateix 23.
2: I quant de temps fa que dus aquest estil de vida, que viatges arreu?
1: Pues des que vaig acabar la carrera, vaig estar estudiant a Barcelona, i res, me van cridar des d'Alacant, vaig fer entrevistes i ja va acabar la carrera, i un següent mes vaig començar a fer feina aquí.
2: Déu-n'hi-do, és a dir, en Xavi Oliver és illem pel món més illem pel món que m'ha entrevistat mai. Perquè ha estat arreu. I quina, qualque anècdota, qualque lloc en concret que tu te cridi especialment l'atenció?
1: Que m'ha cridat l'atenció. La veritat és que he d'admetre que cada vegada que vaig més fora de Mallorca, d'Espanya, cada vegada m'agrada més Espanya. Cada vegada m'està... És el que més m'ha cridat l'atenció, perquè a vegades veus cultures, no?, i dius, com a casa que haig puesto. La veritat és que abans tenia més ganes de sortir fora i cada vegada és com, ué, estem molt bé aquí.
3: Creus que podràs aguantar molt aquest estil de vida, de sortir tant?
1: Jo crec que sí, jo crec que un parell d'any més i ja després una cosa més tranquil·leta, coses d'oficina, coses de... Sí, jo crec que sí.
0: Clar, has mencionat a l'oficina un parell de vegades, però a la vegada no sé si tu arribes a viure en el vaixell. Què contestes quan te demanen què fas, a què te dediques?
1: Pues això és una pregunta que ma mare va estar durant mesos, tio, fent-se i demanant-me i com fas, i on vius, i què tal... Però bé, al final mos adaptam a la feina que demana el vaixell, perquè nosaltres tenim sistemes en el seu barco. Llavors, a vegades és que algo s'ha romput i hem d'anar a reparar-ho, algo que volen canviar, algo que volen afegir en el sistema. Llavors, claro, són situacions, no? Jo per contracte estic quasi un mig any fora de cases i bueno, pues te vas adaptant. Un any són més dies, un any menys. Vas cobrant en referència en això, però està bastant bé, entretingut.
0: Tu d'on ets, Xavi?
1: Jo soc d'Inca, Inquero.
0: I clar, que teva, que diuen d'aquest estil de vida que has dit ta mare, encara no
1: Més que encantats.
0: Sí,
1: Més que encantats, sí. Saben que sóc espavilat, llavors no se preocupen tant.
2: Exactament. I tema de companys de feina. Qui són els teus companys?
1: Pues mira, són bastant espanyols, són de València, són de comunitat valenciana i més, però també ara darrerament el meu jefe és un mexicà que va venir de l'oficina de Mèxic, i ara tinc dos brasileños també que van venir a viure a Espanya des de l'oficina de Consver de Brasil, i estan aquí.
2: I també imagino que vos ho deveu passar bé. Vull dir, aneu a fer molta feina, però també coneixeu, imagino, la vida nocturna d'algunes ciutats.
1: Sí, totalment, totalment.
0: I convivència, n'hi ha molta?
1: Sí. La veritat és que al final has de tenir molt de contacte directe amb el client, amb el capità, amb totes les figures que estan relacionades amb el projecte del barco, com d'oficina del client, i sí, és bastant interessant. Coneixes bastant de cultures i de gent, està entretingut.
0: I, per exemple, els menjars, els dinars, les menjades, com les feis si sou a un vaixell?
1: Pues mira, pues segurament és de matí, si estic a un hotel, segons, no?, la situació, si dormo a bord del vaixell, pues ja menjo ja. És una ciutat. A vegades els vaixells els has d'imaginar com a ciutats. A vegades poden arribar fins i tot a tenir perruqueria, imagina't. Uh-huh. I sí, tens un menjador, vas allà i sols tenir un bufet lliure, agafes tot el que vols i ja te'n vas a menjar, uh-huh, i cap a fer feines.
0: Uh-huh. Quina és l'experiència més impactant que has viscut a bord o a terra amb aquesta feina?
1: Jo diria que va ser una vegada que vaig pujar a Rotterdam, en el port de Rotterdam, i va haver unes ones de... ja ni me'n recordo, perquè eren ones de 2 metres, 3 metres. No, això és el que van dir, però bueno, va ser increïble, perquè va ser per pujar un cachondeo, la veritat. Va ser de ui que te caus a saigo, ui que te caus a saigo, i després a bord també anaves de costat a costat. Estaves allà intentant dormir i t'acabies d'esgit. Era increïble, va ser una bona experiència.
2: I doncs fermat?
1: Perdona?
2: Si dorms fermat, imagina, perquè clar, no sé...
1: Sí. Eh? No. Tu et pots enriure, però la corda està allà, perquè si pega bona mà, t'agafis.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, imagina que clar, no te mereixes.
1: No. La veritat és que m'ho pas bé. No t'ho diré.
0: Mare meva, jo només no imaginar-m'ho. Jo, l'estiu passat, no vaig sortir del moll anant a fer una volta en llaüt, i ja vaig... Bé, ja vos podeu imaginar. Sí. No podria fer aquesta feina Xavi Oliver 2.0.
2: Que no, ell és 2.0, jo som els
0: 2.0. Ah, perdó. Xavi, en Jordi t'ha demanat a veure si aguantaries molt més temps aquesta feina. Te veus a un futur fent aquesta feina?
1: La veritat és que ja a la reunió que me varen fer quan me varen voler contractar, ja ho vaig dir, que jo estaria aquí uns 6 anys, 5 anys, llavors dona-li 3 anys més, cosa així. Però sí que és veritat que als 30, que ja vull començar a mirar més la família i de més, pues ja me quedaré més relaxat a casa, saps? Ara mateix són joves, llavors, bueno, hem de veure un poquet damunt, no?
0: Molt bé.
3: A Balears hi haurà feina d'això.
0: Sí, tant. Escolta, sempre feim les mateixes preguntes en els illencs pel món. Per exemple, aquesta.
4: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs, has dit que sí.
1: I tant que sí.
0: I ara aquesta altra pregunta, veurem què dius.
4: I t'enyores?
0: T'enyores?
1: Sí. La veritat és que senyora.
0: Què és el que enyores d'Inca?
1: Primer de tot, la meva família, que sense ell no sóc res. I la veritat és que la gent, el menjar i no sé, la rutina de cases. La veritat és que estic molt content a casa meva. Però bueno.
0: Que bé.
1: Necessitem un poquet a fer feina, no?
2: Mm-hmm. Clar.
0: Ara, Xavi, ets a Noruega. Se m'ho fa tan estrany dir-li Xavi.
2: Xavi
0: Oliver. Ets a Noruega. Dius que te'n vas cap a on? Estambul, has dit?
1: Cap a Estambul es diumenge, sí.
2: Que bé.
0: Mare meva. I després?
1: Després ja, en teoria, o a Alacant o a Setúbal, a Portugal.
0: Mare
2: Xavi Oliver, darrera pregunta. Amb això es donen tot tòpics, però bé, dius que sí, doncs format a txec, però i pirates? L'has vist pirates de prop? És a dir, segons però
1: no,
2: quines zones...
1: No. Però és graciós, perquè varen començar la feina, el curs d'introducció aquí a Noruega, i mos varen ensenyar una opció en el sistema que era per afegir una alarma de pirates.
2: Ui.
1: Sí, existeixen. Sí, pareix una broma, però avui en dia existeixen.
0: I alarma per animals perillosos? Bé, peixos perillosos.
2: Megalodons.
1: Ja te puc assegurar que a la mà lo menos perillós són els animals.
2: Això és paraula de mariner, eh?
0: Sí. I per anar-hi de balenes, de taurons...
1: Sí, de dofins molts. Dofins, molts, molts, molts. Sí.
0: I doncs, Xavi Oliver, que vagi molt bé, que la Mata protegeixi, que estic segur que sí que ho farà, i resgaudeix molt d'aquestes experiències que estàs tenint.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una ferrada ben forta, que descansis.
1: Adéu,
0: Xavi Oliver.
2: Adéu, Xavi Oliver.
0: Per cert, un missatge per en Xavi Oliver.
2: Amem.
1: Digues.
2: No.
0: Xavi Oliver, tens un missatge per en Xavi Oliver?
1: O sigui, Xavi Oliver 1, Xavi Oliver 2, o...
0: Tu, Xavi Oliver de Noruega, Xavi Oliver de Palma.
2: Bé, Xavi Oliver bo, que és ell,
0: sí,
2: i jo.
1: Escolta, pues, escolta, no pot ser que tinguem el mateix nom i el mateix llinatge i que no mos hem conegut, tio. Això han de quedar...
2: Tens raó.
1: Tio, això no pot ser.
0: Xavi Oliver dolent, digue-li qualque cosa.
2: Jo, en Xavi Oliver bo, en estocallo bo, li diré, escolta, que passis moltíssim de gust, que tens 23 anys i que passis un guster de tot i que facis una feinada i que sí, quan tornis, vens aquí en persona a l'estudi i feim un tet-a-tet de Xavi a Xavi.
0: Molt bé. Xavi Oliver, una ferrada forta.
1: Adéu.
0: M'encanta, el bo i el dolent. Hem arribat en el xiu-xiu número 394. Jordi, Xavi, vosaltres tornareu demà?
2: Efectivament.
3: Tornarem demà.
2: Com sempre.
0: I a vosaltres, moltes gràcies per ser-hi. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Una desena de persones han estat desallotjades a aquesta hora baixa per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner de Palma. No hi ha ferits i en el moment dels fets no hi havia ningú perquè l'edifici eren obres. De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat. Els operaris que en aquell moment eren allà fent feina havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou. Quatre d'aquestes persones afectades han acceptat una alternativa que els ha facilitat serveis socials per passar la nit.
2: Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
1: Avui també és notícia que la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau, també a Palma, al·lega que hauria actuat en legítima defensa. Així ho ha relatat la jove de 36 anys que avui ha estat traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets a la Policia Nacional. A la sortida ha estat escridassada pels veïnats.
3: Hi ha molta de pans, ni no he dormit avui. Tota la nit, ai, que deu passar, ai, que deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
4: He vist que hi havia hagut molt de temps per aquí.
1: I a la plana política, la presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat avui hora baixa el paper del govern balear per pal·liar els efectes de l'increment de preus derivat de la guerra de l'Orient Mitjà. Ho ha remarcat a la clausura del desè Fòrum Econòmico al Palau de Congressos de Palma. L'edició d'enguany ha girat entorn dels reptes de la geoeconomia.
5: Com no pot ser d'altra manera, els ciutadans noten aquesta pujada de preus, aquesta pujada del cost de vida, i el govern de les Illes Balears ha de ser per ajudar els sectors econòmics, ha de ser per ajudar les empreses per contenir aquests preus, i ha de ser, i això hi serà sempre el meu govern, per continuar baixant imposts, especialment quan puja el cost de vida i quan pugen els preus.
1: El seu cap de gabinet ha declarat avui com investigat per un presumpte delicte de prevaricació. Això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contratar un familiar seu com a xòfer de la presidenta. Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. I el govern tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan. L'any passat va transportar un total de 375 persones. L'Ajuntament de Ciutadella considera que propicia la massificació de les festes a Menorca. Tanmateix, el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que descarta repetir l'experiència.
6: No està previst ningú servei especial a Sant Joan i que s'ha d'apuntar-li que en ningú moment, en ningú cas, se tractava d'un servei gratuït, ja que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del puerto del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
1: I també es notícia en els esports d'avui capvespre que s'ha anunciat que Alexia Putellas se'n va del Barça. El conjunt blaugrana ha fet oficial fa tot just dues hores que la capitana deixarà el club una vegada finalitzi la present temporada. La migcampista catalana, dues vegades guanyadora de la pilota d'or, posa fi a la seva etapa en el Barça després de 14 temporades i 30 títols, entre els quals destaquen les 4 Champions League guanyades en els darrers 6 anys. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. La informació torna al butlletí horari de les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Avui hem triat una paraula que pot marejar, que es volta, la paraula polisèmica del programa d'avui. El planeta Terra volta i volta, per sort, i ni ens n'adonam. Però quan nosaltres comencem a donar voltes sobre el nostre propi eix, literalment, perdem el focus dels punts cardinals i podem acabar en terra. O no jugàveu a això quan éreu infants. Ara, de grans, de majors, solem donar voltes i voltes a les coses en lloc de prendre pel dret i assumir les conseqüències, i hem de reconèixer que això també mareja. Per sort, la polisèmia de la paraula volta ens recorda que volta també és una drecera, que fer una volta és sortir a fer un passeig, i això sempre és agradable i necessari. Que podem donar la volta les coses per trobar-hi la part bona i que en arquitectura la volta és una estupenda estructura constructiva.

Gràcies, Marta Elca, pel suggeriment. Avui farem una bona volta. Voltarem Menorca pel Camí de Cavalls. Farem una volta vorera de mà, de Mallorca, i també per l'interior. I farem una bona volta en moto, d'aquestes turístiques, eh? Així no, xano. Tot això que vos proposam és bastant accessible, però si hi ha una volta mítica, agosarada, literària, cinematogràfica, somiada, que on pot fer és la volta al món.

0: Xavier Badia Vidal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt bé i moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per ser amb nosaltres avui. T'he posat aquesta música d'apertura de la pel·lícula clàssica de La volta al món en 80 dies, perquè el que vares fer tu, aquesta música que sona tan èpica, també va ser molt èpic. No trobes La volta al món en bombaler, un viatge de gairebé 32.000 milles i 22 mesos. Quantes vegades havies somiat en fer La volta al món, com en Willy Fogg?
1: Ui, va ser un somni que va començar fa molts anys, però sé quan jo tenia 20 o 25 anys. Pensa que jo sóc de Lleida, que vaig conèixer el mar molt tard. Però vaig venir a estudiar a Barcelona i realment el mar em va fascinar, i així va ser com vaig començar a somiar, pues, a fer això, una volta al món amb un veler.
0: Molt bé, ja he dit, en Willy Fogg m'ha traït l'edat, en Phineas Fogg, que era el protagonista d'aquesta volta al món en 80 dies, i com es deia en Xavier, és de Lleida, ell va néixer l'any 53, és economista jubilat des de l'any 2013, capità de iot i també membre de la Real Assemblea de Capitans de Iot d'Espanya. En Xavier tenia experiència en navegació, però per fer la volta al món, Xavier, acumulaves tanta experiència o un mai està preparat per fer la volta al món?
1: La veritat és que no tenia experiència, per això, de navegar per la costa catalana, venia a les illes, però mai havia fet una travessa tan important com aquesta, no? El que sí és veritat és que tenia el somni posat al cap des de feia molt temps. Aleshores, hi ha un moment que dius, bueno, o ara o mai. I també vaig pensar que sobre la marxa, pues, aniria aprenent. I així va ser. Vaig sortir que alguns amics m'han dit que estava una mica boig, que encara no estava preparat, i segur que tenien raó. Però escolta, les coses les fas quan les pots fer.
0: I el camí se demostra caminant, no, Xavier?
1: Efectivament.
0: I en quin moment dius, venga, ara sí, en quin moment fas el clic i aquí proposes embarcar-se?
1: Pues va ser quan em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar amb 60 anys, a la meva feina, pues, amb 60 anys et donaven aquesta opció, i aleshores, vull dir, des del punt de vista personal, també des del punt de vista familiar, vull dir, mai hi ha un moment perfecte, però potser amb aquelles donaven una sèrie de condicions que m'aconsellaven fer-ho en aquell moment. Vaig tenir la sort de que tant la meva dona com el meu fill em van apoyar en tot moment, i vaig dir que ja. I aleshores, bueno, pues, vaig començar a treballar per això. El que ja tenia al cap pensat des de fer molts anys, pues, bueno, posar-ho en marxa, comprar un veler, que jo en tenia un però molt petit i poc preparat, pues, comprar-ne un, buscar la condicional, preparar-lo i sortir. Així va ser el tema. Però bueno, el punt bàsic va ser la jubilació de la feina, diguem-ne.
0: Molt bé, i aquí va haver-hi l'oportunitat.

0: De vegades és la mà i la mà va cridant Xavier Badia Vidal, que va salpar de Catalunya, va travessar la Mediterrània, l'Atlàntic, el Carib, el Pacífic, l'Índic i va tornar cap a casa un altre cop per l'Atlàntic. Ho deien començar, 32.000 milles, sumen tot això, 22 mesos de travessia. I ell ho conta en el llibre La Volta al Món amb un veler, un viatge pels grans oceans de la Terra que ha editat Pagès Editors. Xerraves d'aquest veler que te vares comprar per fer aquesta volta al món. Com és el Lluiton, aquest veler?
1: Bueno, és un veler suec, un halberrassi, és un molt bon barco, i és un barco que està molt pensat per navegar en mars d'usos i també pensat pues, per fer aquest tipus de travessia. Uh-huh. Després de buscar, pues, vaig trobar un en bon estat, de segona mà, i bueno, va ser així que em vaig llançar, el vaig comprar, era un propietari de Cambrils, ens van fer molt amics i així va ser.
0: Molt bé.
1: Aquest és un veler estupendo.
0: Molt bé, i com era de llarg, com era d'eslora?
1: D'eslora serien 16 metres i mig, uh-huh. I també tenia tres camarots, un adinet, cuina elèctrica, aire condicionat. Estava molt ben preparat.
0: Molt ben preparat, que... molt bé.
1: Sí.
0: I ha tornat cap a Catalunya o cap a Espanya?
1: Ha tornat a Catalunya, sí, va sortir d'aquí, va tornar aquí, i jo el vaig tenir un any més, i després el vaig vendre, pues, perquè era tan gran i tal, que potser aquí no feia falta.
0: Ja va fer la seva feina.
1: I
0: en el final era un company de viatge més imprescindible, però a la tripulació qui era i com era la convivència, Xavier?
1: Pues la tripulació vam ser amb total 9, el veler normalment estava amb mínim 3 persones, i bàsicament tots érem amics, no? Amics coneguts i tots navegants i aficionats a la vela. I bueno, pues quan vam tenir, jo vaig estar buscant els tripulants, però bueno, que tampoc va ser difícil, perquè ja n'havíem parlat tant, ho havíem imaginat tant, que al final, quan ho poses a marxa, pues tot va coincidint i va encaixant. Però ja dic, bàsicament, el que passa és que l'únic que hi va estar tot el temps i el veler era meu, vaig ser jo, perquè els altres encara estaven treballant. Un pues, va tenir que demanar una excedència de 6 mesos, l'altre venia 3 mesos, marxava, tornava... Però, bueno, bàsicament tot amics. La convivència, jo et diria, a vegades, quan alguna conferència que he donat por ahí em pregunten, pues, què és el més difícil? Pues, jo et diria que potser la convivència és una de les coses complicades. Yeah. I al nostre cas va anar força bé, perquè van haver tensions, evidentment, però bueno, ho vam amb paciència i bona voluntat, pues, ho vam anar superant.
0: Val, perquè també és tot un moment d'aprenentatge. Jo m'imagino que cada dia és aprenentatge pel que passa dins el vaixell i pel que passa de fora. Sé que és quasi impossible de contestar, però hi ha algun moment de travessia que t'hagi quedat marcat per sempre, Xavier?
1: Ui, que hi ha alguns. Per exemple, pensa que la gent es pot imaginar grans odissees, grans travesses, que sigui el grassol, la lluna, situacions de romàntic o una mica èpiques, però realment, vull dir que això també existeix, evidentment, però potser el que és complicat és això, dius, escolta, aquí renta els plats avui... Aquest tipus de convivència diària, saps? Una sort que vaig dir que vaig viure... Jo quan vaig venir a estudiar a Barcelona vaig viure en pisos d'estudiants, però és una mica aquest tipus de problemes, no?
0: Val.
1: Que, i digue'm.
0: No, dic, jo ara em pensava que me diries aquella tempesta que quan travessàvem no sé què, no, aquella posta de sol... Veig que són coses més mundanes, però això també està molt bé, eh?
1: Sí, i tempestes, pues, en vam tenir 3 o 4, sobretot a l'oceà Índic, que una d'aquestes tempestes se'ns va trencar un ovenc, pues, passes moments de molta dificultat, imagina't vents de 60-70 nusos durant 4-5 dies seguits, que només el soroll que fa ja t'espanta. Són aquells moments que vas allà i dius, bueno, què faig jo aquí? Amb lo bé que estaria a casa... Sisplau, el que mana allà dalt, que aturi aquesta tempesta, que ja no puc més. O sigui, moments de... difícils n'hi ha. Ara, ja. També jo diria que superen molt més els agradables, perquè després això passa, després la tempestat de la calma i te n'oblides absolutament, no? I estàs després... Pues veus el que dius tu, una posta de sol fenomenal, i això ja... Ja t'ho fa oblidar tot.
0: Ja, s'obliden totes les tempestes. I aquesta volta al món fantàstica, Abela, també t'ha d'haver posat en contacte amb moltíssima gent. Te fa canviar la manera de veure el món o de viure el món?
1: Pues jo quan vaig tornar, i que una mica et preguntes a tu mateix, bueno, a veure... que has après o què és el que t'ha donat. I a mi com a persona, encara que sigui difícil contestar això, perquè el normal és que siguin els altres que et coneixen qui ho valori, potser vaig pensar que em va convertir o intento ser o vaig intento ser més bona persona, no? Potser més tolerant, més empàtic amb la gent. Jo havia treballat tota la vida en una empresa privada super competitiva, etc, etc, i bueno, sembla com si això hagués passat amb un segon terme, no? Vull dir, aquesta potser seria la, si t'hagués de dir algo, potser seria això, la meva vivència o la meva, potser el meu canvi més important com a persona.
0: Que hermós sentir-te. I aquell llibre d'en Xavier Badia Vidal, que narra en primera persona, du com a, no sé, pràcticament 300 fotografies, en degueres descartar 2.000, no, Xavier?
1: Sí, i tant. Saps el que passa? Que, o sigui, jo el tema del llibre no el vaig pensar potser una mica després. Abans, de quan en el procés de preparació, em vaig llegir molts i molts de llibres. Aleshores n'hi va haver un que em va frapar molt i que va ser també un abans i un després, Epetreu, de Julio Villar.
0: Uau, m'encanta, que... sí.
1: Però volia fer un llibre diferent, un llibre que no fos una guia nàutica, una guia d'un sortit d'aquí, estem amb aquesta latitud, amb aquesta longitud. O sigui, volia fer una cosa així una mica més personal. Evidentment, doncs no sé, imagina que vaig fer 3.000, pues em va costar molt de separar-ne algunes.
0: Ja m'ho imagino. I que hermós aquest llibre, de Julio Villar, Epetrel, és tot una referència. Sí, i ja han d'anar acabant, Xavier. Jo sol fer aquesta pregunta en començar, però te la faig en el final. Quin significat té per tu la paraula polisèmica d'avui, la paraula volta?
1: A part de la volta al món, perquè penso que el llibre en català com en castellà és un títol molt, molt senzill, no? La volta al món amb un veler o la volta al món amb un veler. O sigui, des del punt de vista de viatge a Lleida, diem, escolta, donem una volta o alguna cosa així, que anem a passejar. Bueno, pues, per mi el viatge ha estat potser la cosa que més m'agrada d'aquest món. I he viatjat molt i he voltat molt, saps? Jo la volta sempre me la imagino així, algo en moviment, amb conèixer coses noves, viure experiències diferents. Aquesta, per mi, és el significat de la paraula volta.
0: Fantàstic. Idò, Xavier, per moltes voltes més, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Xavier Badia Vidal, i fins una altra.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: El cel que va veure Xavier Badia des de diferents parts del món també té forma de volta. De fet, mirant el cel podem apreciar la volta del cel, com l'estructura arquitectònica corbada formada per elements que es recolzen mútuament. En Matías Togores és arquitecte i és Premi Ciutat de Palma 2025 per la rehabilitació de l'aljub de la Misericòrdia. Amb ell hem parlat de volta.
3: Una volta ve a ser, diguéssim, la projecció d'un arc, repetit moltes vegades, perquè mos entenguem, en el mateix eix longitudinal, per exemple, forma una volta de canó. I les voltes de sempre, les estents han estat presents a l'arquitectura. Ja a Mesopotàmia, a 6.000 anys, ja les van començar a fer servir. En el principi no hi havia molta fusta per fer llindes o per fer dintells o per fer segons què, i varen tenir-se que veurem com en sortien, i en el final el que és adobe amb fang, doncs, van començar a fer voltes que li resolien doncs, el tema de la cobrició d'un espai arquitectònic. Per tant, la volta és un element superpotent de l'arquitectura que resol moltes coses perquè bàsicament resol la cobrició d'un espai, no? I per tant el fa habitable i ha evolucionat molt la volta de mig punt, després la de creuer, després varen, quan interseccions dues voltes perpendicularment de canó, en aquest cas pues creaves una volta d'aresta, la volta, que en castellà és bòveda, a partir d'aquí pues, imagina't el que s'ha fet en voltes. Des de l'època romana, la volta de mig punt és molt típica, no? Poden recordar el Panteón de Roma, aquella esfera té 43 o 42 metres de diàmetre, que se diu molt aviat. A més, és curiós perquè el Panteón té un òcul a la part superior, jo crec que és en el top 3 o en el top 5 d'edificis de la història d'arquitectura, perquè és una autèntica passada. Per tant, aquestes voltes estan bueno, senzilles, però imagina't tu com eren. Això està fet amb un formigó, que era un formigó romà, que mesclaven la calç amb la terra. Bueno, tu dius, quan vam arribar a apoyar aquestes voltes que anaven directament a parets i poguent obrir espais a les parets, no? I fent vidrieres, com per exemple en el gòtic, no? A la Seu, per exemple. Que tenim unes voltes que el que se fa és que les arestes s'enerven, o sigui, se posen uns nervis per on baixen les càrregues, i aquestes càrregues les reorientes directament a un mur de tancament, les orientes directament a uns punts especials, que poden ser pilastres o poden ser un contraforç, i te dona per alliberar el perímetre d'aquestes sales. Aquestes voltes se converteixen en voltes d'aresta, en voltes nervades, baixant a terra aquestes càrregues, ja no a través de murs de càrrega, i per tant podem obrir, podem fer vidrieres i podem donar llum en aquests espais, no?

I el màxim que tenim és la llotja. La llotja tenim unes voltes de creuer que, a més, les pilastres no tenen capitell, sinó que van a unes pilastres nervades espectaculars que tenim a la llotja i fan la transferència directa de volta a pilastra, que això és meravellós, això ho tenen molt poc puestos, i amb aquesta alçada tan gran que tenim a la llotja. I, a més, està fet amb marès, que és un material nostre, que és un material tou, a més. Per tant, la llotja sí que seria, pues, el màxim exponente que tindríem aquí en quantes voltes.

I el que m'ha de si n'hi ha una més nostra que les altres, la volta de pla, feta amb marès, és molt d'aquí. I aquí el que tenim és una curiositat. Nosaltres, quan vam fer la rehabilitació de la segona fase de la Misericòrdia, vam trobar unes voltes que no estaven documentades. I és que les voltes se diuen volta de rosca quan les peces estan col·locades de tal forma que apunten en el centre de la circunferència, de l'arc, vale? O en el centre de l'esfera. Si estan col·locades així com a de cantell, això és una volta de rosca. I si estan col·locades de pla, això és dificilíssim. I això se feia sense cimbres. Vull dir que no hi havia un encofrat per fer això i era molt dificultós. Ho havien de fer en soguix, que és un element, és un material que aferra tot d'una i te permetia que la peça posterior s'aferrasse a l'anterior mínimament perquè poguessis col·locar l'altra i així, així, fins que tancaves la clau. Val? Pues, si tu en aquestes peces de pla, en aquestes voltes de pla, li anaves afegint sostres de llibanya de marès, per exemple, de 4 centímetres, en 3 o 4 sostres feies una volta de pla. Perfecte. Aquesta era típica mediterrània. Què varen trobar a la Misericòrdia? Quan vaig a Trispol, varen trobar que la volta de pla només s'havia fet amb un gruix de llibanya de 4 centímetres, que se diu molt aviat, de 4 centímetres, i en lloc de repetir aquestes peces col·locades de pla, perquè fa diversos gruixos de 4 centímetres, doncs, 4 per 3, 12, o 4 per 4, 16, perquè fa 16 centímetres de gruixa, l'havien deixat només de 4 centímetres i havien fet damunt uns envans coniers, tabiques conejeros, que es diu en castellà, col·locats en forma de quadrícula, de quadrats concèntrics, repartia fantàsticament tot el pes i totes les càrregues i feien que aquesta volta tan, tan, tan primeta de 4 centímetres no col·lapsàs. M'havien dit que existien aquest tipus de voltes i en aquest cas van descobrir aquesta meravella que van fer, van tornar a tapar i van tornar a deixar tot igual, perquè la veritat és que s'aguantava perfectament, no tenia cap tipus de problema de sobrecàrregues i amb això pues tira milles.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues...

0: Manual. Som una ràdio.
1: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
3: Aquest programa de ràdio és legendari.
4: És un facto.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Quan los Bravos varen publicar aquesta mítica cançó, faltaven 11 anys perquè un grup d'aficionats a les motos organitzés la primera volta a Mallorca en moto. Així que podem imaginar que degué sonar segur en les primeres edicions. Enguany ha tingut lloc l'edició número 50 de la Volta a Mallorca en moto, que ja du l'etiqueta de internacional. En Pep Kegles, president de Media Milla Motoclub, organitzadors de la Volta, ja hi era l'any 1977, en 18 anyets.
1: I entre la gent del club i companys i amics, pues, va sortir la volta a Mallorca, que després, un parell d'anys més tard, va sortir també la versió nocturna, és a dir, en els mesos d'abril, maig, quan se fa de dia. És una prova de les més antigues que hi ha a Palma, bueno, a Mallorca, per supost, i hi ha el seu àmbit d'influència i ja rebassa el que és l'àmbit autonòmic, sinó que és una prova que està integrada dins la Copa d'Espanya de mototurisme i des de final del 2018 també està integrada dins el Campionat del Món de Mototurisme, és a dir, que és una prova ja reconeguda a nivell internacional.

0: no hi ha hagut una resposta del ministre que seguien que fixa en el tot que la van anar a impressió, la gent que no la veu durant tot l'any i la veu a sa sortida, perquè sa sortida sa volta a Mallorca, malgrat que ell no la fai, o fai només un tros, és un joc d'encontre, és a dir, però la gent que no la veu tot l'any i és així, se sortida, que anava a sortida, perquè saben que trobaran altres companys, i bueno, i es perfil és un perfil que va des de gent jove, però majoritàriament a partir de 30 i per endavant, és a dir, hi ha potser un estereotip que el motorista és un jove un poquet alocat, doncs no, això són les excepcions. Nosaltres suggerim un itinerari i se formen el que podríem dir tribus moteres, és a dir, grups, diferents grups de motos que s'aturen, com que s'aturen, per exemple, a Pollença, altres s'aturen al Cudi, a dinar, o fan aturades a diferents llocs. Però hi ha punts de reagrupament que donen continuïtat a la volta.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Canviem d'escenari després d'aquesta volta en moto. Vos convidam a recórrer el Camí de Cavalls de Menorca, aquest camí històric de 185 quilòmetres que fa sa volta completa s'illa resseguint sa seva costa. En Joan Febrer Torres forma part de l'organització de Camí de Cavalls 360, que són pioners, de fet, en fer accessible aquest repte. Benvingut entre avui i demà, Joan, com estàs?
1: Molt bé.
0: Literalment poden fer sa volta a Menorca per Camí de Cavalls?
1: Sí, totalment. Des de que es va reobrir a principis de segle, a finals de la primera dècada de segle, el Camí de Cavalls està obert per tothom que el vulgui recórrer i pot fer amb uns 185 quilòmetres més o menys tota la volta a l'illa.
0: Molt bé, per situar, perquè l'he d'imaginar, encara que ho podem imaginar, però l'origen del Camí de Cavalls quin és?
1: L'origen del Camí de Cavalls, bé, s'hauria de respondre millor un historiador, però per lo que un pot llegir, tenia una funció defensiva, que era vigilar perills que venien per costa, incursions pirates, atacs enemics i demés, i era un camí de vigia que rodejava l'illa i que es feia, òbviament, a cavall, perquè era el vehicle que hi havia en aquell moment, tot i que sembla, per qualque document, que era camí de cavallers, més que camí de cavalls. L'únic que amb el temps segurament s'ha deformat el nom i acabar convertint en camí de cavalls.
0: Camí de cavalls, que cada vegada també és més conegut, és un reclam, és un lloc per la gent de Menorca i per la que ve de visita o la que ve de fora. I entre nord i sud hi ha molta diferència, Joan. Podríem dir que quasi són dues voltes en una, segons vas per la meitat nord o per la meitat sud de l'illa.
1: Sí, totalment. Jo crec que si hi ha una cosa que caracteritza Menorca i que fa atractiu aquesta experiència és la diversitat de paisatges. Menorca té una base geològica, una diversitat geològica que, si en vas a altres territoris, has de recórrer centenars de quilòmetres per poder-la trobar. I la gent que fa la volta a Menorca pel Camí de Cavalls, normalment quan acaba, una de les coses que més destaca justament aquesta, la diversitat de paisatges del nord al sud, clarament, però fins i tot dins el nord mateix, dins una mateixa etapa, en qüestió de pocs quilòmetres, canvies centenars de milions d'anys geològicament. Llavors, la diversitat és bastant impressionant.
0: Que bo. I vosaltres organitzeu aquesta volta Camí de Cavalls, ajudeu també en tota la logística d'aquesta travessa. Quin és el perfil de la gent que se sol apuntar a fer la volta completa o a fer trossets de volta? Com sol ser?
1: Normalment, el programa estrella, diguéssim, et se volta en 10 dies. Camí de Cavalls 160 en 10 dies. És el que més reserva la gent. Principalment, la gent ve a fer la volta completa, tot i que també oferim la meitat nord, de 180 graus nord, dèiem, o 180 graus sud, que serien les dues meitats.
0: Sí.
1: I el perfil, tenim un perfil molt divers, perquè ja des d'un bon inici no ens vam tancar amb uns programes molt definits, sinó que ens vam obrir un poc en aquests diferents perfils que hi podia haver. El Camí de Cavalls pot ser un camí ideal per a una persona ja de certa edat, que no té limitacions físiques, però tampoc no vol uns grans esforços diaris i vol fer etapes més curtes i té temps per fer-ho. Això és un perfil que tenim, però també tenim gent més esportiva, jove, que fa la volta en 4 dies corrents o en 3 dies fins i tot. Gent que ho fa amb bicicleta de muntanya, mountain bike, que es tracta d'un repte bastant més complicat pel tipus de terreny i de més. Per tant, tenim un perfil de gent molt, molt, molt divers, tant en edats com en tipologia.
0: Molt bé, i crec que, m'imagino també, per lo poc que l'he caminat i que l'he fet, perquè no l'he fet 360 graus, però que també hi ha una part com de desconnexió, no? Una part un poc espiritual, també, en el recorregut, ja siguis de 180 o de 360.
1: Totalment. Té una... Tot el que sigui cíclic, no? I en aquest cas una volta final és com un cicle. Tots els cicles tenen aquesta part també de meditació espiritual, d'actes, no? D'introducció, crisi, desenllaç. I la volta a Menorca té unes dimensions, sempre diu, unes dimensions molt humanes, diguéssim, o sigui, suficientment llarga per poder-la fer, per necessitar normalment diversos dies per fer-la, Però a la vegada té unes dimensions humanes, perquè un la pot fer caminant sense tampoc necessitar ser una persona extraordinària, i ressegueixes el perfil, el contor de l'illa amb els teus passos, amb les teues pedalades, i vas com dibuixant Menorca, no? I tastant un poc, connectant amb tots els detalls de l'illa dia a dia, amb tota aquesta diversitat, i fa que te connectis molt a l'entorn. I és que ho fan amb mountain bike, a part de la qüestió cíclica, també hi és amb la volta de la roda constant, que també té tota una part que els que fem ciclisme ho sabem, no? que acabes com amb una connexió especial quan fa un parell d'hores que és dalt de la bici. El fet que el terreny t'exigeixi tanta atenció constant en el detall de lo que tens davant fa allò que tinguis una atenció en aquell precís instant que estàs vivint, que avui en dia amb el dia a dia normalment no m'ho sol passar, i quan estàs pel camí de cavalls en la bicicleta de muntanya realment és com una espècie de meditació en aquest sentit també.
0: Tu quantes vegades ho hauràs fet la volta?
1: Jo, bueno, així d'una sola tirada l'he fet 4 vegades en un sol dia, sense aturar, diguéssim, non-stop, que dèiem, amb bicicleta de muntanya. La primera vegada va ser el 2010, que van ser els primers que ho fèiem així resseguint estressat estricte, i la darrera va ser el 24, ja intentant anar més ràpid, i després qualque vegada més, per etapes, acompanyant sobretot amics de fora que venien a Faró.
0: Ja.
1: Curiosament, vivint aquí, a vegades he recorregut el camí centenars de vegades, tots els trossos del camí, allò que te coneixes, sí, totes les pedres, sí, sí. Però al final tu mateix a casa teua no fas tant i vas viatges a Faró fora.
0: I tu, que ara deies, Joan, que te coneixes totes les pedres, Menorca està cada vegada més de moda, camí de cavall ja comença a ser reconegut també internacionalment, que han de fer per no deixar petjada un ecosistema tan fràgil i tan hermós com aquest?
1: Sí, això és una de les nostres preocupacions, i de fet moltes vegades en xerram internament, i jo crec que en el cas nostre ja el disseny mateix de l'activitat és un bon inici, que sobretot prioritza els grups petits. Tenim una mitjana de 2 persones per grup, 2 persones i mitja per grup, que són a nivell turístic no es consideren ni grup. Fa que es dispersi molt la pressió, diguéssim, en diferents punts del camí, no tens grans concentracions normalment en cap punt concret, i facilita la convivència d'usuaris dins el camí, i també això evita grans concentracions en punts més delicats. És a dir, el disseny mateix de l'activitat és important, i després la consciència de qui ho fa també és molt important, és intentar no sortir del camí, no fer segons quin tipus de desviacions, no deixar residus per suposat, intentar no fer renous ni cridar allà on no toca. Tot aquest tipus d'educació és important, i jo crec que també, en general, està bé que es tingui un coneixement i treballa un control de lo que es fa dins el camí i de la gent que hi transita, diguéssim, perquè, bueno, és un bé molt preuat pels menorquins. Està bé que gent de tot el món el vengui a conèixer, és una manera de vincular Menorca a uns valors ambientals, en el paisatge, i són coses que ben fetes mos garanteixen que a la llarga la conservació de l'entorn serà una cosa important, perquè dependrem d'ella també econòmicament, però ho hem de fer amb cura. I nosaltres, a la nostra empresa, a inicis del 2017, vam iniciar el projecte per a la conservació del camí de cavalls, li vam dir, i el que vam fer és, hi ha participants que voluntàriament fan aportacions, i nosaltres també fem una aportació per cada participant que tenim, i de tot això fem un calaix amb el qual anem fent actuacions, des d'en fet recuperar o fer trams d'empedrat amb tècniques tradicionals que estaven en procés d'erosió, hem fet col·laboració amb el GOP amb el seu projecte de custòdia agrària per recuperar torrents propers en el camí, també d'una manera respectuosa, recuperant flora autòctona i demés. És com una manera de dir, nosaltres en fem un aprofitament, però que l'aprofitament que en fem també tingui el seu retorn en positiu cap a el camí seu entorn.
0: Que bé, i d'aquesta conversa també ha donat una bona volta a Joan, del començament de les històries Camí de Cavalls, a tot el que torna en aquest Camí de Cavalls, gràcies a la bona feina de la vostra empresa, que és 40 Nord Audur, que dirigiu o feis aquestes activitats de Camí de Cavalls 360. Mos ha agradat molt xerrar aquesta estona amb tu, moltíssimes gràcies i per moltes voltes.
1: Gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
4: El dia, per saber què passa i per què.
3: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
4: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
3: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
4: per
3: ja...
4: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
3: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
4: El dia, amb Marta Grau.
3: El 22% de la plantilla actual...
4: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Tibidell i el m'han fotut.
1: No ho entenc.
2: Això ja passa, cada vegada donar més voltes per trobar aparcament i no és tasca fàcil. També pot passar tot el contrari, que ara cantaven, eh? En Tomeu Penya i en Xanguito, que de cop i volta és ras. Trobes un lloc i ja t'apareix que el món és una mica millor. Per no estressar-nos sempre que puguem passejar, que és el que fa la persona que avui ens ajuda a baixar la barrera del programa.
3: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Bernat Salvacoll, benvingut i Vetre Ràdio, com estàs?
4: Hola, bon vespre, com va?
2: Molt bé, nosaltres molt contents de tenir-te, en Bernat, que és periodista, que també és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, que viu a Barcelona des de ja fa molts anys, però és un home d'espilerí, eh? O sigui que això també s'ha de dir, i que fa feina a la secció Cultura i en els suplements del diari El Punt Avui. Una vegada fetes les presentacions, Bernat, si a tu te dic volta, que te venes cap primer de tot?
4: Primer de tot, estar perdut, o sigui, donar voltes. Jo me'n recordo que mon pare tenia una expressió que hem fet més voltes que un cabaneit i volia dir que realment és que no sabies on te trobaves. El que passa és que jo, diguem, he ressignificat aquest concepte amb un doble projecte que he fet de llibres, que he fet dues voltes a Mallorca, una vorera de mà i una altra per l'interior de Silla. El primer llibre ja ha sortit i el segon sortirà ara. I ho he ressignificat en el sentit de que donava una volta es tornar partint de costa i tornant a nostra, diguem, té com un altre significat. O sigui, he fet dues voltes que literalment han començat i han acabat a nostra. I si ho penses en un sentit més general, fins i tot els mateixos projectes aquests de llibres, és com una volta que jo me'n vaig anar de Mallorca quan tenia 18 anys, he viscut molts anys a Barcelona, he voltat per tot el món, i aquests llibres, de qualque manera, van ser tornar a Mallorca. O sigui, va ser com acabar una volta molt grossa, molt més grossa, i per tornar a Mallorca i fer aquests projectes.
2: Que bé. I d'on de recordar aquell llibre publicat per Angle Editorial, que es vorera demà, Volta a Mallorca a peu en 22 dies, i com ara ens avançava en Bernat, hi haurà un segon llibre, aquest però no serà per de vora la mà, serà per l'interior, no?
4: Exactament. Va sortir com una broma d'un amic meu, que és escriptor, que em va dir, ostres, vorera de mà, el que hauries de fer és una volta per l'interior de Mallorca, que és un altre món i és l'essència de Mallorca i és Mallorca profunda i tal. Primer m'ho vaig agafar com una broma, però després quan ja estava fent el primer projectant la primera volta, ja vaig començar a pensar, i quan vaig fer la volta encara més, la meva família ve de pobles tan diferents com Llucmajor, Vinyali, Lloseta, Alaró. Els meus pares i perdins són d'aquests pobles. Antigament, diguem, estava molt despoblada la vorera de mà. I és veritat que per trobar l'essència no dels paisatges, sinó dels mallorquins, de la nostra cultura, de la nostra manera de ser, t'hi pots acostar molt més fàcilment si vas per l'interior. I ja quan feia la primera volta, ja tenia en el cap fer aquesta segona volta i la vaig fer el mes de maig del 2023. Uh-huh. La primera volta la vaig fer el 2021, la segona volta la vaig fer el 2023 i el llibre sortirà aquest mes de setembre i encara no teníem el títol definitiu, estem dubtant, però bàsicament serà això.
2: Jo m'ho apunt per quan sortís llibre, ja publicat, però a vorera demà vas fer uns 500 quilòmetres en 22 dies. Per l'interior, quina ha estat la distància?
4: Varen sortir, crec que eren 325 quilòmetres. Vaig anar a Despilderí, vaig sortir a Despilderí de Canostra, vaig anar a Llucmajor, després vaig pujar a Cura, vaig anar a Porreres, a Montición, després vaig anar a Manacor, a Artà. Bon any, vaig passar per molt de putxos, vaig passar per i santuaris, per 3 o 4. A Sineu, de Sineu a Sa Pobla, llavors vaig fer una mica de trampa i vaig passar un poc per vorera de mà per Alcudi, i llavors vaig baixar cap a Llubí, a Lloseta, a Alaró, Vinyali, Algaida i Espilari.
2: I de ja veiem aquesta bona volta que va fer en Bernat Salvà Coll, connectant també amb els seus llocs familiars, no? I quan vares publicar a Vorera demà, mos contaves que no és un llibre d'excursions, que és un llibre per conèixer llocs, paisatges, persones, personatges, històries, perquè t'has anat trobant o te vares anar trobant en diferents persones per qui a on feies ruta. Has seguit el mateix esquema amb el llibre d'interior?
4: Totalment. Clar, hi ha personatges enormes. Vaig quedar una mica atrapat pels grans personatges que me vaig trobar primer de tot amb Anna Maria Antònia Salvà. També vas parlar d'en Joan Montserrat, un home que havia estat sindicalista i pedagog, llummajorer, que va ser afusellat amb el seu germà l'any 37. Va coincidir una mica que just van trobar les seves restes just abans de fer la falta a Son Colotes. Uh-huh. I vaig parlar amb el seu net, en Joan Montserrat, que és cronista oficial de Llummajor ara mateix, i me va explicar tota la seva història. Després vaig parlar de Ramon Llull, un altre personatge al·lucinant, que no te l'acabes, a més, i que hi costa entrair. Després vaig parlar de Mossèn Alcover, i me vaig trobar en coses. De vegades faig canvis de tema. Per exemple, a Xutamana Corta vaig fer la Via Verda, me vaig interessar per la història del ferrocarril a Mallorca, que també és bastant interessant. Sí. Res, i vaig tocar temes així, vaig visitar les ruïnes de Palència, on se diu totes les excavacions, amb Miquel Àngel Cau. I després afegiria, com a tema molt, molt diferent i molt variat, resulta que uns predins meus, el meu predí, el meu repredí, varen estar detinguts per un crim que va haver alineat gent a Mancola l'any 1928. Varen estar detinguts un parell de dies i després els van amollar i varen agafar els culpables i els varen jutjar i tal. És una mica un petit apunt de true crime. He cercat informació, vaig aconseguir la sentència que se va de l'audiència provincial de Palma, que el crim va ser abans de justícia, però és que anava més ràpid, perquè el crim va ser el gener de 1928, l'octubre ja varen tancar la presó, és culpable.
2: Sí, ja sentiu en Bernat Salvà, que, i com ja deia, no són llibres d'excursions, són quasi cròniques d'aquesta illa nostra, una volta feta a Vorera de Mar i l'altra, que això és primícia perquè encara no ha sortit el llibre, que serà per l'interior de Mallorca. I de volta la nostra paraula d'avui. Bernat Salvà ha fet grans voltes, segueix fent moltes voltes i mos ho conta així de bé, amb aquests ulls de la curiositat de qui coneix el territori, de qui el descobreix, i tot contat des del rigor del periodista. Nosaltres estarem molt pendents d'aquest llibre, Bernat, però ara t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure què fa un home com tu abans d'anar a dormir. Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
4: Que és bastant clàssic, són molt de llegir abans de dormir. Conec gent que no ho fa perquè l'espavila, perquè l'esperta, però jo m'agafo un xubec. Fins i tot qualque dia no me passa gaire, però si qualque dia tenc una mica d'insomni, en lloc de prendre una pastilla, el que faig és encendre el llum i posar-me a llegir una estona i tot d'una m'agafa la son una altra vegada.
2: I de bon costum, sou molts els que llegiu just abans d'anar a dormir. I ara necessitam una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Què mos proposes?
4: Ja que la vaig escoltar bastant quan vaig fer la volta. Aquesta cançó va sortir el maig del 2021 i el 2023, quan vaig fer la segona volta, la tenia en una llista d'escolt bastanta música, jo, quan camin, que és la gent que estimo, d'oques grasses. Però també l'he escollit per un altre motiu. Resulta que jo som periodista, normalment d'escrit de cinema, i fa 10 dies vaig publicar una entrevista a unes aldotes que han estrenat una pel·lícula que se diu Dies d'estiu i de pluja. I la pel·lícula acaba amb aquesta cançó i me van explicar una cançó molt guapa, que es que van acabar la pel·lícula, van posar aquesta cançó i va acabar tots aquí plorant. Això és una pel·lícula feta que originalment era un treball de final de carrera d'estudiants de Pompeu Fabra, que s'ha convertit en una bona pel·lícula que ha anat als festivals de Màlaga i altres festivals i s'ha estrenat. Me va parecer molt guapa se sent aquesta, final de rodatge, posa aquesta cançó, acabar plorant. A més, varen demanar el permís, perquè està feta molt poc pressupost, a Oques Grasses, i els hi van regalar. Fantàstic. L'han pogut posar sencera gratis. I l'he com també ressignificat. O sigui, és una cançó que explica molt bé un moment per jo, un moment de la joventut, com molt extrem d'emocions, que la mateixa cançó ho dic, entre centrar el miracle i el desastre, diu, estic de joves que defineixen així com si estiguessin a punt de de la felicitat absoluta a les desastres absolut.
2: Que bé, idò, per molts dies d'estiu i de pluja, Bernat Salvà, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar barrera i molta sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
3: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de l'Eclèctic, el programa musical que vos acompanya a IB3 Ràdio i IB3 Ràdio 2, per norma, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit. Avui sentirem el darrer àlbum del músic, compositor, cantant, productor i activista britànic Brian Eno. Forever and Ever No More segueix reflectint aquesta atmosfera futurista i fins a cert punt experimental que ha marcat bona part de la seva carrera. Música etèria que ens acompanyarà fins a la mitjanit.

Inclusión és el títol del tema que acaba de sonar. L'anterior, amb el que encetàvem el programa, era Who Gives a Thought. Pertanyen a Forever and Ever No More, el disc més recent, s'ha editat aquest 2022, que inclou 10 talls que caminen per aquestes atmosferes de reflexió sonora i també conceptual. Veus intermitents que apareixen misterioses, sonoritats que a poc van revelant la seva presència formant una arquitectura pràcticament còsmica. Dues noves composicions, We Let It In i Icarus or Bleirot.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Daddy cool, desbonim.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dedica aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
11: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
12: I què fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga.
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
13: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Eclèctic, avui, una edició quasi còsmica protagonitzada per el darrer àlbum d'Eno, Forever and Ever No More, que mostra la seva personal preocupació per un futur avui per avui compromès. I és que aquest compromís amb el futur, la natura, ha marcat la pauta de la seva carrera en solitari. Una carrera professional que començà el 1971, quan entra a formar part del grup Roxy Music, a instàncies, precisament, del propi Brian Ferry, lidiant perfectament amb la taula de mescles, sintetitzadors, veus i també cintes pregravades. El 1973 va deixar la banda i inicia el seu enlairament en solitari. Hem encetat aquest segon bloc de la sessió de l'Eclèctic amb Garden of Stars. Ara seguim amb Cherry i I'm Hardly Me.

A l'Atlètic, avui viatjant per la experimentació sonora de qui ha estat considerat com un visionari, innovador i pioner en distints terrenys de la música, com ambient, glam rock, música electrònica i també experimental. Premis no li falten a la seva trajectòria. 2 Brits de la indústria fonogràfica britànica, 1 BAFTA, lliurat per l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, i ni més ni manco que 6 Premis Grammy, que concebeu és la distinció per l'Acadèmia Nacional de les Arts i Ciències de la Gravació als Estats Units d'Amèrica des de l'òptica de la indústria musical. Continuem amb la música i ho farem en There Were Bells.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba,
2: sí.
1: Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

El que acabem de sentir, Julie With, no pertany al darrer àlbum de Brian Eno, Forever and Ever No More. M'he pres la llibertat, ja que el material que conforma aquest nou treball, el que tornarem després amb dos temes per completar la sessió, no cobreix els minuts de l'eclèctic. I, per tant, he decidit incloure dos temes d'una antiga producció d'Eno, titulada Before and After Science, del 1977. Dos temes. Un era aquest, el que acaben de sentir, Julie With, i l'altre, By This River.

This Small Noises ens ha servit per retornar a l'àlbum de capçalera de la sessió d'avui de l'Eclèctic, el Forever and Ever No More, editat recentment, amb el que tancarem la sessió. Ho farem amb Making Gardens Out of Silence. Eclèctic, de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio, on les músiques que, per norma, no sonen altres llocs. A la realització tècnica i postproducció, Lluís Fortesa. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut!

Tens el número 1154. Heu de saber que avui som dia 26 de maig, per tant, et Sant Felip Neri, advocat dels malalts de cor.

0: Bon dia, sí, avui et Sant Felip Neri, un nom que els ciutadans de Palma vot sonarà perquè dona nom a un carrer i també a un temple de ciutat. Un indret que acull la congregació de Sant Felip Neri. L'oratori de Sant Felip Neri de Palma és aquest temple de planta barroca situat al centre històric de ciutat, concretament al carrer de Sant Felip Neri, número 1. Actualment és gestionat per la congregació. L'oratori destaca per la capella octogonal de la Mare de Déu dels Dolors, tot i que originàriament a Palma la congregació de Sant Felip Neri no era on és ara, sinó era a la plaça Major, de vora la casa de la Inquisició. Però al segle XIX l'Ajuntament de Palma va fer tomar els dos edificis per ampliar la plaça Major. Això va fer que els congregants de Sant Felip Neri cercassin recer a l'actual església de Sant Felip Neri, que abans era propietat d'una altra congregació, la dels Trinitaris. Això és a Palma, però a Mallorca també hi ha l'oratori de Sant Felip Neri de Porreres. L'any 1886 arribaren a Porreres els seguidors de Sant Felip Neri de Palma i varen fundar aquesta altra congregació al poble porrerenc. I, per cert, l'església es va fer segons plànols de Pere d'Alcántara Penya. Ah, i també a Eivissa hi ha la plaça de Sant Felip Neri. I l'expressió d'avui diu així: Sant Felip Neri, no hi ha sant sense misteri. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Aquest programa, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i ho farà amb l'actualitat del dia. Com sempre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: Clàssic, bon dia, ben trebats, ben tornats. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dimarts, avui.
1: Bon dimarts, sí.
0: Calorós, ara mateix a Palma, rossam els 30 graus de temperatura.
1: Ja és estiu.
0: I que m'han dit que també, d'haver Londres, per allà pel Regne Unit, també fa una calorada.
1: Més de 30 graus, he vist, més de 30,
0: sí, sí, sí.
1: 34 graus.
0: En Sosquia Baidrets, allà. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bé, he trobat 10 cèntims, ara.
0: Ai, dami, això vol dir que tindrà sort avui.
2: Sí, espero.
0: Xisco Nadal, com anam?
3: Bon dia, preocupat, les coses com són.
0: Per què?
3: No esperava aquesta calorada. Jo vull que al vespre tenc un fotocall.
2: Ui.
3: I jo feia comptes d'americana i no sé com ho faré.
0: Vaja.
3: Perquè jo començo a suar i ara he de triar entre anar guapo o que la gent me vagi a suar en el fotocall. Gran dilema, que se m'ha plantat ja ara mateix.
0: Recordem que avui hi ha la premier de Mallorca Confidencial, que 10 oients de Tenta li podran assistir gràcies a aquestes entrades que va regalar l'Ajuntament de Calvià als nostres oients, i que nosaltres també hi serem presents, i també en Celestí Oliver ha estat avui de matí. Celestí, com ha anat?
2: Bé.
0: La roda de premsa d'aquesta presentació.
2: Sí, era una explicació de sa pel·lícula, en part de repartiment d'actors i actrius. I
0: has conegut?
2: I ha estat en format, ha acabat sent com en format roda de premsa, però nosaltres l'hem pogut entrevistar.
0: Molt sí. Bé, exacte, Nelena Furiasse.
2: Exacte, sa avui... filla d'Ana Lolita Flores.
0: Exacte, has conegut. Ara amb tot una en parlarem,
2: però... Ens hem sabut en les mateixes butaques.
0: Que bé. Tenim altres continguts del programa d'avui.
2: Sí, jugarem a Tentol per començar, també repassarem l'actualitat del dia, i avui conversarem amb en Pau Serra Solses, un dels components de...
0: Té un llinatge complicat.
2: Sí, Serra Sol. Ho he dit bé, no?
0: Sí.
2: És un dels components, un dels germans de Ginestar, perquè aquest cap de setmana són per Mallorca, concretament a Felanitx, perquè actuen dissabte en el Tribu Fest.

0: I de compte enrere per aquest festival familiar, el Tribu Fest, que es durà a terme aquest divendres i dissabte en el Parc de la Torre de Felanitx, amb un estol de bandes. Dissabte serà el torn, com deien, de Ginestar, un grup format pels germans Júlia i Pau Serra Solses.
1: Amb qui avui en parlarem, amb en Pau, un d'aquests dos germans que formen aquest duet que arriba al Tribu Festa. Ja queden pocs dies, famílies, prepareu gorres, per si un cas, i capells i tot allò que faci falta. Però avui és dimarts i això vol dir que hem de brostejar la història amb el nostre historiador, en Tomeu Canyelles, que avui dedica la seva secció a un llibre que es va publicar tal dia com avui i que va crear un personatge universal que tots coneixem, aquest.
2: Prepareu crucifixos, aigua beneïda i una munió d'ais, perquè avui mateix, 26 de maig, et celebra el Dia Mundial de Dràcula. Per tant, aprofitarem la secció per fer un breu repàs a la història i llegat d'aquest vampir universal. Dràcula!

0: Non far più lo spirito.
1: I nostri avui Dràcula a la secció de Tomeu Canyelles. Però també t'endran dalt la redacció, Miquel.
2: Sí, i avui començarem parlant d'art i d'una exposició que se va inaugurar ahir al Museu Nacional del Prado de Madrid, amb moltes obres importants del gòtic mediterrani balear. En xerrarem amb en Pedro Vidal, el secretari autonòmic de Cultura i Esports, que ens explicarà
1: que hi va ser,
2: com va anar aquesta inauguració.
1: Sí, de fet, hi va anar un estol
2: de representants.
1: Sí,
2: m'ha enviat un vídeo de Llibre dels Reis, que estàs posat allà, i és ben guapo, ha quedat xulíssim aquesta exposició. També comentarem un article del diari El País que té un titular que crida l'atenció: Prohibit ser vell. I és que de cada vegada hi ha més estrelles que volen aparentar ser joves eternament, però, clar, a través d'operacions i de segons quines tècniques
1: sí,
2: que no...
1: Sí. Hi ha un llibre que es diu Dame veneno que quiero vivir.
2: Ja, sí.
1: I això ho resumeix tot molt bé.
2: Més o menys això, analitza un poc aquest fenomen. I acabarem amb una notícia que no vàrem poder fer ahir. Una empresa japonesa d'esnats i patates fregides començarà a comercialitzar els seus productes en envasos en blanc i negre per culpa de la crisi de la tinta que hi ha en aquest país. I això per modificar les decisions de compra i de consum. All that meat and no potato just ain't right like green tomato. Yeah, I'm waiting, palpitating with all that meat and no potato. All that meat and no potato. All that food to the alligator, yeah.
3: I a la tercera hora del programa, avui atento, a partir de les 5, hem preparat un reportatge de la pel·lícula Mallorca Confidencial, que protagonitza Lolita Flores i que arriba aquest divendres als cinemes. L'Ajuntament de Calvià i Vetres han preparat per avui una premiere del film i s'ha presentat avui de matí en el marc del Festival Connecta de Calvià. En Celestí Oliver, el nostre Celestine,
4: present,
3: he anat avui de matí per parlar ja amb algun dels protagonistes d'aquesta pel·lícula.
5: Que nuestro abuelo era catalán. Entonces, el catalán yo lo he tenido siempre muy, muy presente, ¿no? Él nos cantaba la canción de Sol, Sol, Solet, vinem a veure, vinem a veure. Entonces, sí que es verdad que de alguna manera, y luego, pues ahí se te queda algo, ¿no? Y no estoy comparando el mallorquín con el catalán, pero bueno, ya es un acercamiento al idioma.
6: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
7: ¿Es verdad que a usted le ha tocado la lotería 5 vegades?
8: Espera.
6: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba...
3: Aquesta que escoltàveu era Elena Furiase, filla de Lolita Flores, que és una de les intèrprets de Mallorca Confidencial. Avui en parlarem amb el productor Luis Hortas, també, i amb algun dels actors i actrius de la pel·lícula, ja que en Celestine ha anat a conèixer-los. Escoltarem la feina que ha fet i també connectarem amb en Luis Hortas perquè ens expliqui com ha estat aquesta coproducció també illenca balear, perquè recordem IB3 ha participat en la pel·lícula i també Cinet, productora d'aquí de les Illes.
1: Exactament. Doncs després sabrem més detalls d'aquesta pel·lícula, però a partir de les 5:30 vendran les Marines de Tèntol, tot i que avui només na Marina Huguet, perquè na Marina Benassa, recordem que la tenim de colònies, i dona Marina Huguet avui parlarà de tradicions, remeis tradicionals pels més petits.
9: Avui, a Genedam, venim a xerrar de remeis i medicines. Però no amb remeis i medicines qualsevols. No, no. Són aquelles que, per algun motiu, i no precisament bo, han marcat la història.

0: I doncs sí, avui també remeis casolans pels infants, amb la Marina. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa, ja ho sabeu, en directe, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: A bé, el correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: I doncs ja ho tenim tot preparat. Moltes gràcies, Miquel, Xisco, fet d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Per que ara hem de saludar la nostra tècnic. Avui tenim a les vies de so a la nostra estimada Marga Cifra. Moltes gràcies, Marga. M'han balletes per tu. És el moment, però ara, de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Sebastià, avui ja des de la recè d'aquest estudi de Otra Ràdio.
1: Sí.
0: Bé, també estaves bé allà, a la platja de...
1: D'allà on ha estat aquesta...
0: Que era Illetes?
1: Era...
0: No, Magaluf.
1: Magaluf,
0: sí,
1: Punta
0: Magaluf.
1: Ballena, sí. Punta Ballena, allà,
0: allà
1: mateix.
0: Allà on has anat avui de
1: sí,
0: matí.
1: Sí, clar, pràcticament clar, érem allà en espai marítim,
0: ja li,
1: a un beach club.
0: Quan t'has que vaig a feines, fer un cafico, però...
1: Sí, clar.
0: No.
1: I la mà cridava, estirava. Sí, sí, a més, feia una mà impressionant.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Ben clara i
0: no
1: ben,
0: animat,
1: ben
0: llisa. Però...
1: No, no m'he animat perquè hi havia feina.
0: Estaves de...
1: Hi havia feina, havia de tornar. Sí, estava d'ofici, això mateix. Sí.
0: Molt bé, després en parlarem de la teva excursió avui a Magaluf,
1: sí,
0: i amb aquest protagonista de la
1: pel·lícula.
0: Perquè
1: ha costat arribar, sí.
0: Sí,
1: ha costat
0: sí,
1: arribar un poquet.
0: No és fàcil, eh?
1: No. A poc a poc, tira, sí.
0: Hem arribat. Sí. I ara, com dèiem, però mos toca saber quin és el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'unes jornades que fa l'UIB dedicades a la identitat mallorquina.

sí, avui volem parlar d'una jornada que ha organitzat aviat, dijous concretament, la Universitat de les Illes Balears, que analitza els canvis en la identitat mallorquina al segle XXI. Sí, un tema ben interessant, organitzat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el grup de recerca de literatura contemporània, amb el qual du per títol la jornada acadèmica que la identitat mallorquina al segle XXI, continuïtats, fractures i relats. Així és el títol, i com dèiem, es farà aquest dijous, 28 de maig, a partir de les 4:30, a Can Oleo, a Ciutat. El programa inclou tres ponències: una és identitat i patrimoni cultural immaterial a la Mallorca d'avui, un nou entreforc de camins, aquest és el títol, de Miquel Esberti i Andreu Ramis. La segona ponència serà Relats en disputa, història, símbols, identitat a la Mallorca contemporània, de Joan Pau Jordà. I la tercera, d'un partítol ben curiós, de Corà, a Corà de Toni Gomila, a l'Oli Pambali, formes de participar en la identitat mallorquina actual, a càrrec de Mercè Picornell. Aquestes seran les tres ponències.

0: que és la identitat mallorquina al segle XXI. Com és aquesta identitat? Aquesta és la pregunta que vol analitzar-se en aquesta jornada acadèmica, la identitat mallorquina al segle XXI, continuïtats, fractures i relats. Ja sabeu que la identitat del mallorquí ja ha anat mutant en els darrers anys a causa d'un procés de canvi econòmic, social i demogràfic profund, molt profund. És evident que cada vegada vivim en un món més globalitzat, que hi ha certs riscos de contaminació, de substitució, ja sigui per la pressió d'una cultura global unidimensional, ja sigui per la mobilitat voluntària obligatòria que propicia la presència de persones estrangeres, migrants, culturalment molt diverses, però sense negar la possible rellevància de la problemàtica identitària, és important demanar-nos quins són els trets que ens defineixen com a col·lectivitat. Així que avui intentarem trobar respostes en aquest tema, la identitat mallorquina al segle XXI, Celestí.
1: Així és, Margalides, per aquests motius idò que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a la identitat mallorquina.
0: Són les 3:23. Tèntol.

Moment per la pregunta del dia, perquè ja sabeu que cada dia tenim una pregunta aquí a Tèntol. Avui una pregunta ben curiosa que volem que hi participeu. Diu així. A Mallorca, quan hi ha hagut una cosa amb molta abundància, deim que n'hi ha hagut per Navet i per sa mare. N'hi ha hagut per Navet i per sa mare. Segur que ho heu sentit a dir qualque pica, no? Però és una frase que, segons Gaspar Valero, prové d'un enfrontament entre Canamuns i Canavalls en què se varen veure implicades, efectivament, Navet i sa mare. A Menorca, en canvi, hi ha una frase similar, però amb altres protagonistes. Sabeu quina expressió a Menorca és sinònima de n'hi ha hagut per Navet i per sa mare?

0: Ara va de bo, Celestí. Sí. Tenim tres opcions per saber quina és la frase sinònima a Menorca de n'hi ha hagut per rebet i per sa mare.
1: I de, diuen, n'hi ha per qui té gana i per qui està ple. És una opció.
0: Estaria bé.
1: N'hi ha per en Bep i per Sasa.
0: També.
1: És una altra opció. O n'hi ha per na Clara i sa Fia.
0: També és una altra de les opcions. N'hi ha per qui té gana i per qui està ple, n'hi ha per en Bep i per Sasa, o n'hi ha per na Clara i per sa Fia. Aquestes són les tres opcions de resposta que tenim. Avui m'ho hem inventat dues, n'hi ha una que és correcta, i que és sinònima de n'hi ha per Navet i per sa mare. Quina és? Com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Sí, ens ho podeu dir a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3, o a través del 971-139-00. Recordeu, 971-139-00.
0: Ara tornem.

0: Atento.
1: IB3 Radio es memòria.
2: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons
5: a mon pare.
6: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
7: 646-93-45-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: A la Coni.
10: A el meu pare.
11: A la meva padrina. Dari cul desbonin.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
6: Ràdio Tradicional, sí senyor.
7: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
6: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
6: Ai.
8: Això, que t'estim molt.
7: Tento'l, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Les 3 i 28 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio i tenim una pregunta per resoldre. Segur que qualque vegada heu sentit a dir aquella expressió que diu que n'hi ha per Nabet i per sa mare, quan té molta abundància d'una cosa, n'hi ha per Nabet i per sa mare. Ara mos telefona qualcú. Recordem que tenim 3 opcions de resposta, se l'estim.
1: Sí, sinònim. N'hi ha per qui té gana i per qui estable. N'hi ha per Bep i per Sasa. O a Menorca diuen n'hi ha per na Clara i sa Fia.
0: I per sa Fia, què trobau? Quina és la resposta correcta? Tenim un oient? En Jordi de Menorca, Jordi. Segur que ho sap, en Jordi. Com estàs?
2: Bé, vosaltres?
0: Molt bé que mos telefonis.
2: Sí, mira, la resposta correcta és n'hi ha per na Clara i sa Fia.
0: Que sí, molt bé. Els nostres oients d'Instagram no ho tenen tan clar com tu, Jordi.
2: No ho tenen tan clar.
0: No, aquesta l'han de dir més, perquè amb un 44% han optat per n'hi ha per Bep i per Sasa. Mm. No.
1: Aquesta
2: no.
1: És una invenció mallorquina.
0: Sí, una invenció nostra. Mallorquina, no nostra. Bep, perdona, Jordi, se diu molt, n'hi ha per na Clara i per sa Fia?
2: Sí, que diu bastant.
0: Ah, que sí, sí. I té el mateix significat, no?
2: Vol dir
0: que...
2: Sí, ben igual.
0: Que n'hi ha amb abundància, no?
2: Sí.
0: He estat cercant una mica menys qui eren na Clara i sa Fia. Tu ho saps, Jordi?
2: No, la veritat que és una frase que sempre l'he sentida, però no sé de què ve, sincerament.
0: Idò, he cercat i he trobat. La Fuente Benrell va publicar un article que informava que na Clara era una artista jamona columinosa, això no sé què vol dir, contractada per actuar a Mo, que va fer-se famosa per la seva capacitat d'engolir tot, no pels seus valors artístics. Què t'apareix?
2: No,
0: na Clara. Sabeu que era menjadora, la dona. Era un artista que va venir molt i tenia fam. I d'aquí li va sortir l'expressió. No ho sabem, però la història és ben graciosa. Nòrbara.
1: Jordi, d'on telefones?
2: De Ciutadella.
1: D'on ets? De Ciutadella.
0: De Ciutadella. Molt bé. Es diu per tot Menorca, no? N'hi ha per na Clara i per sa Fia.
2: Sí,
0: molt bé. Molta gràcies, Jordi, per telefonar.
2: Una ferrada forta.
0: Bon dia, gràcies, Jordi.
2: Bon dia.
0: I doncs sí, per favor, n'hi ha per na Clara i per sa Fia, o n'hi ha per na Bet i per sa mare. Mm-hmm. Precioses totes dues. Formen part de la identitat mallorquina i menorquina, aquestes expressions? Jo crec que sí. Mm. Ara ho parlarem.
1: Dirien que sí.
0: Amb els nostres experts d'avui.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: És el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la identitat mallorquina. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
8: Per favor, vostè qui és?
7: Qui
8: és?
9: Com se diu?
8: Vostè qui és?
0: Amb qui parlam?
10: Jo som en Joan Pau Jordà.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
10: Pues jo som de Palma i bé, ara som professor d'institut i m'he anat formant a Barcelona i a l'estranger.
11: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Pues mira, jo m'he estudiat en el Joan Alcover i després vaig anar a estudiar a SUIP i després en el Centre d'Estudis Demogràfics a Barcelona.
9: Com descriuries el que tu fas?
10: Pues una cosa molt friqui, que és estudiar la població i el comportament de la identitat, però el que me dona de menjar és fer de professor.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé?
10: No.
13: que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer.
14: Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
10: El cor, sens dubte.
15: Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
10: Pues que una entrevista un poc benèvola cap a jo.
14: Sap algun acudit?
10: No que se pugui dir a ràdio.
14: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
10: Pues ahir me'n vaig anar a dormir a les 2.
16: Fins aquí hem arribat.
17: Em sembla que al final potser ens n'hem sortit.
14: Ah, sí?
18: Gràcies per la seva ajuda.
19: Em sembla que ja n'hi ha prou. Dispensi'm.
20: La informació està classificada com a secreta. Cost aproximat confidencial.
21: No ho sé. Suposo que et farà l'entrevista.
14: Sort que ha sortit bé al final.
21: Potser sí.
18: Li tocaré la mà i quan digui tres es despertarà amb una sensació d'alleujament.

0: i escriptor també mallorquí, professor, com deies, i avui per parlar d'identitat mallorquina.
1: Sí.
0: Quin tema.
1: Sí, un tema ligerito, no?
0: Exacte. Per les 3 i 35 és perfecte.
1: Sí.
0: Primer de tot, què és identitat?
1: Bé, la identitat és... Bé, nosaltres xerrem ara de la identitat col·lectiva, no? Mm-hmm. Que és un concepte que mos, difícil de definir, que mos construïm entre tots i que, en el final, és important perquè mos lliga, ja sigui a una col·lectivitat, a un territori, a una família, no? I l'hem d'anar construint al llarg del temps. La identitat té... té una cosa que és com curiosa, que nosaltres la percebem com immutable, però és tan constant canvi.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
1: Val? Llavors, això és... Necessitant la certesa de que la identitat no canvia, però realment està sempre...
0: Sempre en canviant.
2: I la mallorquina com està en aquests moments?
1: La UCI. No, és una broma, és una broma. La identitat mallorquina, el que passa és que...
0: És molt canviant.
1: És molt canviant, mm-hmm. No? I la gent... hi ha moltes identitats mallorquines, sempre n'hi ha hagut. No? I el que passa és que nosaltres estem veient com està canviant molt ràpidament per la globalització, els fluxos migratoris i també per altres corrents, altres coses que venen més enrere, com com se concep la nació i totes aquestes coses.
0: I sobretot perquè els canvis són molt ràpids, no? Molt pocs anys se canvia...
1: Sí, sí. Això és el que ens fa que tinguem una crisi identitària, però
0: d'acord.
1: Hi ha altres societats que també han sofert aquests fluxos migratoris i no aquest canvis tan profuns, perquè no només la migració, també té la globalització, la societat... Mm-hmm.
0: L'economia,
1: exacte,
0: tot,
1: no?
0: Sí.
1: I no ho viuen així, no? Nosaltres el que passa és que veiem com el món en el que nosaltres vàrem néixer en molt poc temps
0: és molt diferent.
1: Molt diferent.
0: I no parlem des dels nostres padrins.
1: Exactament, exactament. Que això a vegades se mos oblida, no? Que la Mallorca, que si xerréssim amb els nostres padrins segurament no s'identificarien amb nosaltres. I nosaltres mos consideràvem mallorquins pels quatre costats i hauríem de veure com mos diuen els nostres padrins o...
2: Clar, també era una Mallorca més petita, no en territori, sinó en demogràficament.
1: En gent, sí, exactament. Hi ha una sèrie d'experts que diuen que 350.000 habitants genera una identitat molt concreta, una identitat petita, no? Insular, aïllada, no? I unes comunitats petites. Nosaltres ens hem mogut entorn aquest número, 350.000, 400.000, durant, bueno, gran part de la història de les Illes Balears, i només a partir dels anys 60 això canvia, no? Jo sempre dono una dada, i és que des de l'obertura de l'aeroport de Sant Joan, que és el 18 de juliol de 1960, crec, o 59, cada any han arribat 1.000 persones, cada any no, cada mes han arribat 1.000 persones a viure a Mallorca.
2: Cada mes?
0: És a dir,
1: 10.000 persones cada any. Val?
2: 10.000 persones cada any des dels anys 60.
1: Des dels anys 60. Sí que hi ha coses que són amb creixement natural i tot això, però donen igual, els immigrants venen, se'n van. Per tant, això és un creixement sostingut que, a mi el que mos demana és perquè ara estem demanant molt sobre la identitat i no ho feien fa 20 anys, quan la situació potser era molt perescuda.
0: Quan t'has parlat de crisi identitària. Crisi per qui?
1: Exactament. No? Jo crec que està molt clar, perquè qui planteja aquest debat són uns sectors molt concrets de la societat, que jo sempre, per exemple, els catalanoparlants, no? O, per exemple, les segones generacions de gent que ha vingut de la península, o el que siguen els immigrants, la immigració 0.5, que són els immigrants que van arribar de fora però que han crescut aquí. Aquesta és la gent que té, de diferent manera, una crisi identitària, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè han de construir... La identitat se construeix en contraposició. Si el teu entorn està canviant, la teva identitat i la teva percepció de tu mateix també ha d'anar canviant, no?
0: Uh-huh. Clar, això genera un desconcert, no?
1: Exactament.
0: Per determinada gent, població, sobretot perquè aquella zona de confort de cada vegada va desapareixent.
1: Exactament. Jo crec que això és un altre dels símptomes. Per exemple, jo xerro molt en gent de la part forana.
0: Sí,
1: sempre m'ho veig molt, molt simptomàtic quan xerro en gent de la part forana, no? Que diuen, no, és que en els darrers 20 anys el meu poble ha canviat molt. No, el que ha passat és que, no ho dubte...
2: Passa arreu.
1: El que ha passat és, exacte, que les inèrcies que s'estaven donant a zones com les barriades de Palma des de fa molt de temps han colonitzat tota l'illa. I la gent el que feia era viure d'esquenes en aquesta realitat. Però aquesta realitat s'estava donant, no? Jo crec que això és un tema que... I després també hi ha una altra cosa que no se xerra, i és que per la construcció

0: això de la identitat, sobretot de la identitat col·lectiva, és molt important la funció de les institucions públiques. I aquí també juguen un paper
1: important.
2: Clar, com poden revertir això... aquesta situació i reforçar aquesta identitat mallorquina?
0: Bé, jo crec que la identitat... Que seriós és molt emporat. No, jo trobo que la identitat... jo primer penso que... No ho pànic, no? És a dir, hi ha uns processos naturals, a part nosaltres que som illencs, i les illes, només per simple fet de viure una illa, te genera una identitat molt forta. Això passa a totes les illes del món que són així, de la grandària de Mallorca. Pues, aquesta gent anirà arrelant i s'anirà construint una identitat mallorquina. Una identitat mallorquina que el que hem de saber és què serà. No? Serà una identitat que, en la que nosaltres ens podem sentir identificats, o serà una identitat completament diferent, serà una identitat globalitzada on tots siguin hamburgueses i K-pop, no? I coses aquestes, o serà una cosa que nosaltres ens podem reconèixer en tradicions. I tal. Aquí sí que hem de saber quin paper juga la societat civil, que també no només hem de xerrar pensant les institucions com les institucions del govern, les institucions públiques, l'escola com un element central, i tenim ara els debats de com està funcionant l'escola, i finalment el propi procés natural de la gent. No? Dius d'arrelar un barri, d'arrelar un poble i tot això.
1: És per tot això que la Universitat de les Illes Balears ha trobat que havia de fer un seminari al respecte, i això serà aquest dijous a Canaleo. En Joan Pau Jordà, qui sentiu, farà una d'aquestes ponències. De fet, n'hi haurà tres, però qui s'ha encarregat de coordinar tot aquest seminari també el tenim avui al telèfon. Perquè també hem de saludar en Ernest Carranza. Ell és investigador postdoctoral i, com dèiem, la persona que ha fet possible també aquest seminari que se farà dijous. Com estàs, Ernest? Benvingut.
3: Com va? Ben retrobats.
1: Gràcies.
3: Molt de gust.
1: Ernest, gràcies. Tu fa uns anys em vas fer un d'Identitat Eivissenca, que també crec que recordar.
3: D'Eivissenca no, al moment, però
1: no,
3: ja m'agradaria endinsar-me, però no, diríem que no és el subcamp en què estic més especialitzat.
1: No, d'acord.
3: A més, de fet, he treballat més en identitat catalana en els darrers anys, perquè he estat treballant en qüestions de literatura i estudis culturals d'àmbit català, sobretot, i també en qüestions de Mallorca.
1: No, ara ho deia perquè... Disculpa que t'he confós, perquè vàrem parlar una vegada també en el programa de... el mateix seminari, però d'Identitat Eivissenca, però no eres tu qui l'organitzava, sinó una altra persona. I també va ser interessant doncs, conèixer la identitat, reflexionar sobre la identitat d'Eivissa. I ara ho fareu de Mallorca. En parlàvem amb en Joan Pau Jordà. Ernest, tu per què has vist la necessitat de muntar aquest seminari?
3: Bé, bàsicament perquè crec que és una qüestió rellevant avui dia, perquè la reflexió sobre la identitat mallorquina, ja ho ha apuntat en Pau, crec que molt encertadament és bastant recurrent i al llarg dels temps no ha afluixat mai, tot i que sí que és vera que està circumscrita a unes minories que se'n preocupen per aquesta qüestió, no? Que tenen una certa cultura sobre tota aquesta temàtica. I ja des dels anys 60, amb la publicació dels mallorquins de Josep Malià Pericàs, això va ser un gran catalitzador, però venia d'abans, de Pere Alcántara Penya, de Miquel d'en Sants Oliver. Sempre hi ha estat, de qualque manera, i els canvis socials, demogràfics, econòmics, etc., com ha suggerit en Pau, acceleren tot aquest interès. No? En el cas particular meu, jo som investigador postdoctoral, com vos comentava, me dedico a investigar qüestions relacionades amb cultura i identitat, perquè jo treballo en un camp interdisciplinari que se diu Estudis Culturals, que bàsicament el que analitza és com se creen els significats, quines relacions de poder s'estableixen dins la cultura, i això se fa analitzant el que anomenem productes culturals, per exemple, novel·les, pel·lícules, cançons, articles periodístics, etc. i, com vos deia, jo venia a treballar amb metge branca de Catalunya, però, òbviament, en ser mallorquí, jo som de Palma també, som llongat com en Joan Pau, m'interessava endinsar-me dins aquesta qüestió. També he escrit últimament sobre en Josep Malià, sobre la seva producció setgística, i vaig a considerar que estava justificada i, de fet, em consta que està generant força interès aquesta jornada.
1: Ja ho veig, sí. Clar, en Josep Malià Recudés va ser un poc precursor en començar a pensar també tot allò del mallorquinisme polític.
3: Sí, per tant, efectivament.
1: Sí, les persones que van començar a posar-ho per escrit, no?, a reflexionar-hi, els estudiosos. De llavors ençà també sou moltes les persones que vos encarregueu d'això, i també és important, no?, tenir pensadors en aquest sentit.
3: Sí, i jo crec que és un dels elements idiosincràtics de la cultura a Mallorca, de la cultura escrita, intel·lectual, que és que, tot i que, per exemple, el mallorquinisme, el nacionalisme de mallorquinista ha estat minoritari d'ençà de la seva irrupció en relació amb el conjunt d'opcions polítiques que ha hagut en l'espectre polític, la veritat és que el volum de producció setgística i de reflexió sobre la identitat mallorquina i sobre el nacionalisme mallorquí, per exemple, és considerable. I en Josep Malià és un dels exemples probablement el més visible, però no és únic. I això jo crec que té a veure amb les circumstàncies que comentava en Pau, no? Aquestes circumstàncies especials d'insularitat, d'uns trets identitaris heretats que se mantenen en part sòlids, en una altra part molt canviants, i d'un interès i d'unes minories amb uns certs interessos que han volgut difondre aquests abats i que se mantenen fins avui dia, crec.
1: Hi ha una ponència que me fa molta gràcia, el títol, que se diu Decorar l'oli panoli. L'oli panoli, que nosaltres no lo coneixíem, perdoneu. Decorar és el moment que també Antoni Gomila du a escena una reflexió a través, a partir de les matances de la identitat mallorquina, pròpiament, i l'Oli Pambali és una drag queen, no?
3: Sí, efectivament. Jo crec que l'obra d'en Toni és un exponent claríssim d'aquest interès que hi ha a nivell cultural per explorar la identitat mallorquina, i vaja, és que és una obra que se va estrenar l'any 2011, si no estic equivocat, i que s'ha anat representant ininterrompudament de llavors ençà per tots els territoris de parla catalana, diria que fins i tot fora dels territoris de parla catalana.
1: Sí.
3: I, vaja, jo crec que el seu èxit esclatant xerra per si sol de... També és una obra ben feta. En Toni ja sabem quin talent té com a actor. Hi ha diversos factors que ajuden en aquesta qüestió, però, evidentment, si no hi hagués un interès per aquesta qüestió, ja no només com a identitat mallorquina, sinó, per exemple, que als catalans els interessa veure un actor reflexionant sobre la identitat mallorquina a Catalunya, que això està passant, ha estat fent funcions en els darrers mesos, no? Uh-huh. I si no hi hagués aquest interès, no s'explicaria que una obra hagi estat tant d'anys sobre els escenaris, xerrant bàsicament sobre identitat mallorquina.
1: Clar, però de obres, llibres, manifestacions artístiques de tot el món que parlen de la seva identitat, Joan Pau, en trobam molt d'exemples.
0: Sí. El que passa és que a nosaltres ens ha de preocupar, ens ha d'interessar i ocupar els nostres, perquè són els que dibuixen la nostra realitat, no? Donar-li paraules a les... En els esdeveniments, en els comportaments sociològics d'una terra, te permet entendre'ls, no? I això jo crec que és el que va fer en Toni Gomila amb Bacorà d'una forma, amb una expressió artística, el que va fer en Josep Malià i altra gent, en Damià Pons, etc., amb la reflexió teòrica.
1: I d'avui, identitat mallorquina, de sonar 10, el mal de fer posar una nota. Bé, és que clar, és que no podem posar una nota perquè que... Quin tipus d'identitat? És que, Ernest, és molt complicat, això.
2: En quin moment estem?
3: Sí, és una qüestió molt polièdrica.
1: Sí.
3: Depèn de com s'entengui. Fins i tot jo, a l'hora de concebre aquesta jornada acadèmica i de proposar-la a les persones que aquí vaig contactar per ser ponents, me vaig haver de plantejar quin, és a dir, de quin punt partíem, no? O què enteníem per identitat mallorquina, perquè en Pau també ho ha dit, que d'identitats mallorquines n'hi ha moltes. Si obrim el ventall i entenem que en el final és una qüestió subjectiva i que cada individu l'apropia d'una manera diferent, no? Jo sí que crec, amb tot, que s'ha de considerar aquest tronc heretat de, amb unes certes tradicions, costums, que encara se mantenen, modificats, però que encara se mantenen, i l'importància que té la llengua catalana, en les varietats, variants de Mallorca, que s'ha de considerar que ha de tenir un pes molt important en la consideració d'aquesta identitat mallorquina. Amb això no estic dient que tot allò que quedi fora no sigui identitat mallorquina, però sí que crec que s'ha de relacionar o s'ha de, diguem-ne, relacionar una cosa amb l'altra. S'ha de tenir com un punt de base o com una referència perquè són, diguem-ne, els dos components heretats més importants i sense els quals no, jo crec que no podrien xerrar d'identitat mallorquina com encara l'entenem.
1: Avui en Ernest Carranza i en Joan Pau Jordà parlam d'identitat mallorquina i els topònims també ho poden ser.
4: És a dir, cada lloc tenia a tenir un topònim, moltes vegades lligat amb el propietari, Son Calà, dels senyors d'Escalà. I quan se repartien aquestes finques, Son Calà d'Ermit, Son Calà d'Ell, Son Calà Nou...
5: Tenim topònims que són d'origen islàmic, òbviament, com Vinitaref, Benasque, o Defla, per exemple, que és una possessió que hi ha molt gran aquí a sortir de Cap a Maria.
6: Una possessió que s'ha de Vini Lassar i s'ha de ser, per exemple, Vini Gebi, i són noms molt petits.
7: I després, antigament hi havia un topònim que s'ha de els antigos. Alguns altres pobles també tenen els antigos i solen a ser zones on hi ha restes prehistòriques.
8: També hi ha una barriada que se diu d'Ubellins, que pareix que ve de Bellins o Bellines, que eren una espècie d'orde religiosa i és una barriada d'un poble.
9: I per randa, això, Obanya, la mata escrita, que ja en diuen que hi va viure en Ramon Llull, la posició de la seva família.
10: Jo tenim Punxuat, Obanya, Castellets, Males Herbes...
11: Aquí a Artaça va fer un recull de pesqueres, evidentment, de vorera de mà, i n'hi ha un parell interessant. N'hi ha una que és una d'Estorba Jornals, i l'altra una Picarandau.
12: Una Nicolava, que també era una pesquera.
11: Els illots, els illotets, això són pesqueres.
13: A tot Mallorca, a tot el dia, hi ha una enorme riquesa de toponímica i de microtoponímica, perquè a cada poble el seu entorn el tenia molt ben trascat i molt ben conegut i, per tant, molt ben parlat. Fento.
14: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Bé, i ara començarem aquest joc un poquet posant-vos a prova i tindreu 30 segons entre tots dos, Ernest i Joan Pau, per anomenar paraules relacionades amb la identitat mallorquina. Ben que surt.
2: Vinga, preparats, Ernest, Joan Pau, en 30 segons haureu de dir, així, pim-pom, podeu fer o com vulgueu, trets de la identitat mallorquina.
1: Ai, ai, ai.
0: La llengua.
1: Molt bé.
3: La prudència, que ja ho devem maliar.
0: Exacte. La gastronomia, es, sí.
2: També.
3: L'article salat.
0: És l'aïsme... Bueno, la, no. El Vall de Bot.
2: Molt bé.
3: El Real Mallorca.
0: El pa amb oli.
3: Xurells.
2: A Xurells.
15: Pento.
1: Què volies dir?
2: La palma.
0: Sí.
1: La balanguera.
0: La balanguera. Aquest divendres.
1: Ah, ja. Per exacte. Això ho dic. És una cantada popular que tothom ja practica.
0: Sí, tinc aquests alumnes.
1: Això és que t'anava a dir. M'han dit que jo ho he demanat un poc i sabeu que tots els alumnes ja tenen memoritzada la cançó.
0: Oh, quan toca.
1: Preparat per divendres cantar la balanguera.
0: Sí, això són... Bé, aprofit per ficar la cunya. Això se li diuen mecanismes... Bueno, en el meu camp, mecanismes suaus d'adhesió, no? Que la gent... Mallorca té la sort que tenim moltes formes de dir públicament que ets mallorquí. Seguís Mallorca és una forma de dir que ets mallorquí i cantar aquest divendres a balanguera és una forma de mostrar que formes part d'una col·lectivitat. Aquests petits detalls van construint una identitat col·lectiva.
1: El rest, estàs d'acord?
3: Sí, totalment. Això és el que, en teoria de nacionalisme, no és exactament nacionalisme, però s'hi pot vincular, si diu nacionalisme banal, no? Que és a dir, totes aquestes petites pràctiques rutinàries del dia a dia que van donant, van reforçant el que és un sentit d'identitat o un nacionalisme, per exemple, no? Encara que no tingui una traducció política. Normalment se sol assenyalar el futbol com un gran catalitzador de tot això, per això ha inventat el Real Mallorca.
1: I tant, clar. Ben fet. Molt bé, tenim una altra prova i és aquesta.
14: Guanya qui la sap més llarga.
1: Molt bé, ara vos farem dues preguntes, t'esperam. Primera pregunta, Joan Pau, per tu. Els noms són part de la nostra identitat, de fet, molt. I és per això que trobem moltes expressions relacionades amb els noms. Per exemple, fer creure que la Mare de Déu nom Joana, l'haureu sentit de qualque vegada. De Joseps, Joans i ases n'hi ha per totes les cases, també se diu molt. Per tant, moltes frases relacionades amb l'abundància de persones que nomien Joana, Pere, Bet, Josep, Bernat, Joana, Joan... aleshores. Però ara, si les féssim, aquestes frases potser serien diferents. Potser haurien de posar Marcs, Paules, Leos o Mohameds. No ho sé. Un nom que no perd força és Maria. Per tant, te volen demanar cercar na Maria per sa cuina. Què significa?
2: Tens dues opcions. És quan hi ha una cosa en excés o en abundància o pretendre coses poc raonables, és a dir, perdre temps en coses inútils.
0: La segona.
2: Ben fet.
1: Ben dit. És així, els noms també marquen identitat?
0: Sí, sí. De fet, és una cosa, per exemple, que... Bueno, jo... Molla el meu rotllo. Sí. Que jo, per exemple, ho veig que... És un altre d'aquests signes suaus de lliure adhesió. Per exemple, en el País Basc, el marge del nom... Dic el País Basc perquè els noms bascos sempre són molt fàcils d'identificar, no? El marge de l'idioma que tingui com a primera llengua, la gent se posa Iker, Aids, diferents noms, com a forma d'identificar-se d'aquella comunitat.
1: Curiós. Molt bé, segona pregunta.
0: I això
1: pregunta.
0: Passarà aquí, ja.
2: Passarà, no passa encara.
0: Està en procés.
2: Està en procés.
1: Sí. Segona pregunta. Durant el segle XX, les anomenades granges eren establiments, bars, llots, on no s'hi bevien normalment begudes alcohòliques, sinó que el producte estrella era la xocolata. Eren llots de reunió, se menjava gelat, encimades, coca de quarto, suïssos... A Palma n'hi havia un bon grapat. I justament volen demanar per la granja Reus, que era una granja que hi havia a ciutat. Saps on estava ubicada la granja Reus? Tenim dues opcions.
2: Ah, sí.
0: Me sent com els meus alumnes quan li digui... Tu.
2: Examinat, eh?
0: Exacte.
2: A la plaça de Cort o a la plaça de les Tortugues?
0: Vinga, diré...
1: Ernest, te'l pots ajudar, o?
0: Diré la primera. Tu, Ernest, ho saps?
3: No, però... Diria la segona per assegurar el tret.
2: Li ha encertat en Ernest.
0: Per això és el jefe, i és que moltes jornades.
1: Clar. Sí, era... Clar, se va tancar l'any 1970, no me n'ho podeu recordar mai.
0: És que som massa joves, no?
3: Sí, no m'ha agafat aquesta època.
1: No, però bé, era molt mitiquíssim.
3: L'aiguda de llitxir aquesta època.
1: Molt mítica, la granja Reus, que també els bars, les trobades, són llocs de fer identitat, no?
0: Sí, totalment. Jo hi crec molt. Tots els espais que siguin comunitaris generen identitat. Això és així.
1: I prendre una xocolata amb una encimada i un quarto.
2: Ara anava a dir, hi ha una revifada des de fa anys de Vall de Bot, però també de jugar a truc, per
0: exactament,
2: exemple.
0: Exactament.
2: Això també són trets identitaris.
0: Jo crec que a Mallorca, que tu has dit, quina puntuació posaria? Jo posaria un notable.
1: Notable.
0: Perquè...
2: Bona nota.
0: Jo sempre he dit, dius, quan m'ho demanen, mallorquí n'hi haurà sempre, mentre hi hagi gent aquí. Mallorca n'hi haurà. I gent que se senti de Mallorca és el procés natural. Una altra cosa és...
1: Com serà.
0: Com serà. Per tant, identitat col·lectiva se generarà. El que hem de fer és que volem preservar la nostra identitat, és defensar-la perquè sigui present d'aquí una, dues, tres, quatre, cinc, totes generacions.
1: Ernest, mos queda un minut ja per acabar. Tu què trobes? La teva puntuació ara t'hauràs de banyar.
3: No sé si seria tan optimista i sobretot si ho mirant des de la perspectiva d'aquest tronc heretat que vos comentava abans, per on tu reposaria un 5 sobre 10, una cosa així. I no sé si hi ha temps per fer un breu recordatori.
1: Sí, tens 20 segons, sí, clar que sí.
3: No, la jornada acadèmica es dijous, comença a Cano Leo Palma, comença a les 4:30, i hi ha tres ponències i després una taula rodona amb el convidat Antoni Gené Torrents.
1: Molt bé. I de obert a tothom, Ernest?
2: Tothom qui vulgui.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Totalment gratuïta.
1: I de aquest dijous a les 4:30 a Cano Leo, aquestes tres ponències i també després aquesta taula redona. Moltíssimes gràcies, Ernest Carranza i Joan Pau Jordà, ha estat un plaer.
3: A vosaltres.
1: Hem après moltes coses, sí, i reflexionat i analitzat.
0: He pres això a la granja.
1: Exacte. Gràcies a tots dos, una ferrada.
3: Adéu.
14: IB3 Ràdios, formació.
15: Podem gravar, idò.
16: Dale a play.
15: Raúl Valls, com estàs?
16: Molt bé, Joan Mimàs.
15: Aquí fent un programa...
16: La gran vida.
15: Passen tantes coses.
16: Cada dissabte i cada diumenge.
15: A partir de les 9.
16: Actuals a les 9.
15: No hi noturam, i noturam.
16: Aquí, a IB3 Ràdio.
17: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
16: Saps què t'ho vull dir?
15: Sí.
17: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
14: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que diverses peces del gòtic mediterrani balear s'exposen al Museu del Prado fins dia 20 de setembre.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Per encetar la segona hora de programa, això som a Tentol i tenim per endavant encara dues hores més d'actualitat que ara repassarem. Tenim en Toni Cardell en nosaltres al control tècnic i si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.

0: És el moment de passar a l'actualitat pels sedars de l'equip de Tenta. Ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Amb en Celestia Livem.
2: Som aquí.
0: I amb en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé. Va, ben.
0: Doncs avui començarem amb art, sobretot una exposició que ens ha creat molt d'atenció. Es tracta d'una nova mostra sobre el gòtic mediterrani que s'exposa El Prado, a Madrid.

0: Les Illes Balears són presents a l'exposició titulada La manera d'Itàlia, Espanya i el gòtic mediterrani 1320-1420, que es va inaugurar precisament ahir al Museu Nacional del Prado de Madrid i es podrà visitar fins al proper dia 20 de setembre. Entre les peces que hi ha presents a l'exposició trobam el llibre dels Reis, custodiat per l'Arxiu del Regne de Mallorca, el retaule de Santa Quitèria, atribuït a Joan Lloert, o la taula de la crucifixió, atribuïda a Arnau Bassa. També s'han cedit altres obres com la pala de Santa Clara, del Museu d'Art Sacre de Mallorca, diverses escultures de marbre de l'Anunciació del retaule major del Santuari de Lluc o la Mare de Déu del Palau de l'Almudaina, que es troba al Museu d'Art Antic de Lisboa. Totes aquestes peces formen part d'una exposició amb més d'un centenar d'obres de diverses tècniques que explora com l'arribada d'artistes i obres italianes van transformar profundament el panorama artístic dels regnes peninsulars durant la baixa edat mitjana.
1: I nosaltres en volem parlar amb una persona que ahir va ser a Madrid en aquesta exposició, en aquesta inauguració de l'exposició. És en Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports. Pedro, com estàs?
2: Molt bé, Margalida.
1: Ja has tornat?
2: Quin gust. Ja... I a Palma, sí, fantàstic.
1: Que bé. Quina meravella, no?, poder anar al Prado i veure aquesta exposició, que les Balears hi tenen tanta importància.
2: Sí, exactament. En primer lloc, enhorabona pel sebastó de documentació, esteu molt ben documentats i això també facilita molt la meva feina, perquè el que jo vull transmetre avui, precisament, és aquesta emoció, l'emoció de l'exposició del Prado, es comprova que a Mallorca no hi ha parat com un element secundari, sinó que és essencial i central. Penseu que el recorregut de l'exposició, ja ens van fer les presentacions amb el comissari, en Joan Molien, en Joan, no sé qui és, en Joan, serà en Joan el comissari, no me surt, en Joan Molina, crec que és el nom. Lo important aquí és que l'exposició arranca precisament en dues peces importantíssimes del nostre patrimoni, que és precisament la retaula de Santa Quitèria i el llibre dels Reis. Això vol dir que Mallorca, o la Balear, com a simplement cedir obres, sinó que és epicentre total de l'exposició del Prado. Això realment és emocionant.
1: Pedro, te sentim un poc malament, també si agafes un lloc amb un poc més de bona cobertura.
2: Perquè me sentiu millor ara?
1: Sí, qualque moment que te perdem.
2: I ai, no quina llàstima.
1: I no
2: me'n
1: volen perdre aquesta informació, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, del Prado, i sí. que te va emocionar més, que és allò que vas dir, uau, això forma part de la nostra identitat, que ara parlàvem d'identitat.
2: No, és el que he comentat en el principi, que s'inicia el recorregut realment en dues peces centrals del nostre patrimoni, que és el retaule de Santa Quitària, precisament, i el llibre dels Reis. Vull dir que si tot el recorregut, el relat d'aquesta exposició, el punt inicial, són dues obres d'aquesta envergadura, d'aquí de Mallorca, això ja emociona, ja quan vaig entrar, i ho sabia, però quan entres en el Prado i veus la retaula i veus el llibre dels Reis, és molt emocionant, ho dic de tocar, de veritat.
1: Sí, sí. Ja ho crec. A més, el Prado està fent una feina de comunicació fantàstica, perquè s'han posat molt les piles en difondre les seves obres, estar presents a xarxes socials. Jo les segueix, i la veritat que fa molt bona feina en aquest sentit. Comenten una peça cada tant. No sé, troc que estan fent molt bona feina de comunicació. No sé si tu també ho has notat.
2: Sí, no, s'ha notat moltíssim, i també d'obrir el Prado a tot l'estat, a tot el territori nacional, que també és una altra cosa importantíssima, i també els darrers anys ho estan fent, i s'està lograt realment.
0: Senyor secretari, ja està fàcil la cessió d'aquestes obres? O s'ha hagut de fer molta paperassa i posar d'acord moltes institucions?
2: No està gens fàcil. Pensa que, si no estic equivocat, aquesta exposició comença 3 anys enrere. Vull dir que te pots imaginar que no està gens fàcil. Està per un costat, i tampoc és fàcil el tema del transport d'obres tan delicades que són les retaules, el mateix llibre dels Reis. Aquí sí que hi ha hagut una feina també per part del Museu de Mallorca i per part de l'Arxiu, que són els dos centres que conec. Inclús, vos contaré una circumstància també especial, que Anna Maria Gràcia, la directora del Museu de Mallorca, va fer de correu en aquesta ocasió, per primer pic que ho fa, és a dir, correu és aquesta persona que acompanya l'obra. Ella va acompanyar les dues obres cap al Prado, i també per ella ha estat una experiència brutal, perquè fer de correu i anar realment en el Prado per ser directora també ha estat una experiència vital i emocionant.
1: És a dir, que ha dormit, ha custodiat les obres, tot
2: totalment.
1: Estens.
2: Podem estar ben tranquils, que Maria Gràcia ha custodiat totalment les obres.
1: Que divertit, eh?
2: Exacte.
1: En el mateix avió sí, sí. I tot, perquè clar, això, no
2: sí,
1: sé...
2: Sí, clar. És meravellós, és per fer un documental realment, no?
1: Sí.
2: Tota la infraestructura necessària per traslladar aquestes obres és per realment recollir un documental.
1: Són de gran format.
2: Històric, a més.
1: Sí, retaules sí, de gran sí. Format, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sobretot és de Santa Quitària, és de gran format, sí, sí, sí.
0: I senyor Vidal, ja que ha hagut tan bona voluntat per part del govern de les Illes com per part de les institucions, creus que sí. Això haurà ajudat a bastir ponts perquè qualque dia mos deixin es posar, encara que sigui temporalment, els bous de costig? Ho dic perquè sembla que de les Illes... de les Illes a Madrid sembla que és facilíssim i jo crec que el mateix trajecte de Madrid a les Illes
2: ten,
0: i clar,
2: ten,
0: si el govern de Balears ha facilitat tant sa tasca per poder fer aquesta exposició que segurament és meravellosa, com us comentàveu, jo crec que ara és el moment per dir, escolta, Madrid, mira que bé ho han fet i que fàcil, sí. No?
2: Escolta, doncs tenen tota la raó del món. Ja no hi havia pensat en aquest tema. Vaig estar bé acompanyant realment en el president i la vicepresidenta, en Antena Roca, que està molt lluitador amb aquest tema i li comentaré, perquè sí que és veritat. Home. Que és un bon argument, que no havia caigut.
0: I per cert, que el destacat de documentació del programa, no m'ho havia atribuït un mèrit que no és meu, ha estat en Miquel Junc, el nostre company que s'ha encarregat de fer el guió. Ho dic perquè ell tot és de matí investigant per saber quines són les obres i que quedi clar el César, allò que és del César.
3: No, també dic que en Pedro avui, bé, ahir, supòs, van anar a Reina Sofia
1: sí.
3: A veure obres d'altres artistes mallorquins. No sé quins artistes
2: sí,
3: mallorquins hi poden trobar ara mateix allà.
2: Sí, mira, i abans de deixar el Prado, heu comentat que hi ha una obra també procedent de Lisboa, i també és una oportunitat per veure realment la taula de la crucifixió en aquestes dues parts que estan juntes, que, si no estic equivocat, se poden veure juntes per segon pic en tota la història, perquè se van separar, se'n va anar una perduda que va acabar a Lisboa i l'altra va quedar a Mallorca. I ara és una bona oportunitat per veure la peça pues, més completa. Vull dir que també és una visió molt interessant. I, clar, i abans vam anar també amb el president del Consell, en Antònia Roca, la vicepresidenta, a veure l'exposició que era de la col·lecció de Reina Sofia i és també emocionant perquè, clar, venim de l'art contemporani, venim d'on venim, del patrimoni que tenim tan important, cuit tot sentit. Vam estar acompanyats per na Susi Gómez, que és molt divertit perquè té el cavall Bernat al mig del Reina Sofia, ens vam fer una bona foto davant del cavall Bernat que ens estiguéssim a la platja, i això també és molt emocionant, és a dir, la presència mallorquina, la presència balear a Madrid ara és brutal. I com a institució no podem estar més que agraïts.
1: Sí, vos heu fet una fotografia en la Reina Sofia.
2: Exacte.
1: Les institucions segudes en terra, trencant el protocol,
2: exacte.
1: Perquè podeu veure l'obra de na Susi Gómez.
2: Exacte. Si sí, deia, era conceptual que nosaltres estiguéssim com a cara Sant Vicenç.
1: Exacte.
2: Vull dir, aquesta institució ens ha fet un acte performàtic en tota regla.
1: Clar, en Pedro Vidal té el poder de ser omnipresent. Quina és l'agenda d'avui de Pedro Vidal?
2: Bé, bueno, sí, avui, bé, beníssim. Avui cap al dia connecta a Calvià, que fan el documental de la Paca.
1: Sí.
2: Vull dir, fantàstic.
1: Mos hi veurem, i vendrem nosaltres també d'aquí de temps.
2: Meravella.
1: I, exacte, avui presentació de la pel·lícula Mallorca Confidencial i també t'hauria de dir
2: exacte.
1: Que demà hi ha un esdeveniment molt important a la Llonja de Palma.
2: Exacte. Demà hi ha inauguració a la Llonja, a Caterina Gros, que quan ho vaig dir a la Reina Sofia no s'ho creien, hi havia les relacions institucionals i en Carlos Urroz, que també és forma part de la direcció del Reina Sofia, i quan va dir, no, és que el mercat inauguram els Caterina Gros, diu, Caterina Gros? I no donaven crèdit. Això és perquè vos doneu compte, que sé que vosaltres us trobeu, de la transcendència en temes culturals que estem fent des de Balears.
1: I m'han dit que han capgirat la Llonja de dalt a baix i que serà un espectacle extraordinari, això, aquesta intervenció
2: sí,
1: que se farà.
2: És un espectacle.
1: Bé, sense, òbviament, no alarmar ningú, sense tocar el superpatrimoni que tenim.
2: No, el patrimoni... Bueno, no, hi ha un informe de patrimoni, no ho dubti.
1: No, ho sé
2: cert.
1: I
2: hi ha totes les mesures necessàries, que està bastant complicadíssim. Tot és el que hi ha darrere i no sabeu. En David Barro és comissari, ho sap perfectament, i vaig parlar amb ell, i la veritat que ha dut una feinada increïble, i no només per fer l'obra en si, que és un obra exprocés o per fer-la allà, sinó tot el tema de seguretat de l'Anja ha estat bastant complicada, també.
1: I de segurada, anècdota,
2: que sé que a vosaltres vos agrada molt, les anècdotes.
1: Sí, per favor. Pedro, aquí mira, és el moment i el lloc per contar anècdotes.
2: Mira, dins de l'Anja, pues, en aquesta exposició hi haurà un gran arbre, que aquest arbre ve d'una casa d'un galerista que va tenir la desgràcia que va caure, però ara acabarà dins o formant part d'una gran exposició. Vull dir que tot té un sentit en aquesta vida.
1: Vaja.
3: L'haurem d'anar a veure, sí.
2: L'haurem d'anar a veure. Ja quan, sí, sí. Demà vos diré de quin galerí estàs.
1: Demà ho podrem explicar.
2: Ah, exacte. Els farem un petit spoiler. Vale. I demà ja donarem tota l'explicació.
1: Molt bé. Pedro Vidal, secretari d'Autonòmic de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I te deixant seguint la teva agenda.
2: Perfecte.
1: Una ferrada. Sí, fins més tard, Pedro, gràcies.
2: Fins més tard, adéu, adéu.
1: Molt bé, doncs hem parlat d'aquesta exposició, d'aquesta part, d'aquestes peces que trobareu al Museu del Prado, formant part d'aquesta exposició del gòtic mediterrani que es va estrenar, es va inaugurar ahir i que la podreu veure fins al mes de setembre si aneu o sou per Madrid. Però ara vos volem comentar un article del diari El País que té un titular ben interessant. Diu així: prohibit parèixer vell.

0: sí, així com titulen aquest article a El País, pareix que està prohibit ser vell. El reportatge parteix d'una imatge de fa uns dies, Bad Bunny a la Met Gala, caracteritzat com un home major. Una fotografia que xoca amb aparicions recents d'altres celebritats, com la de John Travolta, que va trepitjar l'estora vermella de Canes amb barba fosca, amb poques arrues i amb boina. En 72 anys, Travolta semblava més jove que mai.
1: De fet, tothom ho va comentar.
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, aquesta fotografia ha fet ser d'alt el món perquè varen veure un Travolta especialment
2: sí.
1: jove.
2: Més sa boina.
1: Tot,
2: crec que encara
1: tot...
2: el fa aparèixer més,
1: sí,
2: més jove.
1: Sí, sí, sí. Increïblement jove.
0: Sí, d'aquest article explica que hi ha estrelles que no només sembla que no tornen majors, sinó que queden congelades en cert moment d'una idea generalitzada que el públic té d'elles mateixes. Gairebé tots, diuen, han aprofitat una cirurgia que permet que els seus rostres tinguin un aspecte juvenil sense notar-se molt, que s'han operat i convertir-se en la Diana de bromes cruels. Fins ara...
2: Sí.
0: Estàvem...
2: En tenim molt de casos.
1: No, i sap què passa? Que ara ja estem en un moment que la gent que té dobbes ja és, està operada o no. És a dir, la gent que se fa aquesta pregunta, s'haurà operat, que s'ha operat, s'ha operat el nat, s'ha operat el pòmul, s'ha operat... no sé, que jo no sé els noms tècnics d'aquestes operacions, però és la pregunta que se fa la gent. I és molt curiós, perquè en lloc de parlar de jo què sé, que si fos un artista de la seva peça, de la seva obra, que van parlant de si aquesta persona s'ha operat o no s'ha operat. En
0: sí.
1: fi.
0: Bé, perdona, fins ara no, estàvem més acostumats que ho fessin les dones, però de cada vegada hi ha més homes que volen mantenir aquest aspecte juvenil eternament.

0: I de cada vegada els humans vivim més anys, però no volem envair. La ciència estudia com ser de cada vegada més vells, però a la vegada estudia com fer-ho per no aparentar-ho, és a dir, reflexionen en aquest article. I les tècniques quirúrgiques, diuen, no són accessibles per tothom, així que la gent normal ha de recórrer a altres tècniques. Una, anomenada així a les xarxes, és l'age making?
1: Sí.
2: Matching.
0: Matching.
1: No ho he sentit dir mai, que és això.
2: Però aquest article en xerrava. No.
0: Un intent de desaccelerar l'envelliment aplicant-se cremes, botox, prenent suplement, fent dietes extremes o anant al gimnàs.
1: Clar, és a dir, la gent que té pocs recursos o que té manco recursos, ha de, com que no se pot pagar segons quines cirurgies, ha de recórrer en això. Suplements, dietes, anar al gimnàs, cremes, que també val tot més, eh?
2: Sí, sí.
3: Però anar a dir gent amb pocs recursos, gent amb recursos mitjans, seria.
2: Sí, però que no tenen els mateixos recursos com per operar-se operacions estètiques.
3: Però que això també val, això també val un potosí. No te penses que anar a comprar suplements de manera continuada, pagar-te la quota de gimnàs, posar-te botox o fer-te tractaments de vitamines, sigui barat.
0: Si no tens recursos, no pots anar al gimnàs. O bé, pentura, hi ha gent que hi va i
3: és que normalment, quan no tens
1: coses,
3: quan no tens recursos, tampoc tens molt de temps de preocupar-te de com estàs més preocupat en sobreviure.
0: Exacte. Bé, segons les dades de l'enquesta d'hàbits esportius de l'Estat espanyol, el 2025 el 30% de la població estatal anava o al manco, estaven apuntats al gimnàs.
2: Que no és el mateix. Sí. Anaria que està apuntat.
0: Fa 10 anys només anava al gimnàs el 10% de la població.
1: Per això,
0: per tant,
1: clar,
0: hi ha hagut aquest augment d'un 20%.
3: Jo crec que estan més temps apuntat que com a assistent.
2: És que és diferent, sí.
3: Una cosa és pagar la quota,
2: pagues igual,
3: i saps amortitzar-la.
1: Amb allò que val anar a les quotes de gimnasos, tu penses dos pits no aniria. És a dir, quan veus allò que pagues, dius, no, he d'anar. He d'anar sí o sí o sí, perquè són unes inversions molt importants.
3: Però més allà del preu del gimnàs, pot ser com a societat hauríem de fer una repensada d'aquest culte excessiu que hem fet de la joventut, i sobretot que, jo ho entenc, a la generació de mon pare i mon mare, una persona en 50 ja era un vell. En canvi, jo estic fregant als 50 i jo me considero talment un Peter Pan. I entenc que ara tothom intenti aturar els temps, però hi ha maneres i maneres d'aturar-lo. Ho comentava en l'altre dia, que un lot jove, mitjanament curro, i que amb una proporcionalitat àurea, com a les cas d'en Javier Calvo, de Los Javis, s'ha fet sa destrossa, que se va fer a sa cara a sa premier de La Bola Negra, a mi me sorprèn.
1: Quin era? És més alt o més petit?
3: Calvo o Salt? No, en Calvo o Salt, Nambrosi és petit.
1: Ah, Salt,
3: que se va fer... Jo no sé què se va fer sa cara, ja va dirant que tot era maquillatge, quan ets de balla, s'inflor, llavors que ets han maquillat malament, però sí. Qualque maquillador t'ha fet aquella cara de Frankenstein, te puc assegurar que l'has d'acomiadar i t'has d'assegurar que no el contratin a cap pel·lícula mai del món, perquè allò era una desfeta. Però és cert que vivim amb aquest culte obsessiu que ja comença de cada vegada més joves. Gent de 30 fent-se tractaments, a mi m'acosta molt de creure, perquè ja no és 30, és que no tenia ni crema.
1: Exacte.
0: Jo crec que és una mescla, una suma entre culte i avorriment.
3: No, xarxes.
0: Més que avorriment, és
2: sobretot
0: no
2: xarxes,
0: sobre com ocupar els temps.
1: Sí. No, i que
2: sobretot en supressió estètica que hi ha xarxes,
1: sí,
2: jo crec.
1: Sí, però, totalment. Sí. I que és molt poc versemblant, perquè ahir mirava una pel·lícula que se diu La Chica Zurda, que me'n va parlar en Eugenia San Pedro, i que és d'una família molt pobra de Corea. Clar, la protagonista dur morros operats, i se veu molt que dur morros operats. Jo no me puc creure una persona que en la pel·lícula la veus que li costa molt, que no arriben a final de mes, que passen unes penúries espectaculars, no te la creus a la tribu, perquè realment dur morros operats. Sí. I llavors passen aquestes coses que dius, no sé, què han de fer?
3: Jo estic a l'espera que se posi de moda una altra vegada Natural Face, que són cares on no t'has fet res.
2: Exacte.
3: És que jo ara pens, Jorge Javier Vázquez, per exemple, l'operació que s'ha fet, jo hi ha cap vespre que fent zap en el mir i dic, aquest home hagués envaït d'una manera més o manco normal, però és que ara apareix un Madelman. El cantant de Maroon 5, el Levin, també s'ha fet una blefaroplàstia en els ulls, però s'ha estirat tant sa cara que té ses orelles en el clotell. Clar, arriba un punt que això saps que no és cert. Abans hi havia una cirurgia estètica realista o hiperrealista, que allò que intentava era que no se notàs que t'havies operat. En canvi, ara... tot això mos és igual.
2: El nas d'aquesta persona tampoc...
3: Sí, però això crec que eren altres tipus de problemes que tenia ell. No, jo crec que...
2: A part d'una operació, també.
3: A part d'una operació que no va fer la recuperació com tocava, crec que va tenir com a complicacions en necrosi en el nas. Això ja serien... altres 500, però...
1: Aquesta és l'altra.
3: Dir lo que seria, clar, perquè una operació...
1: Això t'anava a dir.
3: Té complicacions.
1: És que tarda sotmetre una operació quirúrgica.
3: Realities com Alaska i Mario, on en Alaska, deixant de banda lo que puguem opinar o no, fent apologia de la cirurgia i de com ha transformat el seu cos i liposucions i tal, clar, jo t'ho quedo amb un exemple que encara que tinguis els duros, no és imprescindible invertir-los. M'imagino aquest tipus de coses. Si te fa il·lusió, sí, però després també d'entendre que hi poden venir complicacions.
1: Mm-hmm. Ai, Déu meu, quin món. Sí, haurem de reflexionar-hi.
3: Han d'aprendre a envair.
1: I que, sí, però que també la gent que se val a pegar també molt bé. Vull dir que tampoc no és que...
3: Sí, però jo crec que s'hauria de fer un test. T'operes perquè realment te fa ganes operar-te o per la pressió ambiental que t'ha fet creure que si intentes congelar els temps a la teva cara, la vida t'anirà millor. Crec que aquest test el passaria un 1%.
1: És així, la pressió social és molt forta. Bé, hem d'acabar explicant-vos que una marca japonesa de patates fregides començarà a comercialitzar envasos en blanc i negre perquè hi ha una crisi de la tinta al Japó.

0: El major fabricant de patates fregides i snacks del Japó va deixar d'ençà d'ahir d'imprimir en color els envasos dels seus aliments. Durant un temps, els envoltoris tindran un disseny més senzill i en blanc i negre. Segons expliquen a El País, l'origen d'això és la guerra dels Estats Units i l'Iran i el baix subministrament de derivats del petroli necessaris per fabricar les tintes de colors.
1: Aquesta magnitud no hi havíem arribat
0: encara. Sabeu que el Japó va pegar fort aquesta crisi. I atenció, perquè expliquen en aquest article que suprimir colors pot modificar les decisions de compra i de consum. Els envasos alimentaris tenen un paper determinant en les decisions de compra, expliquen, tenen elements que criden l'atenció, ja ho sabem, fantasia narrativa, però també informació molt valuosa. Els supermercats són espais molt competitius i destacar entre la multitud de productes és importantíssim si vols que comprin el teu. I l'ús del color ajuda a captar l'atenció i a imaginar els productes, perquè el servei construeix associacions entre colors i sabors.

0: El gas de servei ja sap automàticament que si unes patates fregides venen en un envàs de color negre, són un producte premium a gourmet. Ahir m'ho comentava en Nadal Suau, en això.
1: Bé, però poc color tenen. No?
2: Tenen negre.
0: Si bossa és negre.
1: Si bossa és negre.
0: O platejat.
2: Sí.
1: I tenen una patata.
2: Sí.
0: O platejat o daurat, sí, sí. Però és veritat que se'n va sol ser de color negre. Si és de color vermell, a tot molt venen al cap unes patates salades.
2: Sí, sobretot molta potència de gustos.
0: Exacte. O si és de color blau, són més productes més light, amb manco sal, amb manco intensitat.
2: Ah, són, de... sí, els light són
1: més light.
0: Exacte, són...
1: Més light, més blava, et cels.
0: Exacte. El servei, diuen en aquest article, menja primer amb els ulls i l'envoltori d'un producte activa reconeixements sensorials que ens fan triar quin tipus de patates fregides ens ve més de gust en aquell moment. Així que ja veurem si aquesta decisió de fer bosses de patates fregides en blanc i negre afectarà en aquesta empresa japonesa a l'hora que, els clients triïn
2: els productes. Dins aquell univers de colorins...
1: De fotocopiadora.
0: Clar, però si després te trobes totes les bosses que són del mateix color,
2: sí, per això ho dic.
0: És difícil triar quina vots.
2: Perquè, dins aquell univers de colorins, quan tu al final dirà, ah, mira, aquesta és diferent.
0: Sí.
1: La gent deixarà de menjar patata fregida?
0: No, ho crec.
2: Això no passarà de moment.
1: També és una qüestió de 30 anys en menjant cada dia.
2: Jo no menjo cada dia,
1: no,
2: però
1: cada dia, evidentment, tu estic, però hi són sempre, les patates fregides.
2: Tenen molt de gust, i bo.
1: Hi són sempre.
2: I són addictives.
0: Però no crec que per aquest fet deixin de vendre'n-ne. Però simplement, el millor, a la gent li costarà més triar, perquè t'has de tornar a mirar cada bossa que posa, de quin gust és aquesta patata, i...
2: No, i si te poses
1: però
2: a mirar...
1: Però hi haurà qualque distintiu, no? Qualque dibuix...
0: Jo tampoc sé japones, però les bosses tenien lletres
1: grosses.
2: Sí. Tot igual, però és en blanc i negre, no és en colors. A veure, que ara que estan tan de moda aquestes botigues de menjar asiàtic, tot és de colors. Entres allà i és un univers de colors. A menys que trobaré avui.
0: I ara potser començarem a veure també bosses en blanc i negre.
2: Si mos arriben aquestes, si arriben. Però molt de taronja, molt de vermell. Ara bé, també és veritat que si mires la lletra petita d'aquests productes, tenen tanta
0: tenen de
2: quantitat de conservants, colorants i potenciadors de gustos de tot tipus.
0: Sants no ho solen ser.
2: No massa, no. Però bé, avui amb aquesta darrera notícia ho deixem així.

0: és el teu moment d'atento.
1: Som en Xavier Droguer de Sóller i aquesta és la resposta a la pregunta 1. Faig el meu tèntol, quan t'he acabat la feina, arribo a casa, me faig una infusió i toc quatre acords de la guitarra. Això és el meu tèntol.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Hi ha coses que no canvien, com tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
6: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I què fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

les persones segons el consum del tabac. Està clar que la millor opció és la persona que no ha fumat mai, ni tabac ni cap altre producte per fumar, és a dir, el no fumador, que sol mantenir un estil de vida més saludable. Aquest terme, no fumador, s'escriu separat, són dos mots que no s'uneixen amb guionet. Bé, continuem. El fumador actiu és qui fuma de manera habitual o ocasional i inhala directament el fum del tabac. El fumador passiu no fuma, però respira el fum ambiental procedent de cigarrets d'alt

0: moment per rastejar la història. Tomeu Canyelles.
1: Què tal, com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé. S'ha fet un poc a les fosques, aquest estudi. No sé si és intencionadament.
0: Tenim llums.
1: Sí, o és que hi ha una presència...
0: Un poc apagats.
1: Sí,
0: per donar un poc més de calidesa en aquest estudi. I que també t'ho veus de fora i fa un sol.
1: Sí, ho puc dir, no? S'està complicant.
0: Fa molt de llum, és un dia d'aquests.
1: Sí, sí.
0: Esplendorosos, com diríem.
1: Vaja que sí.
0: Que... també calorosos. Però bé, avui hem de parlar d'un tema realment universal.
1: Sí, sí, sí.
0: Un personatge que vol que te digui. Tal dia com avui, dia 26 de maig de 1897, es publicava Dràcula, la novel·la que va dur la fama internacional a Bram Stoker, un escriptor que ha quedat eclipsat pel seu personatge, perquè és molt més important,
1: sí,
0: home, més conegut, el sí, personatge
1: sí,
0: que ell.
1: De fet, deia que per això tal vegada s'havien baixat un poc a junts, perquè el tema que duim avui, vaja, convida
0: no
1: una mica sa fosca.
0: No tenim en aquest estudi, però...
1: No, ni tampoc crucifixos, vull dir, totes les possibles armes que podrien disposar per fer front a un vampir d'aquestes característiques no els tenim aquí, però bueno, el que poden fer és parlar d'ell, si vos sembla.
0: I tant.
1: Idò, sí, mem, responent a la teva pregunta, jo que sí, que perquè si demanem a qualsevol persona altres llibres d'aquest autor, segurament no sabrien dir altres títols més enllà de Dràcula, no? Que és la seva obra magna i un dels llibres més reconeguts de la literatura contemporània mundial. Hem de dir que la seva vida, la d'aquest autor, va ser relativament tranquil·la abans de la literatura. Aquest home, vull dir, era graduat en ciències i matemàtiques, però va passar pràcticament 3 dècades exercint de secretari personal d'en Henry Irving, que era un cèlebre actor de teatre. No obstant, això no va impedir que en Bram Stoker estigués molt ben connectat en cercles intel·lectuals que discutien de tot un poc, no? De política, de literatura i també, ho hem de dir, d'ocultisme, un fet que estimulà la seva imaginació com a escriptor. Ell va debutar precisament en el món de la literatura en 30 anys complerts i durant un temps va alternar la novel·la amb relats breus, amb peces teatrals i crítica. Però hem de dir que la fama li sobrevingué a partir de 1897, quan ell ja tenia una 50ena d'anys. No? Dràcula, com bé dius, va ser un fenomen tan fort que associà la seva figura a la del vampir. No? I també a la d'un imaginari de terror modern que, més enllà de tot, el que va convertir-se en Bram Stoker en un dels escriptors més polivalents i actius del món cultural victorià.
2: I sempre s'ha dit, Tomeu, que el personatge de Dràcula ja existia abans de Bram Stoker. Creus que és així? Tu creus que hi ha aquesta inspiració que qualcú ha trobat?
1: Sí, mem, a veure, hi ha una llarga tradició de literatura de vampirs abans d'en Bram Stoker. De fet, dins el folclore centroeuropeu ja hi podrien trobar bastants d'exemples, no? El trasbassament d'aquesta figura, és a dir, la d'un mort que torna a sa vida amb intencions, podien dir, no massa bones, a sa literatura anglesa correspon a el poeta Robert Southey, a principis del segle XIX, no? Poc temps després, en John Polidori configura el mite del vampir aristòcrata i ho va fer gràcies a un relat que es diu El vampir, publicat el 1809, després de la compartida estada amb Lord Byron i Mary Shelley, és a dir, l'autora de Frankenstein, a una mansió suïssa que era la de Villa Diodati, no? 3 anys abans. Bé, aquest conte d'en Polidori és transcendental, ja que presenta un arquetip que dècades després em veurà de ple amb Bram Stoker, no? I quin és aquest arquetip? I, bàsicament, és d'una criatura maligna que adopta la forma d'un noble excèntric, carismàtic i profundament seductor mitjançant la figura de Lord Ruthven, no? L'any 1872, és a dir, 26 anys abans de la publicació d'en Dràcula, també hi ha un altre precedent interessant, que és Carmilla, un relat de terror gòtic signat per l'escriptor Joseph Sheridan, i que, segons els entesos, se cimenta les bases del mite vampíric en la seva ambientació melancòlica i també dosis, ho hem de dir, d'un erotisme una mica contingut, no? Vull dir, seria incorrecte dir que en Bram Stoker afusellà aquestes novel·les per crear en Dràcula, d'acord, però sí que ens toca ser justos i dir que sense aquests precedents, en Softay, en Polidori, en Sheridan, i d'aquesta història hagués estat completament diferent.
0: Sí, clar, sempre hi ha d'haver referents,
1: sí,
0: no?
1: I tant.
0: En aquesta vida i també en aquesta història, i a més sempre s'ha dic que a banda d'aquests precedents literaris de Stoker també s'inspirà en la figura d'un dels líders polítics més cruels de tota la història d'Europa.
1: Sí, sí, així és. En Bram Stoker no ignorava les llegendes entorn a la figura d'en Vlad III de Valàquia, més conegut com l'Empalador, no?
0: Empalador.
1: Aquest príncep del segle XV, no, lligat a l'ordre militar ultracatòlica del drac, ha passat a la història per la brutalitat

0: dels seus mètodes repressius, on l'empalament es va convertir en un dels segells més distintius del seu govern.
1: Empalament, no? Me'n referim a...
0: Travessar una persona de dalt a baix amb una pica, no? Vull dir, això va convertir en algú molt temut pels otomans, no? Però també pels seus propis súbdits, no? De fet, les cròniques ens parlen d'un individu completament imprevisible, no? La típica persona que no et voldries creuar quan té un mal dia, no? De fet, va castigar amb ferotgia qualsevol dissidència, oposició o senyal de debilitat política, i per tant va emprar el terror, és a dir, de les tortures, de les execucions públiques, etc., com una arma gairebé ideològica, i no estranya, per tant, que inspirés un autèntic pànic entre la seva gent, no? També hem de dir que la inspiració d'en Dràcula en Vlad III és més que res subtil i simbòlica, no? En Bram Stoker és vera que tenia nocions sobre la seva biografia, però poca cosa més. Dràcula, comparativament, és un personatge molt més sofisticat, que des de la seva naturalesa sobrenatural crea una amplíssima diferència respecte a qualsevol altre precedent històric, no?
2: I ara tu mos ho explicaves, Tomeu, ja saben que Dràcula és un llibre icònic i molt popular, però no sé si hi ha qualque fet en aquesta novel·la que contrasti amb l'arquetip cinematogràfic que s'ha fet d'aquest personatge mateix.
0: Mem, jo crec que, com la majoria de casos, els llibres ens aporten molta més informació sobre els escenaris i també la profunditat psicològica dels personatges, no? Podríem dir, per tant, que el llibre és més complet en el sentit de que ens permet captar una ambigüitat com una espècie d'ambivalència que les pel·lícules no tenen, no? I això, de fet, jo diria que és el que fa especialment terrorífic el vampir d'en Stoker, no? Vull dir, l'ambigüitat que obre la porta allò desconegut i, a la vegada, les incomptables preguntes que ens formulam al voltant de la seva naturalesa, no? Tant física com moral, d'aquest personatge d'en Dràcula, vull dir. La cultura audiovisual és vera que ha sensibilitzat el vampir a partir d'uns trets molt identificables. Ja ho sabeu, aquelles dents que surten per damunt la boca, no? La capa, l'accent estrany i exòtic, aquest posat aristocràtic, fins i tot, no?
1: Sí, però també és vera... com anava vestit.
0: Exacte, però és que també és novel·la, aquest vampir és realment un agent corruptor, no? És a dir, podreix la llar victoriana i amb ella també és ordre social, no? A més, la pantalla de cinema ens mostra també un vampir com molt dominat pel desig carnal, no? És un seductor. Ell cerca com aquesta sang fresca, no? Tot moment, no sé què coll que mossegar, aquesta sang que xuclar, però el Dràcula d'en Stoker és molt més pacient, no? És com una espècie d'estratega, podríem dir, que instrumentalitza les persones fins a aconseguir tot allò que se proposa.
1: Ah, sí. És a dir, que en el llibre no és tan carnal.
0: Exacte. Com més contingut, podríem dir, i això fa misteriós, vull dir que val la pena també d'entrar-nos dins aquest mite del vampir més enllà de les pel·lícules, sinó també és literari.
1: Clar que sí. Dèiem al principi d'aquesta secció que avui és el Dia Mundial de Dràcula. Podem dir, per tant, que el llegat d'aquest vampir és més viu que mai, també.
0: Uai, i tant que sí, perquè, mem, aquest dia commemoratiu no fa més que recordar-nos que en Dràcula és molt més que una novel·la clàssica d'en Bram Stoker, sinó, de fet, un mite modern que s'ha anat reinventant fins als nostres dies. I, mem, i com ho ha fet? Doncs tenim moltíssims exemples, no? Vull dir, les sèries, les pel·lícules, exposicions, fins i tot, llibres, i també una quantitat ingent de merchandatge que l'ha convertit com en una icona popular, adaptable, a més, en múltiples contextos.
1: Tu tens,
0: no?,
1: qualque camiseta de Dràcula?
0: Mira, d'en Dràcula no, però sí que en Nosferatu sí.
1: En
0: Nosferatu també va ser com un clàssic del cinema de terror, en aquest cas, sí. Però no, d'en Dràcula no, mira, m'has donat una idea. Però també hem de dir que, més enllà de les camisetes, també aquesta influència ha donat pas a noves tradicions de vampirs, no? Per exemple, tots aquests productes dirigits a adolescents, perquè va fa uns anys en tot allò de Crepúsculo i de més, va desfermar com un interès, sí, cap al vampirisme, no?
1: Sí.
0: A tot nivell estètic, no?
2: Quan jo era petit hi havia la nissaga aquella del petit vampir.
0: Ah, també.
2: De llibres que eren més infantil i juvenil, no tant com Crepúsculo, que era com a més ja un càdult, que diuen, jove adult,
0: sí,
2: però jo me'n recordo del petit vampir llegida a l'escola.
0: Sí, i també sèries que quan eren petits, no? Jo me'n recordo que també hi havia una japonesa com un mitjà anime també d'en Dràcula quan eren petits, que era al·lucinant, no? Però bueno, jo crec que al final tot això en conjunt, sèries, pel·lícules, llibres, etc, el que han fet és alimentar també com una fascinació inquietant cap a aquesta regió de Transilvània, aquesta regió romanesa que ha esdevingut com a possiblement la gran beneficiària literària d'aquest mite literari.
1: Sí, perquè té molt de turisme, no?
0: Quanta de gent va allà, no?, cercant aquests castells, no?, concretament un d'ells, no?, que està com molt associat també a aquest imaginari,
1: sí,
0: no? Vull dir, hombre, jo que sí, que també se nota a nivell de turisme.
2: No, avui de matí ens avistàvem amb en Pedro Fiol d'Aviva el dia i parlava que entre les destinacions noves exòtiques a Europa hi ha Romania, i en part, evidentment, és gràcies a l'en Dràcula.
0: Per tant, una destinació a descobrir.
2: Tot i que amb això sempre em faria una mica de por.
0: No ho sé, no?
2: Ja, però anar a castells aquests i que t'enganxi sa fosca sense volar... A mi de dia me seria igual,
0: és
2: però
0: fàcil,
2: de vespre...
0: És fàcil deixar volar sa ment, oh?
2: Per això.
0: És quan mos donem compte totes les pel·lícules de terror que hem vist, tots els llibres de misteri que s'han acomodat dins el nostre subconscient.
2: I venga, i venga creus.
1: Mira. Però ja de ben petits, perquè ara recordo una pel·lícula que té pocs anys, bé, pocs no, ja és del 2012, que és Hotel Transilvània, que l'han vist tots els infants.
0: Sí, sí, sí.
1: Que
0: ja és com una figura estimada, no? És també com un poc,
1: totalment,
0: no ho sé.
1: I que és normal que sigui un personatge tan conegut, perquè ara mateix, quant de milió de persones han vist Hotel Transilvània?
0: Moltíssim.
2: I també hi havia la família Adams, que es padrí, era com un draculín. I també hi havia un gelat,
0: sí,
2: que
0: se
2: deia Dràcula.
0: Oh, mira, ara que fa calor, m'està donant una grandíssima idea ara mateix.
1: És vera. I no era el que més se consumia, però era un gelat interessant.
0: Però ha sobreviscut en els nostres dies. Si recordeu tot aquell llistat de gelats de la nostra infància...
2: Encara n'hi ha.
0: És vera, poquets en queden, hem de dir, però Dràcula, mira, s'ha mantingut el seu mite.
2: Bueno, jo s'havia anat super i n'hi havia.
1: Ah,
2: i a més, Dràcula tenia una cosa bona, que era que mesclava la cobertura amb gut de cola, aquella espècie com de maduixa...
0: I vainilla.
2: Amb vainilla. Era, ah, era com un combo. Podies passar per diferents sensacions.
0: És vera. Acabant-se sang, no?
1: Que sí, com començat parlant del llibre i hem acabat parlant de polos.
0: Bé, però és que normal, fa aquesta calor. Vull dir, jo ara mateix me fa més por ara mateix a mi aquesta calor que no pas un vampir.
1: Totalment. També moltes gràcies. Que bé. Avui és el Dia Mundial de Dràcula. Feim una pausa i tornem tot d'una.

0: nostres ràdios. Participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
3: I ara vos hem d'explicar que Ginestar és una de les bandes que actuen al Tribu Fest aquest cap de setmana.

0: Perdre el cap, una de les cançons dels germans Júlia i Pau Serrasolses, Ginestà, del seu nou i cinquè disc titulat Gira tot igual però diferent, és allò que escoltàvem. Un nou cançoner emocional que explora els cicles de l'amor i de la vida. Tot es repeteix però és diferent. Pop lluminós, pulsió rock i balades íntimes. Un nou cançoner d'amor polièdric. Ginestà són un dels reclams del festival familiar Tribufest que encapçalen els Pets Sidoní, la Fumiga o Cucorba. Ginestà hi actuarà el dissabte.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Pau Serrasolses, que és un dels components d'aquesta banda. Ginestà, com estàs, Pau?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: Benvingut, moltes gràcies. Com és això de tocar per un públic familiar? Estau acostumats o no? És nou per vosaltres?
2: No, ho hem fet algunes vegades a pobles i ciutats d'aquí Catalunya i serà la primera vegada que ho farem a Mallorca, així que ens fa molta il·lusió.
1: Que bé. Gira tot igual, però diferent, és a dir, les cançons tornen a cantar sobre l'amor, des d'un nou món més reflexiu. Des de quin, Pau?
2: Des de la nostra pròpia existència. Ja ens hem fet una mica més grans que quan vam publicar el nostre primer disc i ens ha donat molt temps a viure, a gaudir, a patir, a que ens passin totes les coses possibles durant els 8 anys aquests que portem fent cançons. I bé, és com deies tu, les coses en aquest disc estan una mica més pensades i reflexionades i li hem donat una volta més.
1: Clar, dissabte tocareu a Felanitx, just abans dels Pets. No sé si ho coincidim mai, l'escenari amb els Pets, Pau.
2: Sí, unes quantes vegades.
1: Durant
2: les gires de l'any passat i fa un parell d'anys vam coincidir i, bueno, sempre ens han tractat molt bé, ens han apadrinat, són com si fossin uns tiets per nosaltres.
1: Sí, és que la setmana passada parlàvem amb en Lluís Gavaldà també d'aquest concert que faran dissabte a Felanitx i també mos explicava, doncs, això, aquesta manera igual però diferent de tocar per un públic familiar, perquè al final és el mateix projecte, però no sé si un s'ha d'adaptar o explicar un metge les cançons que tocareu o no cal.
2: Bé, jo diria que no cal adaptar-ho gaire. Crec que d'anar als Pets, com nosaltres, ja de per si fem música que agrada als nens i que ja està adaptada al públic infantil. Potser alguna cançó que ens l'escalviem i en fem alguna d'altra que pugui tenir potser imatges més divertides o més clares pels nens perquè entenguin les màximes coses possibles, però bé, a nivell de llenguatge i a nivell de parlaments i tot plegat, potser sí que adaptem una mica i intentem fer-los més partíceps.
0: Clar, perquè el públic, supòs, Pau, se l'ha d'educar des de petit, que millor que aconseguir fans futurs de Ginestà que vagin en el Tribufest i a partir d'aquí ja vos descobreixin i ja sigui una carrera de fons amb vosaltres.
2: Total. Ara comencem a tenir aquesta sensació de que la gent que ens escoltava fa 8 anys és quan començava més gent de la nostra edat, que ara ja tenen fills alguns, al voltant dels 30. I sí, és la millor manera d'aconseguir públic nou, no? Agradar als nens petits i bé, sempre hem tingut molt bona acollida dins d'aquest nínxol de públic i és un gust. Sempre diem amb la Júlia que si una cançó agrada a un nen és que és bona i és un bon símptoma.
1: Sí, també és un públic exigent, sempre l'infantil. Però bé, és un festival que ja té uns anys i ja està prou consolidat i també ha arribat amb la calor, perquè tot i que Pandures cap de setmana baixa un poquet, ja serà un concert com d'aquest d'estiu, Pau?
2: Sí. Bueno, encara no n'hem fet gaires així a la tarda, hora de festival una mica. I sí, és un gust. Quan arriba el bon temps i la gent surt al carrer a fer-se la cerveseta, a veure concerts, a escoltar música, a estar amb la família, és bueno, crec que és ideal.
1: Tu i la teva germana continuau al capdavant d'aquest grup. Supos que t'ho han demanat moltes vegades, però com es fa feina amb una germana o un germà?
2: Tens un gust. Amb la Júlia sempre ens hem portat molt bé i ara que ja no només tenim una relació de germans, sinó que som socis d'alguna manera i companys de feina, doncs està molt bé tenir algú al costat amb qui confiïs molt. Ara ja també hi ha una qüestió de diners, no? Que tractar sovint, no? Ens hem fet una empresa i bé, és fantàstic.
1: Clar, perquè tots dos vos dedicau exclusivament en això, no? Entenc, a sa banda.
2: Sí.
1: Per què li vareu posar Ginestar? No m'ho he demanat mai.
2: Perquè és el cognom d'una miliciana que es deia Marina Ginestar, que té una foto molt emblemàtica a la terrassa d'un hotel de la plaça Catalunya. I ens va agradar molt aquella foto i mira, vam pensar que era un bon símbol.
1: Idò, mira, quina... ens ha ajudat també a conèixer-la, per aquells que no la coneixíem. Dèiem que teniu un nou disco, que podrem escoltar les cançons d'aquest nou disco en aquest concert, Pau?
2: Sí, la majoria sí. Potser, com et deia abans, no? Ens estalviem alguna que potser és una mica més, no sé com dir-ho, més explícita o més dura, no? Perquè també ens ve de gust això, fer cançons una mica més optimistes, que els nens s'hi enganxin i crec que és una bona manera de, això, com et deia abans, de captar públic infantil, públic jove. I bé, és veritat que en aquest disc, com deia abans, és més reflexiu, però hi ha alguna cançó pujada de to que no farem.
0: Clar, Pau, ara parlaves de que ja duis molt d'anys fent feina plegats, la teva germana i tu. En quin moment vareu ser conscients que la música podria ser una manera de viure? Ho dic perquè quan tu en té un grup de jove, arrenca amb tota la il·lusió del món, però ha de fer 50.000 coses. En canvi, pot arribar a l'estabilitat que teniu ara, els germans ser resolts, es poden treure discos, fer gires, i sobretot que la gent i el públic us acompanyi, no sol ser allò habitual. En quin moment? No sé si un dia després de dinar... A la sobretaula, la teva germana i tu, na Júlia i tu, vareu dir, ho hem aconseguit. Ara ja som un grup. Ja podem tirar cap endavant amb aquesta feina.
2: Bé, la Júlia tot just està fent ara el pas de plegar la feina que té, bueno, que tenia. I jo fa uns 4 anys o 5, quan veia que no podia més, perquè estava molt cremat, havia d'escriure un disc i, a més, feia 8 hores a una altra feina i bé, va ser un col·lapse. Vaig fer números i vaig veure que la piscina no estava molt buida, però tampoc, o sigui, estava allà a mitges i vaig dir, doncs m'hi tiro i a veure què passa.
1: En aquest disco heu col·laborat amb persones com, per exemple, en Albert Mangou, Ernest Cruzats. Ara les col·laboracions estan a l'ordre del dia, tothom en fa. Vosaltres vas fer especial il·lusió que fossin aquestes dues persones, o com ho heu triat per fer aquest disco?
2: Doncs per amistat, en el cas de l'Alba Armengou, perquè ens coneixem de fa un temps i sempre hem tingut molt bona relació, té una veu preciosa i bé, és un luxe que hagi volgut cantar a l'ostre disc, i l'Ernest Cruzats perquè és un ídol per nosaltres. La iaia és un grup que hem escoltat tota la vida i bé, quan va dir que sí també, quan es sumava al projecte, doncs, bueno, doncs ens va fer una il·lusió tremenda. Bàsicament les col·laboracions les hem escollit per amistat o per admiració.
1: Idò, dissabte les podreu escoltar al Tribu Fest, en aquest festival familiar que es fa a Felanitx, a la part de la torre. No sé, has estat mai, Pau, a Felanitx?
2: És que ara dubto, ara dubto, no ho tinc clar.
1: Bé, no passis pena, que quan t'entris per el portal ho coneixeràs. Del poble. Moltes gràcies, Pau Serra Salses, una ferrada.
2: A vosaltres.
1: Gràcies. Dissabte actuaran el Tribu Fest, ho faran juntament amb els Pets, Sidoní, La Fúmiga o els Cucorba en aquesta nova edició. Nosaltres amb aquesta música arribarem a les 5 del capvespre i després tornen tot una.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol!
2: Heu de saber que aquest divendres arriba als cinemes Mallorca Confidencial, la nova pel·lícula de l'Edita Flores.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: Hora d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic i avui també la companyia del productor Luis Ordaz, aquí tot d'una, d'aquí una estona te cridarem. I també hem parlat amb algun dels protagonistes de la pel·lícula Mallorca Confidencial.
4: Meteren un aire.